0: José Escarpín, bon diumenge.
1: Bon diumenge, amiga.
0: Bravo.
1: Endavant con los pisos.
0: Va. Vamos. Escolti, que tinc mica de... He de regalar coses.
1: A veure.
0: He de regalar
1: coses. Vamos con la casa de los lotes.
0: No, i que la gent estigui atenta, eh? Amb la comerciada.
1: Home.
0: Perquè del dia 5 al 12 d'octubre torna la comerciada a la Festa del Comerç Local de Catalunya. Setmana per viure i per celebrar el comerç de proximitat amb un munt d'activitats i amb sortejos a 32 ciutats i pobles de Catalunya. I per gaudir d'aquesta festa, atenció. Atenció al que ens escolteu ara a l'embalat. Avui regalem un val de 200 euros.
1: 200 pavassos,
0: eh? 200
1: euros. Cuidao, eh?
0: No compres ni una entrada oasi.
1: No, no, però bueno, però altres coses. Bueno, però omple la nevera, eh?
0: No, però 200 euros, home, és que oasis no, però la resta de coses quasi que sí.
1: A mini Frankfurt aquell, joder.
0: Val de 200 euros per bescanviar els establiments de la comerciada. Donen per molt 200 euros.
1: I tant.
0: Què heu de fer si voleu aconseguir-ho? Doncs trucar ara mateix al telèfon del directe 902-47700, 902-47700, i del 5 al 12 d'octubre torna a la Comercia de la Festa del Comerç Local de Catalunya. Descobriu-la a comerciada.cat.
1: Recordem que la comerciada és com la Ilíada, com la Odissea, però nada de botigues al mateix dia, a topíssim, nada, ja,
0: com ver.
1: Vamos con el barco, vamos a entrar adentro, vamos todo con toda la comerciada. Andaban a la comerciada, joder. Vamos. No sale los pisos aún en Fuenlabrada.
0: No,
1: vamos.
0: No, Getafe.
1: Ah, Getafe.
0: Va, anem, posa una mica de Santa Maria del Mar.
1: Posa'm una miqueta de Santa Maria del Mar, que vull fer avui una petita reflexió i vinc a fer una... Ja mai faig de mestre, ja sabeu que tinc el títol de mestre, però que vaig donar... Clar, jo vaig fer allò del CAP, el curs d'orientació pedagògica a les Llars Mundet quan jo estudiava l'últim curs d'Història de l'Art.
0: Però vostè podia ser profe?
1: Jo vaig estar...
0: Valga'm Déu!
1: Jo vaig estar dos mesos fent classe i pràctiques a l'Institut de Sant Feliu de Llobregat fins que un dia em vaig llevar i vaig abraçar el director i li vaig dir que no em tornarien a veure mai més i que si volien alguna cosa, que ja algun dia ja sortiria per la tele. Pues ha arribat el dia, ja surto per la tele i si volen alguna cosa, ja saben on
0: vist.
1: Amigues, abans de celebrar el 50 aniversari d'aquest disco tremendo històric que dins de la cultura popular, estem parlant dels Songs in the Key of Life, que fa aquest any 50 anys, anem a reflexionar i anem a fer una petita classe dels dofins
0: de
1: sobre si Stevie Wonder és cultura popular a Espanya, que no ve amb la seva gira, o si la...
0: Stevie Wonder no ve, està de gira, però no va... No
1: està de gira per tota Europa, però a Espanya no hi fot un peu. Per què? Perquè a Espanya, ara ho explicarem, si la cultura popular a Espanya és Oasis, Aitana, Coldplay, i ara els propers, que seran els U2, que també han fet 50 anys de carrera, anuncien disco nou i segurament la gira mundial. Anem a explicar com s'organitza una gira mundial des d'un despatx d'Estats Units. D'acord? Hi ha tres persones en aquest despatx. Un senyor és el responsable de comptes, de negoci.
0: Número 1.
1: L'altre segon... Número 2, responsable d'operacions internacionals. I número 3, un dels responsables màxims de l'empresa, un CEO especialitzat, per exemple, en gires a Europa. Veieu que en aquesta reunió per organitzar una gira no hi ha ningú que faci referència a la música i a l'art?
0: Yeah.
1: S'obre una pantalla d'Excel a un despatx de Miami que es projecta amb una paret.
0: Mm.
1: Què veiem en aquest Excel?
0: Les columnes.
1: Primera columna. Vendes de discos de Stevie Wonder a Espanya des del 1975 fins al 2026 en format físic. Segona columna, reproduccions fetes de Stevie Wonder des que va néixer Spotify fins avui a Espanya. Tercera columna, en anglès, venues, és a dir, les venues. On collons podem fotre Stevie Wonder per Europa? Casella d'Espanya, Within Center, Palau Sant Jordi. Per què? Perquè l'estadi olímpic no te l'omple Stevie Wonder. D'acord? Aleshores, la següent casella és gastos d'organització de la gira i previsió de vendes i de guanys amb patros i tal. Si a la següent columna surt en verd, endavant. Si surt en vermell, hasta luego, Lucas. Per què? Perquè cotegen amb la mateixa... Estic cridant molt, perquè estic molt retardat, però perquè me veig de l'última fila, que sempre estan o tocándose o fumando porros.
0: No, digue'ls-hi.
1: Digue'ls-hi.
0: Escolti, que heu vingut aquí a riure.
1: Huele a divertido. Esperar un poco.
0: Home.
1: Si aquella casella surt en verd, diran, vale, pues ara anem a veure si... Tot això ho podem manegar nosaltres sols des d'un despatx de Miami, o necessitem a Neosala o a d'altres històrics perquè també es facin càrrec d'aquest dispendi, perquè això és un dispendi, d'acord? Aleshores, quan fan aquell Excel i diuen si hem de portar a Stevie Wonder al Within Center o al Palau Sant Jordi, l'entrada més barata són 500 euros, que és el que val l'entrada més barata a Chicago per anar a veure Stevie Wonder, $500. Evidentment, aquell senyor, quan li posen a l'Excel de a tots els dies que ha estat a Aitana, tots els dies que han estat els Coldplay, tots els dies que ha estat Shakira, diuen Stevie Wonder a altra cosa. Simplement.
0: Mira,
1: ja m'ha explicat la classe dels dofins.
0: T'explico, li dic als oients on anirà Stevie Wonder els pròxims dies.
1: Digues.
0: 13 d'octubre al Utilita Arena de Birmingham.
1: Birmingham,
0: 15 d'octubre.
1: Para un moment. Birmingham, que caus a terra a Birmingham i te tienen que poner l'antitetànica.
0: No.
1: Continuem.
0: 15 d'octubre, Accor Arena, París.
1: A París.
0: 18 d'octubre, Royal Arena de Copenhagen.
1: Correcte.
0: 20 d'octubre, Unity Arena d'Oslo.
1: Sí.
0: 22 d'octubre, el Tri Arena d'Estocolm.
1: Sí.
0: 24 d'octubre, el Zac Arena de Hannover.
1: Sí.
0: 26 d'octubre, l'Anxes Arena de Colònia.
1: Colònia. Sí, sí.
0: 28 d'octubre, a Amsterdam. 1 de novembre, Dublín. 3 de novembre a Londres, Londres el dia següent també, Manchester, Glasgow, Nova York, Chicago, Washington, Detroit i Inglewood.
1: Inglewood. Reflexionem. Som millors o pitjors a l'estat espanyol per no rebre a Stevie Wonder? Jo tinc la meva opinió. És la meva. Hi ha una formació cultural a d'altres puestos més important en l'àmbit musical que el d'allò? Jo tinc la meva opinió i tal. No és que siguem millors o pitjors, és que aquest és un país d'aitanes, no de Stevie Wonder. Mm. I això no és insultar a ningú, perquè el capitalisme no l'ha inventat a l'art. L'ha inventat Alex, un senyor amb un Excel que decideix que Aitana ha d'estar 5 dies seguits al Palau Sant Jordi i que Stevie Wonder no foti un peu a l'estat espanyol.
0: Shakira 12 dates a Madrid.
1: Dit això, perquè no he vingut aquí a explicar, si voleu, els dimarts a la tarda estic a Sant Pablo Ceu explicant això amb gent que porta camises de 500 euros.
0: Va, vinga.
1: D'acord? Vinga, endavant i anem a parlar de
0: Stevie Wonder, home.
1: A Stevie Wonder. Ara que ja ens ha quedat clar com funciona la llei de l'oferta i la demanda i allò que és el mercado, amigo, anem cara a barraca. Avui celebrem un dels evangelis més grans que ens ha deixat la música popular del segle XX, amics. Songs in the Key of Life, de l'Stevie Wonder, és de 1976, amics. És un doble àlbum amb un EP extra, que no és un disc, no, amigues, no. És una catedral. Stevie, sec de naixement, no descobreixo res a ningú, fill prodigi de la Motown, sempre parlem de la Motown en aquesta santa llar, és aquella discogràfica d'Estats Units on van agafar a tots els històrics de la música, que eren quasi tots negres, i els van fer famosos internacionalment, eh? Que als 11 anys a l'Stevie ja feia meravelles amb les mans i amb la tita, però això ja parlarem un altre dia. Va arribar al cim absolut de la seva etapa clàssica. És l'etapa clàssica d'Stevie Wonder. Ojo als anys que té aquest senyor, recordem quants anys té Stevie Wonder, perquè si ja estava, ja hi ha gravacions a YouTube quan tenia 11 anys.
2: És que amb 13 va ser el primer número 1.
1: Atenció, bona. Ahí està, és el vídeo de documentació. La Marta Cailà, de l'Embalat, sempre amb l'Excel, bé, portant l'Excel.
0: Amb el disco tenia 25 anys.
1: 25 anys. 25 anys, eh? Mira, jo crec que després de Talking Book, que és un altre disco mitiquíssim, Inner Visions, que també és molt famós, i aquest ajuda amb Xavi perquè es diu Fully Fitness, Fitness, Funny. No, o sigui, no menys... He estat a casa molta estona assajant amb la dona i no m'ha salido.
0: Full Feelingness First Finale.
1: Bueno,
0: algo així.
1: Li direm el Full Fitness, el Full Contact. Va tancar cercle amb aquest monument que escoltarem avui. 13 setmanes número 1, amics. Grammy a l'àlbum de l'any. Influència directíssima, però directíssima amb Prince, Michael Jackson, el hip-hop que el va samplejar sense parar i mitja humanitat que encara el posa quan vol recordar que la vida amb totes les seves merdes també pot sonar així de gran, amigues. És un disc que parla de tot, de la infància, del racisme, d'història, de jazz, del deixament d'una filla, de Déu, del funk i de la joia de ser viu, que és el que ens agrada aquí celebrar a l'Embalat. Amigues, no podem posar el disc sencer i anar comentant i gaudint tema a tema, però això us he

0: Vine a la castanyada del Cabra Rock! El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló! L'ex amb Busto i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys! I molts artistes més, com Figaflaues, els Catarres, els Tiets o la Ludwig Band! També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai! Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat! Afanya't que s'acaben! Drac 105, emissora oficial!
1: 205 cavalls i només 4,3 litres?
2: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
3: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.

0: fa l'aparença, aquesta idea del Songs in the Key of Light, que al final és cançons en... A veure, com es diu? La key és una...
1: La clau
0: de vida.
2: Clau de vida.
0: No clau de sol, no clau de fa, no clau de do, clau de vida.
2: Quan dic que
0: és un tio feliç, fent un disco ple, absolutament jove, creatiu, acaba de ser pare.
2: Acaba de ser pare, i sobretot aquell tio de 25 anys que ve de la moto, que ja, com diu la Sotillo, ho estava rebentant des dels 12 anys, diu, ara és el moment que jo he de retre homenatge a aquesta gent, perquè sense aquesta gent, Duke Ellington, Count Basie, Ella Fitzgerald, ara jo no estaria aquí amb un pavelló amb 100.000 persones cantant i ballant aquesta cançó. Anem amb una altra cançó d'aquest àlbum que es diu, insisteixo, Songs in the Key of Life, del 75. Mira, aquí ara escoltarem a l'Steve, que es gira enrere i mira a la infància amb uns ulls que no necessitaven veure. Només em preocupava quin joguet em portarien per Nadal, diu el tio. Allò que sempre dic, el groove és una bèstia funk que et clava al terra. Amb aquest baix i aquella bateria que semblen fets per la gent de 40 anys, recordi que quan tenia 10 anys i tot era més senzill, o almenys ho semblava. No és un tema d'abans tot era millor, no. És un tema d'abans érem nens i encara no sabíem com de complicat era tot. La música és això, és jugar, amigues. I això... Dit així, amb aquesta alegria rítmica, et deixa una mica emocionat i una mica culpable per haver crescut. Jo vull tornar a ser un criu, sí, cony. Senyor. Un dels millors moments del disc i de tota la seva carrera, escoltem el tamarral que es diu I Wish.

0: Aquest és I Wish, que a més t'imagines l'Stevie Wonder més fantàstic que ha existit, que aquest senyor que somriu tota l'estona.
1: Tota l'estona.
0: Allà en un piano i ballant i movent-se.
1: Què comencem a escoltar aquí? Bueno, què collons que comencem? Aquest disco se'l sabà de memòria un senyor que es diu Bruno Mars. De memòria.
0: Totalment.
1: De memòria.
0: Totalment.
1: I no només sona
0: aquest
1: Bruno Mars, sinó
0: Bruno
1: que ara ja trec ja el Sant Cristo Gros. Aquest disco se'l posa cada dia Jamiroquai. Jamiroquai.
0: Totalment.
1: Només amb el deje que té, i és que Jamiroquai ha basat la seva manera d'expressar-se davant d'un micro,
0: sí,
1: amb Stevie Wonder.
0: Sí,
1: i és així de clar. Ara farem una cosa que normalment l'any passat el fem a l'enrevés, posaríem la versió original d'Stevie Wonder i després la versió. Primer, vull absolut silenci.

0: Estem escoltant a Coolio amb aquest tema del 95, crec que és.
1: Sí, 95. 95. Bueno, 20 anys després del disc de...
0: 20 anys després, que es diu Gangsta's Paradise.
1: Sí. Això apareixia és... la banda sonora de la pel·lícula Mentes Peligroses.
0: Mentes Peligroses. Diguéssim que dins del hip-hop comercial, val, això no ho posaríem dins d'altres bandes. L'altre dia parlàvem de Tupac, del Biggie i aquesta gent. És un hip-hop una mica més comercial, però és hip-hop. Això ho va rebentar el 95. Però el Coolio... dedicava més temps a estar con el verdecito que intentar fer alguna cosa. Bueno, li va caure a la Songs in the Key of Life del 76 a les mans i ara escoltarem la versió original de Stevie Wonder, que aquest tema és en si una predicació com la que fem aquí, social disfressada de cançó, nanos. Stevie parla de la gent que viu en un paradís de passatemps mentre el món s'esfondra. Racisme, pobresa, indiferència. La melodia té un aire gairebé litúrgic, amb cors que semblen d'església i uns sintetitzadors que ja anuncien el futur del so que vindrà després. Any després, el Coolio, que està sonant ara, li va posar a sobre una lletra de gangsta rap i va sortir aquest Gangsta's Paradise i de cop tothom va redescobrir que Stevie ja ho havia dit 20 anys abans i amb més classe. És el tema que demostra que aquest disc no només volia fer-te ballar, també volia que et fessis preguntes mentre et ballaves. Això és molt important. I amics, aquí on es resideix l'importància d'aquest disc. Fer-se preguntes també mentre un gaudeix. Escoltem Pastime Paradise de Stevie Wonder.

0: clar, però bueno, diria que jo no havia... Saps que no havia sentit aquesta...
1: No havia sentit l'original.
2: Jo no havia sentit l'original.
0: Però és estupenda, i el que passa és que llavors em fa la pregunta, que evidentment aquí hi ha un acord, Julio, deuen debatre-ho.
2: És una cosa... Hi ha diners, no un acord.
0: Home, va, sens dubte. Però vull dir... clar, al final que ho rapegi un senyor que fa gangster rap, sí. Per tant, està ple de, pel que he llegit, d'insults.
1: Sí, clar.
0: Llavors Stevie Wonder diu, bueno, escolti'm...
1: No, però que he llegit, no.
0: Està molt bé.
1: És una faltada molt gran,
0: no,
1: de Paradise.
0: Però que, no, però que es veu que Stevie Wonder li va dir, m'agrada molt la versió, però treu-li els insults, fes el favor, O sigui, aquests fuck i flim i flong, treu-los.
1: No. Mira, no, l'altre dia em van fer el mateix comentari amb una altra casa que em van dir, has dit 25 cops, puta.
0: Ja, ja.
1: Em vols dir 10?
0: Sí.
1: Això, exactament el mateix, és
0: va
1: el que li va.
0: Stevie Wonder,
1: Stevie Wonder a Julio. Me puedes polir un poco, porque entre lo verdecito que te está cagando en el pecho de mucha gente, que dius bitch cada segon...
0: Està bé, però...
1: Està bé, tal, si però veieu que fins i tot amb la manera que canta Stevie Wonder al Julio, la recull, perquè pràcticament Stevie està rapejant, i estem parlant del 76, que ja sí que havia gent pel carrer fumant mentolaus, fent allò de electrobugui, amb cosa de parquet a terra, fent la tombarella, però Stevie Wonder al 76 va fer aquest Pastime Paradise. Amigues, anem ara amb una de les cançons que a mi m'agrada molt, i ho dic en sèrio, perquè sempre diu la... És que mossèn és un sargantana i tal... Tinc el meu corazoncito.
0: També,
1: i aquesta m'agrada... Mira com riu la Sotillo. Okay. Amigues, aquí, aquesta cançó que escoltarem ara, l'Stevie Wonder s'acaba de convertir en pare. I escriu això per la seva filla Aisha, que ara, buscant documentació per allà, és... ja fa un temps, És la corista que porta els directes.
0: Ah, sí?
1: I he vist...
0: És la seva filla?
1: La seva filla és una de les coristes que porta, i quan l'enfoquen aquests pavellons amb 100.000 persones i la gent està cantant, estem parlant de Isn't She Lovely, ella s'emociona i no pot cantar, perquè 100.000 persones estan cantant a pulmó una cançó que son pare li va fer a la filla, que, per cert, la va gravar mentre somreia o demanava llet o algo quan era petita, i la va fotre al disc.
0: Està dins de la cançó?
1: Ara l'escoltarem, però no només això. Ara vinc jo al nu de sempre. Recordeu que el pitjor armocini, la pitjor persona del món que toca l'harmònica és Bob Dylan. Si la veieu pel carrer, traieu-li l'harmònica de les mans.
0: No.
1: I un dels millors que toca l'harmònica al món és precisament Stevie Wonder. Stevie Wonder. L'harmònica aquí entra com si fos un plor de nadó convertit en música, i la lletra és tan directa que sembla que estigui cantant davant del bressol, tio. Li diu a la nena allà al bressol, isn't she lovely, isn't she wonderful, no ets adorable, no ets meravellosa. Xavi, això, tots els que heu sigut pares, ho heu fet. La caidita de baba, allà a peus del bressol.
0: Bueno, sí, és una cançó, per tant, que és bàsicament un pare fent de pare.
1: Ara, és això. És que no hi ha metàfores complicades. No hi ha aquí no hi ha poesia, no hi ha res. Hi ha un home sec que ha tocat la cara de la seva filla per primer cop i ha decidit que el món de cop tenia sentit, nanos. És una de les cançons d'amor paternes més sinceres que s'ha gravat, i cada vegada que sona en un... Mira, això també és una mica xungo i tal, però aquesta cançó sona també a casaments o aniversaris.
0: Ah, sí, clar.
1: I algú se m'assona encara que no sàpigui ni qui és Aisha, ni si té fills o no té fills, perquè això és pura vida, i escolteu com comença la pura vida musicalment.

0: Bebe Aran.
1: Jo no sé si el va fer més cançons als seus fills, perquè tenia 9 fills.
0: No m'imagino.
1: Stevie Wonder, que preferida s'havia de sentir la Ixa.
0: Home.
1: Amb aquesta supercançó.
0: Èxit mundial, eh?
2: És de l'escola de Xavi Bundó, que ja, que van amb un hispano igualadina.
0: Però és veritat, això.
2: Dos equips de futbol, Stevie Wonder, tercer de Xavi Bundó. Escolteu, estem escoltant aquesta cançó, que és un clàssic, jo diria, del pop, ja de la història del pop, no? I Sense l'Obli del 76.
0: Que bonica l'Aixa del principi, eh?
2: Sí.
0: Perquè no m'he fixat, crec que tothom o molta gent recorda ja aquest inici, sí, amb el baix i tot això, perquè,
2: però no
0: els 10 segons abans.
2: Perquè la ràdio comercial...
0: Ho tallen.
2: Sempre
0: això,
2: talla.
0: Oita, això.
2: Això t'ho tallen sempre.
0: Que fort.
2: Que és lo principal. És com tallar al principi o al final d'una pel·lícula. Clar. Però com en talles
0: ara? O treure d'un llibre.
2: Tu t'imagines ara, quan comença Bola Negra, tallen que és el guitarrista ensenyant la fava?
0: No!
2: Home, no! Estan allí los Xavis tallant i coses. No, los Xavis, no talleu res, joder! No talleu res amb els Xavis. Home, per favor, escolteu.
0: Meravella, meravella.
2: Anem amb una altra cançó del Songs in the Key of Light, que avui li estem dedicant al programa avui a l'embalat. Mira, aquesta és una classe d'història que haurien d'haver donat a totes les escoles del món. Stevie Wonder fa una llista de noms. De noms, homes i dones de diferents races que van aportar alguna cosa a la humanitat. I insisteix especialment en el paper de la gent negra que la història oficial s'entestava sempre a esborrar. Jo m'he enterat per cançons de Stevie Wonder, que, per exemple, un dels primers trasplantaments de cor exitosos a la història de la medicina va ser d'un doctor negre. Doctor, perdó, o doctor pacient.
0: Un pacient.
2: Un pacient negre, perdona.
0: A Sud-àfrica. El primer trasplantament de cor, de fet, li donen, ara no recordo si és del cor d'un negre a un senyor blanc.
2: Ara.
0: O a la inversa,
2: és això,
0: no recordo.
2: És això, però el primer el d'allò. I fa un recorregut amb aquesta cançó, saps el que diu? Que també, hòstia, el primer que van fotre un ferrocarril a Déu eren negres. Els primers que van caure aguantant la bandera dels Estats Units va ser negres. Mm. I ara parlen de gent que aguantant coses i s'està a punt de caure, escoltem a Pedro Sánchez, que ja està con el...
0: Acabo de pujar.
2: Casa de los pisos.
0: Acabo de pujar. Bueno, ara punxarem una mica més de...
2: Vamos ahí.
3: Para mí es un orgullo ser
2: para mí también,
3: un militante
2: Pedro,
3: del Partido Socialista de Madrid.
0: Quina bajona ara mateix, haver perdut Stevie Wonder, bueno.
3: Las del país... Porque...
0: Però és que ara no dirà res important, jo crec que Sánchez... Bueno, acaba de pujar per fer el míting.
3: Yo voy a hacer lo que van a hacer todos los militantes de base para ganar todas y cada una de las ciudades y la comunidad
0: autónoma no lo diga, Pedro.
3: De Madrid el próximo mayo.
0: Escolta, punxem una mica de Stevie Wonder, bueno, i ara torno cap allà a veure si...
2: Estem parlant que aquest és un tema molt llarg, gairebé, és didàctic, amb cors que pregunten i responen com si fos un catecisme laic, això que sempre hem dit abans, de que és un disc que et fa ballar amb el funk, però et fa reflexionar també, no? No és un himne de ràbia, és un himne de memòria. Stevie Wonder, fill de Detroit, recordem que sempre parlo de Detroit com un dels de les pitjors ciutats dels Estats Units als 70, als 80 i als 90, i fill de la Motown, agafa el micro i diu una cosa que és impressionant. Us explicaré qui va construir aquest país de veritat. I ho fot cançó. Ho fa un altre cop amb aquell grup del funky, que és la manera més efectiva de fer-te escoltar una lliçó magistral. Amigues, sona Black Men del 76.

0: Aquest és Blackman.
1: Blackman.
0: D'aquest Songs i de Kill Play.
1: Estem atents perquè quan tregui les claus del sorteo de los pisos anirem amb Pedro Sánchez. No. Bé, recordem que això és aquesta classe d'història que els negres, de quan en quan fan les cançons, t'estan dient el primer trasplantat va ser un home negre, la gent del ferrocarril, tal. També menciona a la gent brown, que diuen els negres, és a dir, els llatinos, els llatins dels Estats Units, i els yellow, que diu ell, és a dir, a la comunitat xinesa que també va pujar a Estats Units. Anem cap a una altra cançó. Aparquem ara el Songs of the Key Online del 76 i tirem una mica cap enrere. Per cert, aquesta cançó tira cap endarrere del flaire que fa Jamiroquai, eh? Cap endarrere.
0: Sí, sí, sí, totalment.
1: Cap endarrere. És normativa. Diguéssim que aquí, al 76, el senyor Stevie Wonder amb el Black Man i inventa les bases de lo que seria l'acid jazz ballable que faria després Jamiroquai.
0: Deixa'm dir que per encertar 100%, més o menys ho havíem dit bé, però el primer, o un dels primers trasplantaments del cor, sí, es fa a l'any 68, a Sud-àfrica.
1: A Sud-àfrica.
0: El doctor és sud-africà, Christian, sí, Barnard, i traspassa o trasplanta, sí, el cor d'un donant negre, sí, a un receptor blanc,
1: sí,
0: un senyor que havia mort amb relativa joventut,
1: sí,
0: i clar, allò es converteix en un símbol,
1: sí,
0: més enllà del fet en si, perquè el cor continua funcionant.
1: Correcte.
0: Evidentment no hi ha una... Bueno, el fet de del color de la pell no canvia que tinguin uns òrgans que funcionen igualment.
1: És així, mira, els serveix per recordar...
0: Al revés no va passar, també t'ho dic.
1: El recordatori anual del senyor Òscar Nin recolzant a la sanitat pública perquè a casa meva, gràcies a una dona donant, mon pare va estar trasplantat 19 anys de cor, 19 anys de cor, gràcies a una donant. Amics, continuem, tirem una mica cap endarrere, a l'any 72, i anem a aquesta, és del disc Taking Book, però...
0: A veure si parla ara ja del tema.
2: Vamos. Todas las comunidades autónomas, todas ellas, 7.000 millones de euros para construir vivienda protegida y no venderla a fondos buitre. ¿Y qué es lo que hizo el Partido Popular y Vox? Estos que dicen que defienden a la clase media, a la gente de a pie, votaron en contra de la ley de vivienda. No se reúnen con los alcaldes y alcaldesas socialistas de Madrid para aplicar la ley de vivienda y aplicar las zonas tensionadas y congelar los precios del alquiler en las zonas tensionadas, como solicita y exigen los alcaldes y alcaldesas de Madrid socialistas. No lo hacen. Votaron en contra, no lo aplican. Y votaron en contra del Real Decreto Ley que hubiera impedido que Mari Carmen hoy estuviera desalojada y desahuciada de su vivienda.
0: Primera referencia a Mari Carmen en el meeting de Pedro Sánchez.
2: Tienen dinero para comprarle un aticazo a Ayuso de más de 6 millones de euros y no tienen dinero para proteger a Mari Carmen y a otras muchas personas vulnerables en la Comunidad de Madrid y en todos los territorios donde gobierna el Partido Popular.
0: I s'aixeca la gent del míting per la referència directa a Ayuso i l'àtic.
2: Mari Carmen hizo un vídeo y pidió al gobierno de España y en particular a mí el que el próximo martes lleváramos un real decreto ley para empezar a aliviar la situación de emergencia habitacional que viven muchos colectivos vulnerables, personas mayores y también millones y millones de españoles y españolas que sufren también la crisis de la vivienda. Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre vivienda. Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional por Mari Carmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda. Porque no es una cuestión de ideología, es una cuestión de humanidad, de humanidad.
0: Doncs aixequen també els seguidors del Partit Socialista en aquest míting de Sánchez, on bàsicament no és un anunci. Ha dit que estan treballant contra rellotge per portar al Consell de Ministres un decret que aturi alguns desnonaments. No ha especificat en quins. D'aquí una estona mirarem de tornar-hi per veure què és el que pot dir.
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: No, Déu-n'hi-do.
0: Les transicions d'una cosa a l'altra,
1: sí,
0: són...
1: Sí, perquè, hòstia, em fa voltar moltes coses pel cap ara mateix. Sí, sí. Pues, escolta, gràcies a la Mari Carmen, perquè abans les la senyora que es va suïcidar aquí a Catalunya no va servir per fer això. Mm. El senyor que es va llançar per la finestra també no va servir per fer això. Bueno, ha passat això a la plaça Colón, doncs gràcies i, bueno, endavant. Continuem amb Stevie Wonder. Escolteu, tirem uns anys cap endarrere perquè del 76 jo vull posar, cony, Superstition.
0: Ara,
1: és la que tots veiem i tal. És del 72, del disco Taking Book, però no la podem deixar fora perquè és el... jo crec que és el clavinet, el Víctor, si no està menjant galetes, ara ens ho podria confirmar, és el més famós de la història de la música. Famós de la història de la música. És aquell riff que entra i ja saps que has d'aixecar-te. El Stevie avisa que la superstició no porta enlloc, però ho fa amb funky tan físic que és la contradicció, és una contradicció meravellosa. Et diu que no creguis en supersticions mentre fa ballar com un posseït, saps? És algo fantàstic. És el tema que va convertir Stevie Wonder en estrella absoluta més enllà de la moto un adolescent. Si The Songs of Key of Life és la catedral, aquest Superstition n'és el campanar, sens dubte. Amigues, a ballar i a moure el cul.

0: La cançó probablement més famosa de Stevie Wonder no és del Songs in the Key of Life, sinó anterior, 3-4 anys abans.
1: Correcte, va, tirem.
0: Però gran cançó. I de nou, aquest baix d'inici.
1: És funk.
0: Mira, els metalls.
1: És la catedral del funk, amics, aquest disco. Sisplau, no el deixeu de visitar. Anem cap a aquell que has pronunciat abans.
0: Fulfilling Ness First Finales.
1: A partir d'ara, l'embalat, aquest disco, el direm el disco d'Ir, el de l'embalat, Fulfilling Ness First Finales i tal, el disco d'Ir, de Stevie Wonder, i anem amb aquesta cançó del 74, que forma part de la mateixa missa de què estem parlant. L'Stevie agafa, atenció, perquè feia el que li sortia de la tita, aquest senyor. Era tan brillant que podia agafar un reggae, el barreja amb el seu funky particular i crea una cosa que no és ni una cosa ni l'altra. És l'Stevie Wonder fent qui li rota, tu. L'harmònica torna a ser la protagonista, és el groove, és elàstic, tropical i urbà també alhora. És un tema de festa que no necessita cap excusa. Quan sona, l'embalat s'omple de gent que no sap ni si està ballant ska, funky o el que sigui, perquè no pares de ballar. L'Stevie Wonder demostrant que podria agafar qualsevol ritme del planeta i fer-lo seu a través del funky. Amigues, escoltem aquest Boogie on Reggae, Woman del 74.

0: ara deia la Sotillo, repeteixo.
1: No, no hi ha ningú que soni con
0: no, és que no, actualment. És que aquí estem escoltant a Michael Jackson, estem escoltant al Bruno Mars, estem escoltant a Jamaroguai. Perdó, no, no, no, digueu, no arribeu el dilluns allà amb el d'Innovamat a dir, no, és que se diu Jamaroguai, no se diu tal. Bueno, no, Jamaroguai. Doncs pues és això, és fantàstic, és futur. El 74, aquesta clatx, eren marcianarres.
2: Totalment.
0: Eren tremendos. Va, anem amb el clàssic, perquè jo sempre hem fet aquí la broma de si bebes no conduzcas i
2: de
0: tot
2: què?
0: Això. La mític, el mític anunci dels finals dels 80, principis dels 90 a Espanya, que va fer una campanya Stevie Wonder en la Direcció General de Tràfic.
2: Ah,
0: encara
2: sí.
0: No estava Ramon Lamiel, però ja estava per allà dient, hombre, que venga el Stevie, que també s'ha tomat alguna cosa.
2: Algú va tenir la idea.
0: I van fer aquella campanya de si bebes no conduzcas, que sortia Stevie Wonder assegut davant d'un volant que la gent deia, bueno, igual el problema no vine en aquest moment, no seria de veure.
2: A veure, tens el tall, sí?
0: Sí.
3: Hola, soy Stevie Wonder. Recuerda mi canción. Si bebes, no conduzcas.
2: Recorda.
3: No conduzcas.
0: ¿Qué dius? ¿Qué llevas en la boca, Stevie? Pues debía llevar de todo. Pues aromas de Montserrat,
2: no,
0: un poquito de Jack Daniels
2: no.
0: Y todo lo que ha pasado es para allá. Feu cas, que si barreu... No barregeu. Sobretot no barregeu, las cosas. Mira, sabeu que el Stevie Wonder va estar de jove, va estar a punt de morir per culpa d'un conductor begut, Ell agafa el micròfon i fa un anunci de servei públic també en funky. Relata històries de gent que puja al cotxe després de beure i et diu, sense gaires giragonses, no ho facis. És un Stevie més vuitanter, més amb sintetitzadors, més missatge directe, però encara amb aquella autoritat moral que només tenen els que han viscut massa coses a la vida, amigues. No és el seu millor tema, però és un exemple de com mai va deixar d'utilitzar la fama per dir coses que importaven. Fins i tot quan jo ja no estava al cim de la seva carrera, però feia coses meravelloses com aquest Don't Drive Drunk.

0: Doncs aquest Don't Drive Drunk,
1: no condueixis
0: begut,
1: no.
0: De l'any 84,
2: si bebes,
0: això.
2: No conduzcas.
0: Si bebes, no conduzcas.
1: Correcto. Ah, ja sabeu, ho podeu veure al Nil, però després agafeu un taxi o aneu a peu.
0: Ah, sí,
1: puestos.
0: També es pot.
1: Catalunya a peu va començar així, perquè anàvem un morat per sobre, el Josep Pla i l'altre,
0: no.
1: I tal, Catalunya a peu, pues ja està, Catalunya morada.
0: Va.
1: Amigues, tanquem l'embarat. L'embarat avui amb aquesta cançó que m'agrada moltíssim i que evidentment dedico a totes les senyores de mitjana edat. Amigues, aquesta és la cançó d'amor que tothom coneix encara que no sàpiga que és d'Stevie Wonder. Algú que et diu "You are the sunshine of my life,
0: home.
1: That's why I'll always be around." Tradueix-m'ho, Xavi, que tenim el Proficiency.
0: Que ets el sol, bueno, la llum del sol de la meva vida.
1: Correcte.
0: I per tant, sempre estaré amb tu.
3: Al teu voltant.
1: Què vol dir això?
0: Per tu.
1: Sempre
0: hi seré.
1: I will always be around, en anglès, és allò que passa per darrere, per la cuina, i
0: també
1: refrega moltíssim.
0: Suelta-me el braç, també.
1: Amigues, una melodia perfecta, lletra simple, però que arriba fins al moll de l'os, i aquesta manera de cantar que sembla que estigui a l'Estive allà al costat, a la tauleta de nit, amb les cames penjant, cantant-te aquesta cançó. És un tema que sona també a casaments, a anuncis i a pel·lícules des de fa 50 anys. Stevie Wonder va agafar el sol més dolç i el va convertir en patrimoni universal. Amigues, si Isn't She Lonely és amor de pare, aquesta és amor de parella explicat perquè ho entengui fins i tot el més gilipolles. I funciona. Funciona sempre. Amigues, cardem amb You Are the Sunshine of My Life.
0: Oh, no.
1: Oh,
0: no.
1: Ara sí.
0: Va, Stevie, home. No.
1: Ojo.
0: No.
1: Ojo. Ara entra Stevie en tot,

0: Hem sentit tres veus, eh? Sí, perquè al principi jo pensava que era Stevie Wonder i no.
1: No, és el que sempre passa, que la ràdio comercial et posen el tall quan ja ha entrat el primer senyor, la senyora, i només posem quan canta Stevie Wonder la cançó. You are the sunshine of my life, comença amb una altra veu quan és la Stevie Wonder, una senyora, i després...
2: Sí, eren dos coristes de...
1: Ara.
2: Dos coristes. Dos membres del coro que estaven estiguts.
1: Jo crec que ha fet un repàs d'aquests, de l'obra de Stevie Wonder, només del disco de Cave of Life, de que fa 50 anys, sinó què fem sempre a l'embalat? Posem la punteta perquè després entri tota, entreu tots a la playlist que us hem fet amb tot l'amor del món de l'Spotify del Via Lliure, i a partir d'aquí aneu, pues això, buscant amb altres discos, altres connexions i tal, però veieu que un disco del 76 ha tingut una trajectòria que arriba fins avui a l'actualitat del llegat que té.
0: Va, tanquem. Pres a punts avui, de recapitular.
3: Però ens hem deixat una... Bueno, ara potser seré tont. Ara seré la tonta.
1: No diguis això mai més davant meu,
0: Cuidado.
3: Stevie Wonder, Stevie.
1: Ai, sí.
3: Com es diu Stevie Wonder? O l'Stevie. L'Stevie d'on ve?
0: D'on ve? D'on ve?
3: Diries Steven, no?
0: Ah, sí, Steven.
3: És Esteblan.
0: Esteblan?
1: Esteblan.
0: Esteblan.
3: Esteblan.
1: Esteblan.
3: No hauries dit mai. No, és un nom.
0: Esteblan.
3: Esteblan.
1: Ah, no, hi ha gent ara que es diu Lionel Messi de Todos los Santos, Sanceloni.
3: Al meu cap tota la vida Stevie Wonder devia ser l'Steve. Wonder ja m'imaginava que era nom artístic.
1: Mira, amb la Sotilla algun dia farem d'allò... No, és que se llama Taylor Swift. Sí, se llama Josefa Pérez. Que Taylor Swift m'està dient. Vamos ya!
0: En tot cas, Stevie Wonder, que no és només com deia un cantant, és el tio que va demostrar que un noi sec de mig i que en podia agafar el soul, el funk, el jazz, el gospel i el pop, i convertir-ho en una banda sonora de tota la humanitat. Que ha fet ballar avis, que ha fet plorar pares primerencs, que ha fet que Prince i Michael Jackson s'agenollin davant d'ell.
1: Efectivament.
0: L'embalat fantàstic del mossèn, avui recordant Stevie Wonder, demà fa 50 anys del disco.
1: Correcte.
0: Mossèn, jo sé que avui a casa fan una mica de festa, uns benjamines.
1: Uns benjamines que hauran avui,
0: Després la ratafia casolana, que amb la Judit Vila ja sé que ho fan a casa, vostès.
1: Efectivament, ja parlarem algun dia de la destileria que té Judit Vila.
0: Sí, el lavabo. Entre les seves dioptries, per cert, i les de Judit Vila, o les meves també.
1: També.
0: Gran homenatge avui també.
1: També, també. Que cabrona.
0: Mossèn. Apa. Adiós.
1: Gràcies, amiga. Gràcies. Una salutació a tots els Xavis que ens estan escoltant ara. Xavi Puig, Xavi Bundó, a totes les amigues. I amigues, si recordeu-vos, si comenceu amb Melody, acabeu amb Melody.
0: Sí, senyor.
1: Si babeu, no agafeu el carro ni barregeu, que després tot es barreja el pou i acaben sortint el Piro Musical, la Font de Montjuïc i tota aquella mandanga. Amiga, bon diumenge i recordeu, no escolteu merda, estimeu-vos. ¡Yeha! ¡Yeha! ¡Yeha! Vamos a seguir con el sorteo de los pisos.
0: Va.
4: Esteu escoltant els millors moments al Via Lliure.

0: les incunables.
1: Hola, Llucia Ramis, bon dia.
2: Bon dia.
1: Què tal, Irene Cordón, bon dia.
2: Bon dia.
1: Estem... Mira, no va funcionar el micròfon de la Irene, sí? Ara, ara. Hola, bon dia.
2: Bon dia.
1: Ara sí, ara sí. Aquesta temporada ja sabeu que tenim la Llucia Ramis i la Irene Cordón, les incunables, preguntant-nos sempre amb elles si la història és nova, si el que ens succeeix és nou, o sempre es repeteix, si hi ha un cicle que contínuament torna a aparèixer. Si us ve de gust que tractin algun d'aquests temes, que dubteu de si són d'actualitat pura o si són repeticions de coses que ja han passat...
2: D'actualitat històrica.
1: Actualitat històrica. Hosti, quin oxímon, no? Via lliure arroba racu.net i allà podeu enviar-ho. Avui de què?
2: Avui, mira, aquests dies veiem com Donald Trump ha acunyat monedes amb la seva pròpia efígie. També hem vist que no ha pogut posar el seu nom al centre Kennedy i per això l'ha tancat. Mm. Hem vist que Trump doncs es fa automonuments.
1: Bueno, vol fer aquell arc de triomf, no?
2: Sí.
1: A Washington, un arc de triomf enorme i guardar-hi armes a dintre i no sé què.
2: Bé, ja existeixen... S'ha fet automonuments ja, perquè existeixen la Torre Trump a Nova York, l'Hotel Trump de Chicago, però és que, a més, s'ha adaptat a ell mateix el cas de tots els presidents, no? Que és la Casa Blanca, que també s'està construint un saló de ball immens i també ha fet la seva pròpia televisió, Teletrump.
1: I té aquesta tendència també, per exemple, crec que és ahir o avui, que quan parlava del tema de l'Iran i de l'estret d'Hormuz, va posar aquell mapa dient-li estret Trump.
2: Exacte.
1: No? Canviant-li els noms a les,
2: exacte,
1: a les coses que són purament geogràfiques.
2: Llavors, tot això ens ha fet pensar que es comporta com un gran emperador, com un faraó, no? I per això ens hem volgut fixar en altres exemples semblants al llarg de la història.
1: Bueno, de vinculats a això, la Irene té un llibre que a més a més és molt exitós i està venent com a xurros ara mateix, que és Faraons de Silicon Valley. Que sí. Fas aquesta comparativa amb determinades actituds que ja existien en el món antic i que es continuen reproduint avui.
3: Sí, correcte. Amb el llibre vaig voler desmitificar, no?, aquesta figura del faraó, que veig que tothom està com idolatrant-los, mm-hmm, però probablement igual que fèiem amb altres grans líders. I llavors vaig dir, a veure, aquests faraons, com aquest gran Ramsès, eren persones amb un ego desbocat. Llavors m'era molt fàcil comparar-ho, doncs, amb grans líders polítics, però també econòmics i de la tecnocasta actual, Elon Musk, Trump, que se'ns presenten Zuckerberg. Com els grans... Zuckerberg, que ens presenta com els grans visionaris, i dius, a veure, compte, no? Si no els idolatrem, són persones, i anem a veure exactament quin discurs m'estàs dient.
1: Clar, aquesta cosa, hi ha aquesta cosa de voler passar a la posteritat, no?
3: Sí.
1: Que és el pes aquest dels grans emperadors, que això avui dia, diguem-ne, que els líders mundials no està especialment ben vist. És a dir, ningú, un president d'un país democràtic, es faria un pavelló i se l'autonomenaria amb el seu nom, o faria una gran estàtua sobre si mateix, no?
2: No sé què dir-te.
1: No és tan habitual.
2: No sé què dir-te.
1: Queda malament.
2: Els reis
1: que te'l faci un altre i tu li obliguis a que te'l faci, potser sí.
2: Això queda molt millor.
1: Però fer-te'l tu mateix és delicat.
2: Sí, però pensàvem en això, no? Que els reis helenístics, com per exemple els seleucides, es varen dedicar a temples i se'ls va venerar com si fossin déus, no? Això en aquesta línia que explicaves tu, Bundó. O l'any 1975, el dictador bolivià Hugo Banzer va encunyar monedes amb la seva pròpia efígie al costat de la de Simón Bolívar, que també va ser bastant criticat. O després ja ara ho diria malament. Saparmurat Niyazov, el president vitalici de Turkmenistan entre 1992 i 2006, que va construir una estàtua d'or de 12 metres.
1: Justícia.
2: Que es representava a si mateix i que girava sempre per mirar el sol, no? A més d'altres monuments arreu del país. I va rebatejar aquest senyor els dies de la setmana i els mesos de l'any perquè tinguessin noms de la seva família, no? Són alguns exemples d'aquesta megalomania i per això avui volíem parlar d'aquesta egolatria que tenen molts governants i parlarem de narcisisme messiànic.
1: Doncs va, repassem etimologies. D'aquesta egolatria, com deies al principi?
2: Sí, perquè l'egolatria és el culte al jo. Ego, el jo. La tria seria adoració.
1: Això és grec, no?
2: Sí.
1: Ego?
2: Sí, i ego meu, mi, mecum.
1: Perdona, que vas estudiar grec, no? Ara trauràs el llatí, rosa, rosaem.
2: No, però a més ho van com un record. Ostres, no m'ho esperaven. I després, també hi ha la megalomania, que és el deliri de grandesa, però ens fixarem en els conceptes narcisisme i messianisme, que junts fan el que es denomina narcisisme messiànic, no? El messianisme és l'actitud de qui es creu messies ve de l'arameu meskika i de l'hebreu meshiach, que vol dir ungit, I ungit, per tant, vol dir del senyor.
1: Clar.
2: I la primera font que tenim del seu ús és del segle XIV, de Ramon Llull, i el narcisisme és l'amor o la complaença excessiva cap a un mateix, no? És aquella admiració exagerada pel propi ego, pel propi jo, que pot arribar a ser un trastorn psicològic profund, no?
1: I això ve del Narcís, no?
2: Sí.
1: Del personatge que... No, és mitològic? O és
2: sí. Hi ha moltes versions al voltant de mite de Narcís, però bàsicament la història és que era molt guapo, molt guapo, molt guapo, tothom s'enamorava d'ell, i llavors ell no s'havia vist mai un mirall, perquè no n'hi havia, i perquè no li deixaven, perquè estava... Bé, ja sabien que acabaria malament la cosa el dia que es veiés a si mateix, i res, un dia s'acosta a un llac, veu el seu propi reflex, s'enamora de si mateix, es va fer un petó, i clar, que clar, entra dins l'aigua, s'afoga i se mor. I un altre dia podem parlar de l'eco...
1: El narcisisme em mata.
2: Sí, exacte. Aquest seria el resum. També hi ha l'eco, la història d'eco, que també és molt bona, però ja l'explicarem un altre dia, no? Clar, el narcisisme messiànic és creure't millor perquè Déu t'ha triat a tu.
1: Clar.
2: I llavors això et fa omnipotent, et fa insuperable, i per això reclames el teu lloc a l'eternitat, no? Que tothom te conegui ara, però que també te conegui sempre.
1: El pas de la història, no? Que ningú t'oblidi.
3: Que ningú t'oblidi.
1: Què és el que fa un governant quan vols que passa la història, que ningú t'oblidi?
3: Doncs una cosa que els egipcis i els romans coneixien perfectament, que és construir. Tenim exemples al llarg de tota la història, evidentment, però el que està fent actualment Trump, ara que parlàveu d'ell, doncs és comparable en el seu dia al que van fer emperadors romans, que a mi sempre em ve al cap Neró, però podríem parlar de moltíssims més, o faraons d'Egipte, que jo crec que Keops és l'exemple més clar.
1: Doncs si citem Neró, hem d'anar a l'antiga Roma. Clar, jo, per molta gent, Neró està al costat d'una lira, no?
3: Sí.
1: I un senyor que tocava la lira mentre la ciutat cremava.
3: Quo vadis?
1: No. Però no deu ser això, no? O sigui,
3: no,
1: el que devia
3: exactament
1: voler Neró era que Roma fos per sempre recordada per ell.
3: A veure, el tema de veure la imatge de Neró tocant una lira i veure Roma cremar és un fet històric, que l'any 64 Roma va cremar, i va cremar durant molts dies, perquè us feu una miqueta la idea, Tàcit ens diu que va durar aquell incendi 7 dies, tremendo, i que si Roma estava dividida en 14 districtes, 3 van quedar totalment devastats,
1: calcinats,
3: i 7 molt tocats i només 4 intactes, per tant estem parlant d'una magnitud tremenda. El que passa que les fonts, clar, ens diuen que ha d'haver un culpable, sempre hem de buscar un culpable, en aquest cas van assenyalar Neró. Neró va dir que és veritat que després d'aquest incendi de Roma, ell aprofita i fa una reforma urbanística boníssima, perquè el moment que es va cremar Roma no és la Roma que ens ve al cap d'aquelles grans avingudes feta de marbre, sinó que la que es va cremar era la que estava feta de carrerons molt estrets, molts materials inflamables, hi havia molta fusta, molta palla. De fet, l'incendi es va començar prop, molt a la vora del Cir Màxim. Bum! I es va expandir d'una manera tremenda. Llavors Neró aprofita que la ciutat ha quedat totalment devastada i diu, anem a fer...
1: Reforma urbanística.
3: Fem una reforma urbanística, i la va fer molt bé.
2: No sé.
3: Però és que va fer una construcció molt ben feta, perquè llavors és el moment que fa aquestes avingudes tan grans. Què és el que passa? Que el tio aprofita i llavors es fa per ell una casa immensa. És el que nosaltres coneixem com la Domus Aurea, que és la casa daurada, i us heu d'imaginar que no és només una casa, sinó que era un complex que estava ple de pavellons, jardins, boscos, fonts, i fins i tot tenia un gran llac artificial. Per tant, Neró no està construint només una residència, està transformant una part de Roma en l'escenari del seu propi poder. Per tant, aquí Trump podríem dir que està fent, o té la mateixa idea, no? És a dir, el govern intervé en l'espai monumental de la capital i vol deixar-hi una empremta personal que el sobrevisqui. Això és el que va fer Neró. Neró, a més va més enllà.
1: Es pot veure, la Domus Aurea hi és?
3: La resta, sí, el que queda, sí, l'emplaçament claríssim, perquè, a més, va anar més enllà, i ara que parlàveu de les estàtues, ell va fer això. O sigui, no en té prou en fer la residència més espectacular, sinó que aixeca una imatge colossal d'ell mateix, enorme. I quan dic colossal, és literal, és el colós de Neró. Llavors aquí ja entrem en plena obsessió romana per convertir el poder en arquitectura, en pedra, en dimensions extraordinàries.
1: Colors? Colors de quines dimensions estem parlant?
3: Doncs estem parlant de 30-35 metres d'alçada.
1: 35 metres de figura?
3: I això la Llucia en sap molt. És un edifici d'uns 10-11 pisos,
1: no coneixes plantes. Les cases, no?
3: Quantes? Tu que coneixes les cases? 30-35 metres, estem parlant de 11 plantes.
1: 10-11 plantes,
2: Jo vols dir que la Torre Trump de Nova York fa 202 metres d'alt i té 58 pisos.
3: Val? Doncs...
2: Llavors, calculem.
3: És una bestialitat.
1: Ja, com a escultura la supera, diguem-ne.
2: Sí, no? O la Trump International Hotel and Tower de Chicago fa... d'extensió, 423 metres, antena inclosa, i té 98 plantes. Això, el que estem parlant de, ara mateix de Trump, eh? O el Saló de Ball, aquest que ha fet a la Casa Blanca, fa uns 8.400 metres quadrats, que és més de 4 vegades la residència executiva principal. Doncs això, Neró, no sé com seria l'equivalència,
3: no,
2: però...
3: És aquest el tema, o sigui, que el poder, jo dic que no només s'exerceix, no? S'ha de sanificar.
1: Clar.
3: Llavors, l'arquitectura, a més, és fantàstica, no?, per poder-ho fer, perquè, per exemple, no?, un discurs del Trump, o un discurs que hagués pogut fer Neró, dura uns minuts. Però un edifici, una estàtua, un arc, això dura segles.
2: Clar. Clar.
3: Aquest és el tema.
1: Sempre et diran, no?, aquest és Neró. Sí, home, sí, quan hagin passat un segle de la teva mort. No, és que aquest és Neró i va fer això. I per què li van aixecar una estàtua? Home, perquè, clar, era importantíssim. Bueno, se la va autoaixecar.
3: Clar,
1: però bueno,
3: és la manera de dir, la necessitat per mi, no?, de que el poder es vegi. S'ha de veure. No n'hi ha prou en governar, s'ha de veure.
2: En aquesta línia, no?, que el poder s'escenifica, m'ha fet pensar en els jardins de Versalles,
1: home,
2: que seria una mostra d'ostentació, no?
1: Clar.
2: Perquè, clar, es fan el 1661, Lluís XIV, el rei Sol, va voler fer uns jardins que fossin tan importants com el palau mateix, i era una manera de dir, mireu quina gran extensió de terra que tenc, i no és productiva,
1: clar,
2: és estètica.
1: No són camps.
2: No, exacte.
1: No estem aquí traient blat o no sé què, ordi, cibada, el que vulguis. No, no, la tinc perquè la tinc.
2: És decorativa, m'ho puc permetre, no? I va ser una obra monumental, no? Perquè, a més, va poder moure gran quantitats de terra per anivellar el terreny, pantanós, es van haver de plantar milers d'arbres transportats des de diferents regions de França i de Flandes, o sigui que al final aquesta monumentalitat o aquesta cosa de voler mostrar el poder que tens ha estat constant al llarg de la història.
1: Però un dia podem parlar dels jardins, perquè crec que una vegada ho vam parlar també amb tu fa anys,
2: sí,
1: que és molt interessant la cosa de que el jardí al final és una fabulació de que tu pots controlar la natura, això.
2: Exacte.
1: És una cosa fantàstica, la natura és viva, és forta, et supera. No, però jo la tinc domesticada. I després aquest espai de la gespa...
2: Que és un luxe.
1: Que és un luxe.
2: Clar.
1: Perquè és un espai no productiu. No, no, és que només el tinc per fer bonic.
2: Clar.
1: Punto.
2: I perquè és agradable, i a més a les cases nord-americanes, no?, estem pensant que un bon jardí vol dir que tot va bé. En canvi, quan el jardí està abandonat, és que alguna cosa passa dins aquella casa. No?
1: Tornant als romans, va. Tenim un Neró que dius que aixeca la seva residència, aquesta Domus Aurea,
2: sí,
1: que encara avui queden les restes, que aixeca una escultura monumental de si mateix. La gent com ho veu? O sigui, la gent els hi semblava que era una cosa excessiva o realment... Bueno, les fonts que diuen, no sé per què.
3: A veure, als romans els hi fascina la monumentalitat. Clar. Partim d'aquí, eh? I Roma era una ciutat on el poder s'expressa precisament així, és el que comentàvem, no? Amb temples, amb fòrums, arcs, amb aquestes estàtues gegantines. Un emperador, de fet, havia de construir i de fet, construir forma part del seu prestigi. El problema amb Neró no és que construís molt o poc, sinó què va construir, on ho construïa i per qui. Perquè és el que comentàvem ara fa un moment, no? Després d'aquest incendi de l'any 64, una part enorme del centre de Roma havia quedat totalment devastada, i llavors Neró impulsa aquestes mesures importants de reconstrucció urbana, però al mateix temps fa aixecar aquesta Domus Aurea. I llavors què diuen les fonts? Doncs que dona la sensació que l'emperador s'ha aprofitat d'aquesta situació, d'aquesta catàstrofe, per això moltes fonts diran, és ell qui ha cremat Roma. A veure, no la va cremar ell,
1: clar,
3: ni molt menys. És que ni tan sols era Roma quan es va cremar Roma l'any 64.
1: Però vols dir que algú creu que s'aprofita de l'incendi, i per tant, si s'ha aprofitat de l'incendi, ves que no l'hagi provocat ell per aprofitar-se'n després.
3: Clar, és que és molt fàcil, perquè és quina casualitat, i això no és casual. Per
2: això
3: tant,
2: passa
3: és això.
2: Sempre que hi ha un incendi, o unes inundacions, no?
1: Un gran incendi, no?
2: Apareixen uns especuladors
3: sempre
2: allà enmig. Que...
3: És que busquem un culpable. O sigui, quan hi ha una catàstrofe, el ser humà tendim a mirar ràpid de qui ha sigut la culpa.
2: Clar.
3: I en aquest moment va ser l'emperador, i Neró ràpidament va dir els cristians, perquè això és la pilota, la va
1: passar,
3: no?
1: És vostè? No, no, és l'altre.
3: No, però la imatge sí que ens arriba d'aquest Neró tocant la lira,
1: clar,
3: no?
1: Clar, clar,
3: Roma
1: clar.
3: Cremant,
1: un senyor boig, no, un senyor boig. Llavors, clar, el tema és que
3: ell,
1: quan ell hi ha aixecat això,
3: sí,
1: mor, no?
3: Ell mor, amb la seva estàtua colossal de 35 metres, llavors ve la dinastia Flàvia. Us he de dir que jo els Flavis a mi m'agraden moltíssim, perquè van fer una operació política brillant. Què van fer? Ells se'n van adonar que el poble no estava content amb el que havia fet Neró, perquè van veure un abús de poder, que s'havia excedit amb aquesta vivenda per ell, llavors agafa aquell llac artificial piscina que dèiem, el van drenar i van dir, nosaltres aquí què farem? I construirem un amfiteatre, que a més serà públic per tothom. I es construeix just al costat d'aquesta estàtua colossal.
2: L'expropiació.
3: Llavors, però de l'emperador.
2: Sí, sí.
3: Quan posen aquest amfiteatre al costat del Colós, la gent el coneixerà com el Coloseu.
1: No!
3: El Coliseu de Roma, el nom li donem per l'estàtua colossal de Neró.
1: No fotis!
3: Clar, això és lo bo.
1: Es diu Coliseu per l'estàtua de Neró, que estava allà al costat?
3: Que estava allà al costat, que per cert Adrià i d'altres emperadors l'agafaran i la trauran després, però al món inici, quan es construeix el famós Coliseu de Roma, és un amfiteatre immens, el més gran de tot l'imperi romà.
1: Però sobre un llac.
3: Que l'havien drenat.
1: Assequen el llac de Neró per col·locar-hi el Coliseu.
3: Llavors el poble està encantat, perquè és un regal de l'emperador. Per tant, la qüestió no és monumentalitat sí o monumentalitat no.
2: Val.
3: És a qui serveix aquesta monumentalitat.
1: Clar.
3: Un aqueducte, unes termes, un amfiteatre, poden engrandir l'emperador, però sobretot alhora beneficia la ciutat. I aquesta era la clau. Per això us dic que van fer una operació política brillant. És Vespasià i Tit. Són dos noms que hem de recordar.
1: És fantàstic, perquè clar, has tret un llac artificial que és pura propaganda, no serveix per res tenir un llac artificial.
3: Com la gespa.
1: I a canvi li dones l'oci a la gent del poble.
3: I paguen els emperadors aquest oci, aquestes lluites de gladiadors i tot. Clar, llavors el poble està encantat amb els Flavis, sobretot els dos primers.
2: Ha fet un parc temàtic.
1: Sí. Bueno, tinc una pila de missatges de gent que m'està escrivint també per parlar de... Diu, salvant les distàncies, no? Em diu ara l'Enric Lucena, per exemple. Diu, l'Òpera li van canviar el nom a l'estadi del Betis i li van posar el seu nom. Veus? Ruiz de l'Òpera. O, per exemple, la ciutat esportiva del Madrid, que s'anomena Valdebebas, tècnicament, oficialment, no es diu Valdebebas. Es diu Ciutat Esportiva Florentino Pérez.
3: Veus?
1: Que encara és el president del Madrid.
2: En vida. Clar, en vida.
1: Deia, hi havia qui deia que sospitava que volien canviar el nom de Santiago Bernabéu, que és l'estadi, per dir Florentino Pérez, en la seva presidència.
2: Narcisisme messià.
1: No s'ha fet.
2: Tot arribarà.
1: En tot cas, construir molt gran, per tant, el que estaves dient, no garanteix controlar el relat històric d'allò.
2: Clar, que li posin el nom a veure què passa després.
1: Sí, clar.
3: O sigui, tu pots construir el monument, però no la posteritat. Llavors, Neró aixeca aquesta residència extraordinària, associa la seva imatge en aquest colós gegantí, transforma bona part, no?, del centre de Roma, i tot sembla pensat que és per dir, escolteu, Neró ha estat aquí i Roma no m'oblidarà. I evidentment que no l'hem oblidat. El que passa és que no és la manera que ell hauria volgut, no? Perquè és gairebé una lliçó sobre el poder, perquè un governant pot decidir què construeix, pot posar-hi el seu nom, que estàvem comentant ara, pot intentar explicar-nos com vol ser recordat, però no pot decidir què faran els que vindran després amb aquell monument, ni quin significat li donarà a la història. Per tant, una cosa és construir per la posteritat i una altra, jo diria, que és controlar què dirà de tu aquesta posteritat.
2: Per exemple, Calígula, emperador romà, entre el 37 i el 41, que es va fer construir dos temples al Mont Palatí dedicats a ell mateix, va fundar el seu propi col·legi de sacerdots perquè s'adorava a si mateix i exigia ser adorat com un déu, i com el recordam? Com un boig.
1: Clar.
2: És a dir, no se sap per què, Ventura sí que tenia epilèpsia, no se sap si era una cosa metafòrica, si era un sentit literal o figurat, però el recordam així, no? I diuen que va anomenar cònsol el seu cavall preferit, Incitatus, però segurament és una mala interpretació d'un text. En tot cas, en temps de Milei no ens sembla tan estrany ara, no?, que anomenis
1: un animal domèstic en un...
2: I per cert que és molt recomanable Calígula d'Albert Camus, una peça teatral sobre l'absurd existencial, l'alienació, el patiment, la lògica del poder i tot això que estem parlant avui.
1: Sí, estem parlant de construccions i deixar empremta per la posteritat, però també podem anar de Roma a Egipte. Les grans piràmides, Keops, no?
3: Sí, sí, jo crec que Keops és probablement un dels exemples més extraordinaris de la història, no? Perquè fa 4.600 anys, que es diu aviat, És a dir, el 2.600 abans...
1: És increïble.
3: Sí, va fer construir una autèntica muntanya, que és la Gran Piràmide de Giza. És una muntanya artificial feta de pedra i que mesura 146 metres d'alçada.
1: Que bo el concepte, no? No és un monument, no és un edifici, és una muntanya.
3: Jo alguna vegada dic que la Fem o muntanyes, en aquest cas en va construir una.
2: Clar.
3: Això ho veig molt clar. I a més, heu de saber que és l'edifici més alt del món durant gairebé 4.000 anys. Això és tremendo, si estem parlant d'una monstruositat. Llavors, què és aquesta piràmide? És una tomba. És una tomba que té té una funció religiosa, però al cap i a la fi és per enterrar-hi un sol home. No té cap altra funcionalitat. Però sobretot què és per mi? És una demostració brutal de poder. Aquí és on ve el tema, perquè per construir aquesta muntanya de pedra, què et cal? Mobilitzar milers de treballadors, artesans, picapedrers, transports, aliments, però sobretot el que has de tenir és una administració extraordinàriament complexa. Jo crec que el missatge és molt clar, no? El de Keus és: mireu de què és capaç el faraó, mireu de què és capaç Egipte. I que 4.600 anys després, com podeu veure, no sabem pràcticament res de Keops, del seu govern, però en canvi tenim allà el seu monument, la seva tomba.
1: Clar, és que és molt interessant això que ara apuntaves. No és tant l'edifici en si, sinó com nassos ho ha fet això, però quina potència per poder fer això. Encara hi ha aquelles preguntes de: oh, no, els alienígenes ho van construir, perquè
3: segurament
1: no podia
3: sí,
1: ser,
3: no?
1: No podia ser que amb la tecnologia d'aquella època...
2: Bueno, és que si no, a veure, com ho explicau?
3: Doncs mira, l'altra versió que es diu sempre són esclaus, no? De fet, Hollywood els ha encantat portar això a la gran pantalla, i heu de saber que a dia d'avui aquesta imatge dels milers d'esclaus fuetejats construint la piràmide és un mite.
2: Què dius?
1: No!
3: L'hem de trencar.
1: No ho van fer amb esclaus?
3: No, l'arqueologia ens ha demostrat que la realitat és molt més interessant. O sigui, són treballadors organitzats en equips, homes i dones i criatures. Aquí tot el poble participa en la construcció de la piràmide. En el moment que hi ha les crescudes del Nil, és el moment que no pots conrear la terra, com que el 90% de la població eren camperols i camperoles analfabets que no podien fer res, doncs deien: a veure, si vull menjar, treballar pel faraó, que és un déu a la terra. Llavors, en aquests mesos d'inundació, vas a treballar. Homes i dones, insisteix. Ens han arribat els esquelets d'alguns d'aquests treballadors que hi van deixar-hi la vida, i veiem que eren nanos, entre 17 i 25 anys, no eren més grans.
2: I tenien salaris, i això?
3: Tenien salaris, tenim les llistes que explica i parla dels sacs de gra, perquè se'ls hi pagava amb cereal, perquè aquí encara no hi ha moneda. I es veu que, a més, hi ha tota una infraestructura al darrere, és a dir, tenen fins i tot, jo li dic Creu Roja, tenen infermeria, perquè si es dislocaven algun braç...
1: Hi havia drets laborals.
3: Bé, a veure, un estatut dels treballadors, tal i com us esteu imaginant.
1: El sindicat no hi era, no? El sindicat de la piràmide.
3: Però, goita, el fet de morir construint una tomba per un déu...
2: Clar,
3: era un honor. Clar, o sigui, t'estàs guanyant l'eternitat. I això ja s'ho valia. Per tant, el poble construeix de grat. El poble forma part de tot un col·lectiu i tots junts estem fent una obra mestra que serà perpètua.
1: Clar, però una cosa important del que estàs dient, i abans us ho preguntàvem, no?, què pensaven els romans de la colossalitat de les imatges o de l'estàtua de Neró. Aquí estàs responent una part de la pregunta que jo em podia fer sobre la piràmide, perquè la piràmide, si està construïda sota la sang, la pressió... Els esclaus, potser l'odiaven, no?
3: Que ja
1: els egipcis.
3: No són esclaus,
1: però ja no són
3: esclaus.
1: No
3: hi ha esclavitud.
1: Per això,
3: exacte, és molt
1: en
3: diferent.
1: El moment en què són gent que hi van a treballar voluntàriament, potser ja la mirada ja no és negativa respecte a la possibilitat.
3: Zero negativa. És que, a més, jo sóc del parer, és només una opinió personal, que una gran construcció, digue-li piràmide o digue-li catedral, cal quelcom més que la tecnologia que tinguin en aquell moment, que és minsa. Cal fer. Perquè la fe mou muntanyes, estàvem dient. Per tant, si tu aconsegueixes, amb el teu relat, fer creure al poble que és capaç de fer allò, i que ho has de gaudir, i que fins i tot si deixes la vida no passa res, perquè t'estàs guanyant l'eternitat, ho fas amb ganes.
2: Però és un poble alienat.
3: Sempre. Aquí es tracta que faraó Keops controla aquest relat i que té els seus súbdits encantats amb la seva figura i que, per tant, són capaços de fer això. És l'ego aquest que dèiem desbocat.
1: Però quan deies això, 4.600 anys després, tothom sap qui és Keops, o el nom no s'ha oblidat, Keops. No?
3: Sí, la construcció es manté dempeus, que això és l'important. El nom de Keops no l'hem oblidat, i encara us diria més. Jo diria que a qualsevol persona del planeta li ensenyes una fotografia d'una piràmide i sap reconèixer què és. Diu: sí, això és una piràmide. Potser no et sap dir que és una tomba o un temple, però sí. Per tant, construir un monument és construir un relat, com ara dèiem, i com més monumental és aquest relat, més possibilitats tens que travessi els segles.
1: Ai, senyor, que fascinant tot això, de veritat, eh? Em teniu lligadíssim. Enganxat a la ràdio, estic. No, però... tancarem, sí, perquè imagina que foto el camp. No, home, no. Tancarem les incunables d'avui amb recomanacions, Llucia, que sempre ens van molt bé.
2: Sí, per exemple, un clàssic contemporani sobre la megalomania dels governants és La fiesta del Chivo, de Mari Vargas Llosa, sobre el dictador, el general Rafael Leónidas Trujillo, que mentre governava entre el 1930 i el 1961, quan el varen assassinar, va canviar el nom de Santo Domingo per Ciudad Trujillo, no? Ara que parlàvem de canviar noms de llocs. Es va fer erigir més de 1.800 bustos en el seu honor i va col·locar plaques que deien Trujillo, hacedor de esta tierra, i aquesta novel·la doncs, explora com el seu poder va penetrar profundament en la psicologia col·lectiva i no sabien com reaccionar quan el varen assassinar, no? És aquesta cosa de dir, ostres, ara mos han quedat sense aquesta figura, no? I després hi ha un còmic que va sortir el 2016 en el primer mandat de Donald Trump a la Casa Blanca, és de Pablo Ríos i es titula Presidente Trump, Dios perdone América, que fa gràcia perquè es queda molt curt del que després ha arribat a fer Trump, no? Són vinyetes, són quatre vinyetes per historieta, i són sobre les primeres decisions que havia de prendre, i el veiem, per exemple, avorrit a la Casa Blanca, i de sobte pensar, ah, mira, podria envair alguna cosa, no? I unes historietes més endavant, està avorrit, i pensa, podria derrocar qualque govern, no? I llavors les llegeixes ara, i dius, ostres, és que...
1: Ha envellit fatal, això.
2: Ha envellit fatal, s'ha passat tres pobles, ell, sí, no? I finalment, hi ha un llibre que també molt recomanable, que és Castelló contra Calví, publicat per la Segona Perifèria, amb traducció de Marc Jiménez Butz,

0: Vine a la castanyada del Cabra Rock! El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló! L'ex amb Busto i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys! I molts artistes més, com Figaflaues, els Catarres, els Tiets o la Ludwig Band! També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai! Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat! Afanya't que s'acaben! Rec 105, emissora oficial!
1: A Matlleu Origen et proposem una compra rodona. A més d'omplir el teu cistell, pots ajudar a impulsar la investigació contra l'Alzheimer. Fins al 14 d'octubre, quan passis per caixa, participa en l'arrodoniment solidari a favor de la Fundació Pasqual Maragall. Petites diferències que ho poden canviar tot. A Matlleu Origen, el gust és nostre.
2: De la història de la humanitat.
3: Senyors, tots, eh? Jo no dic res.
2: És veritat, és així, és un mal masculí, en certa manera. Incunables, Llucia Ramis i Irene Cordón, sempre un gust, moltes gràcies.
3: Que vagi molt bé, una
4: que
3: parada.
4: Vagi molt bé.
2: 12 i 7 minuts.
5: Esteu escoltant
6: els millors moments del Via Lliure.
7: Els últims salvatges.

0: 606-2564-39. Ara m'he barrejat amb un altre. M'he inventat el telèfon. A veure, crec que és aquest, eh? 606, sí, perdoneu. 606-2564-39. Va, notes de veu dels vostres fills, dels vostres nets, dels vostres nebots, nens i nenes, fent preguntes per Manuel Delgado. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Escolta, abans que comencem a sentir-ne alguns dels missatges que ja ens han anat arribant, perdó, és que he dit el telèfon malament, ja passa això a vegades. No, no hi ha més llamades.
1: Ja s'han penjat.
0: Ai, Déu meu. Bueno, no t'ha passat mai que has traspapelat un telèfon?
1: Home, evidentment, clar que sí.
0: A veure.
1: És consubstancial a la condició humana.
0: A més, és una de les coses més divertides que pot passar, que és fer una trucada a algú que penses algú i no és. Hola?
1: Això
0: Antonio. Antonio, no. No.
1: Jo recordo una persona que tenia, després va tenir un càrrec a l'Ajuntament, que em va escriure que m'estimava i sospito que no era per mi. I li vaig contestar que jo també i tal, però sí, sí, pots rebre missatges d'estanys. Amb el Miquel Pajares, el sindicalista, em va passar una cosa per l'estil. Vaig ser jo que pensava que escrivia la meva dona i li vaig escriure que l'estimava i tal, i que la trobava a falta, i va ser molt amable. Sí, sí, ja passen aquestes coses. I inclús, jo crec que passaven abans que s'inventés el telèfon.
0: I tant. Per què?
1: Perquè la vida està feta de malentesos, d'equívocs.
0: Ens agraden molt els malentesos.
1: Quan dius, no, perdona, crec que no m'has entès. Que és quan t'han entès.
0: No, però no és el mateix, eh? En una discussió, Delgado, el moment en què un li diu a l'altre no m'has entès és una mica ofensiu. La manera de dir-li no m'has entès és crec que no m'he explicat bé. Estem d'acord o no?
1: Sí, perquè al fons diries no és que no m'hagis entès, és que ho has entès exactament al revés. Però... Sí, sí.
0: No m'he explicat bé. I en el fons estàs dient ets tonto o... No?
1: Jo crec que l'amenaça més imminent és la que aquell que et diu vols que et digui sincer? I tu li diries no. O sigui, no.
0: La frase aquesta que és pura retòrica, no?
1: Home, clar.
0: Vols que et digui la veritat?
1: Vols que et digui el que...
0: Pues no. La veritat és que no t'ho demanes.
1: Oblida't, menteix-me.
0: Bueno, ara es diria el telèfon bé, eh? 606-2564-39, 606-2564-39. Notes de veu dels nens cap al Manuel Delgado. Per cert, et volia preguntar, ja aprofitant la situació, com has vist això de l'acampada a Madrid? Perquè, clar, això et dona ressons de fa 15 anys.
1: A veure, la tècnica de l'acampada com a forma de protesta és antiga, i abans del 15M a Barcelona, a Plaça Catalunya, va haver-hi acampades que va organitzar, en aquest cas, Ube de Vivienda, i me'n recordo perfectament. La clau està bàsicament amb la policia.
0: El paper de la policia?
1: Clar, perquè tot el 15M no va ser conseqüència de l'acampada, va ser conseqüència de l'intent de la policia
0: desallotjar
1: la gent que estava acampada a la Plaça del Sol. Si no ho hagués fet, mai sabrem què hagués passat. Però no, aquí la...

0: A més, a Catalunya va ser un desallotjament i un temps de desallotjament molt forts.
1: Sí, quan els va agafar pel cap que havien d'escombrar. I van dir, bueno, jo dic, aixequeu-vos, que és que hem d'escombrar, que tenia que veure amb la final de la Copa d'Europa.
0: A la del Barça, no?
1: Clar.
0: La final de la Champions de Wembley, el 2011, sí, va ser el 28 de maig.
1: Que van arribar a la conclusió que la campada era un perill per als eventuals aldarulls que s'haguessin pogut produir, perquè es veu que hi havia elements perillosos a la campada, i van decidir netejar-la, i jo crec que al final fer fora la gent. Però és interessant, perquè qui va intervenir en primera instància no va ser els d'Esquadra ni la Guàrdia Urbana, va ser Beceneta. La qual cosa donava a entendre que entenien que la gent que estava acampada era bàsicament merda. Tal qual.
0: Bueno, anem a les preguntes, no? Millor els joves oients d'aquest programa. 606-25-64-39. No et posis en guàrdia, què passa?
1: No, en guàrdia no, sempre estic en guàrdia. No, però un aclariment. Jo les respostes que intento oferir sí. No són les d'un antropòleg. Dios, sí. No, les respostes esperes d'un antropòleg que s'entenguin. Són les d'un avi. Jo, de debò, que jo li dic a aquestes criatures que tenen l'amabilitat d'interrogar-me el que els diria el meu net i la meva neta. Que si no, hòstia, miràs tu. Les respostes que pot donar l'antropologia habitualment són ganes de complicar les coses.
0: Ganes de complicar. Això t'ho han dit alguna vegada, no? Manel, només tens ganes de complicar les coses.
1: És que és per definició. Clar. Som antiintuïtius i quan donem una resposta que d'una forma o altra matisi la mateixa pregunta, ja dius, ostres, a veure, si estava claríssim. Què és una família? Què entens per família? Ara se m'està acudint preguntar allà on puc què entens per extrema dreta, després de que l'Oriols digués que no era d'extrema dreta, com vam parlar la setmana passada, sí. I jo sí, clar, tothom s'enfada perquè està tan clar. Mm-hmm. O sigui, no pots preguntar mai.
0: Però què és una família, Delgado?
1: Depèn.
0: Ah, clar.
1: Hi ha moltes societats, està claríssim que el nostre model de família, la família nuclear tancada, és pare, mare, fill, és un invent recent, que de fet és dels més primitius que es coneixen en antropologia, és és el model esquimal.
0: El de la família nuclear, per entendre.
1: Nuclear tancada, seguint el model de niu. Per això, quan es diu la família tradicional, s'ha d'explicar, ja compliques les coses, que la família tradicional és bastant recent.
0: I com és la no tradicional? Com era?
1: Pues de moltíssimes maneres. A totes aquelles que estableixen la diferència entre cosins creuants, entre cosins creuants i cosins paral·lels. Tu pensa una cosa, que per exemple, si és útil incorporar les matemàtiques a l'antropologia, és justament per desxifrar formes de parentiu d'una complexitat extraordinària. La nostra és tremendament elemental. En matèria de família som una societat primitiva.
0: Hosti, noi. Bueno, crec que tinc preguntes, no sé si van de la família. Mira, a veure, ens envia una nota de veu, no sé quina edat té. És molt petita. La Nur.
2: Hola, tinc 5 anys i em dic Nur. I la meva pregunta és per què quan la gent es mor les enterrem en una caixa?
0: M'encanta. Gran pregunta. Bueno, clar, hauries de dir depèn, suposo, Delgado, perquè no tot arreu s'enterra en una caixa ni en totes les circumstàncies.
1: No, evidentment, clar, les formes d'enterrament són tremendament diverses. Home, a veure, jo entenc bàsicament que és per la raó que quan vas comprar una cosa te l'emboliquen. Què passa?
0: Wow.
1: Dic en sèrio. O sigui, sempre ha d'haver-hi una mediació. Entre l'humà que enterra ni la terra, ha d'haver-hi una mena, diguem-ne, com
0: una protecció.
1: No tant una protecció, sinó justament una manera d'establir clarament que una cosa és la terra i altra cosa és la persona. La capsa té exactament la mateixa funció que t'emboliquin un regal. Tu no pots donar un regal que no estigui embolicat, perquè té que haver una mediació que impliqui, per exemple, obrir-lo, fer, ai, què és? Però la funció que té justament la capsa és evitar un contacte directe entre la Terra i l'individu, en la nostra societat.
0: I tu creus que és entre la Terra i l'individu o és en el procés pel qual es porta l'individu a les despulles d'aquell ésser estimat cap al cementiri, cap al lloc on hagi desenterrat, que no haguem de presenciar el cos inert d'aquella persona? És que no sé si és més cap a la terra o cap a la resta de la gent que veu el procés d'enterrar-lo.
1: Això té que veure, bàsicament, jo que sé, evidentment que el tema de l'aviso de la mort és inconvenient.
0: Clar.
1: Sí, de fet,
0: per exemple, i aquesta frase, no?, quan tu vas a un territori i et diuen, vols veure'l?
1: No.
0: no?
1: Bueno, home, el passa que te l'arreglen, la posen, entre cometes, justament.
0: Exacte.
1: La tanatologia serveix justament.
0: Bueno, aquesta frase tan bèstia, en realitat, que és, l'han deixat molt bé.
1: Clar.
0: És una frase tremenda, eh?
1: Clar, perquè són formes d'intermediació no únicament entre la Terra i el cos humà, sinó entre la vida i la mort. Perquè, en definitiva, l'individu que enterrem està mort, que és un impossible, lògic. No pots estar mort.
0: Si estàs, no estàs mort, clar, i si estàs mort, no estàs.
1: Per tant, és una manera d'entendre'ns que no passa directament al no-re a convertir-se en pols del planeta d'una manera tan ràpida, sinó que té que haver-hi un procés intermig que serveix justament per establir aquesta mena de desplaçament o de viatge.
0: O sigui, el viatge pel qual els antics ja deixaven objectes en les tombes d'aquella persona o que podria necessitar en el trajecte, és el mateix motiu pel qual doncs arreglem les despulles d'un familiar pròxim a través de vestir-lo bé, de posar-li, si cal, un maquillatge, etc, perquè ha de fer un viatge. Però i ha d'estar agraciat per aquest viatge, en la millor versió de si mateix.
1: Per què? Perquè això de morir-te tampoc és tan fàcil. O sigui, no t'ho dic, com que t'has mort? Primer, que és una falta, diguem-ne, de consideració en relació als demés, que tenen raó per retreure't per què t'has mort sense permís. I com a mínim, doncs, tenir la delicadesa, home, de despedir-te, no sé, d'alguna manera. Ja, però el dol serveix per això. Entre la vida i la mort hi ha una mena d'espai, que és aquest espai del que no poden escapar alguns, els que anomenem justament fantasmes, que són individus que han quedat justament en aquesta mena d'intermedi entre la vida i la mort, atrapats sense acabar de morir-se del tot.
0: I els vius que estan fent un dol estan entre la vida i la mort, dius?
1: Els que estan fent el dol justament és els que protagonitzen en paral·lel el mateix trànsit.
0: Clar.
1: Una persona no s'esvaeix. Però tu pensa que això també, si més no, en el nostre...
0: No podem fer veure que senzillament no ha existit aquella persona. Per tant, també els vius necessiten el mateix trànsit que se suposa que pateix.
1: No, és el dol.
0: És el dol.
1: O sigui, és una qüestió que es negocia. Per això celebrem la castanyada, el candavall o la festa de Halloween.
0: Clar, clar.
1: Són maneres de recordar que no és tan fàcil morir. Que diguem-ne que per morir hi ha una mena de tràmit, una mena de protocol que no es pot saltar.
0: Quina meravella, tu. Això és la pregunta de la Nur. Fixeu-vos, És que els nens són meravellosos, t'ho dic de veritat. La Nur, de 5 anys, ens enviava aquesta pregunta. 606-25-64-39.
1: Que pregunti per què.
0: Estic a punt de dir telèfons dolents cada 2x3. 606-25-64-39. Què dius?
1: La pregunta hauria de ser per què la capsa, diguem-ne, el fèretre ha de ser de fusta.
0: Això sí.
1: Per què no ha de ser de plàstic? O de qualsevol altre material? O de ser inoxidable.
0: Perquè es desfaci? Amb més facilitat.
1: Bueno, jo també em faig preguntes.
0: O sigui, tu deixes aquesta pregunta, no?
1: No, o sigui...
0: Per què el material amb què estan fets les caixes de morts és fusta majoritàriament?
1: Perquè forma part justament d'aquesta mena de territori intermig entre la natura i la cultura. El capdavall és fusta.
0: La fusta és un mort, també, no?
1: Clar.
0: Perquè era un ésser viu, un arbre...
1: Clar.
0: I de cop ja no ho és.
1: En canvi, embolicar-los en una capsa de plàstic seria deshumanitzar-los.
0: Mm. Bueno, hem parlat de les cendres, també.
1: Però les cendres és diferent. Les cendres és justament la manera absoluta de no desprendre't del mort i fer-te creure que cada cop que mires al mar el teu parent desaparegut està allà, diguem-ne, com si diguéssim, nedant. O la gent que el tira al bosc i tal. O sigui, en comptes de desperta del finat, el que fas és justament perpetuar la seva presència, clar, perquè tot l'univers és bàsicament el seu fèretre. Tot l'aire que respires és bàsicament allà, és allà on viu el que no està viu.
0: Quina meravella, tu. Bueno, anem amb preguntes, més preguntes dels oients més petits de la casa, aquest 606-25-64-39. Aquesta pregunta ens l'envia l'Èlia.
3: Hola, sóc l'Èlia. Què és un país?
0: Hòstia.
1: Bueno, però això no és, no és. A veure...
0: No, un moment, abans de faltar, Delgado, perquè, clar, la pregunta de què és un país... Jo entenc que si l'Èlia li ha fet als seus pares aquesta pregunta, diguin això que ho contesti el Delgado, ja s'ho fotrà.
1: A veure...
0: Hòstia, és que un país... Perdó, la paraulota.
1: És que, a veure, les paraules... A veure, les paraules
0: importen.
1: No serveixen per descriure coses. Són les coses que neixen com a conseqüència de la paraula que els hi apliques, perquè si no tinguessin una paraula no existirien.
0: Correcte.
1: Per tant, al capdavall, qualsevol definició...
0: Qualsevol cosa que existeixi en la nostra ment és bàsicament perquè l'has anomenat.
1: Perquè l'has anomenat i perquè té un nom per definir-la.
0: D'acord.
1: Què és el país? Doncs jo et diré, el país és el que et doni la gana, amb el sentit, bàsicament, de que tu estàs en condicions, tu o qui correspon, d'aplicar-li aquesta mena de denominació d'origen a que et doni la gana. Jo què sé, mira...
0: Per això sempre fem aquesta cosa tan poètica del... El meu país és la infantesa, no el regne, perdó, perquè bueno, un país pot ser qualsevol cosa, no?
1: Hosti, interessant el tema de l'ús del possessiu per parlar del teu país.
0: El meu país.
1: El teu país, que aquí, diguem-ne, qui és d'aquí?
0: Clar.
1: El teu país és teu o ets tu que ets el teu país, del seu país?
0: Uh-huh.
1: Diguem-ne, la meva...
0: És la meva possessió? O jo formo part d'aquell país, representa?
1: Sí, perquè vegis, però si és que... No sé per què fas preguntes, Meli.
0: No, perdona, però és que la resposta crec que és inevitable. O sigui, què és un país el que tu decideixis és textual, perquè no hi ha un ordre natural dels països.
1: Evidentment.
0: Hi ha un senyor que en un moment determinat, perquè hi ha hagut un conflicte, s'ha posat una línia en un moment determinat i ha dit això és un país. Fins i tot estem avui encara determinant que Catalunya és un país, Manel, clar. Que...
1: Sí. No, espera, jo quiero contestar.
0: No vull que contestis.
1: La pregunta, bàsicament...
0: És... Pels catalans és un país.
1: Ja en català, ja existeix el catalanisme?
0: Sí.
1: Vale. El catalanisme té que veure amb Catalunya. La noia, com es deia, 5 anys...
0: No ha dit l'edat. Èlia.
1: Èlia. Pregunta que respon. Una pregunta, qui pregunta i ja respon i també pregunta. A veure, què és primer, Catalunya o el catalanisme? Tatatxan.
0: Oh.
1: Doncs... Vam?
0: Ja sé el que estàs preguntant. Bueno, ja has respost amb la pregunta.
1: No, és que...
0: Qui defineix Catalunya?
1: Què vols, odiar-me? I que et digui, bàsicament, com va ser la construcció de les nacions al segle XIX i que són la conseqüència... No facis la que t'estic dient, bàsicament.
0: Sí.
1: És que si Lewis Carroll va dir que Alícia vivia un país de meravelles, doncs tu pots perfectament pensar que el racó de casa teva, on tu tens una capsa de sabates plena de records de coses que no sé per què no oblides, però segurament és la conseqüència de que sota el teu llit, amb una capsa de sabates, tens tot un país.
0: Oh, Delgado, gràcies. Més notes de veu al WhatsApp del Via Lliure, ja sabeu, respostes difícils, complexes, per preguntes encara més complicades, dels nens i les nenes, que són els millors preguntons de casa nostra. 606-2564-39. Escolta, són les 11:06, te'n faig una tercera i última ja, per avui.
1: Eli, el teu país és la teva infància.
0: El teu també?
1: Sí.
0: O sigui, si tu haguessis de definir el país de Manel Delgado, és la teva infància. Ja, però hi ha gent que diu la pàtria. Clar, és que si ens podem debatre entre pàtria, país, nació i estat...
1: També infància és la pàtria. I bàsicament és una pàtria de la que no m'he aconseguit exiliar.
0: Mm-hmm. Vol dir que estàs al país de Nunca Jamás, diguem-ne.
1: Bueno...
0: Perquè allò és un país, també. Has dit el país de les meravelles de... Carroll, però també hi ha el país... No, de Peter Pan.
1: És
0: el país dels nens.
1: Clar, és que no... Jo crec que el que justifica la meva presència en aquest espai és que estic afectat d'un greu cas de Peter Panisme. Vinga, va, quina pregunta.
0: Bueno, no t'enfadis, tampoc. Va, última pregunta. És que em fa molta gràcia perquè tenim un antropòleg allà fora, també, que és l'Adrià Pujol, que ara de seguida parlarem amb ell.
1: Me cago en la leche.
0: Escolta, Adrià, mira, fem una cosa, vols entrar... Fem un duet amb el Delgado, va. Ara xerrarem amb ell per una cosa personal que li ha passat, que està molt bé. Bueno, ara ho explicaré. Però ja aprofitem, i si no arribes tu, que arribi l'Adrià, saps? O si vol començar l'Adrià a respondre una pregunta...
1: Estem connectats.
0: Segui, Adrià. Es volen abraçar,
4: Un abraço i un abraço viril.
0: Els antropòlegs s'abracen sempre, o no? O depèn de qui siguin. Seu per allà, Adrià.
1: Ara m'ha donat per fer petons.
0: Ah, sí? A mi sí. No me n'has fet cap.
1: No, perquè no em dones l'oportunitat. Ets tan gran que quan vens automàticament m'abraces com si fossis un os i no tinc l'opció primer perquè a més ets alt i costa. Però sí, ara estic bàsicament per petons a tothom.
0: Ens agraden les preguntes dels nens, Adrià?
5: Home, els que tenim nens estem encantats amb les preguntes que ens fan.
0: Uah, amb fills, això, els antropòlegs de veu, no sé si gaudir o...
5: Bueno, no ho sé.
0: Depèn del dia, no?
5: És que depèn de l'edat i de la pregunta, però jo sobretot l'edat, no? Les millors són entre els 6 i els 10 anys, no? Allò que són ja quasi preguntes elaborades i complexes, però molt naïfs, molt ingenues. M'encanta, això.
0: 6, 06, 25, 64, 39. L'Eric, 7 anys, ens pregunta això.
4: Hola, sóc l'Eric, tinc 7 anys i vinc a Barcelona i el que m'agradaria saber és per què Gaudí li va atropellar un tren. Adéu.
0: Uau. Per què Gaudí el va atropellar? Bueno, tècnicament era un tramvia, no? Però una cosa, s'ha parlat... Mira, és que m'agrada molt això. Jo no sé, o sigui, el motiu... Bueno, Hi ha un motiu bàsic, que és que estava pel carrer i va passar un tramvia pel costat. Però el que m'interessa és el simbolisme. S'ha fet molt, s'ha parlat molt de... O sigui, normalment, la mort concreta de gent, de personalitats històriques, no sempre es diu de què van morir, per què. Llavors, en el cas de Gaudí, s'assenyala molt clarament que va morir atropellat per un tramvia, i entre altres coses s'afegeix després que és que no el van reconèixer, i per això, entre altres coses, potser va morir perquè es van pensar que era un senyor qualsevol. A mi aquesta part m'interessa. El fet en si de l'atropellament del tramvia crec que és més senzill, però la resta, bueno, no vull respondre jo. Adrià Delgado, el que vulgueu respondre.
1: Aquesta noia, com es deia, perdona?
0: Es deia... No, és un nen. Eric.
1: Eric. Eric, escolta'm, a veure, crec que és una lliçó magnífica del que és la vida. Gaudí, sens dubte, és el nostre més insigne i important arquitecte, i crec que va generar un univers d'una complexitat extraordinària. I de fet és interessant saber d'on li provenia la inspiració, el tema aquest que tenia que veure amb els bolets, perquè aquella imaginació desbordada, ho dic en sèrio, sempre s'ha dit, però és igual, en aquella època es podia, i una persona catòlica com ell no veia cap inconvenient, si és que és veritat, en trobar fonts d'inspiració literalment a la natura, però és igual, de banda que sigui o no cert, mira, xaval, o sigui,
0: no, xaval no, calma, xaval no. Bueno, que no sigui d'edat té, tampoc compta amb el que...
1: Home, o sigui, menys de 30 segur.
0: Això sí. Què? Què anaves a dir?
1: Doncs que estem parlant d'un, en el millor sentit de la paraula, d'un monstre, d'una creativitat immensa i que encara es meravella.
0: No, però... El que és significatiu és... No ha preguntat per què va morir no sé què de vell.
5: Sinó perquè el van atropellar.
0: Perquè en realitat està dient perquè el van atropellar, no?
5: No, això dels bolets, un moment, eh? Era l'enciam amb llet, no us en recordeu?
1: No sé.
0: Enciam amb llet?
5: Ell menjava enciam amb un bol amb llet, i l'enciam, la substància amb la llet, genera una substància tòxica.
0: És broma, això?
1: Tenia que haver-hi truco, ja t'hi tanta genialitat no pot sortir prenent-se...
0: No, però torno a dir que el fet que aquesta criatura sàpiga que Gaudí el va treure un tramvia és significatiu.
1: Clar que és significatiu. És significatiu de que aquest... Hosti, sempre ens...
0: No, el motiu de la mort el sap.
5: El cap a la lluna.
1: El que dic, bàsicament... No? És
0: clar, veure,
1: que...
0: Hi ha un simbolisme.
1: Hi ha un simbolisme.
0: I després hi ha un altre simbolisme, que és la abasegadora modernitat del moment davant d'un senyor que era molt modern, efectivament, de modernisme, però estava construint una catedral, que és la cosa més tradicional que es pot fer, diguem-ne, no?
1: Però era una catedral modernista, que un tramvia modern atropella un arquitecte modernista semblaria també conseqüent, però és igual. La moraleja de tota aquesta història... a veure, és molt senzilla. O sigui, que tu pots ser l'arquitecte més genial, segurament, i al final l'ha trobat... Això és el que ens surt sempre en qualificatiu, que tinc que evitar, perquè, evidentment, no és...
0: No el diguis.
1: Però jo deixo en mans...
0: Punyetero, vols dir.
1: Punyetero, comença amb P. Diguem-ne que al final, amb el teu talent, capaç de revolucionar l'arquitectura i el món de les representacions
0: No, però i després afegeixo la següent qüestió, que és: mai sabrem si l'haguessin reconegut si hagués mort en aquell accident.
1: Escolta'm,
0: no?
1: Ell,
0: perquè no el reconeixen, es pensen que és un senyor un pidolaire.
1: Escolta'm, però a veure,
0: i no li fan les cures que li han de fer.
1: Té que veure amb la modernitat. On li va passar això? Li va passar al carrer.
0: Sí.
1: Ell havia construït una catedral en el si de la qual s'expressava justament la divinitat. Déu rebia amb els seus millors moments, amb tota la seva solemnitat. El seu risc, el seu error, va sortir justament al carrer i adonar-se que aquí fora, ara mateix, ens espera el paper genial, institucional de l'atzar, que va sempre a la seva i va demostrar, atropellat, diguem-ne, per un tramvia, que hi encarnava justament la modernitat i el paper que juga justament l'atzar. Que mai saps a què t'espera al carrer. I ell s'ho va trobar. Va ser un mal dia.
5: Bueno, però el guió és boníssim, no? Un amor singular. No? Ets un tio especialíssim, única. Doncs la teva amor és singular. Mm-hmm. Jo crec que si s'hagués mort de manera, diguem-ne, com tothom...
0: Convencional, de vell.
5: Convencional, no queda bé amb Gaudí. En canvi, si un geni ha de morir de manera...
1: Jo crec que tots hem d'aspirar a un amor ridícula.
5: Sí, sí.
0: A veure,
5: sí.
0: Com ho dius, això?
1: Un amor ridícula, sí, un amor patètica, paradoxal.
5: Oh, bueno, hi ha reculls d'últimes frases que és tot és ridiculíssim, eh?
0: Sí, ja
5: de gent molt sòlida, no? Freud, Jung, tal, Einstein, gent sòlida, eh? Que a l'hora de la mort, quan veuen la mort, diuen una quantitat de bestieses, clar, morts de por, no?
1: Però, escolta'm, la mort està sobrevalorada, no ens enganyem, jo puc dir que tampoc hi ha per tant. Però jo dic que en una Gaudí, de debò, escolta'm, el mínim que podia fer, creu-me, benvolguda...
0: Eric,
1: és l'amor que m'he deixat, de debò, hi ha alguna mena de grandesa, de grandària, no sé, d'èpica, inclús, a morir atropellat per un miserable tramvia.
5: Totalment, sí.
1: Ja està, i per tant, màxim respecte. Crec que després d'una obra com la que va fer, el mínim que podria fer és morir-se amb aquesta expressió extrema d'indignitat urbana, que és que t'atropelli un tramvia.
0: Un quart de 12 del matí, bueno, ja ho sabeu, eh? Preguntes per Manel Delgado, 606-25-64-39, notes de veu dels vostres fills, els vostres nets, els vostres nebots, els millors preguntons de Catalunya, que són les criatures. Preguntes impossibles, amb respostes encara més impossibles, improbables, en algun cas. Delgado, gràcies, eh? Home, jo em quedo amb l'Adrià Pujol.
1: És una bona estona. Companyia, és una persona
0: de
1: que...
0: De què us coneixeu?
1: De classe.
5: Sí, per atzar.
0: Però va ser alumne seu?
5: De totalment,
0: classe.
5: Sí.
0: Ah, sí?
5: Fa molts anys. Bueno, no tant, no fa tants anys.
1: Bueno, no sé, 35, així, no sé.
0: Por ahí. Era bon profe?
5: Era... Sí, he vingut amb la meva companya Laura, que no està al micròfon, però que sí. Està aquí, i tots dos vam ser alumnes del Manuel. Però jo no em vull posar nyonyo, és que em posaré trist. Ah. M'emocionaré, perquè era molt bon, profe.
1: A veure,
5: era molt bo.
1: Un elogi és sempre una amenaça, Adrià.
5: Ja ho sé,
1: No te'n refis mai d'algú que t'elogia.
5: És el pitjor que et pot passar. Sí, hi ha càlcul, l'elogi hi ha càlcul. Sí. En el retret no. Sí.
0: És com els regals, no? Això s'ha dit alguna vegada, el regal és un deute, no?
1: Sí, sí, home, és un clàssic en antropologia.
0: Si algú et diu una cosa bona, t'està lligant a tu.
1: Escolta, tu, però jo
5: sense... Feu-nos una secció.
1: Sense vosaltres
0: no
1: soc.
0: Okay. Va, bueno, ja. Delgado, gràcies.
1: Ja està, ja
0: adiós. Vigila quan surtis al carrer. Un quart de 12 del matí. Fem pausa i de seguida amb l'Adrià Pujol, amb la seva història particular, que té a veure amb els orígens, amb qui som, d'on som. Bueno, és una cosa molt antropològica. De seguida.
6: Esteu escoltant
7: els millors moments del Via Lliure.

0: meravella, amb la quantitat d'anys que han passat i que bé que sona George Harrison, evidentment, clar, són dels millors músics de la història. Aquest Isn't It a Pity, de George Harrison, meravella, com tot el que va fer amb els Beatles i fora dels Beatles. Aquesta és una cançó que estic convençut que li desperta alguna cosa al convidat que s'ha assegut a l'estudi. De seguida m'agradarà que m'ho expliqui. Però deixeu-me que el presenti. Ell és un actor de casa nostra, segur que sabeu qui és, ara de seguida us ho explicarem. Va formar part del que probablement sigui o hagi estat un dels últims grans fenòmens televisius que hem viscut a casa nostra, si no l'últim, probablement, en una època en què ara cada cop tot està més seccionat i està més atomitzat, no? I que hi ha molta dificultat perquè tota una família s'assegui davant de la televisió un vespre, sigui dilluns, dimarts, dimecres, dijous o divendres, no? Que tothom ara està amb el mòbil, amb les tablets. Va haver una època que això no era així, no? I l'últim dels grans fenòmens probablement sigui la sèrie que va protagonitzar aquest actor. Ell és Marcos Franz, segur que hi ha gent que li havia perdut la pista, però el recordareu perquè va ser el Gerard de la sèrie Merlí de TV3. Avui el tenim aquí amb nosaltres perquè acaba de publicar un llibre, i és un llibre, jo diria, important, i ens ve molt de gust perquè és més autobiogràfic, explicant una cosa que, vaja, és gairebé un striptease emocional, diria, que es diu Cuando dejé de ser yo, que ens explica, entre altres coses, què és el que s'amaga darrere aquells anys i en moltes altres coses que van passar a la seva vida, quan tota aquella quantitat de centenars de milers de persones s'asseien davant de la tele a gaudir d'una de les últimes grans productes televisius que s'han fet a casa nostra i que, en fi, que captava l'atenció de tants milers de persones, què li passava amb ell, no? Què tal, com estàs, Marcos? Bon dia.
1: Bé, molt bé, la veritat.
0: Primer, aquesta cançó. M'has d'explicar què et genera, tu, Isn't It a Pity, de George Harrison.
1: No sabria molt bé com explicar-ho ara mateix. És una cançó amb la que sempre he connectat molt, de forma molt genuïna. No sé, sempre m'ha transmès com una cosa com molt poderosa, uh-huh. La trobo com molt absoluta i molt forta, alhora que també molt fràgil. I crec que aquest contrast o aquesta, saps, la trobo bé.
0: Com d'important ha sigut la música, diries, a la teva vida, Marcos?
1: Moltíssim.
0: Sí, eh?
1: Des dels 5 anys que vaig començar a fer piano i més endavant, després vaig descobrir la música dels Beatles, dels Stones, tota la gran explosió dels 60 i allò va canviar completament qui jo era. Mm-hmm. Absolutament, sí.
0: Vas escoltar música mentre escrivies aquest llibre?
1: Sí. Sí, de tant en quant, quan estava parar de tant en tant entre capítol i capítol, fragment i fragment, perquè no ha estat un llibre fàcil, vull dir, he plorat literalment mentre escrivia aquestes paraules. Sí.
0: Per què?
1: Perquè he hagut d'explicar una cosa molt forta que em va passar fa 11 anys i que he portat callant durant tot aquest temps. Mm.
0: Explicar certes coses, ara és el que deia al principi, no? Darrere de... Això passa amb el món de l'actuació o amb les feines aquestes que tenen aquesta brillantor, no, Marcos? O sigui, podria ser la música, podria ser una altra forma d'art, que al darrere de la brillantor d'uns focus, no? A vegades s'hi amaguen altres coses, no? Sí. Merlí va ser una super sèrie,
1: sí.
0: Va marcar infàncies, adolescències i vides de molta gent. Segurament, com deia al principi, és l'última gran sèrie que ha conjuntat famílies assegudes a un sofà per veure-ho,
1: sí,
0: en directe, diguem-ne.
1: Exacte.
0: Bueno, en directe, el que en directe es pugui ser.
1: Sí.
0: Però allà passaven coses mentre tota aquella gent gaudia i pensava, hosti, quina sort que té aquest nano que es diu Marcos de formar part d'aquest somni que és Merlí.
1: Exacte. Sí, jo sempre he somiat en poder fer una sèrie, una gran pel·lícula. De fet, bé, abans de Merlí, alguna producció gran vaig fer, però sí que tenia moltes ganes d'un projecte com Merlí o similar. I
0: no. Quina edat tenies quan apareix Merlí a la teva vida?
1: 22.
0: 22.
1: 22, sí.
0: O sigui, molt al principi d'una carrera, bueno, éreu tots molt joves en aquell
1: moment. Sí, érem joves, sí. Entre 18 i 22 teníem tots, sí.
0: Quina relació tens amb el Gerard, de Merlí, tu, ara?
1: M'hi assemblo.
0: T'hi assembles?
1: Sí.
0: En quin sentit?
1: Bé, ens assemblem de caràcter i personalitat i, vull dir, educació que hem viscut a casa, segurament. Ara no vull exposar la meva mare ni el meu pare com són, només faltaria, però sí, al final l'educació que vius a casa no forma part de com ets. I sí, crec que he tingut una vida similar a la del Gerard, força, sí.
0: Marcos, tu tens una idea clara del que et va passar mentre rodàveu aquella sèrie? Perquè el títol és bastant explícit del llibre, Cuando dejé de ser yo, no? Tu tens una crisi... deu venir de molts llocs diferents, que pel que expliques al llibre deixa com una mena de nebulosa aquells temps en què rodàveu la sèrie.
1: Sí, no, jo no era molt conscient del que em passava. Jo pensava que estava dins d'una relació amistosa i que estava despertant. Jo sentia que estava despertant.
0: En quin sentit?
1: Ell, mica en mica, perquè això no m'ho va escopir en 5 minuts, vull dir, és una cosa que va fer molt lentament i durant mesos ell va començar explicant-me com funcionaven els grans engranatges de la societat.
0: Qui és ell?
1: Li dic Demian.
0: El llibre li dius Demian?
1: En honor a la novel·la de Hermann Hesse, no, perquè es deia així. Es diu d'una altra manera, no li vull ficar el nom.
0: És una persona que va aparèixer mentre tu estaves rodant Merlí?
1: Abans dels assajos.
0: Sí. Que no tenia res a veure amb Merlí com a sèrie. No. És a dir, podries haver estat fent Merlí qualsevol altra cosa. No?
1: Sí, exacte. Era una persona que en un principi em va voler entrevistar perquè estava acabant periodisme. I jo li vaig dir que sí, perfecte, endavant. I jo vaig sentir que connectava amb ell. Però no connectava amb ell. Era una persona que no tenia empatia tan sols. Vull dir, era una persona, no sé si arriba a psicòpata, però sociòpata segur. Ell volia coses de mi.
0: Què volia?
1: Tinc la gran teoria, perquè el vaig haver d'eliminar, que és sexe. Poder, sí. Control, sí. Era una persona molt tancada sexualment. I no havia sortit de l'armari. És la gran teoria que tenim entre els meus amics, família i jo, que observant-lo i veient, que creiem que sí. Tenia moltes ganes de poder també i de control sobre els demés. No només amb mi, més endavant m'han arribat veus de persones a les que ha capturat una mica, no?
0: A qui li vas explicar qui era Damien mentre coneixies? Hi havia gent que el coneixia, del teu entorn, la família o no?
1: Primer a l'Adrian Grosser, l'actor de Merlí, també.
0: L'Adri és el fill de Marc.
1: Marc Vilaseca, sí.
0: Marc Vilaseca, exacte.
1: Un any abans vam fer el càsting i un any després vam haver d'esperar una mica, vam començar els assajos i durant tot aquest any ens vam fer molt col·legues, quedàvem moltíssim. I ell ho va detectar, em va dir, Marcos, t'estàs apagant. Jo li deia que no, que estava bé, però no vaig trigar molt en explicar-li el que em passava amb aquest tio.
0: Aquest tio, dius, volia dominació, volia poder, volia sexe, volia el que sigui, no? Però et captura d'alguna manera.
1: Sí.
0: T'abdueix, podríem dir-ho així.
1: Sí, absolutament.
0: Com?
1: Explicant-me com funciona realment el món, dient-me que tot el que jo conec és artificial i està tot preparat per grans èlits, grans persones que controlen i dominen el món. M'explicava que tota la cultura, la música, el cinema, no, els actors, inclús científics famosos o inclús psicoanalistes com Freud, tots havien passat per aquest filtre, tots eren com agents culturals del sistema per imposar, doncs, com funciona el món, però realment és un discurs artificial creat. Vull dir, és com si nosaltres estiguéssim completament dominats i controlats per una gran mentida.
0: O sigui, és com si fos el que avui anomenaríem una mena de terraplanista, no?
1: Sí, però no entrava el tema de la terra plana.
0: No, bueno, no. En el sentit aquest de que té una visió alternativa del món,
1: sí.
0: Que creu que hi ha una sèrie de forces que no són visibles,
1: exacte.
0: No? Uns engranatges que funcionen al marge del discurs públic, dels mitjans de comunicació, etcètera, etcètera.
1: Exactament, sí.
0: I a tu te'ls va mostrar, diguem-ne, no? És com si t'hagués aixecat, sí. la vena dels ulls. I tu vas caure en això?
1: Hi vaig caure.
0: O sigui, vas creure tot aquest discurs?
1: Ho feia extremadament bé, o sigui, ho feia amb una tranquil·litat i una seguretat i una certesa i una passió. Em donava coses petites i pensava, ostres, té sentit, pot ser, mica en mica. Això va ser una cosa de mesos i mesos, fins que al final ja estava completament dins.
0: Si tu, podríem dir que durant el rodatge a Merlí i tota aquesta sèrie,
1: sí.
0: El teu cap, el teu interès...
1: Sí.
0: Donava bàsicament voltes al voltant d'aquests...
1: Exacte.
0: D'aquestes realitats alternatives.
1: Exactament. No m'interessava ni tan sols aprendre'm el guió ni el rodatge. Això, sobretot a la segona temporada, ho vaig veure moltíssim. Estava completament dins. Inclús aquesta persona em va suggerir, bueno, entre altres moltes coses. Per exemple, em prohibia tenir sexe, em prohibia...
0: Què dius ara?
1: Sí. Em deia que baixaria la meva freqüència, la meva vibració.
0: O sigui, t'explicava totes aquestes, sí. Teories ja del cosmos, de,
1: sí,
0: la,
1: sí, sí.
0: De l'energia humana...
1: Sí, al final va entrar tot aquest pack, sí. Jo al final ja estava tan dins que no podia pensar... No podia. Però sí, inclús em va suggerir que abandonés la sèrie, Merlí.
0: Ah, sí?
1: Sí, perquè Em deia que el que estava fent era completament banal i que no feia res, vull dir...
0: Que tenies un propòsit, sí, superior.
1: Exacte, que tenia un propòsit superior, que jo estava fent de peó del sistema de l'entreteniment i que no servia de res. I jo estava tan dins que pensava que realment tot allò era cert. Vaig arribar al punt de pensar que tothom del meu voltant, la meva família, amics, inclús directors de Merlí o qualsevol altre projecte, també eren persones adormides. Jo vaig estar molts anys amb això callat, no ho explicava a ningú, però el meu dia a dia era un infern. Inclús quan el vaig deixar, perquè vaig aconseguir deixar-lo als 4 anys, vaig plantejar matar-me. O sigui, em vaig plantejar suïcidar-me. No, pensava que aquesta vida no tenia sentit. I que estàvem controlats i dominats i jo era una ovella més, un peó més. I que tota la vida era patiment. La relació que teníem era com el d'una secta. I no vaig saber com sortir d'allà fins que la meva germana al final em va dir: "Ves a teràpia, Marcos." Inclús li vaig dir a la meva germana que em suïcidaria als 33 anys.
0: Perquè tenia una simbologia.
1: Exacte.
0: O sigui, hi havia numerologia en això, també.
1: També, sí.
0: O sigui, el simbolisme del món...
1: Sí.
0: O sigui, és una mica com la secta dels Illuminati, diguem-ne, no?
1: Sí, exacte.
0: Que hi ha tot una mena de lectura, si mires la realitat de formes diferents...
1: Exacte, sí.
0: Tot té un sentit alternatiu.
1: Exacte. I graus, i formes de sortir d'aquesta matrix, digue-li com vulguis. Mm. I clar, parlem del 2015. Ara s'ha posat com més de moda amb tot el tema del Covid i negacionistes i
0: exacte,
1: tot això.
0: Sí.
1: Però clar, jo em sentia molt sol. El 2015 ningú parlava d'això. Quatre bojos, amb perdó de la paraula, però... I em deia, ells no seran mai capaços de veure-ho perquè són persones adormides. Tu ets una persona especial, tu ets una persona desperta, amb un propòsit superior, etc.
0: Vas tenir una relació de dependència amb aquest Damien?
1: De dependència?
0: Dependència, sí.
1: Absolutament. No podia quasi veure'm amb ningú més. Ens escrivíem cada dia, ell també m'escrivia cada dia. Passava matinades parlant amb ell, potser havia de matinar el dia següent i és igual. Encara que dormi 2 hores, això és el més important de la meva vida ara mateix.
0: I quan tu veus que has de començar a sortir d'aquí, quan t'ho diu la teva germana, etc., com surts? Com fas el pas per tallar contacte amb ell o no sé?
1: Va ser el quart any. No sé què va passar, va ser un instint de supervivència el que vaig tenir, segurament alguna cosa que em va dir... No sé, era una cosa quasi com primitiva. Em va sortir tota l'agressivitat del món. El vaig trucar i li vaig dir que em deixés en pau, que m'havia estat mentint, que tot era mentida, que volia poder, volia dominar-me. També perquè, en certa forma, vaig despertar una mica. Vaig veure que tot el que ell em prometia mai passava. Inclús alguna incongruència vaig veure, no? Es contrariava una mica amb el seu discurs. Al final ho vaig notar, vaig dir... Però el primer any no em va dir que això no té cap sentit, saps? I vaig trucar-lo i vaig patar, no vaig poder més, i vaig deixar-lo. Però clar, encara que l'hagués deixat, encara que el deixés, allò seguia aquí. Jo no podia lliurar-me'n d'aquestes creences. Jo vaig seguir molts anys amb aquestes creences.
0: Però buscaves informació en algun lloc o contrastaves amb
1: sí,
0: algú?
1: Sí, buscava per internet també, com per reforçar una mica això i donar-me una mica de pau mental. Volia que... No, després vaig veure que amb el pas del temps internet començava a despertar i veure aquestes coses i vaig dir, ostres, potser era veritat el que em deia. Mm-hmm. Vaig pensar inclús en trucar-lo, no ho vaig fer, per sort. Mm-hmm. Però vaig pensar seriament en tornar a caure.
0: Com vas apartar-te? Perquè clar, ell té el teu contacte, no sé si...
1: Bloquejant per tot arreu. Mm-hmm. Parlant als amics que teníem en comú i dient, sisplau, si intenta contactar, dieu que no, o no contesteu, feu el que vulgueu, però sisplau, no li digueu res. Mm-hmm. I tampoc em digueu res a mi. Si
0: et va venir a trobar en algun lloc, perquè devia saber on vivies i tot?
1: No va aparèixer més. Mm-hmm. La meva intuïció em diu que va pillar el missatge i que vaig... Sí, que ja no anava a tornar.

0: Has parlat de la importància de la música a la teva vida. Va canviar el teu gust per la música amb aquesta relació? Sí, també.
1: Ell em deia, ara amb Rick, però em deia que tota la música que jo escoltava, començant per lo bàsic, no? Jo què sé, Beatles. Stones, The Who, els més bàsics, tots aquests eren artificials.
0: Clar.
1: I em deia que només escoltés a Johann Sebastian Bach.
0: Ah, sí, eh?
1: Que és l'única música realment connectada amb algú diví, superior, amb tot aquest discurs.
0: I li vas fer cas?
1: Sí, però ho escoltava sense gaudir, clar. Amb tensió, sobreanalitzant.
0: Després has pogut tornar a escoltar Bach, o no?
1: Sí.
0: Sí, eh?
1: I ho puc disfrutar sabent que realment va ser un compositor del 1700 i pico i ja està. Vull dir...
0: Vull separar una cosa de l'altra.
1: Sí, sí, vull dir, he fet molta teràpia, moltíssima. Vull dir, dos cops per setmana, inclús, havia d'atacar moltíssim.
0: El llibre dius que vau anar fins i tot a viure junts.
1: Sí, vam viure junts un temps.
0: Sí, gaire?
1: No, uns mesos, fins que vaig petar i va ser com l'últim any, aquest. Fins que...
0: Éreu parella o no?
1: No, gens i mica.
0: No, éreu com amics que van a viure junts.
1: Sí, exacte.
0: Senzillament on s'alimenta un de l'altre.
1: Sí. Sí, una relació completament absorbent.
0: Això va ser fins al final de Merlí? O sigui, i passat Merlí?
1: I passat Merlí, sí, fins un any després, inclús.
0: I tu els teus amics els veies en aquesta època, llavors?
1: Els meus amics fora de Merlí,
0: sí,
1: vull dir, no,
0: sí,
1: no actors.
0: O el Grosser, per exemple, el anaves veient.
1: Sí, sí que va haver-hi un temps que vaig desconnectar una mica més d'ell, quan estava més ficat amb la relació amb aquest tio. I sí, els meus amics també, però de tant en quant, molt de tant en quant, i tampoc passava molt, molt bona estona, perquè jo els jutjava moltíssim, pensava que ells estaven, això, adormits o no sabien res de res.
0: Mm-hmm. Ara totes aquelles teories, quan llegeixes el món negacionista i tot això, quina sensació et dona? Perquè ara és veritat que és un discurs, no aquest exactament, o sigui, potser sí, el de les piràmides i els il·luminatis i el sistema, doncs igual, no amb aquest nivell, diguem-ne, d'aquest nivell, però n'hi ha un altre. O sigui, que sí que hi ha un control de les elites en tot el que fem, tot el que diem,
1: sí,
0: etc. S'ha imposat bastant.
1: S'ha imposat molt, sí. I jo no, intento no escoltar-los. Algun cop he vist algun vídeo, però, hòstia, és que es passen de fantasia. Vull dir, no hi ha cap tipus de prova d'això. Almenys les teories que em ficava Demian al cap tenien una mica de credibilitat, perquè s'enfocaven més en la política i tot això.
0: Uh-huh. T'has fet la pregunta de per què tu?
1: Sí, jo tot el que he pogut rascar i tal és que jo de petit i a l'escola, a l'ESO també, era una persona que havia patit molt de bullying, uh-huh. Bueno, molt no, però força, i jo em sentia molt incomprès, molt, molt sol, i sentia que els altres eren estúpids. Vull dir, les persones que feien bullying eren persones que feien mal, i eren persones que estaven desconnectades de si mateixos, i eren persones que no tenien un propòsit clar, persones que l'únic que volien era fer mal als altres perquè no saben què volen amb la seva vida, no? I pensava, els altres són estúpids, jo tinc raó o jo sóc especial, no? Amb això comences i
0: clar, i ell t'ho reforça, diu,
1: exacte,
0: efectivament, tenies raó,
1: efectivament,
0: eres especial, per,
1: exacte,
0: això et perseguien, per això,
1: exacte,
0: anaven a per tu,
1: exacte, sí.
0: El teu record de Merlí, per tant, està tacat o tenyit d'això que et va passar?
1: Sí, absolutament. No puc veure la sèrie.
0: No pots veure la sèrie, clar.
1: No puc, especialment la segona temporada, que és quan està pitjor. De fet, durant...
0: Ho veus a la cara, d'alguna manera, o si has vist alguna imatge?
1: Sí, no m'hi reconec. Vull dir, veig una mirada molt fosca, molt buida, no m'hi veig bé, no m'hi veig present, no m'agrada veure'm. I no només amb Merlí, sinó amb la resta de sèries que vaig gravar en aquell moment. Vaig gravar The Young Pope, una sèrie boníssima, vaig ser allà un capítol. Nightfall, també, que vaig fer del Príncep Lluís de Catalunya, una sèrie espectacular, amb moltíssima pasta i tal, com enorme, però no vaig disfrutar res d'allò, no he tornat a veure escenes d'aquestes sèries, no puc.
0: Recordes el primer que li vas explicar i amb pèls i senyals? Era terapeuta o era la germana o era...
1: Era un amic que es diu Mauri, uh-huh, perquè amb ell, quan va passar allò...
0: Ah, quan et vas sí, separar, diguem-ne, estaves
1: sí,
0: amb ell.
1: Estava al Jambori de Barcelona, de Plaça uh-huh. Reial, i vaig sortir allà, el vaig trucar i vaig petar. A l'Adrián també, a la meva germana no li vaig explicar, a la meva família tampoc. Em feia molta cosa i sí, vergonya i cosa explicar això a la meva família, per si es preocupaven massa. Uh-huh. Era un tema delicat.
0: I ells t'ho han llegit en el llibre o els has deixat llegir?
1: Sí, sí.
0: I ja sabien tot el que hi deia el llibre?
1: Sí, també els vaig explicar. escriure sobre això, us sembla bé, tal... Clar, no, i els hi sembla molt bé, la veritat. Els sí. sembla un gest molt valent i els hi fa il·lusió veure'm així, que estic molt millor i que puc explicar-ho.
0: En quin moment vital diries que estàs ara, Marcos?
1: Moment vital? Doncs estic en un bon moment. Estic treballant de coses que m'agraden, disfruto de la meva feina, estic fent algun doblatge també. He fet una pel·li també fa poc, Els de Sau, el biòpic de Sau,
0: sí.
1: i estic disfrutant molt d'actuar i de treballar d'això.
0: Que perquè una cosa que podria passar és que allò hagués estat un trauma i et bloquegés, perquè va coincidir amb aquesta època brillant de la carrera, no? De ser un actor reconegut i que la gent et pareix pel carrer, no?
1: Sí.
0: I que detectessis o vinculessis aquella etapa
1: Exacte.
0: A la professió.
1: Exacte, sí, però ara em trobo molt, molt millor amb aquest tema. Mm-hmm. Puc connectar molt millor amb, amb la meva part artística. O... Sí.
0: N'havies parlat, fins i tot també de l'impacte que significava o per Marlí una sèrie d'aquesta influència en un nano que té 22 anys, no? De sí. popularitat, de veure't pel carrer, de dir-te coses.
1: Sí, exacte, això també crec que va ser un còctel molt explosiu, no? Demian més fanatisme adolescent català va ser heavy, la veritat.
0: Sí. Quan hi penses... en aquesta època, per tu és un record que fa mal, o és un record que s'ha curat, o és un record com és?
1: Encara és un record que fa mal, sí. Però he curat algunes coses. I algunes coses, sí, amb les que estic bé.

0: ara el Marcos Ferran té 33 anys, tens, Marcos?
1: Sí.
0: Ha publicat aquest llibre que, com us dèiem, explica aquesta història difícil d'explicar, que és Cuando dejé de ser yo, aquesta relació absolutament tòxica amb un tal Damien, que és, en fi, un àlies d'algú que entenc que no has tornat a veure mai més.
1: No, no l'he tornat a veure, no. Sí.
0: I tens dubtes de que publicant el llibre pugui reaparèixer, d'alguna manera?
1: Podria ser, però crec que no el contestaria. No, ho sento, però no.
0: Parles també d'aquest rodatge de Merlí i de les fases prèvies del càsting, d'una relació difícil amb algun dels actors, també, no?
1: Sí.
0: Li poses un sobrenom, també, perquè torna a ser una mica el que dèiem, no? Darrere dels focus d'un grup d'amics i de col·legues, no?, que estaven fent allò, a vegades s'hi amaguen altres coses.
1: Sí.
0: Què va passar?
1: Bé, em vaig trobar amb una persona que era extremadament competitiva i podia... Vull dir, el que feia era xafar els altres per ell...
0: Brillar més.
1: Brillar més, sí. I no només amb mi, amb la resta d'actors, però sí que amb mi ho va tenir... Es va passar. Em feia comentaris com molt fora de lloc, m'intentava com reduir, bàsicament. I em deia, mira, tu ets així, tu tens aquests dubtes, tu estàs així. Se'n reia de mi, em mirava clavant-me la mirada... Actituds que en aquell moment no podia suportar. El llibre, parlo d'aquesta persona, ja era una mica personal, també. Em venia com molt de gust explicar-ho, perquè, ostres, tot aquest món, tota aquesta faràndula i tal, és molt competitiva, hi ha molts egos, moltes enveges, i no és un entorn pel generalment sa, saludable, jo diria. Llavors, també em venia de gust com parlar una mica de com...
0: Coincidia amb algun altre projecte amb aquesta persona o no?
1: No, per sort.
0: Què passaria si de cop us cridessin els dos?
1: Doncs hauria de treballar i ja està. És el que hi ha.
0: No n'heu parlat del que va passar?
1: No, tampoc.
0: T'agradaria?
1: No em ve de gust parlar amb ell, la veritat.
0: No esperes que faci un gest, tampoc, o...?
1: Si el fa, estaré obert d'escoltar-lo, sí.
0: Un gest, un perdó, per exemple?
1: Sí, han passat anys, jo crec que... Però si a dies d'ara no ho ha fet, tampoc... No sé què farà, no sé, és igual.
0: Quin missatge li enviaries a un nano que té 20 i pico d'anys i que de cop li apareix una oportunitat com aquesta a la seva vida? Hi ha algun aprenentatge que tu hagis fet que li puguis enviar a algú?
1: Ostres, li diria diverses coses. Relaxa't, escolta els directors, són professionals, saben molt més que tu, et poden ajudar, et poden guiar. No escoltis a persones que no tenen ni idea o que no han estat vinculades en projectes similars, perquè a la gent li agrada molt parlar i recomanar quan no té ni idea. I si t'han agafat i estàs aquí és perquè ets bo. No et preocupis, tot està bé.
0: Ets suficient, no?
1: Sí.
0: El llibre es diu, insisteixo, Cuando dejé de ser yo, testimoni del Marcos Franz, d'aquests anys on la televisió era diferent, on els rodatges eren diferents, on la vida era diferent, i que va significar segurament l'última gran obra audiovisual catalana que la gent es congregava, i què passava, què li passava a la vida d'un actor, més enllà del fet de ser actor, mentre això succeïa, no?
1: Sí.
0: Et vull fer una darrera pregunta només, sí. Marcos, que és, amb aquesta persona hi vas confiar la teva vida, pràcticament, no?
1: Sí.
0: Vas volcar. Has aconseguit obrir-te tant a algú altre després? O sigui, la confiança en altra gent és un problema, ara?
1: Sí, crec que mai m'he obert tant com amb aquesta persona. Amb aquesta persona sentia que podia explicar els meus secrets més íntims, cosa que ell utilitzava per aprofitar-se'n de mi, clar. Però no, crec que no. Mai tant.
0: Clar, però això creus que pot ser un dèficit en el futur? No poder obrir-te tant a d'altra gent? Per què hi ha això?
1: Pot ser, no m'ho he plantejat, però sí, prenc nota. Sí.
0: Marcos, ha estat un gust, moltíssimes gràcies.
1: A tu, moltes gràcies, de veritat.

0: Fins aquí
1: els millors moments del Via Lliure.
2: RAC 1. Hola, Rafinha, ¿qué tal?
3: Yo estaría muy contento de poder alargar un poco más mi contrato y, bueno, ojalá terminar mi carrera aquí sin tener que ir a otro sitio.
2: Tots els protagonistes de l'actualitat són cada nit a RAC 1.
4: Anthony Gordon. Saps algunes paraules en català?
5: I know Mope.
4: Molt bé, sí.
5: Com va?
4: Com va, home?
5: Bon dia, bona nit, visca el Barça.
4: Visca el Barça.
2: A 2:15, tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
4: Nicolà.

0: la Provítola ha estat l'home d'aquesta Supercopa. Estaves molt motivat, no?, per jugar contra el Barça també en aquesta final.
1: Sí, se nota?
0: Un poco, sí.
2: A RAC1, tu diràs, la nit esportiva de Catalunya. RAC1, tots som un milió. RAC1.
3: Tenim una trucada al telèfon dels al·ludits.
4: Hola.
3: Hola.
4: Bon dia, com et dius i des d'on truques, sisplau?
3: Si acaba de trucar vostè.
4: Ah, exacte, l'estava posant a prova.
3: Ja, per què truca?
4: Bueno, he sentit que els trens de mercaderies no funcionen a Catalunya i volia dir que si algú ha de portar un paquet, jo sóc transportista i puc carregar que cargui 9 de cada 10 dentistes em recomanen. Gràcies.
3: Està convençut que vostè pot portar mercaderies de manera segura en aquesta furgoneta?
4: Bueno, portar de manera segura és un altre preu, però tu no pateixis. Ahir vaig portar, mira, 200 quilos de tomàquets, mitja tona de palets de fusta, un cavall i un Seat Ateca, tot ben lligat al sostre. I ho vaig entregar tot en el plaç correcte, eh?
3: Termini.
4: Ja termino, home, no...
2: De dilluns a divendres, de 12 a 1, La Competència, amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau. RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
5: Podem saludar el president de la Generalitat, Salvador Illa. President, bon dia, moltes gràcies.
6: Què tal? Molt bon dia. Bueno, la nostra idea és prohibir la intel·ligència artificial fins a determinada data a l'escola.
5: Conseller d'Educació, bon dia i moltes gràcies per ser amb nosaltres. Li preguntaré res i curt, per què no plega?
7: Miri, no plego perquè segurament seria el més senzill.
8: Hola, Victoria Luengo. Hola, bon dia. Què tal?
9: Bon dia. Tens una sensació d'abisme i després tu passes de hòstia? Doncs pues va ser exactament
5: això. Hola, Javier Bardem. Bon dia, buenos días.
10: Con tanta gente, tanta cámara escondida y tal, no recuerdo ver un set de rodaje.
11: Es la primera vez, ¿no, Humberto, que vienes aquí?
12: Nunca había entrado. Murieron más de 3,000 y pico personas y fui testigo de los que se lanzaban del building. Nunca se te van a borrar de la mente.
2: Totes les veus, tots els protagonistes, al món a RAC1. De dilluns a divendres, de 6 del matí a 12 del migdia, amb Jordi Basté. RAC1. Tots som un milió. RAC1.
13: Vaya un estiu, que estava jo allà al càmping de Torre en Barra amb la nena, amb la nevera, que d'allò, de cop es fot a ploure, no vam rebre cap missatge d'alerta. Cap alerta, de cop es fot a ploure, se'm va endur la nevera de Porespan, el cotxe ple d'aigua, i no em van enviar cap missatge, és a l'OS.
14: Fixa't.
13: Mira, calla.
14: Què?
13: Ara n'he rebut un.
14: Què diu?
13: O sigui, és alert. Versió RAC1, torna nova temporada amb Toni Clapés. Ah, per això sí que els envien, no? Per això sí, i molt important, no. Fins luego.
2: Versió RAC1. De dilluns a divendres de 3 a 8 amb Toni Clapés.
15: Però aquesta alerta no és notícia. El que s'hauria de fer és enviar una alerta quan s'acabi del tot el versió. Això sí que seria notícia.
13: Ja seria hora.
15: I bona.
13: Walkers.
2: RAC1. Tots som 1.

0: diràs, amb Aleix Pariser.
1: Les 11 i 9 minuts, agafem el relleu dels superesports en aquest diumenge 27 de setembre del 2026 per completar un altre gran cap de setmana de moltíssima ràdio esportiva aquí a RAC1. I això que no hi ha futbol de primera, perquè estem en plena aturada de seleccions, però han passat moltes coses que ara comentarem a la tertúlia. I després de la tertúlia, atenció, perquè avui ens visita un exfutbolista ja del Barça, s'ha retirat fa només unes setmanes. Avui, el tu diràs, tindrem l'honor de saludar i de xerrar amb ell una estona, de rebre Cristian Tello, que vindrà aquí als estudis, l'extrem de Sabadell, que ha penjat les botes als 35 anys. Segur que el recordeu, quan va debutar al Barça en l'etapa de Pep Guardiola, el 2011, tenia només 20 anyets, Tello, un jugador de banda molt ràpid, elèctric, que va tenir cert protagonisme, també l'any de Tito Vilanova i Jordi Roura, i que després, doncs, ha tingut una carrera prou exitosa, jugant a Portugal, al Porto, a Itàlia, a la Fiorentina, al Betis. Allà hi va estar 5 temporades, va ser un jugador destacat, i després ja va acabar la seva carrera entre els Estats Units, a la MLS, i l'Aràbia Saudita i els Emirats Àrabs. A partir de la mitjanit, doncs, repassarem amb Cristian Tello la seva carrera futbolística i alguns dels moments clau, sobretot en la seva etapa al Barça. Abans, com deia, repassarem l'actualitat futbolística centrada aquest diumenge en els partits de seleccions.

0: Vine a la castanyada del Cabra Rock! El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló! L'ex amb Busto i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys! I molts artistes més, com Figaflaues, els Catarres, els Tiets o la Ludwig Band! També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai! Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat! Afanya't que s'acaben! Rec 105, emissora oficial!
1: Dalí Boulevard Cibernètic ja ha obert les seves portes. El passeig immersiu surrealista s'ha instal·lat al cor de Barcelona amb un recorregut de 1.200 metres quadrats amb peces úniques de col·lecció, realitat virtual en format metavers, una espectacular sala immersiva i sales interactives. Dalí Boulevard Cibernètic al Passeig de Gràcia. Venda d'entrades a daliboulevard.com.
2: Hi havia 5 jugadores del Barça, sub-20, en aquesta selecció espanyola. Una d'elles, Rosalía Domínguez, de només 17 anys, ha estat escollida MVP d'aquest Mundial Sub-20. Déu-n'hi-do el planter que puja també de la Masia femenina pel primer equip, de Pere Romeu. Rosalía Domínguez, quedeu-vos amb aquest nou, 17 anys, escollida MVP d'aquest Mundial que ha guanyat Espanya. I parlant de Mundials, el ciclista nord-americà Brandon McNulty ha guanyat el Mundial en ruta després d'una gran escapada. El grup de favorits no l'ha pogut caçar i al final s'han hagut de jugar les altres medalles. La plata ha estat per l'australià Michael Matthews i el bronze pel neerlandès Matthew Van Der Poel. Juan Ayuso ha estat el millor espanyol, acabant en 13a posició. Un cap de setmana en què arrencà la Lliga CB de bàsquet, amb victòries del Barça, el Girona i el Lleida a la pista del vigent campió, del València, i derrotes del Manresa i de la Penya. Al tram final, el Dani Aguilar ens en farà el resum d'aquesta jornada inaugural de la Lliga ACB. I ara obrim tertúlia amb el Dani Solsona. Hola, Solsona.
3: Hola, bona nit.
2: Què tal, bona nit. L'Àngel Pich Alonso. Hola, Pichi.
4: Què tal? Bona nit, Aleix.
2: Què tal? Bona nit. I avui també amb el Marc Marvà. Hola, Marvà.
5: Bona nit, Aleix.
2: Què tal? Benvingut a la tertúlia dels diumenges,
5: Un plaer.
2: Espero que t'ho passis bé.
5: Sí, vinc a escoltar molt, És a dir, amb el Pichi i el Dani.
2: Sí.
5: Molt
2: bé. Apreta'ls, que a vegades...
4: No, aquí és bé a parlar, no a escoltar.
5: Ja la tirava perquè esperava alguna resposta.
2: A vegades estan cansats, per tant, apreta'ls. Ja el dic al Pichi. A veure, també per aquí el Gerard Ballera. Hola, Ballera.
6: Què tal? Bona nit, companys.
2: Què tal? Bona nit. Tu has estat pendent de la jornada d'avui de seleccions. Què destaques? Amb què et quedes?
6: Mira, em quedo en que Xavi Hernández ha aconseguit la seva primera victòria com a seleccionador dels Països Baixos. Ha guanyat 1-2 contra Sèrbia amb dos gols del davanter de l'AZ Alkmaar de 23 anys, Max Merding, segurament desconegut per la gran majoria. Un d'ells, un dels dos gols, ha estat de penal, el fill de Van Bommel, Merding, una nova generació neerlandesa. 3 punts pels Països Baixos, que lidera aquest grup de la Lliga de les Nacions, perquè s'ha acabat aquesta nit l'Alemanya 0, Grècia 1. Resultat sorprenent. Ha jugat a DMI 75 minuts, més o menys també va jugar, no sé si 65 o 60 minuts en el primer partit, per tant, càrrega important per Adeyemi. De fet, ha tingut les dues millors ocasions d'Alemanya a la primera part, Adeyemi. Una d'elles l'ha aturat el porter grec, l'altra ha marxat fora per sobre el travesser, i a la segona part els grecs han acabat guanyant amb un gol a un quart d'hora pel final. No hi ha pogut fer res Ter Stegen perquè a més desvia un defensor la trajectòria de la pilota i acaba entrant. Alemanya, un empat contra els Països Baixos de forma injusta, injusta l'empat d'Alemanya, i una derrota en aquest grup. Grècia 6 punts, ha guanyat els dos partits, Països Baixos 4, Alemanya tercera amb només un punt, i la última classificada és Sèrbia, que ha perdut els dos partits que ha disputat.
2: Sí, i dijous hi ha un Grècia-Països Baixos, per tant Xavi torna a jugar fora de casa en Països Baixos davant la sorprenent Grècia, i hi ha una Alemanya-Sèrbia també en territori alemany. Això és aquest dijous. Estava mirant, Grècia l'entrena Ivan Jovanovic, que és un senyor de 64 anys que jo desconec, he hagut de mirar el seu currículum. Havia entrenat a l'Apoel de Nicòsia, a l'Iraklis de Tessalònica, a l'Al-Nasser, havia dirigit la selecció dels Emirats Àrabs i havia dirigit el Panathinaikos abans d'agafar Grècia.
5: No? Algú de casa han apostat per tant.
2: Sí, però vull dir que han guanyat els dos partits al camp de Sèrbia, no?
6: Sí.
2: I avui...
6: És que els dos els han guanyat fora de casa. Fora de casa, sí, sí. Sí, 1-2 contra Sèrbia l'altre dia i 0-1 avui contra Alemanya. Per cert que en aquest grup, el grup 2 de la Lliga A, de la Lliga de les Nacions, avui la loteria li ha tocat al Liverpool perquè Gapco ha sortit lesionat del terreny de joc. Li han preguntat a Xavi si té alguna cosa greu. Diu Xavi que no ho creu, però que li faran més proves i que aleshores determinaran si l'envien cap a casa o

0: torna a la concentració, o es queda a la concentració. El Liverpool, que recordo, aquest matí Alexander Isak desconvocat amb Suècia també per un cop, una lesió lleu, diu el Liverpool, però Isak i Gapco tocats d'entrada ja, dos dels jugadors més importants dels futbolistes atacants en aquesta aturada.
1: I es trenca l'altre dia en el Països Baixos alemany?
0: Brobi, el davanter del Sunderland.
1: Aquell, que va fer el gol a Alemanya i no van tirar la pilota fora.
0: Sí, sí. I de l'altre grup, del grup 4, que s'ha jugat també entre aquesta tarda i aquesta nit, destaco el Noruega 1, Portugal 2, ja s'ha acabat, amb Cancelo, el jugador del Barça titular, ha jugat tot el partit, Cancelo dels internacionals que més ha jugat, perquè l'altre dia el van canviar quan faltava un minut pel 90. Avui ha jugat tot el partit, Joao Cancelo, ha fet un bon partit, i Cristiano ha estat suplent i no ha estat cap dels 5 canvis de Jorge Jesús. De fet, llegia que és la primera vegada en 18 anys que Cristiano, sent suplent, es queda a la banqueta sense jugar amb la seva selecció, amb la selecció portuguesa.
1: L'està dosificant.
0: En 18 anys,
2: Per la Nations, no?
1: Sí, clar, perquè són molts partits seguits, ara.
0: Resultat injust, deixeu-me dir, aquest Noruega 1, Portugal 2, perquè ha tingut moltes més ocasions Noruega. Ha marcat Haaland, 65 gols en 57 partits amb Noruega.
1: Bo, a més d'un gol per partit, surt.
0: Una barbaritat. Però la pífia del porter de Nyland, del porter noruec, ha suposat l'1-2 de Gonçalo Ramos, i la veritat és que Portugal ha estat molt més efectiva que Noruega, en un grup en el qual també hem tingut aquesta tarda el Dinamarca 2, Gales 0. Portugal, líder d'aquest grup, 6 punts.
1: Noruega-Dinamarca 3 i Gales cap punt.
3: El que està sensacional és l'amic del Pichi.
1: Joao ha fet un molt bon gol, Pichi.
4: Ha jugat bé. He estat bé en una estona al partit i ha jugat francament bé. Està amb moltíssima confiança, no?
3: Si ha marcat 20 gols allà
1: a Aràbia, no?
3: Aràbia, i 13 assistències.
2: S'està aixecant del llit al Sape per venir a recriminar-t'ho.
0: És que té 26 anys, Pichi.
4: Aprofito avui que no està al Sape.
1: Clar, aprofita.
0: És molt jove encara, té 26 anys, el que passa que se'n va anar a l'Aràbia Saudita, però encara és a temps de fer alguna cosa al futbol europeu si s'hi posa.
1: Jo crec que allà s'ha tornat a sentir futbolista important, i el fet de tenir aquesta motivació de sentir-te el líder allà a l'Aràbia Saudita sense pressió, doncs està fent que rendeixi molt bé.
2: I jo crec que juga una mica més centrat, no? No tant a la banda com...
1: Més de 10, no, potser?
2: Sí,
4: no, jugava de segon davanter.
2: Jo crec que això l'ajuda més, no? No li obliga a fer tants esforços, que era una cosa que li costava en banda.
3: Els entrenadors no l'entenien. El posaven en una altra posició. Clar.
1: És que ell coincideix... No, ja no hi havia Messi, no? No, ja no hi havia Messi, anava a dir. Ell coincideix amb Messi, però no. Ell arriba més tard, perquè arriba ja a Montjuïc, en l'època de Xavi, i sí que és veritat que va tenir algun partidet bo, però no es va acabar d'adaptar mai aquí al Barça. Bé, esteu seguint o no, Pichi, aquesta de seleccions? Alguna cosa?
4: Quin remei, si no hi ha un altre futbol, quin remei.
1: Sí, hi ha la segona, sí, hi ha alguna cosa de femení, però és veritat que poca cosa, sí.
4: Home, jo crec que la gran sorpresa ha estat Alemanya, sense cap mena de dubtes. El que passa que Klopp, amb aquest invent que ha fet dels 42 o 43 futbolistes, fer dos llistes i tal, doncs amplia molt el ventall, i per tant el nivell ha de baixar.
0: També us he de dir que en el primer partit Klopp ja va perdre Musiala i Havertz, dos titulars de cop que
1: es va lesionar. El van rebentar.
0: Sí, vull dir que són dues baixes importants, i avui segurament s'han notat en l'alineació d'Alemanya.
2: Jo crec que també amb això de les lesions, clar, és la primera vegada que veiem aquesta aturada de 3 setmanes. Hem vist això que comentava el Pichi ara de Klopp, que s'han dut amb moltíssims jugadors. Els seleccionadors tenen més temps per entrenar, no sé si també carreguen més físicament els jugadors, i això els ajuda potser menys. Vull dir que és una nova finestra, aquesta.
3: Però amb l'avantatge, entre cometes, de que si tu tens algunes molèsties, que no sigui molt greu, si és el primer partit, sempre tens 2 o 3 setmanes abans de començar la Lliga per poder recuperar.
1: El que li ha passat a Mbappé o a Eric, que ara en parlarem, no? del Barça, entre d'altres.
4: Però de tota manera, jo, Marc, no crec que pel fet que estiguin més temps junts entrenen amb més intensitat. Jo crec que treballaran molt més tàcticament, però físicament dubto molt que la càrrega sigui important.
1: Clar.
3: Deixa'm dir el gran gol que vaig veure ahir.
1: Digues.
3: De Patri.
1: Guijarro, sí. Ese.
3: Ah,
1: sí. Ese.
3: tota la intenció.
1: Amaga.
3: Tota la intenció. I la pica. No m'ho esperava, eh? Sí, quan la vaig veure, dic, no m'ho esperava. Dic, uip.
1: I l'altre gol del Barça... Hola, Clara Rodergues.
5: Hola, bona nit.
1: L'altre gol del Barça és històric, no? Una nena de 15 anys.
5: Sí, sí, cada cop més joves. La futbolista més jove en marcar amb el primer equip des que és una secció oficial al femení al Barça, Maissa, que l'altre dia a Pallo era la roda de premsa prèvia al partit contra el París en el debut de la Champions, deia que... tenia qualitats per ser en un futur la millor davantera, la millor nou del món, i que ho digui Pallor, que és un tros de davantera que ha trigat a guanyar la Champions, però gols ha fet tota la vida, malgrat tenir lesions també pel mig, que ho digui ella, que la veu entrenar també gairebé cada dia, doncs és un missatge bastant, bastant clar, i Pere Romeu confia en ella i estarà exponent de meravella. Una futbolista que s'ha trencat molts rècords, també amb la selecció del Marroc ha publicat uns quants rècords, també ha cositat.
1: Maissa Baja.
5: Sí, el seu pare era futbolista.
1: Això anava a dir, el Nabil. Seu pare és Nabil Baja, el mític davanter del Màlaga, no?, entre d'altres.
5: Sí, va estar al Sabadell també.
1: Sí, el Sabadell va estar també.
5: I ara diria que és seleccionador del Marroc sub-17. Sembla que està per allà.
1: Doncs la seva filla, Maissa Baja, de 15 anys, 8 mesos i 10 dies, 15 anys i 8 mesos, ahir va fer un dels gols en aquesta victòria 0-2 al camp del Logroño del Barça a la Lliga F. L'altre va ser un golaç de Patri Guijarro, com deia el Dani Solsona. 11:22. Fem una pausa molt ràpida i ara sí, va, entrem de ple en la selecció espanyola. Eric, desconvocat avui per les molèsties que va notar ahir en l'escalfament, a Wembley. I Lamine Yamal, que avui s'han dut molts elogis de la premsa anglesa pel bon partit que va fer ahir, evidentment amb el golet que obria el marcador a Wembley. De seguida aquí el Tu diràs. Minuts i dos quarts a 12. Aquí estem pel que faci falta, per parlar d'esports i per convidar els oients a que vagin a veure la preestrena d'aquesta pel·lícula, Escape Room 2. Us he de dir que vaig gaudir molt amb la 1, amb Escape Room. No sé si l'heu vista.
5: Jo no.
1: Val la pena.
2: Està basada en l'obra de teatre,
1: sí,
2: no? O no?
1: Sí.
2: Sí, no?
1: Sí, senyor.
2: L'obra de teatre sí que l'he vist.
1: Val, doncs...
2: Però la pel·lícula no, eh?
1: A mi em agrada molt i jo la recomano. Així que entreu a recu.cat i ompliu el formulari. Anem amb la teca de la selecció espanyola, que és la que té més internacionals del Barça i que juga dimarts, dimarts al Pizjuán, i aquest Espanya-Croàcia, segona jornada de la fase de grups de la Nations League. I una de les notícies del dia, Clara, és que Eric García ha abandonat ja la concentració d'Espanya.
5: Sí, torna cap a Barcelona després de notar ahir aquestes molèsties al genoll esquerre, que li van fer caure de l'11 titular, perquè era titular per jugar contra Anglaterra a Wembley, i finalment va ser-ho Marc Pubill. Segons el comunicat de la Federació Espanyola, després de les proves s'ha decidit desconvocar-lo per evitar qualsevol risc i per preservar també la salut del jugador. Per tant, el futbolista de Martorell, que no jugarà cap partit més ja amb la selecció espanyola en aquesta aturada, i qui el substitueix és Robin Lenormand, un central.
1: Clar, i es queda Pubill com a únic lateral dret i un nano que van descartar de la primera llista, que era Fresneda, no? Fresneda, que aquest segurament entrarà ja en les pròximes llistes també. Bé, crec que és una bona notícia pel Barça, i després... jo no dubto, però que és una... Crec que els jugadors també, a la que noten alguna cosa, diuen, ui, no me la vull jugar, no? Mira Mbappé i mira tants d'altres, no?, de futbolistes que està passant en aquesta convocatòria. Jo crec que veuen que és una Nations, en el fons. Que està bé, no, Marc? Però que hi ha moltes coses en joc importants a partir de l'octubre, no?
2: Sí, sí, jo crec que just fa un any, en aquesta aturada d'octubre, es van lesionar, recordeu, Rafinha, va haver-hi aquell debat amb Lamine Yamal, oh, sí, i la pubàlgia...
1: Sí, que li van punxar el van infiltrar, el voltarent...
2: Això passava just fa un any, i jo crec que a partir d'allà Flick i el cos tècnic van fer bastanta pedagogia cap als seus jugadors.
1: De fet, Flick era ahir a Wembley, i suposo que s'adona que surt l'11 inicial a Mèric, i que Eric no juga, no? Entenc que era allà també que va poder parlar amb el futbolista.
2: En el mateix moment, potser si hi va poder parlar, doncs es va acabar prenent aquesta decisió. I jo crec que les dates són importants, a principi de temporada, i també la possible molèstia, no? No és el mateix una molèstia en el turmell, potser, que pots forçar una mica més, que una molèstia en el genoll o una molèstia muscular. Depèn de quina molèstia muscular també... També jo crec que és prudent aturar-se sent mes d'octubre i veient el calendari que tens per endavant després al tornar. I aquestes dues setmanes que diu el Dani que tens per fer net, jo crec que els jugadors també les tenen al cap, no? Perquè al final Eric pot fer, si tot va bé, podria fer net perfectament ja està quan torni la Lliga.
1: Més estranya la lesió d'Mbappé i el comunicat del Madrid, no?
3: De totes maneres, aviam, hi ha diferents tipus de lesions. Una molèstia, què vol dir una molèstia? El genoll, el turmell, que un cop, si tens un cop, ja saps que és un cop i que segurament en potser en 2, 3 dies o 4 et recuperes. El cop no va més enllà, no? Ara, molèsties, jo quan em diuen molèsties em quedo una mica així, perquè molèsties, què vol dir? Que té el genoll que li falla? No ho sé, no? Ara, per precaució i per prudència, doncs, escolta, el seleccionador també, perquè després de les crítiques que ha tingut...
2: És veritat, és veritat.
3: Amb tot això, diuen, escolta, tens molèsties, cap a casa, tu. No liem la troca i...
2: Això amb el Barça, Gavi, Lamins, el que té a sobre, no?
1: Pedri, en la seva època, també, no?
3: I, però partim de la base d'una cosa, eh? Els jugadors tots volen jugar, eh? No, bueno, és que hi ha molts partits a octubre i Eric prefereix marxar. No, els jugadors volen estar allà i volen jugar. El que sí que és veritat és que si tu veus que tens, que no estàs bé del tot, doncs i necessites una setmana de recuperació i estar tranquil, doncs aquesta setmana l'aprofites i te'n vas. I el seleccionador t'ho diu. Però jugar, escolta, perdre oportunitats... I després ja veurem si et torna a cridar, no?
1: Saps què passa que fa... Ara Pichi també vull saber la teva opinió, però fa de mal pensar que just demà es tanquen les votacions per la pilota d'or. Llavors Mbappé ha jugat i ha fet el golet en el primer partit de França i ui, ha notat una cosa... Què diu el comunicat? Diu una hiperextensió de la càpsula posterior de la rodilla izquierda entre 10 i 12 dies de baja. És casualitat que arribarà just, per això.
3: Ja va tenir unes molèsties no sé quan al principi i va jugar un partit de Copa.
1: Sí, això va ser el desembre passat per fer el rècord de gols en un any natural.
5: Exacte. Sí. Però
2: que li van fer la ressonància al genoll contrari.
3: La molèstia la tenia, eh?
1: No, però es va equivocar de genoll, que deia l'equip. És veritat. No vull dubtar d'aquests jugadors, perquè com dieu, és veritat que són professionals i volen jugar sempre, però m'ha cridat l'atenció que fa el xut, fa el golet i nota la molèstia. D'Eric, en canvi, és que, si el nano en l'escalfament ja va veure que tenia el genoll alguna cosa, imagina't, ser titular a Wembley i haver de dir que no. Tu imagina't el que deu sentir l'Eric, no? Pichi?
4: Cada jugador és un món. És a dir, no té el mateix pensar un jugador que és un habitual de les convocatòries a un jugador que va de tant en tant o que comença a anar i tal i qual. Això és la resposta d'Mbappé a la resposta d'Eric. Poden ser molt diferents, per exemple, no? En aquest sentit. I no fa falta que siguis mal pensat. Series igual de mal pensar si fos Rafinha?
1: No, és veritat. És veritat. Tens tota la raó del món. No. Rafinha sí, ja ha dit Angelotti que tornarà a jugar dimarts contra Austràlia un altre cop.
4: No, i de davanter centre.
1: I de davanter centre, sí.
2: No, home, amb això de l'Mbappé, justament ahir parlava amb una persona que treballa en marques esportives i Mbappé s'ha canviat de botes. Sí. Fa...
1: Bueno, ha anat de Nike a on?
2: Ha anat de Nike a on, no?
3: A on ha anat?
1: A on?
2: A on ha anat? Ara m'agrada, eh? Bé, el nivell no pot estar més alt, Dani. Sí, ja. Sí.
1: Doncs... És una marca suïssa, diria, no?
2: Sí,
1: Federer per aquí també.
2: De fet, Roger Federer té una part de la propietat. Sí. I m'explicava que una de les grans preocupacions que tenen aquestes marques quan els futbolistes canvien d'una a l'altra és que el futbolista no es lesioni en els primers partits, perquè la trepitjada, quan tu canvies de bota...
1: Però pots portar una plantilla, no?
2: Sí, però els tacs, a vegades, d'una marca en una altra, doncs pot canviar, així. I justament on entra en el mercat de botes de futbol i...
1: Gràcies a Mbappé, clar.
2: Clar, gràcies a Mbappé. I em comentava, diu, segur que en aquesta marca el que menys li ha agradat és aquesta possible lesió. Ho dic per l'especulació de que Mbappé ho hagi pogut fer de manera forçada. Perquè el que no li deu haver agradat és que la nova marca de botes es lesioni el jugador quan s'acaba... És el primer dia que les vestia, eh?
1: Sí, sí.
2: El primer
1: jo,
2: partit.
1: Jo, què en penseu, Pichi i Dani, quan diuen aquestes coses? Tu et foties les botes que et tocaven?
2: Clar, jo no estic ampliat, i el Dani em volia matar. No.
4: Jo tinc una anècdota que quan debuto amb la selecció espanyola jo jugava amb Puma. Mm-hmm. I el que portava Adidas era el fill de Kubala, que Kubala era el seleccionador.
1: Sí.
4: I aleshores dona la convocatòria per Itàlia, per jugar amb un Espanya-Itàlia, i em truquen d'Adidas perquè em donen uns calés i tal, per fer un contracte i tant. Oh. Em vaig posar les botes i no vaig poder jugar.
1: Ah, sí?
4: En aquestes botes.
3: No era... No, era,
4: no, no vaig seguir normal, jugant amb l'espuma, estava incòmode. Estava
2: amb
4: incòmode,
2: les noves, no?
1: Clar, clar, clar.
4: Sí,
1: clar.
4: Sí, sí. No.
1: Però vas poder, a la llarga vas poder jugar amb les noves?
4: Sí. Després vaig acabar firmant en Adidas, sí.
3: Vale. Jo tinc una...
2: El primer dia va tapar el puma.
3: No,
2: no. Vaig jugar enviat totes blanques.
3: Espera't el que vaig fer jo.
2: A veure.
3: Quan vaig arribar a França, és veritat. També em van donar botes puma, jo portava Adidas. Eren les que anaven millor.
1: Tu al revés.
3: Les Copa Mundial.
1: Tu vas anar d'Adidas a Puma.
3: No, no, em van donar Puma i a mi jo aquella bota no, a mi no m'agradava, no com encaixava. I què vaig fer? Vaig treure les tires, jo no, ho van fer, van treure les tires d'Adidas, vaig agafar la d'allò de Puma.
2: Ah, sí, per enganxar el Puma. Boníssim, això.
1: Sensacional.
2: Sou molt bons.
1: Que bo, que bo. A veure si hi ha algun anunci de botes de futbol a la següent publi. Vinga, ara tornem. I wanna be a slave, I wanna be a master. I wanna make your heart beat round. Tu ho diràs, amb Aleix Pariser. I wanna be a good boy, I wanna be a gangster. Cause you could be the beauty and I could be the monster. I love you so 11 i 38, aquí seguim en aquest diumenge de Tu diràs amb el Marc Marvà, l'Àngel Pich Alonso i el Dani Solsona. Us recordo que aquest dijous, que és 1 d'octubre, obrim les portes del Tu diràs. Si voleu venir de públic a veure com fem el programa en directe, dijous 1 d'octubre. Només heu d'entrar a X, al que és Twitter, i allà anar al compte d'Esport RAC1, @EsportRAC1, allà trobareu un link amb un formulari. L'heu d'omplir, heu d'omplir 4 dades i us reservarem una de les 20 cadires que tenim en aquests nous estudis de la planta 3 aquí a RAC1. Dijous, públic i festa grossa aquí al Tu diràs. M'agradaria parlar uns minuts de l'Anglaterra-Espanya d'ahir, que us va semblar, però anem a repassar una mica com què n'ha dit la premsa i el partit de Lamine Yamal, perquè demà es tanquen les votacions per la pilota d'or, i Mbappé va jugar divendres golet, tot i la lesió, ahir van jugar Lamine i Harry Kane, que també va fallar un penal, per cert, Kane, amb un doble toc, i Lamine és, clara, qui s'ha endut un cop més els elogis de companys i de la premsa, no?
5: Sí, repassarem algunes declaracions, recuperarem algun document. És habitual ja que Lamine s'emporti elogis. Ahir va tornar a ser protagonista a Wembley amb aquest primer gol, pressionant, aprofitant la roda de Marc Gay. També va participar en altres accions, va estar a punt de marcar en un parell d'ocasions molt clares. Podria haver marxat perfectament amb un doblet o amb un hat-trick ahir de Wembley. També assistint bé als seus companys, com en aquella acció d'Olmo, que li fa una passada de taló meravellosa, que després el Terrassenc no aconsegueix convertir en gol. A més, va ser també el futbolista amb més passades en l'últim terç, va recuperar 6 pilotes, molta feina que ell mateix va reivindicar després als micròfons de Televisió Espanyola, precisament per aquesta acció del gol i la pressió que va fer per poder recuperar la pilota.
6: No sé, nos aprieta mucho con que vayamos a la presión, con que quedamos en robar el balón. Es lo que he hecho, siempre intento ayudar al equipo. Siempre he dicho que a veces me despisto, pero a veces robo. Entonces, nada, me he quedado uno contra uno y he podido meter.
5: I de Lamine als companys o a l'entrenador i als elogis, Lluís de la Fuente.
7: No sé qué le pedirán en Barcelona. Nosotros intentamos sacarle el máximo rendimiento con nuestro estilo, que tiene ciertas similitudes al Fútbol Club Barcelona, pero no es igual. Nosotros jugamos de otra manera con otros futbolistas y nosotros el desempeño de Lamine con nosotros es excepcional. Hace lo que demanda cada jugada, cada interpretación del momento de juego. En ese sentido estamos muy contentos, felices. Ojalá, es una suerte tener un futbolista del nivel de Lamine, pero insisto, juega como demanda el partido y este equipo, con estas características que tienen el resto de sus compañeros.
5: Lamine, que juga per la dreta, ahir, amb la baixa aquesta que explicàvem d'Eric Altimore, qui ocupa aquesta posició és Marc Pubill, el jugador de l'Atlètic de Madrid. Un document molt curt, però també molt clar sobre el que pensa de Lamine.
8: Bueno, la veritat és que és molt fàcil jugar amb el millor jugador del món al davant, és passar-li la pilota i que s'espavili una mica, així que res, molt fàcil.
5: I un futbolista que va sacsejar el partit va ser Àlex Baena, que també a Televisió Espanyola parlava de la seva connexió amb el de Rocafonda.
9: Al final también pasamos muchos años juntos jugando y la verdad que jugar con jugadores como Mikel, sobre todo con Lamine, es muy fácil. Al final cada balón que le das te lo hace bueno y bueno, intentar ayudarnos siempre desde el cariño, desde el respeto y a partir de ahí seguirá ganando partidos.
5: A Lamine, com és habitual, va fer un post a Instagram després d'aquest partit amb diverses fotografies de la celebració del gol que va fer ahir a Wembley i amb una frase que també és molt de Lamine, era en anglès, però jo la dic ja en català: odiem o estimem, m'és igual. Comentaris en aquesta fotografia d'alguns excompanys o companys actuals. Íñigo Martínez, per exemple, va posar una emoticona d'una cabra, de Goat, the greatest of all the times, o sigui, el millor de tots els temps. Jeremy Pino també va contestar-li número 1, també va penjar un vídeo d'ella al vestidor. Obaena, que ara l'escoltàvem, va posar simplement pilota d'or. O sigui, els jugadors de la selecció també una mica participaran en aquesta campanya. De fet, Oyarzabal, ens una mixta, va dir que per ell els tres, el top 3, eren Lamine, Rodri i Fabián. Evidentment, també es compren cap a la selecció espanyola, que és el que reivindica, no?, que pugui guanyar un futbolista espanyol. Més enllà de Lamine, un altre que també em va parlar d'ell és Gordon, que també va ser protagonista del partit amb un gol, amb molt bones accions, un futbolista que més ha aterrat d'en peus a Barcelona, es porta molt bé amb els jugadors del Barça, sobretot amb el Joan, Pedri, etc. I ahir va fer aquest gol que també segurament l'ajudarà moltíssim a fer un pas endavant també en aquesta passeta al Barça, perquè ha fet molt bons partits ajudant en atac, amb assistència, ajudant en defensa, però li falta aquest gol, no?, que segurament l'acabi d'alliberar. Ahir el va fer i també va elogiar a Lamine i els seus companys d'equip.
10: M'ha impressionat molt, he intentat defensar Lamine juntament amb Aurélie tant com he pogut i l'he dit abans de començar, però és molt difícil aconseguir-ho durant gaire estona. No vull parlar individualment de cada jugador del Barça perquè n'hi havia gairebé 10, però sé la qualitat que tenen i per això estic tan orgullós d'haver estat tan competitius.
5: Lamine ha jugat 31 partits oficials amb la selecció espanyola, 26 victòries i 5 empats. No n'ha perdut encara cap. Sí que cerca va... ha perdut durant Nations League, però els penals en Portugal l'any passat, però el partit va acabar en empat. 8 gols, 9 assistències, números i actuacions que també fan que la premsa en parli. L'Esport, per exemple, deia que Wembley ja es va rendir a Lamine. L'AS, per tant, un diari de Madrid, Lamine the Special One, que és, com se diu a Mourinho, vull dir que és un titular cridaré, diu Juan Jiménez, que amb el seu futbol sorprenent va deixar la seva petjada en un estadi com Wembley i una catedral, que va carregar-se més o menys de raons per poder guanyar aquesta pilota d'or. I des d'Anglaterra també han quedat bastant meravellats amb Lamine, destacant la seva actuació, el pes que va portar al llarg tot del partit, sent el jugador més perillós, diuen, d'Espanya. I, sobretot, una frase de The Guardian que deia que no podies apartar els ulls de Lamine Yamal, que és també una mica el que hi diu, no?, que igual que deia Rafinha, també el tu diràs fa uns dies.
1: Com a argument de la pilota d'or, no?
5: Que genera coses, no?, a la gent, que Rafinha també ho deia, diu, jo pago una entrada i jo vaig a veure i em genera coses com feia Ronaldinho, no? Em sonora, doncs, evidentment, que no puguis apartar els ulls de Lamine és una gran expressió. Gol.com també deia que Lamine va eclipsar Kane, perquè també hi havia aquest duel, no?, entre un futbolista espanyol i un anglès, doncs que Lamine va guanyar-li la partida a Harry Kane, i l'Equip també, un diari francès tan prestigiós, que té un futbolista com Mbappé com a candidat, també parlava d'una actuació excepcional de Lamine Yamal, que ahir en un estadi com Wembley també va deixar el seu segell amb la selecció espanyola.
1: D'aquí un mes, pràcticament exacte, perquè avui és dia 27 de setembre, doncs el 26 d'octubre, d'aquí a un mes menys un dia, a Londres es dona la pilota d'or, a veure si Lamine hi va per recollir-la o no. No sé què us va semblar l'actuació d'ahir i si són pertinents aquests elogis. Pichi?
4: Home, va estar bé, va estar força bé. El que passa és que nosaltres estem habituats a veure-les jugar bé i a Anglaterra doncs, probablement no estan habituats a veure'l també, no? Va ser, bueno, fa un molt bon gol, participa molt, inclús defensivament ahir va estar molt bé, va treballar molt per l'equip, i la veritat és que en aquest sentit ha donat un pas cap endavant, no? Per fer de cantar, si algú no havia decidit dir qui ha de ser aquest, doncs pues, que ho faci.
1: Marva, què en penses?
2: Home, amb tot el d'ahir, jo em quedo que està per destacar un apartat més poc, o que crida menys l'atenció a Lamine, és l'apartat defensiu. I jo crec que ahir potser va ser el millor partit que jo li recordo defensivament, perquè en el gol, òbviament, que roba la pilota, però en el gol de Baena és també qui primer roba acaba forçant a que el defensor li faci la passada a Olmo. Recordo dues recuperacions més d'aquells dos o contra uns que té Ferran. N'hi ha una que també la roba i tirant-se a terra, interceptant una passada. I després en els instants finals de partit que està no, Espanya una mica tancada i Anglaterra intentarà anar a per l'empat, Lamine està tirant enrere, al costat del lateral. Recordo una imatge just quan acaba el partit que és Rodri dient-li muy bien defendido, no? L'abraça, s'acaba el partit i li diu muy bien defendido, i vaig pensar, ostres, Rodri, el primer que li elogia quan acaba el partit és això. Llavors, amb pilota i tot el que va fer, és el que diu el Pichi, que aquí tenim la sort de veure'l cada tres dies. Però jo crec que per els comentaris de jugadors com Baena, no?, que deia ara la Clara, aquesta part de hosti, aquest tio es fica a l'esquena a l'equip, no només en pilota, sinó sense, i és el primer que corre, jo crec que li dona respecte a l'equip. Com a mínim, jo crec que això és el que traspassa, saps?, més enllà del que pot fer amb la pilota, que és un fora de sèrie.
3: D'entrada, el dimarts va anar titular.
1: Bueno, és que ell, en el fons, ell és l'artífex de la remuntada.
2: Totalment.
1: Evidentment, amb tota la resta, però...
3: Va estar bé. És veritat que amb el gol, doncs, hi ha una errada del jugador del central.
1: No es perfila bé, no?
3: No, es gira al revés d'on ha d'anar. Però bé, si no estàs allà, aquesta pelota no la robes, evidentment, i després defineix bé. Però... en l'apartat de si ha jugat bé o no, que sí, és que les accions que fa les pot fer un altre jugador, de driblar un jugador, dos jugadors, ja els jugadors que tenen aquesta capacitat, però amb la bellesa que ho fa, de la manera que dribla, de la manera que es mou i com s'emporta la pilota, això és el que el fa diferent, a part de tot l'altre, que és te la fotrà a l'escaire, la cama canviada, no sé què, l'exterior, sí. I tot això. Però de la manera que ho fa, dius, ai, ostres! Clar, i en canvi un altre jugador fa el mateix i no li veus aquesta característica. Hagués pogut marcar 3 o 4 gols. No va estar encertat, eh? És una mica com Ferran Torres, que en va tenir dues i no va estar encertat. I en canvi, per exemple, Ferran Torres en els desmarcs a l'espai, per mi és del millor que hi ha a Europa, eh?
1: La Mina el va deixar sol perquè hi ha una bona desmarcada i perquè la Mina té una
3: visió
1: de joc.
3: I un gran control.
1: Ara, Oyarzabal sí, aquest sí, eh?
3: No, Oyarzabal...
1: 31 gols porta amb Espanya aquest
3: dia. Fa la picadeta aquesta. És que té un peu d'un... em dic que té un peu llarg. No, sí, es veu que té calça
2: 47.
3: 46, 47, per aquesta pilota. La veritat és que ahir vaig veure a Lamine bé en totes les facetes. En totes les facetes. I no és fàcil.
1: Com riu el Pichi de fons, eh?
4: No, el que no vaig entendre jo va ser la titularitat de Nico. I això sí que
1: Nico Williams.
4: En cap moment. Jo crec que la gran sort del Barça va ser no fitxar Nico Williams la passada temporada.
1: Jo crec que potser el va voler motivar a mi, Pichi, de dir...
4: El rendiment que ha donat la temporada passada i està a l'Atlètic Club és un rendiment molt per sota. Aquell jugador que encarava i desbordava...
1: De la lesió, Pichi.
4: Bueno, però ja fa molt de temps de la lesió, Dani.
3: És que porta un any amb la lesió del pubis, eh?
1: Sí.
4: Pues entonces, i per què juga de titular?
3: Bueno,
4: contra Anglaterra?
1: Sí, potser...
4: Contra Anglaterra?
1: El volia recuperar i li diu, va, et dono el premi, no? No sé, entenc jo, eh?
3: Escolta, jo crec, Pichi, jo crec que De La Fuente hi creu amb Nico, hi creu bastant... o molt, creu menys en Pedri.
1: Oi, sí, a mi em va sorprendre que va jugar molt tard quan Espanya no tenia el control i el fa entrar molt tard.
3: Perquè
1: no?
3: Jo crec que després aquí en el Barça és una altra pel·lícula, no? Però ell veu que, o em dona la sensació a mi, que en Fabián li compleix més els requisits del mig del camp de treball i també d'arribada, i li compleix molt més que Pedri amb aquesta faceta. Això és una sensació que tinc, que ja la tenia ja fa una sèrie de partits, que
4: pues està molt
3: arribar aquí al Barça vam estar comentant. Escolta, aviam com ara posaran Rodri, Pedri, aviam i tal. I ho posaran i faran festivals, no? Però sí que contra Croàcia jo crec que jugarà Pedri ja.
2: Jo, amb això que diu el Dani... jo en el Mundial vaig tenir la sensació que en Baena, o sigui, De La Fuente era d'extrems, no? Lamin i Nico, i així van guanyar l'Eurocopa. I a partir de lesionar-se Nico no està bé, va col·locar Baena, i aleshores ja no tenia extrem esquerre, i Baena era un jugador que venia més cap a dins, i aquí sí que vaig pensar, ostres, potser es trepitja molt en Pedri, i per això acaba fent jugar Fabián. Però ahir fica a Nico i fica a Fabián, també, no? I en el moment en què es corregeix, ahir al final De La Fuente fa dos canvis amb els que va acabar guanyant el Mundial, no? O sigui, ell va acabar guanyant el Mundial amb Oyarzabal i Baena, i ahir fa entrar Ferran i Nico. I quan es corregeix a la segona part és quan funciona un altre cop a Espanya. O sigui, que jo crec que amb Croàcia potser torna a l'Oyarzabal i Baena, i això de Pedri no sé si entraria per Fabián.
1: A veure si hi ha meritocràcia o no, eh? Dimarts al Sánchez-Pizjuán.
3: Jo crec que jugarà Pedri.
2: Sí, per Fabián.
1: Tant de bo, tant de bo. Bé,
3: si no juga, millor.
1: Anava a dir tant de bo, però tant de bo per ell, perquè els jugadors volen jugar, però potser pel Barça no tant. Tot i que és veritat que se l'està dosificant una mica més, no?, aquesta temporada. Tinc la sensació en general, no? Flick està veient que això serà llarg i que hi haurà molts partits. Bé, 7 i la mitjanit. Hem de fer una petita pausa. Gràcies, Clara, eh?
5: Bona nit.
1: Vinga, fins ara. Fem una pausa i ara de seguida explicarem una història molt xula, molt xula, i després farem passar el Miquel Agut. Mama por.
11: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
1: Quatre minuts i la mitjanit. Ja sabeu que moure't és molt més que anar d'un lloc a un altre. És trobar confiança, experiència i un equip que t'acompanya abans, durant i després de la compra. A Nima fa més de 45 anys que ajuden milers de conductors a trobar la millor solució de mobilitat. Perquè quan es tracta de moure't millor, l'experiència compta i molt. Nima, l'experiència de moure't millor. Descobreix un món d'oportunitats a nimaautomoció.com. Demà dilluns, Luis de la Fuente i Fabián, precisament, parlen des del Sánchez-Pizjuán, en la prèvia del Espanya-Croàcia de dimarts, que es jugarà a l'estadi sevillista. Això d'aquesta aturada és un no parar, eh?
2: Fabián és de Los Palacios, que és el poble de Gavi, també,
1: sí.
2: I de Jesús Navas.
1: Ell anava a dir Jesúsit Navas,
2: Estan a 10 quilòmetres del Pizjuán. És un poble com si fos... No sé, Esplugues, de Barcelona, vull dir, està
3: sí,
2: a tocar.
3: Sí que han sortit jugadors.
1: Per metre quadrat. És una passada, no? És com Arguineguin, no, és Arguineguin, el poble de... Hola, Arguineguin. Miquel Agut, eh?
12: Hola, bona nit.
1: Allà és un
12: de
1: Silva i Valerón, eh?
2: Arguineguin,
1: sí, sí. Bé, demà seguirem parlant, de la selecció espanyola i de tots els internacionals del Barça. Abans d'anar un moment amb Quique Càrcel, i parlem, si voleu, una mica de la segona divisió, que no s'ha aturat aquest cap de setmana, vull tancar la plana internacional de seleccions amb una efemèride que es compleix avui d'una història molt curiosa. Ja ho veureu.

0: Hola, Xavi Sabater.
1: Bona nit, Aleix.
0: Bona nit. És el nostre estudiant en pràctiques, el tu diràs aquí el cap de setmana, i m'ha dit, escolta, vull explicar una història i posaré aquesta cançó. Per què aquesta cançó?
1: Bé, perquè parla de setembre i justament a la història ens hem de remuntar al setembre, el 59 anys enrere, el 1967, el 27 de setembre, quan es va celebrar un segon homenatge.
0: 27 de setembre del 67, o sigui, avui fa 59 anys,
1: correcte,
0: va passar l'efemèride que explicarem ara.
1: Va. Correcte, mira, es va celebrar el segon homenatge a Ricardo Zamora, l'emblemàtic porter que va passar per Barça, Espanyol i Madrid, i que actualment dona nom al premi de porter menys golejat de la Lliga. Mm-hmm. La peculiaritat d'aquell partit va ser que el van disputar la selecció espanyola i un equip format per la resta del món, és a dir, els millors jugadors del planeta d'aquella època. I van faltar alguns noms de les grans estrelles, com per exemple Pelé o Bobby Charlton, però n'hi havia d'altres com Eusebio, el davanter del Benfica, i la gran majoria eren de l'Inter i el Milan, que durant aquells anys eren els millors clubs del món. Jugadors com Alessandro Mazzola, Mario Corso, Giovanni Rivera, Ian Ure o Julio César Benítez, que era exjugador del Barça.
2: Solsona, no et van trucar?
3: Vosaltres no us en recordeu, però jo ja tenia 15 anys. Eh?
2: 15?
0: Te recordes aquest partit o no? No te recordes, val. Què va passar al partit, aquest homenatge?
4: 15 menys cara, eh?
0: Sí. Digues.
1: Doncs mira, el partit va estar absolutament dominat per aquesta selecció de la resta del món, que va guanyar per 0-3 amb gols de Mazzola, Eusebio i Goibars. El que més va sorprendre va ser la connexió de tots aquests jugadors que no havien jugat mai junts.
0: Val. Això és l'efemèride d'avui, 27 de setembre, de fa 59 anys, Espanya contra un combinat del món, no?, amb grans estrelles. No ha estat l'única vegada que això ha passat en una aturada de seleccions, no, Xavi?
1: Ho hem vist en altres ocasions. A lo millor sí que recordeu la de l'any 97 entre Europa i la resta del món. A l'equip europeu hi havia gent com Zidane, Kluivert, Fernando Hierro, i davant tenien el combinat format per Ronaldo, Nazario, Batistuta, Nakata, vull dir, màximes estrelles d'aquell moment. No sé si el recordeu. Solsona, el recordes?
0: Jo el 97, sí, potser per veure per la tele. Jo.
2: Pot ser que aquest partit, ara no ho recordo, però que es fes en homenatge també a Maradona o...
1: Es va fer un posterior a Maradona.
2: Va ser posterior,
1: premi,
2: eh?
1: El sorteig del Mundial del 98.
0: Ah, que es va jugar a França.
1: Sí, correcte.
0: Val.
1: I també, no sé si recordareu, pel centenari del Real Madrid es va jugar contra una selecció FIFA que va acabar amb un empat a 3, on també hi havia jugadors com Klose, Kaká, Rivaldo, Maldini o Baggio, que aquest és l'últim oficial de la FIFA amb un equip de la resta del món.
0: La pregunta, gràcies a Xavi, magnífica l'efemèride d'avui, d'aquests 59 anys de l'Espanya resta del món i ara d'aquests altres partits que s'han jugat amb un combinat que no sigui un país. La pregunta que us volia fer és: creieu que seria més atractiva la jornada de seleccions si juguessin aquest tipus d'amistosos així, estil Ryder Cup, Labor Cup de tenis?
2: Cup de tenis,
0: ara
2: no?
0: Que avui s'ha tancat. Us agradaria o no? O és la mateixa patxanga, sigui Nations o sigui un combinat de seleccions? No sé, potser... 1, no anirien tan forts i no es lesionarien. 2, seria atractiu pel públic ajuntant...
3: Parles de jugadors en actiu.
0: Clar, no, clar, que els jugadors en actiu juguessin amistosos, però jo què sé, Espanya contra un amistós contra la resta del món.
3: O sigui...
0: I que vinguessin allà estrelles.
5: O una... I hi ha un torneig dels Legends per ahí.
0: Val, jo dic actual, que juguessin amistosos de, jo què sé, un equip europeu amb un, o dos equips europeus, que fessis dues convocatòries i dos equips europeus amb dos equips de jugadors de la resta del món i fessis dos amistosos.
5: I a qui li interessaria això?
3: I Mbappé junts.
0: No, vull dir que per televisió és cridaner veure en un mateix equip...
2: Jo crec que té més a veure amb l'espectacle que... No? Algú com el Dami, una persona tan de selecció...
0: El Damià López, sí. Ja.
2: No? El Damià López, que les seleccions estan molt lligades a... No, aquesta part, no sé, sentimental, i jo això ho veig més una part d'espectacle que a mi m'agradaria molt veure, o sigui, que m'agrada aquesta idea, sobretot ara que aquesta setmana estem veient la Labor Cup. A mi m'agrada veure com els europeus s'uneixen amb els americans i juguen els partits i van a punts.
0: Com la Ryder de golf, no?
2: Sí, s'assembla molt a la Ryder Cup.
5: I tenen seguidors aquests?
0: Sí.
2: Si tenen seguidors, sí? Home, la Ryder sí que té seguidors, sí, la Ryder Cup.
0: La Ryder,
2: no?
0: Està consolidada.
5: No, la Ryder és especial.
2: La Labor Cup sí que, a veure, dins del món del tenis... Jo crec
5: no
2: que
5: estar... passió, no hi ha passió al futbol, s'acaba.
0: Però tu no t'agradaria veure en un mateix equip, jo què sé, per exemple, a Europa hi hauria... Lamine, Cristiano i Haaland.
5: Un dia estaria bé, però... I després, a la tercera vegada que els has vist, què?
0: Ja, s'hauria de fer tant en tant.
5: Que saps que juguen condicionats perquè, bueno, vale, sí, que no, da. Te repeteixo, el futbol és passió i, com diuen, se pot canviar de tot menys d'equip.
0: Sí, però n'hi ha algun que és bastant jacatero, però sí, sí, sí que tens raó. No, no, i és veritat que Europa arrasaria. Vull dir, ara m'he imaginat Lamine, Kane i Haaland en una davantera.
3: Per tirar el penal.
2: Bueno, Europa contra Amèrica estaria disputat, eh?
0: Però Amèrica aquí ja.
2: Argentina, Brasil...
0: Ja, però...
2: Rafinha,
0: Messi...
2: Ja està disputat, eh?
4: Vosaltres aneu donant idees a Infantino, que el calendari està poc carregat, aneu donant idees, que això fotran oficial com la Nations League,
0: ja estic veient el negoci. Uns dies abans del Mundial, sí, fots aquest partit. Ah. Entre les seleccions classificades,
2: en
0: tries 11 d'Europa i 11 d'Amèrica, o de la resta del món, amb Àsia i l'Àfrica, i fots
2: però el Pitxi diu que
0: un partit de presentació del Mundial, eh?
2: I el Pitxi diu que no hi hauria la passió o així, i la Laver Cup comença de tenis, comença a tenir nivell en el moment en què hi ha premis grossos pels jugadors econòmics.
0: Foten pasta rufa, sí, sí.
2: Llavors, si hi ha pasta rufa, el jugador de futbol es fotrà a córrer, ja t'ho dic jo, que hi haurà passió de cop,
0: que no hi ha calendari.
5: Però tu vas a veure un partit de tenis i, bueno, podrà ser d'un o l'altre, però si guanya un o guanya l'altre i tal, igual, si no... El futbol va, si perd el teu equip, no sopes o no dines...
2: Sí, home, això tens raó.
0: Sí. Va, no sé, era una idea, perquè aprofitant que avui feia 59 anys aquest Espanya, resta del món, que jo no recordava per res del món, però...
5: Claro, que com a anècdota està molt bé, però fer un torneig, una lliga de partits d'aquest tipus, pues crec que no tindria massa sentit.
3: Vigila que el Tebas està escoltant i li donarà la informació...
0: O l'Infantino, o el Ceferino, algun d'aquests, sí. 12 i 5. Vinga, de seguida, Cristian Tello. Tu diràs, per parlar de la seva carrera, ara que ha anunciat que es retira als 35 anys. Abans, però, Agut, Quique Cárcel ha passat aquesta tarda pels Superesports.
4: Això és correcte.
0: El director esportiu del Girona, què ha dit?
4: Conversa de gairebé mitja hora amb Xavier Puigdemolós, al Superesports, en la qual ha repassat l'actualitat del Girona i ha destacat que després de les turbulències del mercat de fitxatges, recordareu que hi havia neguit perquè els que havien de marxar no marxaven, perquè no se sabia si arribaria gaire gent o no. Després d'aquell moment, ell creu que l'equip ha canviat i que ha anat a més.
6: Una vegada passat el mercat, jo veig un altre equip. Tothom està en una situació fixada d'estar en un objectiu comú i això està fent que es veig un equip que està molt més sòlid, amb una sensació de que no hi ha interessos individuals i això s'està notant també. Penso que això és molt, molt important. I després el que estic veient és que ara som l'equip més golejador, que tenim bona pagada i a segona això és molt important.
4: Una bona contundència ofensiva té el Girona, 14 gols ha marcat en 7 partits, o sigui que mitjana de 2 per partit, i són bons números des d'aquest punt de vista per l'equip gironí. Aquest concepte d'unió el destacava Porto a la zona mixta de Montilivi divendres, després de la victòria contra l'Albacete, dient que l'equip era una família i que hi havia un vincle molt fort entre tots que es mantindria fins a final de temporada. Això també ho ha detectat el director esportiu del Girona, que d'altra banda ha explicat què el va motivar a triar Quique Álvarez com a substitut de Mitchell i com a nou entrenador per la banqueta gironina.
6: Per mi era important tenir un entrenador que vingués amb molta il·lusió, que ho veiés això com una gran oportunitat a nivell personal i de grup i que pogués fer un altre punt de retrobament amb el que s'estava trobant, no? Jugadors amb poques ganes, amb poques ganes de jugar a segona divisió.
4: O sigui, trobes com a entrenador un equip, una plantilla que no vol jugar a segona divisió, que és el que es va trobar Quique Álvarez. O sigui, ell, que estava amb el filial a segona federació, tenia una il·lusió boja per dirigir un equip a segona divisió i es troba una plantilla que no vol jugar, en el 95% dels casos, a segona divisió. Era difícil, evidentment, la papereta. També ha dit Cárcel que si l'equip s'hagués salvat, la seva idea era plantejar-li a Mitchell una ampliació de contracte per dirigir l'equip en una nova temporada de primera divisió.
0: Per no voler jugar, sembla que s'han posat les piles. El Girona ja és cinquè amb 13 punts. Va guanyar l'Albacete, però li va plantar més cara del que sembla l'Albacete, Marc.
2: Sí.
0: Divendres...
2: O sigui, sembla un 2-0 que dius... Mira, partit senzill, no? O partit, a priori, que el Girona ha passat per sobre... Però el gol és el de Van de Beek.
4: El de Van de Beek és el 44.
0: Bon gol, eh?
2: Arriba al 44, vull dir, hi ha un moment en què amb l'1-0 es pateix. es pateix bastant i jo crec que serà important que sàpiga patir el Girona en aquesta segona divisió, perquè el 5-2, no?, contra les Palmes va ser...
4: Sí.
2: Crec que és l'únic partit que ha anat sobrat, et diria, en els altres ha pres a patir i jo crec que serà important.
0: Girona 5è, 13 punts, Sabadell 7è, 12, estan allà dalt.
3: Costa, no costa, és que els partits costen de guanyar, és que clar, és que qualsevol rival que et ve, encara que pensis que és d'inferior categoria, després allà al camp, fins que no obres la llauna, doncs a vegades et costa i et creen dificultats. I ho veurem amb molts equips, i a més hi ha molts partits, però estarà dalt. Diu, s'han marcat molts gols. Qui és el màxim golejador?
0: 14 al Girona, 15 a l'Eibar.
3: Està repartit.
0: Dius al Girona, no, però
2: sí, de moment no en té un.
0: 15
2: només.
0: Gols l'Eibar a favor, 14 gols al Girona a favor, és el segon màxim golejador, el Girona.
4: I a més a més, per exemple, Benat va estar bé perquè al camp del Cádiz va fer un gol i d'alguna manera ell, que era dels que no volia jugar a segona i s'ha quedat finalment... tornar a fer un gol, veure l'equip a dalt, aviam si també té bones sensacions amb Ucraïna en aquesta convocatòria. L'altre dia va jugar més o menys una hora i a partir d'aquí va agafant ritme, perquè recordem que contra l'Albacete també és veritat que l'equip tenia 10 baixes i la majoria concentrades del mig del camp cap endavant. Va ser un descobriment gairebé, per exemple, veure jugar Javi Sarasa al mig del camp com a fals extrem esquerre, donant-li tota la banda a Àlex Moreno i ell anant-se'n cap a dins, un jugador que va demostrar per sobre de tot, jo crec, molta personalitat en els minuts que va estar sobre el terreny de joc, com si no fos el primer dia que era titular.
0: Contra qui jugava la pròxima jornada?
4: Doncs mira, la propera jornada, de fet, els catalans són dissabte al Sabadell a 6:45 a casa, la nova Creu Alta contra l'Andorra, i diumenge a 9:00 al Girona-Mallorca, un partit que era de primera les últimes temporades, tots dos tenen 13 punts, el Girona està per davant perquè ha marcat més gols que el Mallorca, i avui l'equip mallorquí ha perdut contra l'Almeria a casa 0-1 i s'ha lesionat Morlanes, migcampista, i s'ha lesionat un altre migcampista, ara no ho recordo, però són...
3: L'expulsió.
4: No, perquè al final li han canviat a Reillo. La vermella, el Bar li ha canviat a groga.
0: Sí, sí, sí. Ben retirada, no era vermella.
4: Però són dues baixes... Ah, i Antonio Roca, l'altre.
0: Ex de l'Espanyol, no?
4: Sí, dues baixes, perquè han sortit els dos coixos, entenc que no arriben a Montilivi, del Mallorca, que tampoc no tindrà Valien per jugar diumenge de la setmana que ve Montilivi contra el Mallorca.
0: Diumenge, quan arrenquem tertúlia la setmana que ve, a les 11, haurà acabat el partit a Montilivi.
4: El Mallorca, el Girona, ja tindrà 16 punts.
3: Ha jugat a Roca i no ha jugat d'Arder.
0: Sí.
3: D'inici.
4: I tampoc no ha jugat Josep Sardà, perquè el Mallorca té una plantilla considerable.
3: El Sabadell va fent feina.
0: A poc a poc, sí.
3: Vaig veure el partit,
0: El camp del Celta Fortuna, Bueno, a Balaïdos, no?
3: Escolta, tu, és un equip que...
2: Molt difícil.
3: Que treballa molt bé, que tenen les idees molt clares, després tindran individualitats o no, i els hi costarà marcar gols o no, però el que és el treball de l'equip, defensivament, com surt un dels centrals a marcar o l'altre, i tal, escolta, ho fan molt bé, i em va agradar, i ho he repetit en diverses ocasions, la pretemporada, quan van jugar contra l'Espanyol. Bé. Dic que està molt millor treballat aquest equip del Sabadell que nosaltres, tenint en compte que el Sabadell havia incorporat a 10 o 12,
0: sí,
3: o no sé quan.
0: I no havia fet pretemporada, pràcticament, perquè
3: moment.
0: De l'ascens va anar directament a la pretemporada. Sí, sí, 38 punts li queden al Sabadell per salvar-se. Ara mateix,
2: no, amb 38 punts. El Sabadell, amb això que deia el Miquel, que acabem de sentir aquí, que Càrcel, que tenia una plantilla sense il·lusió per jugar a segona, Sabadell el que et desprèn és tot el contrari. Crec que de la plantilla 22-23, no sé si són 7 o 8 debutants a segona divisió.
0: Sí, i que venien de segona ref.
2: Sí, sí.
0: Que són dos categories
2: per sota. Sí, sí, Ton Ripoll venia de segona ref.
0: Urri.
2: Urri ha jugat a segona catalana. Vull dir, ja el tenim...
3: A Quadri us el fotran aviat.
0: A Quadri els el fotran.
2: Quadri és una passada, també.
0: Té molt bona pinta.
2: Per cert, amb l'Andorra, doblet de Jordi Can, no?
4: Sí.
2: Exjugador de l'Europa.
0: Robant una bola molt intel·ligent a Granada.
3: Canviant el sistema, jugant també amb 5-3-2 i Jordi Cano més centrat.
0: No, serà un bon partit, eh? Dissabte a la nova Creu Alta, aquest Sabadell-Andorra té molt bona pinta.
4: De fet, l'Andorra juga dissabte al camp del Sabadell i d'aquí dues jornades, bé, d'aquí tres, comptant la que ve, serà el visitant a Montilivi. Sí, o sigui que s'enfrontaran dos desplaçaments consecutius, primer el Sabadell i després el Girona.
2: I Piqué donant ordres des de tot arreu,
0: Sí, algun dia saltarà la banqueta ja. President, entrenador serà. Pichi, de Tello, què recordes? Que ara el saludarem.
7: Pues moltíssima velocitat, verticalitat, elèctric... Però, bueno, en general. Extrem, extrem.
0: Extrem.
7: Però lo que és, tenim el concepte de l'extrem... de que crea el desequilibri individual. Clar, aquest és el concepte.
0: Passa que en aquella època era molt difícil triomfar el primer equip del Barça, i llavors es va haver de buscar la vida, i no li ha anat gens malament, eh? Amb Lopetegui al Porto, amb el Betis, va estar 5 temporades i va ser un home important amb el Betis. Després sí que és cert que ja s'han anat a fer les Amèriques i al Pròxim Orient i a guanyar-se una mica millor la vida, diguem-ho així, en un futbol de menys exigència, però ja crec que ho va fer prou bé, no? Teniu un bon record o no, de Tello?
2: Molt bon record, i sobretot aquella temporada en què recordo la parella d'extrems Cuenca-Tello, sí. que va fer fortuna amb Guardiola, i si mires la carrera de Cuenca i la de Tello, crec que, per exemple, Tello s'ha acabat confirmant com a millor extrem, tot i que tots dos van sortir en aquell moment, i abans el Dani recordava el Betis, no? Jo crec que Tello va fer els millors partits,
0: sí. Sí. Algun accident haurà tingut a venir Carlo al pitx.
3: No et mengis els caps.
0: Estàs
3: sacrificant.
0: Estàs bé, pitx, que s'ha sentit un soroll com si caigués, no, eh?
7: Estic bé.
0: Que no hagi relliscat alguna cosa.
3: Una de les característiques de... No facis riure.
0: Home,
3: el Marc em fa riure. Del Tello, que... encara que ara s'ha acostumat molt a veure jugadors sempre a cama canviada, que es perfilen a l'esquerra a jugar a la dreta per anar cap a dins. Tello podia jugar a les dues bandes.
0: Sí.
3: Jugava a les dues bandes. Per la banda dreta era profund, per la banda esquerra també, però per la banda esquerra ja anava una mica a vegades tirant cap a dins, no? Vull dir, era una de les característiques d'aquests jugadors bandes que avui en dia trobar un jugador que jugui la seva banda, que sigui la dreta o l'esquerra i que sigui profund, costa cada vegada més.
4: I havia acabat sent un bon especialista pilota aturada.
3: Sí, a les faltes.
4: L'explicava bé, les faltes.
3: Sí,
4: algun golet havia fet de falta.
0: Ara en parlarem de tot plegat amb ell. Gràcies, amics. Una abraçada. Adéu, Pichi.
7: Adéu.
0: Gràcies, Marvà. Gràcies, adéu, Susana.
2: Gràcies
0: a Gut, eh?
3: Adéu.
0: Vinga, adéu. Una pausa i de seguida Cristian Tello, gran protagonista en aquest segon tram del programa.
8: Diràs, amb Aleix Pariser.
0: Missatge per tots aquells que busqueu un vehicle híbrid. A Roma Auto tenen un híbrid reinventat. És el nou Qashqai e-Power. Si és més eficient, vol dir que és menys consum. Si és més potent, vol dir que té més cavalls. Qashqai a Roma Auto. A Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners. I ara amb Nissan, més el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia. Recorda, Roma Auto. En l'època de Pep Guardiola a la banqueta del Barça, del 2008 al 2012, el tècnic de Santpedor va fer debutar molts futbolistes del planter, de la Masia. Tothom recorda Sergio Busquets o Pedrito Pedro. Però n'hi va haver molts d'altres, com per exemple el nostre següent protagonista aquí al Tu Diràs, és Cristian Tello, que amb 35 anys ha decidit penjar les botes, i l'hem convidat aquí a l'estudi de RAC1 per repassar la seva carrera futbolística juntament amb el Roger Saperes i recordar també algunes anècdotes. Hola, Cristian, què tal? Bona nit.
9: Bona nit.
0: Moltes gràcies per acompanyar-nos aquí als estudis de RAC1. T'han agradat?
9: Sí, una passada, molta gent, des de fora no ho sembla, però molt maco.
0: Nous, són instal·lacions noves, estem gaudint-les encara des de fa uns quants mesos. T'he de dir que algú de Sabadell com tu sempre és benvingut al programa.
9: Gràcies.
0: Tu diràs.
9: Moltes gràcies.
0: Jo que també sóc d'allà de la ciutat. El Can Rull, vas començar?
9: Sí, vaig començar al Can Rull. Com tot nen, penso que sempre comença al barri, no? I després vaig fer el pas d'anar al Barça i ja és una cantera totalment diferent.
0: Ara que t'has retirat, te'n recordes o no d'aquests inicis?
9: Sí, me'n recordo perquè són inicis molt, molt macos, no? Estàs amb els teus amics, jugant al carrer tot el dia, i quan ja dones el pas a un club com el Barça, ja canvia molt la cosa.
0: Somiaves en jugar al Barça, però t'ho havies arribat a imaginar que fos real algun dia, quan estaves allà al Can Rull?
9: No, jo crec que quan comences no ho penses, no? Només penses en jugar, en disfrutar, en passar-ho bé, i vas progressant i vas veient que això pot arribar.
0: Creus que has tingut una bona carrera? Ara, ja sé que és molt recent, t'acabes de retirar ara mateix, però si mires enrere diries, escolta, m'ha valgut la pena?
9: Sí, jo estic molt content, he gaudit a tots els equips, he tingut la sort d'estar en ciutats increïbles, he disfrutat, he gaudit amb la meva família i estic molt content de la carrera que he fet.
0: Trobes a faltar entrenaments? Perquè clar, és que què fa, unes setmanes que t'has retirat?
9: Sí, fa molt poc.
0: Trobes a faltar alguna cosa o no?
9: Ara mateix no el trobo a faltar. tinc dos, tres hobbies que m'he posat, tinc el dia bastant ocupat, també tinc la meva empresa de cotxes que vaig,
0: sí?
9: vaig fer fa 3 anys, ara l'octubre.
0: Perquè t'agrada molt el motor?
9: Sí, m'agrada molt.
0: I quina empresa és?
9: Està ja a Terrassa, CT37 Edic Cars.
0: I què fas?
9: Comprar i vendre cotxes.
0: Però de...
9: mitja alta gamma.
0: De certa gamma.
9: Sí.
0: És que he vist a Instagram que t'agraden molt els cotxes. Sí. Hi ha un Porsche, no?, per allà, fas alguna broma, has fet algun reel amb alguna broma.
9: Tot, i ara faig els típics vídeos d'entrega de cotxes, explicant els cotxes.
0: O sigui, que et dedicaràs a això?
9: Sí, com et dic, el dia següent ja estic allà, ja estic en altra feina i amb el cap en un altre lloc.
0: I ja ha canviat molt la teva rutina? És a dir, seguiràs fent esport o no? Et vols seguir cuidant?
9: Sí, a mi sempre m'ha agradat, no?, la rutina d'anar al gimnàs, ara estic amb el golf, amb el pàdel, sí, sempre vaig fent...
0: pàdel i golf, eh?
9: Sí, el golf ara l'estic donant una mica més fort perquè estic amb el meu amic Jonathan Soriano. Tenim temps d'anar junts i l'estic donant molt fort.
0: Clar, perquè vas coincidir amb el Jonathan al Barça?
9: Al Barça, bé, sí.
0: Al Barça. Hola, Jonathan, bona nit.
10: Hola, bona nit.
0: Bona nit. Està flipant el Cristian Tello, no s'esperava aquesta sorpresa que hem preparat, perquè... hola, Roger Saperes, eh?
11: Què tal? Bona nit.
0: És que el Saperes m'ha dit, diu, escolta'm, m'han explicat que el Tello juga a golf. Dic, jo li volia treure a l'inici de l'entrevista, a veure si tenia algun hobby, i ell sol ja ho ha deixat caure. I sap, m'has dit, juga a golf i juga amb el Jonathan.
11: Sí. Té un bon,
0: truquem-lo, no?
11: Té un bon partener.
0: Truquem-lo.
9: Saldrà sorprenent del meu català, eh?
0: És bo,
10: no? Al principi no sabia qui era, eh?
0: Perquè entre vosaltres parleu en castellà o què?
9: Sí, sempre. No, jo entrevistes en català em costen, eh?
0: Et costen?
9: Sí. Sempre l'ha fet en
10: però castellà. Però he de dir, estic molt orgullós. Molt orgullós.
0: El parla molt bé.
10: Parell de nassos i tot i que, bueno, ell ja es troba millor amb el castellà, bueno, entrevista en català i molt bé.
0: T'agraïm.
10: Orgullós d'ell.
0: T'agraïm molt, sí, i el parles molt bé, de veritat, Cristian. A veure, és bo jugant a golf o no, Jonathan?

0: Únic s'escriu amb H o sense H?
1: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson. Líder en vendes durant 5 anys. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
2: Augusta Car, el teu concessionari oficial Hyundai a Tarragona, Vilafranca, Vilanova, el Vendrell i Cambrils.
3: Harry Potter i la Pedra Filosofal en concert. Torna a viure la màgia de la primera aventura de Harry Potter i els seus amics amb la pel·lícula completa en pantalla gegant, mentre l'Orquestra Simfònica del Vallès interpreta en directe la inoblidable banda sonora de John Williams. 19 i 20 de desembre a l'Auditori del Fòrum de Barcelona. No et perdis Harry Potter i la Pedra Filosofal en concert. Entrades a gransimfònic.com.
4: Que 36, si no recordo malament, clar, ho vaig fer malament perquè no li donava la pilota i vaig subir fins a 39.
5: I ara a quin handicap estàs?
4: Ara estic a 27.
6: Carai, ja bona baixada,
4: sí, ja
5: i el Jonathan quin handicap té?
7: Jo soc 12.
4: 12.
8: Hòstia, sí. clar. Per tant, et guanya ell normalment.
4: Agrair-li.
7: No, agrair-li. Porto més temps, vull dir, al seu favor, dient això al seu favor, jo porto més temps, porto 2 anys, ell acaba d'iniciar-se, sí. Però bueno, al final això del handicap, el bo és que ens ho passem bé, passem hores junts, viatgem una mica per aquí, per Catalunya, ens movem i fora del futbol continuem fent vida, ens ho continuem passant bé, ell al seu nivell i jo al meu. El bo del golf és que cadascú en el seu nivell pot competir i bé, hem trobat aquesta escapatòria fora del futbol, dintre del pàdel, del golf, i bé, de moment ens ho estem passant bé.
6: Però no estigues que baixarà més el Christian o no?
7: Sense cap dubte. No, sense cap dubte. Està en una progressió. Jo, per exemple, ja estic una miqueta dintre dels meus límits. O sigui, a mi ja em costa més anar baixant de hàndicap. I ell és tot el contrari. Ell cada dia juga millor, cada classe que fa cada vegada ho fa millor i cada torneig puntua millor. O sigui, ell ara pràcticament està guanyant els tornejos perquè el seu hàndicap és més alt que el seu nivell. Està jugant molt bé, la veritat.
4: I hores, és que sí, està molt xulo. L'estic fotent hores,
8: I què deies? Que estaves molt agraït al Jonathan, deies?
4: No, agraït perquè avui és el seu aniversari.
8: Ah,
4: avui el aniversari, molt bé, que estigui aquí, un plaer.
8: Felicitats. No. L'estàs celebrant o no?
7: Sí, encara estem, hem anat a dinar i ara a la tarda amb les nenes i amb la família doncs ara farem una miqueta d'aperitiu i poc més.
8: Que bo.
7: Tampoc és una xifra d'edat que s'hagi de celebrar molt, molt gran.
8: La vols dir o no, Jonathan?
7: Sí, no tinc problema, 41, però vull dir...
6: Seu quitxalla, home.
7: No, però vull dir, tampoc és 40, als 40 sí que vaig fer una festa, però és cada dècada sí que m'agrada, però home, 41, no és res.
6: No,
8: jo anava a dir, què et dona el golf, Christian? Vull dir, què has descobert? No havies jugat mai, ara dius que t'agrada, vull dir, què? Tranquil·litat, concentració? No
4: sí,
8: sé.
4: Em dona tranquil·litat i això, concentració, no? Quan Jonathan no pot venir amb mi a jugar, vaig sol. Estic 2 horetes, vaig al camp, sol.
8: Quin camp t'agrada?
4: El Prat. Jo jugo al Prat sempre perquè està
8: tens a prop de sentir-se. Sí. Perfecte. Escolta, no, Jonathan, a banda de la conya de trucar-te i fer-li aquesta sorpresa aquí al Christian, quin record en guardes tu d'ell com a futbolista? Que ara repassarem una mica la seva trajectòria.
7: Doncs, mira, el millor que més orgullós estic jo d'haver-me portat malament amb ell, a veure si m'enteneu, són els nostres inicis. Ell ho recorda molt malament, la meva presència, perquè clar, jo era quan ell arriba al Barça, jo era un veterà dintre del filial, però clar, jo ja tenia la meva edat, ens portem 6 anys, vull dir que ell era un nen i jo ja venia amb una altra trajectòria, tot i que estàvem al mateix equip, estàvem al filial. I jo guardo el record de tractar-lo com un germà petit que encara continuo, o sigui, jo encara el continuo fent i amoldant una miqueta el que a mi m'agrada de quan s'equivoca amb alguna cosa, o jo penso que s'equivoca, li dic, no, el tracto com un germà petit. I els nostres inicis per ell van ser molt complicats perquè no entenia com hi havia un paio allà que li fotia tanta canya, i jo per una altra banda disfrutava perquè veia com aquell nen anava creixent i s'estava fent un petit home, no? I lògicament no és un mèrit. Ell s'ha fet la seva carrera a la seva manera. Però els seus inicis dintre d'un filial, com va venir el Barça, doncs crec que malament no li van fer, i per una part, doncs, després de tot lo dolent que vaig ser, que ell sempre m'ho recorda, tot i així, doncs ara som bons amics.

0: i bé, i aquesta història sempre la podem recordar, perquè són, és una història, per mi, clar, lògicament, com jo era el dolent, per mi la vaig veure més, més maca que ell, que ell era el que patia.
1: Carai, Déu-n'hi-do. Com ho recordes tu, Cristian, això que diu el Jonathan?
2: Ah, això que diu, no? La mateixa exigència la que em fa ara mateix el golf, no? Sempre ha sigut molt exigent, bueno, però agraït, no? Jo crec que quan ets un nen només vol millorar, una persona que ja porta més al futbol ho veu d'una altra manera, et dona la seva experiència i només volia ajudar i ho va aconseguir, clar.
3: Teniu cita ja pel pròxim torneig de golf o no?
2: Sí.
0: Dimecres,
2: a la Cerdanya.
3: A la Cerdanya, no?
2: A la Cerdanya, sí. Oh, juguem dimecres un camp i dijous un altre camp.
3: Que bé, doncs escolta'm, que us vagi molt bé. Acaba de celebrar l'aniversari. Gràcies, Jonathan Soriano. Una abraçada.
0: Adéu,
3: bé.
0: Gràcies,
1: una abraçada, Jonathan.
3: Adéu, adéu.
0: Bé,
3: Saperes, va, anem a entrar a la ple en la carrera de Cristian Tello, no? Perquè, evidentment, com deia, comença el Can Rull i després ja fa el salt a la Masia, no?
1: Sí, on hi va estar en dues etapes, del 2006 al 2008, després marxes a l'Espanyol com a juvenil, el 2010 tornes a el Barça. No sé com recordes tu una mica aquella època, Cristian.
2: Bueno, un moment difícil, no?, perquè vaig tornar de l'Adam al Barça i el Barça em va dir que en aquest moment no comptava amb mi, però va sortir a l'Espanyol. En aquest moment vaig tenir a l'Espanyol, Villarreal i Madrid per decidir una mica on volia seguir jugant. Vaig decidir a l'Espanyol, perquè estava a prop de casa, no volia anar-me fora jo sol en aquest moment. I va ser molt positiu, no? Vaig arribar a l'Espanyol, van donar moltíssima confiança, va ser un club increïble per mi. Però després surt l'opció de tornar al Barça, que acabava de pujar a segona divisió, i en aquest moment creia que era el millor per mi.
3: Tu vas coincidir, compta la fornada de jugadors, Thiago Alcántara, Marc Bartra, Montoya, Sergi Roberto, Cuenca, Deulofeu, Rafinha dos Santos, Fontàs, Muniesa... No està gens malament, no? Tots van arribar, si no recordo malament, a jugar al primer equip.
1: Pràcticament.
3: Després
1: s'han hagut, sí.
3: Després s'han hagut de guanyar la vida, però aquells anys, no? El Pep, Tito Vilanova, us van donar moltes oportunitats a tota aquesta generació.
2: Sí, sí, van ser uns anys molt, molt bonics per la cantera en aquest moment, no? Jo crec que van pujar moltíssims jugadors i és això, no? Que no eren jugadors que pujaven i desapareixien, no? Eren jugadors que pujaven, es quedaven al primer equip i tenien el seu minut, eren importants.
1: Mantens el contacte amb gent d'aquella generació?
2: Sí, pràcticament amb tots. El que més, Montoya, Marc Bartra, ara amb Monti coincideixo en el Barça Legends, que des de gener ha anat a tres partits.
3: Ah, jugaràs al Barça Legends?
2: Sí, ja he jugat tres partits.
3: Que bo.
2: Vaig jugar a República Dominicana, a l'última Corea, i un altre al mig, que no sé on van anar. Sempre són bastant lluny i coincideixo ara amb Montoya. I,
1: bueno. El golf, els Legends, faràs més activitat que quan estaves
2: tan
3: actiu. És com un jubilat, que no tenen temps de res.
1: Mira, parlant de futbolistes d'aquella generació, tenim també un missatge per tu, a veure si endivines d'aquí.
4: Seco, ¿sabes quién soy o no? Seguro que con la palabra seco ya sabes quién te está hablando. Escúchame una cosa que te iba a decir. Primero de todo, siéntate orgulloso de tu carrera. Yo me siento orgulloso y privilegiado de haber compartido vestuario y seguir compartiendo vivencias contigo. Espero que ahora tengas tiempo para entrenar el pádel y nos puedas ganar a Abraham y a mí, pero bueno, siempre quedará nuestra carrera de 60 metros y tu humillación a Edu Oriol. ¿Te acuerdas, no? Que yo me picaba con todo el mundo, que nadie me ganaría 60 metros y tú me dijiste, venga, yo, y nos jugamos 100 euros. ¿Y qué? Tuviste tiempo de atarte el cordón, arrancar y humillarme. Esto te acuerdas, ¿no? Qué bueno fue. Nada, amigo, un fuerte abrazo, te deseo lo mejor y espero verte pronto.
1: Però clar, aquí és guai d'ell també, però, sí, però sí. L'has conegut quan diu Seco?
2: Sí, i tant. No,
1: això de Seco?
2: Edu Oriol...
1: D'on ve, Cristian, això de Seco?
2: Bueno, quan vaig arribar al Barça B va ser una persona que vaig estar amb ell des del primer moment, una grandíssima persona, un personatge més gran que m'he trobat en un vestuari, un far de riure tot el dia i res, aquesta anècdota de la carrera va ser molt graciosa, no? Perquè,
3: clar, això al Barça Barça, eh?
2: Sí, això va ser el Barça B, quan, van arribar, quan vaig arribar...
3: Clar, perquè ell va jugar al Barça B del 2009 al 2011, sí. No? Són dos sí. anys. O sigui, i en aquesta etapa...
2: En aquesta etapa, quan jo vaig arribar, clar, Montoya, Bartra, Muniesa, tots els que havien ja en coneixien, ja sabien que era ràpid, però Eduriol no sabia i quan vaig arribar sempre deia ets molt ràpid, però en els primers metres.
3: Després no guanyes.
2: Després no guanyes. I va ser anecdòtic perquè vam sortir des de la porteria fins mig camp i vaig caure. Al sortir vaig caure. Uf. I ell em va guanyar metres i després el vaig...
3: El vas aconseguir remuntar?
2: El vaig remuntar.
1: Per això diu humiliació.
3: Per això la recorda. Per això la recorda
1: 39 anys, com deies, exjugador
2: del Barça. Tot l'equip estava al mig del camp perquè alguns s'havien apostat per mi i altres per Edu.
1: Va jugar al Barça, com deia l'Aleix, del 2009 al 2011. Ara és també a les banquetes. Va estar fins a temporada passada al Motril.
2: Sí.
1: A tercera federació, l'Edu Oriol, a qui li agraïm també que ens hagi enviat aquest missatge.
3: S'ho passaven bé aquesta generació de Munieses, Bartres, Edu Oriol, Cristian Tello. Com veus l'actual? Perquè, clar, la Masia no para de treure grans fornades, no? Ara Cubarsí, Fermín, Lamín... És acollonant.
2: Sí, jo crec que això és el que té el Barça, no? Porta pràcticament tota la vida aportant jugadors al primer equip i crec que, a part de tot lo bon que són, la que porta com a club i com a entitat, no? Jugar amb jugadors de la cantera i que després juguin a aquest nivell és impressionant.
3: Tu encaixaries bé el Barça de Flick, crec.
2: A mi m'agrada molt bé.
3: Però vull dir que juga amb extrems ràpids, sí, com que eres extrem, ràpid, no?
2: Sí. Fan ara mateix un futbol que, si ara dius vull veure un partit, és veure el Barça, no? És un espectacle.
1: Què et semblen els extrems que té el Barça ara mateix?
2: Molt bon, jo crec. Adeyemi, Gordon, crec que han fet dos fitxatges molt bons, fitxatges molt de Flick, i si li sumes Lamine i Rafinha al nivell que estan, jo crec que ara mateix tenen una delantera molt, molt, molt forta.
3: Cristian Tello, a veure, tu recordes quan vas debutar al primer equip del Barça?
2: Sí, en Copa del Rei contra l'Hospitalet.
3: El dia?
2: Ui, el dia no me'n recordo.
3: L'any?
2: L'any 2011, no?
5: L'11 del Barça amb Pinto a la porteria, defensa per Dos Santos, Fontàs, Puyol i Maxwell, mig del camp amb Keita, Cesc i Xavi, al davant Iniesta, Villa i Tello, que debutarà per tant amb el primer equip.
3: Que bé, cantava els Saperes, l'11. Va cantar bé el Roger,
2: Sí, qui passa.
1: Aquell dia, déu-n'hi-do, perquè deia Guardiola, diu, és que la tornada es disputarà després del Mundial de Clubs.
3: És que la Copa era anada tornada.
1: No sabem com estarem i, per tant, hem d'anar amb tot en aquest partit contra l'Hospi.
3: Com ho recordes, aquell dia?
2: Amb moltíssima il·lusió, no? Quan estàs tocant el primer equip, estàs entrenant bé, quan tens l'oportunitat de jugar, ja sigui contra l'Hospitalet o contra qui sigui, moltíssima il·lusió, no? És com un premi, no, a tot el que portes fent.
1: Estem parlant del Barça de Pep Guardiola. Com era això de que t'entrenés a algú com ell? Cristian, quin record en guardes?
2: Bueno, crec que era disfrutar cada dia, no? Cada dia podies disfrutar d'una xarra, de qualsevol concepte que feien en l'entrenament. Era gaudir cada dia amb l'entrenador i els jugadors que havien.
3: Molt exigent o què? Molt malalt, no? Pel que sembla des de fora.
2: Sí, molt malalt.
3: Molt intens.
2: Sí, molt intens en aquest sentit, però bueno, jo crec que els jugadors ho entenia a la perfecció. He tingut la sort de, per mi, haver jugat en el millor equip del món. Això era era gaudir entrenament tras entrenament. He intentat aprendre d'aquests jugadors, tenint al costat d'aquests jugadors.
3: La sensació és que és un geni, no? Pep Guardiola com a entrenador. No sé si percebíeu això de dir,
2: sí.
3: Diu que passarà això al partit i acaba passant.
2: Sí,
3: no?
2: Totes les xarxes durant la setmana, coses que podien passar en el partit i després passaven, no? Jo crec que això és una informació molt, molt relevant que té el futbolista i després l'aprofitaven.
3: El teu primer gol, el recordes?
2: El meu primer gol, sí, en Lliga, en casa, al Camp Nou, contra la Reial Societat.
3: Sí, segur?
2: Ah, no, el de l'Hospitalet, no?
3: Ah,
2: el de Copa
1: primer. A la Lliga
2: primer.
1: Sí que és el que estaves dient, Lliga, però Lliga, el primer gol en competició oficial... Sí.
3: És la tornada,
1: exacte,
3: d'aquella eliminatòria, no?
2: Que vaig fer dos gols.
3: I vau quedar 9-0, pot ser?
2: 9-0, sí, correcte.
6: Com ha atacat la Barça, Tello, gol. Doncs... cursa per la banda esquerra de l'atac, entra a l'àrea Tello, xut creuat, supera Cravioto i gol. 42.5 de la primera part, gol del Barça, gol de Tello, Barça 5... Hospi 0.
3: Ja ni els cantàvem amb emoció perquè, clar, és que sabia greu, pobre, no?
2: I aquest gol haig de dir que no m'agrada gens.
3: Per què?
2: Quan ho veig a la repetició no m'agrada.
3: Per què?
2: Perquè condueixo molt de temps jo sol i no m'agrada.
3: No t'agrada?
2: No.
3: T'agrada més el de la Reial Societat de Lliga, per exemple.
1: També vas participar d'una nit històrica a la Champions, la dels 5 gols de Leo Messi contra el Bayer Leverkusen, i tu també vas fer un doblet.
5: Compte passada per Tello, Tello davant del porter, el xut de Tello, gol! Gol, gol! Acaba de sortir al terreny de joc, la primera que toca, i s'apunta al festival el nano del planter. Continua Alves, continua Alves, continua Alves, la centrada d'Alves per Tello, l'entrada de l'àrea, el control de Tello, la rematada de Tello, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol!
3: Aquests són els dos gols en aquella nit. O sigui, 7-1 va guanyar el Barça al Leverkusen al Camp Nou, 5 de Messi, 2 de Tello.
2: Sí, sí, sí, molt content, va ser el meu debut en Champions.
1: Aquest t'agrada o no?
2: Aquest, sí, sí, aquest sí,
1: aquest,
2: aquest sí.
3: Març del 2012, ara sí. Això, 8ens de final, sí, sí, de la Champions. Sí, sí. Sí. Quina nit, aquella, no?
2: Sí, va ser un partit increïble de Leo. Jo vaig intentar portar una miqueta més, però va quedar per a la història.
3: Quan dius una nit increïble, vols dir una més, no?
2: Una més de Leo, no? En aquest moment no sorprenia ningú ja, però va ser una nit especial per ell també.
3: Què tal era amb ell?
2: Tot molt bé, no? Jo quan vaig pujar es deia que ficava molta pressió a nosaltres, no? Van sortir moltes imatges, tant per mi com del Cuenca en aquell moment.
3: De Cuenca, sí, és veritat.
2: Sí, perquè, bueno, érem jugadors que arribaven a aquell punt final que hem d'aixecar el cap i trobar-lo, no? I, bueno, en aquell moment, pues, jo decidia xutar o decidia fer una altra cosa.
3: Sí, hi havia com que s'enfadava més que amb vosaltres, veritat, sí, sí, ho recordo, això.
2: Per mi no, jo crec que això m'ha servit en un futur per tindre moltíssima més exigència quan arribo en aquestes etapes del camp, i crec que m'ha servit per millorar.
3: Però us cuidava, vull dir, pendent de vosaltres, de la gent que pujava del planter.
2: No, ell sabia, ell era conscient del potencial que podíem tenir jugant i l'ajuda que li podíem donar a ell.
1: Tu vas arribar al primer equip després de la Champions de Wembley. Com van ser aquells dos darrers anys de Pep Guardiola? Com els vau viure al vestidor?
2: Quan jo vaig pujar estaven bé, no? Després va ser una etapa difícil, Guardiola ja va decidir que no continuaria, i bueno, el vestuari li va costar una mica, no? Quan vens d'una dinàmica tan bona de guanyar tants títols, i Guardiola en aquell moment pensava o havia decidit fer un pas al costat, pel jugador va ser difícil, no? Confiaven en ell, tot el vestuari volia que continués, però bueno, va agafar l'equip Tito Vilanova, que pràcticament era estar el mateix.
1: Quan ell deia, Cristian, prendrem mal si seguia, què volia dir Pep Guardiola?
2: Bueno, el que comentava abans, no? Jo crec que és un entrenador molt, molt intens, un entrenador molt, molt exigent, portava molts anys al Barça, guanyant molts títols, guanyant pràcticament tot, i a lo millor és per això, no? Jo crec que ell podia pensar en aquell moment que havia cremat els jugadors amb la seva exigència, però bueno, són decisions que va tomar en aquell dia i que vaig prendre en aquell dia, perdó, i res. Va entrar Tito Vilanova i l'equip ho va afrontar de manera molt positiva.
3: Bueno, aquella temporada de Tito Vilanova i Jordi Roura és la lliga dels 100 punts, una lliga històrica amb un Barça que feia gols a cabassos, no? Com vau viure per això la seva malaltia, no? El fet que estigués fora i dins moltes vegades durant la temporada, no? Perquè havia de fer tractament.
2: Sí, va ser una etapa molt difícil per l'equip, no? Com tu dius, va ser una lliga històrica, no? Dels 100 punts, però va ser una etapa molt, molt difícil, no? Pràcticament dia sí, dia no, estava, no estava.
3: Us afectava això als jugadors? En parlàveu en els entrenaments, vull dir, o no?
2: Sí, dintre afectava, clar. Li guardava molt, molt d'afecte, no, a Tito, i que estigués vivint una situació així és difícil pel vestuari, no? Però bueno, jo crec que Jordi Roura va fer un grandíssim treball, el tenia sempre present, i en aquest moment l'equip va intentar donar el màxim per guanyar la Lliga i que estigués content en aquest sentit.
3: El Roura el teníem aquí fins fa 3 dies, era tertulià nostra, no sé si ho sabies, i ens ha deixat un missatge per tu, Mira.
7: Bé, el record del Cristian Tello és molt bo, no? És d'aquests nois també que vam treure des de baix, des de la Pedrera. A extrem Purt, que era molt de l'agrat també del Pep, molt bona situació d'1 contra 1, tenia gol, xutava bé, per tant era molt bon jugador, no? Va tindre moments importants. I com a record, si no recordo malament, jo el primer partit que faig jo com a primer entrenador, crec que va ser el camp del Valladolid. Soc molt dolent amb les dates, però crec que va ser el camp del Valladolid el primer partit que jo vaig ser malauradament primer entrenador. Crec que ell va estar a l'11 titular, que sentia, si no recordo malament també va marcar un gol, no? Per tant és un jugador per mi de molt bon record, i que bé, un de tants productes al final de la Pedrera de casa que han aconseguit estar i consolidar-se en certa forma al primer equip, no? Per tant, molt bon record i molt bon jugador.
1: El Jordi no ho tenia clar, Cristian, va jugar?
2: Jo crec que va sortir als últims minuts.
1: Vas marcar?
2: Sí, això segur, sí.
6: Iniesta amb Tello, Tello es fa el defensa, entra a l'àrea, xuta i gol!
3: Va ser el definitiu 1-3, Valladolid 1-Barça 3 amb el gol de Tello. Quin és el gol més maco que recordes amb el Barça? Que dius, aquest sí que m'agrada. N'hi ha algun o no?
2: Hi ha molts.
3: Que sigui especial per tu, vull dir.
2: Bueno, especial és el primer gol contra la Reial Societat, el primer gol en primera divisió. Qualsevol futbolista és el gol més bonic, no? Contra Osasuna, recordo també un gol molt bonic de fora l'àrea, que vam quedar 6-1 o 7-0.
3: Al Camp Nou, també.
2: Al Camp Nou. Mm. I aquest que d'abans, de Champions, per Champions, mi és especial també.
3: Especial guanyar la Champions. Molt bé. Dels entrenadors que has tingut, quin t'ha marcat més? Això es pot dir o no? O tens un referent? Clar, Guardiola, Tito Vilanova, ara repassarem després tota l'experiència que has tingut fora del Barça, però hi ha algun entrenador que diguis, mira, aquest, hòstia, em va ajudar, em va marcar...
2: No sempre sé, ho he dit,
3: em va fer millor, no
2: sé. He tingut la sort de... he pogut disfrutar d'entrenadors molt, molt, molt bons. He tingut experiències amb tothom. Òbviament Guardiola, Tito Vilanova són els entrenadors que m'han marcat més a la meva carrera. Però, bueno, jo crec que després d'aquest dos aniria Lopetegui. Crec que ha sigut un entrenador que...
3: L'estaria al Porto.
2: Al Porto, i l'he tingut sempre a la selecció.
3: Ah, és veritat.
2: I és un entrenador que sempre m'ha donat moltíssima confiança, i jo crec que tant Guardiola, Tito com Lopetegui crec que han sigut els millors entrenadors de la meva carrera.
3: Al Barça vas guanyar una Lliga, aquesta dels 100 punts, no? Una Copa del Rei i dues Supercopes d'Espanya. Va faltar la Champions. Aquella última temporada de Guardiola,
1: sí,
3: la 11-12,
1: Chelsea,
3: aquella Champions jo... era del Barça. O sigui, el Barça juga contra un Chelsea amb 10, no? Messi envia un penal al travesser que t'hagués donat el pas a la final a Munic contra el Bayern.
1: En 20 minuts el Barça tenia remuntada a l'eliminatòria.
2: Clar, clar. I entrenador nou, el Chelsea també.
3: Di Matteo, que va ser campió aquell Chelsea, sí, que va ser horrorós a l'anada.
1: I Ramiro no sap... s'inventa un gol...
3: Oh, és increïble. Una llàstima, no?, que et faltés la Champions, perquè en aquells anys hauríeu d'haver guanyat moltes més Champions.
2: Sí, quan parlo amb molta gent sempre es pensen que la vaig guanyar, sí. Però no.
3: Jo pensava que havia guanyat alguna Champions.
2: Vaig guanyar l'any que ja l'havien guanyat.
3: I després, no vas tenir opció de quedar-te? Això us sap greu, als nanos del planter que debuteu, que teniu protagonisme perquè heu d'acabar marxant, o no? O funciona així el món del futbol?
2: Jo en aquest moment ho penso ara i penso... m'hagués quedat, no ho sé, però en aquest moment la meva última temporada amb el Tata va ser molt dolenta, no vaig gaudir pràcticament de minuts.
3: Clar, és que arriba Neymar, a més a més.
2: Arriba Neymar, i però no vaig disfrutar, i va acabar l'any, i parlant amb el meu representant ja vaig decidir que volia un canvi d'aires.
3: I te'n vas al Porto.
2: I me'n vaig al Porto, que fitxa Lopetegui. I com he dit abans, Lopetegui...
3: Allà vas gaudir, eh? Allà?
2: Allí vaig gaudir, sí.
3: Dodragau,
2: i vaig arribar a un club que sempre quan surts del Barça és una mica difícil, no?, perquè el Barça és una altra dimensió, no?, però vaig arribar al Porto i la sensació d'arribar a un club molt, molt, molt gran també.
3: Va. Després, Fiorentina, ha jugat a Itàlia també. Què tal l'experiència a Itàlia?
2: Molt bona. Anava amb el pensament de que era una lliga molt defensiva, molt, molt difícil, però em vaig trobar tot el contrari, vaig disfrutar molt.
3: Mm. I arribes al Betis, un altre cop a la Lliga Espanyola.
1: Compte amb aquesta, Aleix, Barcelona, Florència, Porto, Sevilla, digue-li que si sap escollir ciutats o no, per viure.
3: Sí. Malament, no? Sevilla, malament, no?
2: Sí, Sevilla ha sigut 5 anys, ciutat increïble.
3: Acabes d'estar 5 anys.
1: 2017-2022.
3: Del 2017-2022, molt bé. I què? L'ambient al Villamarín espectacular, la passió que tenen allà pel futbol, és increïble, no?
2: Això és increïble, sí. Viure això diàriament, cada setmana, amb el camp ple, tota la gent... aquí et trobes que la gent pot ser del Barça, del Madrid, allà a Sevilla, Betis-Sevilla, però els que són del Betis ha mort.
1: I Joaquín...
3: Joaquín.
1: Què tal, això de compartir vestidor amb Joaquín?
2: Molt bé.
1: Entretingut. Sí, com Ed Oriol,
2: una mica semblant, sí.
1: Perfil semblant, no?
3: Explica acudits bons o dolents?
2: Són bons... però explica els mateixos durant durant 5 anys.
3: Té el mateix repertori, el tio.
1: I parlant de grans moments, jo crec que en vas viure un també el 6 de gener, una nit de Reis del 2018, al camp del Sevilla, al Sánchez Pizjuán, on vas fer un bon regal als bètics.
8: Puede ser la última, pero recupera bien Cristian Tello.
9: ¡Vamos, Tello!
8: ¡Ojo a la carrera, Tello! ¡Puede llegar el quinto, Tello!
9: ¡Vamos!
8: ¡Del área, Tello, Tello!
3: Imagina't, era un partit de Lliga, això,
1: Clar, fer-li una maneta a la terra rival, a Pizjuán...
2: Va ser 3-5, sí. Aquell va ser molt especial, no era la nit de Reis. El Betis, els últims anys, no havia tret un resultat així contra el Sevilla i en el seu camp, i va ser molt, molt especial.
3: Què és més bèstia, un clàssic jugant amb el Barça contra el Madrid o un derbi andalús sevillà jugant contra el Sevilla?
2: De dimensió un Barça-Madrid, és a dir, la dimensió que té un partit com aquest no té res a veure, no? Però si parlem de viure, de passió, de tot, el Betis-Sevilla és increïble.
3: Parlant de clàssics, tu vas jugar aquell de l'abril del 2012 en què Guardiola vol intentar remuntar la Lliga i fa una alineació surrealista, no?
1: Una mica l'11.
2: Vam jugar Thiago i jo.
3: Thiago i tu a l'11 titular, no? I acaba perdent 1-2 al Barça al Camp Nou contra el Madrid de Mourinho, i aquell Mourinho acaba proclamant-se campió de Lliga, aquell Madrid de Mourinho. Com recordes aquell partit? De fet, allà jo crec que ja es veia l'etapa final de Guardiola, no? De fet, és l'última temporada de Guardiola, no?
2: El recordo amb molta il·lusió, però a la vegada no molt bé, no? Perquè va ser una situació una mica estranya, no? Perquè van entrenar pel matí al Camp Nou, Guardiola ja va posar l'alineació, i després vam tornar per la tarda quan estaven concentrats, i durant el migdia, al menjar, es va filtrar l'alineació.
3: Ho recordo, això.
2: Sí. I va ser una situació rara, perquè Guardiola ja va començar la xarxa malament.
3: Emprenyat?
2: Sí, emprenyat.
3: Perquè algun jugador havia filtrat l'alineació.
2: S'havia filtrat. I va ser una sensació rara.
3: Clar, perquè no podia sorprendre Mourinho com ell hagués volgut.
2: Clar.
3: Però va mantenir l'11.
2: Sí, sí, ho va mantenir, sí, ho va mantenir.
3: Tot i que s'hagués filtrat, va mantenir l'11.
1: Però és dir que Messi s'havia emprenyat per aquell 11, tot aquest soroll...
2: No, això no. Jo, és això, no?, que ja... un partit com el Barça-Madrid, jo amb l'oportunitat d'estar a l'11 inicial, i va començar la xarxa abans de partit i ja va començar en aquest to de... que estava enfadat. No, això, que estava enfadat, que havíem de ser una família, una pinya, l'entrenament pel matí havia sigut a porta tancada, bueno... Que tenia que estar a dins el que ho havia filtrat i bueno, emprenyat.
1: Com us afectava tot el que feia Mourinho? Perquè el d'aquella època, diguem que era el bo, el fort, l'intens, no? Ara l'estem veient en una altra versió, però aquell era el Mourinho que venia a carregar amb tot contra el Barça.
2: Sí, és això, no? Jo crec que va venir per carregar-s'ho tot, no? Ho veiem des de dins com una mica de show, no? Cada partit contra el Madrid era això, no? Era buscar més polèmica, intentar evadir-se de lo que era el futbol, perquè això no tenia res a fer, i intentar desviar l'atenció.
1: I ara com el veus, l'actual?
2: El veig més tranquil. El veig més tranquil que aquella època. A mi Mourinho sempre ha sigut un entrenador que m'ha agradat molt, m'ha gustat molt la seva filosofia. Ara vaig veure el seu documental, és un entrenador que m'agrada, però jo crec que m'agrada més l'actitud que té ara que la que va tenir en aquells anys.
3: Que tu vas viure la famós tit a l'ull de Tito Vilanova, no? Que tu estaves en aquell Barça, sí. En aquella Supercopa d'Espanya.
2: No, cada partit era una baralla. Estàvem més temps barallant que jugant a futbol.
3: Després d'això, d'aquest periple per Europa, i per tancar ja la teva carrera del 2022 al 2026, ara que t'has retirat, has anat a la MLS. De fet, has guanyat una copa allà amb Los Angeles FC, que per cert hi tenies a Gareth Bale allà, no? Carlos Vela també,
2: sí.
3: I Gareth Bale.
2: Sí, sí, sí.
3: Què tal l'experiència americana?
2: Bé, molt bé, a mi va agradar molt. Vaig sortir del Betis, vaig estar valorant diferents opcions, va sortir l'opció d'anar a Los Angeles, com dèiem abans, ciutats molt boniques, una més, i em feia il·lusió anar amb la família. Va ser una pena perquè jo vaig signar mig any con opció a dos més, però després, per tema de fair play, no vam poder continuar amb el meu contracte, i va ser una llàstima perquè m'agradava molt l'experiència.
3: Què tal, Los Angeles? Molt gran, no?
2: Sí, molt gran. És com viure en una pel·lícula.
3: Sí, sí,
2: però, molt bona experiència.
1: I Gareth Bale?
2: Què tal? I Gareth Bale, vaig arribar...
1: Recordem allò de sí. Wales, golf, en Madrid, sí. In that order.
2: Em va sorprendre perquè la imatge que tenia de Bale és que no parlava molt el castellà. Quan estava aquí sempre es deia, però sí. Ho parla perfectament.
1: No li va donar la gana.
2: Sí, sí, per això.
3: I el golf, clar, ja et podries haver iniciat amb Gareth Bale.
2: No, ja no, sí. No, i he estat 5 anys a Sevilla... visquent al camp de golf, però allà no jugava.
3: I tampoc, eh?
2: No, tampoc.
3: Val.
1: Ha hagut d'arribar Jonathan Soriano.
3: Sí, sí, sí. Doncs això, aquesta experiència a Los Angeles, i després ja has anat al futbol àrab. Què tal? Perquè des d'aquí encara hi ha cert recel, no?, d'aquest futbol, d'aquesta societat una mica tancada. No sé com ho has viscut tu, perquè has estat a Aràbia Saudita i a Dubai.
2: I a Dubai, l'última etapa, sí. Oh, va ser una experiència, per mi, la recordo bonica, no?, una experiència diferent, una cultura diferent. Jo crec que m'he adaptat bé, perquè no és fàcil quan arribes a una ciutat així, un club així, no és fàcil adaptar-se. Jo crec que m'ha adaptat bé. Està clar que el que et compensa en aquesta lliga és el tema econòmic. Però després, quan arribes, bueno, amb l'arribada de Cristiano, la lliga va créixer moltíssim. Jo crec que tots els jugadors que han anat darrere Cristiano, jo crec que és per això, no?
3: Per jugar contra ell, doncs?
2: Sí, he jugat tots els anys que he estat allà. Jo vaig arribar al gener a finals i ell va arribar una setmana o dos abans.
3: Val.
2: I això, ha crescut molt la lliga amb l'arribada de Cristiano, i els jugadors que van és perquè la dimensió que dona un jugador com Cristiano en aquesta lliga és moltíssima.
3: Molt bé. Canviaries alguna cosa o no de la teva carrera?
2: No canviaria res. Crec que totes les decisions que he prengut ha sigut consultant amb la meva família. Crec que hem estat en ciutats boniques, hem gaudit del futbol allà on hem estat, i no, crec que ha sigut una carrera molt bonica.
1: I ara algun lligam amb el futbol mantindràs? No sé, penses en entrenar, en fer alguna cosa que estigui relacionada amb el futbol o no?
2: No, de moment no ho tinc en el cap. Com ja he dit abans, ara tinc la meva empresa de cotxes. Vull fer això, ho faig molt feliç, m'encanta el motor des de sempre, i ara ho faig d'una altra manera diferent.
1: I la ràdio, comentar futbol?
2: Això, bueno, no l'he pensat, però sí, m'agradaria.
1: Ves preparant un precontracte a l'Eix, que si ha d'anar a algun lloc vingui a recuperar.
2: Sí, m'agradaria, algun partit així, sí. Ah, pot ser una experiència maca, també.
1: Ho apuntem, eh?
3: No, des de l'experiència d'un futbolista que ha fet mitja volta al món.
2: Veure diferent, sí.
3: Has viscut a molts llocs, però com a casa, enlloc, no? Vull dir, no te n'aniries a viure a algun altre lloc arreu del món.
2: No, jo crec que sempre que has estat fora de casa... un paro de seleccions o sempre et vols tornar a casa és on tens la família, on et sents millor amb els teus amics, amb la família, i jo crec que com a casa en cap lloc.
3: Molt bé, Cristian Tello, molta sort, moltes gràcies per haver vingut, espero que hagis passat una bona estona de ràdio, sí. També, recordant moments de la teva carrera, i res, aviam si algun dia, no?, hi ha algun partit i podem fer algun...
1: A veure si encara recordarem aquesta entrevista com la llavor d'alguna cosa, eh?
3: Sí, sí, li farem signar un tovalló, sí. Com vam fer amb Messi. Sí, i així quedarà per escrit. De veritat, moltes felicitats per la carrera i moltes gràcies.
2: Ha sigut un plaer estar aquí.
3: Després de la visita de Cristian Tello, en què hem repassat moltíssimes històries, una mica de bàsquet abans d'anar tancant el Tu Diràs, perquè ha engegat ja la Lliga ACB aquest cap de setmana. Hola, Dani Aguilar, bona nit.
1: Hola, Aleix, bona nit.
3: Han guanyat el Girona i el Lleida avui, els seus respectius partits, els gironins a casa contra el Camp Múrcia, els lleidatans compta a la pista del vigent campió de l'ACB, que és el València Bàsquet.
1: Sí, no només això, Aleix, sinó que és una victòria històrica, la primera del club lleidatà contra el València Bàsquet, un València que venia de guanyar el debut de l'Eurolliga, però aquest Lleida té jugadors molt interessants, ja ho ha demostrat a la pretemporada, arribant a la final de la Lliga Catalana també, i avui ha protagonitzat un partidàs caràcter ja de sortida, amb un parcial de 0-10 que feia preveure ja una tarda prometedora de la mà dels poders fàctics d'aquest conjunt, un Darius McGee inspiradíssim a l'inici, Bateman, que amb 30 de valoració comparteix MVP de la jornada amb el blaugrana Balcerowski i Isaac Pegan per dins. Els valencians han entrat en partit amb Mirotic i sobretot amb TJ Shorts al final, però Lleida ha sabut tancar una victòria, insisteixo, mai vista abans. Gerard encuentra discurs de dues cares, joiós, però alhora prudent.
9: Està clar que és una victòria que li hem de donar molt, molt de valor, no? Jo crec que l'equip hi ha posat una il·lusió tremenda i amb la il·lusió i l'ambició i la convicció de que podíem guanyar, no? Llavors jo crec que ho han executat molt bé, els protagonistes són els jugadors, festa major, doncs que els lleidatans celebrin, que nosaltres ens toca entrenar, no? I seguir treballant, és jornada 1.
1: I si el Lleida arrenca guanyant el campió a casa 100-105, per cert, el Fiat Girona també ha tingut una gran tarda. Ha guanyat l'UCAM Murcia, un UCAM destinat al play-off, i acaba la part capdavantera de la taula a Fontajau amb un nom propi i compte. L'hauràs de recordar. Yacel Pérez, dominicà, ha irromput sobretot al tram final quan el partit s'ha animat després d'uns primers tres quarts ensupits i amb una carta de presentació davant la seva afició de salts, llançaments, rebots i energia. Ha liderat l'equip a la victòria amb els 20 punts i 8 rebots que ha capturat i ja et dic a l'Aleix que tot apunta que es convertirà en un dels jugadors més idolatrats de l'afició gironina. Per cert, ben s'ha comptat avui per un inspirat Stanley Whitaker amb 19 punts. Pérez ha explicat al Superesports les sensacions d'aquest gran partit.
10: Me gusta el pabellón, la gran fanaticada, la armonía que está aquí. Eso es lo que se necesita, lo que necesita un equipo, que siempre ellos estén ahí para nosotros. No importa si estamos abajo o arriba, siempre ellos son los que demandan. Gràcies a papa Dios podem obtenir la victòria.
3: Yacel Pérez, em quedo amb aquest nom. Avui han guanyat Girona Lleida, ahir va guanyar el Barça, que per cert és el primer líder per Avaraix. Ahir va perdre el Manresa i avui, Dani, la creu també ha estat pel Joventut, que també ha perdut.
1: Sí, que ha caigut a la pista del Breogán en un festival anotador, això sí, 110-104. Malgrat els 22 punts de la Provítola, els verdinegres han permès massa en defensa. De fet, s'han pipat Dani Miret en aquest sentit i arrencant la Lliga perdent. Això sí, després que el Breogán li fes el passadís com a campions de la Supercopa, la jornada l'ha tancat la victòria ajustadíssima del Real Madrid 89-87 contra l'Unicaja de Màlaga. Per cert, amb un bon partit de Billy Hernán Gómez en el retorn al pavelló blanc ara vestint els colors de l'Unicaja. Així doncs acaba l'eix la jornada i té dit a l'eix resultats de molts punts. Doncs bé, això ha convertit la d'aquest cap de setmana com la jornada inaugural més anotadora de tots els temps, amb una mitjana de 94,8 punts per equip. Una barbaritat.
3: Déu-n'hi-do, i que continuï la festa, clar que sí. Molt bé, Dani, alguna cosa més?
1: Sí, un èxit d'un entrenador de casa nostra, català, Javi Torralba, campió amb el València Bàsquet de la Supercopa Femenina després de superar el Leganés 76-64. Primer títol per a Torralba en aquest nou projecte al capdavant del Club Taronja.
3: Felicitats. Doncs avui ha arrencat l'ACB i demà comença una setmana molt intensa de bàsquet, així que a descansar. Gràcies, Aguila, bona nit.
1: Exacte, perquè tenim ja el Barça a Dubai, que dimarts juga jornada d'Eurolliga, dimecres arrenca l'Eurocup al Manresa, vaja, setmana intensa. Gràcies, Aleix, bona nit.
3: Adéu, vagi bé, bona nit, ja ho anirem explicant. Re, una última pausa i ara tanquem el Tu diràs.
11: Tu diràs, amb Aleix Pariser.
3: Abans de marxar, un parell de coses més, que el diumenge ha estat molt intens. Hola, Bernat Balboa.
12: Hola, bona nit.
3: Avui tenim, per exemple, la selecció espanyola femenina campiona del Mundial Sub-20 després de derrotar Corea del Nord.
12: L'empat a 0 durant els primers 90 minuts i la pròrroga ha portat el partit als penals. Des dels 11 metres, la selecció entrenada per David Aznar s'ha imposat per 4-3 i s'ha penjat la medalla d'or al Mundial Sub-20 disputat a Polònia. Rosalía Domínguez, jugadora del Barça, ha sigut la pilota d'or del torneig i també han sigut campiones, evidentment, evidentment l'esblaugrana Aixa Càmara, Carles Julià, Noa Jiménez i Julià Torres.
3: En ciclisme, Brandon McNulty s'ha proclamat campió del món en ruta a Montreal, al Canadà.
12: Ha estat la gran sorpresa del dia. Amb 28 anys, McNulty s'ha penjat l'or a la prova en ruta als Mundials de Ciclisme del Canadà. Potser molts no sabran qui és. De fet, mai no ha estat un primer espasa reconegut, però el corredor nord-americà és gregari ni més ni menys de Tadej Pogacar a l'UAE. De fet, McNulty ha heretat el títol de l'eslové aprofitant la baixa del seu company i també una mala jornada de Benepul, Van Der Poel, Del Toro, Seixas i companyia. En segona posició ha quedat l'australià Michael Matthews, mentre que el bronze se l'ha endut el neerlandès Matthew Van Der Poel. Per cert, McNulty ha estat la sorpresa del dia, però l'anècdota del dia ha tingut com a protagonista Vladimir Kovacic. Ell forma part de l'estaf tècnic d'Eslovàquia com a massatgista i ha participat avui a la prova en ruta per culpa de diverses baixes a l'equip. Kovacic va ser corredor professional, però ara feia 9 anys que no s'hi pujava una bici i, si no ho feia, el seu país avui hauria baixat una categoria al rànquing UCI. Al final ha corregut més o menys 100 quilòmetres a 47 quilòmetres hora, per tant, gens malament per Kovacic.
3: El massatgista fent de ciclista per no perdre la categoria i, com a mínim, ha aguantat 100 quilòmetres en una prova que ha estat dura i molt llarga, eh? S'han anat a més de 5 hores, no?
12: Inclús 6. Més
3: 6 hores, la prova que ha guanyat McNulty. Molt bé, felicitats a McNulty plorant avui quan rebia el mallot de l'Arc de Sant Martí, que llueixen els campions del món de ciclisme.
12: Exacte.
3: A la Laver Cup de tenis, Europa ha recuperat el tro que va perdre l'any passat.
12: Els europeus s'han imposat finalment per 13-5 a la resta del món, una victòria tan contundent que Carlos Alcaraz i Rafa Hoddart s'han quedat sense disputar els seus partits individuals contra Alex de Minaur i Taylor Fritz. La pròxima Laver Cup, la desena, es disputarà del 24 al 26 de setembre de 2027 a Los Angeles. El palmarès, després de 9 edicions, es queda amb 6 trofeus per Europa i 3 per a la resta del món.
3: I acabem amb un apunt d'handbol perquè el Barça disputarà la final del Mundial de Clubs després de guanyar avui el Zamalek egipci.
12: Sí, ho ha fet per 39 a 29. Els de Carlos Ortega tindran el dimarts un partit de tràmit davant el Montada marroquí en aquesta tercera jornada del Mundial, però realment els blaugrana ja són a la final. Una final que jugaran contra el Fuchs Berlín o al Vesprem. El Barça intentarà, doncs, revalidar el títol aconseguit l'any passat.
3: Gràcies, Bernat.
12: Bona nit.
3: Ja ens queda l'últim minut amb el Xavi Sabater, el nostre estudiant en pràctiques. Què més hem d'explicar, Xavi?
13: Doncs mira, Aleix, comencem amb el Bèlgica-França, que jugarà a partir de 9:15, un partit que no jugarà Mbappé per la seva lesió al genoll, però que França necessita guanyar si es vol col·locar com a primera de grup. Ara mateix, belgues i francesos empatats a 3 punts a la classificació. Tot això a la Nations League, a la previsió dels partits d'aquest dilluns 28 de setembre. També jugaran Turquia i Itàlia, ho faran a la mateixa hora, és a dir, 9:15, i les dues seleccions arriben amb 0 punts perquè venen de perdre la primera jornada. Són també els primers partits de Mancini com a entrenador i els italians encara arrosseguen la dinàmica de derrotes en els darrers anys. I a la lligueta B de la Nations League també a les 6 de la tarda partit entre Georgia i Ucraïna i després a 9:15 tindrem la Irlanda del Nord, Hongria, Romania, Bòsnia, Herzegovina i Suècia, Polònia.
3: Molt protagonisme per les seleccions, com no pot ser d'una altra manera en aquesta mega aturada. Demà, doncs, aquests grans partits, per exemple, el Bèlgica-França, és un Van Bommel, Marc Van Bommel, seleccionador belga, contra Zinedine Zidane, el seleccionador de França en aquest grup de la Lliga A de les Nacions. Perfecte, Xavi, escolta, moltes gràcies per tot. Espero que t'hagis passat bé en aquestes pràctiques que has fet.
13: Moltes gràcies a tot l'equip de RAC1, d'Esport RAC1. Ha estat molt bons mesos d'aprenentatge, així que molt content.
3: T'hem tractat bé o no?
13: I tant, moltíssim, sí? Molt recomanable.
3: Espero que en guardis un bon record i que n'hagis après alguna cosa i que ens tornem a trobar algun dia.
13: Esperem que sí.
3: Pel món de la comunicació o de la ràdio. Gràcies al Xavi Sabater per les seves pràctiques aquests mesos durant el cap de setmana. I nosaltres ho anirem deixant aquí. Marxem, demà més. Avui hem tingut a la Laia Biurrun a la part tècnica. Gràcies, Laia. Fins al pròxim cap de setmana i a tota la redacció d'Esports de RAC1. Demà tornem, com sempre, amb més ràdio esportiva, que arrenca una gran setmana de ràdio. Aquí us esperem. Descanseu, bona nit.
14: Tu diràs.
15: RAC1. Els vespres a RAC1 són per informar-se.
16: Carlos Mazón surt escridassat del funeral d'estat per la Dana.
15: Per analitzar l'actualitat.
17: Ara... Era clar que no era una qüestió de solidaritat.
18: No, hi havia... Quan Trump i altruisme han estat paraules que puguin...
17: Sí, és difícil de fotre-les amb una mateixa frase.
15: I també per aprendre i passar una bona estona.
19: Fa anys vaig conèixer una noia. Tot anava bé. Fins que un dia vaig anar a casa seva, vaig posar la tele i vaig veure que el 3 no hi tenia TV3.
17: No hi tenia TV3.
19: I tenia...
14: Antena 3.
15: Els vespres a RAC1 tenen un nom, Anna Ballonesta.
16: El 9C, us expliquem amb calma i a la nostra manera el més important del dia, l'última hora de les notícies i també aprofundim en el com i el per què.
15: De dilluns a divendres, a les 8, 9C, amb Anna Ballonesta. RAC1, tots som 1. L'aplicació de RAC1 ara actualitzada.
20: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
15: Escolta'ns al cotxe amb l'aplicació connectada i a Apple CarPlay.
20: Tots els podcasts de RAC1.
15: Desa i endreça les teves preferències i escolta el que vols quan ho vols.
20: Noves funcionalitats premium.
15: Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
20: Fàcil, intuïtiva i renovada.
15: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació. Tot el que vols de RAC1 i molt més ho trobaràs a RAC1.cat. Notícies, temes virals, entrevistes, reportatges. Tot RAC1 és
20: a RAC1.cat.
15: El portal de RAC1.
21: Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Vinga, va, peu a terra, que és dilluns. Dilluns 28 de setembre de 2026. Atenció, perquè comença una setmana que vindrà marcada per un temps molt insegur. Avui, a mesura que avanci el matí, arribaran pluges a la costa i al prelitoral que durant la tarda s'estendran cap a la resta del país. Seran pluges localment fortes, sobretot a prop de mar. Les temperatures baixaran una mica, tampoc que serà per llançar coets, i es mouran entre els 25 i els 30 graus al centre del dia. Avui que ens devem pendents dels acampats a la Porta del Sol de Madrid que pressionen Pedro Sánchez perquè el decret de l'habitatge inclogui lloguers indefinits. Hi ha prop de 350 tendes i mig miler de persones. A Barcelona avui el sindicat de llogateres ha convocat diverses accions sorpresa, diuen per col·lapsar la ciutat. A tot això, aquesta nit molt emocionada des de l'hospital a Madrid, la Mari Carmen, que és qui ha provocat aquesta onada de solidaritat, ha esperonat els manifestants a arribar fins on faci falta. De seguida traurem el cap a sol amb el corresponsal de RAC1 Madrid, amb el Jordi Armenteres. També seguirem les protestes que hi hagi a Barcelona. La crisi de l'habitatge està passant factura als socis de govern de Pedro Sánchez. Una enquesta de l'Espanyol diu que si avui fessin eleccions, Sumar que haurien picat i passaria de 31 diputats a només 5. Junts en perdria 3 i el PNB 1. En parlarem en temps de tertúlia amb Mònica Terribas, Màrius Carol, Teresa Cunillera, Josep Martí, Quim Forn i el Pere Mestre mitjant l'ull de poll. Si hi ha un nom avui que ha triomfat aquesta matinada és el de Madonna, que s'ha coronat com a millor artista de l'any als Premis MTV. Taylor Swift ha superat Beyoncé com a artista més premiada de la història d'aquests guardons i s'ha endut una de les categories més importants, la de millor videoclip per The Fate of Ophelia. Parlant de música, aquesta nit també han acabat les festes de la Mercè de Barcelona amb el Piro Musical, que han reunit 200.000 persones a la platja de la Nova Icària. I si volíeu aconseguir entrades pels concerts d'Oasis a Barcelona, ja no en queden. De fet, els britànics han penjat el cartell de tot venut a tots els concerts de la gira de l'any que ve, a tots. En faran 42 en total. A qui li va també tot rodat és a La Bola Negra, la pel·lícula dels Javis. Prop de 180.000 persones l'han anat a veure aquest cap de setmana i ha superat els 4 milions d'euros de recaptació, segons Rentrac. Ho comentarem a quarts d'11 amb el Pau Brunet, analista cinematogràfic des de Los Angeles. Els esports. El defensa del Barça, Eric García, se'n torna cap a Barcelona després de notar molèsties al genoll amb la selecció espanyola de futbol. No és greu. Mentrestant, Xavi Hernández guanya el seu primer partit amb la selecció dels Països Baixos, 1-2 contra Sèrbia. I a segona, el Girona tanca la jornada en cinquena posició després de guanyar divendres 2-0 l'Albacete. El Sabadell és setè després d'empatar a un dissabte contra el filial del Celta Balaïdos. El dia que a les 11 tocades parlarem de televisió amb l'Àngel Llàcer, que actualment presenta dos programes a la vegada, Congelados a la Sexta i Soc i Seré a TV3. S'hi afegiran a la conversa els especialistes en tele, Víctor Amela i David Broc. I amb el Joan Ferrer i el Dialing, com sempre, al migdia. Són les 6:03. Benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Com fill de la matinada. Víctor Cullell, bon dia.
2: Bon dia.
0: Mònica Usar, bon dia.
3: Bon dia.
0: Albert Pedrol, bon dia.
4: Bon dia.
0: Alguna cosa d'aquesta nit de matinada, Víctor?
2: Sí, que unes 500 persones han tornat a dormir acampades a la Puerta del Sol en senyal de protesta per reivindicar que el govern espanyol es posi les piles i aprovi el decret d'habitatge. Hi ha prop de 350 tendes de campanya instal·lades al centre de Madrid, cada vegada n'hi ha més, i no pensen desmuntar-les com a mínim fins demà en espera que el Consell de Ministres impulsi mesures contundents per protegir els llogaters. Aquesta nit, molt emocionada des de l'hospital, la Mari Carmen, que és qui ha provocat aquesta onada de solidaritat, ha esperonat els manifestants a arribar fins on faci falta.
5: Me gustaría estar allí con vosotros, acompañaros en vuestra campana y vuestra lucha, pero no tengo la suerte. Por lo tanto, desde aquí, os pido a todos valor, luchar, defender lo que es vuestro. Y, por favor, tener cuidado, seguir acampados hasta que vuestro cuerpo aguante y vosotros lo deseéis.
2: Sobre l'acampada, l'Ajuntament de Madrid ha demanat al govern espanyol que desallotgi la plaça, però de moment no hi ha moviment.
0: Anem a la Porta del Sol, a les 6:04, allà hi tenim el Jordi Armenteres, a aquesta hora al matí. Hola, Jordi, què tal? Bon dia.
3: Bon dia, Basté, què tal? Mira, l'Ajuntament parla, de fet, de sorpresa, d'indignació per haver permès aquesta acampada i acusar el govern espanyol de deixadetes de funcions. Quin és el tema? Que en el moment no hi ha resposta de la delegació del govern espanyol aquí a Madrid. I la realitat, ara ho apuntava en Víctor, és que aquest acampament, més enllà de disminuir, el que fa és que és créixer. La policia ens deia fa uns moments que compten 350 tendes, feu números. S'han instal·lat durant la matinada també més tendalls de ràfia per sobre, per evitar la pluja, si avui en cau, i el clam és molt concret, aguantar com a mínim fins al Consell de Ministres de demà, que aprova el decret d'habitatge. Això ho deia aquesta nit, aquest vespre, la Verònica Racú, no amb el número, sinó amb la vocal, que és la portaveu del Sindicat de Llogateres.
4: Lo que necesitamos ya no son, después de 9 años de gobierno, mensajes de humanidad y mensajes de comprensión. Lo que ha pasado esta semana es vergonzoso y lo que necesitamos oír de tu boca, señor presidente, es que aceptáis los contratos indefinidos y que aprobáis el Real Decreto Mari Carmen sin cambiarle ni una sola coma. O eso ocurre el martes o este gobierno no tiene sentido.
3: Resposta directa, per tant, a Pedro Sánchez. Hi ha molta tranquil·litat a aquesta hora, Basté, amb molta gent dormint, alguns de desperts, molts curiosos que passen per Sol a aquesta hora del matí per interessar-se, gent que torna de festa també. I, per cert, un detall, tots estem acostumats a veure molt desplegament policial sempre a la Puerta del Sol. En aquests moments hi ha una furgoneta i 3 agents de policia, res més.
0: Sí, com si res, eh? Com si no passés res. En fi...
3: Molta tranquil·litat, ja t'ho dic, i durant la nit ha anat creixent aquest campament i ja són 350 tendes.
0: Busca un lloc per anar a esmorzar, Armin, ara parlem. Tornem a les 7.
3: Després, abans perfecte. De la tertúlia. No?
0: Molt bé, gràcies. Fins ara, Armin. A banda fins de la ara. Mobilització a Madrid, a Catalunya, el sindicat de llogateres ha fet una crida, literalment, a col·lapsar Barcelona.
2: Sí, aquest matí hi ha diverses accions sorpresa. A partir de 8:15, l'entitat té prevista una mobilització, encara no se sap on, per fer sentir la veu d'aquells que estan indignats amb els lloguers i amb el preu de l'habitatge. També al vespre n'hi haurà una altra. I la portaveu del sindicat de llogateres, Carmen Carazo, avisa Pedro Sánchez que hi haurà més manifestacions si el decret que acabi publicant-se no és prou bo.
6: Si el govern presenta un decret farsa, no només augmentarem el to de les protestes, sinó que demanarem que es tombi. És que no volem un decret farsa, no volem engrunes, la situació és molt greu i estem molt farts dels anuncis buits.
2: En una entrevista a 3CAT aquesta nit, la comissària en cap dels Mossos, Sílvia Català, ha deixat caure que en cas de mobilització... Perdó, Sílvia Català. En cas de mobilitzacions a Catalunya, la policia defensarà el dret a la manifestació i a la concentració.
0: I mentre tot això passa, la crisi de l'habitatge també passa factura als socis de govern de Pedro Sánchez.
2: Una enquesta de l'Espanyol pronostica que si avui hi hagués eleccions a tot l'Estat, sumar que haurien picat, i passaria dels 31 diputats actuals a només 5... Junts per Catalunya en perdria 3, de 7 a 4, i el PNB en tindria 4 en lloc de 5. El sondeig vaticina que PP i Vox superaran folgadament la majoria absoluta i per això Gabriel Rufián creu que el debat sobre l'habitatge s'està acarnissant especialment amb les esquerres, tal com ha reconegut aquesta nit el Salvados de la Sexta.
7: Nada de lo que hemos hecho, nada de lo que ha hecho este gobierno, por muy bueno que sea, y ha habido cosas muy buenas, va a servir si no solucionas el tema de la vivienda. La vivienda va a arrasar, de hecho ya está arrasando a la izquierda.
2: El PSOE treballa contra rellotge amb tots els partits, menys amb PP i Vox, per aprovar demà el que abans deia el Jordi Armenteres, el famós decret d'habitatge. De fet, l'única aportació dels ultras de Vox al debat ha estat un tuit que diu «Toda España sabe que si en vez de Mari Carmen fuera Moro Carmen, tendría casa».
0: Jesús. En fi, són les 6 i 8 minuts, anem al temps. Mònica, sí. Aquesta setmana cada dia pluja?
8: Sí, a un lloc o altre. Ah. I a més hi haurà dies que seran pluges més generals. Avui, de moment, a mesura que avanci el matí, arribaran ruixats sobretot a la costa i al prelitoral, i després a la tarda també s'estendran cap a les comarques interiors i avançada la tarda cap a punts del Pirineu i del Prepirineu, on poden ser més forts, sobretot a la costa i al prelitoral. Poden caure més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i anar acompanyats de tempesta, i aquests avisos del Meteocat ara al matí en aquestes zones, i a la tarda es mantenen els avisos cap al Vallès, al Baix Llobregat, l'Anoia, el Penedès, l'Alt i el Baix Camp i també el Tarragonès. Això serà avui. Demà, de matinada, ja comencen els xàfecs de nou, guanyen protagonisme sobretot a la costa i al prelitoral, i durant el matí s'estendran per tot arreu. Per tant, demà tocarà agafar el paraigua a tot el país. Avui les temperatures, si fa o no fa com les d'ahir, però demà baixen a tot arreu, de manera més acusada a les comarques interiors, un descens d'entre 3 i 5 graus. Dimecres al matí tranquil, però a la tarda de nou apareixen xàfecs de manera dispersa, i al vespre arribaran aquestes pluges per les comarques de Ponent i s'estendran també cap a la resta. I després dijous, divendres i el cap de setmana continuarà la pluja. Si voleu, ja anirem definint els indrets on ho farà, perquè si no, si ara us dic que d'aquí a diumenge on plourà cada dia, tindrem una mica de...
0: Ens perdrem.
8: Sí,
0: per i tant, aleshores... avui hem de dir que
8: avui,
0: plourà.
8: Avui, sobretot, costa i prelitoral durant el matí, que aniran arribant aquestes pluges des del mar i aniran avançant, i després a la tarda també s'estenen cap a l'interior, Pirineu i Prepirineu. I demà de matinada tornen a guanyar protagonisme de nou a prop del mar i s'estenen ràpidament cap a la resta, i demà serà un dia de paraigua a tot arreu.
0: I avui baixa pser la temperatura?
8: Poquet, molt poquet,
0: i demà
8: sí.
0: Es nota.
8: Demà temperatures que baixen entre 3 i 5 graus, en punts de l'interior poden baixar més.
0: I creus que la temperatura comença ja a baixar?
8: Dimecres torna a pujar. Tenim un repunt, però només dimecres, perquè després, dijous, divendres, tornaria a baixar i ja tindríem valors que tocarien la normalitat per principis d'octubre. A veure, clar, diria temperatures màximes dijous, divendres, encara d'entre 24 i 28 graus, i sí que el cap de setmana baixaria una mica més. Bueno. Sí, però ja deixaríem enrere aquests
0: calorades. Va, més coses. Aquesta matinada dels Premis MTV han coronat Madonna com la millor artista de l'any.

0: La cantant ha superat artistes com Taylor Swift, Sabrina Carpenter o Ariana Grande i ha demostrat que continua en estat de forma.
1: Sí, Madonna ha transformat Los Angeles en una discoteca i ha fet pujar a l'escenari dues de les supernenes de la música actual, com Sabrina Carpenter i Charlie XCX. Primer ha interpretat Bring Your Love al costat de Sabrina Carpenter i després se'ls ha afegit la Charlie per cantar la cançó que van estrenar divendres, Dan Citria After Hours. Madonna, que també ha recordat que ara fa 43 anys, en la primera gala dels Premis MTV, dels MTV, ella ja hi era i ella ja va actuar.
2: Most of you were probably not born, but...
3: La majoria de vosaltres probablement no havíeu nascut, però vaig actuar als primers Premis MTV ara fa 43 anys. Vaig tenir problemes amb les meves sabates, però em vaig seguir movent per l'escenari per intentar semblar maca i sexy, com si ho hagués fet expressament. Després de l'actuació molt orgullosa de mi mateixa, el meu mànager em va dir que la meva carrera s'havia acabat.
1: A banda de Madonna, Taylor Swift ha superat Beyoncé com a artista més premiada de la història dels Premis MTV. S'ha endut una de les categories més importants del certamen, la de millor videoclip, per The Fate of Ophelia, i en canvi la perla de Rosalía ha perdut contra Nueva Yol de Bad Bunny a millor cançó llatina.
0: I aquesta nit també han acabat les festes de la Mercè amb el Piri Musical a Barcelona, que ha reunit 200.000 persones a la platja de la Nova Icària.
1: I aquest any sense drons, a diferència de l'any passat, el líder d'Oques Gràcies, d'Oques Grasses, Josep Montero, va ser l'encarregat d'escollir les cançons i va començar escombrant cap a casa triant La gent que estimo. Després d'aquesta arrencada, l'espectacle va passar a barrejar èpoques, estils, clàssics com Mambo No. 5, de Lou Vega, passant per Coldplay i Rosalía, però també Kanye West. I quan tothom s'esperava que l'espectacle acabés amb una cançó d'Oques Grasses, Montero va sorprendre amb la força monumental del Carmina Burana per la traca final. 48 cançons per un espectacle de 33 minuts, de les quals 31 d'aquestes cançons han estat en anglès, 11 en català i 2 en castellà, de dues artistes catalanes, Aitana i Maria Arnal.
0: Doncs molt bé. I ja que parlem de música, si voleu aconseguir entrades pels concerts d'Oasis a Barcelona, doncs ja no en queden. Aconseguit penjar el cartell de sold out a tots els concerts de la seva gira de l'any que ve.
1: Sí, la promotora Live Nation apunta en un comunicat que les entrades dels 42 concerts que faran arreu del món s'han exhaurit en 3 dies. A casa nostra actuaran el 10 i l'11 de juliol a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Live Nation també recorda als fans que no comprin entrades a llocs poc fiables i que les de la revenda només es trobaran a Ticketmaster i a Tickets al preu original.
0: I per si algú tenia algun dubte, La bola negra s'ha consolidat com la pel·lícula del moment amb una gran estrena als cinemes.
4: T'has presentat el socio en el casino i t'han echado a la negra. ¿Y eso por qué?
0: Bueno, més de 180.000 persones han anat aquest cap de setmana a veure la nova pel·lícula dels Cavs.
1: Sí, segons la companyia Rentrack, que és la font de referència mundial per saber el que recapta els cinemes, la producció ja ha superat els 4 milions d'euros de recaptació. Això vol dir que La bola negra s'ha convertit en la segona millor estrena d'una producció espanyola en l'última dècada, només per darrere de Torrente Presidente.
0: Bueno, ja l'heu vist o no? O l'heu vist aquí? No,
5: encara no.
0: Bueno, ja em conec molt. Deu ser... Trenqueu la norma de que cada casa un la visia, perquè és...
5: Quants cops l'has vist tu ja?
0: No, jo la vaig veure una vegada. Una vegada, però tinc ganes de tornar-la a veure, perquè per recuperar detalls i coses tinc ganes de tornar-la a veure. Però tota la gent que l'ha anat a veure al meu entorn, tota ha semblat magnífica i magistral. Ara, de partir d'aquí, veurem. Avui en parlarem, per parlar d'aquests números, d'aquestes xifres i d'aquesta barbaritat de números que està aconseguint per ser una pel·lícula de 2 hores i mitja, vull dir, no és Torrente que durava 1 hora i mitja, vull dir, 2 hores 40, pràcticament. Més coses. A 6:45 del matí, segrestar i apallissar persones és cada cop més habitual arreu d'Europa.
1: Sí, a Catalunya hi va haver 3 casos en qüestió de dies d'una pràctica gens freqüent a casa nostra, però avui el diari Ara apunta que les autoritats

0: 205 cavalls i només 4,3 litres?
1: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
3: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
4: I sopem a les millors taules del món.
5: En aquesta terra protegim i acollim.
6: Fem barri i fem pinya.
7: I fem i deixem de fer.
8: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
9: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
10: Generalitat de Catalunya.
11: El govern de tothom.
12: I a la IA per poder accedir al web oficial del govern d'Austràlia. Tots dos haurien de comparèixer dijous, però el Senat no té prou poder per obligar a comparèixer ciutadans estrangers, així que, si volen, Altman i Amodei s'hi poden negar.
13: Ja em diràs. I les dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya han conclòs que la immigració no empobreix els ciutadans que han nascut aquí.
12: Aquest és el titular que s'extreu després de revisar fil per randa de les dades de l'IDESCAT, que analitza avui La Vanguardia. Una de les conclusions és que a casa nostra la taxa de pobresa dels autòctons cau, és a dir, que els nascuts aquí cada vegada són menys pobres, bueno. I en canvi la que creix és la dels migrants, que cada cop tenen menys recursos. Els ciutadans que venen de fora tenen gairebé 3 vegades més risc que els autòctons de quedar-se amb una mal davant i una mal darrere i no poder accedir a despeses bàsiques. I una altra conclusió és que els migrants ocupen feines amb sous baixos i desplacen els autòctons a salaris més alts.
13: Això que ho diu, això?
12: Són dades de l'IDESCAT que analitza La Vanguardia.
13: Ah, sí. I els esports. Eric García torna cap a Barcelona després de les molèsties al genoll que va notar dissabte a la prèvia del partit entre Anglaterra i Espanya.
14: Sí, els metges de la Federació Espanyola van fer-li proves ahir, no van veure cap lesió, tot i així Luis de la Fuente ha decidit alliberar-lo dels dos propers partits de la selecció espanyola. El proper, per exemple, és demà contra Croàcia. Sobre el paper, Eric García hauria d'estar disponible pel proper partit del Barça dissabte 10 d'octubre contra el Getafe.
13: Dissabte 10 d'octubre. O sigui, falten encara 12 dies perquè tornen a la Lliga.
14: Dos caps de setmana.
13: Una tortura, eh?
14: Sí.
13: Una tortura, eh? Jo vaig estar mirant una estona del Sèrbia a Països Baixos i una estona a la U del partit entre Portugal i qui jugava
14: Portugal. Noruega.
13: Exacte, sí. Vaig veure el gol de l'empat de Haaland i després al cap d'un moment va aconseguir el gol Portugal. Sí. Però una cosa, ja dic que és molt tot pagat, és molt trist. Bueno, què?
14: No, mira, que ara que ho comentaves, que ahir els Països Baixos amb Xavi Hernández van guanyar 1-2 contra Sèrbia, és la primera victòria del tècnic de Terrassa. En canvi, Jürgen Klopp encara no ha guanyat com a seleccionador d'Alemanya. Ahir eren els grans favorits contra Grècia, però van perdre per sorpresa amb un gol dels grecs al minut 74. I per primera vegada en 18 anys, Cristiano Ronaldo s'ha quedat sense jugar un partit en Portugal, malgrat estar disponible a la banqueta. Va passar ahir a Noruega, on, com dèiem, l'equip portuguès va guanyar 1-2. En canvi, Joao Cancelo va jugar els 90 minuts i va acabar el partit sense problemes.
13: Podria haver jugat els 90 minuts Cristiano Ronaldo i Joao Cancelo quedar-se a la banqueta. Que també... Jo és que, de debò ho dic, eh? Com a gran fan de les lligues, jo no conto els partits de les seleccions per les victòries, sinó pel número de baixes. O sigui, ja pensava l'altre dia en Mbappé, vaig pensar... Ai, pobre tio. Ah, ha sigut una mica tot plegat. Bueno, l'Eric també que torni, vull dir... Però, noi, és que no... Bueno, alguna cosa més?
14: Sí, que l'aturada per seleccions no afecta la segona divisió. Per exemple, el Girona tanca la jornada en 5a posició després de guanyar divendres 2-0 l'Albacete a Montilivi, i el Sabadell és 7è després d'empatar un dissabte a Balaidos contra el filial del Celta. I encara en futbol, la selecció espanyola femenina sub-20 s'ha proclamat campiona del món després de guanyar els penals Corea del Nord. L'equip espanyol, hi ha 5 jugadores del Barça, una d'elles, Rosalía Domínguez, va endur-se el guardó de millor jugador del campionat.
13: I aquest cap de setmana ha començat la Lliga CB,
14: sí,
13: no?
14: Sí, i amb victòria sonada del Lleida, la pista del València, el vigent campió de la CB. Sí, l'equip de Gerard Encuentra va donar la sorpresa, va derrotar de 5 punts 100-105 al València. El Girona també va guanyar de 7 punts al Múrcia ahir a Fontejau, mentre que la Penya va perdre de 6 a la pista del Breogán. I un gregari de Tadej Pogacar, Brandon McNulty, és la gran sorpresa del ciclisme després de proclamar-se contra tot pronòstic campió del món en ruta. El nord-americà de 38 anys va trencar tots els pronòstics a Montreal i aquest any lluirà el mallot de l'Arc de Sant Martí, que fins ara era propietat justament del lesionat Tadej Pogacar. I en handbol, el Barça jugarà la final del Mundial de Clubs o bé contra el Veszprém d'Hongria o bé contra el Fuchsia de Berlín. L'equip de Carlos Ortega encara ha de jugar un partit intranscendent demà davant del Montada del Marroc, però ja sap que defensarà el títol.

0: en una nova final.
1: El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
2: I el diàling. A les 6 i 21 minuts arriba aquí, com sempre, content i feliç.
3: El... Sí, això sí que ho tinc.
2: Joan,
3: sí. Bon dia.
2: Estàs bé o què?
3: Bé.
2: Ha anat
3: sí.
2: Tot bé o què?
3: Sí.
2: La setmana bé?
3: Bé. Vaig anar a les festes de la Misericòrdia, a Reus.
2: Ah.
3: Sí. Fora la família.
2: Si n'hi ha festes, no vas a la família.
3: Sí que baixo. Ara porto una temporada baixant bastant. Ara ja ho tallaré. Ja fins a Nadal, res.
2: No apa, aquí.
4: Hola!
2: Apa, aquí. Bueno, tot bé o què?
3: No ens aturem. Sí, bé. Però mira, després de les festes de Santa Tecla, la Passà, la Misericòrdia, és quan s'acaba realment l'estiu. No passa res, tranquils. Sí, veritat, perquè comencem la setmana recordant el millor tall del mes de setembre. Sí. És un periodista, ho recordareu, de Movistar Plus, que té la mateixa fluïdesa amb l'anglès que el Pedrol amb el català.
5: Today the Celta is a team that hasn't started well either. How do you what can you play today?
6: Però aquí què idioma hablai?
5: How can the game you are static how?
7: Però què hables, Teresa?
8: Yeah, we are starting the game our way.
9: Bye bye, hasta otro ratito, eh?
3: Deixa'm dir que avui és un dia gran pel diàling.
2: Ah, sí?
3: Sí.
2: Per què?
3: Avui ja us anirem avançant detalls, eh? Però tenim una sorpresa preparada.
2: Ah?
3: A un quart de vuit donaré més pistes.
2: A un quart de vuit?
3: Sí, no tocava el dial. Perquè tenim més ràdio, sí, però ja sabeu que, com aquesta, cap. Per bo i per dolent.
2: Sí. Això sí, això sí. Ai, vaig anar a casament jo aquest cap de setmana.
3: Sí.
2: Ah, veritat?
3: Ja ho sé, eh?
2: Si vaig anar a casament, es va casar amb un nebot.
3: Ah.
2: Sí, ara ja amb la meva boda. I amb l'Anna es van casar, sí, sí. I vaig constatar una cosa, em sap molt dir-t'ho, Joan Ferrer, que és que si has d'anar a un casament, si has d'organitzar un casament, munta música dels 80s, dels 90s, i de tant en tant ho estrofarà amb alguna, si vols, perquè hi ha algun jove que balla reggaeton, però fot-li música dels 80 i 90. Vull dir, és bestial. O sigui, ho dic perquè he hagut d'empalmar dos casaments amb dos caps de setmana, que sembla que tothom es casi aquests caps de setmana, és veritat, dos casaments amb dos caps de setmana, i he anat veient la realitat de la història que ens mou, que és que hi ha cançons que són llerapistes. I aquesta cançó m'enllaça molt bé amb una notícia que vam donar aquest divendres passat, perquè aquesta va omplir la pista, també. Aviam, jo no sé si amb aquest començament algú sap de quina cançó parlem.
10: Ah,
2: però fixa't, ja. Mira. Ara aquí una mica més, ja podries notar. Aquesta cançó, a més, va dir que l'altre dia el Morten, com es diu el nom, que és el cantant del Zaha, aquí ja sí que es nota clarament quina cançó és aquí. Que és que el Zaha, el cantant, tenia Parkinson, però que continua gravant música i tot plegat. Això és un grup d'aquest del One Hit Wonder. Una cançó d'èxit, aquesta, el Take On Me, que té més de 3.000 milions de reproduccions només a Spotify.

0: 1.
1: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
2: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
1: Truca a Verisure al 900-903-744.
3: Verisure. D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia el 1922, a aprofitar els residus orgànics per generar gas verd el 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
4: Una escapada a la tardor pot ser només un pont, o en viatges al Corte Inglés pot ser perdre's pels carrers de París, allargar la sobretaula a Roma o descobrir aquell lloc que fa tot un any que hi vols anar. Aprofita els ponts de tardor en viatges al Corte Inglés. Reserva ara des de només 15 euros i gaudeix de fins a un 25% de descompte. Consulta les condicions a viatges al Corte Inglés.
5: Bon dia. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el
6: 12.435, 1, 2, 4, 3, 5, de la sèrie 7, 0, 0, 7.
5: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
7: RAC més 1.
8: Aquest dimarts, l'Eurolliga de bàsquet es juga a RAC més 1. A les 6, Dubai-Barça. Duel amb morbo pels blaugranes que s'enfronten a un vell conegut, Xavi Pasqual.
9: Un altre pla, Justin Somi, ara sí! Ara sí, Jas! Ara sí, Jas!
8: Viviu-lo en directe a l'app i al web de RAC1 amb Dani Aguilar, Xavi Puig i els comentaris de Jordi Colomer. Aquest dimarts, a les 6, Dubai-Barça de l'Eurolliga. El millor bàsquet d'Europa juga a RAC més 1. I feel
7: devotion. RAC més 1.
10: Tots som
7: més
10: 1.
7: Notícies.
10: Contingut exclusiu.
7: Ràdio en directe.
10: RAC més 1.
7: Podcast.
10: Perquè amb l'app de RAC1 tot és més. Més.
11: Són 2:15 del matí. Els que us acabeu de llevar, sapigueu que...

0: Sapigueu que mig miler de persones han tornat a dormir acampades a la Puerta del Sol per reivindicar que el govern espanyol aprovi el decret d'habitatge i a prop de 350 tendes de campanya instal·lades al centre de Madrid. Anem cap allà, Jordi Armenteres, bon dia.
1: El campament ha crescut durant la matinada, són 350 tendes ara mateix, molta tranquil·litat a aquesta hora. Hi ha més curiosos que protestants. Llevant-se, el clam és molt clar, aguantar com a mínim fins demà l'aprovació del decret d'habitatge i amb condicions concretes, pròrroga de lloguers i prohibició de desnonaments sense alternativa habitacional.
0: Josep Moragues, Albert Pedrol, bon dia.
2: Bon dia.
0: Sapigueu també que el sindicat de llogateres té previstes mobilitzacions a Barcelona que s'allargaran durant tot el dia.
3: La crida que fa el sindicat és literalment de col·lapsar la capital catalana. Aquest matí hi ha diverses accions per protestar en contra dels desnonaments i per pressionar el govern de Pedro Sánchez.
0: Els premis MTV han coronat Madonna com la millor artista de l'any.
3: Aquesta matinada la cantant nord-americana ha conquerit totalment la vista de ball i a més Taylor Swift ja és l'artista més premiada de la història dels premis i ha superat a Beyoncé.
0: I ja no queden entrades pels concerts d'Oasis a Barcelona.
3: Els britànics han aconseguit penjar el cartell de sold out a tots els concerts de la gira de l'any que ve. Live Nation també recorda als fans que no comprin entrades a llocs poc fiables.
0: I la Bola Negra es consolida com la pel·lícula del moment amb una gran estrena als cinemes.
3: Gairebé 180.000 persones han anat aquest cap de setmana a veure la nova pel·lícula dels Javis. En total, la recaptació ja ha superat els 4 milions d'euros.
0: Als esports, Eric García torna a Barcelona després de les molèsties amb la selecció espanyola.
2: Els metges de la federació no li han vist cap lesió, però per precaució Luis de la Fuente l'ha alliberat. El defensa del Barça hauria d'estar disponible pel proper partit contra el Getafe dissabte 10 d'octubre. I a segona, el Girona tanca la jornada en cinquena posició després de guanyar divendres l'Albacete a Montilivi, mentre que el Sabadell és setè després d'empatar a un dissabte a Balaïdos contra el filial del Celta.
0: Mònica Usart, bon dia.
4: Bon dia.
0: Avui toca posar el paraigua a la bossa.
4: Sí, perquè les pluges aniran a més a mesura que avanci la jornada, arribaran ara al matí per punts de la costa i del prelitoral i a la tarda també s'estendran cap a les comarques interiors i avançar de la tarda a punts del Pirineu i del Prepirineu. De fet, hi ha avisos del Meteocat per pluges que poden ser intenses, més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora, ara al matí sobretot a la costa i al prelitoral, i a la tarda es mantenen els avisos també cap al Vallès, al Baix Llobregat, l'Anoia, el Penedès, l'Alt i el Baix Camp i també al Tarragonès. I temperatures semblants a les d'ahir o un pèl més baixes.
0: Què marquen ara els termòmetres?
4: Entre 19 i 23 graus a la ciutat de Barcelona, 22 a Tarragona, 19 a Lleida, 17 a Girona, 22 a Gavà, 15 a Puigcerdà i 19 a Cardedeu.
0: Pel que fa al trànsit, a aquesta hora hi ha un carril tallat a la 2 entre Castellolí i Bruc, en sentit Lleida. Pel que fa al transport públic, de moment cap incidència destacable. Passen gairebé 3 minuts de 6:45 del matí. Fem una pausa i de seguida repassem l'actualitat d'avui, dilluns 28 de setembre del 2026.
5: RAC 1. Tens una pime o ets autònom? A Help Empresa t'ajudem a millorar la gestió i impulsar el creixement del teu negoci. Analitzem la situació de la teva empresa, fem un diagnòstic, detectem punts de millora i t'oferim assessorament expert. Tot sense cap cost per a tu. Entra a helpempresa.com. Servei ofert per la SECOT amb la col·laboració del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya.
6: Ara a Ziman, conjunts de suèter i leggings per nadó per 6 euros i el conjunt de suèter amb pantalons infantils per 10 euros. Ziman, tan senzill com això.
7: Imagina't una botiga dedicada exclusivament a cortines a mida i decoració, que combina estil, qualitat i elegància. Ja està aquí, les Cortines de la Mallorquina. Cortines, estors, tapisseria, papers decoratius, catifes a mida... T'acompanyem en tot el procés de decoració. Visita'ns a la nostra central de plaça Universitat 6, a Diagonal 506 o a Roger de Flor 130.
8: Lleida viu les festes de la tardor del 25 al 29 de setembre amb concerts, cultura popular, la gran nit de foc, el castell de focs i molt talent local. El centre històric serà un dels escenaris principals amb activitats en diversos espais. Consulta el programa a festeslleida.paeria.cat i gaudeix de la festa. Ajuntament de Lleida.
9: Ganes de cinema? Movicinemas et prepara una setmana esplèndida.
10: Dijous 1 d'octubre, El crepúsculo de los dioses amb Movie Gran Sarrià Club.
9: Divendres 2 d'octubre, estrena Digger d'Iñárritu amb Tom Cruise.
10: I Verity protagonitzada per Anne Hathaway.
9: I acabarem la setmana amb Movie Aribau Cinema per celebrar el 25è aniversari del viatge de Chihiro el 4 d'octubre.
10: Entrades i més informació a moviecinemas.com.
7: Imagina't una botiga dedicada exclusivament a cortines a mida i decoració, que combina estil, qualitat i elegància. Ja està aquí, les Cortines de la Mallorquina. Cortines, estors, tapisseria, papers decoratius, catifes a mida... T'acompanyem en tot el procés de decoració. Visita'ns a la nostra central de plaça Universitat 6, a Diagonal 506 o a Roger de Flor 130.
11: Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
12: Hi ha sabors que defineixen un poble i l'Escala homenatja el seu producte més internacional.
13: Del 2 al 12 d'octubre, gaudeix de la ruta de la tapa de l'anxova. Recorre els locals del municipi amb el teu passaport digital i vota la millor proposta.
12: I diumenge 4 d'octubre amb la festa de l'anxova 2026, gaudeix del pregó i l'anxova d'or. Tasta l'anxova a la vora del mar al ritme de les havaneres a Morets de Mar.
13: Consulta tot el programa a visitlescala.com.
14: Un dia descobreixes que tens humitats, en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
15: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
14: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
15: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
16: Anne Gavarain, guanyadora del Goya per 20.000 espècies d'abejas i nominada a l'Emmy Internacional per Pàtria, arriba al Teatre Apolo amb el seu paper més insòlit, el fundador de la legió espanyola Millán Astray a Cantando bajo las balas.
17: Cataluña y el País Vasco son dos cánteres en el cuerpo de la nación. El fascismo, remedio de España, viene a exterminarlos.
16: Sis úniques funcions del 29 de setembre al 4 d'octubre al Teatre Apolo de Barcelona. Cantando bajo las balas. Entrada ya a la venda a teatrapolo.com.
18: Energía, fuerza, vitalidad, lo puedes llamar de muchas maneras. Yo lo llamo Revital. Revital con ginseng mantiene tu energía durante todo el día. Revital, de Pharma OTC.
19: Mamma Mia, el musical arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'ABBA. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a mamamiaelmusical.es i uneix-te a la festa de l'any.
20: El món a RAC 1.
0: Ara són 2:15 de 7 del matí. La crisi de l'habitatge deixa mig miler de persones acampades a Madrid i el sindicat de llogateres fa una crida a col·lapsar Barcelona.

0: Les entitats i els partits polítics posen més pressió al govern espanyol a només 24 hores del Consell de Ministres, que ha de debatre el decret d'habitatge. El desnonament de la Mari Carmen a Madrid ha generat una catarsi a tot l'Estat per exigir que s'acabin els desnonaments de famílies o de persones vulnerables i que es reguli el sistema per evitar abusos dels grans fons d'inversió. La imatge d'aquesta dona de 87 anys, expulsada del pis on ha viscut la major part de la seva vida, ha generat concentracions, manifestacions i també una acampada al vell mig de Madrid per exigir a la classe política el que dèiem, que hi posi fre a tot plegat. Com a mínim 500 persones han passat la nit, la segona nit, acampades a la Puerta del Sol, i han llançat una advertència al govern espanyol, que és que no pensen aixecar la protesta si no s'aprova el decret amb totes les seves exigències. Si estaran com a mínim fins demà, en espera que la Moncloa compleixi el que ha promès, i tiri endavant mesures contundents per protegir els inquilins. I aquesta nit han rebut el suport de la pròpia Mari Carmen des de l'hospital i, molt emocionada, ha demanat als manifestants que no defalleixin i que lluitin per defensar els interessos de milions de persones.
1: Me gustaría estar allí con vosotros, acompañaros en vuestra campana y en vuestra lucha, pero no tengo la suerte. Por lo tanto, desde aquí os pido a todos valor, luchar, defender lo que es vuestro y, por favor, tener cuidado, seguir acampado hasta que vuestro cuerpo aguante y vosotros lo deseéis.
0: La imatge d'avui a la Puerta del Sol, amb prop de 350 tendes, recorda moltíssim el moviment del 15M del 2011, ara fa 15 anys. Ahir els acampats van organitzar tallers, xerrades i activitats, i l'Ajuntament de Madrid ha demanat al govern espanyol que desallotgi la plaça, però de moment no han aconseguit res de res. Al centre de Madrid, a la Puerta del Sol, hi tenim el Jordi Armentera. Jordi, bon dia.
2: Hola, bon dia, Víctor. Sí, campament que va a més, creix en extensió, 350 tendes, ens explicava la policia ara fa uns minuts, i durant la matinada també s'han instal·lat tendalls per protegir de la pluja. Hi ha amenaçada pluja aquesta tarda a la capital espanyola. Clam molt concret, aguantar fins demà com a mínim i a l'espera d'aquest decret de l'habitatge que passa per Consell de Ministres amb exigències concretes. Renovació automàtica dels contractes, congelació dels lloguers, del preu dels lloguers, una llei contra les estafes dels lloguers de temporada i habitacions i cap desnonament sense alternativa habitacional. Aquí tranquil·litat ara a aquesta hora, molta sensació de repetició del que es va viure aquí en aquesta Puerta del Sol de Madrid fa 15 anys i 4 mesos, el moviment del 15M.
0: Tot plegat quan la Mari Carmen, que és la icona de tota aquesta onada als carrers, aquí sentíem abans, continua ingressada a l'hospital des que la van desnonar dimecres. També en declaracions a Televisió Espanyola, la seva advocada Beatriz Duro ha revelat que de moment encara no té on anar.
3: Nosotras decíamos que ese desahucio se tenía que suspender porque Mari Carmen no tiene alternativa habitacional y la realidad a día de hoy es que está ingresada en el hospital y que sigue sin tener alternativa habitacional.
0: L'advocada critica tant la gestió dels organismes públics, que no li han ofert cap proposta davant del desallotjament, com la de la propietària de l'immoble, que és l'empresa Urbagestión. Apunta que després de fer-la fora, divendres van intentar tornar-li al pis, però que l'Ajuntament de Madrid ho va vetar. Aquesta tarda hi ha una reunió, precisament, entre el govern municipal de José Luis Martínez Almeida, les representants de la Mari Carmen i també la immobiliària Urbagestión. A banda de la mobilització a Madrid, abans ho dèiem, a Catalunya aquest matí també hi ha diverses accions convocades per posar en relleu que els desnonaments continuen a l'ordre del dia. De fet, la crida que fa el sindicat de llogateres és literalment la de col·lapsar Barcelona i, a més, avisen que intensificaran les protestes si el decret no va prou enllà. La portaveu del sindicat, Carme Arcarazo, insistia que només quedaran contents si el text inclou totes les mesures que demanen.
4: Evidentment, amb el decret Mari Carmen no acaba tot, no? Calen moltes més mesures. Però si realment ens plantegem un decret d'urgència en matèria d'habitatge, si aquest decret no inclou les quatre mesures, el que demanarem és que no es tirin davant, que el cancel·lin i que en presentin un de bo. És que no podem estar així tota la vida, no podem estar tota la vida amb victòries minúscules que no funcionen, que estan plenes de forats.
0: Per això avisen que si el decret és massa tou, estudien convocar mesures molt més contundents, com ara, per exemple, una vaga general, fins i tot. Ara bé, a diferència de Madrid, de moment el sindicat de llogateres no ha fet cap crida a acampar al carrer. Però en cas que s'organitzés una concentració per passar diverses nits al ras, en alguna banda, Barcelona on sigui, tal com va passar, per exemple, a la plaça Universitat durant les protestes post-sentència del procés l'any 2019, els Mossos d'Esquadra avisen que defensaran el dret a la concentració i a la manifestació. Ho ha dit aquesta nit a TV3 la comissària en cap de la policia, Sílvia Catà, que ha reconegut que els Mossos ja es van mentalitzant que a Catalunya també en podria passar alguna de grossa.
5: Tenim coneixement de que poden haver aquestes mobilitzacions i la policia està per defensar els drets i les llibertats dels ciutadans, en aquest cas la lliure el dret a la concentració i la manifestació d'un col·lectiu que vulgui expressar la seva opinió, el seu disgust o la seva ideologia a la via pública. Estarem per defensar aquests drets.
0: És evident que l'habitatge s'ha convertit en la preocupació principal dels espanyols i catalans i per això ahir l'habitatge va monopolitzar la intervenció que Pedro Sánchez va fer en un míting multitudinari a Getafe. Durant l'acte, el president del govern espanyol va recollir el guant que li havia llançat la Mari Carmen. El dia abans, aquesta dona de 87 anys li reclamava que el Consell de Ministres de demà s'aprovi un decret per l'habitatge i Pedro Sánchez també li ha respost dirigint-s'hi directament.
6: Ayer, Mari Carmen hizo un vídeo y pidió al gobierno de España y en particular a mí el que el próximo martes lleváramos un real decreto ley para empezar a aliviar la situación de emergencia habitacional. Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el real decreto ley sobre vivienda.
0: Sigui com sigui, Sánchez no va concretar quines seran les mesures del decret, encara s'estan negociant. Tampoc va dir com pensa posar d'acord des de Junts per Catalunya fins a Podem en un tema tan sensible com aquest i no va dir ni una sola paraula, Mutzi a la gàbia, sobre els acampats que hi ha ara mateix a Madrid. Un minut i arribarem a 3:15 del matí. Els premis MTV han coronat Madonna com la millor artista de l'any. Aquesta matinada la cantant nord-americana ha conquerit totalment la pista de ball, ha transformat Los Angeles en una discoteca per reunir-se amb dues de les supernenes de la música actual, amb Sabrina Carpenter i amb Charlie XCX. I un altre dels grans titulars d'aquesta nit, d'aquests premis MTV, ha estat que, a banda de Madonna, Taylor Swift ha superat Beyoncé com a artista més premiada de la història d'aquests premis. Corresponsal de RACU als Estats Units, Àlex Segura, bon dia.
7: Bon dia, Taylor Swift ja és l'artista més premiada de la història dels premis MTV. La cantant nord-americana ha superat Beyoncé aquesta nit en una gala celebrada a Los Angeles després de sumar dos nous guardons al seu palmarès.
8: Vaig començar a fer vídeos fa 20 anys i des d'aleshores n'he fet una 60. 18 els he escrit jo i dirigit jo mateixa i m'apassiona fer-ho.
7: Swift s'ha endut el premi més important de la nit, el de millor videoclip de l'any, per The Fate of Ophelia. Però Madonna també ha estat una de les grans protagonistes. Als 68 anys, la reina del pop ha tornat a actuar als premis MTV després de 23 anys i ha estat reconeguda com l'artista de l'any. Una gala presentada per Snoop Dogg, amb Olivia Rodrigo i Shakira, també entre els noms destacats, i que ha tornat a reunir a Los Angeles algunes de les principals estrelles de la música.
0: Això a Los Angeles, a Barcelona, com cada any el Piromusical va posar punt final a les festes de la Mercè. Aquest cop va estrenar una nova ubicació a la platja de la Nova Icària, un canvi d'escenari provocat per les obres de l'avinguda Maria Cristina. Aquest any més de 200.000 persones van seguir en directe a l'espectacle. El líder d'Oques Grasses, Josep Montero, va ser l'encarregat d'escollir les cançons i per començar el cantant va escombrar cap a casa i va triar La gent que estimo. Després d'aquesta arrencada, l'espectacle va passar a barrejar èpoques i estils. A la platja s'hi va poder ballar amb ritmes clàssics com Mambo No. 5 de Lou Vega. Per després saltar directament a himnes d'estadi com a Sky Full of Stars de Coldplay. Van ser 48 cançons per un espectacle de 33 minuts. A diferència de l'any passat, aquest cop Josep Montero ha tingut... Perdó, la llengua catalana, volíem dir, ha tingut més força. L'anglès ha dominat amb 31 cançons, però el català ha estat la segona llengua més present. 11 cançons, 4 d'Oques Grasses. El castellà, en canvi, ha quedat reduït a només dues cançons. Amb tot plegat, aquest any la Mercè ha tancat sense incidents importants. I ja que parlàvem de música, hem de dir que ja no queden entrades pels concerts d'Oasis a Barcelona. Bé, ni a Barcelona ni enlloc, perquè els britànics han aconseguit penjar el cartell de sold out tant a la capital com a la resta de concerts de la seva gira de l'any que ve, Josep.
9: La promotora Live Nation apunta en un comunicat que les entrades als 42 concerts que faran arreu del món s'han exhaurit en 3 dies. A casa nostra actuaran el 10 i 11 de juliol a l'Estadi Olímpic. Live Nation també recorda als fans que no comprin entrades a llocs poc fiables i que les de la revenda només es trobaran a Ticketmaster i a tiquets al preu original.
0: I als cinemes, més enllà de la música, hem de dir que La Bola Negra es consolida com la pel·lícula del moment amb una gran estrena.
10: T'has presentat socio en el casino i t'han echado la negra.
0: Segons la companyia Rentra, que és la font de referència mundial per saber el que recapta els cinemes, gairebé 180.000 persones han anat aquest cap de setmana a veure la nova pel·lícula dels Javis.
9: En total, la recaptació ja ha superat els 4 milions d'euros. Això vol dir que La Bola Negra s'ha convertit en la segona millor estrena d'una producció espanyola en l'última dècada, només per darrere de Torrente Presidente. La pel·lícula de Santiago Segura va superar els 28 milions de recaptació i serà difícil arribar-hi, però s'espera que en els propers dies La Bola Negra es converteixi en la segona pel·lícula que més diners ha recaptat aquest any, superant Aida i Vuelta i Tadeo Jones i La Làmpara Maravillosa, que són les que, de moment, completen el podi.
0: Ara passen 3 minuts de 3 quarts de 7 del matí. De la crònica de successos, els Mossos d'Esquadra relacionen l'augment dels segrestos il·legals amb l'escalada de violència en el món del narcotràfic.
9: A Catalunya hi va haver 3 casos en qüestió de dies d'una pràctica gens freqüent a casa nostra, que la policia catalana ara encara està investigant. Però avui el diari Ara apunta que les autoritats han notat un augment de segrestos i pallisses tant a casa nostra com a Portugal, Itàlia o els Països Baixos, i el motiu sempre sol ser un deute de drogues.
0: I l'Església catalana es prepara per un relleu imminent de Joan Josep Omella, l'arcabisbe de Barcelona.
9: Segons el diari Ara, que tot ja està, diu que està tot detivat de nit i que ja no ja sap qui el substituirà definitivament i també quan el substituirà, però de moment el nom no es farà públic. Ja han passat 3 mesos des de la visita del Papa a Catalunya i per això el relleu es pot anunciar en qualsevol moment. Segons el diari Ara, els que tenen més números són David Abadies i Javier Vilanova, tots dos de la confiança d'Omella i tots dos catalans. El que no s'espera és que sigui algú de fora de Catalunya, com va passar amb Omella, que és d'Aragó l'any 2015.
0: I abans dels esports, acabem al Regne Unit, perquè la policia ha detingut 5 persones sospitoses d'estar preparant un atemptat terrorista contra una base aèria britànica que també utilitza l'exèrcit dels Estats Units.
9: Ara s'investiga si l'Iran està al darrere d'aquest cas, perquè des d'aquesta base s'han enlairat bombarders nord-americans per enviar-los a l'Orient Mitjà. Aquesta nit una 80ena de famílies que viuen a prop de la base han hagut de dormir fora de casa perquè la zona continua acordonada.
0: Deu minuts i les 7.
11: EMA Automoción, concessionària Moda i Jaeco a Barcelona, Mataró i Girona, us ofereixen aquest espai.
0: Als esports, el Barça recuperarà Eric García abans d'hora. Finalment, la Federació Espanyola l'ha alliberat després de les molèsties al genoll que va notar abans d'ahir en la prèvia de l'Anglaterra-Espanya a Wembley. El defensa del Barça, Pedrol, haurà d'estar disponible pel proper partit. Hauria d'estar, vaja, disponible pel proper partit de l'equip de Hansi Flick.
12: Sí, els metges de la Federació Espanyola van fer-li proves ahir i no van veure cap lesió. Tot i així, Luis de la Fuente ha decidit alliberar-lo per precaució pels 3 propers partits de la selecció espanyola, que són contra Croàcia, la República Txeca i, novament, Croàcia. Encara queden 2 setmanes per aquest següent partit que deies del Barça. Serà dissabte 10 d'octubre contra el Getafe i Eric García l'hauria de poder jugar sense cap mena de problema.
0: Mentrestant, Xavi Hernández ha aconseguit la seva primera victòria com a seleccionador dels Països Baixos.
12: Va ser ahir a Belgrad contra Sèrbia. L'equip neerlandès va guanyar 1-2 amb gols del davanter de l'AZ Alkmaar, Max Merding. En canvi, Jürgen Klopp encara no ha guanyat com a seleccionador d'Alemanya. Ahir eren els grans favorits contra Grècia, però van perdre per sorpresa amb un gol dels grecs al minut 74. I per primera vegada en 18 anys, Cristiano Ronaldo s'ha quedat sense jugar un partit en Portugal, malgrat estar disponible. Va passar ahir a Noruega, on l'equip portuguès va guanyar 1-2. En canvi, João Cancelo va jugar els 90 minuts sense haver de lamentar cap lesió.
0: L'aturada per seleccions no afecta, però, la segona divisió, que continua en marxa. Per exemple, el Girona ha tancat la jornada en 5ª posició.
12: Això després de guanyar divendres 2-0 l'Albacete a Montilivi. El Sabadell, per la seva banda, és 7è amb l'empat a 1 que va aconseguir abans d'ahir a Balaïdos contra el filial del Celta. I encara en futbol, la selecció espanyola femenina sub-20 s'ha proclamat campiona del món després de guanyar els penals Corea del Nord. En l'equip espanyol hi ha 5 jugadores del Barça, una d'elles, Rosalía Domínguez, va endur-se el guardó de millor jugadora del campionat.
0: I en bàsquet, el Força Lleida va aconseguir una victòria sonada a la pista del València, el vigent campió de la CB.
12: L'equip de Gerard Encuentra va donar la gran sorpresa i va derrotar de 5 punts 100-105 al València, i en acabar, el tècnic lleidatà animava l'afició a celebrar la victòria com si fos, textualment, festa major.
13: Està clar que és una victòria que li hem de donar molt, molt de valor, no? Jo crec que l'equip hi ha posat una il·lusió tremenda, i amb la il·lusió i l'ambició i la convicció de que podíem guanyar, no? Llavors jo crec que ho han executat molt bé, els protagonistes són els jugadors. És festa major, doncs que els lleidatans celebrin, que nosaltres ens toca entrenar, no? I seguir treballant. És jornada 1.
12: Dèiem, el Girona, per la seva banda, també va guanyar de 7 punts al Múrcia ahir a Fontejau, mentre que la penya va perdre de 6 punts a la pista del Breogán.
0: I un gregari de Tadej Pogacar, Brandon McNulty, és la gran sorpresa del ciclisme després de proclamar-se, contra tot pronòstic, campió del món en ruta.
12: El ciclista nord-americà de 38 anys va trencar ahir tots els pronòstics a Montreal, al Canadà, i aquest any lluirà el mallot de l'Arc de Sant Martí, que fins ara era propietat precisament del lesionat Tadej Pogacar.
14: El nou Moda Nou superhíbrid endollable juga en una altra lliga. 537 cavalls de potència, tecnologia d'avantguarda i 1.100 quilòmetres d'autonomia combinada per arribar més lluny. Vine i compra el teu des de 41.499 euros amb 7 anys de garantia. O Moda Jaeco M Automoción Barcelona, Mataró i Girona.
0: 7 minuts i les 7.
15: RAC 1.
16: Si faig que els meus diners treballin per mi, em demanaran vacances quan arribi l'estiu? Quan comencen els dubtes, aquí hi ha Mapfre. Amb els seus fons d'inversió, inverteix de manera senzilla i personalitzada, amb la tranquil·litat de saber que els teus diners treballen a favor teu. Anem on vas. Mapfre, el teu referent en planificació financera.
17: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
18: Nou lletres. Fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. Nou lletres. Nou lletres. Què deu ser? Una fira de tots.
19: Expo Casio, home.
18: Clar, Expo Casio, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expo Casio.
20: Torna a Expo Casio Girona, els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
21: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
22: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
23: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
24: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
23: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
25: Merixor.
26: Botifarres alineades i corbata dels diumenges. Tot a punt, Núria.
27: El taulell brilla com un mirall, cabells, tot a lloc, tot a punt per obrir.
28: Del 5 al 12 d'octubre arriba la Comerciada, la festa del comerç local de Catalunya. 32 ciutats i pobles del país. Música, espectacles, festa i molts vals regal. Sortim a fer bategar els carrers. Tota la informació a lacomerciada.cat.
15: El món a RAC 1.
0: 4 minuts i les 7. A aquesta hora, com sempre, l'UQAM té fart amb el Lu Martín.
29: L'UQAM té fart és que als 60 anys em torni a parar la Guàrdia Urbana dia sí, dia també, per la puta cara o per la samarreta que porto, sospito.
0: I ara escoltem la recomanació que ens fa Gemma Herrero per aquest dilluns.
30: La millor sèrie actual que s'ha fet sobre el problema de l'habitatge és The Architect. En 4 episodis de només 20 minuts és capaç de deixar-te tremolant. Ni és comèdia, ni és drama, ni és terror. Però és les tres coses alhora i, sobretot, és un avís del que malauradament tenim més a prop del que pensem. Ciutats que no puguen habitar perquè la precarietat ens impedirà accedir a un habitatge. La protagonista de la sèrie, Julie, una becària en un estudi d'arquitectura, opta per viure a un pàrquing i idea un projecte de microhabitatges sense finestres. The Architect és una crítica ferotxa al capitalisme i a l'individualisme del campi qui pugui. Premiada a la Berlinale, la seva directora, Karen Loomer, aconsegueix que la premissa, en teoria una distopia, ens posi la pell de gallina. The Architect és a Filmin.
0: Hi ha 3 minuts per les 7. I a més, recollim històries sorprenents i extraordinàries amb el Marc Artigau, avui el paracaigudista.
31: El 1971, un home va pujar un avió als Estats Units amb el nom de Dan Cooper.
1: Poc després d'enlairar-se va entregar una nota a una hostessa. Portava una bomba, exigia 200.000 dòlars i 4 paracaigudes. L'avió va aterrar, li van entregar els diners, va deixar que marxessin els passatgers i després van tornar a enlairar-se. En plena nit, entre Seattle i Reno, va obrir la porta posterior de l'avió, va saltar amb paracaigudes i va desaparèixer. No hi va haver ferit, suposo que uns quants atacs de pànic. L'FBI el va buscar durant 45 anys. El 1980, un nen va trobar enterrats a la vora d'un riu 5.800 dòlars del rescat i els números de sèrie van confirmar que eren part dels diners robats. No se sap qui era Dan Cooper ni si va sobreviure al salt des de l'avió. Potser va acabar al fons del mar o potser ara és aquell vellet encantador a qui li cedeixes el seient al transport públic.
0: I el diàling.
11: La xarxa de concessionaris Ford de Catalunya us ofereix aquest espai.
0: Ja t'he vist venir, ja. Joan Ferrer, bon dia.
2: Bon dia. Tens ganes de diàling, eh?
0: Sí, sí.
2: Tens tantes
0: sí.
2: ganes de diàling que et saltes altres seccions.
0: I el diàling. Ai, perdona. I ara hem fet un de diàling. En fi.
2: Com vulguis, eh?
0: Sí, sí, sí, sí. No, 3 minuts i les 7, aquesta hora, un dia més, recollim històries sorprenents i extraordinàries amb el pobre Marc Artigau, que ja me l'oblidava. Avui fer el cim.
2: I voleu un cotxe econòmic? Atents al Barça, juga a RAC1.
3: Voleu un Volkswagen Taigo amb sostre panoràmic, càmeres de visió posterior, sí, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
2: Tot?
3: I amb entrega
2: tot?
3: Immediata, doncs ho podeu tenir des de... 9...
4: El més barato.
3: No, 9.000 no. Des de 19.900 euros.
5: I los resultados del polígrafo indican que...
6: Miente.
7: El Pla Auto Plus et sembla una bona ajuda? Doncs suma-hi 4.500 euros més. Sí, 4.500 euros més de Ford per estrenar el teu Kuga híbrid endollable. 4.500 euros més. Però afanya't, només fins a final de mes. A la xarxa Ford de Catalunya.
8: RAC, RAC, U, U. Tots som U.
9: Únic, s'escriu amb H o sense H?
8: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
11: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
10: Són les 7 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Vinga, va, peu a terra, que és dilluns. Dilluns 28 de setembre del 2026. Setmana de paraigua a bona part de Catalunya. De moment, les pluges arribaran per punts de la costa i del prelitoral aquest matí i a la tarda avançaran cap a la resta del país. Poden ser localment intenses, sobretot a prop de mar. Les temperatures baixen una mica, res. Misèria i companyia. Ara de seguida ens explica la Mònica Usar. Avui estarem entre els 25 i els 30 graus. Avui que les protestes per reclamar un decret d'habitatge que inclogui lloguers indefinits guanyaran múscul, el sindicat de llogateres prepara accions sorpresa a Barcelona des de primera hora i fa una crida a col·lapsar la ciutat. A Madrid es manté l'acampada a la Puerta del Sol, amb 350 tendes i mig miler de persones, segons la policia espanyola. Ara hi anem de seguida amb el Jordi Armenteres, que és a la Puerta del Sol. El govern espanyol s'ha compromès a escoltar al carrer i aprovar demà mateix un decret d'habitatge que eviti nous casos com el de la Mari Carmen, que és el desencadenant d'aquesta onada de protestes. Ara bé, de moment la crisi passa a factura a la Moncloa. Una enquesta de l'Espanyol ens diu avui que el PSOE perdria 14 diputats i perdria el poder, però entre altres coses perquè els seus socis de Sumar s'estavellarien encara més. De 31 escons actuals passarien a només 5. En canvi, el PP i Vox arribarien als 207 diputats, 21 per sobre de la majoria absoluta. Mònica Terribas, Joaquim Forn, Màrius Carol, Josep Martí, Teresa Cunillera, amb el Pere Mestre pitjant l'ull de poll avui a la tertúlia del món a RAC1. La matinada ens deixa un altre nom propi, Madonna, que s'ha coronat com la millor artista de l'any als premis de l'MTV. L'altra triomfadora és Taylor Swift, que ha superat Beyoncé com a artista més premiada de la història dels MTV, després d'emportar-se el guardó al millor videoclip per The Fate of Ophelia. I a Barcelona, la música del Piro Musical, que aquest any seleccionava el cantant d'Oques Grasses, Josep Montero, ha posat el punt final a les festes de la Mercè amb més de 200.000 persones a la platja de la Nova Icària. També ahir al vespre, els Oasis van penjar el cartell de tot venut a tots els concerts de la gira de l'any que ve, inclosos els dos de Barcelona. Els que també omplen, en aquest cas, sales de cinema són els Javis. La Bola Negra ha congregat 180.000 persones entre divendres i diumenge, els primers tres dies a la cartellera, i ha recaptat més de 4 milions d'euros. En parlarem cap a quarts d'11 des de Los Angeles amb l'analista cinematogràfic Pau Brunet. Els esports, el defensa del Barça, Eric García, abandona la selecció espanyola de futbol, torna cap a Barcelona després de notar molèsties al genoll. Ahir que Xavi Hernández va guanyar el primer partit amb els Països Baixos, 1-2 contra Sèrbia. Tot i que, malauradament, no hi ha jornada a primera fins aquí a 14 dies, els equips catalans de segona sí que han jugat aquest cap de setmana. El Girona és cinquè, després de guanyar divendres 2-0 l'Albacete. En canvi, el centre d'esport Sabadell va empatar un dissabte contra el Celta B a Balaïdos i ara és setè. I avui, que a partir de les 11 tocades, parlarem amb l'Àngel Llàcer, que ara presenta dos programes a la tele, Congelados a la Sexta i Soc i Seré a 3CAT. Amb ells, els nostres crítics de televisió, Víctor Amela i David Broc. I amb el Joan Ferrer i el Dieling, com sempre, al migdia. Són les 7 i 3 minuts. Benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Com puja la matinada. Mònica Hernández, Albert Pedrol, Mònica Usar, bon dia.
2: Bon dia.
0: Alguna cosa d'aquesta nit o matinada, Hernández?
3: Sí, que es manté l'acampada a la Puerta del Sol a Madrid per exigir a Pedro Sánchez que aprovi un decret d'habitatge amb cara i ulls. Ara mateix hi ha 350 tendes i un miler llarg de persones en un miratge del que va ser el 15M d'ara fa 15 anys. Els manifestants demanen, entre d'altres coses, que el TES garanteixi el lloguer indefinit. Aquesta nit, molt emocionada des de l'hospital, la Mari Carmen, que és qui ha provocat aquesta onada de solidaritat, ha esperonat als manifestants arriba fins al final.
4: Me gustaría estar allí con vosotros, acompañaros en vuestra campana y en vuestra lucha, pero no tengo la suerte. Por lo tanto, desde aquí, os pido a todos valor, luchar, defender lo que es vuestro. Y, por favor, tener cuidado, seguir acampado hasta que vuestro cuerpo aguante y vosotros lo deseéis.
3: L'Ajuntament de Madrid ha demanat al govern espanyol que desallotgi la plaça, però de moment no hi ha moviment.
0: Anem al centre de Madrid, precisament, a la Puerta del Sol. Allà hi tenim el Jordi Armenteres. Armen, què tal? Bon dia.
5: Hola, Basté, bon dia. Molta tranquil·litat a aquesta hora. De fet, hi ha més curiosos que gent despertant-se d'aquestes tendes. Un campament que ha crescut de matinada. Són 350 tendes en aquests moments. Feu números, entre dues i quatre persones cadascuna surt el que surt. També n'hi ha que desmunten, perquè hi ha gent que avui treballa i que no farà ni Madrid i de moment marxen a l'espera de noves ordres. A més, de matinada també s'han instal·lat més tendalls per protegir de la pluja, tendalls que estan per sobre d'aquestes tendes perquè hi ha amenaça de pluja aquesta tarda a Madrid. Hi ha molts elements, Basté, que ens porta 15 anys enrere, el 15M. Allò es va muntar molt ràpid. Això que vivim avui afronta el tercer dia i sí que s'hi veu molta més improvisació. Clam concret, aguantar fins demà com a mínim a l'espera d'aquest decret d'habitatge que passa per Consell de Ministres, exigències clares, renovació automàtica dels contractes, congelació del preu de lloguers, una llei contra les estafes dels lloguers de temporada i cap desnonament sense alternativa habitacional. Ara insistim, tranquil·litat a aquesta hora, molta sensació de repetició del 15M i, per cert, Basté, el rellotge de sol va d'hora, va avançat 15 segons. És aquella peça de cap d'any que fan les teles del rellotger que el va arreglar, doncs s'ha d'arreglar perquè va 15 segons d'hora.
0: Oh, doncs que doni pressa perquè aquí hi ha tres... D'aquí a 3 mesos estarem a punt de tocar les campanades.
5: Sí, aquest és l'altre.
0: Gràcies. Fins ara. A banda de la mobilització a Madrid, a Catalunya el sindicat de llogateres fa una crida literalment a col·lapsar Barcelona.
3: I per això avui ha convocat diverses accions de protesta des de primera hora d'aquest matí. D'aquí a mitja hora, de fet, ja hi haurà la primera. Des del sindicat de llogateres, Carmen Carazo avisa Pedro Sánchez que hi haurà més manifestacions si el decret definitiu no és prou bo.
2: Si el govern presenta un decret farsa, no només augmentarem el to de les protestes, sinó que demanarem que es tombi. És que no volem un decret farsa, no volem engrunes, la situació és molt greu i estem molt farts dels anuncis buits.
0: I mentre tot això passa, la crisi de l'habitatge també està passant factura als socis de govern de Pedro Sánchez.
3: Sí, una enquesta de l'Espanyol pronostica que si avui es fessin eleccions a tot l'Estat, Sumar cauria en picat. Passaria dels 31 diputats actuals a només 5. Junts per Catalunya en perdria 3, de 7 a 4, i el PNB en tindria 4 en lloc de 5. A més, el sondeig vaticina que Partit Popular i Vox superaran la majoria absoluta. Amb aquest panorama, Gabriel Rufián, d'Esquerra, creu que el debat sobre l'habitatge s'està acarnissant justament, sobretot amb les esquerres. Ho ha dit aquesta nit el Salvados de la Sexta.
6: Nada de lo que hemos hecho, nada de lo que ha hecho este gobierno, por muy bueno que sea, y ha habido cosas muy buenas, va a servir si no solucionas el tema de la vivienda. La vivienda va a arrasar. De hecho, ya está arrasando a la izquierda.
3: Pedro Sánchez, doncs, que busca in extremis el suport de Junts, també de Podem, per tancar aquest decret d'habitatge i portar-lo demà al Consell de Ministres.
0: Anem al temps?
7: Veolia, líder en transformació ecològica, t'ofereix el temps.
0: Hi ha una cosa que passa, que és quan arriben aquestes festes Santa Tecla, la Mercè, la Misericòrdia, diguem-ho, és quan tinc notat que fa una mena el crec. És una mena aquella època que fa el crec. El que passa que, clar, un crec molt relatiu, perquè efectivament és una setmana de pluges, Mònica, aquesta que ens ve, setmana de pluges, però, per exemple, de moment, avui les temperatures es mantenen, o baixen una mica, però podem rascar els 30 graus.
8: Semblants a les d'ahir, exacte. Sí, avui moltes màximes encara d'entre 25 i 29 graus. Demà sí que baixa de manera més marcada aquesta temperatura i ho farà de manera més acusada, sobretot a les comarques interiors. Dimecres, en canvi, pujaran els termòmetres, però a partir de dijous tornen a baixar i pinta que el cap de setmana podríem tenir més normalitat per principis d'octubre. I les pluges ens acompanyaran pràcticament cada dia a un lloc o altre. Avui durant el matí arribaran ruixats, ho faran des del mar i afectaran sobretot la costa i el prelitoral ara al matí. Després a la tarda també arribaran cap a les comarques interiors i avançada a la tarda punts del Pirineu i del Prepirineu. Hi ha avisos del Meteocat per més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora i acompanyats de tempesta, aquests ruixats a costa i prelitoral al matí. A la tarda es mantenen els avisos al Vallès, al Baix Llobregat, a l'Anoia, al Penedès, l'Alt i al Baix Camp i també al Tarragonès. I demà de matinada, xàfecs que tornen a guanyar protagonisme de nou a la costa i al prelitoral i després durant el matí s'estendran per tot arreu. Per tant, demà probablement obrirem el paraigua a tot Catalunya.
9: A Veolia avancem per construir un futur més sostenible.
10: Mitjançant la gestió eficient de l'aigua, l'energia i els residus, transformem el present per aconseguir un món més respectuós amb el medi ambient.
9: Veolia, líder mundial en transformació ecològica.
0: I aquesta matinada els Premis MTV han coronat Madonna. És espectacular. El d'aquesta dona et pot agradar més o pot agradar menys, però ha marcat una tendència a la música, a la moda, a tot. És terrible. És terrible, és magnífica, allò d'aquesta dona. Madonna s'ha endut el premi MTV a la millor artista de l'any, superant Taylor Swift, Sabrina Carpenter o Ariana Grande.
3: Sí, l'artista de 68 anys ha aconseguit un dels premis més importants de la nit, com deies, el de millor artista. Estava nominada en 13 categories. Madonna ha obert a més la cerimònia amb la seva primera actuació als Premi MTV amb 23 anys. Ho ha fet al costat de Sabrina Carpenter, interpretant el Bring Your Love. Madonna també ha recordat que fa 43 anys és la primera gala dels Premis MTV. En la primera, ella ja hi era. I ja va actuar.
11: La majoria de vosaltres probablement no havíeu nascut, però vaig actuar als primers Premis MTV ara fa 43 anys. Vaig tenir problemes amb les meves sabates, però em vaig seguir movent per l'escenari per intentar semblar maca i sexy, com si ho hagués fet expressament. Després de l'actuació molt orgullosa de mi mateixa, el meu mànager em va dir que la meva carrera s'havia acabat.
12: That my career was over.
3: Un visionari.
0: Visionari.
3: Doncs, a banda de Madonna, Taylor Swift ja és l'artista més premiada als MTV, s'ha endut una de les categories més importants del certamen, la de millor videoclip, i ja suma 31 guardons.
0: I aquesta nit també acaben les festes de la Mercè amb el Piromusical a Barcelona, que ha reunit 200.000 persones a la platja de la Nova Icària.
3: L'espectacle ha posat punt i final a 5 dies de festa. El líder d'Oques Grasses, en Josep Montero, ha estat l'encarregat d'escollir les cançons i va arrencar amb una de la seva banda. Després, l'espectacle va passar a barrejar èpoques i estils clàssics com Mamon Number 5 de Lou Vega, passant per Coldplay o per Rosalia. Però quan tothom s'esperava que l'espectacle acabés amb un altre tema dels Oques, Montero va sorprendre a tothom amb la força monumental del Carmina Burana. En total han estat 48 cançons per un espectacle de poc més de 30 minuts, de les quals 31 han estat en anglès, 11 en català i 2 en castellà.
0: I a tot això, quan falten 3 minuts per un quart de 8, ja que parlem de música, si volíeu aconseguir entrades per anar a veure Oasis a Barcelona, doncs ja no en queden. Han aconseguit penjar el cartell de tot venut a tots els concerts de la seva gira de l'any vinent.
3: Són 42 concerts i ja no queden entrades per cap d'ells. S'han exhaurit en 3 dies. A casa nostra actuaran el 10 i l'11 de juliol a l'Olímpic de Barcelona. L'èxit de la venda oficial ha anat acompanyat de l'aparició de nombroses webs de revenda que ofereixen entrades pels concerts de Barcelona. Algunes d'aquestes plataformes però ja mostren localitats per les dues dates. La situació ha fet que Oasis hagi posat el focus en aquesta revenda i hagi recordat els seus seguidors que han d'anar amb compte amb les entrades adquirides fora dels canals autoritzats.
0: I per si algú tenia algun dubte, La bola negra dels Javis s'ha consolidat com la pel·lícula del moment amb una grandiosa estrena als cinemes.
13: T'has presentado socio en el casino y te han echado bola negra. ¿Y eso por qué?
14: Bola negra.
15: Bola negra.
0: Gairebé 180.000 persones han anat aquest cap de setmana a veure la nova pel·lícula dels Javis.
3: Segons la companyia Rentra, que és la font de referència mundial per saber el que recapta els cinemes, la producció ja ha superat els 4 milions d'euros de recaptació. Això vol dir que La bola negra s'ha convertit en la segona millor estrena d'una producció espanyola en l'última dècada, només per darrere de Torrente, Presidente.
0: L'has vist, eh?
3: Sí.
0: Et va agradar, eh?
3: Una obra mestra. I el moment, estèticament és preciosa, la música és meravellosa. I Penélope Cruz, quan, sí, quan hi apareix...
0: 5 minuts que surten, que no
3: sí,
0: té...
3: Sí,
0: que,
3: però...
0: A més, que dius... Bueno,
3: és estel·lar.
0: Està fotut allò en calçador, sí. Perquè dius, tampoc caldria. Però realment, quan surt, és esplèndida. És esplèndida, però Pita Rica també, tot, la música...
3: Tot.
0: La fotografia, tot és que és una passada, sí. Sí. Tanta gent anant al cine a veure-la. I gent jove, tu, que això em va agradar molt. Que els Javis estan fent... per la gent jove amb aquest aspecte em sembla francament interessant. És pràcticament també un quart de 8 del matí. En successos, els casos de violència relacionats amb el crim organitzat o el narcotràfic van a l'alça arreu d'Europa.
3: Sí, avui llegim al diari Ara que a Catalunya, per exemple, des del gener hi ha hagut 8 detencions il·legals, i és que raptar i apallissar per un deute de drogues és un mètode que no para de créixer. De fet, aquest any també n'hi ha hagut diversos assalts a Portugal, Itàlia i els Països Baixos.
0: I el la Regne Unit, el diari The Telegraph, ha batejat Isabel Díaz Ayuso com la Margaret Thatcher de Madrid. Estarà encantada, tot i que ara.
3: Sí, l'escàndol de l'àtic que la Comunitat de Madrid va comprar-li a Ayuso ha arribat fins a la premsa britànica. El Telegraph sentencia que la presidenta madrilenya ha caigut en desgràcia per aquesta polèmica i assegura que ha perdut molta credibilitat. De fet, el diari apunta que més d'un terç dels votants del Partit Popular rebutgen les seves justificacions. L'article augura un desgast polític que li passarà factura a Ayuso i recull el testimoni de joves de Madrid, molt decebuts amb ella, que deixaran de votar-la, diuen, i es passaran a Vox.
0: I no es movem del Regne Unit perquè la policia ha detingut 5 persones sospitoses d'estar preparant un atemptat terrorista.
3: Concretament contra una base aèria britànica que també utilitza l'exèrcit dels Estats Units.

0: Únic s'escriu amb H o sense H?
1: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson. Líder en vendes durant 5 anys. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
2: Augusta Car, el teu concessionari oficial Hyundai a Tarragona, Vilafranca, Vilanova, el Vendrell i Cambrils.
3: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
4: Getafe i Eric García l'hauria de poder jugar sense cap mena de problema. Mentrestant, Xavi Hernández ha aconseguit la seva primera victòria com a seleccionador dels Països Baixos. Va ser ahir a Belgrat contra Sèrbia. L'equip neerlandès va guanyar 1-2 amb dos gols del davanter de l'AZ al Marc Mex Merding. En canvi, Jürgen Klopp encara no ha guanyat com a seleccionador d'Alemanya. Ahir eren els grans favorits contra Grècia, però van perdre per sorpresa amb un gol dels grecs al minut 74. I per primera vegada en 18 anys, Cristiano Ronaldo s'ha quedat sense jugar un partit en Portugal, malgrat estar totalment disponible. Va passar ahir a Noruega, on l'equip portuguès va guanyar 1-2. En canvi, Joao Cancelo va jugar els 90 minuts sense haver de lamentar cap lesió.
5: I alguna cosa més?
4: Sí, que l'aturada per seleccions no afecta la segona divisió. Per exemple, el Girona tanca la jornada en cinquena posició després de guanyar divendres 2-0 l'Albacete a Montilivi. El Sabadell, per la seva banda, és setè amb l'empat a un que va aconseguir abans d'ahir a Balaïdos contra el filial del Celta. I encara en futbol, la selecció espanyola femenina sub-20 s'ha proclamat campiona del món després de guanyar els penals Corea del Nord. En l'equip espanyol hi ha 5 jugadores del Barça. Una d'elles, Rosalía Domínguez, va endur-se el guardó de millor jugadora del campionat.
5: I en bàsquet, el Força Lleida va aconseguir a la primera jornada de Lliga una victòria de molt mèrit a la pista del València, que és l'actual campió.
4: Sí, l'equip de Gerard Encuentra va donar la sorpresa i va derrotar de 5 punts 100-105 l'equip valencià. El Girona també va guanyar de 7 punts al Múrcia ahir a Fontejau, mentre que la Penya va perdre de 6 a la pista del Breogán. I un gregari de Tadej Pogacar, Brandon McNulty, és la gran sorpresa del ciclisme després de proclamar-se contra tot pronòstic campió del món en ruta. El nord-americà de 38 anys va trencar i tots els pronòstics a Montreal i aquest any lluirà el mallot de l'Arc de Sant Martí, que fins ara era propietat precisament del legionat Tadej Pogacar.
5: Alguna cosa més?
4: Sí, que el Barça jugarà a la final del Mundial de Clubs dijous contra el Veszprém d'un exentrenador del Barça, Xavi Pascual. L'equip de Carlos Ortega encara ha de jugar un partit intranscendent demà davant el Muntada del Marroc, però ja sap que defensarà el títol en una nova final.
6: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
5: I a les 7 i 19 minuts...
6: La xarxa de concessionaris Kia de Barcelona t'ofereix el trànsit.
5: Anem a comptar cotxes, com cada matí des del RAC i com cada matí ens espera el Ferran Aràndiga. Bon dia, Ferran.
7: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dilluns ja amb dos accidents. El primer ha estat durant aquesta matinada. Ha estat a l'A2, a hores d'ara, que deixa menys d'un quilòmetre de cues a Castellolí, en direcció Lleida. El segon accident ha estat a la C32, fa tot just uns minuts, a l'Hospitalet de Llobregat, en sentit nord, que ja deixa 2 quilòmetres de retencions. Per altra banda, també tenim una tercera incidència, en aquest cas un vehicle avariat a la AP7, a Barberà del Vallès, que en sentit sud obliga a tallar un carril de circulació i ja provoca 3,5 quilòmetres de retencions. Per altra banda, també comptem ja amb retencions habituals arreu del Vallès, sobretot cues a la C58 des de Sant Quirze en direcció Barcelona. Cap al Besòs també tenim cues en tot el nus de la Trinitat, que de retruc doncs afecten a les dues rondes en sentit sud. Per últim, al Llobregat també ja tenim cues de fins a 4,5 quilòmetres, tant a la A2 com a la B23, des de Pallejà i Molins de Rei cap a Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
8: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. L'olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies Kia. Aprofita'ls perquè ampliem fins al 28 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Pla Auto Plus. Consulta les condicions de Kia Ponés o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
9: Kia. Movement that inspires.
5: I a les 7:20, el diàling. Hola, Joan Ferrer, bon dia.
10: Bon dia. A veure, avui recordarem un tall que ja forma part de l'imaginari sonor de RAC1. Sí. I sé que l'heu sentit moltes vegades, perquè l'hem tirat molt i també l'hem treballat moltíssim a nivell d'humor. Però avui té una raó de ser. És del Tot és possible, un programa que tenia menys filtres que un alcohòlic amb Tourette.
11: Després també ens ha fet un tuit en Tabito. Ens recomana un hotel a Conca. És Avente Uñas Mirando Cuenca.

0: Ara comprovarem, a veure si aquest nom d'aquest hotel existeix,
1: estrany,
0: perquè
1: no?
0: Sembla molt estrany, eh? Avente uñas mirando Cuenca. Molt estrany, no ho sé pas. Un establiment amb... No, ens està prenent el pèl, és una broma. Ara ho comprovarem.
1: Ara,
0: mateix t'hi dic.
1: Ai, ai, ai, ai, ai.
2: Ai, ai, ai, ai, ai. A veure, a l'hora de la tertúlia, oi, en principi, parlarem amb un dels protagonistes d'aquest tall. No us diré...
3: Quan fa, dius? Quan
2: no us donaré més detalls. Avui fa 10 anys.
3: 10 anys.
2: 10 anys.
3: Passa el temps, tu, quin
2: fàstic. Un 28 de setembre del 2016, hi havia una persona que enviava un tuit recomanant un hotelet amb vistes a Conca. Avui us ho posaré jo, a tots, mirant a Conca. A la tertúlia, oi?
4: Ah.
3: Corall. Ja m'estic imaginant...
2: Si tu vols, eh?
3: Ja m'estic imaginant algú de la tertúlia...
2: Si em dones permís.
3: Mirant de Cuenca, són les 7 i 22.
5: RAC 1.
6: Tren amb destinació La Teva Feina. En parada a Deixa els nens al col·le, entrarà a la via... no, espera, que va amb retard, com cada matí.
7: No esperis a quedar-te tirat amb el tren. No donis més voltes i lloga un Malco. A Malco Rentacar, el teu cotxe de lloguer i renting per molt menys del que t'imagines. Malco Rentacar, la teva mobilitat. Malconitza't al nostre web amb el codi Malcobarna.
8: Energía, fuerza, vitalidad, lo puedes llamar de muchas maneras. Yo lo llamo Revital. Revital con ginseng mantiene tu energía durante todo el día. Revital, de Pharma OTC.
9: El Pèndol. Des de 1983. Reparem, valorem i comprem Rolex. Truca'ns al 93 414 0802. El Pèndol. A Balmes 228.
10: Un dia descobreixes que tens humitats. En sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
11: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
10: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
11: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
12: A Centres de Dia Cuideo volem que vegis per tu mateix perquè som diferents. Espais amplis i amb molta llum natural. Activitats que estimulen cos i ment. Transport porta a porta. I un ambient pensat perquè cada persona se senti activa i acompanyada. Centres de Dia de màxima qualitat. Vine a provar-ho sense compromís. Centres de Dia. Cuideo.

0: online gratis. DIR, la comunitat de fitness més important de Barcelona i Sant Cugat.
1: Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
2: Ets empresari i necessites liquiditat? Tens una nau industrial? Coneixes el leaseback? A Masacs Naus Industrials t'ho expliquem clar i ràpid. Vens la teva nau, continues utilitzant-la i la pots recuperar en el futur. Truca'ns al 93 788 42 84. Masacs, especialistes en naus industrials.
3: I ara anem amb l'actualitat. Nous aranzels posen en alerta les mesures reguladores que prepara Estats Units. Possibles canvis als tipus d'interès.
4: No sabem què canviarà demà, però a ESADE sí que sabem com preparar-te per liderar-ho. Amb els programes executius d'ESADE et preparem per prendre decisions més enllà del soroll global i impulsar resultats en entorns incerts. Informa-te'n a ESADE.edu i lidera el que vindrà.
5: Ara a Ciman, conjunts de suèter i leggings per nadó per 6 euros i el conjunt de suèter amb pantalons infantils per 10 euros. Ciman, tan senzill com això.
6: Mamma mia! Mamma mia, el musical arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'ABBA. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a mammamiaelmusical.es i uneix-te a la festa de l'any.
7: Hi ha qui veu els límits i hi ha qui decideix superar-los. A la FECOT en diem inconformisme en acció. És l'actitud de les empreses i professionals que innoven, transformen i fan avançar el país. El 8 d'octubre vine a la nit de l'empresa de la FECOT, on reconeixerem iniciatives, empreses i persones que impulsen aquest progrés. Més informació a nitempresa.cat.
8: Arriba al Teatre Condal la nova comèdia de Joel Joan, Bons i Dolents. Una comèdia sense filtres, escrita per Joel Joan i dirigida per Nelson Valente.
9: Tots som bons, fins quan ens convé no ser-ho.
8: Bons i Dolents, a partir del 6 d'octubre, al Teatre Condal.
10: Aquesta tardor, el Banco Mediolanum Guitar BCN et porta els teus artistes preferits als escenaris més emblemàtics de la ciutat.
11: Deixa't portar per la delicadesa de Valeria Castro. Emociona't amb la poesia de Jorge Drexler.
10: Vibra amb l'evolució d'Amaral i explota d'energia amb Viva Suècia al Palau Sant Jordi.
11: Reviu els grans clàssics de Miquel Erentxun al Liceu i sigues testimoni del gran retorn de Pastora a la Sala Apolo.
10: Descobreix tota la programació i aconsegueix les teves entrades a guitarbcn.com.
12: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
13: 3 minuts i 2 quarts de 8.
12: Cada dia, una idea.
13: La que li passa pel cap al Xavi Puig.
14: Fernando Alonso diu ara que el 33 és un número molt lleig.
13: I la proposta d'avui, del Pep Prieto.
15: Que el terror és el gènere amb millor forma creativa i comercial no és cap secret. Backrooms és un dels exemples més significatius. Tot comença quan el treballador d'una botiga de mobles troba una porta misteriosa en una paret del soterrani. Resulta que la pot travessar i el condueix a una altra dimensió. La seva terapeuta, preocupada per la seva desaparició, decideix investigar. El director Kane Parsons, que només té 21 anys, treu molta punta als espais estranys i abandonats i la por que ens poden arribar a fer. El resultat és un malson digne de la dimensió desconeguda que ens fa desconfiar de tot el que veiem i sentim. Trobareu Backrooms a Filmin i HBO Max.
13: Santibal, més bon dia.
16: Molt bon dia, Catalunya. Us heu fixat que els anuncis de rellotges gairebé sempre són les 10 i 10? Doncs no és casualitat. Està comprovat que les agulles que formen una mena de somriure fan que la marca caigui millor. El Santify d'avui és Time to Pretend.

0: Són 7:45 del matí. Bon dia, Catalunya, i benvinguts al món. Pels que us acabeu de llevar, sapigueu que... Ara hi ha un miler llarg de persones acampades a la Puerta del Sol de Madrid que reclamen l'aprovació d'un decret d'habitatge. Anem cap allà en directe. Jordi Armenteres.
1: Ja són 350 tendes. Durant la matinada se n'han instal·lat un centenar més. L'Ajuntament n'exigeix el desmantellament immediat. No hi ha resposta del govern espanyol, que és qui té les competències per fer-ho. Volen aguantar com a mínim fins demà al migdia.
0: Què més hem de saber? Núria Travessa, Víctor Cullell, Albert Pedrol... Bon dia.
2: Bon dia.
3: Bon dia, que el sindicat de llogateres també fa una crida a col·lapsar Barcelona. En pocs minuts ha de començar una acció sorpresa al centre de la ciutat per posar encara més pressió sobre Pedro Sánchez.
2: Els MTV han coronat Madonna com la millor artista de l'any. A banda, Taylor Swift s'ha convertit en la cantant més premiada de la història d'aquests premis. En superava Beyoncé. Rosalía ha marxat amb les mans buides.
3: Ja no queden entrades pels concerts d'Oasis a Barcelona. Els britànics han aconseguit penjar el cartell de sold out a tots els concerts de la gira de l'any que ve.
2: I la Bola Negra es consolida com la pel·lícula del moment amb una gran estrena als cinemes. Gairebé 180.000 persones han anat aquest cap de setmana a veure la nova pel·lícula dels Javis, que ha recaptat més de 4 milions d'euros.
4: Els esports, Eric García torna a Barcelona després de les molèsties amb la selecció espanyola. Això sí, sobre el paper no té cap lesió i hauria d'estar disponible pel partit contra el Getafe dissabte 10 d'octubre. A segon, el Girona tanca la jornada en cinquena posició, després de guanyar divendres l'Albacete, i el Sabadell és setè amb l'empat que va aconseguir abans d'ahir a Balaïdos. I sorpresa majúscula al Mundial de Ciclisme, un gregari de Tadej Pogacar, Brandon McNulty, de 28 anys, s'ha proclamat campió del món en ruta.
0: I el temps. La xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya patrocina aquest espai. Mònica Usar, bon dia.
5: Bon dia. Avui comença una setmana de temps insegur que vindrà marcada pels ruixats a moltes comarques i de moment avui arribaran a mesura que avanci al matí. Ho faran per punts de la costa i del prelitoral i a la tarda també s'estendran cap a les comarques interiors o sectors del Pirineu i del Prepirineu. Hi ha avisos del Servei Meteorològic de Catalunya per intensitat de pluja que pot superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora, sobretot a la costa i al prelitoral. Baixa un pèl la temperatura, però demà ho farà de manera més acusada i demà amb pluges que s'estendran per tot el país. I ara mateix entre 19 i 23 graus a Barcelona, 22 a Tarragona, 19 a Lleida, 17 a Girona, 18 a Tremp i 21 a Alcanar.
6: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
7: Perfecte, aquí el tens.
6: Ja?
7: Ja.
6: Sí?
7: És així.
6: De debò?
7: I tant, de debò.
8: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. PVP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
0: I amb Natus i repassem com cada matí la qualitat de l'aire, Mònica.
5: Doncs avui hi ha semàfors grocs amb qualitat regular, el Montsec i a Begur, a la resta és bona.
9: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
10: Romau Tonissan patrocina aquest espai.
0: Anem a comptar cotxes des del RAC, com cada matí, allà ens espera el Ferran Aran. Diga bon dia.
11: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui dilluns destacant dos accidents. El primer ha estat durant aquesta matinada a la A2 a menys d'un quilòmetre de cues a Castellolí en direcció Lleida. El segon accident ha estat a la C32 fa tot just uns minuts a l'Hospitalet de Llobregat que en sentit nord en direcció Barcelona talla un carril de circulació provocant 2,5 quilòmetres de retencions. També tenim un vehicle avariat a la AP7 a Barberà del Vallès en sentit sud en direcció Tarragona que també talla un carril i ja provoca 3,5 quilòmetres de cues. Per altra banda tenim retencions habituals als voltants de Barcelona, en tot el vessant Besòs, el Nus de la Trinitat, també les dues rondes de Barcelona i també des del vessant Llobregat, on ja hi ha retencions intenses de 6 quilòmetres a la A2 i a la P23 des de Pallejà i el Papiol. També a les vies costaneres en sentit nord des de Gavà i el Prat. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
12: És un vehicle híbrid.
13: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
12: Més eficient, és menys consum.
13: Més potent és més cavalls.
12: Tot a Romauto.
13: Barcelona.
12: Molins de Rei.
13: Mataró.
12: Blanes.
13: I Santa Coloma de Farners.
12: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
13: RomautoNissan.com.
12: Romauto.
14: El món a RAC1 amb Jordi Basté.
0: A les 7:34 minuts, aquesta hora, com sempre, obrim el diari del món a RAC1. sempre amb la lectura de la premsa en diagonal. Marc Segués, bon dia.
15: Bon dia.
0: Marina Arbós, bon dia.
16: Bon dia.
0: Marc Suí, bon dia.
16: Bon dia.
0: La imatge dels centenars de tendes plantades a la Porta del Sol de Madrid per protestar contra la crisi de l'habitatge, sens dubte, la gran foto del dia a la premsa, la immensa majoria dels diaris la publicaran en portada. En planes interiors, tots analitzen la situació i alerten a Pedro Sánchez que està a la corda fluixa.
15: El País titula La ràbia dels joves per la crisi de l'habitatge ocupa sol. Anabel Díaz veu la Moncloa sota màxima pressió i dificultat i creu que està obligada a donar una resposta immediata. Alerta, el govern espanyol serà qui pagarà més cara aquesta crisi i afegeix, i això a l'espera de si la inquietud per l'habitatge serà el catalitzador de més malestars i protestes.
16: A La Vanguardia, Carmen del Riego titula el 15M del govern de Pedro Sánchez assegura que cal una reforma en profunditat perquè no se solucioni només el problema de la Mari Carmen, sinó també el de molts altres ciutadans que pateixen el mateix. I acaba amb un pronòstic, diu, el govern no caurà per l'habitatge, però li pot costar les eleccions.
17: A El Periódico, Ferran Boiza té clar que el desnonament de la Mari Carmen ha obert una finestra d'oportunitat pel govern espanyol, però també creu que si no vigilen es poden acabar enganxant els dits. Diu, el decret exigeix cirurgia, només servirà si aconsegueix protegir els llogaters sense criminalitzar milions de propietaris.
15: Al Punt Avui, David Bruguer creu que costarà molt que tots els partits es posin d'acord i creu que Sánchez haurà de fer equilibri si vol que tiri endavant. I al mateix diari, Lluís Simón alerta que si som davant d'un nou 15M, ja ens podem calçar perquè ja sabem com va acabar l'últim, amb un govern de dretes i ajudes milionàries a la banca.
16: A l'editorial del diari ara creuen que la mobilització ciutadana ha estat un èxit incontestable i que respon a un malestar generalitzat, interclassista i intergeneracional. Per això destaquen que el president espanyol no es pot permetre un nou fracàs en una qüestió tan crucial com és l'habitatge, i acaben, el futur de Sánchez està lligat al decret Mari Carmen.
17: A El Mundo, Roberto Benito afirma que el preu de l'habitatge és el forat negre per on es dessagna l'economia de les llars espanyoles. Considera que la crisi és conseqüència de la immigració de portes obertes i la paràlisi sanchista, i remata. Espanya no necessita un nou 15M ni l'enèsim decret ple de promeses, sinó una política basada en veritat i reformes profundes.
15: I a La Razón, Francisco Maruenda lamenta que la història del 15M de l'esquerra antisistema es repeteixi. Avisa el president espanyol, s'equivoque si pensa que podrà aprofitar-se del desallotjament de la Mari Carmen i culpar el PP d'Ayuso. Per això conclou, la societat sap que la ineptitud i la inacció del PSOE són la causa que no s'hagi fet res davant del problema de l'habitatge.
0: I habitatge a banda, quina és l'altra gran imatge del dia a casa nostra?
16: La del Piro Musical de la Mercè, que apareix a totes les portades. La Vanguardia titula Platòric final de la Mercè a la platja, i el Periódico posa en un semàfor vera Josep Montero, el líder d'Oques Grasses i encarregat de dissenyar l'espectacle, que qualifiquen de trepidant i d'èpic. Creuen que va seduir tothom i aplaudeixen que va aconseguir fer un show d'autor amb molta presència de música catalana.
0: Són les 7:38.
18: Yo no renuncio a nada. Ahora solo en Opticalia, 2x1 en gafas progresivas, monofocales o de sol. Solo en Opticalia y Opticalia.com.
19: La vida d'una pyme és un viatge. Si en tens o en gestiones una, sabràs de què parlem. I si l'hem de fer junts, no seria una bona idea assegurar-nos que estem fets l'un per l'altre? Descobreix a bankinterempreses.com fins on podem arribar junts ajudant a impulsar la teva pyme. Perquè si estem fets per a tu, tens un banc 100% per a tu. Banc Inter, banca d'empreses.
20: Quin golaç!
21: L'estadi es posa dempeus i, espera, miren al cel, què passa?
20: Clouen samarretes, pilotes i entrades.
22: Perquè ara les estacions de servei Moeve, totes les teves compres sumen per guanyar regals de la Liga EA Sports, Hypermotion i Liga F Moeve. Treu partit a cada parada. Consulta-ho a moeve.es/promofutbol.
23: Moeve.
24: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
25: De perdre la veu a Xampala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
26: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
1: El 3 i 4 d'octubre vine a celebrar els 20 anys de la Fira Internacional de Bruixeria a Sant Joan les Fonts.
2: Dos dies on bruixes i gegants ballen per tot arreu, amb mercat de productes esotèrics, tallers, conferències i activitats de màgia i misteri per a tota la família.
1: El 3 i 4 d'octubre viu la Rauxa Bruixa a Sant Joan les Fonts.
3: La Fundació Metalquímia i la Fundació Lluita contra les Infeccions presenten...
4: Mare Mundi, un concert solidari en favor de la recerca contra l'Alzheimer i l'envelliment.
3: Amb la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda, Samantha, Arjau i la Polifònica de Puig-reig.
4: Dimarts, 13 d'octubre, a l'Auditori de Barcelona.
6: Quan a Aldi costa tan poc comprar fruita i verdura fresquíssima i d'aquí et sents...
7: Increïble.
6: Platòric.
7: Patata.
6: Eh?
7: L'oferta a dir. Aquesta setmana els 5 quilos de patates a 0,75 al quilo.
6: I el pit de pollastre pack familiar a 5,49 al quilo. Aldi.
7: Que poc que costa comprar bé.
14: El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
0: 20 minuts i les 8. Continuem amb la lectura de la premsa en diagonal aquí al món a RAC1. A qui se l'entrevistarà aquest matí el Xuxu?
15: Aquest matí, a tots els que treballem avui, si llegim la carta al director que escriu Adrián Bravo a El País. Lamenta que els diumenges, a partir del migdia, deixin de ser de cap de setmana i siguin una sala d'espera dels dilluns.
0: Totalment d'acord.
15: Diu que no pot ser, que ens passem la tarda lamentant-nos i queixant-nos per una cosa que encara ha de passar.
0: Doncs sí.
15: No té cap sentit, diu, que perdem un tros de diumenge només per això i que el més convenient seria preguntar-nos si aquesta feina és la que volem o potser més val fer d'una vegada per totes el cop de cap.
0: Doncs mira, és una gran idea aquesta. Deixa'm dir una cosa, però és que això, no ho sé, aquesta carta que escriu, i això ho porto des de les èpoques de l'escola. O sigui, a mi els diumenges a la tarda, anar a l'escola el dilluns, a mi em semblava un trauma. I ara, els diumenges a la tarda, doncs venir a treballar el dilluns, penso, hòstia, que curt és el cap de setmana. I aquí tampoc agradarà llegir el diari aquest matí?
16: A tots aquells obsessionats amb els suplements alimentaris. Sara Muñoz es pregunta a la contraportada del Punt Avui si ho fan per cura, per estalvi o per obsessió, però sigui quin sigui el motiu, no deixa de sorprendre's per l'augment de negocis que venen aquests productes. Farta de sentir les paraules proteïna, creatina o col·làgen, es qüestiona si realment això fa cap bé o si comprar-se smoothies i snacks proteics és simplement un tema de vagància per tal de no cuinar-se qualsevol plat tradicional.
0: I Avengers Endgame torna a liderar taquilles amb la seva reestrena.
14: Carburants BP t'ofereix la notícia que fa la volta al món.
23: 7 anys després de convertir-se en la pel·lícula més taquillera de la història, Avengers Endgame ha tornat al número 1 de la taquilla dels Estats Units amb una versió que incorpora 6 minuts de metratge addicional. Amb aquesta reestrena, ha recaptat 26 milions de dòlars més als Estats Units i 60 milions més a tot el món. La pel·lícula ha liderat la taquilla en altres països com el Regne Unit o la Xina, però no a Espanya, on ha quedat per darrere de la bola negra.
27: Jefe, què li passa? Doncs que té l'app Mi BP.
28: Amb l'app Mi BP, el Mi et surt sol. Els meus avantatges, els meus regals, els meus descomptes, com els que aconsegueixes cada cop complis el dipòsit a BP. Aquest cap de setmana estalvia 10 cèntims per litre amb tots els carburants i 15 cèntims amb BP Ultimate. Consulta condicions a mibp.es.
0: Martí Esteban, bon dia.
29: Bon dia.
0: Quina notícia falsa hem trobat avui dilluns?
29: Que han trobat la Mari Carmen en un bar menjant-se una escalopa i amb un aspecte molt arreglat després de sortir de la perruqueria. És el que assegura una publicació a xarxes socials amb una imatge que ho demostraria, però la foto està manipulada amb intel·ligència artificial per posar la cara de la Mari Carmen en el cos d'una altra persona. Ho explica amb el dit.es.
0: Mònica Usar, bon dia. Es posa en marxa per primer cop una nau de defensa planetària.
30: Sí, es coneix amb el nom de Ramses i l'han encès per primer cop per comprovar que el sistema funciona bé. L'objectiu d'aquest aparell consisteix a estudiar l'asteroide Apophis, que té la mida d'un creuer i que l'any 2029 s'aproparà de manera excepcional a la Terra. El seu viatge per això començarà l'any 2028.
0: I Espanya és l'últim reducte dels espectacles marins.
16: Sí, el país s'ha convertit en un lloc ideal per portar-hi orques i dofins. Mentre aquesta mena d'espectacles es prohibeixen arreu del món, les lleis més permissives d'Espanya han provocat que cada cop hi arribin més animals d'aquesta mena, n'informa el diari.es.
0: I Strava ja no només serveix per córrer.
29: L'aplicació que registra els quilòmetres que fas quan surts a fer esport s'ha convertit en el nou Tinder. La gent l'aprofita ara per fer relacions socials. Els usuaris s'escriuen missatges, queden per córrer i fer l'activitat conjunta i resulta que sorgeix l'amor. Ho explica el periòdico.
0: Una amistat improbable omple les xarxes socials.
15: Sí, és l'amistat entre el Charlie i el Rip, un porc i un gos que es van escapar junts del corral de Virgínia on acostumaven a jugar. Van fugir per un forat de la tanca i tot el veïnat i les autoritats es van mobilitzar per rescatar-los. Però la història no es va acabar amb final feliç. Tot i que van poder rescatar el porc, el gos, el Rip, va morir atropellat. Oh. Ho explica el Washington Post.
0: Es devien trobar per Strava. I els fans d'Olivia Rodrigo es desfan en elogis amb ella a l'escenari. I ella també.
29: Sí, la cantant ha arrencat la gira de concerts aquest cap de setmana i no només s'ha posat el seu públic a la butxaca, també la indústria de la moda. I és que durant l'espectacle, mentre canta la cançó The Cure, se li desfà atenció al vestit blanc que porta. Es tracta d'una peça d'una matèria semblant al paper que en contacte amb l'aigua es va trencant i deixa la cantant amb un vestit vermell. Ho llegim a diversos mitjans.
0: S'esgoten els obrers.
5: Santander t'ofereix la notícia econòmica.
8: Resulta que des del 2008 n'hi ha gairebé 1 milió menys. La xifra ha passat de pràcticament 3 milions i mig als 2 milions i mig al 2025. I des del sector avisen que el problema no és només quants treballadors falten, sinó qui ocuparà el seu lloc, perquè la meitat ja superen els 45 anys. Per tot plegat, demanen una millora de condicions generalitzada. Ho llegim al periòdico.
9: No us ho creureu, però jo el meu primer dia de feina vaig aparcar la plaça del CAP.
10: Espera, que jo vaig començar amb una franquícia de truites i sóc al·lèrgic a l'ou.
11: Al Santander creiem que els començaments mai no són perfectes. Per això ara és el moment de començar i continuar millorant cada dia. És el moment. Santander.
0: I anem a les xarxes.
12: Xocolata Geelong patrocina aquesta secció.
0: Guillem Terrés, bon dia tingui.
13: Bon dia. Sempre ha estat la joventut un tema que ha servit per alimentar històries d'amor, grans novel·les, cançons i pel·lícules, i sempre serà així. Però si hi ha una cosa que ha idealitzat i vampiritzat la joventut fins a exprimir-la del tot han estat les xarxes socials. La joventut, i sobretot la seva idealització, és un dels seus grans temes, encara que no sempre ho sigui directament. Aquest món, i també el de les xarxes, han anat virant a poc a poc cap a una posició visual i completament estètica. És així fins al punt que cadascú de nosaltres portem cada dia, a totes hores, una càmera a la butxaca, i qui més qui menys la fa servir diàriament per aturar el pas del temps. I al final d'això se n'han beneficiat les plataformes, de les ganes d'aturar el temps, de capturar un moment i de voler-lo guardar i exposar a la gent que estimes i a la que no estimes també. Això és Instagram i això és TikTok, una màquina de guardar i compartir moments. I en un món on l'estètica és el centre, la bellesa i la joventut sempre tindran un paper principal. Fins al punt que de vegades m'he enganxat a mi mateix dubtant de si hi ha alguna cosa més enllà d'aquesta joventut que no se'ns per a demostrar i que a poc se m'acaba.
12: A Xocolata Geelong elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Geelong, la xocolata, xocolata.
0: Els esports, Albert Pedrol, bon dia.
17: Bon dia.
18: La xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya patrocina aquest espai.
0: I ha començat la temporada amb una jornada de rècord.
17: La CB de bàsquet, que ha arrencat aquest cap de setmana amb més punts que mai en els 71 anys d'història que té la competició, els equips han anotat una mitjana de gairebé 95 punts. 7 equips han arribat al 100 i per primera vegada 3 partits han acabat amb tots els equips per sobre del centenar de punts. El Barça és qui més n'ha fet, 119 contra el Coruña dissabte, i de fet feia 36 anys que cap equip anotava tants punts com el Barça en una primera jornada. Ho llegim al País.
0: I fan córrer un massatgista al Mundial de Ciclisme per no quedar-se sense Jocs Olímpics.
17: Sí, ha passat a Montreal aquest cap de setmana. L'equip d'Eslovàquia es va quedar sense cap dels ciclistes que havia de participar en la prova en ruta del Mundial de Montreal per evitar una penalització que podia afectar les seves opcions de classificar-se pels Jocs. Van fer córrer Vladimir Kovacic, el massatgista de la selecció. Té 28 anys, havia estat ciclista i encara, per sort, conservava la llicència, però feia 9 anys que no competia. I no ho va fer gens malament. Va aguantar 100 quilòmetres a una mitjana de 47 quilòmetres per hora, això sí, abans d'abandonar la cursa.
19: Per al teu jo del dia a dia. Per al teu jo artista. Per al teu jo aventurer. Per a cadascuna de les teves facetes, Volvo XC40. Ara, des de 31.900 euros. 31.900 euros. Consulta condicions. Xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
21: Expocasió Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre us ofereix aquest espai.
0: Jordi, som-hi, bon dia.
31: Bon dia. Taylor Swift ha estat una de les triomfadores als premis MTV de videoclips. Un final feliç a un cap de setmana que va començar molt malament per la pèssima acollida de la reedició del seu últim disc amb quatre cançons noves. La pitjor opinió se la van dur Cleveland, que comença així. Bé, la xarxa s'ha omplert de gent comparant aquest inici amb l'antic toc de to de trucada del mòbil de Movistar, amb el que sona quan t'esperes que t'atenguin quan truques a algun organisme públic, o amb la música que sona quan es descolli els cims.
0: On ja salmo aquest matí?
31: Al New York Times, on Sylvester Stallone diu que durant anys ha conviscut amb problemes de bulímia i d'abús d'esteroide. L'actor i director, que ara té 80 anys, ha explicat que en la seva gran època al cinema va convertir el seu cos en una armadura que adaptava els seus papers, i això el va portar a obsessionar-se fins a desenvolupar bulímia. Les conseqüències el van obligar a sotmetre's a 9 cirurgies d'esquena, 2 d'espatlla i 3 fusions de columna cervical.
0: I avui, que Sant Venceslau és l'aniversari de...
31: L'actor David Verdaguer, saben aquell, 10.000 quilòmetres, que fa 43 anys.
0: Vinga, va, anem a despertar el David Verdaguer amb missatge, sisplau, tots els amics i amigues del Verdaguer, envieu missatges per felicitar-lo, que fa 43 anys.
31: O que el truquin directament.
0: No, home, no, que el truquin tampoc, pobre Verdaguer.
31: Home, ja tot posats a despertar.
0: No, home, no.
31: També fa anys l'actriu Naomi Watts, Lo Impossible, Mulholland Drive, 58 anys.
0: 58 anys, Naomi Watts?
31: Ei, què passa?
0: Sí, tu, no, però me la menjava més jove.
31: Sí, està més jove. I el cantant Sergio Dalma, Esa xica és mia, quasi mia, fa 62 anys.
1: 9 lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 9 lletres, què deu ser, una fira de cotxes?
2: Expocasió, home.
1: Clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
3: Torna a Expocasió Girona, els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
0: Contraportada, tanquem el repàs dels diaris del món RAC1 d'avui dilluns, Martí.
29: La del Periódico, que parla de Picata, l'empresa emergent que reinventa la panera de Nadal. Creada per dos barcelonins, aquesta companyia planteja la possibilitat de repartir lots personalitzats. Concretament, han desenvolupat una plataforma que permet al treballador escollir què és el que vol a la seva panera en funció d'un pressupost marcat pels seus caps. De fet, l'any passat, Picata ja va preparar d'aquesta manera 35.000 lots i aquest any esperen duplicar els resultats.
4: La senyora Garrapetes diu improperis i barbarismes cada vegada que rep la factura de la llum. No ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%. I no pot dir un 12,5% menys d'improperis i barbarismes.
6: Fàcil i ràpid. Contracteu tots la llum a factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
7: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
0: 8 i les 8.
14: Un amic. Doncs un amic és simplement això. Algú que sempre hi és, que t'aixeca quan ja no et queden forces i celebra els teus èxits com si fossin seus.
20: No hi ha res més humà que ajudar i ser ajudat. Santa Lucía, una vida amb tu.
22: Ho canvies tot. Canvies la vida del Pablo, que pot estudiar el que li agrada. Canvies la relació del Carlos i la Marta, que amb la nova línia d'autobús es veuen molt més. I que el Marcos accedeixi a la feina per les rampes sense problemes. O canvies els matins de la Paz, que rep ajuda i no els passa sola. El seu tot canvia, el de tothom. Quan contribueixes amb els teus impostos, la societat avança. Amb els teus impostos ho canvies tot. Agència Tributària, Ministeri d'Hisenda, Govern d'Espanya.
24: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
25: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
26: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
32: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
33: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
34: Vols impulsar el futur de la teva empresa? El 20 d'octubre, vine al Sagitt Business Connections al World Trade Center Barcelona. Intel·ligència artificial, innovació i casos reals per impulsar el teu negoci. Amb Marc Genem i Juanma López Iturriaga. Inscriu-t'hi gratis a sagitt.com. Places limitades.
35: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb bon preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
36: Yo no renuncio a nada. Ahora solo en Opticalia, 2x1 gafas progresivas, monofocales o de sol. Solo en Opticalia y Opticalia.com.
37: Soy Carlos Arguiñano. Yo elijo el súper número 1 en calidad-precio porque tiene ofertas como estas.
38: Ara amb Lidl Plus, tria filets de lluç sense pell a 5,89 i estalvia't un 20%. I pernil reserva 3,95 i estalvia't un 17%. Lidl, val la pena.
2: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials al 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals al 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
5: Si per llegir el tiquet de la compra acluques tant els ulls que sembla que siguis en un duel al llunyà oest entre tu i aquell tiquet, aquell tiquet i tu, potser necessites venir a una de les nostres òptiques més properes al mes dels progressius. Ara, amb vidres al 50%. General Òptica. Veure-hi bé és una altra història.
8: El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
0: 5 minuts i les 8. Desbloquegem el mòbil com cada matí amb el Víctor Andrino.
9: Tu te'n recordes que fa un temps podies accedir a ChatGPT des de WhatsApp directament a través d'una conversa de WhatsApp, i ara fa temps que no el tenies perquè això va desaparèixer, perquè Meta va dir no, jo només vull que a WhatsApp hi hagi la meva pròpia intel·ligència artificial, Meta AI. Però resulta que ara a Meta li venen per totes bandes, mastegot per aquí, condemna per allà, sentències per allà, i els han obligat, gràcies a la llei de la competència, a tornar a admetre altres intel·ligències artificials. I ChatGPT n'és una. Atenció, perquè el número de telèfon que has de posar en els teus contactes és molt fàcil. És el número 1-800-242-8478. I com te'n recordaràs d'això? Doncs perquè en el teclat numèric, aquell que tenia el Nokia, que tenia les lletretes, tu has de posar ChatGPT. És 1-800-ChatGPT 242-8478. Que potser no l'has de fer servir mai, però no està de més saber-ho.
0: I a 4 minuts per les 8.
10: El turisme en família de Rosa dels Vents per Halloween us ofereix aquest espai.
0: Aviam quin és el terme de la Bela Espinosa, nou terme que podem dir en català.
11: Ruca en comptes de rúcula. Aquí no hi ha cap mena de discussió. L'herba amb què prepares les teves delicioses amanides es diu ruca i no rúcula, que és la forma castellana. Si et ve de gust dir-ho en altres llengües, pots fer servir també el terme rúcola italià o el roquet francès. Però en català n'hi diem ruca, i prou. Ara bé, sabies d'on prové el nom ruca? Doncs el verb urere, llatí, que significa cremar, i que fa referència al sabor lleugerament picant de les fulles de la ruca. Per tant, fica't al cap i recorda que sempre hi ha una primera vegada per canviar rúcula per ruca.
12: Aquest any amb Rosa dels Vents viu un Halloween terroríficament divertit en família. Reserva a turismeenfamilia.com i gaudeix d'un cap de setmana d'infart en què tremolaràs de riure amb el nostre túnel del terror, el ball de zombis i moltes més activitats en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com. Tot allò que realment importa.
0: I a 3 minuts per les 8.
13: A Matlleu Origen tenim una manera de fer que ens dona productes únics, tan únics com la cançó d'avui del món.
0: L'obrem les 8 com sempre amb l'Isabel Vinaixa.
15: Avui toca tant sí com no, i no puc començar el dilluns d'una manera millor que amb una versió de la cantautora, poeta i baixista, alerta amb el nom, Michel Endegocello, que publicarà aquest divendres un disc de duets. Endavant amb el tastet, un èxit dels britànics de Human League. Don't You Want Me. Sí, la volem versionada amb Cat.

0: Avui parlem amb en Jordi Ametller, CEO d'Agràries d'Ametller Origen, sobre un d'aquells sabors que esperem tot l'any.
1: Les figues. Nosaltres les collim a primera hora perquè la calor no les faci malbé. I una a una. Són tan bones com delicades. I del camp, directe a la botiga.
2: Ametller Origen. El gust és nostre.
3: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
4: Intuïtiva i renovada.
5: Hi ha moltes maneres de prendre un cafè, però només una de viure'l. Descobreix Coffee Experience, el nou recorregut immersiu per endinsar-te en el fascinant món del cafè, de la mà de Cafès Novell a Vilafranca. Una visita de 55 minuts, única al món, pensada per grans i petits. Reserva la teva entrada a experience.cafesnovell.com.
6: Són les 8 del matí, bon dia Catalunya.

0: parlant de l'habitatge, de la Mari Carmen, de les últimes accions del sindicat de llogateres i l'acampada a la Porta del Sol de Madrid. Però abans hi ha dades que no poden passar inadvertides, perquè hi ha una manera d'entrar en política sense presentar-se a les eleccions, que no cal un programa, ni candidats, ni convèncer una majoria. N'hi ha prou amb una querella, una càmera a la porta del jutjat i prou diners per tornar-hi l'endemà. El Nacho Robio ahir a La Vanguardia posava una xifra a aquesta maquinària. Hazte Oír i la seva branca internacional, Citizen Go, van ingressar més de 66 milions d'euros en 11 anys, entre el 2014 i el 2025. 66 milions. Diuen que venen de socis i donatius, alguns de grans, però prefereixen no identificar els donants. 66 milions d'euros per defensar les seves idees, sí, però també per convertir els tribunals en un escenari permanent de combat polític. Hazte Oír compareix en el cas Begoña Gómez, en el David Sánchez, en el de Coldo, en el d'Àvalos, en el del fiscal general de l'Estat, i, si cal, en el d'una apagada o el d'un accident ferroviari. Sembla que no hi ha desgràcia ni sumari on no es pugui palplantar una bandera. Abans existia Manos Límpies. Es presentava com un sindicat, però el seu gran centre de treball eren els jutjats. Va aprendre que una acusació popular podia donar més titulars que una manifestació. Ara s'hi afegeixen Hazte Oír, Abogados Cristianos, Justitia Europea i altres noms. Canvien les sigles, la porta d'entrada acostuma a ser la mateixa. La figura de l'acusació popular té una raó de ser. Pot permetre que una causa tiri endavant quan qui hauria d'actuar no ho fa. Seria un error liquidar-la només perquè alguns l'utilitzen amb una clara intenció política. I seria igualment un error fingir que aquesta utilització no té conseqüències. Una denúncia pot acabar arxivada, mentrestant ja ha ocupat portades, ha condicionat el debat i ha deixat una sospita que cap arxivament no es borra del tot. Tampoc no podem caure en la comoditat de dir que tota investigació contra el govern és una conspiració. Si hi ha indicis de delicte, que s'investiguin amb tots els mitjans i totes les garanties. El problema comença quan una organització tria els seus adversaris i després surt a buscar un jutjat on instal·lar la campanya. Aquí és on la democràcia hauria de fer-se una pregunta molt incòmoda. Qui exerceix aquest poder? Amb quins diners i amb quina transparència? Perquè el ciutadà sap qui finança un partit, o almenys té dret a exigir-ho, però pot veure com una entitat amb donants desconeguts marca durant anys l'agenda judicial i política del país. La justícia ha de poder investigar el poder i també ha de tenir suficient criteri per evitar que algú amb una querella a la mà i un pressupost milionari a l'esquena acabi fent servir la justícia com si fos el seu departament de comunicació. Són les 8 i 3 minuts, benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Estic a la Terra aquest dilluns, 28 de setembre del 2026.
2: I comença una setmana de temps insegur, avui amb els primers ruixats al matí a la costa i al prelitoral, que després s'estendran cap a la resta i baixa una mica la temperatura.
3: I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, destaquem que tenim tres accidents actius. El primer ha estat durant aquesta matinada a l'A2 entre Castellolí i el Bruc, en direcció Lleida, que provoca poc menys d'un quilòmetre de retencions. El segon accident ha estat a l'AP7 entre Vilablareix i Sant Gregori, en direcció Barcelona, on hi ha un carril de circulació tallat provocant 3 quilòmetres d'aturades. El tercer accident ha estat a l'A27 a la Pobla de Mafumet, en direcció Valls, on també hi ha un carril de circulació tallat en sentit nord i un quilòmetre de lentitud. Per acabar, hem de destacar que tenim a hores d'ara, a causa d'una manifestació, la Meridiana de Barcelona tallada.
0: De seguida ampliem aquestes informacions, però abans els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank.

0: El desnonament de la Mari Carmen, aquella veïna de 87 anys que un fons voltor va fer fora de casa seva dimecres a Madrid, ha provocat un terratrèmol social i polític sense precedents en l'última dècada a Espanya. La crisi d'accés a l'habitatge s'ha anat larvant a foc lent durant anys, amb preus cada vegada més inabastables, sobretot pels joves que intenten emancipar-se. Però el cas d'aquesta jubilada del barri del Retiro de Madrid s'ha convertit en un símbol i ha encès la metxa d'una onada de protestes que ara no para de guanyar múscul. Avui en tindrem diversos exemples perquè el moviment de defensa de l'habitatge, amb el sindicat de llogateres al capdavant, ha convocat protestes a Madrid, Barcelona, Sevilla, Múrcia, Saragossa i Oviedo. La imatge més icònica és l'acampada a la Puerta del Sol de Madrid, que rememora el primer gran esclat de malestar social després de la crisi econòmica del 2008, el famós 15M. A aquesta hora, al cor de la capital d'Espanya, s'hi concentren 350 tendes de campanya i un miler de persones, segons els càlculs de la Policia Nacional Espanyola. Però aquest matí l'ataca s'estendrà per tot l'Estat. A Barcelona, el sindicat de llogateres prepara accions sorpresa amb l'objectiu declarat de col·lapsar la ciutat. De moment han començat per 3 punts. Atenció, perquè han tallat l'avinguda Meridiana en direcció cap al centre de Barcelona, per tant tothom fora d'aquí, el carrer Còrsega a tocar de l'avinguda Diagonal i també amenacen d'entrar a l'estació de Sants, el gran nus ferroviari del país. D'aquí uns minuts, a 8:45 del matí, el portaveu del sindicat, Enric Aragonès, compareixerà davant dels mitjans per anunciar totes les protestes que tenen previstes per aquestes pròximes hores. Connectem amb un dels primers bloquejos d'aquest matí, el del carrer Còrsega de Barcelona, tocada a l'avinguda Diagonal. Allà hi tenim en Josep Ferrer. Josep.
1: Bona connexió, molt oportuna, Jordi, perquè just en aquests moments, fa uns minuts vaig entallat el carrer Còrsega, l'alçada del carrer Sant Agustí, han començat a caminar fins a la Diagonal, a l'alçada de Passeig de Gràcia, i s'han trobat amb un cordó policial que els impedeix que puguin tallar la Diagonal. Ara veiem que estan arribant furgonetes dels Mossos d'Esquadra, de l'antiavalots, i estan havent un moment de certa tensió. Una cinquantena de persones es manifesten a hores d'ara, i de moment la Diagonal encara s'hi pot circular i els Mossos impedeixen que s'hi pugui accedir, que puguin accedir. Per tant, de moment només està tallat el carrer Còrsega.
0: Doncs aquí tenim un dels punts importants i sembla que els Mossos ho estan intentant evitar, amb una cinquantena de persones intentant bloquejar el carrer Còrsega amb l'avinguda Diagonal de Barcelona, com passa l'avinguda de Meridiana. El sindicat de llogateres i la resta de moviments per defensa per l'habitatge volen exhibir una imatge de fortalesa 24 hores abans que el Consell de Ministres doni llum verd al decret que hauria d'evitar més desallotjaments com el d'ara Mari Carmen. El seu missatge és molt clar. Exigeixen congelar els lloguers de manera indefinida i suspendre tots els desnonaments. La punta de llança de la protesta és l'acampada de Madrid, que aquest matí deixa enrere la segona nit. Anem en directe cap a la Puerta del Sol de Madrid. Allà, des de les 6, hi tenim en Jordi Armentera. Jordi.
2: I aquí a Sol la protesta va ser, a més de matinada s'han instal·lat un centenar més de tendes, en són en total 350 ja. També s'han muntat tendalls per protegir-se de la pluja. Pot ploure a primera hora de la tarda a Madrid i el clam és molt concret, tu l'apuntaves, decret antidesnonaments sense alternativa habitacional, congelació de preus i regulació dels lloguers de temporada. Exigeixen que s'aprovi demà el Consell de Ministres i sigui ambiciós. Verónica Racú, amb la vocal, clar, no amb el número, n'és la portaveu.
3: Lo que necesitamos ya no son, después de 9 años de gobierno, mensajes de humanidad y mensajes de comprensión. Lo que ha pasado esta semana es vergonzoso y lo que necesitamos oír de tu boca, señor presidente, es que aceptáis los contratos indefinidos y que aprobáis el Real Decreto Mari Carmen sin cambiarle ni una sola coma. O eso ocurre el martes o este gobierno no tiene sentido.
2: Molta tranquil·litat a aquesta hora. Alguns desmunten tenda perquè han d'anar a treballar. Hi ha intenció de fer taules de debat sobre habitatge, però no serà fins a mig matí. Hi ha moltes comparatives, Jordi. Tu apuntaves amb el que va passar fa 15 anys i 4 mesos exactament aquí, a la Puerta del Sol, amb el moviment del 15M.
0: De fet, hi ha un problema afegit aquí, que és què en diu l'Ajuntament de Madrid, que dirigeix José Luis Martínez Almeida, en mans del Partit Popular, que ja ha demanat al govern espanyol que desallotgi aquesta acampada. Però sembla com si la Moncloa fan com si sentíssim ploure, no, Jordi?
2: Totalment. L'Ajuntament de Madrid parla de sorpresa, d'indignació per haver permès l'acampada i acusa el govern espanyol de deixadesa de funcions. És un comunicat molt dur d'ahir al vespre de l'Ajuntament. No hi ha resposta de moment des de la delegació del govern espanyol i des de l'organització què respon? Doncs que facin la seva feina amb l'habitatge. Hem parlat amb un portaveu, al micro de RAC1 ara fa uns minuts, Fernando de los Santos.
4: Al ayuntamiento que se preocupe de hacer su trabajo, que es el que no hizo con Mari Carmen y que ahora Mari Carmen está que no sabemos dónde irá cuando salga del hospital. Entonces, en vez de criticar a las personas, pues debería dedicarse a hacer su trabajo y hacer que el derecho a la vivienda en Madrid sea una realidad. No solo el ayuntamiento, sino también la comunidad, que desde hace mucho lo que están haciendo es atraer a los fondos buitres.
2: Hi ha un altre detall, Basté, habitualment a la Porta del Sol hi ha molt desplegament de policia, hi ha molta presència policial, en aquests moments no hi ha cap agent. A les 6 del matí explicàvem que sí que n'hi havia alguns, en aquests moments ni un.
5: De seguida tornarem cap a la Porta del Sol a Madrid amb el Jordi Armenteres, però aquesta nit en un vídeo l'emblema d'aquesta onada de protestes, la Mari Carmen, gairebé ha entrat en campanya, han registrat un missatge de suport dirigit als acampats.
6: Me gustaría estar allí con vosotros, acompañaros en vuestra campana y en vuestra lucha, pero no tengo la suerte. Por lo tanto, desde aquí os pido a todos valor, luchar, defender lo que es vuestro. Y, por favor, tened cuidado, seguid acampado hasta que vuestro cuerpo aguante y vosotros lo deseéis.
5: La Mari Carmen, perdó, esperona els manifestants des de l'Hospital Gregorio Marañón de Madrid i està ingressada des que dimecres la van fer fora de casa perquè, de fet, encara no té on anar. No és l'única que dona suport a les protestes. A les últimes hores, fins a la Porta del Sol, també s'hi han acostat artistes com Juan Diego Botto o el cineasta Pedro Almodóvar, que va portar menjar als acampats. Després, en una entrevista a Televisió Espanyola, el director revelava, sorprès, que de menjar els en sobrava.
7: Me lleva la sorpresa de que dice que de comida tienen mucha ya, que lo que necesitan son mesas, así que voy a ver si hay alguna tienda de mesas por aquí. Todo lo desesperante y triste y aberrante que ha ocurrido. Es maravilloso que se haya concretado después en esta manifestación y que realmente obliga ya a que los políticos tomen este asunto como algo absolutamente urgente.
5: Si el decret que el govern d'Espanya aprova demà no recull les exigències dels manifestants, els sindicats de llogateres de l'Estat no descarten escalar les protestes i convocar una vaga general. Creuen que ha arribat un moment de caixa o faixa que no poden deixar escapar. Ara bé, els detalls que es comencen a filtrar del decret que està dissenyant a la Moncloa no recullen la seva principal exigència, la dels lloguers indefinits. El govern espanyol ha de posar d'acord les seves dues ànimes, el PSOE i Sumar, i assegurar-se els vots a favor de tots els socis d'investidura. Esquerra, Junts, el PNB, Bildu, Podem, el BNG i Coalició Canària. És ben bé una quadratura del cercle perquè el decret requereix el suport de partits tan situats a les antípodes ideològicament com Junts i Podem en una matèria tan sensible com és l'habitatge. De fet, a les últimes hores, fons de l'equip de Junts per Catalunya, de la Míriam Nogueres, han avançat a RAC1 que la negociació podria acabar anant pel pedregà per culpa de la pressió d'Esquerra i de Podem. Els d'Irene Montero i Ione Belarra reclamen expropiar 650.000 pisos, una proposta que provoca esgarrifances a Junts. En canvi, Podem no vol ni sentir a parlar d'algunes de les mesures del que els de Míriam Nogueres havien posat sobre la taula i que el PSOE veu amb molt bons ulls, com desgravar els lloguers i les hipoteques o blindar els petits propietaris per garantir que només es paralitzin els desnonaments quan els imputin fons voltors. Aquest matí la cadena SER ha avançat part del contingut del decret que demà podria rebre llum verd del Consell de Ministres. El gran titular, que també ha pogut confirmar el món a RAC1, és que inclouria mesures per prohibir la compra especulativa per part dels fons voltor. El govern d'Espanya també crearia noves bonificacions fiscals tant pels inquilins com pels propietaris. Una altra de les mesures estrelles seria la regulació del lloguer de temporada, una de les principals fuites de la llei actual. El govern d'Espanya juga molt en aquesta negociació. Totes les enquestes coincideixen que l'habitatge és el principal problema dels ciutadans de l'Estat, però Pedro Sánchez ha estat incapaç de resoldre'l després de 8 anys a la Moncloa. Ara té una última oportunitat abans de les eleccions al Congrés de l'any que ve, que pinten bastos per l'esquerra. Un sondeig avui de l'Espanyol ho certifica. Pronostica una majoria absoluta folgadíssima del PP més Vox, que arribarien als 207 diputats. En canvi, tant el PSOE com Sumar retrocedeixen. Els socialistes perdrien 14 escons, una patacada moderada si es compara amb els de Yolanda Díaz, que passarien dels 31 actuals a només 5. Sumar intenta convertir aquesta crisi en un catalitzador per reviscolar les enquestes. Ahir, la número 3 del govern d'Espanya, la vicepresidenta Yolanda Díaz, llançava aquesta advertència als seus socis del PSOE.
8: No nos vale cualquier real decreto. Queremos un real decreto que le meta mano a los fondos buitre, que diga que ya está bien de esos fondos de inversión, efectivamente, que no tributan impuestos en nuestro país, que se están forrando a lomos de la gente trabajadora.
0: Des d'Esquerra Republicana, el portaveu al Congrés, Gabriel Rufián, també alertava ahir en una entrevista a La Sexta que la crisi de l'habitatge pot ser la tomba política de Pedro Sánchez.
9: Nada de lo que hemos hecho, nada de lo que ha hecho este gobierno, por muy bueno que sea, y ha habido cosas muy buenas, va a servir si no solucionas el tema de la vivienda. La vivienda va a arrasar, de hecho ya está arrasando a la izquierda. Entonces yo lo que digo es que si usted tiene la necesidad de hacerse rico con una vivienda, o lo paga vía impuestos o se le prohíbe. Con la vivienda no se debería de especular.
0: Esquerra exigeix que el dret de l'habitatge que demà aprovi el Consell de Ministres inclogui 5 garanties. Topalls per tots els lloguers, inclosos els de temporada i els d'habitacions, una pròrroga extraordinària a tots els contractes durant 2 anys, la suspensió dels desnonaments de persones vulnerables, més autonomia municipal per apujar l'IBI als grans tenidors i als habitatges d'ús turístic i posar fi al que els republicans qualifiquen de privilegis als fons voltor que especulen amb l'habitatge. De moment, en espera de saber si els detalls que avui ha avançat la SER van a missa, Pedro Sánchez ha evitat donar pistes del que acabarà incorporant el decret. En un míting ahir a Getafe, el president del govern d'Espanya es va dirigir directament a la Mari Carmen per prometre-li que estarà a l'alçada del que li exigeix.
10: Ayer, Mari Carmen hizo un vídeo y pidió al gobierno de España y en particular a mí el que el próximo martes lleváramos un real decreto ley para empezar a aliviar la situación de emergencia habitacional. Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre Vivienda.
0: Pedro Sánchez, per tant, posa deures als grups parlamentaris, els reclama que es posin tots d'acord per garantir que aquest decret no torna a embarrancar al Congrés dels Diputats. Des de Madrid informa Adrià de las Heras.
11: Sánchez diu que treballa a correcuita per aprovar un decret demà mateix, però continua sent una incògnita quines mesures inclourà. Sí que reivindica que serviran per alleugerir la crisi. El president espanyol trasllada la pressió als socis d'investidura. Els demana una última empenta a la negociació.
10: Y pido a los grupos parlamentarios

0: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
1: Ventiles casa teva però no fa l'olor que t'agradaria? El problema no és només l'aire. Sofàs, catifes i altres superfícies van acumulant bacteris que generen mala olor. Amb l'aerosol per a la llar i teixits de Sanitol, elimina l'origen de la mala olor per a que tot faci olor de net, de veritat. Aerosol elimina olors de Sanitol.
2: Carmen, fuera Moro Carmen, tendría casa. Déu-n'hi-do, amb un to molt diferent, l'ONU també pica la cresta al govern d'Espanya. En una entrevista ahir amb l'agència EFE, el relator especial de les Nacions Unides pels Drets Humans i de l'Habitatge, Koldo Kasla, va renyar la Moncloa per haver permès el desnonament de la Mari Carmen. Kasla creu que hauria hagut de suspendre'l fins que hagués trobat una solució alternativa. Aquesta crisi de l'habitatge és el gran tema del dia a tot arreu. A totes les portades i els articles d'opinió dels diaris, tots demanen reformes urgents a Pedro Sánchez i l'avisen que la gestió que faci de la crisi pot ser o la seva tomba o els seus salvavides polítics. Se'ls ha llegit en Marc Segués.
3: A El País, Anabel Díez veu la Moncloa sota màxima pressió i dificultat i creu que està obligada a donar una resposta immediata i alerta. El govern espanyol serà qui pagarà més cara aquesta crisi. A La Vanguardia, Carmen del Riego assegura que cal una reforma en profunditat i pronostica que el govern no caurà per l'habitatge, però li pot costar les eleccions. Al periòdico, Ferran Boiza té clar que s'ha obert una finestra d'oportunitat pel govern espanyol, però també creu que si no vigilen es poden acabar enganxant els dits. Diu, el decret exigeix cirurgia. Només servirà si aconsegueix protegir els llogaters sense criminalitzar milions de propietaris. Al Punt Avui, Lluís Simón escriu que si som davant d'un nou 15M, ja ens podem calçar, perquè ja sabem com va acabar l'últim, amb un govern de dretes i ajudes milionàries de la banca. A l'editorial del diari Ara destaquen que el president espanyol no es pot permetre un nou fracàs en una qüestió tan crucial com és l'habitatge. I acaben dient, el futur de Sánchez està lligat al decret Mari Carmen. I a El Mundo, Roberto Benito considera que la crisi i és conseqüència de la immigració de portes obertes i també de la paràlisi sanchista. I remate, Espanya no necessita un nou 15M ni l'enèsim decret ple de promeses, sinó una política basada en veritat i reformes profundes.
2: Aquest matí a les ràdios de Madrid també hi s'acampà des de l'Hoy por Hoy de la SER, i Mar Bretos, qui se la porta al sol, avisa Sánchez que aquesta acampada visibilitza un emprenyament que fa temps que dura.
4: No sabemos en què va derivar lo de Sol, que tiene claros ecos del 15M década y media después, pero que todavía, desde luego, no es un 15M, no ha llegado a ese punto de eclosión de hace 15 años. No sabemos si esa acampada se levantará mañana, si seguirá, si mutará hacia otra cosa, no lo sabemos, pero lo que sí está claro es que hay un cabreo aflorando como hasta ahora no había aflorado. Y aflora en Sol, pero no solo en Sol. Es un hartazgo acumulado ante las dinámicas de un mercado en el que los beneficios de propietarios desahogados son en muchos casos la soga al cuello de una clase media con ansiedad por si va a poder seguir viviendo en su barrio.
2: A Onda Cero, Rafa Latorre creu que hi ha tots els motius del món per sortir al carrer i critica a Sumar i al PSOE per voler capitalitzar el malestar d'una protesta que es manifesta contra el seu propi govern.
5: ¿Cómo no se va a protestar contra un gobierno cuyo primer ministro prometió que cuando llegara al cargo acabaría con los desahucios? Y el año pasado se produjeron 25.000. En el crepúsculo del poder socialista se instala en la Puerta del Sol un movimiento de impugnación del sistema de representación, con una particularidad que lo hace especialmente charante, que es que ahora el PSOE gobierna en coalición y entonces en el propio Consejo de Ministros comienza una disparatada carrera por adueñarse de la protesta. El gobierno gobierna y protesta, con un pie en el asfalto y con otra en la moqueta. Pero cuidado, cuidado, porque esto no va a funcionar.
2: A la mateixa línia, Carlos Herrera, des de la COPE, etziba que el responsable del desnonament de la Mari Carmen és justament el govern de Pedro Sánchez.
6: Eso tiene dos responsables, el PSOE y Sumar, y las políticas descabelladas que han aplicado durante todos estos años, que no han arreglado nada, lo han empeorado todo. Y ahora con el numerito de la acampada en Sol, pretenden canalizar el descontento para sus intereses electorales. Es decir, es una acampada de la extrema izquierda contra sí misma. Espera, Mari Carmen, que ya llegamos y tal y cual. Estamos trabajando contra reloj para aprobar un decreto. Mañana, en teoría, debería aprobarse en Consejo de Ministros. Luego ya veremos la convalidación en el Congreso. Oiga, contra reloj después de 8 años en el gobierno.
2: I finalment Federico Jiménez Los Santos carrega de valent des de ràdio contra els centenars d'acampats a Madrid a la Puerta del Sol i creu que tot plegat és una estratègia del govern d'Espanya per tapar la crisi de Ceuta.
7: Han inventat

0: Mari Carmen, para no hablar de Mariceuta, porque el problema fundamental de este partido y de toda la izquierda asquerosa, pero asquerosa, o sea, nunca ha habido una izquierda más, desde el 36, más repugnante, más insensible al sufrimiento real de la gente, que donde más se ve es en el escaparate de Ceuta. Pero claro, tienen que inventarse una anciana que por la picaresca lleva 30 años viviendo de un piso que no le correspondía, que le dio la hija, luego la botija, en fin, estas cosas de la picaresca. Pero ellos inventan, funciona así de izquierda, y la derecha sigue sin enterarse de nada. Por ejemplo, la policía municipal no ha echado a esos intrusos meones y porreros de la Puerta del Sol. Lo del Sol es un montaje para taparlo de Ceuta.
1: Per cert, tornem cap al carrer Còrsega de Barcelona, perquè el sindicat de llogateres acaba d'actualitzar el full de ruta de les protestes d'aquest dilluns d'avui, que ja estan col·lapsant alguns accessos de Barcelona, com l'Avinguda Meridiana, en direcció al centre de la ciutat. Última hora amb el Josep Ferrer. Josep, tu diràs.
2: Doncs tal com explicàvem, des de les 8 està tallat el carrer Còrsega a l'alçada del Passeig de Gràcia en diagonal. Els manifestants no han pogut tallar la diagonal perquè un cordó policial dels Mossos d'Esquadra els hi impedeix. Enric Aragonès, portaveu del sindicat de llogateres, explica els motius de la protesta d'avui.
3: El missatge d'avui és claríssim. Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó, cada vegada amb més força i cada vegada més gent hi està d'acord, una vaga general pels drets de la gent treballadora i pel dret a l'habitatge, que són els mateixos drets.
2: A aquesta hora a Barcelona hi ha altres protestes, com a la Meridiana, on està tallada aquesta via d'entrada a Barcelona, i també al barri de Sants, on s'intentarà, diuen el sindicat, tallar l'accés a l'estació de Sants.
1: Ho seguirem aquí a RAC1, de tot plegat, escoltem el comentari que signen dos col·laboradors del món a RAC1. El primer és el del consultor polític Joan López Alegre.
4: L'esquerra té tan clar que és a les portes de perdre el poder que després de 8 anys de complicitat i silenci ara es llença al carrer. Això en futbol es diu escalfar la banda. Yolanda Díaz crida a manifestar-se contra ella mateixa. L'esquerra governant, una èlit convertida en casta, parla del problema de l'habitatge com si no tinguessin res a veure. I Junts tornarà a abraçar-se a l'esquerra i perseverarà en el forat en el que ells mateixos s'han ficat, o veritablement demostraran que han après la lliçó i que han trencat amb Sánchez. Els pijiprogres que ens governen tenen molt clar que cal polaritzar i presenten el tema com una lluita entre rendistes i la Mari Carmen, tot plegat demagogia. Socialistes, Comuns, Sumar, Podem, Esquerra, Junts i Bildu porten anys governant i no han mogut ni un dit per modificar la llei que ha permès el desnonament de la Mari Carmen. Ni han fet res, ans al contrari, per construir els pisos que calen perquè els preus baixin. Els governs, el d'aquí i el d'allà, s'han fet un fart de regular el mercat contribuint a enfonsar-lo, però se n'ha oblidat del més important, posar un sol totxo.
1: I el segon, el de la periodista del diario.es, Sandra Vicente.
5: Just quan se celebren 15 anys del 15M, la gent de Madrid ha tornat a acampar a la Plaça del Sol. I previsiblement avui s'acamparà també a Barcelona. Ara com llavors, regna una sensació d'inestabilitat i fartament. Si en aquell moment era la crisi econòmica, la corrupció i les retallades, avui és l'habitatge. El detonant ha estat el desnonament de la Mari Carmen. I no em malinterpretin, perquè tota lluita necessita els seus símbols, però la història d'aquesta anciana no és l'única. Recordem la Blanca, una àvia a qui van expulsar per un retras en el pagament d'un deute de menys de 100 euros. O l'Olga, que es va suïcidar poc després de ser desnonada a l'Hospitalet. I podria seguir. Tant de bo el cas de la Mari Carmen serveixi per despertar consciències i forçar el govern a actuar i intervenir, per fi, al mercat. Que l'autoanomenat govern més progressista de la història faci honor a aquest nom i legisli en conseqüència. Quan se sàpiga el contingut del decret que es votarà demà, es veurà la seva altesa de mires, però també retrataran els partits que tenen els vots decisius per tirar-lo endavant. Cal aturar aquest sense sentit que ha fet que el preu del lloguer s'hagi encarit un 47,5% des del 15M. Per això la gent ha tornat a les places, perquè no frenar qui s'enriqueix i especula amb les nostres llars ja fa temps que no és una opció.
1: Aquesta crisi de l'habitatge és especialment sagnant a Catalunya, que lidera el tri rànquing de desnonaments amb un 25% de tot l'estat, un de cada quatre. Aquí la llista d'espera per aconseguir... Perdó, un de cada cinc. No, ja ho he dit bé, un de cada quatre. Aquí la llista d'espera per aconseguir un pis de protecció civil també és de les més quilomètriques. Avui hi ha 130.000 persones inscrites per intentar entrar algun. En canvi, les empreses no els falten pisos per comprar. Cada vegada n'hi ha més que aprofiten el caos per ampliar la seva cartera d'habitatges. Ara en compren el triple que fa 10 anys. El triple! segons les dades del Ministeri d'Hisenda que ha recopilat RAC1. Això provoca que avui hi hagi més de 245.000 habitatges en mans d'empreses, que és l'equivalent a gairebé el 7% de tot el parc residencial de Catalunya, dos punts per sobre de la mitjana d'Espanya. De fet, Catalunya és la comunitat on les empreses acumulen més habitatges, fins i tot per sobre de la Comunitat de Madrid. Informa Josep Moragas.
6: La compra d'habitatge per part d'empreses ha anat creixent cada any des del 2011. Ara les empreses ja protagonitzen una de cada 10 compravendes d'habitatge, quan fa 10 anys no arribaven ni al 5%. Entre les empreses que compren immobles hi ha fons d'inversió, fons voltors, societats patrimonials, immobiliàries i altres empreses. En total, però, representen un 6,6% de tot el parc d'habitatges. Però, segons els experts, tenen molta més influència en el mercat. Ho ha explicat a RAC1 la professora de Dret Administratiu de la UAB, Judit Gifreu.
7: Una part important del parc residencial quedi concentrada en mans d'empreses amb una lògica clarament inversora. Llavors, el resultat és el que tenim un mercat de lloguer que ha passat progressivament d'un model basat en petits propietaris a un altre on hi ha actors corporatius amb una capacitat molt superior d'influència sobre els preus i sobre l'oferta d'habitatge.
6: A Barcelona hi ha barris on el pes de les empreses està disparat. A la dreta i l'antiga esquerra de l'Eixample, les empreses compren un 40% d'habitatge.
1: Gràcies, Josep. A tot això, la crisi de l'habitatge no és l'únic mal de cap que obliga els ciutadans a rascar-se la butxaca. Les guerres d'Ucraïna i de l'Iran també estan disparant el preu del petroli i de retruc de la benzina. Per intentar mitigar aquests efectes, que fan la vida impossible als conductors i empenyen la inflació a l'alça, demà el govern d'Espanya també aprovarà un nou escut anticrisi. De moment, encara no se sap què contindrà exactament, però la rumorologia apunta que donen per fet que es prorrogaran les subvencions al dièsel i a la gasolina i que es tiraran endavant ajudes concretes pels sectors més afectats per aquest encariment energètic, com el de l'agricultura. 8 i 28 minuts, més enllà de les protestes que amenacen de col·lapsar a la jornada d'avui a Barcelona i Madrid. Avui també estem molt pendents del cel. Si encara no heu sortit de casa, poseu el paraigua a la bossa perquè els ruixats arriben a moltes comarques. De fet, comencem una setmana inestable en què cada dia tindrem pluja a un lloc o un altre. D'entrada, avui el focus el tenim posat al litoral i prelitoral. El Meteocat ha activat avisos per perill moderat des del Baix Empordà fins a les Terres de l'Ebre.
8: I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
1: Hola, Mònica Usar, bon dia.
9: Hola, bon dia.
1: De moment encara no plou, però no ens en podem refiar, no?
9: Exacte, perquè a mesura que avanci al matí, les pluges aniran guanyant terreny. Com deia, sobretot entraran per la costa, pel prelitoral. En aquestes zones és on tenim aquest avís durant el matí, de més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, i després a la tarda s'aniran estenent també cap a punts de l'interior i avançada a la tarda sectors del Pirineu i del Prepirineu. Per tant, avui fareu bé de posar el paraigua a la bossa i sobretot aquestes pluges més importants a prop del mar. Baixa una mica la temperatura, però tot i això encara es mantindran altes, màximes que es mouran entre els 25 i els 29 graus. Demà baixa la temperatura a tot arreu, farà de manera més acusada, sobretot a l'interior, i de nit i matinada ja començaran de nou els xàfecs, que aniran guanyant protagonisme una altra vegada a la costa i al prelitoral, i després s'estendran per tot arreu, i demà tocarà agafar el paraigua a gran part de Catalunya. Dimecres tindrem un matí tranquil, però a la tarda de nou alguns xàfecs, que de manera dispersa afectaran qualsevol comarca, i al vespre arribarà una tongada de pluja per les comarques de Ponent. I dimecres pugen les temperatures, però després per tornar a baixar a partir de dijous. I ja anirem seguint com avança la situació, perquè de moment pinta inestable cada dia amb ruixats dijous, divendres i també al cap de setmana.
1: Això vol dir, aviat, diverses coses. La primera, que plourà, efectivament, tota la setmana. Molt important, també, quan arriba aquesta... Moltes vegades es diu que el llindar del canvi cap a la tardor comença després de les festes majors de Tarragona, de Reus, de Barcelona. Tot això... pinta que efectivament ve un canvi de temps que afectarà les temperatures i que podríem acostar-nos a la tardor?
9: Sí, de moment pinta que sí, amb aquest impàs de dimecres, perquè dimecres es dispara força la temperatura i serà un dia especialment càlid, però després a partir de dijous i sobretot coincidint amb el cap de setmana, la temperatura sembla que ja tocaria la normalitat i a més amb pluges pràcticament cada dia, per tant trencaríem com si diguéssim la dinàmica de més bonança que hem tingut aquests últims dies. Per tant, de moment aquest any sí que es compliria aquesta situació.
10: Mal de cap? Dolor muscular? Amb Ibudol, càpsules toves amb ibuprofen? Acomiada't del dolor ràpidament.
11: Ibudol, medicament sense recepta per adults i nens a partir de 12 anys.
10: També en format bebible Stick Pack. Ibudol, el dolor ni aigua. Havia de ser de Kern Pharma.
11: Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
1: 2:15 de 9 del matí. Tenim una última hora respecte a les mobilitzacions d'avui de l'habitatge. d'aquest matí a Barcelona, bàsicament. Josep Ferrer, perquè sembla que s'ha desconvocat un dels talls, oi?
2: Sí, fa uns 5 minuts el tall que hi havia al carrer Còrsega, a l'alçada de Diagonal en Passeig de Gràcia, s'ha desconvocat. De fet, ja m'ha explicat que els Mossos no deixaven accedir a la Diagonal i, per tant, a tallar la Diagonal, i aquest ja s'ha desconvocat. I segons ens indica Enric Aragonès, portaveu del sindicat de llogateres, en els propers minuts també s'haurien de desconvocar els altres protestes que hi ha a la ciutat de Barcelona. S'han emplaçat a noves protestes, protestes i mobilitzacions que podrien incrementar els propers dies, depenent del resultat del decret de l'habitatge que s'ha d'aprovar aquests dies.
1: Gràcies. Tornem més tard, Josep Ferrer, cap al lloc dels fets i cap a aquesta jornada de mobilitzacions per part del sindicat de llogateres. Són les 32 minuts. Aquesta matinada dels Estats Units ens arriba un nom propi, Madonna. Premis MTV havien coronat Madonna com a millor artista de l'any. De seguida ha demostrat per què, tan bon punt ha trepitjat l'escenari de la gala, que se celebrava a Los Angeles, l'ha conquerit i l'ha transformat en una gran pista de ball al costat de dues de les supernenes, Sabrina Carpenter i Charli XCX. Ara ho sentiu. Primer Madonna ha interpretat Bring Your Love al costat de Sabrina Carpenter i després Charli XCX s'hi ha afegit per cantar la cançó que van estrenar aquest divendres, Danceteria After Hours. En aquestes dues actuacions, Madonna ha demostrat que està totalment en forma. Ella mateixa s'ha encarregat de recordar a l'audiència que ara fa 43 anys, 43, en la primera gala que es va celebrar dels Premis MTV, Madonna ja va demostrar que era una autèntica diva.
12: Most of you were probably not born, but...
13: La majoria de vosaltres probablement no havíeu nascut, però vaig actuar als primers Premis MTV ara fa 43 anys. Vaig tenir problemes amb les meves sabates, però em vaig seguir movent per l'escenari per intentar semblar maca i sexy, com si ho hagués fet expressament. Després de l'actuació, molt orgullosa de mi mateixa, el meu mànager em va dir que la meva carrera s'havia acabat.
12: That my career was over.
1: Efectivament. Podeu recuperar aquella actuació, la podem recuperar ara mateix, aquella actuació fa 43 anys i la podeu veure, si voleu, al YouTube. Escolteu.

0: Que fa 43 anys. Madonna va aparèixer sola a l'escenari davant d'un pastís de noces i vestida de núvia amb transparències. Però aquesta matinada la reina del pop mundial ha compartit protagonisme amb un altre artista de moda, Taylor Swift, convertida en la cantant amb més MTVs de la història. Avui ha guanyat un dels més valorats, el de millor videoclip, per The Fate of Ophelia. Taylor Swift ha aprofitat l'ocasió per presentar precisament un nou videoclip, en aquest cas el de la cançó Patient Zero, el protagonista ella mateixa perseguint l'actriu Dakota Johnson. En canvi, Rosalía ha perdut la categoria de millor cançó llatina davant de Nueva Yol, de Bad Bunny, que ha superat la perla. Repassem tot el que ha donat de si aquesta gala dels MTV des de Los Angeles. Informa Àlex Segura.
1: Taylor Swift ja és l'artista més premiada de la història dels premis MTV. La cantant nord-americana ha superat Beyoncé aquesta nit en una gala celebrada a Los Angeles després de sumar dos nous guardons al seu palmarès.
2: Vaig començar a fer vídeos fa 20 anys i des d'aleshores n'he fet una seixantena. 18 els he escrit jo i dirigit jo mateixa i m'apassiona fer-ho. Really love writing and directing
1: music videos. Swift s'ha endut el premi més important de la nit, el de millor videoclip de l'any, per The Fate of Ophelia. Però Madonna també ha estat una de les grans protagonistes. Als 68 anys, la reina del pop ha tornat a actuar als premis MTV després de 23 anys i ha estat reconeguda com a artista de l'any. Una gala presentada per Snoop Dogg, amb Olivia Rodrigo i Shakira també entre els noms destacats, i que ha tornat a reunir a Los Angeles algunes de les principals estrelles de la música.
0: La música també està la gran protagonista d'aquesta nit a Barcelona. Com cada any, el Piro Musical ha posat punt final a les festes de la Mercè. Ara bé, aquesta vegada la ciutat ha estrenat nova ubicació. La platja de la Nova Icària, l'espectacle de pirotècnia, llums i música, ha reunit més de 200.000 persones per gaudir de la mitja hora de muntatge que aquest any portava el segell d'Oques Grasses. El líder de la banda, Josep Montero, està l'encarregat de seleccionar la setlist, les cançons, i ha escombrat cap a casa. Per exemple, la cançó d'arrencada ha estat La gent que estimo. En Josep ha firmat una llista que ha combinat tots els estils i èpoques, ha passat de Dua Lipa a Serrat i de Lana del Rey a Calof. En canvi, en total han estat gairebé, vaja, 48 cançons concretament, gairebé 50, amb fragments molt curts. A la platja han sonat ritmes clàssics com el Mambo No. 5 de l'Ubega, himnes d'estadi com Runaway del polèmic Kanye West, o l'èpica de Sky Full of Stars de Coldplay. També ha sonat la milionària de Rosalía. El que voldries tenir, només vull veure bitllets de 100. I el pop d'Aitana amb Cuatro Rosas. Per posar la cirereta del pastís, quan tothom s'esperava que l'espectacle acabés amb una cançó de la seva banda, d'Oques Grasses, Josep Montero sorprès amb la força monumental del Carmina Burana. A diferència de l'any passat, quan Estopa en va triar 29, o de fa dues edicions, quan Rosalía en va fer sonar 15 de senceres, Josep Montero ha apostat per un ritme molt més ràpid, trepidant, amb 48 cançons en 33 minuts. També hi ha hagut un gir de guió en la llengua, l'anglès ha dominat amb 31 peces, però el català ha gaudit d'una molt bona quota amb 11, 4 d'Oques Grasses, el castellà, en canvi, ha quedat reduït a només dues cançons, les dues de cantants catalanes, Aitana i la Maria Arnal. I encara música. L'any que ve està marcat en vermell el calendari dels fans d'Oasis perquè el grup britànic reprèn la gira. Però tenim males notícies. Si volíeu aconseguir entrades per algun dels seus concerts, ja no en queden. Oasis ha aconseguit penjar el cartell de tot venut a tots els concerts de la gira de l'any vinent, inclosos els dos de Barcelona. Live Nation explica en un comunicat que les entrades dels 42 concerts que faran els Oasis arreu del planeta s'han exhaurit en només 3 dies. A Barcelona actuaran el 10 i 11 de juliol a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Live Nation també recorda als fans que no comprin entrades a llocs poc fiables i que les de la revenda només en trobaran a Ticketmaster i Tickets al preu original. 21 minuts i les 9 del matí, el que també omplen en aquest cas sales de cinema són els Javis. La Bola Negra ha congregat 180.000 persones entre divendres i diumenge, els primers 3 dies a la cartellera.
3: presentado socio en el casino y te han echado bola negra. ¿Y eso por qué?
4: Bola negra.
5: Bola negra.
0: Hem de parlar d'una estrena històrica perquè la pel·lícula ha recaptat gairebé 5 milions d'euros i ha venut més de 610.000 entrades entre divendres i diumenge. És la millor estrena d'una pel·lícula espanyola distribuïda per una empresa local i la novena millor arrencada de la història del cinema d'Espanya. Cap a tres quarts d'onze en parlarem amb l'analista cinematogràfic des de Los Angeles, en Pau Brunet. Per cert, notícia última hora, dimiteix el delegat del govern d'Espanya a Ceuta i avui donarà explicacions en una roda de premsa. Avançant la SER que la Moncloa ha decidit apartar Miguel Ángel Pérez Tirano quan es compleixen dos mesos de la crisi migratòria. La seva figura havia estat al punt de mira des del principi i els ciutadans havien demanat la seva dimissió cada protesta. Per substituir-lo, el nom que més sona és el de David de la Encina, qui va ser alcalde del Puerto de Santa Maria. Aquesta dimissió reforça la distància que separa des de fa temps a Pérez Tirano de la Moncloa. De fet, aquest matí el diari El País ha publicat una informació que ajuda a entendre que plegui. Segons El País, el fins ara delegat del govern espanyol a Ceuta va demanar a la Moncloa reforços davant de la gran pressió migratòria que estava vivint la ciutat. Ho va fer una setmana abans de l'entrada massiva. Quina resposta va rebre de la Moncloa? Silenci. I és que llavors el govern espanyol tenia el focus posat en els incendis que arrasaven els boscos dels entorns de Madrid i van subestimar la defensa de les fronteres a Ceuta. I a 20 minuts per les 9, res, d'aquí uns moments tornem, que encara ens queden algunes històries a explicar abans d'arribar a la tertúlia dels dilluns.
6: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
7: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
8: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
9: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
10: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
11: Ho canvies tot. Canvies la vida del Pablo, que pot estudiar el que li agrada. Canvies la relació del Carlos i la Marta, que amb la nova línia d'autobús es veuen molt més. I que el Marcos accedeixi a la feina per les rampes sense problemes. O canvies els matins de la Paz, que rep ajuda i no els passa sola. El seu tot canvia, el de tothom. Quan contribueixes amb els teus impostos, la societat avança. Amb els teus impostos ho canvies tot. Agència Tributària, Ministeri d'Hisenda, Govern d'Espanya.
12: Cotxe nou?
13: D'ocasió, però de Spoticar.
12: Perdona, Spoti què?
13: Spoticar. Em vaig decidir per ells perquè et lliuren el vehicle totalment revisat. I ara amb la garantia Special Care pots tenir fins a 8 anys de cobertura en una àmplia selecció de vehicles. Spoticar. Vehicles d'ocasió de confiança.
14: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
15: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
14: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
16: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
17: Quan a Aldi costa tan poc comprar fruita i verdura fresquíssima i d'aquí et sents...
18: Increïble.
17: Platòric.
18: Patata. L'oferta di. Aquesta setmana els 5 quilos de patates a 0,75 al quilo.
17: I el pit de pollastre pack familiar a 5,49 al quilo. Aldi.
18: Que poc que costa comprar bé.
19: La vida d'una pime és un viatge. Si en tens o en gestiones una, sabràs de què parlem. I si l'hem de fer junts, no seria una bona idea assegurar-nos que estem fets l'un per l'altre? Descobreix a bankinterempreses.com fins on podem arribar junts ajudant a impulsar la teva pime. Perquè si estem fets per a tu, tens un banc 100% per a tu. Bankinter, banca d'empreses.
20: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
21: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
20: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
22: Verisure. Fuera se ha desatado el fin del mundo. Maravilloso. La excusa perfecta para no hacer absolutamente nada hoy. Envuélvete en la manta super suave de Teddy por solo 10 euros. Enciende tu vela aromática favorita por 3 euros y deja que los demás se empapen. Proveedor oficial de los amantes del sofá. Teddy, un mundo de ideas.
23: Mamma mia. Mamma Mia, el musical arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'Ava. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a mamamiaelmusical.es i uneix-te a la festa de l'any.
24: Tots recordem els grans moments d'Iniesta, però
2: Què passava quan s'apagava el soroll de l'estadi? Descobreix la seva història des de dins. Els records, les emocions i els moments que van marcar l'Andrés darrere del futbolista. Des del 28 de setembre a Barcelona. Iniesta Experience. El joc interior. Entrades a iniestaexperience.com.
4: RAC1, emissora oficial.
5: Consell d'estalvi nivell expert. Ara amb Endesa, passa't a Orange i estrena un Samsung Galaxy S26 amb un descompte addicional a la factura de la llum. Informa't sobre totes les combinacions i les bases legals al 800-700-700 a endesa.com o al punt Endesa que tinguis més a prop. No ho deixis escapar. Només fins al 4 d'octubre.
0: Anem a la crònica de successos. Els casos de violència relacionats amb el crim organitzat o el narcotràfic van a l'alça arreu d'Europa. Avui llegim al diari Ara que segrestar i apallissar per situacions vinculades amb les drogues s'està convertint en el pa nostre de cada dia. De fet, segons l'Ara, des del gener a Catalunya hi ha hagut 8 casos de detenció il·legal. Segur que en recordeu algun. Per exemple, ara fa només un parell de setmanes, a l'AP7, a Montornès del Vallès, quan 5 homes vestits de policies es van endur un home que va aparèixer hores més tard ferit en un altre punt del país. Aquest ha estat el cas més aparatós a Catalunya, però aquest mètode també corre com l'escuma arreu d'Europa. L'últim any s'han registrat diversos casos similars a Portugal, Itàlia o als Països Baixos. Avui que hem de lamentar un nou cas de violència masclista a l'Estat, la Guàrdia Civil ha detingut un home de 56 anys després d'haver matat la seva parella de 47 en un poble de Sevilla. I de tornar a Catalunya, els Mossos han detingut un home de 33 anys com a presumpte autor d'un robatori amb violència a Sarrià-Sant Gervasi, a Barcelona. Els Mossos el vinculen a una xarxa de compra-venda de rellotges de luxe. Al Regne Unit, la policia ha detingut 5 persones sospitoses d'estar preparant un atemptat terrorista contra una base aèria britànica que també fa servir l'exèrcit dels Estats Units. Ara s'investiga si l'Iran està al darrere de l'intent d'atac, perquè des d'aquesta base s'han enlairat bombarders nord-americans cap a l'Orient Mitjà. Anem cap a Londres amb el corresponsal de RAC1, Sergi Forcada.
12: La policia va detenir 5 homes carregats d'explosius després que la matinada de diumenge una veïna alertés que hi havia cotxes sospitosos i persones encaputxades a prop d'aquesta base aèria. La unitat antiterrorista de la policia s'ha fet càrrec de la investigació. Tot i que encara no s'ha esclarit qui hi ha al darrere del cas, el fet que l'exèrcit nord-americà utilitzi aquesta base ha fet que molts apuntin cap a l'Iran, perquè el juliol l'Iran va advertir que podria respondre contra les bases aèries utilitzades pels Estats Units. El president Trump s'ha mostrat satisfet per les detencions.
24: Ha sigut fantàstic treballar amb la Gran Bretanya. Han fet una feina increïble. Els teníem sota investigació perquè volien causar danys greus al nostre port i la col·laboració amb els britànics ha funcionat de meravella. Els vam tenir vigilats durant molt de temps i els hem atrapat.
12: De moment, la policia britànica no ha fet pública la identitat dels 5 homes detinguts.
0: A Austràlia, el govern vol que OpenAI doni explicacions sobre l'atac que un model d'intel·ligència artificial va fer al sistema de salut pública del país. El Senat australià ha citat oficialment tant Sam Altman, el director executiu de la companyia ChatGPT, com també Dario Amodei, el conseller delegat d'Antròpic, en una comissió d'investigació que buscarà aclarir quines ordres tenia la intel·ligència artificial per accedir al web oficial. Atenció a l'ensurt que es van emportar els passatgers de l'avió que feia el trajecte entre Barcelona i Boston, als Estats Units. L'aeronau va haver d'aterrar d'emergència a Porto, al nord de Portugal, perquè va començar a sortir fum de l'interior de la cabina. L'avió, un Airbus de la companyia nord-americana Delta Air, transportava gairebé 300 passatgers, alguns dels quals van haver de ser atesos per inhalació de fum. Ara s'investiga què va passar exactament. De la crònica de salut, l'Hospital de la Vall d'Hebron ha diagnosticat el primer nadó amb una malaltia rara neurològica abans que hagi aparegut cap símptoma. La malaltia provoca un deteriorament del sistema nerviós i pot arribar a ser mortal. Com que els metges li han detectat tant d'hora, s'ha pogut actuar a temps abans no apareguin els símptomes més greus. A més, ha servit per detectar la malaltia en dos germans més petits de 5 anys que tampoc no tenien senyals de patir-la. A Catalunya, cada any, recordem, es detecten entre 3 i 6 casos d'aquesta patologia. En ple debat migratori, sobretot arran de la crisi de Ceuta, crida l'atenció aquest estudi que publica avui La Vanguardia. La immigració no empobreix els ciutadans nascuts a Catalunya. Aquest és el titular que s'extreu després de revisar fil per randa les dades de l'IDESCAT que analitza avui La Vanguardia. Una de les conclusions és que a casa nostra la taxa de pobresa dels autòctons cau, és a dir, que els nascuts aquí cada cop són menys pobres. En canvi, la que creix és la dels migrants, que cada vegada tenen menys recursos. Els ciutadans que venen de fora tenen gairebé 3 vegades més risc que els autòctons de quedar-se amb una al davant i una altra al darrere i no poder assumir despeses bàsiques. Una de les raons és que ocupen feines amb sous baixos. Si sou amants dels esmorzars de Forquilla, apunteu. L'Andreuenc, al barri de Sant Andreu de Barcelona, ha tornat a ser escollit com a millor restaurant d'esmorzar de Forquilla de Catalunya. Ho ha aconseguit gràcies al seu plat de galta de porc brassejat amb rentada de bacallà i suc de fesols. Carai. El segon premi ha estat per Can Mascort, de Quart, el Gironès, amb una cassoleta de careta de porc. I el tercer lloc l'han compartit el bar Lídia, de Lleida, i la Fonda Montserrat, de Cambrils. La Lliga del Porc i la Forquilla va néixer l'any passat amb l'objectiu de reivindicar l'esmorzar de Forquilla com a patrimoni gastronòmic de Catalunya. I una colla castellera del Baix Llobregat, el Castellers d'Esparreguera, han guanyat per primera vegada la seva història la primera jornada del concurs de castells de Torredembarra. Emoció fins últim instant, ahir en un concurs rodó amb 12 colles que van portar els seus millors castells a la plaça del Castell. La colla castellera de Figueres i els castellers de Cerdanyola del Vallès, la gran sorpresa, van completar el podi. Ho va seguir l'Esteve Giral.
1: Sí, primera jornada del concurs de castells molt àgil, entretinguda i emocionant. Victòria ajustadíssima al final dels castellers d'Esparreguera. Ho van fer en l'últim castell intentat de tot el concurs, a la cinquena i última ronda, descarregant per primer cop a la seva història un castell que ni havien intentat, el 5 de 7, amb l'agulla. Havien descarregat abans el 3 de 7 aixecat per sota. El seu cap de colla, Joel Segura, eufòric en declaracions a TAC12.
3: Ara mateix no tinc paraules. Un orgull de colla, ho he dit abans, un orgull de colla. Nosaltres no veníem a fer res més, però la colla tira molt i la colla sap perfectament quins castells podem fer i quins no.
1: La colla castellera de Figueres, amb la torre de 7, es va quedar amb la mel als llavis. Tercers, els castellers de Cerdanyola, a qui ningú esperava el podi. Aquest dissabte i diumenge, recordeu, el concurs de castells a Tarragona, a la Tàrraco Arena, amb les millors colles, amb la colla de castells de RAC1 en directe.
0: I tornem un moment als cinemes perquè més enllà de l'arribada de la bola negra dels Javis, aquest cap de setmana també ha arrasat la reestrena de Avengers Endgame. Set anys després de convertir-se en la pel·lícula més taquillera de la història, Avengers Endgame ha tornat al número 1 de la taquilla nord-americana amb una versió que incorpora 6 minuts més de metratge addicional. Són 4 escenes que han rodat ara i que serveixen per connectar l'última pel·lícula del famós grup de superherois amb la nova que han d'estrenar aquest pròxim mes de desembre, Avengers Doomsday. Amb aquesta reestrena, Avengers Endgame ha recaptat 26 milions de dòlars més als Estats Units i 60 milions més a la resta del món. I de tornada a Catalunya, aquest vespre se celebra la cerimònia d'entrega dels Premis Vanguardia al Palau de Congressos de Catalunya, Barcelona. És la quarta edició d'aquests guardons que distingeixen la feina en diverses disciplines com la sostenibilitat, la ciència o la cultura, entre d'altres. S'hi entregarà també el Premi a l'Empresari de l'Any, el de la Trajectòria, l'Extraordinari i el Premi Revelació. En aquesta edició, que presentarà la periodista Elena García Melero, s'hi reuniran fins a 1.200 convidats, entre els quals el president del Govern d'Espanya, Pedro Sánchez, i el president de la Generalitat, Salvador Illa. Hi ha 7 minuts per les 9 als esports. El Barça recuperarà abans d'hora Eric García, que se'n torna cap a Barcelona després de les molèsties al genoll esquerre que va notar-se dissabte abans del partit entre Anglaterra i Espanya a Wembley.
6: Els catalans parlem. Passa't a la fibra i al mòbil de Parlem Telecom. I ara parlem dels esports.
0: Abans de restos tranquils, sobre el paper, Eric García no té cap lesió i hauria d'estar disponible al pròxim partit del Barça, que és el dissabte 10 d'octubre. Encara falten pràcticament 15 dies contra el Getafe al Camp Nou. El que passa és que ahir els metges de la Federació Espanyola van fer-li proves i encara que no van trobar cap lesió, Luis de la Fuente va decidir alliberar el futbolista per precaució. D'aquesta manera, Eric García s'estalviarà els 3 pròxims partits d'Espanya contra Croàcia, la República Txeca i novament contra Croàcia. Qui està d'enhorabona és Xavi Hernández, que hi va aconseguir la primera victòria com a seleccionador dels Països Baixos. L'equip neerlandès va guanyar 1-2 a Sèrbia, a Belgrat, amb dos gols al davanter de l'AZ Alkmaar, Max Mirding. En canvi, Jürgen Klopp encara no ha guanyat com a seleccionador d'Alemanya. Ahir eren els grans favorits contra Grècia, però van perdre per sorpresa amb un gol dels grecs al minut 74-0-1. I mentrestant ahir, Cristiano Ronaldo va quedar-se sense jugar en Portugal per primer cop en 18 anys. No havia passat mai des del 2008 que el davanter es quedés a la banqueta tot el partit malgrat estar disponible per jugar. I tota l'absència i tot i l'absència de Cristiano Ronaldo, Portugal va guanyar 1-2 Noruega, la Noruega d'Erling Haaland. El davanter del City va marcar pel seu país, però l'equip portuguès va guanyar amb gols de João Félix i Gonçalo Ramos, que hi va marcar el gol de la victòria després d'una pífia greu de l'exporter del Sevilla, Nyland. Finalment, a Hongria, hi va jugar-se un Israel 0, Irlanda 3. Els futbolistes irlandesos no van donar la mà al rival i van portar braçalets negres per les víctimes de Gaza. L'aturada per seleccions, recordem, s'allargarà fins al 9 d'octubre, però la segona divisió continua en marxa amb total normalitat. El Girona, recordem que amb un grapat d'internacionals fora, va tancar la jornada en cinquena posició després de guanyar divendres 2-0 l'Albacete, i mentrestant el Sabadell és setè amb l'empat a un que va aconseguir abans d'ahir a Balaïdos contra el filial del Celta. Als Estats Units, no us perdeu el golaç de falta directa que marca Leo Messi aquesta matinada al Inter de Miami. Un dia més, el davanter argentí ha liderat la victòria del seu equip a la Lliga Nord-Americana. En els pròxims dies, Leo Messi s'incorporarà amb la selecció de l'Argentina. La setmana que ve hi jugarà el seu últim partit al Monumental de Buenos Aires contra Benín. I encara en futbol, Espanya, la selecció espanyola femenina sub-20 s'ha proclamat campiona mundial després de guanyar els penals Corea del Nord. En l'equip espanyol hi ha 5 jugadores del Barça. Una d'elles, Rosalía Domínguez, va endur-se el guardó de millor jugadora d'aquest Mundial. I en bàsquet ha començat la Lliga ACB i ho ha fet amb una victòria brillant del Força Lleida a la pista del València. Ahir l'equip de Gerard Encuentra va donar la sorpresa a la pista de l'actual campió de la ACB i el va derrotar de 5 punts, 100-105. En acabar, el tècnic lleidatà animava l'afició a celebrar la victòria com Déu mana.
7: Està clar que és una victòria que li hem de donar molt, molt de valor, no? Jo crec que l'equip hi ha posat una il·lusió tremenda, i amb la il·lusió i l'ambició i la convicció de que podíem guanyar, no? Llavors jo crec que ho han executat molt bé, els protagonistes són els jugadors. És festa major, doncs que els lleidatans celebrin, que nosaltres ens toca entrenar, no? I seguir treballant. És jornada 1.
0: El Girona també va guanyar de 7 punts al Múrcia i a Fontejau, mentre que la Penya va perdre de 6 a la pista del Breogán. La primera jornada de l'ACB ha estat la més anotadora de la història. Els equips han anotat una mitjana de gairebé 95 punts i el Barça és qui n'ha fet més, 119 dissabte contra el Corunya. I en ciclisme, un gregari de Tadej Pogacar, Brandon McNulty, és la gran sorpresa del cap de setmana després de proclamar-se contra tot pronòstic campió del món en ruta. El ciclista dels Estats Units, de 28 anys, va trencar tots els pronòstics a Montreal i aquest any lluirà el mallot de l'Arc de Sant Martí, que fins ara tenia precisament el lesionat Tadej Pogacar. L'altre gran protagonista de la jornada va ser Vladimir Kovacic, és el massatgista de l'equip d'Eslovènia, que ahir va haver de pujar la bicicleta per evitar que el combinat eslovac es quedés fora dels Jocs Olímpics. El motiu és que els tres ciclistes titulars d'Eslovàquia no van poder competir i algú ho havia de fer per evitar la penalització. Per sort, Kovacic, de 28 anys, havia estat ciclista i conservava la llicència, encara que feia 9 anys, 9, que no competia. I no ho va fer pas malament. Va aguantar 100 quilòmetres a una mitjana de 47 per hora abans d'abandonar. En handbol, el Barça jugarà la final del Mundial de Clubs dijous contra el Veszprém de Xavi Pascual. L'equip de Carlos Ortega encara ha de passar un partit intranscendent davant del Montada del Marroc, però les dues victòries que acumula Egipte li han garantit poder defensar el títol en una nova final. I venim d'un cap de setmana en què George Russell va guanyar dissabte el Gran Premi de l'Azerbaijan de Fórmula 1 per davant de Max Verstappen en un final d'infart. Carlos Sainz va acabar desè, mentre que Fernando Alonso va haver d'abandonar abans d'hora i va completar un cap de setmana certament per oblidar.
8: Hola, sóc Marc Casado. Sé que encara sóc molt jove, però ja he après que la vida tot pot canviar en un minut. Avui toca marxar, però hi ha coses que no són negociables. Vagi on vagi, sempre portaré amb mi la meva terra. És com sóc. Som terra, som orgull, som així. Parlem, perquè ets els nostres.
9: Parlem. Truca al 1713 o entra a parlem.com.
0: Hi ha 2 minuts per les 9 al trànsit.
10: Roma Coruma. Concessionari oficial Mazda i Suzuki a Barcelona, Mataró, Sabadell i Sant Boi patrocina aquest espai.
0: Anem a comptar cotxes, com sempre, des del RAC i com sempre amb el Ferran Aràndiga. Bon dia.
11: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui dilluns, pendents d'aquest tall que hi ha hagut a l'Avinguda Meridiana, que a hores d'ara doncs sembla que ja ha reobert aquesta via i a poc doncs va millorant la circulació, tot i que encara queden uns 2 quilòmetres de lentitud intermitent. Més enllà d'aquest tall, doncs recordem també que tenim un accident actiu a la AP7 des de primera hora del matí a l'altura de Vilablareix en direcció a Barcelona, on hi ha només un carril de circulació obert i tot plegat doncs provoca 2,5 quilòmetres de retencions. Més enllà d'aquesta incidència, doncs també tenim retencions habituals arreu del vessant Besòs, cues en tot el nus de la Trinitat, cada retruc doncs també encara afecta en tot el tram de les dues rondes de Barcelona. Pels túnels de Vallvidrera continuem també amb 1 quilòmetre de lentitud en l'últim tram en direcció Barcelona i també pel vessant Llobregat. Encara queden cues de 3,5 quilòmetres a la A2 i la B23 des de Sant Vicenç dels Horts i Molins de Rei. Per últim, al vessant Vallès també hi ha cues, sobretot a la AP7 entre Mollet i Barberà del Vallès en direcció Tarragona. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
13: Quan ha estat l'última vegada que t'ho has passat bé al volant? Difícil, eh? Nou Suzuki Swift amb un disseny completament nou. Tecnologia híbrida, etiqueta eco, connectivitat smartphone amb Suzuki Connect i 10 anys de garantia. Redescobreix la sensació de passar-ho bé al volant. Consulta'n les condicions a suzuki.es.
14: Roma Coruma a Barcelona, Mataró, Sabadell i Sant Boi.
0: I sentireu de seguida el senyor als horaris de les 9 del matí i a dir que acabem aquests apunts aquí al Món RAC1 parlant d'un aniversari. Perquè tal dia com avui, de fa 2.577 anys, que va néixer Confuci, una efemèride que sempre és una bona excusa per repassar el pensament d'aquest filòsof xinès. No, és una bona excusa per recordar que fa 17 anys a una candidata a Miss Panamà li van preguntar qui era Confuci i la resposta ja és història.
15: Muy buenas noches, Panamá. Confucio fue uno de los que inventó la confusión y por eso se le ha, de lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo. Gracias.
0: De nada. La candidata Miss que es va veure amb el compromís d'explicar qui era Confuci es diu Yuzue Kutsarali i malgrat aquesta relliscada tampoc li ha anat malament a la vida. Continua fent de model, viatjant pel món i visitant platós, que com tothom sap els va inventar Plató.
16: El Món a RAC 1 amb Jordi Basté.
25: La Sofia va dissenyar el logo de la seva startup i on altres veuen una A, ella hi veu un coet enlairant-se. To the moon. Per la Sofia, veure-hi més enllà del seu logo és molt personal i la nostra manera de veure la seva startup també ho és. Per això a CaixaBank Day One l'ajudem a portar l'empresa al nivell següent, perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat per a Day One.
16: El Món a RAC 1 amb Jordi Basté.
0: Les 9 tocades.
26: Comences el dia i ja saps, hi ha mil coses per fer. Però avui pots començar de manera diferent. Pots començar per tu i per cuidar-te cada dia, incloent Activia a la teva rutina. A més, Activia és diferent, perquè conté probiòtics 100 vegades més resistents que els del iogurt. I així nodreix la diversitat de la teva microbiota. Activia, comencem!
27: Activia cuida la teva salut digestiva cada dia i ara t'ofereix el perquè de tot plegat.
28: Avui, amb l'exdelegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, l'advocat Joaquim Forn i els periodistes Josep Martí, Màrius Carol i Mònica Terribas. A l'ull de poll, Pere Mas.
0: Saludem a aquesta hora. Hola, Màrius Carol, què tal? Bon dia.
29: Bon dia.
0: Tot bé?
29: Tot bé.
0: Sí? Si no entrem en detalls, no?
29: No, és que jo t'he llegit la columna de La Vanguardia d'avui, la teva, i dius això, que cada dia, a l'hora del cafè, tenim un escenari nou, cada vegada més preocupant que l'anterior, no? I els temes van tan ràpids que ara passarà una cosa. D'aquí 48 hores ja ningú parlarà de... De fet, avui ja no parla ningú de Ceuta.
0: És veritat.
29: Sí. Sí, va tot tan ràpid que totes les carpetes van quedant obertes.
0: Sí. No? Els incendis a Madrid ja no ens en recordem. Recordes aquell merder que
29: sí,
0: veus
29: tant.
0: A Madrid? I ja no és que és clar, anem saltant.
29: I l'àtic de la princesa, tampoc.
0: No. I que Maduro està a Nova York amb una presó, tampoc ja sí, n'hi parlem.
29: Un dia veus la foto al diari, el veus prim i tal, penses, mira, li ha anat bé això, sí, una mica no, per... No? Per règim alimentari.
0: Hola, Cunillera, bon dia.
30: Hola, molt bon dia. Jo crec que sí que es queden obertes, però no queden mortes. És a dir,
2: El problema és que hi ha un substrat, no? Hi ha un...
29: No, queden mortes, queden agonitzant.
2: No, és pitjor encara, perquè queden en stand-by, no? I d'allò que diu, quan vulguis hi podràs recórrer, perquè aquí les tens i tal. I això fa un medi ambient molt tòxic.
0: Hola, Quim Forn, bon dia.
4: Bon dia, bon dia, bon dia.
0: Tot bé?
4: Tot bé, tot bé. Perfecte.
0: Hola, Josep Martí Blanc, bon dia.
5: Bon dia, i contestant a la teva pregunta. Vindran temps millors. El que no sabem és quan.
0: I quan? Si trigarem i si els veurem.
5: I contestant...
2: I què vol dir millors?
5: O per afegir coses a les que ja han dit ells... Les coses surten de les portades, surten dels anàlisis, surten de les tertúlies. Estem al 2026 i encara portem els ginolls en sang de la crisi del 2008.
0: Sí, sí.
5: És a dir, que una cosa és que no en parléssim.
0: I una altra cosa és el que passa.
5: És com la mort, no? No, la gent no està a tots els diners i sopars parlant de la mort, però en canvi és una cosa que governa la vida de la gent. Mm. Doncs les coses que són importants a nivell social i polític poden desaparèixer de les portades, però el que no desapareixen és de...
2: De la vida.
5: Del conscient col·lectiu.
0: Mm. Hola, Mònica Terribas, bon dia.
17: Hola, hola, tant de bo tingueu raó. Jo sóc una mica més pessimista, eh? Jo crec que, com que no es fixen bé en el cap, perquè són tan breus, no? Passa tot tan ràpid, que no acaben fixant-se bé, no? En el marc del cervell, i la gent oblida molt ràpidament. I això pot estar passant amb mil coses que cada dia estem parlant. Per exemple, tot el que vau parlar la setmana passada, la IA, doncs bueno, ara ja està, ja ha passat la foguerada, ja han fet les declaracions, ja ha passat les Nacions Unides. Jo em temo que vivim en un temps en què fixar el coneixement costa molt.
0: Costa molt, efectivament.
17: Costa molt.
0: Hola, Pere Mas, bon dia. Bueno, després amb la Mònica parlarem. Algú ha vist al marge de la Mònica i un servidor? Algú ha vist la bola negra?
18: Servidor de vostè.
0: Val, perfecte, el Pere Mas. Val.
18: A les 4 de la tarda el divendres, que és quan tocava veure-la, per no haver d'aguantar tots els que van xerrant de la pel·lícula.
0: Val.
18: Fins als quals m'incloc a partir d'avui, clar. Sí.
17: A les 4 ahir, diumenge, a ple al cinema a Sant Cugat, però tothom en silenci respectuós.
18: Bueno, això és un miracle.
17: I plorant en silenci. Miracle, eh? La gent
0: jove?
17: Gent jove, gent de totes les edats. Sí.
18: Jo és que també el que em trobo habitualment quan vaig a Terrassa al cinema, amb tots els respectes, vaig anar aquí a Barcelona. Aquests que anuncieu per la ràdio?
0: Els
18: moviquets, aquí els de Sarrià.
0: Fa molt bé.
18: Uns seients gegants, la gent molt endreçada, tothom molt callat i tothom molt... Perquè pensava, el que no vull és anar a veure una pel·lícula i quan s'abarca la llum dels mòbils i la gent mirant els...
29: Abans eren els Balanyà, jo crec.
0: No ho sé.
29: Sí, jo crec que
18: era una sessió que la gent potser era una mica... Eren 4 a la tarda, era gent una mica més gran. També no és una pel·lícula per nanos de 14 anys, diguem-ne.
0: Bueno, de 14 no, però de 18 i 19, sí.
18: Sí.
0: I el que se li ha d'aplaudir als Javis és que aquesta pel·lícula porti a la gent jove als cinemes.
18: Home, clar. Fots el guitarrica del mig...
0: No, ho dic per això, no.
17: Però no pel guitarrica, eh?
0: No. Jo ho dic pel que diu en una època on la gent jove té uns inputs que nosaltres, no, nosaltres teníem, però que ells tenen d'una altra manera, que és la visió d'un franquisme, diguem-ho que dòcil.
17: Jo crec que a mi m'ha encantat, eh? Ja ho avanço i no li poso ni mig però a la pel·lícula i em va semblar... una obra mestra, i a més vaig pensar que d'aquí 50 anys La Bola Negra és d'aquelles pel·lícules de les quals se'n parlarà. En canvi, d'altres que ens agraden molt i que potser ens han impactat perquè són espectaculars, no han
29: resistit el pas del temps.
17: No han resistit el pas del temps, i jo penso que aquesta sí, explica la Guerra Civil, com diu el Jordi, pel jovent, d'una manera molt humana, però, en canvi... et fas perfectament el càrrec del que va significar la Guerra Civil des del punt de vista humà, i jo penso que això és molt interessant, com ho juga. És a dir, la mirada dels Javis és molt contemporània de la seva generació. Sí. És a dir, com afecta emocionalment a les persones el drama, no? El trauma. I en canvi, en aquest sentit, la ideologia està molt, molt, molt, molt ben travada dins de les tres històries.
0: En parlem d'aquí una estona, perquè hi ha una persona als Estats Units que és la persona que en sap més del tema de les audiències, com ha anat, com va...
17: Perquè això és increïble.
0: Sí, ara en parlem més tard, però... Veureu que hi ha el Joan Ferrer aquí, que és el responsable del diàleg aquí al Món RAC1. Hola, bon dia, Joan.
19: Bon dia.
0: Avui volem recordar un clàssic de clàssics del diàleg. Permeteu-me que ara parlem de l'habitatge, però que comencem així amb un somriure, perquè és que... Hi ha un tall que forma part de la història de la ràdio en l'imaginari sonor de RAC1, perquè avui fa 10 anys, d'un dels talls més històrics del diàleg de RAC1. Es coneix com A 20 uñas. Escolteu.
20: Després també ens ha fet un tuit en Tabito. Ens recomana un hotel a Conca. És A 20 uñas mirando a Cuenca. Ara comprovarem, a veure si aquest nom d'aquest hotel existeix,
17: estrany,
20: perquè
17: no?
20: Sembla molt estrany, eh? A 20 uñas mirando Cuenca. Molt estrany, no ho sé pas.
17: Un establiment
20: amb... No, ens està prenent el pèl, és una broma. Ara ho comprovarem. Ara mateix t'hi dic.
17: Ai, ai, ai, ai, ai.
1: Ara ho comprovarem. Estem parlant del 28 de setembre del 2016, quan un terrorista radiofònic, podríem dir, conegut com a Tabitus, posava en contacte amb el Tot és Possible per recomanar-los, doncs, un hotelet amb vistes. Tenint en compte l'efemèride, vam decidir posar-nos en contacte amb ell, amb el Tabitu, el Gustau, que és el nom real del Tabitu, i que és molt oient de RAC1, per cert, i molt amablement ens ha atès. El primer que li hem preguntat és com va anar tot plegat, com se li va ocórrer.
3: Jo tornava a dinar i sempre escoltava el programa, no? I sempre havia posat les trucades, a vegades bastant frics, de taques, de no sé què, i anava amb cotxe i va dir això, un hotel per anar amb un gos a Cuenca, i em va vindre això i estava, ja dic, vaig fer el tuit conduint. I no era ni premeditat ni res, i vaig pensar, bueno, per fotre la gracieta, però no, tampoc pensava que... És a dir, pensava que hi hauria algun tipus de filtre al programa, i em vaig sorprendre jo i tot. Va ser un acte sense premeditació i instantani, i sense voler fer sang. El que passa és que m'estim va ser greu després.
1: Ell no pretenia fer cap mena de sabotatge, eh? El que sí que volem saber és per què, de tots els noms possibles que hi havia, per què va triar la 20 uñas mirando a Cuenca, no?
3: Això és... És que tinc un amic que és de fora de Catalunya, que sempre es feia conya, que este la punt es mente uña, i llavors, quan van dir-lo del gos, i un hotel a Conca, i que ella se va dir a 20 uñas mirant de Cuenca, i dic, hòstia, pues, i mira, pues, va ser això, va ser, suposo que el cap, el tenim al cap una mica malalt, i lliguem coses, els dic que era per aquí en portar gos, pues vaig pensar això, 20 uñas, que tenen quatre potes.
1: I el mòbil li va començar a sonar perquè la repercussió va ser immediata.
3: El vaig escoltar el mateix dia, no? I col·legues que m'han començat a trucar i em van dir, hòstia, que... I vaig pensar, me cago en des, la que has liat una miqueta. Però bueno, mentre no que s'hi ha fet gaire sang amb l'Elisenda...
0: Clar que no.
3: Estic content.
1: Tot i que li va sortir bé, ella assegura que no ho ha provat més, ni amb RAC1 ni en cap altre ràdio. De fet, ja heu sentit que vol deixar molt clar que no té res en contra de l'Elisenda Camps, bueno, ni de l'Ester Muñoz. De fet, l'Ester avui en dia encara l'escolta.
3: Si les he trobat, si les trobo no passa res. De fet, a l'Ester Muñoz l'escolto abans del viatge bé i ara quan fa aquest de recomanacions, pues és un programa que també... ben dinat, això me l'escolto.
1: No ha anat mai a Conca, li vaig preguntar, però en canvi sí que ha vingut a la ràdio alguna vegada, l'hem tingut per aquí, sí. I per la planta 15. Yeah. I com que sé que ens estarà escoltant o acabarà escoltant l'espai quan pugui, li enviem una abraçada ben forta al Tabitu i, evidentment, també a l'Ester i a l'Elisenda Camps.
0: Autor de fa 10 anys d'aquest document per la història.
20: Després també ens ha fet un tuit en Tabitu. Ens recomana un hotel a Conca. És a 20 uñas mirando Cuenca. Ara comprovarem, a veure si aquest nom d'aquest hotel existeix,
17: estrany,
20: perquè
17: no?
20: Sembla molt estrany, A 20 uñas mirando Cuenca. Molt estrany, no ho sé pas.
17: Un establiment
20: amb... No, ens està prenent el pèl, és una broma. Ara ho comprovarem.
17: Ara
20: mateix t'hi dic.
17: Ai, ai, ai, ai, ai.
0: 9 i 12 minuts. En fi, almenys posem un somriure aquest matí, perquè no hi... 10 anys. Gràcies, Joan. Mentrestant, el món RAC1 ha tingut accés a alguns dels detalls al decret d'habitatge que vol aprovar amb el govern d'Espanya. Inclouria una protecció davant dels desnonaments per evitar casos com el de la Mari Carmen, tot i que les fonts del govern d'Espanya que hem consultat encara no detallen si això inclouria només els desallotjaments de pisos de fons voltor o tots. El que sí que es prohibiria específicament és que els fons voltor comprin pisos per especular. Una altra de les mesures estrella seria impedir els augments desmesurats dels preus dels contractes de lloguer quan es renovin. I es regularia el lloguer de temporada per evitar que sigui l'alternativa dels propietaris que intenten esquivar els topalls. El decret també incorporaria algunes de les exigències de Junts per Catalunya, com ara bonificacions fiscals pels llogaters i pels propietaris que baixin el preu de la renda o una rebaixa de l'IVA per afavorir la construcció d'habitatge protegit. Finalment, el govern d'Espanya... també preveu ajudes per a les persones sense estalvis que vulguin comprar el seu primer pis. Aquí hi ha lectures per tots els gustos, perquè aquí hi ha, primer això, que és una, això és un tema que ara en parlem. Després hi ha la mobilització, és a dir, tenim la Porta del Sol, ens deia que d'aquí uns moments tornarem cap allà, 350 tendes a la Porta del Sol. Tenim mobilització per part del sindicat de llogateres a Barcelona i també a Saragossa, a Oviedo, a València, d'altres punts de l'Estat. Però primer de tot, aquesta avançada de notícia del món a RAC1, amb les fonts que ens ha explicat el govern d'Espanya i de les quals n'avançar alguns detalls al món a RAC1. Aviam, Josep Martí, vostè dirà per començar.
5: Mira, si haguéssim matat algú i estiguéssim davant d'un crim tremendo i fes tres dies que no parléssim de res i la gent comencés a demanar la pena de mort, diríem que no es pot legislar en calent, que improvisar-se no es pot i que no és una bona idea que mentre és un cas puntual ha copat i monopolitzat la discussió pública, doncs el Parlament o el Congrés es posin a fer una llei. Crec que estem una mica davant d'això. No perquè el problema no existeixi, el problema existeix, el problema l'arrosseguem des de fa 10, 15 anys, d'una manera tan severa com ara, i és fruit de polítiques de 40 anys. Per tant, el que passi demà al Congrés serà un pedaç que no té massa sentit, un pedaç que, si sortís amb els termes que s'anuncien, griparà el mercat del lloguer, que pot, és a dir, alterar la defensa de la propietat privada, pot servir pels que ja estan de lloguer. I dir, escolti, a mi no em fotran fora, però a la gent que realment pateix el problema, que són els joves, que tenen problemes per accedir a un habitatge de lloguer o de propietat, en aquests encara els hi faràs la pilota més gran, perquè el mercat griparà, és a dir, segons quines mesures tu posis en pràctica, el mercat griparà. Llavors, la lletra petita, un fons voltor, bueno, haurem de veure quina és la definició d'un fons voltor. La persona vulnerable, haurem de veure quina és la definició d'una persona vulnerable. De tot aquest tema, jo el que veig és que el que no es pot ser és govern i oposició al mateix temps. A mi el missatge del president del govern interpel·lant directament a la senyora Mari Carmen em sembla obsè per part d'algú que porta 8 anys al capdavant del govern. La roda de premsa l'acte de Yolanda Díaz demanant-li a la gent que vagi a manifestar-se contra el govern del que ella forma part des de fa molts anys em sembla obsè. I em sembla encara més obsè que el 2026, sabent que la solució a curt termini no existeix, haguem de viure un espectacle com el que estem vivint des del desnonament d'aquesta senyora. A banda, el que intueixo també és una intencionalitat política que hi és, de mobilització de l'esquerra a l'esquerra del PSOE. Ja es va veure la setmana passada amb l'anunci d'Ada Colau de que està disposada a tornar, esta vegada a través del Congrés.

0: Harry Potter i la Pedra Filosofal en concert. Torna a viure la màgia de la primera aventura de Harry Potter i els seus amics amb la pel·lícula completa en pantalla gegant, mentre l'Orquestra Simfònica del Vallès interpreta en directe la inoblidable banda sonora de John Williams. 19 i 20 de desembre a l'Auditori del Fòrum de Barcelona. No et perdis Harry Potter i la Pedra Filosofal en concert. Entrades a gransimfònic.com.
1: 205 cavalls i només 4,3 litres?
2: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
3: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
4: Posem-li cara a les dades que fa més de 10 anys que ens estan dient cada any les mateixes, que les dones grans són vulnerables en el nostre país, són les que pateixen més la crisi, no? I, per tant, jo crec que el cas de la Mari Carmen ha sigut la gota que fa esclatar la crisi, no? I ara veurem que uns utilitzaran políticament, com diu el Josep, sens dubte, que això a lo millor té un resultat menys 25 per sumar, per Podem, etc., perquè ja ho hem vist en els governs anteriors. Ara, que el president del govern, si la Mari Carmen l'interpel·la, li contesti, em sembla tan raonable com el... Quantes vegades els polítics, des del Congrés, els diputats s'han posat a la boca víctimes del terrorisme o el que sigui per fer política. Vull dir que això... Qui estigui net de culpa, que tiri la meva primera pedra.
5: Anem a donar una volta, un segon, Josep. Màrius, Teresa i Quim.
6: Jo crec que el problema és que necessitaria un gran pacte d'estat, però aquest país no està en condicions de fer cap pacte d'estat, perquè en aquests moments l'esquerra veu que li costarà molt poder treure un bon resultat, i la dreta pensa que és el seu moment i que el que han de fer és utilitzar-ho tot. O sigui, tothom utilitza tot en contra de l'altre i els problemes continuen presents. És a dir, res que no passi a altres llocs. Alemanya, diguem, el problema de la vivenda ha fet que Berlín guanyi l'extrema esquerra i, doncs, uns quilòmetres més enllà guanyi l'extrema dreta. Vol dir que tothom, davant d'un problema, s'ofereix com a solució. I hi ha solucions, primer, que són difícils, que necessiten temps i que necessiten, sobretot, un pacte. És a dir, per exemple, tu demà pots treure un decret que te'l tombin d'aquí 4 dies al Tribunal Constitucional, perquè... I la propietat privada va estar garantida i perquè hi ha coses que no et pots saltar, diguem, el marc en què et trobes. I jo crec que va haver-hi una oportunitat, i això és responsabilitat tant del govern del PSOE com del PP, que és quan allò, us en recordeu allò del Banco Malo, que van agafar centenars de milers de pisos dels bancs i tal? Sí, tot l'ajut que va donar els governs de torn van donar als bancs no va servir perquè aquest Banco Malo després servís com una mena de plataforma per poder contribuir a ajudar amb el problema de la vivenda, perquè hi havia centenars de milers de pisos. Què van fer els alts funcionaris? Els alts funcionaris van fer mèrits, no? Perquè, hosti, ens ha costat molt diner salvar la banca i ara nosaltres hem de treure el millor resultat possible. Doncs mira, hi ha moments que els resultats s'han de deixar de costat i s'han d'afrontar els problemes. Avui, fer un pla de vivendes i tal, d'habitatges en aquest país, sí, molt bé. Bueno, ho han anunciat molts presidents de comunitats, entre altres, per exemple, el president de la Generalitat, Salvador Illa. Però en quant de temps faràs això? Sí, has d'alliberar... terreny. Has de convèncer els constructors. Has de crear les UTEs, els no sé què, les societats per poder-los aixecar. Tot això que és un problema que resoldran que d'aquí 5 anys, 6, no hi arribem a temps. Els problemes, la gent té un problema avui. I el problema és que aquest no és un tema que es pugui solucionar, sobretot en un país en què en els últims 20 anys han vingut 2 milions de persones més. Llavors, davant de tot això, escolti, o ens posem una mica tots, o pactem una mica unes regles del joc noves, i ho pactem amb un ampli consens, o si no... Això serà, bueno, trauran un decret, el decret no contentarà ningú, se'l carregaran al Congrés, llavors... arribarem a una dinàmica que no té massa futur, perquè tu pots fer el decret que vulguis, però aquest decret haurà de passar pel Parlament, i el Parlament està per trobar gaires consens. O sigui, portem el malalt a la UCI, i a la UCI resulta que està el metge, doncs...
5: Està
6: alcoholitzat i a punt de tirar-se pel balcó, sí, clar.
5: Sí, sí. Aviam, Teresa Cunillera.
7: Sí, a veure, és que d'entrada, legislar en calent, jo estic d'acord que és un error, no serà...

0: Reis, perquè et falta perspectiva, et falta serenitat, si tu vols, inclús per fer-ho, però és que aquest no és el cas, aquest no és el cas. No estem parlant de la primera vegada que el govern elaborarà un real decret que portarà a convalidació del Congrés. Si jo recordo malament, se n'han tirat enrere com a tres de reals decrets que el Congrés ha tirat enrere per pues, una coalició adversa que no hi ha estat d'acord. Per tant, en calent no s'està fent. Jo crec que el primer que hauríem de saber és, amb aquest real decret que demà té que aprovar el govern, és que jo estic d'acord, ha d'anar consensuat, ha d'anar elaborat, ha d'anar treballat, perquè si no corre el perill que la setmana vinent va al Congrés i li diuen que no. Per tant, encara haurem incrementat la decepció de la gent, de la ciutadania, i jo crec que no està perquè això s'agreugi més. Cal pensar també que venim d'una tradició en aquest país on no era tradicional llogar pisos.
1: No.
0: Tothom volien comprar pisos. De fet, jo me'n recordo, jo vaig viure molts anys de lloguer, no? I era com una pressió familiar, ambiental, de tot tipus.
2: No tiris els diners.
0: Estàs llançant els diners. És més, com que jo vaig viure molts anys a Madrid, vaig treballar molts anys a Madrid, i anava i venia, tenia una altra pressió que em deien, per què no et compres un pis a Madrid? I jo deia, perquè jo no vull viure a Madrid. Jo treballo a Madrid i visco a Lleida, que ho vaig tenir clar tota la vida, no? Però aquesta pressió, bueno, pues al final es van vendre la casa i jo vaig comprar el pis perquè me'l venien a preu de la renda, bueno, aquestes coses, no? Però no és un país que hagi tingut una tradició de lloguers. I això està molt interioritzat. Per tant, avui, quan parlem de lloguer, en definitiva també sempre s'escapa, és que, clar, quan volen comprar un pis, la gent no pot. En el fons, aquesta tradició encara subsisteix, encara la tenim, no? I el lloguer sempre ha estat una cosa, bueno, pues, de fet la gent podia comprar un pis, com ha passat a molta gent, que si convé el llogo i llavors tinc uns ingressos, no? Però, és a dir, aquí jo crec que l'objectiu de demà, del decret que hagi d'aprovar el govern, és que ja vagi amb els acords parlamentaris suficients perquè tiri endavant. Perquè si això, tothom que participi d'aquesta negociació, jo estic encantada de que no em toqui portar-la, perquè ha de ser duríssima.
1: Bueno, fixa't que Sumar acaba d'advertir que l'acord sobre el text segueix molt lluny, que encara queda lluny de donar una resposta clara en molts punts concrets, una protecció completa davant dels desnonaments, la regulació de temporada i habitacions, la pròrroga dels contractes, aturar el frau dels pisos turístics i la renovació dels contractes. Segons Sumar, no permetran que es dilueixin elements que són centrals per tallar la crisi de l'habitatge que pateix Espanya, i afegeixen. Aquesta hora estem molt lluny de tenir un acord sobre el text i continuarem treballant durant el dia d'avui. No validarem un text que no estigui a l'alçada del moment que exigeix la ciutadania.
0: Pues amb tot el carinyo, no és l'actitud. No és l'actitud. Jo crec que l'actitud és... Quan tu vas a una negociació, i això ho sabem qualsevol que hagin fet negociacions, hi ha un que demana el 100% i un altre que ofereix el 0%. I sabem que la negociació justament que serà 60-40, 40-60, i que tothom ha de deixar una peça al taler.
3: L'esquerra del PSOE és un univers variat, eh? O sigui, és com una mena, diguem, de Via Làctia que, en fi, que en un moment donat es converteix en un forat negre. Jo hi ha una cosa que em fascina, i és que una de les senyores diputades, i no, em sembla que és esta ministra, parla de que tornarem a fer un boicot al Consell de Ministres. Com es fa un... O sigui, aviam una cosa. Aviam
4: quan,
3: una cosa.
4: Quan falten
3: mesos
4: per les eleccions... Què és un
3: boicot al Consell de Ministres? Boicot al Consell de Ministres? És que si tu no estàs d'acord, te'n vas a casa.
4: És que
3: ja
4: falten,
3: està.
4: Falten,
3: què vol dir que fas boicot?
4: Falten 4
3: que
4: dies.
3: Que continues cobrant...
1: Hi ha una cosa que és
3: hi ha un punt d'immoralitat. Sí. I la gent diu coses i es posa estupenda. Es pensa que ha fet la gran declaració. Farem boicot al Consell de Ministres. Què vol dir? Que es quedarà dormint? No.
1: Ja, amb quin forn?
5: No, a veure, jo tornant al decret, jo crec que aquí hi ha hagut una mala gestió per part del govern. Aquest decret ja s'havia d'aprovar el mes d'abril. Si tu tens un decret amb una minoria en el govern, sap que aquest decret s'ha de convalidar. Tu no pots presentar un decret aprovat només en el govern sense saber que tens altres partits que te l'hauran d'aprovar.
0: No hi volen seure la taula de negociació.
5: No, perdona, això no és veritat. I saps una altra cosa, per exemple, saps que ja fa molts dies que Junts havia fet arribar les esmenes, abans que esclatés tot això, i encara no hi havia resposta. I ara tots correm-hi. Però és igual, jo crec que les coses no s'han fet bé. Quan tu estàs en un govern en minoria, un decret llei l'has de portar ja havent parlat, havent negociat amb la resta de partits polítics. Segona cosa que em fa por. Veig gent que torna a voler fer política de titular. Ahir hi havia gent que parlava de contractes indefinits. contractes no, bueno, el sindicat de llogaters, que el contracte indefinit, lo primer, la primera reacció que farà és que molta gent que podria posar un pis en lloguer el retiri.
3: Va ser el Miguel Boyer, el ministre que va acabar amb els contractes indefinits. Els nostres pares i els nostres avis entraven un pis i de tota la vida.
5: Una altra cosa, gent que tenia aquelles rendes de tota la vida, després què passava? Ja no ens en recordem d'això. Els pisos, els immobles, caien perquè ningú feia una inversió. Hem patit alguna sèrie de coses. Sembla que no n'haguem après. I ara gent que va improvisant amb propostes que no tenen ni cap ni peus. Aquí s'han improvisat massa vegades. El 30%, quan es va fer la reserva del 30% de vivenda de protecció oficial, què ha causat a Barcelona? Doncs que no hi hagin promotors que estiguin construint a la ciutat de Barcelona.
4: Per tant,
5: tot el dia estem fent política de pedaços, fent política... Això queda molt bé, però xoca amb la realitat. Llavors, jo estaria d'acord amb el Màrius. Jo crec que cal un pacte entre tots els partits, cal prendre-s'ho seriosament. És un problema... que sí que afecta la gent gran, però també afecta d'una manera directa a la gent jove. Jo crec que són les dues, els dos segments de població doncs,
2: més,
5: que més pateixen això, no? Jo hi afegiria una altra cosa.
3: Les classes mitjanes...
5: Quanta gent van augmentant els sous? Quanta gent podrà pagar amb la seva pensió els augments aquests? Vull dir, per què diu la gent compra? És que té lògica, perquè tu has de pensar que si el pis que ara estàs pagant 1.500 euros...
2: El podré pagar el dia
5: perquè tens ara un sou d'una feina, el dia que tinguis una pensió potser no el podràs pagar.
2: Claríssim.
5: Jo crec que aquest càlcul l'està fent moltíssima gent. Sí. Llavors...
3: La inflació és molt alta i els preus de les hipoteques, perquè tothom compra amb hipoteques, com no sigui algun mafiós que té diner negre sota el coixí, clar, el preu de les hipoteques va pujant.
5: No, i una altra cosa, que, per acabar, no? El que tu no pots posar tampoc al mateix cas és el petit propietari, comparar-lo amb el fons voltor, amb la persona que té desenes de pisos. Jo crec que comparar el mateix no té ni cap ni peus, no? I que també has de donar garanties al petit propietari en el cas d'impagament. Jo crec que són coses... de calaix, aquestes.
4: De seguida donem una segona volta d'opinions quan arribem ja a 9:45 del matí, però hi he d'anar també cap a Madrid, a la Porta del Sol, que és un altre dels temes. Pere Mas, vols dir alguna cosa?
6: No, només celebrar que ja no estem parlant de Ceuta i de la Torre de Ceuta, no perquè no empatitzi amb la crisi humanitària que hi ha allà. No, però, a veure, l'agenda política mediàtica espanyola és molt curiosa. I ara toca Ceuta, ara toca les joies de Zapatero, ara toca no sé què, i ara toca el 15M. I la
2: però
6: setmana
2: que...
6: ve... No,
2: que...
6: bueno, perdó. Semblava que s'enfonsava el món amb Ceuta. I ara que hi volta ja no s'està enfonsant el món i Espanya ja no se rompe. Ara el tema és estos piejosos que estan a la Puerta del Sol que quieren una casa. Llavors anem aquests. Tinc una mala notícia per ells.
3: Aquest és el Jiménez Los Santos.
6: No, és que
3: pràcticament el que has dit és la frase que he utilitzat.
6: Estava fent paròdia dels tios que s'hi adrecen així. Jo crec que s'han tres perfectament. Aleshores, tinc una mala notícia per tota aquesta gent que està protestant, pel sindicat de llogateres, els polítics que estan actualment fent totes aquestes maniobres i discutint el decret llei, els importa tres pitos a la solució de l'habitatge, perquè només estan pensant en les eleccions generals, que seran al març o que seran al maig. Lamentablement és així. L'actitud maximalista de Podem o dels comuns, o com es digui el que hi ha a Madrid, perquè estan partits entre dos o tres, Sumar, Podem i el que sigui, té a veure amb això. L'actitud de Junts també té a veure amb això, perquè, evidentment, el que no es pot fer després de que fotin aquesta cafrada de desnonar aquesta senyora gran, és que ara no votis una cosa més o menys adequada a Madrid. Però jo crec que la política, en majúscules, ha tingut 20 anys o 25 anys per posar-s'hi amb això a l'habitatge. I només s'han fet com mesures, algunes una mica estranyes. Aquí a Catalunya, el tema, ho deia abans, ho suggeria aquí l'amic Forn, però el tema del topall de lloguer, el tema del límit dels grans tenidors i de les zones tensionades, amb algunes coses han ajudat, però han ajudat amb els nous contractes, però no amb els vells contractes, i han restringit l'accés de la gent a l'habitatge. Però bueno, ja s'ho faran. Però, o sigui, tot això és un teatret bastant notable.
2: A veure, dos matisos. Perquè aquí en aquesta taula hi ha tres persones que s'han dedicat a la política, el Josep Martí, el Quim Forn i la Teresa Conillera. Vull pensar que ells, quan tractaven els temes, ho feien de bona fe i amb voluntat de servei públic. I, per tant, dir que dels que estan legislant... tots només legislen, pensant en les urnes...
6: Tothom està pensant en les eleccions de la primavera. Sí, home, sí, estem pensant en això.
2: Escolta'm, jo vull pensar que tant els que estan en una banda com en una altra tenen un punt de preocupar-se per les coses d'una manera genuïna. Una altra cosa és que els preocupi les urnes, les enquestes, el no sé què, i en paral·lel. Val? Perquè el mateix que surt fent tuits i que no té responsabilitats de govern el mouen les enquestes, com l'altre. Però no caiguem des de les tertúlies i des de les, des de les oportunitats que tenim en posar tothom al mateix sac, perquè això és el que porta al vot populista
6: no
2: d'una manera automàtica.
6: No estic fent antipolítica, estic parlant d'avui, del context d'avui.
2: I una altra cosa, Ceuta i la crisi de l'habitatge estan connectades. Ceuta i la crisi de l'habitatge estan connectades, perquè en el fons del fons és l'expressió en diferents nivells de la mateixa situació, d'un món que ha repartit malament. Avui estava llegint a la Vanguardia, gran diari, certament, una informació sobre la fortuna que té un dels personatges que té una de les empreses tecnològiques més importants del món, i se li estima una fortuna de 180.000 milions. 180.000 milions! A una de les tecnològiques, el Huang Chongplang, no ho diré bé, el de Nvidia. Bueno, escolta...
3: Nvidia,
2: perdoneu.
3: Nvidia, que el nom té una conya, eh?
2: Ostres...
6: Eren targes gràfiques, això, començant-hi, però...
2: Això és l'expressió Ceuta i la Mari Carmen de la mateixa pel·lícula. L'únic, amb entorns diferents, però és la mateixa pel·lícula. La desigualtat i la pobresa que amenaça a una determinada capa de la societat.
6: Però a l'Nvidia no li fas res. I al gran tenidor que tenia Nvidia. El problema del Xema Gràcia no li fas res. Però a la iaia Convergent, que té un bloc de 10 pisos a l'Eixample, que és molta pasta, sí, aquesta la vas escanyar per totes bandes. I té molta pasta la senyora, eh?
2: Van.
6: Sí.
2: Sí.
6: Home, 10 pisos, sí, clar, a l'Eixample.
2: Sí.
6: Sí, home, sí.
7: Hi ha algunes coses que s'han anat dient. El problema de l'habitatge a Espanya ara mateix és un problema de joves. Hi ha gent gran, naturalment, però percentualment, i en números absoluts, el gran problema és per a les generacions que venen, ja siguin fills de pobres que es pensen classe mitjana o fills de classe mitjana. El problema és per a aquests joves, per poder armar projectes de vida, ja sigui en el mercat de lloguer, deixant-se el 60% de la renda en un país de salaris baixos per poder llogar alguna cosa, o... saber que s'hauran de morir sons pares, si sons pares tenen alguna cosa, per poder fer un upgrade social. Aquest és el mateix el gran problema que crema. I després, naturalment, hi ha gent gran pues, que no té ni per a fregir ni vestir.
2: Exacte.
7: Però si has de mirar un col·lectiu, els que has de mirar els joves.
6: Tres tios de 30 anys junts en un pis, amb 30 o 30 i pico anys.
7: Sobre
6: és això.
7: El dia que vam salvar la banca, és que vam prendre una decisió, que és salvar-nos el cul els que teníem més de 30 anys i ja ens havíem comprat el primer pis. Perquè el mercat va dir que això estava un flat en un país de salaris baixos i que un pis que tu l'havies comprat feia 10 anys no podia valdre el doble. I llavors van anar a salvar gent com tu, Màrius, o com jo, que ja teníem part del patrimoni fet. I vam dir, no podem permetre que el patrimoni d'aquesta gent baixi, entre altres coses, perquè el sistema financer se n'anirà a l'aigua. I vam aguantar artificialment els preus per evitar probablement un problema major, que és que tu haguessis perdut els estalvis, i jo també. Però la banca aquí era la baula del mig, que no havia fet els deures, no havia controlat els riscos, no havia fet la feina que s'espera que faci la banca. Però al final, quan el problema estava en la taula, no vam salvar la banca. Ens van salvar a mi i a tu. I els que estem en aquesta taula, que tenim una
2: edat. La banca.
0: I després... I la banca. Salvar la banca...
7: Sí, però salvant a la banca et van salvar tu, Mònica.
2: Sí,
7: van salvar
2: però la banca, perquè al cap de 4 dies, Josep...
7: Però tu haguessis perdut els estalvis, i jo també.
2: La banca feia les habituals exposicions dels seus beneficis. I eren milers de milions, Josep.
0: Que no han parat de créixer. I no han tornat ni un euro.
7: I després, diu, problema d'habitatge, no és homogeni. Barcelona, un problema. Àrea metropolitana, un problema. Madrid, un problema. Àrea metropolitana, Madrid, un problema. Bilbao, problema. València, Sevilla. Escolti... El món, tal com el tenim muntat, tothom vol viure al mateix lloc. Tothom vol viure a l'àrea de Barcelona, tothom vol viure a l'àrea de Madrid, tothom vol viure a l'àrea de Bilbao, Sevilla, València. Dius, en aquestes zones, quina solució hi ha? Cap. A curt termini, cap. En els propers 5 anys, cap. En els propers 10, probablement, cap. I menys quan tu segueixes apostant per un model de creixement que passa perquè cada any a Catalunya siguem 150.000 persones i a Espanya mig milió més. És a dir, escolti, en algun lloc han de viure. I llavors te'n vas a l'altra part de la fulla i dius, quina és la capacitat de construcció d'aquest país. I et surten un número de vivendes d'obra nova que pots construir que no serveixen ni per a donar sortida a la necessitat anual que tu tens de noves llars. Aquesta és la situació. Per tant, dius, anem a fer un decret. Doncs ve a fer-lo. Però les bases sobre les que estàs construint la societat encara avui dia i pel model que tu estàs apostant fa que aquest problema, la tendència sigui creixent. I llavors el que no pot passar és la senyora Mari Carmen, per parlar d'alguns noms i cognoms, necessita una solució, sí. Però aquesta solució no li puc donar jo. No li pot donar el Quim, no li pot donar la Tere, no li pot donar el Màrius, ni la Mònica, ni el Pere. No li podem donar nosaltres en cas de que tinguem un excedent d'una vivenda. Això són serveis socials. Tu no pots traslladar la política de serveis socials a les persones que tenen propietats. No ho pots fer, perquè si fas això, doncs llavors, escolti, anem directament a instaurar un altre tipus d'estat i li podem dir, li podem posar l'adjectiu que vulguem.
1: Aviam, Quim Forn, és que he d'anar a la publicitat i he d'anar al sol. Tranquil·la, que en parlarem. Tenim temps per parlar d'això.
5: Per això deia que no pots equiparar, lògicament, el partit propietari del gran propietari. Crec que són dos realitats diferents que fins ara el decret no contemplava. No, i una dada més sobre el tema del rescat. El rescat va costar 64.000 milions.
0: Sí, senyor.
5: Que estem d'acord, que s'havia de fer, molt bé. Bueno. Però d'aquests 64.000 milions, la banca només n'ha tornat un poc
2: res,
5: més,
2: no
5: poc més d'un
0: 10%.
5: Més d'un 10%. Llavors, que tu veus els guanys anuals del sector bancari que cada dia s'enfilen més i dius, escolti'm, però si vostès... Llavors això és el que la gent no entén. Si
2: no és el que la gent no entén, és el que la gent l'indigna.
5: Bueno, per això, és el que estic dient. Llavors, jo crec que aquí hi ha una cosa. S'havia de fer el rescat, s'havia de fer, però perquè aquests bancs que estan tenint aquests beneficis no han retornat només un 10%.
0: Perquè no se li van fixar contrapartides en el seu moment.
5: Sí.
7: Tu estàs disposat a que el teu pis de Barcelona valgui la meitat del que val al mercat?
0: Bueno.
7: Ho dic perquè si un pis a Barcelona, en un barri X, el que vinc jo, per exemple, diu, escolti, aquest pis val 800.000 euros. Si aquest pis se posa a lloguer i el mercat està dient que val 800.000 euros i jo em penso que tinc un patrimoni de 800.000 euros, aquest pis, el mercat de lloguer, ha de tindre una rentabilitat en una inflació del 3, doncs del 5, del 6, no? He de poder generar capital per fer reformes quan toqui, per pintar quan toqui, per tant, una rentabilitat del 5, del 6 l'he de tindre.
3: Per doncs, pagar l'IBI.
7: El 6% sobre aquests diners et donen un lloguer que en un país com el que tenim, la majoria de gent no pot pagar. Eco, no hi ha solució.
0: O
7: una de les solucions, per la via ràpida, dius, si estiguéssim a Venezuela, és fàcil. Dius, escolta, Martí, en veritat, la solució passa perquè tu sigues la meitat del ric que et penses que ets. Però no hi ha ningú més de taula que vulgui això.
5: No, però és que hi ha molta gent que es pensa que és rica perquè té un pis de 800.000 euros i, no. I això és fals. Això, això és una il·lusió.
7: Però el que ens està escoltant per la ràdio i que a la butxaca només té teranyines, bueno. per aquest t'asseguro que aquestes xifres li semblen que tu i jo som uns lladres.
1: Si un segon, si la Teresa Coronyera.
0: Home, és que amb això de la banca m'incomoda una mica, que sembla que teníem l'obligació de que la banca tingués aquest cost que va tenir per tot el conjunt de 64.000 milions i no hi hagués cap contrapartida. És a dir, jo t'ajudo i quan estiguis bé, home, retorna algo
2: d'això que t'ha servit.
0: I no han retornat res. I amb la impudícia, com deia la Mònica, de que cada dia beguis els seus declaracions de beneficis i et quedis tan content. Ara, una vegada dit això, què fem? No fem res. Perquè no és veritat que el tema dels lloguers sigui molt important a Barcelona, que és veritat. Jo sé el que pagava, quan tenia el pis llogat a Barcelona. Jo sé el que pagava. Però és que passa a les zones rurals. És que a les zones rurals avui no hi ha res de lloguer. Costa molt als pobles de trobar un lloc per llogar. Per tant, és una cosa molt transversal. I llavors tu dius, bueno, és que és clar, què fem? Continuem lamentant-nos? Continuem mirant-nos-ho i dient la nostra opinió? O ens arremanguem i fem alguna cosa? És per això que jo deia abans, s'ha de fer un decret, ja es va fer una llei d'habitatge, que, per cert, dona competències a les comunitats autònomes de les que ningú parla. Que les comunitats autònomes del Partit Popular s'han negat a aplicar la llei de l'habitatge. S'han negat. i no passa res. Tema de serveis socials, en el cas d'aquesta senyora Mari Carmen, que vivia a Sáenz de Baranda, un barri que està bé, a prop del Retiro, que és una cosa que alguns haters d'aquests que hi ha a les xarxes li han tirat en contra.
2: Sí, sí.
0: Que, escolta, si no pot pagar, que es foti, que viu al Retiro. Perdoni, és on ha viscut 70 anys. Uah. O és que no té dret a viure a Sáenz de Baranda?
7: El dret, no, el dret no el té.
0: Perdona, bueno, vale,
7: no,
0: pues llavors...
7: No,
0: però deixa'm acabar un moment, sisplau. O sigui, ja m'ha desconsellat.
4: Acaba.
0: És que ja no me'n recordo el que li anava a dir ara. És que de veritat...
4: Que vaig a la publicitat i ho recordarem.
0: Vale.
4: I de seguida anem també cap a la Puerta del Sol. Per cert, deixa'm dir que aquest matí ens han despertat amb un tall de veu precisament de Mari Carmen, aquest campena d'emblema. No, no dic que no s'hagi de tenir com a emblema aquesta dona, eh? L'únic és que aquí a Catalunya fa anys que és el número 1, és a dir, aquesta cosa de que Madrid ha nascut un símbol que podria haver nascut aquí perquè fa molts anys que això també aquí ja dura. Però, en fi, han registrat un missatge dirigit als acampats, escolteu.
8: Me gustaría estar allí con vosotros, acompañaros en vuestra acampada y en vuestra lucha, pero no tengo la suerte. Por lo tanto, desde aquí, os pido a todos valor, luchar, defender lo que es vuestro. Y, por favor, tener cuidado, seguir acampado hasta que vuestro cuerpo aguante y vosotros lo deseéis.
4: No sé, és una pregunta, de debò. Si això, aquesta gravació, ajuda o no ajuda a la gent que està al sol? Un segon, sisplau, un segon.
9: RAC 1. La vida d'una pyme és un viatge. Si en tens o en gestiones una, sabràs de què parlem. I si l'hem de fer junts, no seria una bona idea assegurar-nos que estem fets l'un per l'altre? Descobreix a bankinterempreses.com fins on podem arribar junts ajudant-te a impulsar la teva pyme. Perquè si estem fets per a tu, tens un banc 100% per a tu. Banc Inter, banca d'empreses.
10: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents tant... i comences a sentir més... Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days. Ofertes increïbles en vehicles de lliurament immediat només aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant. Entra a jeep.es.
11: Marc Márquez. Per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
12: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
11: Truca a Verisure al 900-903-744.
13: Verisure. Fuera se ha desatado el fin del mundo. Maravilloso. La excusa perfecta para no hacer absolutamente nada hoy. Envuélvete en la manta super suave de Teddy por solo 10 euros. Enciende tu vela aromática favorita por 3 euros y deja que los demás se empapen. Proveedor oficial de los amantes del sofá. Teddy, un mundo de ideas.
14: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia al 1922... a aprofitar els residus orgànics per generar gas verd al 2026... Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
15: Un amic? Doncs un amic és simplement això. Algú que sempre hi és. Que t'aixeca quan ja no et queden forces i celebra els teus èxits com si fossin seus.
16: No hi ha res més humà que ajudar i ser ajudat. Santa Lucía. Una vida amb tu.
17: Tres vertical, caminada per la natura.
18: Trekking?
17: Sis horitzontal, fan que unes vacances siguin imprescindibles.
18: Excursions gratis amb Costa.
17: La solució és Costa. Reserva el teu creuer pel Mediterrani o al nord d'Europa abans del 10 de desembre amb tres excursions gratis. Més info a la teva agència o a costacruceros.es. Costa.
19: Iaia, he reservat entrades per a no veure juntes una exposició demà.
20: Demà? Impossible, amor. Tinc ball a primera hora després de quedar amb el teu api per anar al nou restaurant i...
19: Iaia, no dius pas podem tot?
20: Sí, que puc, sí, sí que puc.
21: La gent gran ho té tot per viure. I per celebrar-ho amb el cupó diari del Dia Internacional de la Gent Gran de l'ONCE pots guanyar 500.000 euros. I fins a l'1 d'octubre, si entres a cuponespecial.es, aconseguir centenars de targetes regal amb moda, esport i viatges. ONCE. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: Quan a Aldi costa tan poc comprar fruita i verdura fresquíssima i d'aquí et sents...
6: Increïble.
3: Platòric.
6: Patata.
3: Eh?
6: L'oferta di. Aquesta setmana els 5 quilos de patates a 0,75 al quilo.
3: I el pit de pollastre pack familiar a 5,49 al quilo. Aldi.
6: Que poc que costa comprar bé.
22: El perquè de tot plegat.
1: Tres quarts tocats de 10. Hola, Jordi Armenteres, bon dia.
23: Què tal? Bon dia, Basté.
1: Bon dia. Estàs a la porta... al sol.
23: Sí, a la porta de sol.
1: Porta al sol.
23: 15 anys després, vam fer molts matins en directe des d'aquí i hi ha moltes imatges que ens recorden aquella situació.
1: A parlar dels teves, perdona, Arben. Una cosa molt important, que és la guerra que hi ha entre... Va, que l'alcalde de Madrid diu, venga, tots estos tios fuera.
23: Sí.
1: I Moncloa diu... Res.
23: Amb un comunicat molt dur ahir a última hora, exigint que hi hagués un desmantellament de sòl de manera immediata. De moment no hi ha resposta de Moncloa, sí que és veritat que l'amenaça és estar aquí fins dimarts, si podem parlar d'amenaça o l'advertència. Hi ha una imatge en aquest moment, Basté, que contrasta molt. Aquí tinc les 350 tendes. Durant la nit n'han aixecat un centenar més. També han crescut molts tendalls, perquè avui hi ha amenaça de pluja aquesta tarda a Madrid. Sí, uns tendalls que són molt grossos i que estan per sobre d'aquestes tendes. Aquestes tendes són davant de l'edifici de la Comunitat de Madrid i, per l'altra banda, sota aquell cartell tan famós del tio Pepe que tothom coneix d'aquesta Porta del Sol. Però és que, si faig res... 30 metres a peu, és que és la dicotomia d'aquest matí. Hi ha tots els que comencen els free tour, evidentment amb turistes, bona part d'ells que han dormit en pisos turístics, que faran els free tours, i aquest és en aquests moments la primera parada, òbviament, per explicar què passa amb aquesta protesta. Una cosa més, estàveu apuntant dades, estàveu fent moltes preguntes, el debat era interessantíssim a la tertúlia. La Mònica Ribas inicialment apuntava, falten dades de tot això, en tinc algunes que ens les passa Moncloa, hi ha un argumentari aquest matí que va acompanyat de tot d'aquest decàleg, d'aquesta proposta de decret que va al Consell de Ministres de demà, dues dades que podem posar sobre la taula. La primera, el dèficit d'habitatges a Espanya en aquests moments, insisteixo, segons Moncloa, són 500.000 pisos, o sigui, per arribar a una situació de normalitat es necessitaria que s'aixequessin de manera immediata mig milió de habitatges. Com es fa això? Moncloa no té resposta. I apunten a un altre element, que en aquests moments fan falta 700.000 treballadors al sector de la construcció. No només per construir habitatge nou, sinó sobretot també per rehabilitar per la situació del parc d'habitatge que hi ha en aquests moments a l'Estat. I amb aquestes dues dades sobre la taula és com volen inspirar aquest decret que sotmeten demà a la consideració del Consell de Ministres.
2: Això que diu és molt interessant, és a dir, de la mateixa manera, o sigui, ara em feia una reflexió el Ruben Wagensberg a través del mòbil, dient-me que, a més, no únicament aquests nanos de Ceuta que ara estan deambulant sense nord a Ceuta n'han mort 200 i que ningú ha fet un minut de silenci, i en canvi per la Mary Carmen, evidentment, i molt solidàriament, tothom està fent un procés de solidaritat molt intens, no? Vull dir que no totes les vides valen el mateix, ni en aquest nivell, ni quan parlem de la Mary Carmen, ni quan parlem dels 200 morts a Ceuta, i crec que això ens hauria de fer reflexionar. Però té raó en el sentit de que la gent que finalment acaba poguent instal·lar-se aquí acabarà al sector de la construcció, perquè el que li falta als sectors on falten mans és aquesta mà d'obra. Perquè hi ha molta gent que no vol fer no vol anar al sector de la construcció.
7: I llavors podem fer vindre 800.000 persones i les farem dormir baix del pont, perquè els 800.000 que falten, on te viuran?
2: No estic dient que hi sigui una solució fàcil, Josep, però t'estic dient que el sistema econòmic els necessita.
0: Si no t'hi poses, no trobes la solució.
2: Els necessita.
7: Bueno, per això deia abans que hi ha una cosa que no quadra, que és, amb una mà, celebrar un model de creixement del 2 i pico, del 3% anual, el creixement del PIB país, en base a un model d'importar permanentment obra barata o mà d'obra barata, que en el terreny de l'habitatge, pues la gent té la mala costum de dormir en una habitació. I si falten mig milió, dius, no, per a poder fer mig milió de pisos en 10 anys, doncs, per cas, n'hem de portar 800.000. Diu, doncs, bueno, llavors ja no et faltarà mig milió d'habitatge, te'n faltaran 300.000 més. No?
0: Però llavors què fem? Ens resignem o ens posem mal obra i fem alguna cosa?
1: És una bona pregunta.
0: Perquè, però, clar,
4: tinc habitatge buit?
0: És veri... No, no, però
4: aquest argumentari diu alguna cosa? Aviam, quants n'hi ha de buits?
0: És dir, demà es pretén fer un decret que sigui la base per fer coses. I això vol dir, ja ho hem parlat abans també, de que hem de renunciar als maximalismes. Hem de fer alguna cosa que sigui pràctic, que sigui útil,
4: digue'ls
0: que serveixi.
4: Si
0: i que més endavant, tu dius, bueno, pues aquesta mesura no m'ha anat bé, de modificar-la, el que sigui, però és que si anem de maximalismes, no es construeix.
1: Fic
0: i es tracta de construir una base. Una base on tothom sàpiga que hi ha de perdre alguna cosa.
1: Sí.
0: Que he de deixar alguna de la meva proposta de màxims. Perquè si no ho fem així, és com tot. És dir, les lleis... És dir, pot haver, si tens una majoria absoluta, ja ho sabem, hi ha una tendència a no escoltar massa, que no sempre és, però bueno, hi ha aquesta tendència. Però quan tu has... Mira, el que és una minoria, que és dolent, perquè tu no pots fer allò que tu voldries fer, té una part positiva, que és la que t'obliga a posar en comú les teves propostes, i has de renunciar. I a mi aquestes propostes maximalistes, que abans ha llegit el Jordi, com d'altres, em semblen un error. Sembla un error, perquè si de veritat ens creiem que tenim un problema, que és evident, però si ens ho creiem de veritat, noi, arremanga't.
1: Sí, però...
0: Deixa de fer els grans discursos, que t'aplaudeixen els teus. Només t'aplaudeixen els teus i no construeixes. I s'ha de construir una base. És igual qui governi l'any vinent, és igual. Si no hi ha una base per fer, és igual, perquè sabem que patiran més uns altres segons qui governi, ja ho sabem. Però fixeu-vos també qui està callat en aquestes coses. Mm-hmm. Estan callats aquells partits que viuen del malestar, que viuen de la por, que viuen de l'angoixa de la gent. I això ens hauria de fer pensar. No els hi donem ànims, no els hi donem veu.
1: Recordem del tuit que va fer... el tuit que va fer Ivox... Vox ahir va fer un tuit que ho mesclava tot.
0: Favor seu, clar.
1: Que és, toda España sabe que si en vez de Mari Carmen fuera Moro Carmen, tendría casa.
0: Sí, senyor, pues ya está.
2: Per favor, ens...
7: Això que apuntava la Tere
5: és... una Tere cada vegada més sofisticada, eh?
2: Sí, sí.
4: Bueno, el nivell, això, el nivell. Nivell Feijó,
0: el
4: això que apunta la Tere
5: és... Deia, aquí no hi ha qui en viva, eh? No sé si vols sentir-lo. No te'n recordes?
0: No.
5: Sí, va fer un joc de paraules parlant d'això i acabava dient, i aquí no hi ha qui en viva.
7: Això que apunta la Tere és interessant. Tothom ha de posar a la seva banda, però que la solució... No la solució. És a dir, avançar cap a una situació menys gravosa... dius, pues, és que és poc vistós, però és un camí. El govern de Catalunya està fent les coses raonablement bé. Dic, escolti, què necessito? Necessito alleugerar tot aquest infern de reglamentació que tinc, que fa que des de que algú té la idea de posar una casa en peu fins que la pot veure acabada...
4: Totalment d'acord.
7: Pel camí ha de sortir un exèrcit de gent a posar un gomet de color verd a cadascú amb el seu informe tècnic. Dos coses que encara no s'han fet, però que s'haurien...
5: Els dels gomets es defensen, eh?
7: Sí.
5: Els dels gomets estan allà...
7: Clar, perquè hi ha un negoci al voltant d'això i tothom posa la boca en aquest mercat que genera prou excedent a costelles del que s'ha de comprar un pis o del que l'ha de llogar per alimentar molta gent que no hi hauria de ser. Però has de convèncer els alcaldes metropolitans, li has de dir als alcaldes de la vora de Barcelona que encara tenen lloc de dir, escolti, oblidis de la població que té, perquè en 3 anys aquí viuran 150.000 persones més. I per tant vostè tindrà dos barris nous i els ha de tindre. I m'importa un pito que sigui vostè l'alcalde, perquè l'interès general del país fa necessari que això que està a 15 quilòmetres de Barcelona i que hi ha molt espai i que de carxofes se'n fan 4, aquí ha de viure gent. I això vol dir, doncs, que els alcaldes i tota aquesta gent... És a dir, és molt complicat. Molt, molt, molt complicat.
5: I a l'hora
7: complicat.
5: De posar impostos, que sembla que no es veuen gaire, els hi posem a l'habitatge. I en el moment en què tu et mores i penses, bueno, això ho podrà heredar el meu fill,
7: exacte,
5: cada vegada és més difícil perquè maten impostos. O sigui, hi ha coses que els mateixos que diuen que estan defensant, doncs, un model de societat, escolta, més equilibrat, no sé què, etcètera, després, a l'hora de la veritat, legislen per sota, complicant el que... Bueno, és que algo tan senzill com que, carai, que un fill teu pugui heredar el teu pis i no arruïnar-se.
4: Això a Catalunya, eh?
5: Això sobretot a Catalunya.
4: Perquè no és Espanya ens roba aquí, és Catalunya ens roba.
0: Es tracta de que la burocràcia sigui una.
5: Catalunya no ens roba. No és que ens robi, és que està mal fet i que no pots fer segons quins discursos i després posar-li tot el pes fiscal sobre l'habitatge.
4: Perdó, digues-hi, Teresa.
0: No, és que jo entenia que, tal com en el discurs del Josep, és tota la burocràcia, que jo crec que hi ha de ser, perquè hi ha d'haver uns límits de responsabilitat i d'acotar possibles desviacions que les hem viscut bastament en aquest país. Jo crec que saber agilitzar la burocràcia, saber agilitzar els tràmits, això ajuda molt. Però tu fas un discurs molt metropolità i jo te dic, incloiem-hi això que s'ha dit l'Espanya buidada, que a mi no m'agrada, jo dic la ruralia, on hi ha moltes possibilitats. És a dir, a Lleida té un entorn de pobles que si aquesta política d'habitatge fos útil, pots viure perfectament en un poble que estàs a 10 minuts en tren de Lleida, o a Barcelona, però jo parlo del que jo conec més, no? Doncs, bueno, hi ha d'haver aquesta mirada, també. I això no es fa d'avui per demà. No li hem de dir a la gent en política que les solucions són per demà. No, no és veritat. Requereixen temps, requereixen serveis.
4: I consens. Que és impossible,
0: consens. Però mira, jo estic tipa de negociar pressupostos al Congrés de Diputats que, si el primer dia t'haguessin dit que no sortirà, impossible. Bueno, pues és qüestió de remangar-te. Hi ha coses... tu no pots prescindir de lo que és, diguem, la mèdula. Però tu sí que pots torejar, pots arreglar coses que et permeten conviure. Però si la vida és convivència... I per conviure, una ha de renunciar a alguna i una altra en una altra cosa. I fas un element comú que et permet desenvolupar un projecte.
1: Però hi ha un segon que tinc a l'Armenteres que vull que m'expliqui algunes coses. Per exemple, això de l'acampada va a l'alça o a la baixa? Arment.
2: Està fent la campada.
1: Potser... Home, això el que deu estar... Escolta, no, segur que no s'està fotent el cafè, t'ho dic jo. Sí, però el Josep Ferrer, per exemple, sí que el tenim, i el Josep Ferrer ens explica que si hi ha alguna novetat en aquestes accions que ha fet el sindicat de llogateres a la ciutat de Barcelona. Josep.
8: Hola, Jordi. Doncs ja fa estona que han donat per desconvocada totes les protestes que s'han fet aquest matí a la ciutat de Barcelona. Recordem que nosaltres estem ara a la cruïlla de Diagonal amb Passeig de Gràcia i Còrsega. Una cinquantena de persones del sindicat de llogateres han intentat tallar la Diagonal cap allà a les 8 del matí i un cordó dels Mossos d'Esquadra els ho ha impedit. Han estat una mitja horeta tallant el carrer Còrsega i han marxat. El mateix ha passat a la Meridiana d'alçada d'Hipercor, on aquí sí que han pogut tallar un carril d'accés a la ciutat de Barcelona durant gairebé una hora i també s'ha fet una acció de protesta en el barri de Sants. Aquestes accions ja fa gairebé una hora que han acabat i s'han emplaçat el sindicat de llogateres a seguir les xarxes socials per noves concentracions i noves manifestacions que es podrien agreujar i podrien intensificar a partir dels resultats d'aquest decret que s'ha de debatre aquests propers dies.
1: Va, gràcies, Josep. Qualsevol cosa ens ho fa saber.
5: No, molt bon dia. Sembla una mesura intel·ligent. Ah. És a dir, que la gent que va treballar el dilluns doncs, es trobi amb uns embussos a l'entrada de la ciutat, no sé si això és un... No sé si és la manera d'ajudar a resoldre res. Eh?
2: Jo entenc
5: el que són les protestes i fa molts anys que estic en aquest món i m'he trobat en situacions diverses. Però hi ha vegades que dius, aquí estem perjudicant amb això.
2: No, és que paradoxalment molta de la gent que està entrant a Barcelona a aquella hora està vivint fora de Barcelona perquè no pot viure a Barcelona. Perquè justament els pisos de Barcelona són inassequibles i aleshores viuen a la perifèria, segona, tercera corona, on sigui, i a més no poden arribar amb altra cosa que amb el cotxe, perquè potser triguen el doble de temps en arribar amb transport públic.
4: Contestant a l'amic Martí d'abans, per què val 800.000 euros un pis?
2: Per què val 800.000 euros un pis?
4: Perquè hi ha algú disposat a pagar-los a Barcelona.
7: I perquè hi ha...
4: Sí o no?
7: Sí. Bueno, hi ha
4: un senyor, sigui de Barcelona, sigui de Madrid,
2: O de Rússia.
4: Bueno, doncs això també es podia haver controlat des d'abans. És que l'altre dia... L'altre dia veia un reportatge, crec, de la Rosa Talamàs sobre aquest incendi que hi ha hagut a Andorra.
9: Sí.
4: De la...
9: Jo vaig sentir el clapís a la tarda i em va semblar fascinant tot.
4: Però a part de l'incendi parlava de problema de l'habitatge a Andorra, que també el tenen, i sortia un vicecònsol, no sé què, d'una parròquia, i Rosa, disculpa si ho dic malament, però crec que va explicar que hi havia una limitació perquè la gent de fora comprés pisos a Andorra.
2: Sí,
4: i crec que hi havia un topall d'un, un i mig, o dos i mig, per persona que és de fora. Bueno, aquí estem dins de la Unió Europea i és diferent, perquè no pots impedir que algú de fora, teòricament, hi ha el lliure mercat i tota aquesta història. Però hi ha coses que es poden fer. Però si un pis val 800.000, és perquè una persona està disposada a pagar 800 o 850. I això se'n diu capitalisme. I de moment va guanyant.
2: Sí, va guanyant, clarament.
4: Però pot haver-hi un capitalisme social, un capitalisme socialdemòcrata, una mica arreglat, o un capitalisme salvatge sense que ningú planti cara.
0: Són coses diferents. Regulat.
2: No, quan diem que va guanyant és el que dèiem abans el Josep. Si és a dir, els 65.000 milions que es van posar en els bancs per rescatar-los, doncs no han tornat. Sí, i ja està. I
0: no,
2: això...
0: No n'ha tornat ni un.
7: Jo perquè hi ha els especialistes, no? Però, per exemple, la Tere deia els maximalistes o el maximalisme. Jo crec que en algunes coses, a la millor, podríem experimentar el maximalisme. Per exemple, la fórmula dels alemans, del lloguer... del contracte indefinit actualitzat per la inflació, en el que tu has de demostrar que necessites el pis, bé perquè t'has de mudar tu o s'ha de mudar un familiar, siguin els pares, els fills o qui sigui, o has de fer unes obres per actualitzar-lo. Dius, aquestes concessions per a donar garanties als inquilins han de vindre retornades en garanties als propietaris. És a dir, si tu estàs un mes que no pots pagar, pues d'aquell pis te n'has d'anar. Perquè el contracte ha de ser obligat per a les dues parts. El que no pot ser és tindre, o crec que un dels grans problemes que té ara el mercat de lloguer a Espanya és que donant garanties, quan no estan en vigor els decrets aquests d'ambició intervencionista, donant moltes garanties als propietaris, en veritat són garanties fictícies, perquè no la tens. És un dels problemes que hi ha. És a dir, quan algú no paga, sigui perquè no pot o perquè no vol, que d'aquests també tenim, a Catalunya per això liderem els percentatges de desocupació, perquè és on tenim més caradures, més necessitats no, perquè a Madrid també en tenen. No? Escolti, indefinit, vinga, anem cap amb aquest model, però llavors dones garanties als propietaris de que en un mes, dos màxim, aquella persona sortirà del teu immoble perquè no t'està pagant el lloguer. Però has de caminar cap a un equilibri i cap a unes normes que tinguin sentit per a tots. I aquí, a mi la impressió que em dona des de fa temps és que caminem amb les dues direccions. És a dir, que prediquem una cosa, en fem una altra, després al cap d'un temps ne fem una altra i que els que acaben desprotegits són els propietaris i els inquilins. La qual cosa és una gran paradoxa, però és una paradoxa que el mercat de lloguer espanyol té.
9: Mira, ara m'envia la Natàlia Rodríguez, em diu, l'exclusió de Dinamarca als tractats europeus respecte a la propietat immobiliària s'articula formalment a través del protocol número 32 del Tractat de la Unió Europea. Aquest protocol otorga al país un, es diuen opt-out, permanent, clàusula d'exenció voluntària que li permet mantenir la seva legislació restrictiva sobre l'adquisició de béns immobles per part de no residents, aplicant-se especialment a les segones residències i als summer house, que són cases de camp. Això es veu que ho tenen a Dinamarca i també a Croàcia.
7: Doncs pues mira, això, traduït, passat per la traductora, saps què és? Un concepte que es diu prioritat nacional. I tu et vols comprar una vivenda a Espanya, et vols comprar una vivenda a Catalunya, et vols comprar una vivenda a Barcelona, demostra que d'una manera o altra el teu grau d'arrelament en aquest país, en aquesta comunitat, en aquesta ciutat, té sentit.
9: Perquè no tot tingui el mateix color. Josep, l'altre ho explicava, l'Ajuntament de Barcelona, a les èpoques d'Ada Colau com a alcaldessa, va negar la possibilitat de fer un Four Seasons, un hotel, a la cantonada entre Passeig de Gràcia i Diagonal.
10: Que creava 500 llocs de treball.
9: Clar, directes i indirectes. Clar, llavors, què passa? Que al fer allò s'ha creat una... Sí que va poder construir un edifici preciós en una zona magnífica de la ciutat on no hi ha ni un propietari
11: que sigui de casa. Ni un, tots més, són...
4: I és de luxe, també, perquè el problema tots era que el Fort Simons era per pijos de luxe i espantós.
10: En el seu moment va ser el pis més que ha venut més car a Barcelona per 45 milions d'euros. Això va ser la gran política, la gran aportació a la política social.
5: I es van perdre totes les compensacions a què estava obligada la propietat, per exemple, els lluïssos de Gràcia, etc.
10: Exacte.
5: Sí. És que és d'aquelles coses que dius, és el pitjor negoci que s'ha fet mai. Ara, això sí, si ha servit per fer una mica, diguem, de demagògia, doncs, bueno...
0: No, però és que quan parlem d'habitatge, justament, com he dit abans al començament, no Espanya té un problema, té una qüestió competencial molt important. És a dir, les comunitats autònomes tenen les seves competències, els ajuntaments tenen els seus, llavors, quan ho volem contemplar amb la seva globalitat, lo normal, perquè jo trobo que és així, doncs ho fixem en el govern central, que té la seva competència. Però és una competència bàsica. El desenvolupament correspon a comunitats i ajuntaments. I amb aquesta senyora, Mari Carmen, jo he llegit aquests dies que l'empresa, el fons voltor aquest...
10: No és un fons voltor, també, això.
0: Que no ho és, definitivament.
5: Són senyors de Valladolid que tenen uns pocs
0: aquests senyors propietaris, bueno, que tenen tendència, doncs, aquests senyors han volgut parlar amb l'Ajuntament de Madrid i l'Ajuntament de Madrid els va dir... No tinc res que parlar, quan justament del que es tracta és de parlar per buscar les eines, per buscar les maneres, i en canvi veig la comunitat i l'Ajuntament doncs ven de les venir, no? Allò ja m'està bé, van contra els que no m'agraden i per tant, vinga, viva la fruta, no?
5: L'alcalde de Madrid el que va dir és que hi ha un llistat de persones que són vulnerables i tal, i no sé què, que estan en una llista per donar-los un pis de lloguer protegit o, en fi, i, però que aquesta senyora, pel fet de sortir a la portada dels diaris, no tenia cap mèrit especial per anar a primera de la llista.
0: I perquè era en un barri que no era un barri que tingués problemes d'aquest tipus. M'entens? Això és hipocresia. Molt anar a missa i després, a l'hora de la veritat, tots se queden cops de...
11: Ui, n'hi ha molts d'aquests... Ui...
0: Pues ja està.
11: Ui...
10: Hi ha coses que... Ja voldria que això no es malinterpretés, eh? Perquè no és...
4: Sí, no, avui això...
10: Sí, crec que amb bona fe hi ha coses que s'han de poder dir, però us demano la prevenció que no malinterpreteu.
0: Bé, doncs intenteu.
10: És a dir, l'operació de l'any 64 del franquisme, dels 25 anys de pau, què va passar per agafar tots els pobles d'Espanya... i alliberar algun tipus de solars o solars i aixecar el que es va conèixer popularment com a cases barates,
11: sí.
10: Que va alliberar molta pressió del mercat immobiliari i va donar accés a la propietat a gent o a les classes més populars. Una operació d'este tipus, des del punt de vista d'agilitat i rapidesa, avui és impossible. No t'estic dient que fos millor. El que estic assenyalant és la complexitat del moment. És a dir...
0: Però
10: Josep, com tu mateix dius... És a dir, que tu no estàs en disposició d'anar al litoral sud de Barcelona...
11: I fer cases barates.
10: I dir, anem a aixecar. No pots fer. Perquè estem en un entorn democràtic que vol dir complexitat, no?
0: Ai, ai.
10: Doncs aquesta complexitat...
12: Be careful, my friend.
10: No. Aquesta complexitat, que té les seues virtuts, té una factura. I la factura és que els governs actuen pel seu àmbit de responsabilitat. I la Tere ho deia. L'Estat pot fer unes coses, les comunitats poden fer-ne d'altres i els ajuntaments poden fer-ne d'altres, però s'han de posar d'acord. Perquè si no es posen d'acord... No hi ha solució.
0: El millor per posar-se d'acord és que tothom exerceixi les seves
11: aquesta
0: competències.
11: Aquesta és la clau de volta de tothom, que la gent es posi
0: d'acord. On és la Comunitat de Madrid en aquest tema? On és? Què està dient? Està dient que no vol aplicar la llei d'habitatge, ja està.
10: Deixa'm dir una cosa, ja entenc el que vols dir, però no vull fer demà bé, però aquest model va ser un model de fracàs. Perquè cases barates, l'adjectiu ja et diu com eren aquestes cases.
11: Pues mira, aquesta,
10: no, perdona, però jo...
11: La meva al poble és així.
10: Jo he visitat les cases barates de la zona franca,
11: o
10: les vivendes del governador Nou Barris, i era
12: indigne. Donde la ciudad cambia de nombre. Donde la ciudad cambia su nombre.
11: I tant, home, i tant. La gent no hi anava, eh?
10: Clar, llavors, dius, home, sí, tenien un sostre, d'acord, però és que avui en dia jo crec que això... T'he entès el que volies dir.
11: El meu poble, el barri, es diu Avecrem. És on tinc jo el meu
10: el meu...
4: Becrem?
10: El meu pis. Sí, es deia Becrem perquè... El...
12: Hi havia la fàbrica.
10: No, perquè hi havia una llista, la gent del poble que volia comprar s'apuntava. I suposadament havien de ser més barates...
12: Empleats de la Becrem.
10: Més barates del que van acabar sent. I quan va sortir el preu definitiu d'adquisició, doncs va haver gent que es va quedar a la llista i va anar endavant en la compra, va haver gent que no va poder anar perquè va considerar que allò era massa car. I els que no van comprar deien, dels que sí van comprar, que tots anaven justos d'armilla, eh? Els que van comprar i els que no van comprar deien dels que sí van comprar que per a poder pagar allò haurien de menjar tota la vida sopes de Becrem.
4: Ostres!
10: T'ho dic perquè Catalunya està... ja a cada poble o a molts de pobles n'hi han, i és veritat que hi ha llocs que allò va acabar sent un gueto
13: per les promocions. Els pobles devia ser diferent, però a la ciutat, a l'àrea metropolitana, totes aquestes vivendes de protecció fetes a l'època del franquisme eren, com tu dius, eren guetos i era el nivell, la qualitat no és la que avui seria exigible. Però
10: segurament l'any 2026 algunes coses les hauríem d'haver après, no?
13: Sí.
10: Però d'altres també, i aquestes d'altres és que un dels principals problemes que pot tindre una societat, des del meu punt de vista, és perquè aquí demanem temps, però un xaval que té 25,
13: sí,
10: que tenia 25 fa 10 anys i que ara en té 35, i veu que si ell ja està anant d'entre les mans els anys de construir un projecte de vida
4: que no té un
10: i arrelar-lo amb una mica de patrimoni per quan arribi a vell, i aquest patrimoni pot ser estalvi o pot ser propietat, però per estalviar el que no pots és pagar el 60% de lloguer o el 70%, i per a comprar has de poder comprar, no? Llavors amb aquesta persona que se li està anant al tram de la vida principal ben format, havent complet la seva part del pacte social, que és que si tu fas el que toca la societat t'ho retorna, i per tant pots armar el teu projecte de vida, amb aquesta persona li diem temps, no el té, la impressió que té és que no el tindrà, i la pressa passa per, crec, trobar la manera de que els projectes no es puguen bloquejar perquè estem en emergència. És a dir, els mitjans s'omplen la boca d'emergència habitacional, que és una manera de dir, escolta, la gent no té casa, no? Si estàs en una emergència, has de poder, crec, alterar algunes regles. No per acabar construint guetos, com va passar quan tu apuntes a l'any 64 o quan fos que es van crear els guetos, però sí perquè l'àmbit de responsabilitat en una emergència estigui on ha d'estar. I, per tant, la comunitat ha de poder fer coses, encara que als municipis els hi sembli que aquelles coses no els acaba d'agradar del tot. I si estàs dins d'un estat, el mateix. És a dir, la situació és prou greu. Durant la pandèmia no vam saltar-nos les regles, no vam segrestar la gent a casa. Més regla que aquesta.
0: A veure, això de segrestar la gent
10: doncs,
0: de casa és una mica...
10: Doncs una mica pel problema que tens entre mans, pues sí, els governs haurien de ser lo suficientment valents com per alterar les regles del joc, des del meu punt de vista.
0: Però a veure, una cosa és dir, quan parlem de valentia, de què parlem? Jo crec que valentia és agafar un problema i buscar les solucions. I ser capaç d'aquella solució que pots posar en comú, saber-la explicar. I no passa res, perquè després tu hagis de dir, mira, jo volia 10 i m'he quedat amb 8, però això m'ha permès, com a mínim, de posar les bases per poder fer coses. El problema que tenim és que demà pot haver un bon decret, d'aquests que dic jo, que poden servir per començar a fer coses, que surti al Congrés, i quan s'hagi d'aplicar, com que no ens hem recordat que les comunitats autònomes estan en la posició que estan, la majoria d'elles, i tot això, al final es dilueix la virtut d'allò que has aconseguit. I per això a mi em sorprèn molt que durant tots aquests dies ningú interpel·li la comunitat autònoma, quan el senyor Almeida va fer, o el Martínez Almeida aquest, va fer un tuit en el que de coses que hem de fer, posa nada.
12: Sí.
0: I no passa res. No passa res, ningú li diu.
12: Nada,
0: senyor.
12: Perquè era una manera com ell tenia de dir que se cuezan.
0: Per tant, però jo no he vist que això hagi alterat a ningú, que ningú s'hagi enfadat i li hagi dit, escolta, tu ets un poca solta. Sensuau, eh? Sensuau, perquè tu no et pots desentendre d'una senyora que està al teu municipi
13: i
0: que està, que no és encara aquesta senyora, tot i ser important. És el que aquesta senyora, això que deia la Mònica, és la gota que ha besat el vas, ha desencadenat. I tu no et pots fer l'estupendo. No et pots fer l'estupendo.
4: Si no et penalitza.
0: Efectivament.
4: Però per això
0: fa quin tipus de política és aquesta que només actui la penalització? Ha d'actuar,
4: bueno,
0: i hem d'exigir. No, perdó, no, la home, de sempre no és veritat. Sí. Hem de demanar...
4: Home, si hem de parlar per què vota la gent als partits o per què vota les persones, el Suárez el votaven per guapo. La gent no s'ho llegia. Sí, home, és veritat. O Felipe. Hi ha moltes motivacions. Hi ha la motivació personal, jo crec que mira millor, m'ajustarà l'impost.
0: Felipe era molt guapo, com
4: sí,
0: va
4: no,
0: votar la
4: primera. O hi ha gent que vota perquè creu que...
0: Si l'última vegada ja no era tan guapo.
4: Hi ha gent que pot pensar que col·lectivament un sistema impositiu...
0: Que no. Bueno, ja, la gent ha de... És dir,
4: la gent vota per l'interès particular.
0: Seria que la gent voti informada. Sí. Això és l'ideal.
4: Ui, això és una altra història.
0: I he dit que és l'ideal, eh? Sí.
4: Ara però, no és la política de les emocions. Però ara és la política de les emocions. Ara la gent no vota.
0: Però vèrem una cosa.
14: Per això, pel que deia l'altre dia.
0: Però és que fem resident.
14: Que hi havia algú que es va... O sigui, en aquests moments estem al segle de la comunicació. Estem al segle de la comunicació. Si tu comuniques bé, tens molt guanyat. Mm-hmm. Molt guanyat. Mira, Catalunya.
0: Sí, sí.
14: Qui puja a les enquestes? Sílvia Orriols. Sí. Per què? Perquè és una lideressa. O sigui, mana. Segona, perquè comunica bé. Comunica molt bé. Clar, i si a més hi ha una incompareixença global del contrari... Però clar, agafes i dius, Junts per Catalunya, estem esperant tots que torni Puigdemont perquè hi hagi un lideratge una altra vegada potent per poder veure què diu. Perquè fa un parell d'anys o un any i mig que no parla. Una. El PSC, el lideratge més enllà del president de la Generalitat, és pràcticament inexistent. És a dir, abans hi havia un José Zaragoza per aquí...

0: Home, però també forma de... part del mateix, això. Els lideratges surten i desapareixen.
1: Bueno,
0: perquè
1: però...
0: és una màquina de cremar la gent.
1: Val.
0: I això, jo crec que és una cosa que ens hi hem d'estar... Ara parlem, diu tu, Sílvia Orriols. Sílvia Orriols, el dia que governi, caurà com han caigut...
1: Bueno, veurem, bueno, veurem. L'únic que sabem ara és això, que és que ella mana. I després em diràs, bueno, hi ha dos... Sí, sí, n'hi ha dues persones, diguem-ho, que tenen aquest aspecte comunicatiu, però estan a Madrid. Vaja, un, sobretot, que és Gabriel Rufián. Esquerra.
2: Sí, sí, la... però
3: com
2: però
3: deia,
2: discorda
3: el Quim,
2: amb el seu partit.
3: Com deia el Quim, tots aquests lideratges construïts sobre Insta, TikTok i Twitter, en el moment en què han de prendre decisions sobre la Mari Carmen o sobre Ceuta... se'n van a Norris perquè molts d'ells pivoten sobre la confrontació amb l'adversari que està ocupant la institució. No pivoten sobre la proposta, sinó sobre la contraargumentació.
4: No són propositius.
3: Exacte. Mm-hmm. Aleshores, tots aquests lideratges construïts en aquest segle de la comunicació, com bé dius, s'han de posar a prova institucionalment, quan prenguin les decisions. Veurem si quan governin ells els bancs tornen els diners, veurem si quan governin ells, a part de dir que s'obre no sé qui, són capaços d'aixecar el teixit productiu.
4: Mònica, val més no fer experiment, no els hi donem oportunitat.
3: No, escolta, no m'ho diràs a mi, però és evident que les enquestes diuen el que diuen i que la gent no s'informa adequadament perquè la gent ha entrat en un aclaparament tal d'informació que renuncia...
2: Però dit això, per exemple... aquests mateixos diuen que tu menteixes.
1: Per exemple,
2: aquests mateixos diuen que tu menteixes, que els mitjans convencionals menteixen, perdona, perquè forma part de la destrucció
3: de
2: l'espai democràtic, dic els mitjans convencionals, començant per Trump, la CNN, RAC1, que és dolent i malvada i està subvencionada, i totes aquestes porqueries que diuen aquests tios.
3: Ja ho sé.
2: Són la mateixa gent.
3: Sí. Però, bueno, què m'has de dir? Ara que des que ha sortit el Buen Espíritu, hi ha alguns comentaris molt creatius a les xarxes.
1: Bueno, per això, jo el que vinc a dir és que la comunicació és molt important. Per exemple, no entenc, per exemple, la gestió comunicativa que ha fet Pedro Sánchez de la crisi de Ceuta.
2: Va.
1: No l'entenc. O sigui, no l'entenc perquè és un tio que, a més, pot sortir i es pot explicar. No ho entenc.
3: Ni comunicativa ni política, en aquest cas.
1: Però jo, ara com en parlàvem políticament, Màrius, deies alguna cosa?
5: No.
1: Hi ha d'anar a la publicitat i a l'Armenteres.
5: Jo he sentit, diguem, el teu editorial d'aquest matí i tal, i tu parlaves, crec recordar, d'altres casos tan més important com el de Mari Carmen.
3: Sí.
5: Una persona que es va suïcidar no fa gaire aquí, a casa nostra.
2: Hi ha
5: casos com aquests, n'hi ha pràcticament cada dia. I aquest, de cop i volta... A cap i volta, li han posat el foc. Bueno, no, només a Catalunya, quants casos hi ha de desnonaments? La xifra és descomunal.
2: Sí.
0: Ja, amb 8 anys a la Colau, 17.000...
5: Bueno, 17.000
1: I de cop i volta hi ha un cas, que pel que sigui...
2: Ah, perquè és molt cridaner.
1: I has posat el focus, bueno...
2: Ah, no, home, una pobra iaia de 87 anys, que la treguin allà d'aquesta manera...
0: Sí, però el que es va suïcidar la setmana passada...
1: Escolta.
4: Jo crec que és el moment. És dir,
1: i fa un any de la blanca...
5: No. De cop i volta, aquesta... han posat el focus aquí, això és un tema... De... O sigui, algú també ho ha pensat, que això, aquest era un cas, diguem, per convertir-lo en una bandera. I ella, pobreta, amb tota la bona fe del món, està deixant fer.
2: No,
5: i cada dia ens fa vídeos i tal. O sigui, és, el món que ens toca viure és bastant estrany, perquè quan et parlen de que s'han mort 200 persones a Ceuta, ningú es revela. No. Quan de cop i volta veus un cas d'una mare amb un nen i tal, ostres, per la tele i tal, allò ens emociona i tal. Vol dir... que també diguem, des dels mitjans, diguem, alternatius, és molt fàcil, moltes vegades, manipular la gent. O sigui,
4: mira com es manipulen els vídeos de lo que expliques.
0: Això és des que el món és món, com més fàcil és posar-te en aquell lloc.
5: Sí, però en el moment de les xarxes socials, tot això canvia. Tot això canvia, de debò.
4: O mínim s'accentua.
5: S'accentua juguem molt més fàcilment amb què? Amb la cosa emocional.
2: Correcte.
5: O sigui, avui tot és emocional. Tot és emocional.
2: Totalment d'acord, sí.
4: I en llavors, un moment emocional llavors, la raó no hi té cabuda.
5: No hi té cabuda. Per això el món que... hi ha alguns que el pensen, aquest món, que l'estan pensant.
4: Evident.
5: Hi ha alguns que l'estan pensant. Hi ha altres que aplaudeixen amb les orelles pensant que estan al millor dels universos.
2: Sí, senyor.
5: Llavors, el resultat de tot això... Jo sóc bastant pessimista. Ara, dintre de tot, penso que, bueno, aquesta senyora que l'estan d'alguna manera utilitzant i que té una tragèdia personal, com a mínim està servint per sensibilitzar la població. O sigui, donant-li la volta al meu propi discurs, hi ha un tema que està damunt la taula i que els polítics no es movien. I ara, ostres,

0: Mari Carmen, tots sabem Mari Carmen i sabem la cara que té.
1: A Mari Carmen, que li fan fer, pobra dona,
0: bueno, i portades de tots els diaris i a totes les teles.
1: Dit això, acabarem,
0: ja veureu,
1: acabarem fent compte enrere de rellotges o determinades teles.
0: Demà.
1: Ja ho veuràs.
0: Ah, pot ser.
1: Mira, perquè mira, hi ha una que ja posa decreto Mari Carmen contra reloj.
2: Però demà s'aprova el Consell de Ministres, però això després ha d'anar al Congrés,
1: home,
2: eh?
1: Home, i tant.
2: O sigui, demà és el primer pas.
1: Sí, sí. Dit això...
3: Si surt consensuat, vol dir que el Congrés ho tindràs més pacífic.
1: Sí. Correcte.
3: Bueno, efectivament. Jo crec que lo intel·ligent és intentar consensuar-ho abans de...
2: Home, doncs sí, seria una bona
3: idea. Sí, d'acordar.
1: Dit això, hi ha un oient, el Manuel García, que em diu que hi ha... Al Regne Unit, amb això que parlàvem dels contractes indefinits, hi ha contracte indefinit al Regne Unit. Ara bé, revisió anual de renda i, en cas d'impagament, fora. En cas d'impagament, el que deia abans el Josep Martí, fora. Això al Regne Unit. Són les 10:24, de seguida ens anem amb l'Armenteres i després parlarem del fenomen bola negra, avui aquí al món a RAC1.
4: RAC1.
5: Descobreix un carrer, un jardí, un concert i un museu amb una sola passejada. Vine al Viu Montjuïc el 3 i 4 d'octubre i trobaràs natura i cultura a un pam de distància. Consulta en totes les activitats a barcelona.cat/Viu Montjuïc. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
6: Ja n'has tingut prou de les aplicacions per trobar parella? A Samsara Matchmaking t'oferim un servei personalitzat amb més de 30 anys d'experiència i més de 7.000 parelles formades. Tindràs cites reals amb persones compatibles. No esperis més. 93 362 23 29. Samsara.es.
7: Ara a Ciman, samarretes bàsiques de màniga llarga per dona, 2 per 7 euros. I lotja 2 boxes per home, 2 per 10 euros. Ciman, tan senzill com això.
8: T'imagines un any sencer sense pagar hipoteca? Zurich Assegurances ho fa possible. Contracta una assegurança de la llar, de cotxe o de vida amb Zurich i entra en el sorteig de 12.000 euros per viure amb tranquil·litat. Perquè a Zurich ens importes tu. Contracta l'assegurança i consulta en les condicions a Zurich.es.
9: Estic venent casa meva i no me'n surto.
10: Has provat amb Properfy? Una agència online amb tracte personalitzat i que no cobren comissions, sinó un preu fix que només pagues si venen. Apunta, properfy.es. Jo em vaig estalviar molts diners. Es van ocupar de tot el procés fins a l'escriptura i van defensar els meus interessos com a propietària. Properfy, estalvien comissions i regala't il·lusions.
11: Barna Crèdit, el teu aliat financer per impulsar el creixement del teu negoci. T'oferim crèdits i préstecs hipotecaris amb garanties immobiliàries, amb una gestió àgil i clara, solucions adaptades a cada empresa i acompanyament proper. Barna Crèdit, la teva banca alternativa al centre de Barcelona. Demana informació al 93 487 1324 o entra a barnacredit.com.
12: Aigua que raja de l'aixeta. Busos que van i venen. Nens jugant al parc. Estudiants entrant i sortint de les biblioteques municipals. Un cel clar i net. A l'AMB fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
13: Tens una nau industrial. Saps realment el valor que té? Penses en llogar-la o vendre-la? A Masacs te la valorem i t'assessorem en tot el procés. Masacs Naus Industrials és una empresa amb més de 50 anys de trajectòria. Truca'ns al 93 788 42 84 o visita la nostra web masacs.com.
14: Festival de la Velocitat de Barcelona. Les carreres de GT més espectaculars del planeta tornen. Arriba la GT World Challenge.
15: Ferrari, Lamborghini, McLaren, Porsche, tots lluitant per la victòria al circuit. I torna Valentino Rossi.
14: Reunió d'ultracars, vehicles tan exclusius que no veuràs mai pel carrer.
15: Totes les entrades donen accés al paddock i a veure l'expo de cotxes modificats.
14: Del 2 al 4 d'octubre al circuit. Entrades a festivaldelavelocidad.com.
15: Pàrquing i nens gratis.
16: Mamma Mia, el musical arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'Ava. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a mamamiaelmusical.es i uneix-te a la festa de l'any.
7: Ara a Ciman, samarretes bàsiques de màniga llarga per dona, 2 per 7 euros. I lotja 2 boxes per home, 2 per 10 euros. Ciman, tan senzill com això.
17: Mamma mia!
16: Mamma Mia, el musical, arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'Ava. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a Mamma Mia, el musical.es i uneix-te a la festa de l'any.
4: Instal·lador, instal·ladora, aquest 7 i 8 d'octubre tens una cita imprescindible. Vine a Efintec, a Fira Barcelona Gran Via.
17: T'hi esperen les últimes novetats, productes i solucions en electricitat, climatització, aigua i energia.
4: Jornades tècniques, tecnologia, tendències i oportunitats per al teu negoci.
17: Acredita't a efintec.cat amb el codi EFINTEC26. Efintec, impulsant una nova era energètica.
18: El perquè de tot plegat.
1: 2 minuts i 2 quarts d'11 del matí. Continuem aquí al món a RAC1. Després de... Continuem parlant de l'habitatge. Després que aquest matí s'ha donat una notícia que és veritat, que és que per molta gent els diumenges a la tarda... Aquesta notícia és que m'encanta. Els diumenges a la tarda, per molta gent, ja és un dilluns al matí. O sigui, que ja té tanta depressió de que l'endemà d'anar a treballar... Això passava a mi a l'escola, eh? I encara em passa ara que no vaig a l'escola. Vull dir que això...
0: Per això van bé els partits de futbol del Barça, bueno, a les 9 del vespre. Això... A les 9 del vespre, és meravellós.
1: M'has tocat el moll de l'os. És a dir, això de les seleccions, jo no em preocupo per qui guanyarà, em preocupo per qui pot perdre. Quins jugadors poden perdre la Lliga.
0: Però estàs d'acord que un partit a les 9 del vespre al Barça... Ostres, t'aguanta el diumenge.
1: Ah, efectivament. Bueno, les 9 s'ho fem a les 7 mil.
0: S'ha de ser del Barça. Primer s'ha de ser del Barça. Això no...
1: I primer s'ha de tenir una Lliga.
0: No, tothom hi ha de tenir una Lliga.
1: I no això que ahir veus un Sèrbia-Portugal, un Sèrbia-Països Baixos o un Portugal Noruega.
19: Aviam, el diumenge... El legislador de l'MVP és de veritat?
1: No, és en Guiñogui.
2: És un teatre,
1: més teatre. Com la de l'Eric.
0: Sí.
1: Ara espero que el Ancelotti faci el mateix en Brasil amb el Rafinha. Sí. Aquesta és la meva gran preocupació.
0: Rafinha també li pot dir que li fa mal al cul.
1: Ui, no,
0: eh?
1: Perquè això de Brasil és molt preocupant.
0: És molt preocupant.
1: Això de Brasil és... 2 quarts d'11. Armenteres!
20: Hola, hola.
1: Hola, hola.
20: Aviam. Un parell de coses.
1: Aviam,
20: un parell de coses. La primera, l'alcalde de Madrid acaba de suspendre la seva participació en un acte públic que havia de fer a les 11 del matí, no gaire lluny de Sol, a la plaça d'Orient, sense cap explicació. Per tant, políticament hi ha algunes coses que s'estan movent. Dos, no oblideu que a les 4 de la tarda hi ha aquest acte de mediació entre l'Ajuntament, la immobiliària i els representants d'aquesta senyora, de la Mari Carmen Abascal, per intentar trobar una solució. Però abans hi ha una roda de premsa, que això és inèdit, perquè avui veurem Sumar i Podem a la mateixa roda de premsa. Sumar, Podem, Esquerra, el BNG, Bildu, és inèdit. Podem i Sumar a la mateixa taula posant-se d'acord. Hi ha hagut un estirabot entre l'esquerra de l'esquerra aquests últims 3 anys, molt inèdit, i avui sortiran per explicar més o menys el mateix. Ja explicaves abans el plantejament que fa Podem amb aquest decret, que és la proposta del PSOE a Consell de Ministres, aquest decàleg que sí que canvia moltes coses, però Sumar no l'acaba de veure prou contundent. Per tant, suposo que tindrem notícies en els propers minuts al voltant de tot això.
1: Ah, molt bé, això haurem d'estar pendent. I a més, hi ha més tendes que fa 24 hores?
20: Sí, 100 més. Durant la matinada n'han aixecat un centenar més. Hi ha tendes i sobretot tendalls, perquè suposadament a la 1:15 o 2 del migdia, això l'Usart ens ho concretaria una mica més, però ha de començar a ploure. Llavors, el que han fet és muntar, o sigui, en aquests moments Sol és una mena de mar de color blau amb uns tendalls de ràfia de color blau molt grossos, i a sota hi ha les tendes. I durant la matinada, sí, la policia ens deia que n'hi havia 350, ahir la nit ens deia 250, per tant n'han aixecat. N'han tret alguna també de gent que s'anava a treballar i que de moment donen la protesta per acabada, eh?
1: Ah.
20: Jordi, sí, hi ha gent que treballa, clar.
3: Jordi, no hi havia uns tendalls que havia posat l'alcalde de Madrid?
20: Sí, també, però cobreixen molt poca zona, aquests tendalls.
0: Ah. Només... Molt maco,
3: sí. Sí, només fan... Una pasta considerable, no?
20: Sí, totalment. Vale. Fan una mena d'arc, el que passa que de tendes allà sota no n'hi han. Les tendes són just davant de Sol, Teresa, tu has vist molts anys, hi ha aquella mena de carrer, que en aquests moments és més peatonal que no res, però hi passen cotxes de repartiment i policies, i llavors tens la protesta just a darrere, res. I ocupa sobretot la part esquerra.
3: No ho dic perquè els tendalls de l'alcalde ni van fer ombra, ni van fer servei als ciutadans, malgrat el milió d'euros que van costar, ni serveixen per protegir les tendes.
20: No, a Bassa estan també en una banda, fan aquella mena d'arca a la part nord de Sol, diríem, a sota el tio Pepe, bàsicament sí, allà, i les tendes són una mica més avall. Però sí, sí, sorprèn que n'hi hagi 350.
0: Tio Pepe, eh? No és que hi ha un senyor que es digui tio Pepe i la fot allà sota. Tio Pepe,
20: a veure, és molt semblant al que va passar el 15M, però sí que és veritat que el 15M van acabar tenint molta més infraestructura, tenien zones per fer assemblees, per fer tallers, per fer debats, per fer assemblees, hi havia tendes molt grosses de per fer menjar, per utilitzar com a magatzem de material que necessitaven allà, no només de menjar, sinó d'altres elements. En aquests moments estem parlant d'una protesta, que sí que és veritat que hi ha una zona una mica més d'infraestructura i de recursos del sindicat de llogateres, però la resta són tendes molt petites, no hi ha cap tenda grossa, i és veritat que l'esperit és molt 15M. Jo tenia una mena d'obsessió de trobar algú que participés al 15M fa 15 anys, 15 anys i 4 mesos, i que ara hi torni a ser, i la realitat és que només érem uns quants periodistes que vam viure allò i que ara estem tornant a viure això, i de moment no he trobat ningú que participés a les dues. Suposo que algú acabarà apareixent.
5: Remember when sou vosaltres.
0: Sí, i després és veritat això, que ara hi ha aquestes tendes que es munten i es desmunten allò, com són tan sols, vull dir, que és molt fàcil de muntar-les i desmuntar-les, no? Vull dir, de seguida, si anem 10, de seguida em pots posar 50. No dic que sigui el cas, però vull dir, és veritat que hi ha una part d'aquestes tendes que no tenen entitat, no tenen estructura.
21: Que té una ambició molt menor políticament, perquè el moviment dels indignats, quan pren la metxa, és una impugnació, entre cometes, al règim del 75, al règim, al sistema financer, capitalista, totes les guerres posades en una manifestació. Ara és una política sectorial la que vas a tocar, amb les coses que tu apuntaves abans, Màrius, de
0: cert... És el gran tema, eh?
21: De cert estímul per part d'algunes formacions polítiques, i per tant li faltarà transversalitat al moviment, i fixa't que el que van dient és que fins demà, fins al decret, no? Aquells mateixos que són conscients d'aquesta vegada el clonar el 15M és complicat.
22: Aviam, em diuen fonts de la negociació des del govern que es veu que Junts està remant amb força amb el PSOE perquè això tirarà endavant, i que aquí ara aquí en aquests moments el problema ha sigut l'arribada dels sindicats que ho estan esbarlant, diguem-ho, eh? Això segons fonts del govern, fonts de la Moncloa, fonts del PSOE.
0: On és els sindicats, vols dir el sindicat?
22: El sindicat, sí, el sindicat.
21: Però
22: el sindicat.
21: Aquí s'ajunta la situació política, que és un govern amb una situació molt complicada, perquè has de sumar interessos molt, molt diferents, és a dir, no és un caprici. La mirada sobre Junts, que diu, escolti, anem a aplicar, sobretot, mesures d'incentiu fiscal. Anem a que no es puguin només beneficiar de desgravar la hipoteca els que la van firmar abans del 2013, sinó que se'n pugui beneficiar tothom. Anem a recuperar els comptes d'habitatge dels joves, hasta X mil euros l'any, que te'ls estalvies de la renda. Anem a fer una sèrie de coses que tenen un impacte fiscal en benefici de qui vol accedir a una propietat o qui ja la té. Llavors Esquerra et diu, escolti, no, aquestes mesures no me les posi en marxa, perquè en veritat el que provoquen és una transferència de renda a qui menys la necessita, perquè quan vostè el que fa és aprovar desgravacions, automàticament els pisos el que fan és pujar de preu. I este combat ideològic és lícit que es produeixi, i per tant és aquí on agafa sentit, no el de la improvisació, que la Tere ha fet bé de matisar-ho, però sí que, és a dir, no pots anar amb la llengua fora, perquè pots acabar fent una cosa i la contrària. Saps?
3: Però hem de decidir, quan hi ha una situació com aquesta, què volem fer. Si volem fer política útil, perquè la política és l'art de lo possible,
22: sí.
3: O volem fer politiqueria. Insisteixo molt en això, perquè estem tots d'acord. Pensem el que pensem...
22: Sí, avui ha sigut una taula d'avui que bastant
3: estem
22: posat d'acord.
3: Estem tots d'acord en que tenim un problema.
22: Sí.
5: De tant en tant.
3: I que, de vegades, el problema, tot i sent molt gran, tu l'has de començar a abordar. i ja tenim una oportunitat de començar a abordar-lo. Després el polirem. Després parlarem de com s'exerceixen les competències, com qui posa diners. A la millor tenim la sort que la banca diu: "Ai, me sento interpel·lada i tornaré part dels diners, dels beneficis que he tret, dels meus diners particulars."
5: Se'ls ha reclamat moltes vegades,
3: dic, ingenuament. Però, si no abordem una cosa que sabem tots, i a mi, torno a insistir, que les posicions maximalistes als meus segurament li encantarien, però són útils o no ho són?
1: No.
3: Sí. I com que no ho són, per favor, posem una mica de coneixement, que ja traurem postureu però quan convingui. Si tu m'has arrencat, me vols arrencar la dentadura i no pots, i m'has arrencat un queixal, doncs posa en valor que m'has arrencat un queixal, home, aquí, i jo no t'ho discutiré.
21: Aquí,
3: ja està.
21: Això que dius, per a mi tot té el sentit, però deixa'm afegir, i no t'ho prenguis com una cosa de partit.
3: Adiós.
21: Que ajuda bastant que a l'hora de posar en pràctica qualsevol política ajuda bastant una cosa bàsica, que és que, com a mínim, pugues fer un pressupost en una legislatura i ordenar les teves prioritats de despesa. I en això, tindre un govern amb la situació de debilitat parlamentària que tenim, a l'hora d'afrontar grans reptes, doncs vas coixo de les dues cames.
1: Un moment, que la Margaret Thatcher de Madrid ha parlat, segons ha dit el Times, que és Isabel Díaz Ayuso, i ha parlat del tema de l'acord que pot haver-hi demà amb el tema de l'habitatge. Atenció.
6: También estamos viendo pues, una serie de propuestas, cuando menos sectarias, profundamente ideológicas, como por ejemplo proponer expropiar viviendas o ya directamente que el inquilino se quede en ellas si tiene una edad determinada. Yo lo pido solamente para que me avisen a partir de qué edad dejo de pagar a mis caseros para ya quedarme en ella, y a lo mejor en la próxima manifestación de inquilinas me sumo y pido pues ya quedarme y subrogarme el derecho que no tengo a cambiarle las reglas del juego a las personas que me han abierto su casa y me han dejado temporalmente su propiedad porque hemos tenido entre medias un contrato.
1: Parlar de pagar
3: però
1: els caseros...
3: Però ella no vivia en pis del seu nòvio.
1: No, i a més pagar d'això, després del tema de l'àtic, jo crec que...
19: No, però a més, és la desinformació. Està dient coses que probablement no siguin ni veritat.
1: No,
19: i està jugant amb la desinformació. Clar, és molt trist que una presidenta, en aquest cas d'una comunitat, es presti a dir aquestes... El joc de la mentida, no?
1: I com bueno, polítics es queixi de fer coses ideològiques, quan els polítics es dediquen a fer coses ideològiques, per això hi ha la diferència, perquè són ideològiques...
3: Amb les coses ja
1: devia
3: ser una base d'ideologia.
5: Ella no... Bueno, clar, ella és conscient que té poca ideologia.
1: Okay, les exigències de Podemos passaven per les expropiacions, és cert.
19: Sí, home, però està donant-ho com a fet.
1: No,
19: home,
1: com a fet, no.
19: Tu no pots jugar d'aquesta manera,
1: estàs enganyant. Però com vols que la gent es posi...
0: Jo crec que està passant una mala temporada, no va de broma, eh? Jo crec que ha perdut una mica peu, no, el seu discurs ha perdut peu.
3: De fet,
0: no?
3: Ha desaparegut el Miguel
5: Ángel Rodríguez. És que amb el tema de l'habitatge millor que no obri la boca després de lo de l'àtic.
0: Rodríguez està desaparegut.
3: Home, no apareix.
21: Ne vam parlar la setmana passada aquí, si se'n recorda, el tema aquest no va només d'eleccions generals, també va d'eleccions autonòmiques a Madrid, i a Ayuso perdrà la majoria absoluta. I insisteixo, no per l'esquerra, sinó per la...
19: Sí, per Vox.
21: Per la dreta,
3: igual,
21: però
3: no notarà gaire,
21: amb temes vinculats a vivenda i a poder adquisitiu per arribar a final de mes, sobretot als barris del sur madrileños.
3: Fixa't la perversió del raonament d'aquesta senyora. Sí. Una senyora que amb aquest tema hauria de ser prudent, com a mínim prudent, que té moltes explicacions a donar i no n'ha donat ni una, és més, cada vegada que en doneu una és diferent, s'agafa... Justament, tornant a parlar de la política útil, s'agafa a allò que és maximalista, que és el que un posa sobre la taula i segurament haurà de revisar, perquè li serveix i li doni peu per fer el seu maximalisme. Això no és constructiu.
0: Sí, però ella que ha fet d'una certa imprudència una de les fonts del seu atractiu, perquè s'atreveix a anar una mica més enllà del que segurament aniria al sentit comú, i a vegades, alguna vegada, fins i tot després, la història li dona la raó, jo crec que ha entrat en un moment, diguem, de...
1: Complicat.
0: Sí, hi ha hagut un eclipsi davant d'ella.
3: O sigui,
0: se li ha posat la...
3: S'ha cregut que era impune,
0: la lluna que
3: li tapa
0: la carrera.
1: En fi, són pràcticament 3:15, deixeu un moment que vaig a la publicitat ja, i de seguida parlem de
22: de la bola negra d'aquestes taquilles que està fent magnífica. Estem parlant d'una pel·lícula que dura 2 hores i mitja, eh? O sigui, sí. Estem parlant d'una pel·lícula que dura 1 hora i mitja que amb la qual cosa pots fer més sessions. I si fas més sessions és més taquillatge i més gent que la va veure. Les sales del cap de setmana estaven plenes, ara no deixarem anar a dormir abans de perquè ja són... És que no vull ni saber-ho. Ens anirem cap a Los Angeles amb la persona que sap més català, que sap més buscar el que és els rècords de recaptació, etcètera.
0: A les plataformes tardarem una mica. A Movistar em sembla que fins a primers d'any no la veurem.
22: És molt recomanable veure-la al cinema.
8: És una pel·li que s'ha de veure en cinema com la majoria.
0: En cinema.
5: Com Odissea, aquelles pel·lícules que s'han de veure en pantalla.
22: Un instant, sisplau, La Societat de la Nieve.
9: RAC 1. Si haguéssim de pintar de blau en un mapa mundi tots els llocs on podries anar amb els més de 40 milions d'euros en premis que reparteixen els rasques milionaris de l'ONCE, quedaria tot el full blau. Quanta alegria que porten els rasques milionaris de l'ONCE, que reparteixen molts milions d'euros en premis. Rasques milionaris de l'ONCE, que bé que els surt repartir.
10: ONCE, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
23: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
24: Hi ha desitjos que no tens per què deixar aparcats. Del 23 al 30 de setembre, vine als dies amb estrella de Mercedes-Benz. Descobreix la nostra gamma i marxa conduint el teu Mercedes-Benz amb 2 anys de manteniment i assegurança de regal. Més informació a mercedesbenz.es.
25: Vine a Aquadis Autolica, concessionari Mercedes-Benz o entra a mercedes-benz-aquadisautolica.es.
26: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un aquí millor.
27: Quan va ser l'última vegada que vas parar a mirar casa teva? A Porcelanosa dissenyem cada espai de la teva vida. Cuines, banys, salons, terrasses... Del 25 de setembre al 10 d'octubre arriben els dies Porcelanosa. Visita la teva botiga més propera i gaudeix de condicions exclusives per crear la teva llar. Porcelanosa. Dissenyant espais per viure.
28: Vol vendre les seves joies o rellotges? A Bon Hill els donem el valor que mereixen. Som líders internacionals en la compra de joies i rellotges d'alta gamma. Ara és el moment. El mercat està en alça. Concerti una cita avui mateix i parli amb un dels nostres experts. Truqui al 93 170 1788. Bon Hill, Passeig de Gràcia 53. També a Tarragona, Lleida i Girona. Bon Hill, el valor real. A les seves mans.
29: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia el 1922... A aprofitar els residus orgànics per generar gas verd el 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
30: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
31: El perquè de tot plegat.
1: 3:15 del matí. Avui ho explicàvem als apunts, com era d'esperar. La Bola Negra ha arrasat als cinemes en el cap de setmana d'estrena. Aquesta nova pel·lícula dels Javis ha congregat més de 610.000 persones entre divendres i diumenge i ha recaptat 4,67, o sigui, 4.670.000 euros, que és una xifra magnífica, tenint en compte que és una pel·lícula de més de dues hores i mitja. Una dada molt significativa, també. Jo, clar, em passava una mica com amb Rosalia, que és que pensava dels Javis. Hòstia, tot aquest talent d'una gent que és capaç de fer Paquita Salas, de fer La Messias, que és una obra d'art, de fer La Llamada, i d'acabar fent aquesta altra magnífica, hòstia, això és talent d'ells o hi ha algú al darrere? I recordo que el Raül Referí és el que ha fet la música a la banda sonora. El Raül ha fet... Va treballar amb Rosalía al primer disc. Va treballar amb Sílvia Pérez Cruz al primer disc. Ara. Va treballar amb Guitarrica de la Fuente al primer disc. Per tant, aquest té Té moltes... Té capacitat de poder analitzar la situació. I em va dir, diu, mira, diu, quan he treballat amb els Javis, és el mateix que treballar amb Rosalía. Tenen un talent que va més enllà de lo que fins i tot ells es pensen. Jo pensava que aquí hi havia algú darrere, igual que amb Rosalía, penso jo, un talent darrere que els està ajudant. No, no, es veu que això és així. Deixem anar amb el Pau Brunet, no sé quina hora és a Los Angeles ara. Pau, bon dia des de Catalunya.
2: Bon dia. 1:47, però bueno, millor que l'altre dia.
1: Sí, millor que l'altre dia, que eren les dues tocades. 1:47. Aviam, Pau, aquestes... anem a contextualitzar una mica aquestes xifres. Encara que s'expressi un gran fenomen, són dades impressionants?
2: Ho són, sí. Són molt grans, perquè, a veure, ens esperàvem xifres així, sí. Ens esperàvem... també, diferència de Torrente, no? Que va fer més diners... Torrent era molt més curta, com has comentat, aquestes són 2 hores i mitja de pel·lícula, tenia moltes sales, però no totes les els passis que podia tenir un Torrente, perquè tenia 3 pel·lícules més al costat, no? Tenia Los Vengadores, la pel·lícula de Brad Pitt, hi havia una pel·lícula familiar, hi havia un Resident Evil per mig, hi havia molta més competència per no tenir tantes sales per poder-la tenir. Llavors, aquí sí que és l'estrena més gran, la segona més gran de l'any de cinema espanyol, però també és important dir que és la més gran de la història, de moment, de pel·lícules estrenades per una no major.
1: Explica'm això.
2: La pel·lícula espanyola que no ha sigut estrenada, totes les pel·lícules del top 10, de les pel·lícules més vistes del primer cap de setmana espanyol, ha passat estrenada per Sony, per Warner, Paramount, qui sigui, que aquesta és la primera vegada que una pel·lícula no estrenada per una major, que és una productora, la Elàstica, aconsegueix colar una pel·lícula dintre del top 10, supera els 2,3 milions de Rec 2, que va ser 2009, així que no deixa de ser un punt important a comentar.
1: Està funcionant molt la boca orella, no? Perquè dissabte hi va haver més espectadors que divendres i diumenge encara més que dissabte que divendres.
2: Sí, diumenge és el punt més únic, no? Normalment és dissabte el dia que més espectadors hi van al cine. Llavors sí que sempre s'espera que hi ha un augment del divendres, especialment una pel·lícula més adulta i més llarga. El que normalment és normal és que diumenge baixi una mica, sobretot per això, perquè és una pel·lícula més llarga, l'última sessió normalment no funciona tant, però aquí hem vist la diferència, no? Ha pujat un 5%, Torrente va baixar un 4%, la resta de pel·lícules de la cartellera baixen orgànicament el diumenge, però aquí ha pujat. Llavors sí que entenem que és un factor també per les sales plenes, que hi ha hagut gent que li ha tocat el diumenge perquè no hi havia més sessions el dissabte o divendres.
1: Sí, a més, si compares Torrente amb aquesta, Torrente és una pel·lícula que és una diversió, en canvi aquesta és una pel·lícula que no ho és, efectivament. I després un element que em sembla que és molt interessant, que tu deies, que per això ho mires tot tan bé, que és que efectivament aquest cap de setmana és un cap de setmana complicat, molt complicat, perquè hi havia la nova pel·lícula de Brad Pitt, efectivament. Hi havia la restrena, que, per exemple, després en parlarem, que Estats Units ha anat com un tiro, d'Avengers Endgame. Hi havia també la segona setmana de Resident Evil. Hi havia també una pel·lícula, efectivament, familiar. Esclar, tot això fa que la competència encara sigui molt bèstia, esclar.
2: Sí, sobretot que ocupen, saps? Ocupen sales, perquè les grans pel·lícules, els estudis normalment tenen compromisos més forts amb la sala, llavors sí que tenen més poder a col·locar una o dues còpies o un 15 passes, etc. Llavors que col·locar-se, això reafirmava la part aquesta de que la bola negra no arriba amb un estudi darrere, és una productora distribuïdora local d'aquí, del país, i això sempre fa que hagis de batallar una mica més, no?, per aconseguir les sales. Llavors, haver aconseguit tantes sales i tantes còpies, bueno, és un gran mèrit i s'ha de dir i s'ha de remarcar, no?, perquè les altres 4 pel·lícules eren totes estudis i agafant més còpies.
1: Estem parlant de que es podria convertir en una de les pel·lícules... Aviam, tu què atribueixes aquest èxit? A les bones crítiques dels professionals, al hype que hi ha hagut indiscutiblement, als premis que ha rebut en festivals com Cannes, Toronto i aquest cap de setmana a Sant Sebastià, a la campanya de publicitat que han fet des de Netflix, o què?
2: És tot. O sigui, quan una pel·lícula arriba a aquestes xifres, supera 4 milions, no és una pel·lícula tan gran, no és una seqüela, és quan tot és atribuïble al... a l'èxit, no? Ha funcionat molt bé la campanya, el soroll que hi havia darrere de festivals de tema Òscar, que sigui la pel·lícula que està, no, que tothom està pensant, no, que serà la gran competidora de l'Odissea pels Òscars, no deixa inflar aquest hype, no? Aquesta sensació de que s'ha de veure i que tothom vol comentar, no? Que és la cosa que està antiga, diguem, dels temps pre-streaming, no? De que havies d'anar cada setmana de veure la peli i poder-la comentar el dilluns, dimarts, amb la gent al voltant. Jo crec que aquests factors han jugat molt a favor, o sigui, de la peli.
1: Quan s'estrena als Estats Units?
2: Ara en 3 setmanes, el 16 d'octubre.
1: El 16 d'octubre s'estrena.
2: S'estrena a Nova York, Los Angeles, en un cine a cada ciutat. La següent setmana augmenta com unes 10 sales i a la tercera ja setmana ja sí que és la gran estrena, diguem.
1: La gran estrena. Escolta, aquí, pel que interpreto, als Estats Units es parla molt d'aquesta pel·lícula. Bé, hem vist enquestes, hem vist pronòstics que fa Variety o el Hollywood Reporter, que són dues revistes especialitzades en cinema. No sé per quin motiu se'n parla tant, si és perquè Netflix aposta molt fort, si és pel lligam, no ho oblidem, que Lorca teníem als Estats Units, a Nova York, és a dir, si aquest lligam continua, o perquè la crítica que hi ha vist la pel·lícula pensa que és una obra d'art i una obra mestra, perquè, esclar, no hi ha hagut mai
2: a la història. La crítica està molt enamorada de la pel·li i a mi m'han arribat mails de moltes organitzacions que estan preparant, estan empenyent, no, l'estrena, és a dir, anunciant quin tipus de passes. Els Javi van a Nova York i Los Angeles del 16, del 14, que és, del 14 al 17, fan, com han fet a Espanya, tots els guiones que et puguis imaginar, és a dir, col·loquis, etc. I s'estan empenyent molt. Mm-hmm. Netflix i totes les associacions que hi ha al voltant i tot això que ho fa molt bé Netflix, que això no le podem negar, no? Quan apreta, i apreta amb ganes.
1: Per tant, veus opcions reals, que estigui...
2: Jo mullo, jo crec que tenim una primera vegada que... Segur, millor pel·lícula ho veig quasi segur.
1: Vaja.
2: I que guanyi, doncs pues sí, jo ho veig. Per una vegada...
1: No, però és que no només hi ha l'Odissea, no? També hi ha la pel·lícula del Tom Cruise que s'ha d'estrenar aquest cap de setmana que ve aquí.
2: Sí, que la crítica està 50-50. Ah. O sigui, no hi ha tan rebombori, diguem. Mm. Més s'ha desinflat, veurem com sortiran les crítiques finals, etc. Però, bueno, és una pel·li més divisiva, diguem.
1: Ja, pel·lícula, després es parla de pel·lícula internacional, segur.
2: Uh-huh.
1: Després es parla també, pot ser com una mena de La vida és bella, una mica, la pel·lícula del Benigni.
2: Bueno, serà una Emília Pérez, al fons.
1: O una Emília Pérez, efectivament.
2: Faran la mateixa estratègia d'Emília Pérez, però sense que hi hagi cap drama pel mig.
1: De la Carla Sofía Gascón,
2: efectivament. No hi ha un México totalment ofès. Sí. Tot el que li va anar malament a Emília Pérez, creiem que aquí serà al revés. Sí, per això
1: es
2: sí
1: parla
2: que
1: de quantes nominacions ja que podria tenir als Oscars?
2: Home, parles, no és que vagis a la cafeteria i ho parlin, però pel que es pot veure en els mitjans, sí. I perquè Netflix aplicarà molt totes les campanyes de gremis, és a dir, aniran molt amb la Gris Jordana per direcció de fotografia, ho intentaran tot amb la música de Refri i de Guitarrita de la Fuente, apretaran molt el càsting està aquí molt.
1: Deien que podien apostar per tot el càsting a millor actor secundari.
2: Sí, apostaran pel cast, cadascú dintre la seva campanya, però segurament apostaran molt més per un Guitarrista de la Fuente, perquè realment sí que fa un paper que...
1: Ja l'has vist tu, Pau, o no?
2: Sí, ja ha caigut dos cops. Va, jo caurà un tercer, ja tinc fins i tot entrades per...
1: Això vol dir que t'ha agradat.
2: Sí, clar. Home, sí. Som bastant pro de la bola negra. Des de feia temps, ja és una pel·li que ja estava... De fet, l'any passat, quan estaven aquí amb Cirat, Movistar, ja estava totalment bastant convençuda que això anava fort. Mm. Ja s'estava parlant dels Oscars de l'any que ve. I aquí estamos. Mm. Bueno, aquí estamos preparant,
1: per cert,
2: no?
1: Per acabar, Pau...
2: Pot ser una pel·li gran.
1: Sí. Per acabar, Pau, deixa'm fer-te una pregunta. Sí. Ahir va haver-hi, clar, a la bola negra, el fenomen de la bola negra és aquí, però als Estats Units no. En canvi, el cap de setmana sí que ha sigut a nivell mundial la reestrena La reestrena, és a dir, és una pel·lícula que ja l'havíem vist al cinema. Està Avengers Endgame, que ha quedat segona a Espanya, però és que primera a la taquilla nord-americana. És a dir, que una reestrena 7 anys després ja ha tingut aquest èxit...
2: Sí, bueno, també hem tingut altres versions, també hi ha hagut Titanic o El Rei León o alguna més que se m'escapa ara, han fet fins i tot més. El Rei León, o sea, crec que és la que més recordo, que va ser 2012 o així, com van reestrenar-la, i va fer com 60 milions de dòlars, i va acabar fent una bogeria, i Titanic també. Titanic que reestrenen fa 50 milions. I Avatar igual, també.
1: Com la música també... dels 80, mare que sempre omple les pistes. Sí, sí.
2: Sí, i el general B. De fet, esperava una mica més dels Vengadores, perquè no hi havia res més, a part de la pel·li del Brad Pitt, que jo crec que ha anat més fluix aquí que a Europa, i mira que és molt americana, saps? Una pel·li d'aquestes que dius, hosti...
1: Pel·lícula en gos.
2: No sé com es diu... Sí, el Daniel Gos, però no li veia jo tot potencial fora, i aquí jo crec que s'ha quedat una mica... a la meitat, que aquest prime time del Robert Pattinson sí que li ha enganxat per allà.
1: En fi, Pau, anem connectant i anirem parlant, evidentment, d'aquesta estrena també als Estats Units de La Bola Negra. Haurem de veure també abans, perquè parlem molt dels Oscars, però haurem de veure els Globus d'Or, que és la primera tanda de denominacions que tenim en breu.
2: Sí, aquesta, sí. Home, recordem allà que Emilia Pérez va tenir 8 nominacions i se'n van portar 4, o crec que són 4 o 5, per fer un petit... Va ser abans dels escàndols.
1: Els escàndols de la carrera de Sofia Gascora, efectivament. En fi, Pau, una abraçada molt forta. Fins ara.
2: Igualment. Sí. Gràcies, eh?
1: Que vagi bé. A tu vés a dormir. Fins ara.
2: Bon dia. Adéu.
1: Hola, Jordi de Planell, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: No ens vés parlar de La Bola Negra, eh?
4: No, tot i que m'ha agradat molt.
1: Ah, sí? La vas veure, també?
4: Sí, la vaig anar a veure ahir. Em va encantar. Sí, sí. Però les meves crítiques de cinema no tenen cap mena de valor. Ja.
5: Bueno, escolta, com les nostres.
1: Bueno, no et pensis, eh? Ella es pensava que Almodóvar era un personatge de Disney, eh? O sigui, que és la... Sí, sí, gairebé l'última pel·lícula que va veure així amb mica interès i havia pianista a l'escenari, encara.
4: Què passa?
1: No hi ha pel·lícules de corrupció...
4: Sí, no, ell!
1: No, jurats, pel·lícules coreanes sobre política, totes aquestes són les que li agraden.
4: Doncs poca broma, hi ha dues sèries sobre política sud-coreana que són boníssimes. Una és a Netflix, per cert.
1: Sí. Per cert, que el Jordi de Planell el podreu veure la setmana que ve, no l'altra, sembla que és... Que vas al...
4: no sé de què parles.
1: Que parles d'un acte que organitza el xerrades de la Vanguardia i RAC1 amb el president del Tribunal Constitucional, en Cándido Conde Pompido.
4: No me'n recordo. Exacte, sí, sí, el dia 15 d'octubre.
1: I després el 6 d'octubre, que és quan surt la sentència.
5: Bé, correcte. L'entrevista, que guai.
4: Amb la Lola García i amb en Ramon Rovira, que és qui condueix l'acte.
5: Molt bé.
1: Sí, home, el tenim aquí ja per...
4: Agafar el telèfon per si de cas.
1: Sí, bueno, què? Com ho tenim, això? Aviam, t'has assabentat de coses de la...
4: Sí, hem estat parlant amb fonts que són properes a la negociació del decret d'habitatge de cara a demà. Ens han explicat quin és el punt que en aquests moments està especialment encallat, que és bàsicament la introducció al decret dels contractes indefinits que demana el sindicat de llogateres i que ara s'està fent seva aquesta reivindicació sumar i també en una mesura, diguem-ne, encara més abrandada Podem. El que expliquen fonts properes a la negociació i en concret també del Ministeri de l'Habitatge és que no veuen gens clar tirar-la endavant perquè... Primer, políticament sospiten que és molt difícil que s'acabi convalidant al Congrés, perquè tant Junts com el PNB se'n podrien desmarcar, però és que, a més, també creuen que té un encaix legal difícil i veuen el risc que acabi impugnat el decret al Tribunal Constitucional i suspès de manera cautelar. Llavors, ells el que demanen és centrar-se en dues mesures que sí que tenen ja negociades tant amb Junts com el PNB i que també, evidentment, compren els partits d'esquerres, que és congelar els contractes de lloguer, fins i tot, i això seria una mesura nova, desacoplant-los de l'IPC. Ara tots els contractes, quan es prorroguen en les comunitats autònomes en què hi ha en vigor els topalls de lloguer, es prorroguen i només es pot augmentar la part corresponent a l'IPC d'aquell any. Doncs ara es desacoplaria de l'IPC i el contracte hauria de quedar congelat completament. No es podria augmentar...
0: I l'IBI, per exemple, que cobra l'administració, també quedarà congelat, suposo.
1: No ho sabem, això.
4: Aquesta pregunta trampa ja
1: no l'he plantejat. Durant la Covid va passar que hi havia una època que el topall era un 2%.
4: Exacte.
1: Va haver una època que ja es va mig fer, aquesta majoria es va mig adoptar.
19: L'Ajuntament de Barcelona es volia pujar l'IBI.
1: Només faltaria això, ja.
4: I també estan negociant la pròrroga de tots els contractes, s'ha de veure per quin termini. En el decret que va decaure el mes de maig, el termini era de 2 anys, ara estan negociant si és d'un d'un any, si és de dos, si és de tres. El problema és que just quan estaven intentant fixar un termini límit per a les pròrrogues, s'hi ha introduït aquesta nova exigència, que és la renovació indefinida dels contractes, i això ha esberlat una mica les negociacions. Ells consideren que aquest contracte indefinit és absolutament inviable i, per tant, demanen retornar les converses al punt en què es trobaven, però temen que la roda de premsa que hi haurà d'aquí una estona dels partits d'esquerres pugui fer saltar pels aires les negociacions. Per tant, som en un moment molt delicat.
0: Tu no creus que, aviam, tu has pactat unes condicions per un temps i tal, i l'administració et diu no, per tota la vida. I això, si ho portes als tribunals, ja et dic que no arribarà enlloc, això. O sigui, ja, al final no pots canviar, a meitat del partit, canviar les condicions, no ho sé,
3: no
0: és
3: sé,
0: molt raro.
3: No sé, sabia una crida, la política és l'art de lo possible.
4: És el que temen que passi. Això mateix que comentaves tu ara, Màrius. També descarten trossejar el decret, que era una altra possibilitat que es plantejava. Dir, si estem d'acord amb unes quantes mesures, portem aquestes a votació, garantim que aquest decret tiri endavant i el contracte indefinit, per exemple, posem en un segon decret. Ells això ho descarten. El que demanen és impulsar el decret que ja tenien més o menys tancat, que és amb les mesures que ara us explicava, i els contractes indefinits continuar-los negociant de cara a un altre decret, a una altra votació, no?, a llarg termini. I un detallet més sobre la suspensió dels desnonaments. Es parlava en general de suspensió dels desnonaments sense detalls. Què passa? Que Junts demana que se n'excloguin els petits propietaris d'aquesta suspensió, és a dir, que un petit propietari sí que pugui desnonar un llogater que no paga la renda, i en canvi Podem els volia a tots dins d'aquest sac. Doncs bé, ara treballen sobre la base d'una proposta de l'ONU que suspendria tots els desnonaments, però que obligaria les administracions públiques a fer-se càrrec dels lloguers que deixin de pagar els inquilins en els casos de petits propietaris. És a dir, un fons voltor no podria fer fora ningú i no cobraria, i en canvi un petit propietari sí que podria anar a demanar a l'administració que li pagui el lloguer d'aquella persona que no ha pogut fer fora del seu pis.
8: Bueno, per tant, si hi ha un penques, perquè pot haver el que no pot, si hi ha un penques ho pagarà el Màrius, el Basté i la Teresa.
3: Sí, és el que anava a dir.
8: És això, una mica.
19: I tu amb la Terribas també, i el Martí.
5: Sí, bueno, sí. Perquè tu m'escoles si no penques a mi, no?
8: Una altra cosa és la Mercè.
5: Ara he notat jo que em dius
4: de vulnerabilitat.
5: Penques.
8: Sí, com el de Reus.
4: Que acrediti...
8: El de Reus,
19: com el de Reus. Informe de vulnerabilitat com el de Reus.
8: I com tant està a 3. Colgado, l'informe de vulnerabilitat. Sí, sí, sí.
4: Que no sóc el portaveu tampoc del Ministeri d'Habitatge, eh? Jo simplement exposo que s'està...
8: No, però el problema és que paguen justos per pecadors, amb això. És que el problema és que paguen justos per pecadors.
3: Simplement hi ha una cosa que...
8: Gent que ho necessita no ho té, i gent que no ho necessita ho té.
3: Sentit comú. Encara que no es porti, encara que no sigui moda.
19: I que hi ha coses que són inaprovables.
3: És sentit comú, per favor.
19: Sí. Per cert que em diuen que s'està preparant, si no és així ja, demano, que hi ha previst una roda de premsa conjunta?
4: Sí, sí, hi ha una roda de premsa conjunta en els propers minuts, exacte.
19: A la una, en diuen.
4: De tots els partits a l'esquerra del PSOE.
19: Sí. O sigui, sumar Izquierda Unida, Comuns, Mas Madrid, Compromís, Podem, Esquerra Republicana, Bildu i BNG, a la una.
4: Exacte. I des del Ministeri d'Habitatge estan molt preocupats perquè temen que en aquesta roda de premsa es posin damunt de la taula exigències que entenen que faran incompatibles els vots de tots aquests partits que acabes d'enumerar amb Junts i el PNB, que també són imprescindibles perquè el decret es convalida al Congrés.
19: Jo sabessin que anunciaran que faran un front comú... Això, i que per cert el nom que li volen posar, hòstia, que és Frente Amplio.
0: Sí, no,
19: hòstia, Frente Amplio jo, però...
3: Frente Amplio ja n'hi ha, però... un que és a l'Uruguai i funciona bé i amb sentit comú.
19: Val, bueno.
3: Endavant. Si se'l copien amb sentit
19: comú... Josep Martí volia dir alguna cosa, que em sembla que s'ho està fent a sobre.
6: No, que el... Vull dir, si li aixeques la cua, veu si és mascle o femella. Mm. I aquí hi ha una... Diguem-ne, fins ara es treballava en la idea de que el PSOE el que havia aconseguit era subsistir amb números a les properes generals a compte de tot el que queda a la seva esquerra, que quedava destruït. Aquí el que hi ha és una operació per intentar insuflar aire a tot el que queda a l'esquerra del PSOE, perquè hi ha vasos comunicants. Dir, escolti, Sánchez, no permetrem que vostè es converteixi en l'abanderat de l'esquerra del centre fins al final. A vostè el que li toca és el centre, i per tant necessitem aire, i necessitem pastilletes per a vitaminar.
3: Per tant, no parlem d'habitatge.
6: I
3: no.
6: Per tant,
3: estem
6: anem a fer el que estem fent. Aquestes mesures Si tu aproves això, demà el mercat de lloguer gripa.
1: Són les 11 i 7 minuts. Pere Maria.
0: Què?
1: Gràcies, Ede Pla.
0: I tots sabem que és de...
1: Sí, sí.
0: Vaig al cine. De lloguer.
1: Vés al cine, sí, sí.
0: On vas?
1: A veure Endgame.
8: No, home, a preparar-se la seva trobada amb el, fins, amb el president del Constitucional.
1: Endavant, Pere Mas.
8: Compre't una corbata i un traje, no vagis així. Bueno, tu, avui és dilluns a Bola Negra i de protestes per l'habitatge a la Puerta del Sol i també a Barcelona. Problema de l'habitatge. Si depengués els aquí presents, podríem dir que l'arribaríem a resoldre. És una de les conclusions que hem tret de la tertúlia, perquè hi ha voluntat de consens, poc politiqueig. Veurem demà què passa al Consell de Ministres. Coses que s'han dit, la més gruixuda, com gairebé sempre els dilluns, a càrrec de Josep Martí, que ja ha posat la vena abans a la ferida quan ha parlat de les cases barates del franquisme, i se l'ha entès perfectament, eh? Això ha animat la tertúlia, així hem descobert que part del seu barri del seu poble es deia Becrem, bueno, és una mica llarg d'explicar. La terrible gent que l'ha intentat sabotejar, que anava fent... A veure, no tinc... be careful, be careful. Anaves dient be careful, sí. I anaves fent...
0: Feies un sorollet. Feies un sorollet.
8: Una mena de sostre.
6: En favor de la Mònica i de dir que ho fa amb carinyo, perquè...
8: No ho dubtem pas, de la intenció.
6: Ella sap que de vegades xaforralles,
8: no, avui
6: que algú pot malinterpretar voluntària
8: avui no o
6: involuntàriament.
0: No, això que feia, en català no té una paraula perfecta, que és grinyolar.
8: Ella grinyolava. No, això li van fer el Borrell al davant d'aquell famós.
0: No, grinyolava.
8: És tard, quan va intentar ser...
0: Ja sé que hi ha una part del concepte grinyolar que és pejoratiu, però eren grinyolàries.
6: Perquè patís.
8: A veure, ja ens agradaria veure pel forat del pany el Consell de Ministres de demà. El Màrius ja ens ha avisat, l'esquerra del PSOE hi ha un forat negre, que és com la Via Làctia. Bueno, ja veurem què passa demà, doncs, amb això. Tots aprovats, molt bé, diferents punts de vista, però molt conciliador, ja ho he dit. La Teresa ens ha deixat anar fons segons, Teresa, oi que sí? La política és l'art de lo possible, veurem què passa demà. Ha aparegut Depla, que a partir d'ara li direm l'amic de Conde Pompidou, perquè s'han de veure d'aquí uns dies. Ens ha portat novetats a la negociació d'això de demà, però també ens ha parlat de la Bola Negra. Aquí tothom hi té la seva cosa a dir. Per cert, ja que tothom ha parlat de la Bola Negra, compta amb el biaix de confirmació. És molt difícil dir que no t'ha agradat una pel·lícula que tothom diu que li ha agradat. Tanco parèntesis.
0: Ah, no, sí, és veritat, això dones de raó.
5: No, però pot ser que t'agradi.
8: Sí, l'únic que ho ha dit de moment en públic és el Toni Vall, pobret.
5: No.
8: Vinga, continuem.
5: No, hi ha un altre...
0: Sí, però igual, Toni Vall ha fet una carregada.
8: Moment soroll estrany, a les 10:36. Oi que s'ha colat un estornut? Que jo crec... Jo no diré noms, eh? Però diria que venia de Madrid.
0: De Madrid.
8: De Madrid, bueno. L'Armenter és per cert...
0: De Madrid perquè no han arribat... Els capellans no han arribat fins a Barcelona.
8: És igual, ja ha estat avisat el diàleg i qui pertoca... El pobre Armenter, si és que ell era el culpable, ha dit que el debat era molt interessant a la tertúlia, hem de fer una mica la pilota. Dada inesperada, la Teresa sobre els tendalls de la Puerta del Sol que va instal·lar l'Almeida i que no serveixen de res i que ha costat €1 milió. Jo no sabia res d'aquesta història.
0: Tampoc.
8: I que estan sota el tio Pepe, que no és un senyor, com ha clarificat el Basté, sinó que és un rètol d'aquesta beguda, que és un fino, o és un brandy o alguna cosa d'aquestes.
0: És una ampolla, sí. És de color vermell.
8: S'han rodat moltes pel·lícules allà. Hi ha moltes pel·lícules que s'han rodat allà.
0: I que està allò, com los brazos, com és allò, es diu allò...
8: Hem parlat de la Bola Negra, també, ja ho he dit 7 vegades, amb l'expert Pau Brunet des de Los Angeles, que guanyi la millor pel·lícula, jo ho veig. Ha dit en Brunet, eh? Vol dir que cuidao. Acabo ja amb el dibuix de la Terribas. Sabeu que la Terribas té un iPad i va dibuixant cada dia?
0: Sí.
8: Són dibuixos realment molt xulos, eh? En fa diversos. Els guardes, Terribas?
5: Sí.
8: I n'hi ha un que és de la Bola Negra, aquest. 1932, 1937, 2017. Qui hagi vist la pel·lícula ja sap de què va tot això.
5: Però no són públics, vull dir...
8: Bueno, penja la xarxa, penja
5: no, home, no, ja no penjo jo.
8: Finalment, el Martí, sobre la crisi de l'habitatge i acabem. Encara portem als genolls la sang de la crisi del 2009.
1: Són nanses, se'n diu en català.
8: Hola, què tal, Polls?
7: Hola, doncs bon mira, dia, assistència sanitària, que funciona com un model cooperatiu de metges i usuaris sense ànim de lucre, un model que uneix els qui més saben de medicina amb els qui confien en ella. Per això, assistència sanitària dona als professionals de la medicina la llibertat necessària per prendre decisions d'acord amb els seus coneixements, al servei de la salut de les persones assegurades. Mm. Quan es tracta de salut, les decisions han de respondre al criteri mèdic perquè escollir qui et cuida també forma part d'una bona atenció mèdica. Assistència sanitària, l'assegurança mèdica dels metges i la teva.
1: 11 i 11, aneu en nom de Déu tots plegats. Quim Forn, Teresa Cunillera, Màrius Carol, Josep Martí, Mònica Terribas, Pere Mas. D'aquí uns moments arriba un dels grans de l'art de la interpretació, de la presentació, i ha arribat a l'estudi, a la ràdio, ha arribat Àngel Llàcer. D'aquí uns moments aquí al Mona Raco.
0: Grande.
11: Activia t'ha ofert el perquè de tot plegat. Cuida la teva salut digestiva cada dia amb Activia. Notaràs la diferència.
31: el perquè de tot plegat.
9: RAC 1.
10: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
12: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
13: El 2006 Espanya tenia zero mundials, els mòbils eren sense internet i les obres ja eren obres quan vam obrir el nostre primer obramat. Avui, 20 anys després, seguim al costat dels professionals superant reptes junts i garantint-los estoc sempre disponible en marques professionals al millor preu perquè la seva feina sigui més ràpida, segura i eficient. 20 anys construint junts. Obramat.
14: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
15: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
14: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
16: Multiòptiques presenta els progressius que s'adapten a tu. Dissenyats amb intel·ligència artificial i personalitzats segons la teva manera de mirar. Ara, amb 90 dies de garantia d'adaptació. Mo, només a Multiòptiques.
17: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
18: Quan a Aldi costa tan poc comprar fruita i verdura fresquíssima i d'aquí et sents...
20: Increïble.
18: Platòric.
20: Patata. L'oferta di. Aquesta setmana els 5 quilos de patates a 0,75 al quilo.
18: I el pit de pollastre pack familiar a 5,49 al quilo. Aldi.
20: Que poc que costa comprar bé.
9: RAC 1.
21: Mira que monos. Estan a punt de fer la migdiada.
22: Home, és que clar, amb el dinar que s'han fotut.
32: Però voleu dir que cal fer la migdiada ara, a aquesta hora?
21: És que jo penso que està molt sobrevalorada.
32: Vas a parar. I a més sempre et lleves com amb una mica de mal humor, no?
21: I aquella babeta fastigosa que et cau al sofà. Que asco, tio.
32: A la nit no podreu dormir, que no tindreu son.
33: Però no creieu que és millor aprofitar aquesta hora per fer alguna cosa més de profit?
21: Va, cuca, podríeu posar la ràdio, que fan un programa que es veu que està molt bé.
32: Sí, fan uns nanos joves que són graciosíssims i molt sexis.
33: Sí, però això la ràdio, clar, tampoc es veu.
34: Bueno, escolta, què?
21: Escolta, mos aixequem o què?
34: Va, posa la ràdio!
21: Vinga, va, espavila!
35: De dilluns a divendres, de 3 a 4 de la tarda, Els Taloners, amb Marc Bala, Guillem Estadella i Alba Segarra.
36: Per cert, nois, us he dit una cosa?
37: Sí, que és pare!
36: No, que jo també faig la migdiada a vegades, eh?
21: Però què dius? Si és l'hora del programa, nen.
36: Sí, durant el programa.
38: Així surt el programa.
21: Oh, mare, que el va parir.
9: RAC 1. Tots som un milió. L'aplicació de RAC 1 ara actualitzada.
39: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
9: Escolta'ns al cotxe amb l'aplicació connectada
39: a Android Auto
9: i a Apple CarPlay.
39: Tots els podcasts de RAC 1.
9: Desa i endreça les teves preferències i escolta el que vols quan ho vols.
39: Noves funcionalitats premium.
9: Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
39: Fàcil, intuïtiva i renovada.
9: Tot l'univers de RAC 1 és a l'aplicació. El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
40: Un quart de 12.
41: Vull que sentiu l'orgull de ser catalanes i
42: catalans. Una cosa, acaba de seure Àngel ja en aquest estudi ara mateix.
43: Sí.
42: Perquè està allà saludant a tothom.
43: No,
42: ha semblat a Ribes.
43: Sí.
42: Hola, Àngel, bon dia.
43: Hola, bon dia, bona hora.
42: Què tal?
43: Doncs molt content de ser aquí.
42: Jo que estiguis aquí.
43: Mira,
42: El Víctor Lamela, que entri quan vulgui, eh?
43: No, ell ja està parlant, està escrivint un llibre.
42: Sí, avui sí.
43: Escolta, bé, mira, bé, com és que m'has convidat?
42: Home, per parlar del programa de TV3 i per parlar del programa de La Sexta i per parlar sobretot del de TV3 i sobretot sí. per parlar del futur i de tot plegat.
43: Ah, doncs parlem-ne, i tant. Content, sempre és un gust tenir-te.
42: Ja et vas posar líder només arribar ja.
43: Sí, vam ser líders, eh? A més, ma mare em va trucar, jo vaig penjar una cosa, allò que penses a l'Instagram per impressionar, no? Llavors posava abans el Llàcer... supera Pablo Motos i l'altre, com es diu? Broncano.
42: Broncano.
43: I ma mare em truca. Escolta'm, que es veu que has fet millor audiència que el Broncano i que el Motos, eh? I jo, mama, ho he penjat jo, carinyo.
42: Et preocupa?
43: Em preocupa
42: l'audiència?
43: No, a mi no.
42: Gens, eh?
43: No, a mi no. No.
42: Vagi bé o malament?
43: Home, si va molt malament és un rotllo. Sí, ja. Però no, a mi m'agrada que ho vegi molta gent, però al final... Clar, és un programa tan... És un programa que té vida, és a dir, que comença d'una manera i acaba d'una altra. Comencen 100 catalans i n'acabarà un o una, saps? Uh-huh. Aleshores, és com... La idea aquesta és una mica... Saps Armes de Mujer, quan la Melanie Griffith... O sigui, quan li pregunta a l'altre, diu, com ho tu, la idea? Saps? I llavors surt, i llavors la que és la com es diu, l'altra, la que fa de dolenta,
42: la Sigourney Weaver,
43: sí. Exacte, fa, tindria que mirar entre los no sé què, no? Dius, no, la idea és molt senzilla com surt, no? Pues aquesta idea del soc i seré va ser una barreja perquè parlàvem de fer un programa cultural i tal, amb coses de cap

0: ara aquesta setmana ja en queden 50, i és quan el programa es comença a fer interessant, perquè comences a conèixer persones, que al final a mi m'agrada fer aquests programes per conèixer les persones que viuen a Catalunya. Mm. Aleshores, tens, clar, és molt transversal, tens des del senyor de 78 anys fins a la noia de 18.
1: Bueno, hi ha hagut una cosa magnífica per la tele, que és que un terç dels espectadors tenen entre 13 i 24 anys.
0: Clar.
1: I això està molt bé,
0: sí,
1: perquè és un programa didàctic.
0: Els nens els encanta. Els nens els encanta. Però tu, de veritat,
1: o sigui,
0: tots...
1: I per què creus que els encanta?
0: Perquè és molt fresc, perquè coneixen persones, perquè és divertit, està molt ben muntat, aprenen molt, saps? O sigui, per exemple, ara aquest dimecres, no? Aquest dimecres hi ha una prova, ja són 50. Mm. I se'n van 25, clar. I... O clar, o no tan clar. Bueno, no ho sé, és que aquest any passa moltes coses d'això. I aleshores, faig una prova de geografia.
1: Sí.
0: Clar, els nens juguen a la prova de geografia. Mm. A més, la prova és molt xula d'aquesta de, jo què sé, la pica d'estats fa... 1.040 metres, més o menys. Llavors s'han de repartir amb els grups que han fet, a veure si encerten com a més tal. I després hi ha una prova d'història, que la història l'any passat no la vam fer, que és molt xula, que venen com 30 actors, llavors els actors fan de grans personatges a la història de Catalunya. I llavors tu els has d'ordenar cronològicament. Doncs això és molt divertit, perquè tu estàs a casa i jugues i vas ordenant cronològicament. Els, a més, fan d'actors i surten, diuen una frase no? Representativa d'aquell personatge, i aleshores és diferents èpoques, eh? O sigui, des d'Empúries, des de que arriben Empúries, fins ara.
1: Fins al segle XX.
0: Exacte.
2: He vingut aquí al programa des d'Esparreguera.
3: Vinc d'Arbúcies.
4: Soc de Valls.
5: Soc de Sort, del Pallars Sobirà.
1: Entre 18 i 71 anys. D'on surten els 100 participants inicials del càsting?
0: S'apunten, nosaltres fem una crida, allò, si vols participar, sóc i seré, no tant l'any passat, però els va agradar molt. Llavors, clar, hi ha molta... Tu pensa que hi ha...
1: Quanta gent s'ha presentat al càsting?
0: Moltíssims. És que no ho sé. Jo veig
1: tanta gent. Com els escolliu?
0: Doncs mirant vídeos.
1: Per territori o no?
0: També, clar, una mica per tot. O sigui, aquest ha trucat d'aquí, va, llavors anem comptant els que han trucat de Tarragona, els de Girona, els de Lleida, per tenir una mica una representació de tot Catalunya.
1: Déu-n'hi-do el que guanya ara, perquè heu duplicat el...
0: Clar, l'any passat el que va guanyar 20.000 euros, i aquest any 50.000, que 50.000 euros.
1: I és molta pasta.
0: 50.000 euros, per, o sigui... Clar, i a més és molt... És que el programa està molt xulo, perquè, clar, estem 12 dies allà tancats. Aquest any ho fem a la colònia Rossinyol, que és un lloc preciós, que està a Manlleu, que de veritat que és preciós. Llavors, clar, estem 12 dies allà... Dormíem allà...
1: Com dormíeu? Clar. Tots.
0: Clar.
1: 12 dies tancats, però tu
0: clar.
1: També.
0: Sí, sí, es podria fer un programa del dormir.
1: El gran hermano de dins,
0: es
1: no?
0: Es podria fer un programa de dormir que no té res a veure amb el programa de
1: ja
0: dia.
1: Ja m'imagino.
0: O sigui, són dues coses absolutament diferents. Que jo penso, però com podeu tenir tanta activitat de nit? Jo no ho entenc. No ho entenc.
1: Sí?
0: Sí, sí, sí. O sigui, tenen molta activitat. Jo crec que és gent que surt de casa, no?, que tenen aquestes vistes, demanen 12 dies a la feina, i els hi donen, i aleshores doncs, ho aprofiten al màxim.
1: Seran 6 programes com la primera temporada?
0: 6 programes com la primera temporada.
1: Val. Sí. Presenta, canvi de presentadora.
0: Exacte. Bueno, la presentadora, servidora...
1: Presentadora, ell.
0: Sí, però servidora...
1: Servidora és tu?
0: La mateixa.
1: I...
0: Llavors, la Diana Roig.
1: La Diana Roig.
0: Sí, la Diana Roig, que va guanyar Eufòria. I clar, la Diana Roig, tu pensa que jo fa molts anys que la conec, que la Diana és... que jo la vaig tenir d'alumne a l'Institut del Teatre. O sigui, jo era professor seu a l'Institut del Teatre, quan vam fer un Shakespeare amb cançons de Cole Porter, que després aquell home...
1: I ja ho
0: que
1: veies? Després...
0: Ja ho veia?
1: Que aquesta anava...
0: Home, clar, sí, l'he fet sempre. La Diana va ser la Rosa del Petit Príncep, va ser la segona Rosa del Petit Príncep, la primera la Gabel, després la Diana Roig.
1: Hòstia, quantes roses portes ja?
0: Uf, moltes, moltes.
1: Sí, clar, perquè...
0: Sí, sí, sí, ja porto moltes. Home, ja porto... A veure, aquest any fa 13 anys, eh? O sigui, 13 anys del Petit Príncep.
1: Bueno, ara en parlarem, però abans.
0: Sí.
6: Temps.
7: Ransomí, corrent.
6: Viladrau.
7: Guissona.
6: Salou.
7: Correcte.
1: Com ho feu, normalment? És a dir, primer capítol, 150 fora, la veïtat fora.
0: Sí.
1: Hòstia, no esteu per res, eh? 50
0: no.
1: Fora. El dimecres, quants?
0: El dimecres,
1: el
0: 25.
1: En quedaran 25.
0: Sí. I llavors ja comença un altre tipus de joc. Clar, perquè és... Tu segueixes jugant a les preguntes aquestes de la cultura catalana, que, clar, és molt divertit, perquè hi ha doncs, els pronoms febles, hi ha els barbarismes, hi ha literatura, hi ha, saps? O sigui, doncs, clar, tu doncs, aprens de llibres i tu jugues a casa teva. I això, a jugar a casa, és una cosa que jo crec que agrada molt. Llavors, uneix la família i tothom va jugant. Llavors, els pares doncs, saben, no sé què, els nens que ho han estudiat més doncs, ho saben més perquè ho tenen més fresc d'alcohol, jo què sé. I realment està... Jo crec que... Jo sempre tinc una obsessió, que és que es pugui jugar des de casa. Mm. Saps? O sigui, l'any passat, per exemple, vam fer un dictat, no? Jo pensava... Vam fer un dictat i jo volia que la gent pogués fer el dictat des de casa. I que, o sigui, saps? Però llavors, després, per edició, tampoc no es pot, perquè llavors estàs allà... Però, bueno, la meva obsessió és que totes les proves que puguem fer allà, la gent ho pugui jugar des de casa. Llavors, clar, doncs, des de geografia, història, llengua, literatura... clar, els balls tradicionals no es pot fer.

0: des de casa. Bueno, doncs és...
1: O sí.
0: O sí. Cantar les cançons... Sí. Bueno, no sé, bueno, la qüestió... I després què passa? Que s'afegeix al factor humà. Tu comences a descobrir els personatges, comences a agafar molt carinyo, coneixes les seves històries, tots acabem plorant, jo sé, acabo plorant com una bleda sempre.
2: Sí?
0: Sempre, sempre, sempre, fan plorar, sempre.
2: I la tercera temporada?
0: Bueno, acabo de començar la segona.
2: Bon, i què?
0: Però sobretot depèn dels senyors de TV3. Ja. Si va bé la segona, doncs farem una tercera, no? Jo crec que sí que anirà bé.
2: Lo del prova de la sexta Descongelados també està tot gravat?
0: Congelados.
2: Congelados.
0: Fa dos anys.
2: Dos anys?
0: Fa dos anys que jo em sorprèn que no puc dir noms, però hi ha personatges que surten que pensava, però Déu, ja serà morta quan surti.
3: Congelados, te la congelado, perdó, però...
2: Hola, què tal, Broc? Bon dia. Hola,
4: Mela. Congelados. Encantat.
0: És un programa... Bueno, és que he de parlar de Congelados.
2: No.
3: Fa mandra, o què?
0: És que aquí no em senten, aquí no? Em senten, no?
2: Bueno,
0: a les altres mèdia...
2: No, sé, tot, no, no faig com el Pablo Casado, que es pensava que no sortia a perdre unes eleccions per una frase que va dir...
0: No. Congelados m'encanta.
2: Ara.
3: Si vols ho dic jo, al xat. No. Si vols parlo jo de Congelados...
0: No, perquè llavors t'hauré de rebatre, saps?
4: I el llop?
0: Calla. I el llop? Què li passa? El llop va ser el programa de teatre que jo vaig fer.
2: I no tornarà... No...
0: Mira, ells volen que jo faci una trilogia. O sigui, ells volen una trilogia. O sigui, vaig fer, com vaig fer el llop primer, que aquest va ser molt, molt xulo, també.
2: Sí.
0: A més, era una aposta bastant arriscada, perquè de cop volta era fer teatre.
2: Molt bé.
0: I va agradar molt. Mm. Perquè jo crec que al final, en el Sóc i seré, i en el llop, i en la puntual... Hi ha com una cosa molt nostra.
2: A la catalanó,
0: sí,
2: està molt bé.
0: I que et sents com a casa. O sigui, aquesta cosa quan tu arribes amb l'avió i que veus Barcelona i que dius, ai, mira, ja sóc a casa, no? Doncs jo crec que aquests programes que fem, no?, culturals, no?, o del teatre o tal, et sents molt a casa, et sents molt català. Jo crec que això és una cosa que pels que som catalans és com quan jo agafo un fuet, jo porto molts dies fora, que jo fins que no arribo i no menjo un fuet, no estic bé.
2: Bueno, i ara més que estàs a Olot... Bueno, Olot no, perdó, Olot no, a les rodalies d'Olot.
0: Sí. Què?
2: Que formes part ja de...
0: Jo sóc formo part d'allà, sí, per què ho dius, això?
2: No, perquè...
4: Fuet.
2: Fuet,
0: sí, va. No, però allà, sí, allà em sento a casa, com si diguéssim. Allà és casa meva.
2: Vius allà?
0: Sí, clar. Jo sóc molt de la terra, molt d'aquí, llavors jo visc allà, sí. No. Només baixo a Barcelona si he d'anar a treballar. Si no he d'anar a treballar, no baixo. Però avui, per exemple, que et feia il·lusió veure't, doncs he baixat.
2: I ara tornes cap amunt?
0: Bueno, anar a fer un parell de coses, allò que fem quan baixes a Barcelona.
3: Sí. Aprofites, no?, per fer
4: uns recados.
0: Aprofites quatre coses i després tornes a pujar.
2: Ja.
0: Sí.
2: Però escolta, no pares.
0: No paro?
2: Ara et diràs, sí que paro, i tant que paro, paro molt. Però la sensació és que no pares.
0: La sensació que té la gent.
2: Sí, és veritat, clar.
0: Però tu penses que jo sóc un senyor que viu a la Garrotxa. I ara la preocupació d'això és que he de trucar un senyor per talar uns arbres i que jo he de desbrossar un marge, però que aquesta setmana plourà. O sigui, aquesta és la meva preocupació d'aquesta setmana.
2: No, perdona, això ho puc confirmar, i és que va organitzar una festa major del poble a casa seva.
4: No fotis.
0: No, la festa major de casa meva.
2: La festa major de casa seva,
4: amb
2: tot el poble.
3: Però amb gent del poble, que anava a la festa.
4: Però quanta gent hi ha al poble?
0: No, som cinc cases.
4: Ah, vale.
0: Clar. Sí. Aleshores, érem 30...
3: Petit comitè.
2: Sí, bueno, petit comitè, però el fots a casa.
3: Sí,
0: petit comitè, 30 a casa, no.
3: Bueno, jo no els foto mai a casa.
4: No, a casa no.
2: No, però ja forma part, vol dir que ha fet comunitat.
4: Sí.
0: Sí, clar.
2: Per tant, sense hi ha algun garrotxí més.
0: Sí, la Garrotxa, realment... Ara, per exemple, he organitzat, allà al gimnàs, he organitzat un preu amb autocar per anar a veure el Petit Príncep.
2: Ah, sí?
0: Sí, llavors, clar, jo organitzo allà el preu... Llavors dic, bueno, a veure... No? Li dic, Sergi, hem d'organitzar amb la gent que d'aquí del gimnàs que vingui tots a veure el Petit Príncep. Bueno, quin preu posem? Llavors doncs posem el preu de no sé quatre, jo els hi faig un tant per cent de grup, jo els hi faig preu de grup, tu és l'autocar.
2: Ja tens un autocar ple.
0: Sí, venen 100 persones el dia 19. Clar, venen 100 persones el dia 19 de...
2: Quan estrenes?
0: Estreno, mira, ara començo a assajar el dia 13 d'octubre i llavors me'n vaig i crec que estreno a Sant Cugat.
2: A l'Auditori,
0: sí,
2: de la Vilarsau.
0: Faig la Sant Cugat, faig Lleida i Girona, em penso.
2: I fas temporada a Barcelona?
0: Llavors començo la temporada per la Puríssima. Començo la Puríssima.
2: I fins després de Reis.
0: I fins després de Reis. Bueno, sí, fins a finals de gener.
2: I Aviador?
0: Jo sóc l'Aviador.
2: I la resta del castell?
0: Llavors ha de començar a fer exercici.
2: La Rosa?
0: La Rosa és la Mariona Escoda.
2: La Mariona Escoda, continua, sí. La Mariona Escoda.
0: Sí. I aleshores el Petit Príncep segueix el Petit Príncep. Llavors hem incorporat un Petit Príncep nou.
2: Per quan tu n'hi siguis?
0: No, jo no.
2: Ah, que el fa l'Aviador, tu,
0: esclar. No, l'Aviador el fa el Marc Pocillo, que és el que fa d'això.
2: Perfecte.
0: El que fa de guineu. Llavors, hem incorporat el Marc Gómez, que el Marc Gómez és un noi que dic, tu ets la meva aposta d'aquest any, Marc? Perquè el Marc Gómez fa l'adaptació al català, ai, al castellà, de Hairspray.
2: Ah.
0: Perquè Hairspray...
2: L'estrenes quan?
0: L'estreno el setembre del 2027 al Tívoli.
2: Al setembre del 2027, al Tívoli.
4: Sí, un any.
0: d'aquí un any. Llavors, ara just
2: tu
0: acabo...
2: Tu surts?
0: Els... Sí, clar.
2: Oh, sí, bueno, clar.
0: No, clar, jo vull dir sí, clar, perquè jo no vull sortir, però el Sella se'm fa sortir.
2: Clar, evidentment.
0: Jo no vull sortir, però, perquè és per fer el personatge que feia el John Travolta a la pel·lícula. Mm. Però, clar, jo ja vaig ser la jaula de les loques, que feia la senyora. Després vaig ser The Producers, que feia aquell director que es vestia de senyora. Ara sóc la mare de... Bueno, dic, bueno, no, és que...
4: No surto d'aquí.
0: Clar, no surto d'aquí. Jo venia de fer Frankenstein allà amb el Portacelli i Joel Joan, saps? I ara és de senyora i llavors l'entrany tornarem amb la jaula de les loques 10 anys després. Home, aleshores, clar, m'hauria passat 15 anys de la meva vida fent de senyora.
2: Al Teatre Tivoli.
4: De senyora gran.
0: De senyora gran.
2: Passat 15 anys al Tivoli.
0: Bueno, no tots, no tots.
2: Bueno, clar. Molts.
0: No tots.
2: Perquè la jaula va ser allà...
0: Sí, el 2018 vam començar, sí, clar.
2: 2018.
4: Encara no has comprat el Tivoli?
0: El 2018. No, no.
2: Encara no has deixat la...
0: Jo li dic a la Balanyà, Jo li dic a la Balanyà.
3: Mago Pop, que costa.
2: O sigui, 27 Hairspray, 28...
0: Però és que tampoc tinc els diners per comprar-me'ls.
4: Bueno, vaja.
2: 27 Hairspray, 28 Jaula de les Loques.
0: Sí, això sí. Però bueno, abans ve Hairspray, que llavors estic amb els càstings, que clar, el càsting no és gens senzill. Perquè clar, ja, o sigui, Hairspray saps a què va?
2: Explica-ho.
0: No, t'ho explico. Hairspray és... A mi m'agrada molt el que diu. Perquè... Espera't.
2: No, no pots deixar-lo aquests avui, no passa res.
0: No passa res? No.
4: Sinopsi.
0: Doncs... Exacte, sinopsi. No, Hairspray m'agrada molt com enfronta una cosa que és com una noia que és grassa, no? Que no és, com es diu això?
4: Canònica.
0: Canònica, no sé què. I normativa, exacte.
4: Normativa.
0: No és normativa i aleshores ella pues, té la il·lusió de ballar amb un programa que fan a la televisió, on tots són rosses, rossos, guapos, tot no sé què. I ella no entén realment perquè ella no pot anar-hi. I jo m'encanta molt aquesta cosa de... Perquè no està enfadada, ni reivindicativa, ni res.
4: No ho entén.
0: No, és dir, hòstia, jo ballo, jo vull anar allà, no? Llavors, clar, hi ha el paper de la Michelle Pfeiffer, que a la pel·lícula, que aquí, ho dic, no? Ho dic, qui serà?
2: No, evidentment.
0: Bueno, jo li he dit que si ho vol fer, i ella m'ha dit que sí que ho vol fer.
2: Què és?
0: La Mireia Portes.
2: Home. Hombre.
0: Clar.
3: Però està tancat, això, eh? Vull dir, això...
0: No, això està tancat entre la Mireia i jo.
4: Exacte.
0: Ah, exacte. Això, si això ja s'ha i jo sóc el director...
3: Això ja va a missa.
4: La paraula... Sí.
0: Que espavinin els productors.
2: Exacte. El Daniel Sánchez Llebre sempre diu, si et no clamar amb algú, això ja vol dir que està firmat.
0: Sí o no?
4: Sí.
0: Doncs pues ja està, escolta'm.
4: Molt bé.
0: Doncs, llavors, clar, tota aquesta gent diuen, però aquesta queda de fotre. Però clar, aquesta noia balla molt bé, que és una mica la vida, el meu raonament vital. Si tu treballes bé, si tu tens talent, no? O sigui, al final... Llavors, aquesta incomprensió. Llavors, això es barreja amb tota la lluita negroafricana, no? Que, per exemple, tenen el Negro Day, que és tots ballen els blancs i el dijous només ballen els negres. Llavors, ella, així, lo tonto, aconsegueix que tothom balli a la vegada i tothom canta. O sigui, que al final tot s'ajunti, no? D'una manera natural. I queda com una estupidesa aquella cosa de dius, però quins arguments teníeu abans per no deixar ballar els negres amb els blancs, no? I els no normatius amb els normatius segons la vostra normativa, que jo normatives no en tinc cap, eh? Aleshores, clar, era com... Bueno, llavors, d'una manera molt natural, és com una mica com la jaula de les loques. Quan jo cantava Yo soy lo que soy, jo sempre... La gent moltes vegades canta Yo soy lo que soy com enfadats, ressentits, no? I jo pensava, jo no estic ressentit, jo només explico que jo sóc així.
4: És un fet.
0: Sí, és un fet. I el ressentiment és una cosa que moltes vegades, no? A mi no m'ha agradat mai aquesta cosa d'exigim, saps? I dius, bueno, exigim. No sé, no cal.
4: Aquí.
0: Però jo ho entenc que hi hagi gent que exigeixi, no sé, perquè estan enfadats i també ho han passat malament, jo ho entenc. Si tu ets gay, ho has passat malament a l'escola. És que no... Bé, jo no conec cap nen gay que s'ho hagi passat...
2: Jo el Javier Calvo l'altre
0: dia.
2: Ho
0: deia?
4: Que diguis que s'ho ha passat bé de nen, no, clar.
0: No, és que jo no en conec a cap.
2: El Javier, però s'ho deia l'altre dia, diu que encara quan veu jugar nens a futbol encara li ve una cosa...
0: Clar, tu has de crear unes... Cadascú, siguis més o menys llest, no? Pues crees les teves estratègies.
4: Per sobreviure.
0: La meva estratègia va ser, per exemple, fer-me amic del bitxo més bitxo del col·le.
4: Hòstia. I com ho vas
3: fer? El bully, no? El bully...
0: Exacte.
4: Però què li donaves al bitxo?
0: Res, no, perquè... No? Clar,
4: simpatia.
0: No, li donava simpatia i ell deia, hòstia, i jo deia, veus, tu em coneixes de veritat, o sigui, li donava com una exclusiva de coneixement, de dir, clar, jo l'Àngel el conec.
3: Si en comptes de fugir, no?, com fa molta gent, que és fugir...
2: Aliat amb l'enemic.
3: T'aliaves una mica amb
0: l'enemic. Exacte, sí. T'aliaves amb l'enemic. Llavors...
2: Has vist la bola negra?
0: Sí.
2: Veig que...
4: Obre la boca, tens la boca tancada?
0: No, no l'he vista. No l'he vista.
2: Mentida. A qui vols enganyar?
0: A ningú? Jo no l'he vist encara, la bola negra. I aniré aquesta setmana.
2: Tu l'has vist, Víctor?
4: El divendres per la tarda, a la nit.
2: I?
4: És un gran castell de focs artificials, és a dir, presentat d'una manera esplèndida, però el tràiler m'agrada més.
3: T'agrada més el tràiler?
4: Sí, el tràiler és brutal. Sí, no,
2: és la primera vegada que veig que vulguis el tràiler que la pel·lícula.
4: El tràiler està tan ben fet que dius...
3: És que la mel ha estat pur.
4: Quina pel·li tan collona. Ara, quan veus la pel·li, té un problema. És que és tan ambiciosa, que això és molt bo, però a la vegada, quan s'acaba la pel·li, jo me n'adono que no he sentit res. Sí, el cine...
3: Però a veure, això de que, cine... de que una cosa ambiciosa ha de ser bona, jo tampoc ho veig, clar. O sigui, hi ha pel·lícules molt modestes que són molt bones.
4: De ficar molts elements, que estèticament sigui molt cuidat. Tot això
3: no, no,
4: està...
3: que hi ha altres valors, però...
4: I jo estic veient, mentre la miro, perdona, David,
3: sí, sí.
4: Mentre la miro estic veient els Javis davant d'una taula, amb uns grans papers, fent esquemes, és a dir, és molt intel·lectual aquesta pel·li, està tot molt muntat. És un gran puzzle, però a mi no m'emociona. I per mi això és un gran problema, perquè jo no sóc un troc de gel. Jo he plorat amb les pel·lícules
0: però
4: de Frank Capra.
0: Però potser això és una cosa...
4: Per què no m'he emocionat amb aquesta pel·lícula?
0: Però jo crec que és una cosa generacional.
4: Ah, bona pista aquesta.
0: Sí, jo crec que és generacional.
4: Al cine hi havia molta gent.
3: I molta gent jove,
0: plorant.
2: Jo només veig... També tinc una altra cosa. Els Javis no els agrairem mai que hagin fet aquesta pel·lícula per la gent jove.
4: Estic d'acord.
2: Per la gent jove. Perquè la gent jove ara està molt de moda. Ser revolucionari ser de dretes, ara.
4: No, no, t'ho dic jo, t'ho dic jo. Jo aprecio molt i aplaudeixo aquest esforç del Javis. Perquè, per exemple, Lorca és un prodigiós poeta que cada generació va descobrint i reinventant. I ells ho estan reinventant per la seva generació. I això és meravellós, perquè mai morirà.
2: També diré una cosa, Víctor. Que la pel·lícula pugui agradar als Estats Units també et diu alguna cosa.
0: Sí, guanyar.
2: No, tot per guanyar. També et diu alguna cosa que segurament va més amb la teva línia.
4: Ho han fet molt bé, sí, molt pensat.
0: Si jo pensés igual que el Víctor, jo diria als Javis, ara... amb tot això que m'heu ensenyat, feu una pel·lícula.
4: Estic d'acord. És a dir, és que veus...
0: Perquè ho tenen tot.
4: Exacte.
0: Si jo pensés com ell,
4: veus
0: eh?
4: Les...
0: Ahir no l'he vist.
2: Ahir vaig veure una pel·lícula que tothom em va dient que l'havia de veure, que és Interstellar, del Christopher Nolan.
3: Sí, no l'havia vist.
4: La tinc pendent, jo també.
2: Valen, i llavors va haver un moment que vaig...
3: Vas claudicar.
2: No, la vaig veure, allò que... Bueno, la vas veient molt bé, tot molt bé, és d'una factura bellíssima... La música és fantàstica, el Hans Zimmer, les interpretacions són meravelloses, tot és meravellosa, però llavors vaig anar mirant què havien dit els crítics d'aquesta pel·lícula als Estats Units i allà. I crec que el que diu la pel·lícula Boyero va dir de la pel·lícula d'Interstellar val pel que tu penses de la pel·lícula dels Javis.
4: Vale.
2: L'última frase és siento respeto por esta película, pero no amor.
4: Yo siento respeto, pero no me emocioné.
2: Ja.
4: I, bueno, tret de la cançó. La cançó La Nieve és espectacular. I les escenes que es munten a sobre de la cançó ja valen per tota la peli. I són 7 minuts. Però la resta, ostres, aquells focs artificials a la platja, a l'any 37, focs artificials a la platja amb uns soldats despullats, clar, no entro. No m'ho crec.
2: Són les 11:36. Un segon, sisplau, que ara entrarem en un altre tema. Continuarem parlant de televisió amb l'Àngel Llàcer, però també amb Aura Quirós.
0: Ah, sí?
2: Sí, clar.
0: Ah.
1: RAC 1.
5: Omple el dipòsit a Repsol i fes que la tornada et costi menys. Cada dia fins al 30 de setembre, estalvia't el doble quan posis benzina pagant amb Wilet. Perquè si tens la llum, el gas i altres energies contractades amb nosaltres, t'estalvies fins a 40 cèntims al litre. A més, si quan poses benzina pagues amb la targeta Wilet, sumes 5 cèntims més al litre de saldo addicional en carburant. Un estalvi total de fins a 45 cèntims al litre. Més informació a Repsol.es.
6: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA Week 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
7: Un amic? Doncs un amic és simplement això. Algú que sempre hi és, que t'aixeca quan ja no et queden forces i celebra els teus èxits com si fossin seus.
8: No hi ha res més humà que ajudar i ser ajudat. Santa Lucía, una vida amb tu.
9: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
10: Si haguéssim de reflectir en un sol els més de 40 milions d'euros en premis que reparteixen els rasques milionaris de l'ONCE, sonaria més o menys així.
11: Visca!
12: M'ho he guanyat! Que bé, que bé, que bé!
11: Quina passa!
10: quin temps! Aquest so és dels guanyadors dels rasques milionaris de l'11, que reparteixen molts milions d'euros en premis, més de 40 milions. Rasques milionaris de l'11, que bé que el surt repartir. 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
11: Sóc la Raquel de Carlàs. Tens un impacte al parabrisa? Un cop l'has vist, ja no deixes de veure'l una vegada i una altra. Demana cita a Carlàs.es i ho arreglem en 30 minuts. A més, t'ajudem a fer els papers de l'assegurança.
12: Carlàs canvia, Carlàs repara.
13: Amb creuer fantàstic de viatges al Corte Inglés i MSC Cruceros, tria el teu rumb, Malta, la Romana o les Canàries. I llavors, esmorzes amb la mar al davant, et banyes amb la mar a sota i sopes amb la mar al costat. Reserva el teu creuer MSC amb begudes incloses i nens gratis. Consulta en les condicions de viatges al Corte Inglés.
1: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
2: Són les 11:39 minuts. Deixa'm dir que parlem de tele, ara parlem d'altres programes. Sí,
0: sí,
2: tu has de dir una cosa, no em sembla, del programa el dimecres, que no són 50.
0: No, perquè he dit que se n'anaven 25, perquè aquest any hi ha moltes coses, perquè aquest any recuperem gent.
2: Ah.
0: O sigui, recuperem vol dir que quan els fotem fora, van allà, escollim uns, així que ens semblen guais, llavors agafen un sobre i diuen, tornaràs a no sé quin capítol. Vull dir que els altres, hi ha un moment que arriba tot un equip sencer i els que estan participant no saben que hi haurà un equip de més.
2: Vaja.
0: Vaja.
4: Però tu quan expulses a un, que no l'expulses tu, l'expulses la dinàmica, sí, no penses, llàstima per aquesta persona,
2: tant, molt jove. Clar.
4: Com faig per això, fer trampes per i això, que no marxi?
0: No, per això aquest any clar, ens vam inventar almenys poder salvar dos clar, dels guais que marxaven.
3: Els comodins que et guardes.
0: Exacte, si... com dir, no sé si marxen aquests dos, doncs no, perquè televisivament et donen,
4: exacte,
0: molt. Però se'n van 10 aquesta setmana, no, sé, no 25.
2: Com de volant. Tu coneixes la Belén Esteban?
0: Bueno, hola, hola, com estàs, Belén?
2: Hola, hola.
0: Sí.
2: Hola, hola. L'altre dia...
4: Sí, sí, divendres.
3: Va tornar.
2: Va amb el talonari, suposo.
3: Sí.
4: Home.
2: A Telecinco.
0: Saps quan?
4: No se sap.
3: No, la xifra. No,
2: va fer una audiència...
4: Brutal.
2: Bestial per Telecinco.
4: 1.100.000 persones que a Telecinco no es veia des de...
3: Un 18,7 a Espanya.
2: Que és una barbaritat.
3: És una xifra alta.
2: Però va dir coses o no?
4: Què va dir? Què va de dir?
3: No, va tornar a parlar una mica del tema Jesulín, que és una mica... I sobretot de la filla, no?
4: I l'Andrea.
0: Deixem-me fer un apunt, una cosa que no té res a veure, però és això del 18 a Espanya. Perquè quan vaig posar això que havíem sigut líders i que havíem guanyat el Motos i el no sé què, evidentment sempre t'escriu gent, no? Això, ja em diuen, bueno, claro, en Cataluña. I dic, bueno, claro, en sí, Cataluña, claro, porque es que en Galicia no venzo qui seré. O sea, si no, en la comunidad madrileña tampoco, com dir, bueno, ganes en Cataluña. Dic, bueno, es que en Cataluña és donde...
2: En Cataluña,
3: claro, Cataluña competeixes igual, amb el mercado. Claro.
0: Sí, però com dient, a Espanya han vist molt més els altres. Sí, dic, home, clar, perquè...
2: Un 12,4% a Catalunya va fer la Belén Esteban, 6 punts menys.
3: El que passa que això és un retorn per parts, perquè tornarà...
4: Divendres vinent, torna.
3: És a dir, divendres va fer una entrevista...
4: Sí, però al plató.
3: Clar, és que era gravada l'entrevista.
4: Cebar esto, no?
3: Sí.
4: Molt bé. Perquè primer és una entrevista gravada.
3: És una entrevista gravada. Fora de plató.
4: 1.100.000 persones miren aquesta tonteria, però els hi dius aquest milió, la setmana que viene va venir en directe al plató,
3: Bueno, ella va trucar per dir que aniria.
2: Mm. Deixa'm anar...
3: I està removent una mica la història d'en Jesulín, perquè en Jesulín, la filla de Jesulín...
4: Es queixa de que el pare no ha estat allà...
3: No, la filla de Jesulín amb la Campanario.
4: La Jules.
3: Que és una estrella allà de...
4: Es diu Jules.
3: És un univers estrany.
2: Però Jules és la filla del Janeiro i la Campanaria.
3: Claro. I aleshores aquesta noia s'ha convertit... És la que ha volgut sortir una mica a la fama.
2: Perquè amb la germana no es parlen.
3: No hi ha una relació, no.
0: Però com ho sabeu tot això?
4: Perquè
3: són moltes hores de consum d'escombraria de televisió.
0: Perquè jo he tingut el Jesulín tota la temporada del Tocara Me Suena.
3: És veritat, clar, és cert.
0: Va venir Campanario.
3: És cert.
0: Jo no sabia, dic, no sé què, i dic, uija, no, clar, llavors... Jo només sé que Andreita, però clar, llavors vaig descobrir que tenia la Jules.
4: La Jules és la filla d'ella amb la Campanario.
0: És la filla d'ella amb la Campanario.
2: I l'altra no va venir.
0: I va venir la Campanario i ho fa molt bé. I ara estan plantejant a veure si agafen la Campanario la temporada següent.
3: Sí?
0: Ho
3: sabem, no?
0: I
2: l'altra nena venia o no?
0: No va venir mai, la Jules.
2: No, l'Andrea no.
0: Ah, no, l'Andrea no.
4: No, la Jules no,
3: que clar, l'Andrea... Clar, Jules té... Quan va complir 18, 18 Jules ja va començar a sortir a la tele perquè ella volia ser famosa.
2: I ell què tal? Agradable o què?
0: Molt.
2: Sí?
0: Sí, perquè és d'aquesta generació meva, del 74. Sí.
3: Implicat, no? Implicat,
0: sí, implicat, en treballador, que s'ha guanyat la vida, de, no? de la cultura de l'esforç, no? De la recompensa aquesta, no sé. Bueno, com que som de la mateixa generació, clar, són dos mons absolutament a part, el toro, clar, però com te pots posar davante d'un toro, no?
4: Però la generació uneix molt, és veritat.
0: Sí, sí, sí.
2: Però trobem que també ahir en Rufián a Salvadors.
14: ¿Es realmente que en Cataluña podrían aglutinar en una lista en la que estén usted, esté Urtasun, en la que esté, por ejemplo, Ada Colau?
15: Yo, a mí no me sobra nadie, repito, y es que si no tendremos que volver a Soto.
2: Va fer un 17% a Catalunya i un 9,6% a Espanya.
3: Com li agrada, eh?
4: Bueno, és un regal que li fa la productora del barrio, ¿no?
3: Sí, sí, total.
4: Un regal absolut perquè és una hora, ¿no? Una hora era, una hora. Rufián, Rufián, Rufián, Rufián. I això és un gran spot, vaja, jo ho veig així, una miqueta enfrontant-lo amb sensibilitats i veus totes de l'esquerra del PSOE, totes elles, un poc ell com postulant-se, encara que ara es fa l'estret, diu, no, jo no.
3: Però Rufián ha sabut veure quin és el seu nínxol de...
0: Exacte,
3: claríssim,
0: mercat.
3: I el gestiona bé, és a dir...
2: Que va anar bé, però va anar molt bé i va anar millor que l'estrena del Ramon Pellicer a Vèrtex.
16: Bona nit, Sílvia Catà, comissària en cap dels Mossos. Com ha anat aquest començament, aquest inici de nova feina?
3: Jo és que aquí era de...
2: Va fer un 10,5%.
3: De declarar la meva fascinació i fanatisme per Ramon Pellicer, que és un tio que agafa
4: tota
3: un programa...
4: Tota la vida.
3: No, de veritat, que agafa un programa que en teoria és modest, una cosa... li posen un plató petitet... temàtiques que potser no acaben d'interessar la gent, i el presenta com si fos allò, estigués a la piscina de casa seva. O sigui, per mi això és un mèrit brutal. I és una cosa que té el Jordi González i que el Ramon Pellicer té una escala, diguéssim, més seriosa,
4: més informativa.
3: Menys frívola, més informativa, perquè el programa no deixa de ser un programa sobre actualitat, però que ell gestiona... Va parlar d'Isaac Andic, va parlar del Liceu, va parlar de seguretat, com qui parla de... amb una facilitat.
4: No, és que si no m'equivoco, porta 40 anys de rellotge del calendari a la tele.
2: La càmera l'adora.
4: La càmera l'adora, però ell també controla.
3: Però és el to i la sensació de... Aquest tio li està relliscant absolutament tot el que està presentant, però
4: ho
3: fa bé.
4: Però ho està fent,
2: Per ser un comentari, l'altre dia va haver-hi una comissió de control al Parlament sobre el tema d'aquesta barbaritat que va passar, que és que es va tallar un tros de d'una obra de teatre de l'Àngels Gunyalons.
0: Encara estàs aquí, eh?
2: Què?
0: Encara estàs aquí, eh?
2: No, però és que com que va sortir... Com va sortir això, la resposta del director de TV3 va dir que això va ser un error del Departament de Ficció, que havia demanat disculpes al director de...
0: Avui surt La Vanguardia.
2: Per tant, punto pelota, ja està. Agraeixo les disculpes.
4: És d'ellos, que se decía, no?
2: Ja està, és a dir, i que demostra que hi ha un excés de zel a l'hora que hi ha algú que diu, escolta, traieu això, que no
4: calia.
3: Que ho fa una mica pel seu compte, no? Pensant que potser ja és millor.
2: Repeteixo, agraeixo que el Siegfried Brass hagi sortit i hagi explicat això i que donin el disculpes.
0: Gràcies, Siegfried.
2: Punto pelota. I ara, dit això...
0: El Ramon Pellicer ve a la final de Soc i Seré.
2: En sèrio?
0: Jo només ho dic.
3: Veus? Mira, és que tot lliga. La veritat, o sigui, Pellicer...
0: És la persona que ve a veure la prova final de Soc i Seré.
3: I ho farà igual que com fa... com parla de seguretat ciutadana i com parla d'Andic.
4: Som
3: aquest to, no?
2: Que va portar creueres, per cert.
3: Sí, sí.
2: El que passa que, evidentment,
3: creueres va parlar molt des de la figura de l'amic que recorda a l'amic mort i després amb una taula, ja sense creueres, van parlar una mica del cas. Molt, des del punt de vista, poc groc, eh? No van voler...
2: He de preguntar, estimat Víctor, quina relació tens amb...
4: Digues.
3: Ara.
2: Amb Miquel Jiménez, ara.
4: Bueno, ara no ens parlem, ara mateix.
0: Ah,
4: però saps estranya. Per què? No, però et dic per què. En el seu moment...
3: Mira que eren amics, eh?
4: Sí. No, i som. Jo considero que sóc amic.
3: Sí, ho sé.
2: Ell no ho sé.
4: I per què? Perquè jo li dic a la cara el que penso. Jo li he dit, Iker, creo que vas por un mal camino porque toda esta gente que ahora te parece que te adora, això va ser amb la Dana. Acabaran criticándote porque no eres lo bastante bestia.
3: Ah, és que la Dana és el punt d'inflexió.
2: Ha canviat un programa d'ovnis extraterrestres, ha canviat per fantasmes.
3: S'ha de dir que recolzat per l'audiència. És a dir, que hi ha un punt de... no? Empresarial.
2: És un negoci. Quan vaig veure el vídeo, va sortir Rajan, d'un reportatge meravellós que va fer la Sexta amb l'Andrea Ropero, que va entrar a acompanyar a la Mari Carmen. La va acompanyar a la Mari Carmen
4: i la criticaven com si...
2: Però atenció, escolteu.
17: Estaba organizado que hasta había dentro cámaras, dentro de la casa, que me imagino que esta pobre señora no sabe utilizar esas cámaras, cámaras profesionales que estaban grabando cómo la policía tiraba la cuerda desde dentro.
18: ¿Le han prometido algo a la mujer?
17: Claro, claro, por eso te digo que es que la han utilizado de todas las formas a esta pobre mujer.
3: Aquest to conspiranoic, quan parles sí. d'OVNIs o quan parles d'una aparició mariana, diguéssim que fins i tot encaixa.
4: Ells juguen a veure enemics i demoníacs tota l'estona i de fet estan descrivint el que és la televisió. La televisió és anar a un lloc i dir, senyora, puc entrar a la càmera? Que digui, entri, i gravar. Llavors, què té d'estrany això? Per què ho critiquen si ells també ho fan? És a dir, totes les formes de televisió ho fan.
3: Evidentment, ja forma part de l'engranatge del programa que ha entrat en aquesta dinàmica...
4: Criticar a la competència, criticar a la secta...
3: Criticar a una competència ideològica, no?
4: Sí, esquerranosa, esquerranosa, sí, sí.
3: Que veurem...
4: No, jo continuo sent amic d'ell i espero que un dia torni a la sensatesa.
2: Bueno. Ui! Dissabte comença un programa que, i si jo sóc el senyor Marcelí, estaria emprenyat com una mona. Perquè hi ha un programa que es diu Coses Nuestres, a l'OU.
4: Ah, sí. Però és el que diu ell, la secció d'ell.
3: Sí, però és un magazín, diguéssim, lleuger, saps? Ara, la U tenia el Cine de Barrio, sí, recordeu, els dissabtes.
4: Tota la vida.
3: Era com el programa dels caps de setmana, no? Sí. No, la veritat, era com la...
2: Sí, clar.
3: I ara han decidit canviar-ho, canviar aquesta idea per una cosa més, no sé si dir-ne moderna, que és fer un magazín d'actualitat, com els 300 que es fan cada dia a les televisions espanyoles, i enfocar temes que no tenen res a veure amb el
4: cine.
3: Amb el cine. No, és un magazín com es podria fer un magazín al matí o a la tarda,
4: caòtic.
3: Però de cap de setmana, potser més lleugerot i una cosa com molt més d'estar per casa, i evidentment es perd aquella... No? Aquella idea del cap de setmana...
4: Nostàlgica.
3: Sí. Que li havia funcionat molt bé durant uns anys a Televisió Espanyola.
4: Ho va fer Parada, l'havia fet la Concha Velasco...
3: Que potser es veia amb un punt de vista com una cosa com...
4: Bueno.
3: No? Diguéssim, fora de lloc.
4: Mirar-ho així també està
3: bé. I ara ho canvien, és un canvi d'estratègia.
4: De lo de modé a lo moderno.
2: No se podia saber, vaja, no és que m'hagi sorprès, no ho sabia. Que és que la Sèptima ha fixat a l'11 de Barcelona.
3: És que això és de...
4: Acaba de sortir fa unes hores. Ho he vist fa unes hores amb unes declaracions que ha fet Javier Ruiz amb un podcaster d'aquests.
3: No ho ha dit explícitament.
4: Diu, voy a brindar con un Ron Barceló y pido a Los Ángeles que me salga bien este intento. O sea, está fichado.
3: Ho ha deixat caure, però no ho ha dit. Bueno, no és oficial.
4: Sí. És com lo de l'Àngels amb aquella
0: tribu. Sí.
4: Però segurament anirà a bon port. Però si ho dius, és que ho tens molt lligat.
3: De confirmar-se, sí que demostra que la Sèptima va amb tot.
4: Sí, a saco, a saco.
3: Amb tot, perquè estan agafant les patums.
4: La gent expulsada per la situació política que tenim ara, no? Recuperar la gent d'esquerres, diguem-ne.
3: I que entenc que quan hi hagi un canvi de govern, molta de la gent que està a la 1 i a la 2 ara
4: tindran un lloc
3: cap allà, clar, perquè evidentment...
2: El problema, aviam què fas amb la...
4: Amb Televisió Espanyola, no?
2: Sí, Televisió Espanyola està fent coses, per exemple, Televisió Espanyola ha fet una cosa aquest estiu, que és que mantenir, per exemple, el programa del matí.
3: Clar. Decisió molt intel·ligent.
2: Què ha passat? Molta gent, i amb això de la tele passa, que quan passes d'una tele a una altra, t'agrada, t'hi quedes. I TV3 ho ha notat molt al matí.
3: Clar.
2: El fer només els 3
3: a més, amb un estiu en el que han passat moltes coses. És a dir, que si és un estiu en el que no passa res, tu pots permetre el luxe de... No?
2: I l'audiència de Televisió Espanyola està molt
4: bé. Clar.
2: Aviam què fa el PP quan arribi.
4: Enforçar-la.
3: Ensorrar-la, sí. Normalment és la idea.
2: Saps què passa? Que jo he de fer un pla seqüència, jo crec que li faré un pla seqüència a l'Àngel, a Olot.
4: Home, estaria molt bé, a la casa aquesta...
2: Tu què, voldries o no?
0: Tu vols fer un pla seqüència a mi?
4: Sí, clar, en tu casa.
0: A casa meva?
2: Sí, clar.
0: Jo t'ensenyaré que tu has estat a casa meva.
2: Sí, però jo la vull veure, que l'haig ensenyat...
4: A la pantalla.
0: No, però no puc ensenyar a casa meva. A veure, no és que sigui una casa luxosa, però vull dir...
2: Bueno, ara parlem un segon. Tu calla.
0: Ara no m'has de fer un pla seqüència.
2: RAC 1.
19: El Festival Internacional de Música Sona Mollet celebra l'onzena edició del 30 de setembre al 4 d'octubre.
20: Amb joves promeses i grans intèrprets de jazz, piano, música sinfònica i de cambra.
19: Gaudeix de Paula Vilà Quintet, d'Art Sinfònica Jove, Daria Piltiai, El Cemis i Mollet Jazz Band.
20: A més, amb finalitat solidària, tota la recaptació es destinarà a la Fundació Josep Carreras. Visita cultura.molletvallès.cat.
21: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
22: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
21: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
22: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
5: Celebra la 31a Festa de la Verema del Bages a Artés.
6: Descobreix els cellers de la Dea o Pla de Bages a l'emblemàtica mostra de vins de la plaça Vella.
5: Dissabte incorporem vermut musical, a més de gastronomia, actuacions en directe i activitats per a tota la família.
6: I diumenge no et perdis la Fira d'Artesania, el comerç local i els millors espectacles.
5: Del 3 al 4 d'octubre t'esperem a Artés. Més de 30 anys fent cultura de vi.
7: A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
23: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
7: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
24: Del 2 al 4 d'octubre, Esparreguera es converteix en l'escenari del millor circ contemporani amb la 6a edició de La Palanca. Espectacles i tallers per a tots els públics, a sala i als carrers i places. Recorda, del 2 al 4 d'octubre, t'esperem a La Palanca. Més informació i compra d'entrades a lapalancafestival.cat.
1: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
25: 6 minuts i les 12 anem acabant això. Què són els arxivos secretos del Nodo?
3: Home, Nodos Amela.
4: O sigui... És un programa magnífic que es fa divendres per la nit. Sí. Són imatges del Nodo antigues que no es van arribar a projectar i s'ensenyen i s'explica...
3: Però inèdites, com si diguéssim.
4: Clar, inèdites. Però no parlo més perquè jo hi surto comentant algunes.
3: Com? Ah, no, si explica. No, explica.
4: No, vaig anar a Madrid, sí. Em van fitxar per fer comentaris d'algunes de les imatges i és magnífic. De seu anar a un cine... te les projecten, abans a casa te les han enviat al mòbil.
3: Paguen bé o no? Paguen bé?
4: No, ja va.
3: No paguen bé?
4: No, és per passar una bona estona. Però el programa està superbé. Si ets una miqueta nostàlgic i tens una
3: gana... Sí, però tu t'obsessiona,
4: si no
3: t'obsessiona,
4: tens, ets jove, t'enteres de coses que dius insòlid. Això passa
3: però tu estàs obsessionat molt amb el Nodo i amb les coses retro.
0: Com eren les coses abans,
4: sí.
0: Clar.
4: Sí, no?
0: Allò, la Barcelona d'abans...
4: Veus com eren les coses abans.
3: Sí, sí, però que avui Caramela insisteix molt sempre amb aquest tipus.
25: El que anirà bé serà el programa que aquí presenta la Dosca Talbundó i ella presenta el Carlos de l'Amor.
4: Exacte.
25: Perquè allò, llavors, ja és una altra història.
4: Sí, és més... és més personal el que fa el Bundó, no? És, que és el que dius, no? Que porta dues persones, l'any que va néixer. Clar. És això. I dues persones comenten juntes les mateixes imatges.
3: I parlant de la seva vida, clar.
4: Són coetanis.
0: Clar.
4: Jo he gravat un també.
0: Canvi...
4: Sí, però no vull parlar, no vull parlar.
3: Tu has fet una amb el Bundó?
4: Sí, sí.
25: A mi per aquí o per Espanya? Per aquí.
4: No, per aquí, per aquí.
0: A mi m'agrada molt aquest programa perquè sempre compares qui està millor. Dels dos que hi ha. Dius, hòstia, la Mela està fatal.
3: Qui et toca?
0: Amb
3: qui et toca?
4: A la Montse Guallar va ser...
0: Clar! O sigui, clar, la Mela i Montse Guallar, hòstia, la Mela la vida...
3: Però aquí molt mala gama...
4: No importa.
3: Molt mala gama de Bundó.
4: No importa.
3: Som
4: del mateix any i estem estupendos i ho passem molt bé.
0: La Montse Guallar és
25: encantadora. El diari The Guardian acaba d'anunciar l'última gira musical pel 2027, jo pensava que ja l'havia fet, de aquest... Tot estiu ha anunciat, té 81 anys, que la seva pròxima gira, que començarà aviat, serà la última, passa per pràcticament per tot el Regne Unit, Belfast, Glasgow, Birmingham, Manchester, Londres, després se'n va cap a Alemanya, i veurem si passa per Catalunya. Jo apostaria que sí. No sabem quan, però jo apostaria que sí.
3: Tens informació, segur.
25: Bé, de moment només té fins al juliol, i no passaria per Catalunya en aquest
4: moment.
25: En aquests moments...
4: Sí, som vida.
25: En aquests moments, o sigui, el més a prop que hi ha sembla que és Hannover.
3: Sí, una altra baralla per entrades, no? Totes aquestes coses.
0: Exacte, la cua,
4: una altra vegada, digital.
25: Molt passats, tu, molt passats. Hola, Joan Ferrer.
26: Bon dia.
25: Bon dia, anem al diari.
26: Vinga.
4: Què? Vale, vamos.
26: A veure, avui de moment encara no he tirat cap del teu.
4: Oh.
26: Per tant, ja ho sabeu, hem de solucionar-ho.
3: Ja toca, no?
26: Home, anem a compensar-ho. Perquè la crisi de l'habitatge ens porta de corcoll, però a tu, Jordi, especialment.
27: Aquesta crisi de l'habitatge és especialment sagnant a Catalunya, que lidera el tri rànquing de desnonaments amb un 25% de tot l'estat, un de cada quatre. Aquí la llista d'espera per aconseguir, perdó, un de cada cinc.
28: Ah, val, val.
27: No, ja ho he dit bé, un de cada quatre.
29: En què quedem, xicots?
26: I tenim tants pocs pisos assequibles que els hem de prendre els de Protecció Civil.
27: Aquí la llista d'espera per aconseguir un pis de Protecció Civil... també és de les més quilomètriques. Avui hi ha 130.000 persones inscrites per intentar entrar algun. Un pis de Protecció Civil.
30: I davant d'una emergència, truca al 112.
26: Ahir a la nit vam tenir el piromusical, que jo n'hi vaig anar, però m'han dit que va ser una joia.
27: És el líder de la banda, Josep Montero, està l'encarregat de seleccionar la setlist, les cançons, i ha escombrat cap a casa. Per exemple, la cançó d'arrencada ha estat La gent que estimo. La cançó d'arrencada...
31: És un regal, de cortesia.
26: Ah, sí, ho aprofitem tot. Clar que et pots equivocar, però aquí ho recollim tot, però això ho fem el diàling. A veure, la comissària en cap dels Mossos fa poc que ocupa el càrrec, però aquest matí el Víctor Cullell ha volgut deixar molt clar que és d'aquí, és del país.
8: En una entrevista a 3CAT aquesta nit, la comissària en cap dels Mossos, Sílvia Català, ha deixat caure que en cas de mobilització... Perdó, Sílvia Català. Sílvia Català... Quan el català...
26: I... Feu el favor, no conduïu amb xancletes, eh? No. Pel bé de la vostra salut.
27: Segons les modificacions al Reglament General de Circulació, conduir amb unes xancletes es considerarà una infracció greu.
9: El virus este es de China.
27: Conduir amb unes xancletes es considerarà una infracció greu. I perquè vaig dir que a les motos ara s'haurà d'anar sempre amb guants.
4: Sempre, eh?
27: Si a l'agost també, o sigui, n'hi és en casc i guants.
3: Sí, sí.
27: I vaig dir, home, però en guants a l'estiu i tal, i em va dir, no, si és que el problema és quan caus moltes vegades...
4: La
27: rascada. No és aquí.
3: Recordes amb la mà.
4: És
3: com la bici, igual.
27: I l'altre, del tema patinets, el dijous en parlarem, eh? Avui he llegit l'Enric Sierra, a La Vanguardia, que diu que una de les normes de la DGT que es permetrà circular contra direcció...
4: Què dius?
27: En carrers de 30 km per hora.
4: No pot ser.
27: En patinet o en bicicleta.
4: Contra
0: direcció. No pot ser.
4: Morirem tots.
0: Home, si hem de posar...
3: Moriran ells.
4: Però tornaràs a la presó.
0: Passa que no han dit res dels seguros. Jo pensava que havien de posar una assegurança. Jo pensava que hauries de posar una assegurança.
3: No.
0: I no han dit res dels assegurances. Perquè he llegit La Vanguardia, el meu diari de referència.
4: Ah, sí, m'agrada.
0: Sempre, cada matí el llegeixo.
27: Quin dia estrenes el Petit Príncep, has dit, a Barcelona?
0: A Barcelona, pel Pont de la Puríssima. Sempre, com sempre.
27: I es poden comprar entrades?
0: I tant, que es poden comprar entrades.
3: Compreu ja, home.
0: 13 anys. Sí, 13 anys, eh. El Petit Príncep. I vindrem al món Racó, que fa 20 anys.
27: Home, està, clar.
26: A veure si veniu algun any al Palau.
0: No, el Nadal al món fa quants anys? 20. Fa 20 anys. Fa 20 anys. I nosaltres fa 13 que hi anem, eh?
27: Això sí.
0: O sigui, has fet més Nadals al món amb nosaltres que sense.
27: Sí. Bueno, torno quan vulgui. Sí, jo. Que em diuen que endavant, eh? Lo de la plaça Seqüència.
0: Lo de la Mireia Portes?
27: No, la plaça Seqüència. Fins demà, a les 6 en punt del matí. Bon dia i bona hora.
3: Va.
10: RAC 1. Xavi Pardo.
11: Bon dia, són les 12. El PSOE busca desesperadament un acord per poder aprovar demà al Consell de Ministres un decret que reguli l'accés a l'habitatge, un decret que ara mateix no té el suport ni tan sols de Sumar. El decret dels socialistes planteja més protecció contra desnonaments, la prohibició de la compra especulativa per part de fons voltor i l'augment de l'IVA dels pisos turístics. Sumar ho considera insuficient i amenaça de bloquejar el decret, i la resta de socis d'esquerres adverteixen que s'estan fent massa concessions a Junts. Des de Madrid, Jordi Armenteres.
12: Sí, entre les mesures també hi ha la regulació de nou del lloguer de temporada, bonificacions fiscals pels qui rebaixin preu de lloguer als propietaris, una iniciativa que de fet ja es va anunciar fa més de 3 anys però no s'ha arribat a aplicar mai, noves ajudes a la compra de primer habitatge o rebaixa de l'IVA per BPO, per habitatge de protecció oficial. El vicepresident econòmic Carlos Cuerpo defensa que són mesures ambicioses, ho ha dit així però sense voler entrar en detalls.
13: Negociando, ultimando los detalles de un real decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda que esperamos poder llevar al Consejo de Ministros mañana mismo. Un decreto que pretendemos que sea ambicioso, que afronte todos los elementos clave, empezando, por supuesto, por la protección de aquellos que más lo necesitan.
12: Però és que Suma ha advertit que queda molt curt perquè no resol l'origen del problema, que és l'especulació i l'alça de preus. Podem també acabar d'alertar, ho ha fet el seu portaveu Pablo Fernández fa uns minuts, que veu massa concessions a Junts i molt poques a les esquerres.
14: Si el gobierno pretende responder a estas movilizaciones y a estas demandas con un decreto de mínimos pactado con Junts que no vaya a la raíz del problema, que no ataje la especulación, se volverá a equivocar de nuevo.
12: I és que el decret de l'habitatge, si el PP s'hi oposa, necessita el suport de tota la resta de partits, i això comporta convèncer alhora Junts, PNB i totes les esquerres.
11: El PSOE, doncs, rep la pressió dels seus socis, però també del carrer. Els acampats a la Puerta del Sol, amb més de 300 tendes de campanya, no se'n pensen moure fins que el govern espanyol aprovi un decret que posi fi als desnonaments. La Comunitat de Madrid denuncia que la policia espanyola no els hagi fet fora ja i acusa el govern espanyol de passivitat. Isabel Díaz Ayuso retreu els acampats que aixafin la guitarra als comerciants i als turistes.
15: En esta comunidad donde defendemos el rigor jurídico, la separación de poderes, la seguridad, el Estado de Derecho, pues nos oponemos a tener que ver cómo la Puerta del Sol está ahora mismo, bueno, en un escenario que hace polo a los comerciantes de toda la plaza y aledaños, y también a la normalidad de un lugar que es atractivo para el turismo, para los vecinos y para todos.
11: Les protestes també s'han estès a Barcelona, coincidint avui amb la visita de Pedro Sánchez a la ciutat. Aquest matí els manifestants han tallat la Meridiana d'entrada a Barcelona i també el carrer Còrsega i el de la Creu Coberta. Els Mossos investiguen un nou segrest, aquesta vegada a Calella, al Maresme. Segons diversos testimonis, un grup de persones van treure la víctima d'un cotxe contra la seva voluntat i el van posar en un maleter d'un 4x4. Va ser ahir a la nit als afores del poble. La policia encara busca l'home segrestat. I a aquesta hora hi ha una incidència a les estacions de Rodalies que afecta tant la megafonia com les pantalles. Renfe recomana no fer-ne cas perquè la informació que hi apareix és incorrecta i demana als usuaris que es fixin en el frontal i els laterals de cada tren per saber on van. I ara els esports amb l'Albert Padró.
2: Eric García estarà disponible pel pròxim partit del Barça contra el Getafe, dissabte 10 d'octubre al Camp Nou. Aquest matí li han fet proves a la ciutat esportiva, però no li han trobat res de res. El defensa només té una petita molèstia que va notar-se al genoll en la prèvia del partit que la selecció espanyola va jugar abans d'ahir contra Anglaterra a Wembley. D'aquesta manera, queden 6 jugadors del Barça. La concentració de la selecció espanyola són Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Rodri, Dani Olmo, Fermín López i Pedri. També és el davanter de l'espanyol Roberto Fernández. Avui a 3:15 del vespre, Jules Koundé podria tenir minuts en el Bèlgica-França, i abans a les 6 el Girona també estarà pendent de la participació de Vladislav Benat amb Ucraïna. Són dies d'entrenaments sense internacionals en els equips de primera i també en alguns de segona. Per exemple, el Madrid s'ha entrenat aquest matí amb la novetat d'Eder Militao, que s'ha entrenat per primera vegada amb el grup. Eder Militao no juga un partit oficial des del mes d'abril, quan va lesionar-se. I en bàsquet han operat el jugador del Manresa Hugo Benítez per un pneumotòrax que va fer-se dissabte en el partit de la pista del Bilbao. El jugador va rebre un cop fort al pit i ara està a l'hospital recuperant-se de l'operació.
11: I el temps, s'escapen els primers ruixats ara cap al Baix Ebre i al Baix Empordà. Amb el pas de les hores aniran a més i avançaran de mar cap a terra. Localment descarregaran amb força i acompanyats de tempesta. Les temperatures quedaran una mica més frenades que ahir, entre els 24 i els 29 graus de màxima. És tot, ens actualitzem de quina hora al punt de la una i també al portal de notícies RACU.cat.
5: Minut a minut de RAC1.
6: Més fàcil.
5: Tot el que passa a RAC1, dins i fora de la ràdio.
6: Actualitzada.
5: Tot allò que t'expliquem a RAC1.
6: Renovada.
5: RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
6: Escolta.
10: Ciutadans de Catalunya.
5: RAC1 presenta un programa basat en fets reals amb els Oscars. Aquí comença la competència.
16: Gràcies, moltíssimes gràcies. Molt amables, bon dia a tothom des del vell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi 1 de RAC1 amb gent vinguda de...
17: Sitges! Roma! Saloni! Martí de Provençal! El Prat! Viladecans! Pere Riu de Villes! Terranya! Tadepera! Sabadell! Tavern! Terrassa! L'Eixample! Girona d'Espolla! Sant Just! Les Corts! Girona! Girona del Camí!
18: Competència, un programa d'humor basat en fets reals.
16: Són les 12 i 6 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
18: Bon dia, Òscar Dalmau.
16: Avui, amb Bru Esteve, Noelia Caranetzi, Oriol de Balanzó...
18: I el control tècnic, l'Àlex Arbiol.
16: Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
18: Heu de saber que aquest ha estat un matí de protestes a Barcelona pel dret a l'habitatge.
16: Ah, molt bé, molt bé. Sí. Ja s'ha acabat lo de Ceuta.
18: No, no s'ha acabat lo de...
16: Bueno, ja ens l'hem oblidat.
18: No, centenars de manifestants han tallat la Meridiana i el carrer de Còrsega durant un parell d'hores aquest matí.
16: Escolta, escolta'm una cosa. Analitza aquest titular que acabes de donar.
18: Que
16: ojo,
18: hi ha hagut uns talls...
16: Han tallat la Meridiana i el carrer Còrsega al matí un parell d'hores,
18: Sí.
16: Pot ser que hagin tallat dues vies que ja estan tallades cada matí i que la gent ni ho hagi notat.
18: No, de dir, bueno, com cada dia. No sempre estan tallades,
16: favor,
18: la veritat,
16: home,
18: és que el trànsit tant a la Meridiana com a Còrsega al matí, doncs va...
16: Escolta'm, i després del tall de dues hores, ni més ni menys,
18: Sí.
1: perquè el problema de l'habitatge se solucionarà si tallem la meridiana, però només durant dues hores. Hem de tallar-la menys de lo que dura l'Odissea.
16: Després d'aquests talls, d'anar més dues hores, sí. Què han fet els manifestants?
18: Suposo que els manifestants...
16: Han anat al Vivari a fer el cafè?
18: No, bueno, ni idea, no sé si han anat...
16: Oferta de 6 croissants 2 euros.
18: Miri, no ho
16: sé. No han anat al Vivari? Han anat al Granier?
18: No ho sé si... No ho sé.
16: Han anat a un 365?
18: No ho sé.
16: A un Santa Glòria a tastar el pa fet amb forn de llenya?
18: No, sembla que les protestes continuaran en altres llocs durant la jornada d'avui. Sí, la cosa no s'ha acabat, eh?
16: Escolta'm, el missatge del sindicat de llogaters està clar, no? No hi ha pressa. La vivienda pot esperar. Sí. Espérate, Mari Carmen, que hemos ido a esmorzar.
18: Prou escandalós és el tema de l'habitatge a Catalunya, com per haver d'esmentar el cas de Madrid, que ja sé que és referent, sí, referent per vostè...
16: Però estarem d'acord amb que el més important ara mateix informativament és la Mari Carmen, el 15M aquest de baratillo que estan fent a Madrid, i la pel·lícula aquesta que s'ha estrenat dels Jordis.
18: Els Javis.
16: Això, els Javis. Sí. La pel·lícula aquesta, l'Abuela Negra, l'heu vist?
7: La bola.
16: L'heu vist, l'Abuela Negra?
18: L'abuela, crec que no és l'abuela, és la bola. No,
16: ah, la bola negra.
18: La bola negra.
16: No, es diu l'Abuela Negra.
18: No es diu l'Abuela Negra, no surt cap Abuela Negra.
16: Jo pensava que era una pel·li de por, seure una abuela a qui han desnonat i es venja matant els grans tenyidors i executius dels fondos buitre aquests.
18: No, està barrejant tot Espanya amb un sol tema. A falta ficar dues persones a Ceuta. És una pel·li...
16: Aquesta... De què va l'Abuela Negra?
18: L'Abuela Negra, no, la bola negra. La bola,
16: és el que he dit?
18: Va d'una mica de la Guerra Civil Espanyola.
16: Hombre, molt original.
18: Sí.
16: Encara no se n'havia fet cap pel·lícula sobre la Guerra Civil. Era un buit que quedava aquí, un nínxol del cine espanyol.
18: I que havia una bola. Sí,
16: home, sí, ara, ara.
18: Sí, en fi, que les protestes per la crisi estructural de l'habitatge sembla que han revifat.
16: Sí, de seguida en parlarem amb més detall.
19: Perdoneu una cosa, bon dia a tothom.
16: Bon dia, Mohamed.
19: Bon dia. Les protestes aquestes per la crisi estructural de l'habitatge han revifat perquè han desnonat una funcionària jubilada d'un barri benestant de Madrid. És per això, però si els desnonats són catalans o gambians, o passa a l'Hospitalet, o Badalona, o Barcelona...
16: Bueno, que ja passa, eh?
19: Sí, i tant que passa. I
16: un
19: tant
16: de els... cada quatre desnonaments a l'Estat són a Catalunya. Fixa't, ens emportem la grossa.
19: Sí, i a Madrid què diuen? I a mi què m'importa? Esto no interessa. Si passa fora de Madrid és la selva, m'entens? I ja està bé que sigui així, perquè és un altre país, també t'ho diré.
18: Un moment, a veure, Angelines...
20: Ui, mare de Déu, senyor!
18: Sí, va, un moment.
20: Bueno.
18: No comencem amb el
20: bueno, nenes.
18: Què vol dir bueno?
20: És que home, que no esteu parlant del tema?
18: El tema que...
20: Home, que m'ho acaba d'enviar la Conchitín.
18: Aviam, quin tema?
20: Com que quin tema? Diu que quin tema, nenes. Home, mira, que ets tonto, eh?
18: No, va, un moment, a veure, no perquè amb vostè no sé si hi ha allò de Shakira, si hi ha... No sé mai si és allò de...
20: Estic parlant, saps el cas en Dic?
18: Sí.
20: Sí. Doncs jo et parlo del nou cas en Dic.
18: No.
20: Heu sentit que en Dic?
18: No han dit res.
20: Del nou cas en Dic?
18: No han dit res del cas en Dic. No hi ha cap novetat, en tot cas ja sap vostè que aquí no...
20: Jo he dit el nou cas en Dic.
18: Sí, no han dit res. És que no sé què...
20: Un arquitecte aquest que era amic de l'Andic, que es va morir a Baqueira.
21: Hi ha una senyora al públic que va fent...
20: Home, sí.
22: Ara parlem.
20: És que és aquest el tema.
18: A Baqueira,
20: sí. Sí, és que és així.
18: Baqueira és una extensió de la part alta de Barcelona, no?
20: Sí, Baqueira és la part alta de la part alta de Barcelona.
18: La part alta de la part alta, que és on coincideix també bona part de la part alta de la part alta de Madrid, que és on en definitiva. No anava allà el rei abans d'anar a buscar aire condicionat a un altre país?
21: Sí, es va cansar de la neu i...
18: Sí, se'n va anar a l'altre.
20: Bueno, doncs pues escolta'm, que es veu que... Bueno, es veu que aquí hi ha marro, eh?
18: Sí, hi ha marro, però no ho explicarem, això forma part de...
20: Que van detenir la dona perquè, bueno, en fi, que hi havia sospites que potser no l'hagués enverinat, eh? El marit.
18: Bueno, sí, però això són sospites, això és l'àmbit de la conjectura...
20: Té 3 dies per pagar 80.000 euros i evitar entrar a presó, eh? Que avui s'acaben els 3 dies, eh?
18: Perfecte,
20: que vaig parlar amb la Laura fa...
18: Sí...
20: Què fa la Laura? La Laura fa, però què fa? Quin és el segon apellido? La Laura fa...
18: Què?
20: Cantis? Laura fa ceràmica, per exemple?
18: Ceràmica de segon seria molt
20: estrany. Pregunteu-li quin és el segon
21: apellido. Cantis és el primer que se li ha acudit.
20: Sí.
21: Que es diu Campo, de segon cognom.
20: Fa Campo. No me l'imaginava, aquest segon apellido.
19: Perdona, fa càmping. La Laura
20: sí, fa càmping.
19: Sempre
20: sí.
19: Ho explica, que ella va al càmping, sí, que és una cosa... Pues,
20: és militant del càmping.
19: És,
20: sí.
19: És militar del càmping.
20: No, militar no.
19: Ara
20: militar.
19: Ja deu ser comandanta.
20: No. Sí. No. Jo, bueno, fa, de fer càmping. Jo vaig parlar amb la Laura fa sí. I m'ha dit que la nòvia d'aquest arquitecte que va morir la coneixien com la xamana.
4: La xamana?
20: Ojo, eh? Bueno, perquè feia sí. Brebatges, feia sí. Pòcimes.
4: Però com brebatges? Però com pot? Però
20: que era remei... Prenia coses de medicina natural.
4: No, remeiera, era...
20: Sí. No, era... Bueno, la Conchitín mateix, la sí. Meva amiga, la Conchitín també sí. Ho fa. Porta 15 anys per curar-se amb infusions de camamilla
4: sí.
20: Una fractura de peroné. Sí. Però diu que va molt bé.
4: Va molt bé, va lent,
20: està,
4: però...
20: Va lent, perquè, bueno, és la,
8: perquè medic... va lluny.
20: És la medicina, sí, la medicina natural. Sí,
4: sí, un sí, cop sí. Més estem parlant d'un cas que està sota investigació, sí. L'estan investigant. Parlem... entenc sí, que vostè sí. Volia parlar de la mort de l'arquitecte Josep Joan Pere, no?
20: Joan
4: que...
20: Pere s'ha mort?
4: No.
20: Es deu haver trobat el cel amb el Paco Morán.
4: No, perquè...
20: No sabia que a banda d'actor també era arquitecte, perquè a mi em fa tant de riure quan feia la Jaula de les Loques, nen. Sí, tots el recordarem per la Jaula de les Loques.
4: No,
20: I ara qui doblarà la veu del, de les pel·lícules del Woody Allen?
4: Que no, Joan Pere, no Joan Pere. O sigui, deixem el tema. És que clar, no té res a veure...
20: És Joan Pere la... tot junt, és el cognom.
4: És tot junt i em sembla sí. Que em pronunciaven en castellà, Juan Pérez.
20: Escolta'm, no ho deixeu, ah, això, bueno. Perquè es veu que el senyor aquest li va agafar un cobriment sí. I la dona... Doncs pues bueno, allà s'estava.
4: Bueno.
20: No, és que va trigar unes quantes hores a obrir la porta al nebot. El nebot trucant insistentment, a dir, escolta'm,
4: sí.
20: Ei! Perquè es veu que ella no va trucar al 012.
4: No, el 012 segur que no, perquè és el telèfon d'informació. Seria el 112,
20: en tot cas. Bueno, mira, és igual. Jo, si, la veritat, si descobrís un cadàver, en lloc de trucar al 112, trucaria el telèfon al Carles Porta.
4: Sí, directament. Va més ràpid. No. Al final acaba allà.
20: Va més ràpid, que... Sí. Va més ràpid i t'ho resol.
4: Em passes amb els guionistes.
20: Aquest home, el Carles Porta, deu sí. Estar content, eh?
4: Sí,
20: deu posar en guarda alegrar-nos de les desgràcies alienes, no, però en el seu cas...
4: De mirar,
20: ja està veient, està... Bueno, ell ho transforma en capítols.
4: Sí, clar.
20: Té quatre això. Temporades més de crims i ja li estan fent la feina.
4: El cas en Dic i aquest, sí, s'ha de pensar en positiu.
20: Home,
4: i tant.
20: En tot cas,
4: el cas està sota secret de sumari, com he dit, i no en sabem res.
20: Bueno, no en sabem res fins que la Maica Navarro em faci un article a La Vanguardia.
4: Bueno, doncs aleshores ja en parlarem si s'escau i si
20: què
4: no.
20: Què està passant amb la gent rica de Catalunya? No. Ojo, gent que té molts diners i després te n'adones que tenir diners és que no.
4: És el més ric del...
20: Bueno, escolta, s'estan pelant entre ells,
4: Però què diu ara?
20: Veure, això deu ser perquè no hi ha prou pisos. I, clar, pues això, la crisi habitacional.
4: No, clar, afecta a tothom.
20: Sí.
4: Crec que de tota manera que no és el cas.
20: Deuen haver discutit per l'herència, també, a vegades, les herències.
4: Ah,
20: les herències. Mira, la Pilarín li va passar. Es va morir la seva sogra.
4: Ah, sí?
20: Sogra de la Pilarín.
4: Sí?
20: No es portaven gaire bé, tampoc. Va, però, bueno,
4: sí, però...
20: Nora i sogra tota la vida. Pues, no sé vosaltres, nenes, com us porteu la sogra, però... En fi, va morir la seva sogra, tenia un pis al Guinardó,
4: sí.
20: I es veu que des de llavors que el seu marit i la seva cunyada pues, no es parlen. Perquè es van discutir sobre qui es quedava al pis, perquè la Pilarín volia que hi anés el seu fill, que havia estudiat disseny gràfic.
4: Sí.
20: Que, bueno, en realitat es veu que el fill es punxava porros pel nas. Però, com que feia dibuixos, diu, bueno, com que sap dibuixar...
4: Que no estigui relacionat.
20: Feia així, feia l'Astèrix i l'Obèlix. Sabia fer la cara del Mortadelo. Deien, bueno, com que s'ha dibuixat, van dir, potser que faci disseny gràfic, no?
4: Sí, clar, com que fa el Mortadelo.
20: Sí. I ara es veu que ja no es punxa porros.
4: Ah, no? Ja...
20: I ara ha decidit que vol fer formatge artesà.
4: No, doncs això, millor.
20: Això sí que hi veu sortida. Formatge artesà, eh?
4: Sí, claro, hi ha molta gent que...
20: No us passa que el formatge...
4: No, a veure...
20: Millor si és de barra.
4: Què
20: vull dir?
4: Què diu, de barra? No en tenia
20: formatge
4: idea.
20: Artesà i aquest formatge que, escolta,
4: no,
20: talla
4: no
20: mal...
4: No,
20: que sigui el tall totalment simètric, una cosa...
4: Perquè vostè necessita que el tall del formatge sigui simètric...
20: Per fer biquinis.
4: Per fer biquinis.
20: Talla molt per fer biquinis.
4: Ja, però no. Millor. El formatge artesà...
20: Sou de Barti?
4: No.
20: Formatge Barti?
19: Sí, jo sí.
20: A mental? Un biquini va mental. És ja, és de lujo, eh?
4: Estàvem parlant de...
19: No, m'agrada més amb Abarty. I m'agrada l'Abarty que és 100% Abarty, perquè hi ha un que és 70% Abarty...
20: Ah, sí? I el 30% de què?
19: Altres coses.
20: Plàstic.
19: Sí, i aleshores pues, no té el mateix gust. Per tant, jo entenc que hi ha un moment que se te pot taponar una de les 523 artèries que tenim al cos...
20: Ah, sí? Les has comptades, eh?
19: No.
20: T'ho acabes d'inventar.
19: M'ho ha dit ChatGPT, però on es posi el biquini de Barty
20: sí,
19: que se treguin els altres, sí.
20: Jo, per mi, el ventero.
4: Bueno,
20: jo, escolta'm, ja et ve talladet.
4: Sí, no.
20: Et ven el plàstic, es veu que surt així ja de la granja de la vaca.
4: De la vaca, surt de la vaca amb el plàstic.
20: Surt tallat amb el
4: plàstic.
0: sense greix, boníssim.
20: I baix en sal.
8: Sí, crec que es diu per expand, aquest.
18: Bueno, no sé com hem arribat al formatge artesà.
20: No, si arriba. Toquis el tema que toquis i arribes al formatge artesà.
18: Sí, canviem de tema, sisplau.
9: Sí, parlem de concerts perquè Oasis ha exhaurit totes les entrades de la seva gira, inclosos els dos concerts a l'Estadi Olímpic de Barcelona.
22: Molt fort, jo al final no en tinc, de tota manera. Així que me sap greu pels de...
9: Bueno, tu no tens d'entrada del concert d'Oasis perquè tu vas fer tot el procés d'aconseguir un codi que et posessin a la llista d'espera, després el sorteig, tot això.
22: Què? No, jo vaig fer like a un post de Liam Gallagher i vaig pensar que, bueno, que ja érem amics i que podria tenir entrades.
9: Sí, home, sí.
22: Entrades VIPs,
9: amb un like, un post.
22: Sí, bueno, jo li vaig dir, jo Manchester, doncs, per Guardiola.
9: Doncs te n'has quedat sense.
0: Bueno. Sí.
9: Ara ja...
0: Hi ha revenda. Avui hi ha diverses notícies sobre la... Un dia després de que s'ha finalitzat aquesta compra o que està posada la venda de les entrades d'Oasis, ja hi ha revenda il·legal.
22: Sí.
0: I, si vols unes entrades per Oasis... que, com en diem els experts, abans se'n deia Oasis, d'aquest grup, hauràs de pagar uns 2.000 euros.
22: 2.000 euros per una entrada? No hi ha res més barat?
0: De fet, pots anar a la revenda, si vols, dels concerts d'Oques Grasses.
22: I quedar-me a l'estadi.
0: Sí, exacte. I a la revenda, els concerts d'Oques Grasses només estan a 1.000 euros l'entrada.
22: Hòstia. Fuà, una,

0: tinc 0 euros al compte corrent, però no és el més rellevant.
1: Ja, ja, ja.
0: Potser tinc massa coses. Voleu fer un Verkami? O sigui, el projecte ja ho tinc pensat.
1: No entenc per on vas.
0: Una xeta.
1: Un Verkami per què?
0: Una xeta.
1: Una xeta.
0: Un projecte que tinc pensat que se titula Jean-Paul Oasis. Vale? Busco gent que em pagui l'entrada del concert.
1: Molt
0: bé. I jo després li regalo una crònica del concert.
1: Segur que aconsegueixes molt diners amb això. Què dones a canvi?
2: A banda de la crònica?
0: Faré una crònica que el mateix dia d'Oasis, si aconsegueixo sortir de l'estadi Lluís Companys,
1: sí?
0: I que no mirin...
1: Bueno, això són 3 dies, abans que, no arribis a casa. Que després d'un concert a l'estadi Lluís Companys són 3 dies.
0: Un dia em vaig equivocar i vaig baixar recte per el que seria el bosc. Me vaig trobar...
1: Sí, la muntanya. Un... Fer la croqueta per la muntanya de Montjuïc.
0: Però no me van deixar...
1: Direcció al mar? Cap al mar? O
0: no,
1: cap
0: a... paral·lel. I aleshores em vaig trobar amb uns senyors que estaven fent un altre concert de Cruising.
2: És un grup també dels anys 90.
0: Estaven fent el Cruising i jo vaig dir, no, jo vinc del concert.
1: Sí, sí.
0: I van dir...
1: Poca roba, no?
0: Tots diuen, bueno...
2: Feia molta calor.
0: Era molt de nit. No hi havia lluna plena i tramuntarem la cadena.
1: Sí, sí, sí.
0: La carena. Bueno, busco gent que m'apagui l'entrada al concert. Moltes gràcies.
1: Molt bé,
0: gràcies. Tinc crònica, te faria la crònica, te donaria el meu telèfon i també la meva amistat.
1: Bé, doncs vale. Espera't assegut.
0: Vale, així estic.
1: Va, que avui han passat més coses, però potser no són tan importants.
2: Tot seguit les repassem.
3: No cal moure't de recu per escoltar La Competència.
2: Això que dèiem en començar el programa, a Barcelona hi ha hagut diversos talls de trànsit aquest matí per protestar pel dret de l'habitatge.
4: Sí, perquè el sindicat de llogaters...
5: I llogateres, sisplau. Tot. Siguem inclusius, eh?
2: Bueno, però sí. Si
5: vols, no només lloguen els homes, eh?
2: Sí, però llogaters no inclou només els homes, sinó les dones.
5: De les dones,
2: una mica llarga d'explicar, però ja ho trobarem.
5: Val.
4: En parlem en un altre moment. El sindicat de llogaters ha fet una crida a col·lapsar la ciutat per pressionar el govern espanyol en les negociacions del decret d'habitatge.
0: Un moment. Han fet una crida col·lapsar Barcelona? Quin mèrit té col·lapsar una ciutat que ja està col·lapsada? El que dèiem abans, com ho sap la gent?
4: Doncs, l'explicació és, Mohamed, que coincideix amb la visita del president espanyol, Pedro Sánchez, d'avui a la ciutat.
0: Ah, doncs aneu en compte que ve l'amo, per favor, dissimuleu, no parleu català. Vale, que ve l'amo, agenolleu-vos, no el mireu als ulls, porteu-li ofrenes, sacrifiqueu el vostre primogènit.
1: No, escolta'm, doneu un respir en Pedro Sánchez,
2: Un respir en Pedro, per què?
1: Que avui pot fer una escapadeta a Barcelona després de dies i dies a lluitar per, per aconseguir allò.
2: Allò.
1: I també per aconseguir allò altre.
2: Allò altre, està, sí, bueno. I ve de...
1: Tant de bo en Pedro Sánchez tingués poder per fer alguna cosa.
0: Però com que... Però és el president del govern d'Espanya que té competència sobre l'habitatge. És com aquesta ministra rosa espanyola que diu que s'ha d'arreglar el tema de l'habitatge com si ella no formés part del govern espanyol.
1: Yolanda Díaz, la ministra de Treball.
0: No ho sé. No sé com es diu. Estic tan desconnectat que no sé ni com es diuen els ministres espanyols.
2: Pedro Sánchez tampoc, eh? Vull dir que no.
0: Pedro Sánchez, no sé, jo el veig i és el que vas dir tu l'altre dia, que venen ganes d'encarregar-li una cafetera del Corte Inglés. Sí. És un senyor que li comprava.
1: Jo li comprava, Sí. Jo no sé vosaltres, però a mi el Pedro Sánchez em ve amb un Nespresso i li dic,
2: vostè,
1: home, tu.
2: És més de Nespresso o Dolce Gusto?
6: Dolce Gusto, no?
1: Dolce Gusto. Sí, té un punt més, Té un punt d'un gust una mica més dolç.
2: Sí, i que tens tota la varietat, que pots fer un té... Bueno, en fi...
1: Bueno, aneu fent brometes amb el govern espanyol.
2: Home,
1: però què preferiu? Sí. Que us mani el govern més progressista de la història o un govern a l'extrema dreta?
2: Sí.
1: Doncs vinga, ja està, crideu tots amb mi. Fuerza, Pedro!
2: Fuerza, Pedro!
1: Fuerza, Pedro! Sí,
2: molt animada la gent.
1: Wow. Sou Pedro Believers.
2: Hi ha hagut més o menys els mateixos aplaudiments que vots que traurà Pedro Sánchez, per tant, tot bé.
0: Perro Libers.
2: Perro Libers. Bueno, parlàvem d'això, no?
4: Sí, això que explicàvem. El sindicat de llogaters
5: i llogateres,
4: sí. També ha fet una crida a participar en la protesta d'aquest vespre al Palau de Congressos, on hi haurà Pedro Sánchez, que serà a les 7 del vespre, on el president espanyol assistirà a la gala dels Premis La Vanguardia.
1: Home, Premis La Vanguardia,
2: Sí, senyor.
1: Home, uns premis, Penseu-vos-ho bé abans de bocotejar-lo, Teniu el poder de decidir si avui en Pedro Sánchez torna a casa pensant què majos són los catalanes,
2: sí?
1: O si torna trist a casa i recomana la cançó Llorando en la Limo.
2: Però, bueno, un moment, però, bueno, que la gent ja és grandeta.
7: És llàstima, perquè Pedro Sánchez podia haver vingut ahir i veure el piro musical de la Mercè, per exemple, s'ha perdut coses que en Cirici també li agrada.
0: No, ja vull el piro musical.
7: Què et penses que eren els trons, el soroll de petards que se sentia per tot Barcelona ahir?
0: La tardor.
1: Sí, els llams,
0: els
1: trons.
0: Els llams i trons, perquè jo normalment ho fan allà al Manac, vaig anar un moment, que és zona també, la zona del darrere... Sí.

0: sí.
1: També hi ha cruising, sí.
2: Tu coneixes bé això.
3: Dues vegades ja comença a ser una mica sospitós.
4: No, perquè a mi m'agrada anar al
3: bosc. Pel bosc, amb un lluit.
4: Però jo vaig anar ahir com... I em van dir...
1: A quina hora?
4: A quina hora? Cap a dos quarts de... Cap a les 10.
1: No et posis nerviós?
4: No, bueno, però dos quarts de 10, les 10, vaig anar cap allà perquè sempre són allà els focs.
1: Sí, sí, sí.
4: Però ara no són allà, els han mogut a la Barceloneta, els han mogut al mar, perquè hi ha obres o no sé què, al MNAC. Ah, bueno, doncs aleshores ja l'han fet. No, sí. no em van esperar.
1: Ja està fet.
4: Vale. La música era el de...
1: De tota manera hi pots anar avui, a veure si, no sé, potser s'ha quedat alguna piula encesa o...
4: Ja, però hi havia també música de...
2: Qui va seleccionar les cançons era en Josep Montero, el cantant
4: de
2: Cas Grasses.
4: De l'Ona, el de la Penya.
2: No. El cantant de Cas Grasses, que s'ha destacat que va posar 11 cançons en català, cosa que ha sigut una novetat i no hauria de ser
1: notícia. 11 cançons.
5: Una novetat posar cançons en català, capital de Catalunya. Toca't el sou, sí?
1: Dieu-ho tot.
5: Això diu moltes coses, com això de la setmana del llibre en català. Una setmana? Si tu creus que a Madrid fan la setmana del llibre en espanyol...
1: No,
5: és tot el puto any. Sí,
1: és la feria del llibre.
5: La feria del llibre, i no cal que diguis espanyol. No. Ja s'entén que és espanyol.
1: Sí, sí.
5: Perquè... Toma pel col,
1: Escolta'm, dieu-ho tot, ara que parlàveu d'aquest senyor del cantant d'Oques Grosses.
2: Gràcies.
1: No, és que va ficar 11 cançons en català del Tio Musical. 10 de les quals eren d'Oques Grosses.
2: No, és veritat. No, va posar Rita Payés, va posar el Petit Acalaril, i 18 cançons d'Oques Grosses. Sí.
1: Ah, vale.
6: Parlàvem d'aquestes mobilitzacions.
7: Sí, tot plegat arriba després de les mobilitzacions d'aquest cap de setmana a Madrid en resposta al desnonament de la Mari Carmen, una senyora de 87 anys. Aquest cap de setmana a la Puerta del Sol han tornat a instal·lar-se en tendes de campanya.
1: Una altra vegada a la Puerta del Sol?
6: Un
1: altre 15M?
6: No, un moment.
1: Hòstia, tinc flashbacks de Vietnam, de gent pujada. Pullosa,
6: no,
1: de pijiflautes...
6: Sí.
1: Hòstia, gent amb rastes i pantalons...
6: Que
1: a punt de vomitar.
6: Però per què?
1: Només de pensar-ho, pantalons bombatxos.
4: Si m'ho permeteu, jo també tinc flashbacks de Vietnam, gent acampada a les places dient coses com sí se puede, sí se puede, sí, se puede todo, la independència de los catalanes se puede,
1: no.
4: D'Ucraïna i de Palestina, perquè Espanya és una i indivisible. I ara vinga, tots els mitjans, suposadament catalans, parlant de l'acampada jove aquesta de Madrid, de no sé què, dels Javis, que no sé qui són, però m'imagino que és una nova dupla d'aquesta del Getafe. Mira que bonos són els Javi, com remenen la bola en el medio del campo, los Javi, Bueno... Aquesta gent que va començar assaltando los cielos i va acabar trucant a principal primera, de dir, bueno, no llegamos al cielo, principal primera. I es va quedar a viure allà, el de Podemos, el de la cueta, que al final, bueno, sí...
2: Pablo Iglesias. Va ser vicepresident del govern espanyol.
4: Vicepresident del govern espanyol i ja no hi és. I l'altre, el que representa que era de Ciudadanos, això també ho van inferir.
2: Albert Rivera, està tornant Albert Rivera,
4: A on i per què?
2: No sé, l'he vist de Tertulià.
4: A què fer?
2: Sí. Moment de Tertulià...
5: No ha sortit bé, no passa res. No ha sortit bé.
6: Sí. Bueno, continuem, Noelia, més dades.
7: Durant la protesta, els acampants van programar activitats com ara ioga, un taller de pancartes, un taller d'acció no violenta, menjar popular i un festival musical que han anomenat Fuck Rent Fest.
8: Hòstia, bueno, és que... Hòstia. Aviam, un festival d'acció no violenta? O sigui, guanyaran la partida amb un curset de ioga, amb un taller de pancartes i un d'acció no violenta, ni un paper a la tierra? Escolta, jugada mestra, felicidades Madrid, endavant. I a més, un festival Fuck Rent Fest. També estan renunciant a l'espanyol a Madrid, vull dir que és increïble.
2: Sembla que sí.
7: Bueno, des del sindicat de llogaters, reclamen el decret Mari Carmen arran del desnonament a Madrid. És un decret que incorporaria la renovació automàtica dels contractes de lloguer, la congelació dels preus i la suspensió dels desnonaments, a persones vulnerables.
6: Bon dia, bonjour, bon pastor. Com esteu, nena?
7: Tu què fas, Ayer? Bon dia.
6: Hola.
2: A vosaltres. Per una vegada, espontani, l'aplaudiment. Vull dir que...
6: Com són els aplaudiments espontanis. Jo recordo una vegada també aquí a l'Eixample, en un local, que vam acabar a les 5 de la matinada, entre aplaudiments també molt espontanis, i, bueno, ja nens, si no es pot explicar més. Moltes gràcies. Com esteu bé o teniu por del col·lapse imminent de la societat que ens anuncien a tot arreu però que no acaba d'arribar mai del tot? Sempre és un...
7: Sí,
6: el pal.
7: Està allà, està al caure.
6: Perdoneu, perquè no us volia tallar el rotllo avui, però segur que sabeu a qui vull trucar per parlar de tot plegat.
2: Sí?
6: Una pista. Viu a Madrid, sí. Va viure el 15M i ja ha vist la Bola Negra i diu que és una sí. obra mestra, tot i que va sortir a meitat de pel·lícula.
2: Perquè és que es fa llarg, perquè entre això i l'Odissea, diguéssim, la cosa...
6: Bueno, és que anava combinant les dues pel·lícules.
7: La resposta és que vols trucar el TV, ja entenc.
6: Bingo. Àlex, ja saps que toca, culito. Fes la màgia amb els ditets que Déu t'ha donat per remenar a piulets. Truquem a Madrid.
0: Tevi, de fuera, tribu de l'altre, what can I do for you, chocho?
6: Hola, Tevi. I'm calling from Catalonia.
0: Uy, ¿quién ríe? ¿Dónde estás? ¿Que estás en una comedia o algo?
6: No, estic amb uns amics que han vingut a la ràdio. Soc
0: nena, estava pensant en ti.
6: Sí.
0: Que me ha llegado la bola aquella que se pone en la boca que va con una correa, la bola negra.
6: Tevi, ya...
0: La bola negra.
6: No.
0: Uy, cómo me ha gustado la bola negra.
6: Soca
0: la bola negra. Se te va a hacer largo. Sí.
6: Soc a la ràdio, para.
0: 2 hores i media. Menuda pel·lícula basada en hechos reales.
6: Sí.
0: Sí.
6: Soc a la ràdio.
0: Perdón, pues haberme avisado, coño.
6: Bueno, pero si me estaba sentint, nena, que te estoy trucando por el tema de que torna a Madrid.
0: Escucha, que bien que nos lo hemos pasado este fin de semana. Uy.
6: Tu has passat bé, no havies anat a protestar per l'habitatge, a la Puerta del Sol.
0: Sí, eso he hecho, pero que bien lo pasemos, Tevi. Vamos.
6: Parra com si fos una acampada de...
0: Bueno, un campamento. Es que han puesto toda la plaza llena de esterillas por el suelo.
6: ¿Eh?
0: Y como yo soy, ya me conoces, soy una gacela bailarina.
6: Sí.
0: Pues me puse a hacer yoga. Que si el perro boca abajo, que si la postura del cuervo, que si la de la vaca, el arado. Bueno, tú ya sabes, el yoga es como el Kama Sutra, pero con el pene dentro de los calzoncillos.
6: Bueno, es corta, está muy bien, pero la protesta...
0: Bueno, y luego hicimos un taller de pintar pancartas, que bueno, me hizo pensar en ti.
6: ¿En mí por qué?
0: Bueno, porque me has hablado muchísimo de eso que hacen los catalanes, de reuniros para ir de acampada con el COU, el SPLAU.
6: Eso,
0: pues yo me curré una pancarta con un mensaje que decía: rebelde sin casa.
6: Uy.
0: Fíjate qué reivindicativo.
6: Mara meva.
0: Bueno. Lo tenemos a tocar. Por una cara escribí rebelde sin casa y por la otra puse, digo, ¿qué puedes poner? Y puse, soy de la generación Nini.
6: Ajá.
0: Ni PSOE ni PP.
6: Ah, a veure si acabaràs votant a l'ultradreta.
0: No, quizás vote a Vox.
6: Vaya.
0: Bueno, pues lo que te decía, que nos lo hemos pasado pipa este fin de la Puerta del Sol, porque ha venido el hermano de Javier Bardem, que no me acuerdo cómo se llama, ni yo ni creo que toda la... No hay nadie que sepa cómo se llama, pero bueno, es el hermano. El hermano de Javier Bardem.
6: Ajá.
0: Luego ha venido Pedro Almodóvar para hacer unas declaraciones en pro de la protesta.
6: Sí.
0: El otro día Ana Belén, que cantó en lo del desahucio de Mari Carmen, no sé si la oíste cantar, sí. Pero fue magnífica, como siempre. Ana Belén está estupenda.
6: Uh-huh.
0: Mírala.
6: Uh-huh.
0: Ella se queda. Dará, fíjate.
6: Parlando de Mari Carmen.
0: Efectivamente, que al final pues no se ha quedado. Pero vamos, no importa, lo que importa es la presencia de toda esta gente, el scalf de los intelectuales de extrema izquierda, que por un momento corrió el rumor que también vendría Zapatero a repartir joyas, y bueno, aquello se llenó, que
6: el
0: bueno,
6: club,
0: bueno.
6: Pero eso es el club de la sella, al completo.
0: Sí, la ceja, pero ahora ya la ceja un poquillo depilada ya.
6: Sí.
0: En fin, Duque, ¿tú sabías que Lorca era maricón?
6: Home, perdona, no es que se hagi amagat gaire, de unido
0: la... Suerte que nos lo han explicado los Javis en una película.
6: Bueno.
0: Oye, te tengo que dejar que me entre el cliente la por la puerta.
6: Sí,
0: Pedro, ¿cómo estás? Perdona, que
6: sí.
0: Acaba de entrar Almodóvar.
6: Ay,
0: te
6: sí.
0: Tengo que dejar. Te peino como siempre.
6: Sí.
0: Sí. Con los pelos así de punta.
6: Sí.
0: Exacto. Pues mira, coge este cable pelado con las dos manos.
6: Sí.
0: Y ves este barreño lleno de agua.
6: Sí.
0: Mira, entra conmigo aquí. Entra.
6: En fin.
0: Oye, te dejo.
6: Sí, yo te dejo también, que vaya bien.
9: Gracias, tío.
6: Molt bé, no? Sí. Aquesta connexió amb Madrid, hem de continuar i continuarem parlant d'una altra qüestió que no té res a veure en principi. Hem de parlar dels canvis en el codi de circulació,
10: sí,
6: que arriben en 4 dies.
10: Exacte,
6: això ens interpel·la a tots els que conduïm i als vianants.
10: I els que no, també.
6: Els que no, també. Per tant, ens interpel·la a tots.
10: Sí, canvis que entren en vigor, exacte, el 1 d'octubre.
9: Ja hi som, el 1 d'octubre.
2: Què passa?
10: Què et passa el 1 d'octubre?
9: Home, ara tacareu el nom d'una data tan significativa pel poble català com el 1 d'octubre per parlar del codi de la circulació espanyol. És que... És llei espanyola, és que no tenim ni codi de circulació pròpia a Catalunya.
11: Alguna cosa devem tenir, els semàfors, jo crec que la gestió dels semàfors.
12: Només el vermell.
11: És municipal.
9: I que de retruc no ho porti Florentino Pérez.
11: Podria ser,
9: passa el mateix. No, això és de Barcelona, i al final rasques una mica i a Florentino Pérez, i rasques una mica i a 1939, i rasques una mica i a Franco, i rasques una mica i torna a sortir Franco, m'entens? I si no, com es diu el d'abans de Felip VI? Felip V?
11: Exacte. També, sí. No, deia que parlem del codi de circulació perquè s'actualitza, diuen, amb l'objectiu de protegir els vianants vulnerables.
12: Sí, exacte, canvia, sí, per protegir els menors, sí, la gent gran, sí, i les persones amb mobilitat reduïda i discapacitat.
11: Una pregunta, els conductors de cotxe elèctric compten com a mobilitat reduïda?
13: Què diu ara?
11: Home, per favor, no, tots som conductors, els que estem aquí.
13: No, tots no, hi ha nens.
11: Jo crec que sí.
9: I jo.
11: Nens, perfecte. Bueno, escolta, sí, els crios, quin nen hi ha aquí?
13: Aquí darrere no el veu.
11: Quina edat tens tu?
14: 10.
11: Home, 11. Home, amb 11 ja pots conduir.
12: Sí, a segons quins pobles del Vallès és legal. Sí.
11: Digue-li el cotxe de ton pare, ta mare, escolta, em deixen... Si això et foten un totxo per arribar al pedal...
12: Però potser, ja no, està, potser no tenen cotxe, hi ha gent que no té cotxe.
11: Com que no té cotxe?
12: Home, hi ha gent que no
11: té cotxe.
12: Teniu
11: cotxe a casa o no?
14: Sí.
11: Ah, anava a dir, si no, fora d'aquí. Sí. Què collons, no vull una família woke aquí.
13: No, home, no, una família woke.
12: Però què anava a dir?
11: És de benzina? Espero. Vale,
14: sí,
11: perfecte.
12: Sí. Respon ell, eh? O sigui, sí, sap,
11: bé.
12: Sap de què va la
11: cosa. Bueno, claro, és el que posa benzina i el que condueix.
12: És el que porta el cotxe a l'ITB, és el nen, eh?
11: Molt bé, no? Molt bé. Però jo, bueno, escolta'm, els cotxes elèctrics s'haurien de comptar com a mobilitat reduïda perquè es mouen molt a poc.
13: Però que han d'anar els cotxes...
11: Vas més ràpid en cadira de rodes.
13: Home, no, però què diu?
12: Per l'AP7. Podem parlar d'aquest tema de mobilitat sense que aparegui vostè?
11: Sí.
12: Intenti controlar-se.
11: Sí, home, ja estic controladíssim.
13: Parlem del codi. Del codi de circulació. Quins són els canvis, Bru?
12: Sí, per exemple, els més joves de 15 anys no podran circular amb patinet elèctric a partir d'ara i el casc serà obligatori sempre, per tot arreu.
11: Aquests són els canvis? Per això s'ha de fer un codi nou de circulació. Els patinets elèctrics s'haurien de prohibir a tothom pel simple fet que són elèctrics.
13: Home, no, però...
11: Ja hi tornem a ser. I aquí, el que no diu la llei, i jo ho afegiria, aquí s'hauria de controlar els tallers mecànics.
13: I ara què passa amb els tallers?
11: Tallers mecànics... que agafen patinets elèctrics i els hi truquen al motor.
13: No, això no ha passat mai. No.
11: Que l'altre dia per poc m'atropella un repartidor de Globo que anava amb un patinet que em va passar 125 per hora. Un tio que portava el patinet... El patinet portava el motor d'un Aston Martin. Home, ja, per favor,
13: de fet, això ja està prohibit. No es pot trucar el motor d'un patinet...
11: No, no, sí que es pot, eh?
13: No.
11: A YouTube hi ha tutorials i tot.
13: Sí, tècnicament...
11: No, es pot. Sí, mira.
13: No, posaré YouTube.
11: Trucar a fer patinetes.
12: És veritat que hi ha patinets que, sobretot, quan arrenquen, allò, deixa rodera marcada a la carretera. Sí.
11: És Le Mans, eh?
13: Le Mans. Ojo, eh?
11: Segons, hi ha carrers a Barcelona que és Le Mans.
13: Però, escolti,
11: té en contradirecció, eh? Aquí no, les senyals no...
13: Le Mans, o sigui, tenim un circuit, el circuit de Catalunya Montmeló.
11: Montmeló és una merda. Le Mans és història.
13: Le Mans és història.
11: Les 24 hores de Le Mans.
13: Quan ha vist vostè?
11: Quan has vist 24 hores de Montmeló?
12: També està, no? Sí que existeix.
11: Montmeló és un circuit molt més curt.
13: Eh?
11: En canvi, el d'Le Mans, per fer-te'l, necessites 24 hores.
13: No. No és tan llarg. Estan 24...
11: Per favor, utilitzem el cap, per favor.
12: Sí. En primera, a Montmeló també es fan 24 hores d'altres proves esportives.
11: L'altre.
12: El motor.
11: L'altre. Segona... Un senyor que no té... Aquest sí que no té cotxe.
12: Jo no tinc cotxe.
11: Per tant, no pot parlar vostè... Calla vostè.
12: No, tinc carret.
13: Més canvis en el nou codi de circulació.
12: Per exemple, segur que li agraden al Jep, canvis per les bicicletes.
13: No, és que no ho comentem, això.
11: Prohibides.
13: No.
12: Es protegeix més els ciclistes en cas d'avançament.
11: Com?
12: Per avançar un ciclista s'haurà de reduir 20 km per hora respecte al màxim de la via i amb un metre i mig de separació del ciclista.
11: Ens esteu dient que els conductors de cotxe haurem de deixar el volant quan veus un ciclista per la carretera comarcal. Hauràs de deixar el volant, buscar el telèfon mòbil, posar la calculadora, mirar a veure si hi ha la velocitat màxima d'aquesta comarca, llavors ja has de treure 20 km per hora i després haurem d'anar amb un metro treure el metro per la finestra de 19 metro i mig. Per favor, així sí que es faran accidents.
12: Bé, és molt més fàcil, en cas que sigui una via de doble sentit, per avançar el ciclista simplement s'haurà de canviar completament de carril, ja està.
11: Mira, calla una mica, Bru. Calla una mica, que tens pinta de conduir el cotxe amb casc integral.
12: Bueno,
11: jo us diré el que fa el cas. Si us trobeu un ciclista per la carretera, de tota la vida, que el primer que heu de fer és abaixar la finestreta.
13: I quin has de fer?
11: Si m'apures, que diguessis, home, no et precipitis, Jep. Antes de baixar la finestreta, cop de claxon.
13: Home, no, però no molestem a la gent.
11: Seguit. Si voleu fer un pap, pap, pap, pap, pap, pap, pap, que queda més simpàtic, no és tan agressiu.
13: Sí,
11: però bueno, el ciclista ja ha fotut un bot.
13: Bueno, clar,
11: perquè no s'esperen.
13: No pots anar espantant a la gent.
11: No, o sigui... no és espantar, és avisar. De dir,
13: no, sí.
11: Compte, que hi ha un cotxe darrere.
13: Sí, a la bicicleta la carrosseria ets tu, no?
11: Ah, efectivament. Mm-hmm. De tota la... Després, pues això, baixes la finestreta, treus una miqueta la mà, li fots un copet al cul...
12: Per avisar un altre cop, ja.
13: Però un moment, que la mà ha de ser molt llarga, perquè si vas conduint, el volant és a l'esquerra, el voral és a la dreta.
11: No,
13: has d'obrir la finestra del copilot, has de fer gadgeto braç, tocar el cul d'una persona en una bicicleta, que qual, sense demanar permís.
11: No.
4: Si hi ha permís, jo sortiria en bicicleta perquè em toqués.
7: Per Montjuïc.
11: Tot per poder-li tocar...
4: Quan, quina idea.
11: Per poder-li tocar el cul al ciclista...
4: Cruising i bici.
11: Has d'anar una miqueta arrapat, el ciclista.
13: Home, arrapat fins al punt de tocar amb el cotxe perquè tu li puguis tocar amb el dit
11: bueno,
13: o...
11: Bueno, la qüestió és... Sí. No, amb la mà.
13: Amb la mà.
11: És copet amb la mà al cul,
13: sí,
11: mentre li dius, corre, Indurain, que segur que si arribes a dalt de tot de la muntanya en menys de 6 hores, la teva dona potser replanteja el divorci i torna amb tu.
13: Bueno, deixa-ho estar.
11: És així? Vols xifres?
13: No vull xifres.
11: El 80% dels ciclistes a partir dels 40 anys que circulen per carretera en dies festius són divorciats o a punt de divorciar-se.
13: D'on treu aquestes xifres?
11: Del folre.
13: Ah, val.
11: Sí, però és així.
13: Farem
11: tu
13: una
11: ja
13: cosa.
11: Els veus. Ja
13: anirem,
11: veus.
13: Anirem a policia i quan tornem hi ha més...
11: Continuarem parlant del ciclisme.
13: Sí.
11: Ciclisme i automobilisme.
13: I circulació. Tornem de seguida.

0: U.
1: Darrere d'un iogurt ecològic hi ha molt més del que penses. Ingredients ecològics i tècniques que preserven la qualitat dels aliments. Compromís amb el benestar animal i controls que porten seguretat i confiança. Busca l'Eurofulla, garantia de qualitat ecològica. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Multiòptiques presenta els progressius que s'adapten a tu. Dissenyats amb intel·ligència artificial i personalitzats segons la teva manera de mirar. Ara, amb 90 dies de garantia d'adaptació. Mo, només a Multiòptiques.
3: Escolta, com és que ja no em mires com abans? O sigui, em mires, però hi ha alguna cosa que ens separa.
4: Podria ser pel cupó del sorteig 11 de l'11 de l'11 que faig servir per tapar-me la cara perquè no em reconeguen si em toca el premi d'11 milions d'euros o un dels 11 premis d'un milió. No ho sé.
3: Deu ser això, sí.
5: Si no vols que et reconeguin perquè t'has fet milionari, vés en compte que arriba un premi d'11 milions i 11 premis d'un milió. Sorteig 11 de l'11 de l'11. El sorteig de l'11 que més premis milionaris dona. Ja a la venda.
3: Et trobo a faltar.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: Marc Márquez, per protegir casa seva confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
8: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
7: Truca a Verisure al 900-903-744.
9: Verisure.
10: Soy Carlos Arguiñano. Yo elijo el súper número uno en calidad-precio porque tiene ofertas como estas.
11: Ara amb Lidl Plus tria filets de lluç sense pell a 5,89 i estalvia't un 20%. I pernil reserva a 3,95 i estalvia't un 17%. Lidl, val la pena.
12: Quan va ser l'última vegada que vas parar a mirar casa teva? A Porcelanosa dissenyem cada espai de la teva vida. Cuines, banys, salons, terrasses... Del 25 de setembre al 10 d'octubre arriben els dies Porcelanosa. Visita la teva botiga més propera i gaudeix de condicions exclusives per crear la teva llar. Porcelanosa. Dissenyant espais per viure.
13: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
14: Perfecte, aquí el tens.
13: Ja?
14: Ja.
13: Sí?
14: És així?
13: De debò?
14: I tant, de debò.
15: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. TVT recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
16: RAC1 i l'Ajuntament de Tarragona presenten Castells a RAC més 1 al concurs de Castells de Tarragona.
17: Vinga, va, una mica més!
16: El diumenge 4 d'octubre, des de 3:15 del matí, viviu l'espectacle casteller més gran del món des de la Tarraco Arena Plaça. Tota l'emoció de la diada castellera més multitudinària i de més gran nivell de tota la temporada, amb Benet Iñigo de cap de colla.
18: Vilafranca parteix com a favorita, però la Vella i les Joves de Valls i la Jove de Tarragona porten tot l'any preparant-se per treure la corona als verds. Quin castell decidirà el concurs? Una batalla fins a l'última ronda que només es viu cada dos anys.
16: El diumenge 4, des de 3:15 del matí, Castells a RAC més 1 al concurs de Castells de Tarragona.
17: Primer peu, segona i castell, carregat!
16: RAC 1. Fent pinya, tots som 1. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, Repsol, Solargest, Vermut i Zaguirre i la Universitat Rovira i Virgili. Amb el suport de la Diputació de Tarragona i la Generalitat de Catalunya.
19: RAC1 aposta per la competència.
20: Si em demaneu la meva opinió...
21: No li hem de tenir por a la caca.
20: Ho feu cada dia, no?
19: Per la ràdio i per la tele. Amb els Oscars.
22: És quart d'una del migdia. Noemí Polls, bon dia, bona hora.
23: Hola, bon dia. Mira, us vinc a portar entrades. De fet, RAC1 i Filmex us conviden a la preestrena d'Escape Room 2, que arribarà als cinemes el 9 d'octubre. És l'Edu, la Marina, la Vicky i el Rai que es retroben en un antic parc d'atraccions i amb un missatge inquietant, de fet, inquietament familiar, ha de sortir-ne en 60 minuts, o si no, moriran. Així que si voleu gaudir...
24: Com les entrades d'Oasis. Si no les aconsegueixes palmes.
23: Si voleu gaudir de la preestrena, és el dimarts, dia 6 d'octubre, Barcelona, Lleida, Girona o Tarragona, doncs ompliu el formulari que trobareu a rac1.cat i podreu aconseguir una entrada doble per la reestrena d'Escape Room.
25: Fa por, aquesta música.
23: Sí, oi? No, sí, sí.
24: Però és divertida també, perquè va venir l'altre dia el Joel Joan...
25: Et va venir a veure i no et va saludar, eh?
24: No, no va saludar els Oscars.
25: En fi, Escape Room 2, gràcies.
23: Exacte.
22: Continuem parlant de les novetats del codi de circulació. Hem parlat de novetats pels patinets i per les bicis. N'hi ha més, Bru?
0: Sí, ara amb motoristes, perquè serà obligatori conduir amb calçat tancat a partir d'ara.
24: Perdó, no? Conduir amb calçat tancat? Jo pensava que es conduïa amb el manillar.
1: No, no.
24: T'imagines amb una sabatica?
1: Sí, amb una espardena.
25: T'has posat nerviós perquè t'ha arribat l'acudit, eh?
24: No, perquè estava pensant en una croc que no és tot trencada i aleshores no sabia quina sabatilla és tancada.
0: Puc continuar, ja et vol?
24: Sí, endavant, bro.
0: Gràcies.
1: Bro.
0: Els guants per als motoristes seran obligatoris també en via interurbana i hauran de portar una armilla reflectant els motoristes que s'hauran de posar sempre que baixin del vehicle.
24: Perdona, sempre que baixin del vehicle? O sigui, deu ser molt incòmode dormir amb una armilla reflectant, no? Perquè tu ja has baixat del...
0: Al voral.
1: La carretera. Això
24: dormir al voral encara és pitjor, perquè no te deixen els cotxes. Passen molt ràpid. L'Enric Luzán, que és el que està fent la volta al món a peu.
25: Encara està fent la volta al món.
23: Clar, és molt gran, el món. Sí.
24: Perdona.
25: És que no recordo quan va ser que ho va citar i que em vas fer una mica de promoció, perquè ell ho va explicar en la seva xarxa social.
24: Bueno, perquè és una persona que diu, faré una cosa i la farà, i no és una cosa... És
25: com els de l'1 d'octubre.
24: Exacte, fa i la fa i no torna cap a casa, m'entens?
1: Que és un influenciador, aquest noi.
24: Exacte, que està fent la volta al món i de vegades dorm a vorals. I
1: això ja ho va fer el Josep Maria Espinàs.
25: Sí, bueno, però al món no.
1: No hi havia l'Instagram, doncs la gent no li va donar mèrit. Sí, ara, pobre home, va fer...
0: Home, ho publicava tot arreu.
1: 60 llibres va fer. Sí,
24: bueno, això deu ser molt incòmode, això de dormir amb una armilla fluorescent. Jo no m'adormo, és com intentar dormir al lavabo d'una casa d'apostes, que tenen més llum que el Sahara a les 12 del migdia.
1: Però què saps tu de dormir al lavabo d'una casa d'apostes?
24: Bueno, durant una època de la meva vida, en una casa d'apostes, doncs havia...
1: Anaves a una casa d'apostes?
24: Anava a una casa d'apostes perquè si ets una mica intel·ligent pots fer diners.
1: Sí?
0: Què tal?
1: I què tal?
24: Doncs bueno, aquí estic, no? Sí.
1: T'ha anat molt bé, sí.
24: Un cop em vaig trobar una taula de la ruleta on algú s'havia deixat 600 euros i amb un parell de jugades molt hàbils vaig convertir aquests 600 euros... en 26. Per tant, aquella nit vaig guanyar 26 euros gràcies a la meva...
25: Sí, clar. Ets el mago pop de les finances,
24: sí,
25: eh?
24: Sí, ho fan desaparèixer, però no apareix després enlloc. Bueno, en fi, parlàvem
22: del codi... Del codi de... Sí, no, home, no.
25: Què? Què vol, ara?
1: Que he de fer l'expressió perquè em feu cas?
25: No, ja, sí,
1: no. Tota l'estona estic...
25: No, avui encara no l'havia fet, però ja l'ha hagut de fer...
22: Digui, si ha de dir alguna cosa, la diu.
25: Sí, és l'esperçó. Està creixent la gespa a l'estudi de RAC1, eh?
22: Sí.
1: Aviam, que us preocupa més la gent que va en monocicle i fa malabars als semàforos que no la gent normal que conduïm SUVs.
22: Què diu, SUVs, sí.
1: Aquí l'important som els conductors. Yeah. I quan dic conductors vull dir la gent que quan pugem benzina ens descordem la bragueta. Perquè la màniga de gasolina és com la nostra pròpia xorra.
22: A veure, però què diu? Quan ha passat això?
1: Home, els conductors...
22: Hi ha una senyora que s'està tapant la cara de dir, però qui més ho fa?
1: Els conductors ho sabem.
22: Però què dones que hem de saber?
1: Mira tots els que condueixen com han rigut.
22: No, perquè home, han rigut perquè la situació fa certa gràcia.
1: Escolta, amb el codi de circulació l'hem de redactar els conductors.
22: Però quina, però què dius?
1: O sigui que atenció, sisplau.
22: Aviam.
1: Benvinguts a la primera i única sessió per treure'ns el carnet de conduir. Només en farem una de sessió perquè, escolta'm, ja està vist.
22: Com que ja està
1: vist? Amb una ja està vist.
22: La teòrica.
1: No, que s'ha de fer després la teòrica, un test... Escolta, mira.
22: Què?
1: No. Escolta, només en farem una perquè la millor manera d'aprendre a conduir és conduir per una zona que ens ajudi a practicar els reflexos.
22: Ai, ai, ai.
1: Per tant, jo recomano conduir a 90 km per hora per zona escolar.
22: No, home, no. I menys si no tens el carnet. Vull dir, és que de cap de les maneres. Ni a 90...
1: No, és que hi ha nens. Perfecte, anirà bé per esquivar.
22: Home, clar, sí, però...
1: No, els reflexos... No, és que no, perquè ara per treure el carnet de conduir t'han de fer amb un videojuego. Agafes un joystick amb una mà dreta i l'altra amb l'esquerra i surt una pilota, una ratlla i un camí que no te surtis de la carretera.
22: Són dos camins...
1: Què som, nens de 3 anys?
22: No, home, no.
1: Encara hem de jugar al Super Mario? Vinga, home.
22: Bueno.
1: No res, home.
22: Què
1: no res.
22: Fer?
1: Primer de tot, les formes dels senyals de trànsit. Ha de quedar clar el que vol dir cada forma.
22: Aviam.
1: No estan fetes a la babalà.
22: No.
1: Els senyals de trànsit,
22: per exemple,
1: tenen una forma.
22: Sí.
1: Senyal rodó.
22: Sí.
1: Què vol dir?
22: Sí.
1: Correcte, tu ho has dit.
22: Jo no he dit res.
1: Recomanació.
22: No, vol dir prohibició, senyor Rodó.
1: Cercle vermell amb 120 km per a l'hora.
22: Sí.
1: Què vol dir?
22: Prohibit.
1: Recomanat anar més de mínim. recomanat anar mínim a 120.
25: Aquest nen...
23: Li sobra carrer, aquest nen.
25: No, li sobra carrer i li sobren aquests tutors legals.
2: Sí, perquè... ara venen els de la Degaia, com se digui ara, això.
25: Sí, bueno...
1: Senyal triangular.
25: No.
2: Què?
1: Recomanació, també.
2: No, vol dir perill.
1: Un senyal triangular.
25: O que vagis a la White.
1: Amb un cèrbol. Dibuixat.
25: Mai ha passat, però...
1: De dir, bueno, pues te recomanem que si veiessis un cèrbol, apadrina'l. Hòstia, és que m'ha ve malament perquè jo visc en un pis... Pues escolta'm, caça'l.
25: Com has de caçar?
1: Sí, home, sí. No... Te'l posis així com saltant, el cèrbol, eh?
25: Bueno, molt bé. Vostè és un psicòpata, però bueno, ja ho trobarem. Això és una cosa que ja sabíem. Farem una cosa que és la publicitat.
1: Ah, ja està?
25: Home, no
2: sé. Si vol fer l'última recomanació, té mig minut.
1: Hòstia, no sé quina. M'ho direu vosaltres que m'ho heu escrit. Quina és la millor?
25: La tercera. La tercera recomanació.
1: Tercera. Si s'encén una llumeta, el tablier.
2: Sí.
1: Sabem el que és el tablier?
2: Sí.
1: Sí. Per favor, eh?
25: El salpicadero de tot el
1: dia. Exactament. Sí. Si s'encén una llumeta que et diu alerta, pressió baja en el neumático izquierdo trasero, has d'anar ràpidament a un pàrquing o a una nau industrial a fotre uns bons trompos.
25: A fer trompos.
1: Que el cotxe noti que el que mana ets tu.
25: Bueno, molt bé.
1: Saps què t'ho vull dir? No.
25: Tornem de seguida.
1: Que no et domini ell.
3: Enguany, el Liceu inaugura temporada Envaïda de Verdi, una òpera que s'ha de veure almenys un cop a la vida. La producció està dirigida per Shirin Nashat i compta amb les veus d'Anna Netrebko, Anna Pirozzi i Piotr Bechawa. Compra ara les entrades a liceu.cat. Tens temps fins al 15 d'octubre.
4: Únic, s'escriu amb H o sense H?
5: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
6: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
8: Ara, el Cabatast és l'escumostra, on l'escumós es troba, del 2 al 4 d'octubre. Tastos, maridatges, música i activitats a Sant Sadurní d'Anoia. Escumostra. Vine a viure la gran cita dels vins escumosos del territori. Més informació a turismesantsadurní.cat. Organitza l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia amb el suport de la Diputació de Barcelona.
26: Fa 40 anys, per parlar de l'Honda SH, només calia una paraula.
27: Escupi.
26: Avui en fem servir moltes més.
27: Motor ESP Plus, Full LED, pantalla TFT, Road Sync, Smart Key, Bagul Top Box.
26: Nova Honda SH 125. L'esperit de sempre, equipada com mai. Vine a provar-la a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
28: Joana, et veig molt rejuvenida.
29: Ai, nen, el Pep, des que ha anat a Clínica Masculina Europea, torna a estar fet un campió.
30: Clínica Masculina Europea. Tractem problemes com a disfunció erèctil, l'ejaculació precoç o la manca de desig. 93-219-3060. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-masculina.com.
31: Un lingot d'or. Or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Crisso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Crisso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
32: Tens una pime o ets autònom? A Help Empresa t'ajudem a millorar la gestió i impulsar el creixement del teu negoci. Analitzem la situació de la teva empresa, fem un diagnòstic, detectem punts de millora i t'oferim assessorament expert. Tot sense cap cost per a tu. Entra a helpempresa.com. Servei ofert per la SECOT amb la col·laboració del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya.
33: El Festival Internacional de Música Sona Mollet celebra l'onzena edició del 30 de setembre al 4 d'octubre.
34: Amb joves promeses i grans intèrprets de jazz, piano, música sinfònica i de cambra.
35: Gaudeix de Paula Vilà Quintet, d'Art Sinfònica Jove, Daria Piltiai, El Cemis i Mollet Jazz Band.
34: A més, amb finalitat solidària, tota la recaptació es destinarà a la Fundació Josep Carreras. Visita cultura.molletvallès.cat.
36: Instal·lador, instal·ladora, aquest 7 i 8 d'octubre tens una cita imprescindible. Vine a Efintec, a Fira Barcelona Gran Via.
37: T'hi esperen les últimes novetats, productes i solucions en electricitat, climatització, aigua i energia.
36: Jornades tècniques, tecnologia, tendències i oportunitats per al teu negoci.
37: Acredita't a efintec.cat amb el codi Efintec26. Efintec, impulsant una nova era energètica.
0: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC1, aquest any a Platja d'Aro.
7: Trobareu tota la informació i les inscripcions a lacursadarac1.cat.
0: Us hi esperem.
7: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç.
0: Tots som un milió.
7: Amb la col·laboració d'Aromar Hotels i Restaurants, Estructures Ultra, Marfranc i Ral d'Avinyó.
0: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. L'aplicació de RAC1 ara...
7: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
0: Escolta'ns al cotxe...
7: Amb l'aplicació connectada a Android Auto...
0: I a Apple CarPlay. Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
7: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
9: Omple el dipòsit a Repsol i fes que la tornada et costi menys. Cada dia fins al 30 de setembre, estalvia't el doble quan posis benzina pagant amb Wilet. Perquè si tens la llum, el gas i altres energies contractades amb nosaltres, t'estalvies fins a 40 cèntims al litre. A més, si quan poses benzina pagues amb la targeta Wilet, sumes 5 cèntims més al litre de saldo addicional en carburant. Un estalvi total de fins a 45 cèntims al litre. Més informació a Repsol.es.
10: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
11: I el primer bany de l'estiu, això sí que és insuperable.
10: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
11: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a Opel.es.
12: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
13: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
14: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
12: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
15: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
16: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
17: Del 5 al 9 d'octubre, no t'ho pensis més i fes el pas. Arriba la Fira Virtual de Màsters, Postgraus i Doctorats de la Universitat Autònoma de Barcelona. Tria una formació en projecció internacional, pràctiques en empreses i modalitats flexibles. Connecta't, informa't bé i mou fitxa. Inscriu-t'hi a uab.cat.
18: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
19: Quan a Aldi costa tan poc comprar fruita i verdura fresquíssima i d'aquí et sents...
20: Increïble.
19: Platòric.
20: Patata.
19: Eh?
20: L'oferta a dir... Aquesta setmana els 5 quilos de patates a 0,75 al quilo.
19: I el pit de pollastre pack familiar a 5,49 al quilo. Aldi.
20: Que poc que costa comprar bé.
21: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents tant... I comences a sentir més... Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days. Ofertes increïbles amb vehicles de lliurament immediat només aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant. Entra a jeep.es.

0: RAC1.
1: Doncs fins aquí la competència. Nosaltres tornem demà. Feu bon dia. Va, que s'acaba la competència, però arriba el vostè primer amb en Marc Giró. I abans, les notícies de la una amb Núria Travessa, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: I amb Xavi Roca, mora, bon dia.
3: Bon dia.
2: El PSOE treballa sota molta pressió per poder tirar endavant demà un decret en matèria d'habitatge, d'una banda pressió política, perquè tots els partits que té a l'esquerra han convocat ara a la una una roda de premsa per posar les seves condicions, i això inclou els seus socis de Sumar. De fet, la ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha tornat a fer avui una crida a la mobilització.
4: No hay nada que hayamos conseguido sin movilización. Eso sí, que las movilizaciones, lógicamente, sean pacíficas.
2: A l'altra banda, Junts, que també és imprescindible perquè el decret tiri endavant al Congrés, avisa que la posició d'aquests partits pot engegar en orris qualsevol acord amb ells. Però des del carrer, els sindicats de llogateres també pressionen. De moment, l'acampada a la Puerta del Sol es manté. Tant l'Ajuntament com la Comunitat de Madrid es queixen que la delegació del govern espanyol la toleri i n'han demanat el desallotjament. Ara hi ha unes 350 tendes de campanya. A Barcelona, unes desenes de persones han tallat una estona aquest matí l'Avinguda Meridiana d'entrada a la ciutat. Un altre grup ha fet el mateix al carrer Cors i s'ha dirigit cap a l'Avinguda Diagonal, però allà els Mossos els han barrat el pas. També hi ha hagut un altre tall al carrer de Creu Coberta a Sants. I tot amb Pedro Sánchez a Barcelona. El president espanyol acaba d'intervenir en un acte amb el lema Vides Futures, en què ha passat de puntetes pel tema de l'habitatge.
5: Tenemos que actuar en el ámbito de la vivienda, sin duda alguna, y hay que poner el foco de una vez por todas en la accesibilidad, en privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico, que es una de las palancas que habilita la ley de vivienda y que pido a todas las comunidades autónomas, como se está haciendo aquí, querido presidente, a que se utilice en aumentar la oferta asequible, adaptada a las nuevas realidades sociales.
2: Continuarem pendents d'aquesta intervenció del president espanyol. En recollirem el més destacat també de la intervenció que fa aquesta hora el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, davant dels barons del seu partit. I mentrestant, el delegat del govern espanyol a Ceuta ha anunciat avui la dimissió. Miguel Ángel Pérez se'n va defensant la seva feina, però fastiguejat per la campanya d'assetjament que assegura ha hagut de suportar.
6: He sufrido una campaña de acoso constante, con insultos, amenazas, incluso una corona de difuntos he tenido en la puerta de la delegación del gobierno. Eso también es violencia. Y no solo sobre mi persona, también ha afectado a mi familia y amigos.
2: Pérez no només deixa el càrrec, sinó també la política. I tenim novetats també del cas Andic. La defensa demana que se citi a declarar l'advocat Miquel Roca. Volen que quedi clar que la fundació que Jonathan Andic estava creant, la seva família, n'estava al cas i no s'hi oposava.
7: I ara els esports.
3: El Barça ha pogut confirmar que Eric García no té lesió. Les proves d'aquest matí demostren que només són molèsties al genoll esquerre i que estarà disponible per enfrontar-se al Getafe d'aquí a dues setmanes. Eric i Adeyemi són els primers blaugranes que han tornat de les seves seleccions. L'alemany va jugar ahir el segon partit, també com a titular, i ja ha abandonat la concentració. Dels partits d'avui destaca sobretot el Bèlgica-França, amb el blaugrana Jules Koundé. Serà a 3:45 del vespre i un quart d'hora abans es jugarà el Leganés-Castelló. Últim partit de la jornada a la segona divisió. Pel que fa als catalans, el Girona puja fins la cinquena posició, el Sabadell baixa fins la setena.
7: Déu-n'hi-do, avui, mira, no et vull interrompre els esports, que és que m'encanta, perquè tenim amb nosaltres a Lucrecia Marté. Una prou de parella, per favor, bravo. Todavía estamos en el informativo. Bravo, mira, no parles. Bueno, Lucrecia, yo te digo una cosa, tienes que... Yo de ti estaría nerviosa, porque...
8: ¿Por qué?
7: Bueno, resulta que yo me llamó una amiga mía, que se llama Claudia, que además colabora también con este programa, ella trabaja en cine, no sé qué, y le digo, ¿en qué estás? Me dice ella. Digo, estoy documentándome y repasando la obra de Lucrecia Martel, el libro que han publicado y tal. Y me contesta, ay, Marc, Lucrecia Martel es una diosa. En grande, ¿eh? Una diosa. Yo tengo entradas para verla en Madrid el miércoles en Casa Forum, que la entrevista a Noelia Ramírez. Lucrecia Martel me ha cambiado la vida.
8: Mira.
7: No, no sabemos de dónde venía, ¿eh?
8: Claro. Sí, por ahí. Claro, estaba muy bien antes.
7: Claro, a lo mejor estaba muy bien instalada. Claro, posiblemente. A mí y a todas las cineastas mujeres latinas, me atrevo a decir que también europeas, es para mí una diosa, Marc una diosa. O sea, que tienes que estar a la altura, porque claro. ¿Esto cómo
8: bueno,
7: haremos?
8: No sé, ¿cómo hago?
7: ¿Cómo haces? O sea, es que yo te digo, estaría nerviosa.
8: Nerviosísima,
7: ¿no?
8: Bueno, vamos a decepcionar a toda esa gente.
7: Menos mal. Una vez más, además, pero nosotros estamos en eso también. Bueno, escolta'm, y ahora el temps.
2: Sí, porque esta semana sí que hay moviment. Ahora ya se escapan. Sí, veníamos de una semana de mucha tranquilidad. ciutat, però a aquesta hora s'escapen alguns ruixats ja cap al Baix Ebre, el Montsià i el Baix Empordà. Aquesta tarda aniran a més. Avançaran de mar cap a terra. Els més importants descarregaran a la costa i al perlitoral i les temperatures quedaran una mica més frenades que ahir. Demà les pluges, atenció, seran més intenses i abundants i baixarà de manera més clara el termòmetre.
7: Doncs, escolta, Núria Travessa, moltíssimes gràcies. Gràcies, Xavi Rocamora. Ens retrobem el 14-15. Tota la informació aquí a RAC 1. No t'ho perdis.
2: Zara.
7: Maravilla. Zara.
0: Vostè primer. A RAC 1, amb Marc Giró.
7: Hola, i amb en Joel Fortuny, l'Ernest Ferrer, Esther Romagosa, bon aquest a l'estat, ens acompanya el doctor Oriol Mitjà, que ens fa un aplaudiment per tu, perquè t'animes. Bravo. Bravo a tope. I, com hem dit, Lucrecia Martel. Si vostès no coneixen l'obra de Lucrecia Martel, bueno, ho han dit, és una diosa. O sigui, estem a punt d'entrevistar una diosa. Jo, més no, per vostès, más no puedo hacer, ya. Encima, viene Dios, y estamos entrevistando los RAC 1, esto sí que es un exclusivote de la pera. Lucrecia Martel, una de les grans cineastes mundials, ella és de l'Argentina, però, bueno, pues, també pot sortir a l'Argentina i evangelizar, ¿no? Perquè ara és verdad que tu estàs más evangélica, és más pastora evangélica que...
8: bueno, no,
7: es eso?
8: No, no, pastora, però no evangélica.
7: Pastora, sí. No? Te gusta lo de conferenciar.
8: Neopastora.
7: Però abans ja saben que aquí ens passa l'heteropatriarcat per sobre, els esports hem d'estar atents, nosaltres els la colem aquest gol per l'esquadra amb tots vostès. Mireia Giró.
9: Doncs la Lliga de les Nacions, Espanya guanya, bla, bla, bla, bla. Però a mi m'agradaria destacar coses d'aquesta competició que no tenen tant a veure amb el futbol.
7: Ah, que bé.
9: Per veure-hi una mica. Bueno, menys dir que Irlanda va golejar a Israel 0-3.
7: Mira, veus.
9: És clar. Ja està. I, per exemple, vull destacar Xavi Hernández, val? Perquè Xavi Hernández actualment és seleccionador dels Països Baixos, va guanyar contra Sèrbia ahir.
7: Un moment, Xavi Hernández, nosaltres l'hauríem de conèixer, és el nostre Xavi
9: Hernández. L'exentrenador del Barça.
7: Ah, sí, sí, sí.
9: Sí?
7: Ah, sí, sí. Llavors, tu eres clar, futbolera, és... Lucrecia, tu eres futbolera?
8: Sueño con Messi.
7: Ah, bueno, ves.
8: Sueño, pero no son de fútbol.
7: De fútbol. Te entiendo perfectamente.
8: Pero tampoco son eróticos.
7: Ah, tampoco. Bueno, te entiendo perfectamente también. Una cosa, y tú estás muy preocupada, me sembla, porque no quieres que se... Tú siempre clicas cuando estas noticias que nos despistan tanto... Messi se separa de su mujer, tú clicas ahí, porque eso,
8: no.
7: Eso sería terrible, ¿no? Si pasara.
8: No, confío mucho en los sueños que tengo sobre la familia.
9: Bueno, ella, si és una, ella és una deessa, doncs Messi és Déu, no?
7: Claro,
9: també.
7: Claro, sí, que todo que l'Olimpo, el Olimpo.
9: S'uneix. Pues Xavi Hernández, clar, ha tornat a la fer rodes de premsa, tal i qual, i l'altre dia em vaig estar... Me'n vaig anar a dormir a la una, mirant les seves rodes de premsa en anglès, i també vídeos que ell fa de, bueno, de que arriba a l'entrenament en bicicleta, perquè, clar, els Països Baixos que allà van en bicicleta tot el dia. S'està integrant.
7: És que si no vas amb bicicleta als Països Baixos, et miren malament.
9: Llavors, és que m'encanta aquest personatge, Xavi Hernández, en anglès. O sigui, és que, mireu, sisplau, parla amb una gràcia quan parla anglès.
7: Ah, sí?
9: S'expressa d'una manera, per exemple, quan va explicar com es pronunciava el seu nom.
7: A veure.
10: Xavi Hernández.
11: Xavi. Okay.
10: Yeah. So I heard the... Xavi like chocolate.
11: Yes, okay, thank you very much.
9: Chocolate. Llavors jo quan estic trista em poso Xavi parlant anglès i em recupero, tu.
10: Xavi Hernández.
9: Like chocolate.
7: Like chocolate.
9: També voldria destacar a Lamine Yamal, perquè cada vegada se'l veu més còmode en el paper d'estrella. És un crac de la comunicació, és increïble l'edat que té, i a més està fent una campanya de la pilota d'or que crec que s'ho estan... O sigui, ho fan. És genial analitzar com estan fent la campanya aquesta. Per exemple, ell va dir a The Guardian, que ell no juga pels diners, que juga a futbol perquè li agrada.
7: Ah, mira.
9: Clar, això sembla una frase senzilla i tal, però en el context actual, on sovint jugadors multimilionaris se'n van a l'Aràbia Saudita a guanyar molts diners que no només els servirà per mantenir la seva família vivint en el luxe, sinó en el present, sinó en el futur, no? Perquè... podran viure còmodament els nets i potser segurament els besnets, si és el
7: manar. Ja ho veurem, ja ho veurem.
9: Però aquest és el cas del jugador neerlandès Tijani Reinders, que juga a la selecció amb el Xavi d'entrenador, justament, i que ha deixat el Manchester City després d'un any per anar a Aràbia Saudita, a l'Al-Qadisiyah, on guanyarà uns 25 milions l'any. Uh-huh. I ha declarat a la seva SBS, suposo que es diu així, que no vol treballar més un cop acabi la seva carrera futbolística. I que el que vol és fer-se ric perquè els seus nets visquin còmodament. Sí, el tio ha dit, mira, jo passo ja al futbol europeu no i me'n vaig directament.
7: Però que això no llegeix els diaris, que els seus nets o els seus besnets a la millor es troben que no hi ha planeta. O sigui, no sé, que he de treballar pels nets i els besnets, em sembla a mi una pèrdua de temps total.
9: Sí, doncs mira, però de moment 25 milions l'any...
7: Ja, alguna cosa...
9: Algun net li tocarà alguna cosa,
7: això
9: jo crec.
7: Sí, això sí.
9: Bueno. Llavors jo crec que ja tinc la solució per poder donar futur als nostres descendents i poder pagar l'habitatge, que és anar a Aràbia Saudita a guanyar a jugar a futbol. Llavors és una idea brillant, no?
7: És un pla boníssim.
9: Sí, és igual que es petin els drets humans allí, total, mira, escolta, alguna, també se'ls peten aquí.
7: També se'ls petem aquí, o sigui, escolta, i tant.
9: I tant, home. Llavors, perquè clar, ser jugador de futbol és una de les úniques professions que només treballant tens l'opció d'acabar de multimilionari.
12: És veritat. Sí.
9: Perquè no, o sigui, aquí, per molt que treballem, no hi arribes. És que no podem pagar ni els sous, no arriben ni per pagar-te el pis de lloguer. Llavors, no cal que tinguis patrimoni, pots començar de zero i, clar, has de tenir talent, no? Però
7: perquè
9: això...
7: també els emprenedors i els empresaris considerem que no treballen, no? O sigui, es fa un cas empresari, en el fons, no,
9: no
7: serveix.
9: Treballant,
7: no,
9: treballant, no.
3: Assalariat, vol dir.
9: Alguna cosa has fet. Si ets multimilionari, alguna cosa has fet que no es treballa, no sé, ja o d'herència d'alguna cosa. Ja és més fàcil, no?, per un camell passar pel
7: ja
9: forat d'una agulla.
7: Ja el camell.
9: Llavors, la gran majoria, amb el que guanyem i el que paguem, doncs som a un perdre la feina esdevenir Mari Carmens.
7: Molt bé,
9: i tant. En el fons és superfàcil. Ja sense feina ja no pots pagar.
7: Hi ha aquella cosa de... com és allò? A tots ens separen de tots...
9: 6 graus.
7: A tots estem separats de Brad Pitt per 6 graus. Però, en canvi, de Mari Carmen està separada per...
9: Dos
7: mil·límetres, diguéssim, saps?
9: Sí, sí. És que sembla que no, no? El tema de la... No, doncs pues treballant... No, és que treballant tampoc, perquè, si a més, guanyes menys. O sigui, si ja estàs pagant més del 50% en lloguer...
7: Ja t'entenc. Però és que, jo estic
9: és
7: parlant...
9: que perds la feina i ja està. O passa alguna cosa, o et rebaixen... Ja està.
7: Sí, estàs al carrer. Ets Mari Carmen.
9: Llavors, em sembla que per alguns, si no estalvies, ets perquè ets idiota i no t'has sabut organitzar. Això és que a mi em flipa.
7: No has fet bé allò que fan, allò que venien dels japonesos, com era el Keiwoko, Kikeko, saps? Una cosa que venien a les llibreries, una llibreteta mona, una llibreteta mona que t'organitzava els diners.
9: Doncs no ens ho vam comprar, això. Llavors, clar, resulta que especular ara sigui un dret i que consideren que casa teva és un actiu financer no té res a veure amb la situació on estem. I a més, hi ha molta gent amb aquest discurs, no? Bueno, és que aquesta senyora hauria d'haver calculat que es quedaria al carrer i comprar-se el pis. Bueno, és que si no me'l puc comprar, què? En fi, jo...
7: Haver jugat al futbol, Mari Carmen, haver jugat al futbol. És que aquesta dona...
9: Exacte. Llavors, jo aquí dic que el Sindicat de Llogateres ha iniciat una recollida de firmes per pressionar el govern per aprovar demà al Consell de Ministres el decret Mari Carmen. Per fer una miqueta de pressió. Llavors, sisplau, si voleu, firmeu.
7: I tant.
9: Per protegir l'habitatge de la gent que no som jugadors de futbol. I que segurament acabarem igual. Llavors, bueno, així, com que jo no me'n vull anar a l'Aràbia, a veure si ho aconseguim.
7: Què te l'ava dir?
9: Jo crec que no,
7: però
9: és igual.
7: Això del Sindicat de Llogateres, avui hi ha una convocatòria a les 7 de la tarda al Palau de Congressos de Catalunya, Metro Zona Universitat, a les 7 de la tarda. Pedro Sánchez és a Barcelona... a exigim-li el decret Mari Carmen a les 7 de la tarda al Palau de Congressos de Catalunya.
3: Estàs convocant?
7: Estic convocant, i em sembla que Pedro Sánchez ve alguna cosa organitzada pel grup Godó, sí, que això tot estigui... És possible que demà no estigui amb vostès. Sí, Pedro Sánchez, avui al Palau de Congressos de Catalunya anem a exigir-li el decret Mari Carmen, a veure si...
9: Que la mesura estrella seria que els contractes de lloguer fossin indefinits o renovables automàticament.
7: La mesura estrella seria el comunisme. Sí, ja està. Seria la mesura estrella i ja està cada... Escolta una cosa, anem a parlar d'aquest tema perquè Montse Torné és...
9: Tomé.
7: Ah, Tomé. És sí. Què li passa?
9: Que és exseleccionadora d'Espanya i va fer la vida impossible a Jennifer Hermoso perquè no la convocava, us en recordeu?
7: Sí.
9: I llavors és la nova entrenadora del club Pachuca Femenil de Mèxic.
7: De Mèxic.
9: Que és un equip on va jugar justament Jennifer Hermoso del 2022 al 2024.
7: Ah, sí?
9: Perquè ara juga a l'Atlètic de Madrid. Llavors, davant d'aquesta notícia, el club va publicar-la, va publicar a les xarxes socials, doncs, que Montse Tomé és la nova entrenadora. I Jennifer Hermoso va fer un comentari subtil, però que sembla un dard, cap a la exentrenadora d'Espanya. Va dir... que el vent us protegeix.
7: Ah, sí?
9: Llavors, clar, a les jugadors d'aquest equip se les anomena deesses del vent i potser és un desig que no té res a veure amb criticar a Montse Tomé.
7: Ja, segur.
9: Però el morbo està servit. I també, bueno, algunes aficionats del Pachuca consideren Hermoso una mercenària que els va deixar penjats i també la insulten en aquests mateixos comentaris. Bueno, li diuen mercenària, no sé què, tal.
2: Ai, ai, ai.
9: I en canvi ella, mira quina manera, no, més elegant de fer hate. Que jo crec que el món seria molt millor, no? Que el vent us protegeixi. El món seria molt millor si el hate fos aquest, no? Si les crítiques a les xarxes anessin en aquesta direcció i la secció de comentaris no fos un pou de ronya putrefacta plena de narcisistes psicòpates integrats que troben a les xarxes la manera de seguir fent bullying, el bullying que feien a l'escola, doncs el continuen fent perquè no ho han superat, no ho maduren. Llavors, que el vent us protegeixi, no? Més no insulta, però és una frase demolidora, perquè és com apel·la una mica al karma. I, a més, és tan vaga que tothom ho pot completar a la seva manera,
12: veritat,
9: no? I potser li hem posat més mala bava de la que té. Llavors, és perfecte. Que el vent us protegeixi.
12: Però que el vent us protegeixi està a l'alçada de que la fuerza te acompañe, be water, no sé què,
9: my friend,
12: tot, això és un lema, eh? Que el vent us protegeixi.
9: Exacte, que protegeixi, que protegeixi millor que Montse Tomé, que a Jennifer Hermoso.
12: Que el vent et protegeixi també és complicat, eh? Perquè el vent, precisament, és que sí, hi pensarem, eh?
9: Hi pensarem. Sylvester Stallone...
12: Ui, Sylvester Stallone no tenim temps de fer-lo. Què li ha passat? Ha dit... Com ja intuïa, m'ha tingut
9: bueno, que
12: problemes,
9: ha parlat
12: no?
9: que ha tingut problemes de bulímia i obsessió per mantenir el cos per interpretar Rocky Rambo, que es veu que bueno, es prenia esteroides, això ho ha dit a New York Times, i que tot el dia estava intentant no perdre el pes i mantenir l'exigència per fer les escenes d'acció i tot el que s'esperava d'ell. I li va portar doncs, a moments terrorífics de fer-se mal tant físicament com psicològicament. Llavors jo crec que vivim una època que no ens deixem el cos en pau.
12: No.
2: Total.
9: Que se suposa que estar sa és fer esport, llevar-te a les 5 del matí per córrer, que jo, això no pot ser estar segur.
12: Sobríssim.
9: Anar a dormir d'hora. Anar cada dia al gimnàs a superar-te a tu mateix, que al final et caus malament de tant superar-te a tu mateix. Després entrar 4 hores al dia per fer una marató, sobretot si tens fills petits i la teva dona està a postpart, que tot el dia estàs fent això.
12: És veritat, no? Que... Sí.
9: No sé per què, però... Menjar enciam amb pit de pollastre. Boníssim. També anar en bicicleta dissabte al matí i no fer l'esmorzar de forquilla després, que sempre es feia amb cap i pota.
12: Queda la gràcia.
9: Ficando, cervesa. Queda la gràcia. Doncs pues ara no. Només la bicicleta. Llavors és com qui fa penitència, això de fer esport. Ens havíem tret de sobre la cosa...
12: Foteu-vos catòliques, exacte.
9: Clar, la culpa del cos...
12: Foteu-vos catòliques.
9: La culpa corporal catòlica ens l'havíem tret de sobre.
12: Ara,
9: doncs
12: pues
9: ara,
12: no,
9: en nom de l'esport i la salut,
12: sí.
9: Sentim més culpa mai per no fer allò que se suposa que hauríem de fer. Total, que estem fatal, però jo he trobat una llum al final del túnel, l'esperança, que ara entenc perquè hi ha gent, tanta gent obsessionada amb el gimnàs. Resulta que fer exercici de força al tors i a la zona de l'abdomen, o fer spinning, fins i tot, pot produir-te un orgasme.
12: Ep. Home, parlem-ne, ara. Però...
9: L'orgasme és spinning, que ningú en parla.
2: No,
12: fent spinning...
9: I és una cosa que pot passar, i si no et passa, la pots buscar.
12: O sigui, fent spinning, pots tenir un orgasme.
9: Sí, perquè resulta que de fer força a l'abdomen, no? Fer una mica de la repetició... I el sol pelvià, les contraccions del sol pelvià, però no sé què, busqueu a Google.
12: Sí.
9: Doncs resulta que et pot passar això, i que no és una cosa genital, sinó que és més aviat muscular.
12: Com?
9: I es diu...
12: Que no sigui... I els senyors, els homes i les dones...
9: Doncs, abduorgasme.
12: Eh?
9: Abduorgasme.
12: Perdó, que sí.
9: Abduorgasme, és que la comparteix i em costa.
12: Això és la pròstata, una cosa prostàtica.
9: O coregasme.
12: Que això és la cosa de la pròstata, que us estic dient jo que és
9: la... Que pròstata també en tenim.
12: Doncs pues apreta-me, pues
9: no, li passa a tothom. Li pot passar
12: home,
9: a tothom.
12: Home, o sigui, qualsevol tipus de prosta, qualsevol tipus
2: no,
12: de...
2: No, però ella parla de músculs, eh? D'exercitar músculs.
9: Clar, perquè és una combinació, busqueu-ho a Google, però és la combinació de contraccions musculars i repetició, i fer-ho repetit.
12: Però ho fas amb una bicicleta, o sigui, és masturbació.
9: Perquè amb la bicicleta has de fer esforços a la zona de l'abdomen.
12: Jo sóc un clàssic.
9: Jo sóc un clàssic. No, total, que... Potser veus a la classe de spinning allà la cara fent, la gent fent cara d'esforç.
12: Esclar,
9: i no és d'esforç.
12: S'està passant pipa.
9: Perquè jo no ho havia fet mai per això. Perquè veia la gent patint. Però potser era d'orgasme. O sigui, ja m'he apuntat al gimnàs.
12: Mireia Giró, moltíssimes gràcies. Mira, nunca t'acostarà.

0: pero a la vez no lo que vemos en el cine, lo que sobre todo ese espacio de imágenes es muy reducido. No estamos acostumbrados a ver nuestros, y digo nuestros porque uh-huh. ustedes también deben estar con los mismos problemas, nuestros cuestiones de la ciudad, de nuestros personajes, verlos en la pantalla. La sobreimposición del cine norteamericano en el mundo también es un fastidio, ¿no?
1: ¿En qué momentos el cine norteamericano va a impulsar el seu relat?
0: Uy, decímelo en español.
1: Sí, perdón. ¿En qué momento el cine norteamericano impone su relato?
0: Bueno, desde el Plan Marshall.
1: El Plan Marshall, claro. Y además a todos niveles. En esa línea, tú dices en alguna de tus conferencias y charradas, recullies en aquel libro, Un destino común, dices que Superman cada vez es más joven.
0: Sí, y Spider-Man también.
1: Y Spider-Man también.
0: Es porque es así, ya no hay no soportamos la edad de los héroes. El próximo viene con pañales, estoy segura, el próximo Spider-Man. ¿No viste cómo se llama? El Spider-Man, este joven, ¿qué tiene? 14 años, 15, 17, se casó, no sé, con Zendaya.
1: Sí,
0: bueno,
1: sí.
0: Son jovencísimos.
1: Tom Holland, ¿no? Tom Holland. Es verdad, es jovencísimo.
0: Y es así, cada vez más jóvenes, más jóvenes, más jóvenes. Y vamos a terminar con todas las series sobre bebés.
1: Tú dices que lo único que aglutina la argentinidad es el desprecio por el indio.
0: ¿Y ustedes qué los aglutina?
1: El desprecio por el indio.
0: Mira vos.
1: Aquí también.
0: Mira vos, por eso nos llevamos también.
1: Claro, claro.
0: Sí, ¿sabes qué? Sí, nuestra nación en su mito. Mira, una cosa que nos hacen en la escuela en Argentina es hacernos creer que la culpa de todo fue la colonia española. Y cuando te podés a estudiar así con un poco más de detalles, te das cuenta que lo peor de todo empezó cuando se funda la nación argentina. Así que tenemos la culpa de todos, es de ustedes.
1: Por supuesto.
0: Y entre todos, el odio al indio.
1: El odio al indio. Nosotros que somos catalanes, estamos totalmente de acuerdo con eso, que la culpa es del Imperio Español, lo tenemos clarísimo, clarísimo. Hablando de argentinidad y aglutinidad y de todo, si yo te voy a dar una serie de nombres y tú me dices a ver qué te viene a la cabeza. Por ejemplo, Milei.
0: Bueno, una persona con problemas psiquiátricos, que lo han querido poco y por eso sabe querer poco, con un total desconocimiento de la calle y con un enorme peligro, si deja de ser presidente, de que lo fajen en la calle, que le den una paliza.
1: Netflix.
0: ¿Y Netflix? ¿Qué decir? ¿Vos sabés que compraron mi película?
1: Compraron.
0: Sí.
1: No estaba claro si la había...
0: Está en mi película. Pero mi película lo hubiera vendido al diablo también. Si
1: no está claro. Hombre. Yo estoy trabajando para el Grupo 2. O sea, trabajo para el Grupo 2 y para el Grupo Planeta. O sea, que te entiendo perfectamente. Nuestra tierra, ¿no? Nuestra tierra la compró Netflix.
0: Sí.
1: Porque las otras están aquí en Filming.
0: ¿Sabes que yo no tengo idea de dónde están?
1: En Filming, que yo creo que también lo compró Netflix. Es una plataforma que era... ¿Quién la ha comprado en Filming?
0: Filming no compra, o sí.
2: Sí, Filmin tiene tus películas.
1: Filmin está...
0: ¿Pero las compró?
1: Ah.
0: O sea, ahora sí,
1: ya nuestra tierra ya no es tuya.
0: ¿Cómo no es mía?
1: ¿Pero si la compró Netflix?
0: No, pero compré unas pequeñas...
1: Acciones.
0: No, ni acciones. Tiempos de emitirla.
2: El derecho de exhibición.
1: Vale.
2: Filmin también.
0: Bueno, pero ¿qué es Netflix? Es eso. Son pobres, no son solo Netflix, es también Apple. ¿Qué plataforma hay europea?
1: Así. Estaba esta que te digo, Filming, donde están tus películas, pero yo creo que...
0: Pero
1: está...
0: es europea de...
1: Sí, soy europea, de Barcelona.
2: Catalana.
1: Y hacen cine, está todas tus películas. La Ciénaga, Zama, Zama with Bessie.
0: Sí.
1: La Niña...
0: Las otras,
1: La Niña Santa. Luego la otra, La Rubia, que me encanta a mí, que me identifico, claro, como soy rubia.
0: La Mujer Rubia, que en Argentina se llama La Mujer Sin Cabeza.
1: Eso te iba a decir, aquí le damos La Mujer Rubia y en Argentina La Mujer Sin Cabeza.
0: Sí, es feo porque es un poco es como decir que una mujer rubia es una mujer sin cabeza. No.
1: Bueno, a ver, mírame. Bueno, entonces, Netflix muy bien, ahora muy bien Netflix, ¿no? ¿Ya comprado?
0: Excelente empresa.
1: Es que me pasa a mí lo mismo con el grupo gótico.
0: No, no, es lo que me molesta enormemente. Primero, antes cuando yo entré a estudiar cine, nos quejábamos muchísimo de la concentración que había, digamos que la producción del cine estaba en unas mundial, en unas pocas empresas. Ahora es mucho peor la concentración.
1: Claro.
0: Y bueno, Netflix lamentablemente es una de esas empresas. ¿Acá paga impuestos Netflix?
1: No quiero
0: hablar mal de mis socios, pero no, ¿acá pagan impuestos?
1: Sí, creemos que no. Es que bueno, a partir de un momento no se pagan impuestos. No sé si, pero, sí. Pero Netflix
0: cuando
1: yo creo que muy poco.
0: Cuando ya te va bien, bien, bien, ya no pagan impuestos.
1: Claro, claro. Claro, exacto, exacto. Exactamente. Bueno, Emma de Miller de Netflix. Esto de la inteligencia artificial, el ChatGPT, yo no puedo hablar de esto porque no, es un tema que realmente no me interesa. Curiosamente...
0: No
1: es que no me interesa. Y entonces intento leer, intento yo esforzarme. Ni el ChatGPT le pregunto nada, me parece absurdo todo. Y yo me quedé.
0: Ah, mira, uy. Bueno, ¿y qué querés, que te ponga al día?
1: No, la verdad es que no. Me pasa como con el tenis, que nunca he sabido cómo funciona lo de los puntos. Entonces desconectaría. Pero que seguro que tú tienes una opinión para quien le pueda.
0: Para ver.
1: A mí no me interesa. Pero si alguien, porque claro, yo me debo al público, soy una folclórica.
0: Yo creo que tenemos que, urgente, todos los que podamos, de a grupos, y hacernos de la tecnología y escaparnos de esas empresas. Porque el problema es que está todo muy concentrado en unas pocas empresas. Ya. ¿Vos los has escuchado hablar a los dueños de esas empresas? Y es un desastre lo que dicen.
1: A mí me ha pasado con estos que, como yo no vi en su momento, que yo soy un niño de los 80 y de los 70, no vi la Guerra de las Galaxias, no vi nada, no tenía esa cultura, yo no la tenía. Y entonces ahora me lo estoy viendo. Y entonces yo veo la Guerra de las Star Wars,
0: sí,
1: y veo eso, y tengo la sensación que Mark Zuckerberg va a aparecer en cualquier momento.
0: Sí. Entonces, y está bastante cerca. Mira, peor que, digamos, cosas peligrosas que se han inventado. La inteligencia artificial, lo peligroso que tiene es que está en manos de pocas empresas. Pero nosotros, como humanidad, ya hemos lidiado con cosas peligrosas. El invento de Dios, el monoteísmo, es muchísimo más peligroso que eso. Y mira cómo venimos, sobreviviendo.
1: Tú también tienes razón. También tienes razón. A ver, tengo más. Star Wars, que decía ahora yo, por ejemplo...
0: Yo no la soporto, los redonditos esos que se ponen la señora.
1: Que le tirará, eso le tirará. ¿Tú sabes que esto, hay una anécdota con estos con estas ensaimadas que se pone esta señora, que se
2: Leia.
1: Ve que...
2: Leia.
1: ¡Ah, no!
0: Porque era sexy en esa época.
1: No lo sé.
0: Yo me aburrí muchísimo cuando... Yo fui al estreno, me aburrí muchísimo.
1: En el momento.
0: Sí, ya no era para esa película.
1: Ya no era para esa película, sí. Yo ahora la veo y digo, bueno, esta señora, se ve que cuando contó la actriz... que cuando como que tenía ella va con una túnica y con las dos mandangas estas de la cabeza la tía, pero se ve que la actriz, que es muy, que luego era graciosa, porque era descerebrada, la pobre,
0: era sexy en ese momento,
1: debía ser sexy, era muy pequeña,
0: sí,
1: y el Harrison Ford se la hizo spinning con ella, esto que tenía 30 y pico años. Harrison Ford estoy explicando esto a ti, no sé por qué coño te estoy explicando esto.
0: Explícamelo porque la vi muy por arriba la película.
1: Tenía 30 y pico años, pero como 35, dos hijos, una mujer, no sé qué, haciendo tartas en casa y tal. Le sale este papel, que era el primer papel un poco relevante, que luego ya fíjate. Y en el rodaje se estaba beneficiando y haciendo spinning con la princesa, con Carrie Fisher, que era una niña casi. Fuerte. Y luego, bueno, oye, se lo paso pipa. Pero luego contaba Carrie Fisher que, como iba con la túnica, tal, pero tenía mucho pecho. Y entonces, las primeras escenas le botaban las tetas. Y le tuvieron que poner una vena. Eso es Star Wars para mí.
0: Eso.
1: Unas tetas que no botan. Es
0: y
1: que,
0: ahora,
1: claro,
0: si llego a verla, solo voy a pensar en eso.
1: Sí.
0: Y ahí a Harrison Ford creo que aprende sus primeros gestos que luego desarrolla durante toda su carrera, que es como que se le está por caer un diente, que hace algo así con el labio.
1: Eso lo hace el rey de Inglaterra también. Hacen así.
0: Una cosa así, ¿no?
1: Sí, sí. Los actores... ¿Cómo los, me lo pregunto yo, los actores, ¿cómo, qué necesita un actor para complacerte? Porque claro...
0: Me puede llevar una morcilla de burro. Yo con los actores converso. Si veo que... Viste que con alguna gente podés conversar y te sentís cómoda y te animás a decir estupideces y te animás a decir cosas que no te animás a veces sí. a decírtelas a vos misma. Y cuando eso pasa, entonces yo siento que son actores con los que puedo trabajar. Les tengo terror porque, ¿qué es lo que hace? Ellos hacen lo que todos nosotros no queremos hacer, que es ser distintas personas, uh-huh. pasar de una a otra. Uno trata todo el tiempo de ser una persona. Y ya cuesta un montón. Entonces me da mucho miedo porque lo siento como muy libres, muy, muy dueños de sí. Pero nada, me encanta. Me encanta. Me da miedo, me encanta trabajar con actores.
1: Hablando de miedo, tú dices que las personas nos tenemos que ver como monstruos, que somos monstruos.
0: ¿Y qué te parece?
1: Sí, me encanta.
0: ¿Y qué
1: es que estoy de acuerdo.
0: Bueno, acá el señor que sabe de ciencia se dará cuenta que tengo razón. No, ¿sabes por qué? En este sentido, porque el monstruo lo que tiene es que no tiene una especie. No hay la especie monstruo. El monstruo lo que tiene es un fenómeno en sí mismo y nunca sabes qué es. Observas un monstruo, no sé, esto pasa diariamente, y vos decís, ¿qué va a hacer? ¿Me va a comer? ¿Me va a hacer spinning? ¿Me va a...? ¿Qué? No sabés, tenés que observar. Uh-huh. Observar para saber qué es. Y a mí me parece que esa actitud entre personas sirve mucho. No decir, es un varón, es una mujer, es un... Todo eso es irrelevante. La palabra monstruo lo que te permite es observar sin prejuzgar y tratar de adormecer todas las ideas acerca de mujer, niño, adulto, uh-huh. hombre.
1: Gay, lo otro. Y luego también dejarse observar.
0: Bueno, también.
1: Claro, porque...
0: Que quede en silencio.
1: Claro.
0: Como que se dijo algo muy importante.
1: Claro. te voy a dar otro nombre, venga. Sí. Papa está dando un tour. Vino este hombre también. Hay dos personas agotadas.
0: No sabes lo que deseo la llegada del Papa argentino.
1: Ah, sí, eso.
0: Porque, ¿qué va a hacer este hombre? Este hombre, nuestro presidente.
1: Ya.
0: ¿Qué va a hacer? Porque se la pasa maltratando a toda la gente que el Papa en sus discursos
1: claro.
0: dice que hay que cuidar, como los ancianos, los discapacitados. Entonces ahora no sé cómo va a ser cuando se encuentre.
1: Se les cae la baba, te lo puedo decir.
0: ¿Sí?
1: Yo creo que los argentinos venís del futuro. Hay muchas cosas que pasan en Argentina que nosotros estamos
0: sí.
1: barajando.
0: Sabemos, sí,
1: tenemos
0: sí.
1: la posibilidad de que nos pasen, ¿no? Estamos...
0: Sí.
1: Pero en eso yo creo que os avanzamos. O sea, como vino el Papa aquí a España, que se hizo un tour también, un buen tute le dieron a ese hombre.
0: Sí.
1: Que yo hubiera dimitido de Papa, pero inmediatamente por
0: claro.
1: el agotador.
0: Pero el Papa móvil es comodísimo.
1: Es comodísimo, pero bueno, un buen tute le dieron. Se les cae la baba. O sea, Milei, cuando lo ven, de repente...
0: No sabes lo que deseo ver ese momento. Nunca me importó en absoluto.
1: Claro. Todas las fachas aquí, todo el facherío, toda la gente ultraderecha, todos los...
0: Yo le pido a toda esa gente que de la ultraderecha española que miren atentamente a Argentina a ver si les gusta
1: sí.
0: lo que está sucediendo.
1: Se lo decimos, sí.
0: Pero atentamente.
1: En profundidad, claro.
0: Porque porque se agarran de dos, tres slogans y ya, no es eso, ¿eh?
1: No, claro. Va más allá del clickbait esto, ¿eh?
0: Sí,
1: toda la
0: ultraderecha
1: va más allá del clickbait. Pues yo creo que a Milei se le va a caer la baba. Parece el Papa con el dorado.
0: Sí, uy, no. Y el blanco.
1: Y toda la joya y el oro, porque estas son todas...
0: Sí, y esas zapatillitas tan...
1: Zapatillitas, claro.
0: Tan sencillas.
1: Slippers.
0: Sí.
1: Y pum, y caen rendidas.
0: Sí, yo creo... mira, no sé, sinceramente, se va a poner muy nervioso. Debe estar todavía, ahora ya debe estar nervioso.
1: Milei.
0: Milei, sí.
1: ¿Cuándo va el Papa?
0: 9 de noviembre parece que
1: ahora
0: es.
1: Este hombre no va a salir adelante porque viene de España. Se estará tragando Francia.
0: No llega, yo no sé si
1: y Argentina, después de Argentina, este hombre habrá...
0: Mandan otro.
1: Pero vaya tela. A ver, uy, nos hemos quedado sin tiempo, qué pena. Yo el recomano moltíssimo, si algú avui aquesta tarda... No hay entradas para lo de que esta tarde del Caixa Forum, pero yo, vayan.
0: Yo las puedo revender,
1: Exacto, porque esta señora ya ha vendido su alma a Netflix, pues ahora ya, ella es ya traficanta. Pero luego, si no, que les deje, imponga una manifestación y para adentro.
0: Claro.
1: Esto de la Caixa. Bueno, es que tú. Netflix, haces el Caixa Forum, que es de la Caixa. O sea, estás no vendida total.
0: No, y ahora voy a recibir al Papa, imagínate, no
1: y
0: me
1: además,
0: falta nada.
1: Claro, es que no te falta nada. Bueno, haces muy bien la supervivencia. Avui al Caixa Forum, a las 7 de la tarde, amb la Noelia Ramírez. Dale un abrazo de nuestra parte, porque también viene a este programa Noelia Ramírez. ¿Sí? Es que esto es increíble. El tema de la xerrada serà quan comença i quan acaba una pel·lícula. Ai, mira, te podria haver hecho esta pregunta quan empieza i quan acaba una pel·lícula, però ja arruinava tot, no? Era spoiler, no? Però mira quantos papelitos llevo. Leyéndome el libro, repasando toda tu obra... Total, para acabar hablando de las tetas de la otra.
0: Vos hablaste de eso.
1: Sí, es verdad, y que además yo, que coño, me da igual lo de las tetas. Bueno, pues no superdin, a las 7 de la tarde a Caixa Forum, no hi ha entradas, però jo ja aniria i esfondraria la porta de Caixa Forum i entreu. És molt recomanable, perquè és molt divertit. Esta senyora, a part de tot, és com filòsofa.
0: Se reparten coses.
1: El llibre Un destino comú, intervencions públiques i conversacions de Lucrecia Martel a la Caja Negra. La Caja Negra és una editorial que jo ja els recomanaria. Si volen fer cas, que no em foteu cas de res, però bueno, perquè a mi me gusta dar consejos, joder.
0: Muy bien, y eso, para eso estás.
1: Para eso estoy. Entonces yo, me cabaría cuando la gente no me hace caso, ¿sabes? Porque en el fondo debo ser autoritario, hostias.
0: ¿Quién no?
1: Doncs la veritat que és un lloc que està molt bé, un destino comú. Què fumes? ¿Has dejado de fumar
0: puros?
1: Puros.
0: No,
1: mira,
0: no,
1: con Twister.
0: No, no fumo mucho porque son carísimos.
1: Ya, pero puro bueno.
0: Pero me gustan los puro bueno.
1: ¿Por ejemplo?
0: Y todos dominicanos, cubanos pobres que ahora están con problemas. Sí, pues. Y también hay argentinos. Y también yo me he hecho mis propios puros.
1: ¿Ah, sí?
0: Sí.
1: ¿Además de cine?
0: Sí, tengo
1: siempre
0: tiempo.
1: Estoy fuera de tiempo, pero hablando de tiempo, ¿qué, entre película y película? Yo me lo pregunto siempre.
0: Manejo un tractor.
1: Eso te iba a decir. Claro. Menos mal, claro. Porque digo, ¿de qué vivirán estos pobres?
0: No manejo un tractor.
1: Pues me quedo muchísimo más tranquilo porque sufría por ti. Lucrecia Martel, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé aquesta tarda al Caixa Forum. I a Madrid, si algú està a Madrid dimecres, també estarà aquesta senyora a Madrid. Un destino comú, Lucrecia Martel. Fantàstic. Una diosa, però efectivament, tenia raó.
3: Vostè primer, amb Marc Giró.
4: Hola, això t'interessa.
5: Línia Directa ha aconseguit una cosa mai vista en assegurances de la llar. Si tens l'assegurança de la llar vinculada a la hipoteca i la portes a Línia Directa, pagues un 40% menys. Garantit. I amb les mateixes cobertures.
4: I allò del sorteig?
5: És veritat. Només per calcular el preu de l'assegurança entraràs al sorteig d'un any d'hipoteca gratis. Truca o entra a liniadirecta.com.
6: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
7: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
6: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
8: Medishore.
9: El 29 de novembre l'Aliança Jean Bouin arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejeanbouin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
10: La Fundació Metalquímia i la Fundació Lluita contra les Infeccions presenten...
11: Mare Mundi, un concert solidari en favor de la recerca contra l'Alzheimer i l'envelliment.
10: Amb la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda, Samantha, Arjau i la Polifònica de Puig-reig.
11: Dimarts, 13 d'octubre, a l'Auditori de Barcelona.
12: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
13: RAC 5, 4, 3, 2, 1. El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC1, aquest any a Platja d'Aro. A
14: Apunteu-vos la data. El 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
15: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç.
14: Us hi esperem.
16: Mira, ja ve, recta final.
17: Mare de Déu.
14: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
18: Visca Catalunya, visca la cursa de RAC!
19: Un autèntic bochorno.
15: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
14: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'Esport i Ràdio. RAC1. Tots som un milió.
15: Amb la col·laboració de Frit Ravi, Grup de Palol, Coca-Cola i Vicenç Esport.
14: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
20: Amb aplaudiments, hem acomiadat a la Lucrecia Martel. Aneu i mireu les pel·lícules, La Ciénaga, La Mujer Sin Cabeza, està tot a Filmin. La Mujer Sin Cabeza em sembla que s'ha de pagar, però les altres totes han obert. La Ciénaga és una pel·lícula que no te la pots perdre. La Niña Santa, bueno, increïble. Mira, parlant de Niñas Santas, amb tots vostès, Oriol Mitjà.
21: Escolta, a veure...
20: Escolta'm, Aïda...
21: Aïda, meravellosa.
20: Posa els cascos, si vols. Mira, aquí.
21: Està bé.
20: Està bé? T'has canviat de lloc?
21: M'he canviat després de quedar captivat per la cineasta. M'he vingut al seu lloc a veure si...
20: Vostè la coneixia, senyora, la Lucrecia Martel?
22: No.
20: I vostès? Algú la coneixia? Mira, que és genial ser ignorant, perquè sempre pots resoldre-ho. Jo m'encanta, quan no coneixes algú, dic, perfecte. És com aquestes que et diuen, me'n vaig a Nova York, una que té 63 anys, me'n vaig a Nova York per primera vegada, dic, perfecte! Perquè vostè se'n va a Nova York per primera vegada? I què tal? Vas flipar, no? Buah. Sempre hi ha alguna imbècil que t'acaba dient, no? Ah, doncs no, Nova York als anys 80 sí que valia la pena. O saps? Sempre hi ha algú que et trobes que quan hi vas tu resulta que ja no és el que havia de ser. Va, però que es fotin tots aquests. Bueno, escolta, a tots vostès, Oriol Mitjà, que ja està respirant. Vinga, ara. Vols parlar d'Aïda? Per
21: divendres, què? Vaja, vinc a parlar d'Esperança, en realitat. Però divendres vaig anar a l'estrena de la temporada del Liceu. La segona vegada en la vida que hi anava. La primera havia estat a la cinquena planta en un bitllet d'aquests de 30 euros i aquesta m'han convidat. I Aïda de Verdi, no? I aleshores era el comentari de la desesperança i l'esperança com una òpera que és superviolenta, de guerres, de condemnes, sí, de patiment... I una escenografia cruenta que t'esquinça per dins i al final de tot es van apagant aquestes trompetes, l'orquestra simfònica es queda calmada i veus com l'artista, amb les seves ulleres vermelles, mira a un noi guapíssim que està de cap dels violoncel·listes, que s'han passat mitja funció doncs, fent conya, però el violoncel·lista es concentra moltíssim perquè han de tocar la corda amb dos dits i fan plan... Plank. Es va apagant la música.
20: Perdona, què fan?
21: Plank. Quan vagis a veure Aïda, i quan qualsevol hi vagi, al final de tot es queden només els dos instruments, l'arpista i el violoncel·lista, sí, fent uns plank, que és com si la vida es va apagant, se't va escorreguent per als dits, i és molt desesperançat. No? I finalment acaba amb un crit d'esperança que diu t'imploro, pau, com aquesta... Hem perdut la vida, hem perdut les batalles, hem perdut els conflictes, però encara tinc l'esperança de poder tenir pau, ja sigui interior o ja sigui després de la mort. Què et sembla?
20: Hòstia, m'has deixat estomacat, no?
21: Clar, és que tu vens de...
23: I m'agrada molt com et poses a mirar l'orquestra en lloc de l'obra, no?
21: Pobres, és que estan allà al fossat.
20: Estava, el veies,
21: i ningú els hi para atenció, però són, bueno, meravellosos. Clar, tenen uns...
20: Ja ho saben, que no? Jo m'encanta un que toca els bongos.
21: Ja el tens vist.
20: No veig res més. El trobo l'home més sexy de Barcelona i toca una mena, ara dic bongos, però no deuen ser bongos, això, perquè clar, això de la percussió és complicadíssim. És una mena com de paella valenciana feta d'aquestes grans de populars.
21: Sí, sí, sí.
20: Saps aquells anuncis dels 80?
21: Però en vertical, que penja, no?
20: No. Bueno, fa de tot.
21: Ah,
20: pot tocar, però sobretot...
23: Percussió.
21: I és guapíssim, bongos, no? Aquest noi.
20: I potser es casca 4 hores allà al fossaquet per fer pam-pam-pam, segons el que li toca... i cap a casa, eh? Però clar, has d'estar atent, imagina't que jo, és una feina que no la podria fer. I està boníssim el tio que...
21: Però, escolta'm, la pregunta que et volia fer és, tu alguna vegada a la teva vida t'has plantejat que la vida no tenia sentit i que no sabies per què estaves en aquest món?
20: Home, jo cada dia, i és el que m'interessa, perquè el dia que li trobi el sentit, a mi em suïcido, entens? Que dic, però clar, aquest és el problema de l'assumpto.
21: Vols dir?
20: Jo trobo que la vida...
23: Tu al revés, no?
20: És genial. Ah, però perdona, digues, la teva teoria quina és, doncs?
21: No, no, vam tenir aquest col·loqui amb el Francesc Torralba, que ha escrit el llibre meravellós d'Anatomia de l'Esperança, i jo del meu, que també parlava de l'esperança. I ell proposava que l'esperança en realitat és el que ens dona l'energia per continuar visquent, no? És a dir, és el desitjar un bé que està en un futur que és incert, que necessitaràs fer un esforç, però és una possibilitat. És la possibilitat que et dona energia perquè et puguis projectar en el futur i, de fet, et vitalitza, et revitalitza perquè els teus músculs vulguin perseguir aquest futur. I això es pot perdre, i jo l'he perdut moltes vegades, però... Yeah. I et volia explicar quatre formes de perdre l'esperança.
20: A veure, quatre?
21: No, a veure, hi ha unes formes més intel·lectuals, que és, per exemple, la pèrdua del rumb personal. Sobretot a la crisi dels 40 i els 50, has completat tots els projectes que somiaves fer de jove, de cop i volta dius, i ara què em queda per fer? Estic una mica desorientat.
20: Ja, t'ha passat?
21: A mi sí. A mi m'han passat totes les formes possibles de desesperança.
20: Ja, o sigui, tu ets un crac de desesperança.
21: Per això no entenc molt.
20: Clar.
23: La majoria de gent als 40 encara no hem fet res del que volíem fer.
20: Clar. Què més? La segona,
21: és el desencís. És a dir, és un món en el que hi ha injustícies, hi ha guerres, i a més, el teu company que fa trampes se'n surt i veus que la gent que actua per interès i que és egoista té més premi que tu mateix. Aleshores dius, ser decent no em serveix per res. Per tant, vaig a ser un cínic o un... O, saps,
23: però no et surt bé.
21: I després, la tercera ja és la por a la
20: mort. T'ha passat aquesta, la segona?
21: A mi? També, però menys. És a dir, sí, de veure les injustícies i dir que esclatarà el món d'aquí 5.000 milions d'anys i que ja tinc ganes que arribi.
20: Ja. Sí, això has arribat a pensar-ho, clar.
21: Sí. La tercera, així ja més important, és la desesperança depressiva. És a dir, és una cosa que no és intel·lectual, que no és teòrica, sinó que és viscuda. El teu cos és el que et diu que, en realitat, no queda aquest projecte de futur i no necessites ni tan sol plantejar-te les raons, sinó que ho sents en la teva ànima que és així. Però el Francesc Torralba ens proposa quatre formes de superar i de retrobar l'esperança.
20: Pues que simpàtic.
21: Està molt bé. Bé, entre... Sí.
20: A veure, quines són?
21: Aleshores, ell explica que el primer de tot és fer la pausa i escoltar-se, perquè moltes persones continuen vivint sense preguntar-se a si mateixos què estan fent amb la seva pròpia vida.
20: Yeah.
21: El segon pas seria imaginar una possibilitat diferent. És a dir, hi ha persones que veritablement poden utilitzar la ment com per visualitzar un futur diferent. Però hi ha persones que tenen aquesta capacitat espatllada, que són, doncs, això, persones que no acaben de trobar el seu rumb.
20: Mm-hmm.
21: I aquí hi ha una cosa que a mi em passava de jove, és que somiava o imaginava amb conquestes èpiques, amb què es podia canviar el món o que els pobres podien deixar pobres, que l'esquerra tenia algun sentit de ser, que els rics acabarien perdent la batalla. Però bueno, això ja he après que no és així. Aleshores, el que has de fer és tenir esperança per coses més realistes i més humils que realment tu les puguis aconseguir. És a dir, és la humilitat de ser humà. Ets humà, aleshores no aconseguiràs canviar el món, però almenys tingues l'esperança que alguna acció petita pots fer. I després ja et falten els últims punts, que és actuar, no? És a dir, no et quedis en una sala d'espera eterna esperant a que demà passat ja canviaré, demà passat ja deixaré de fumar, demà passat ja deixaré l'alcohol, demà passat ja deixaré la meva feina que em té superagobiat. Si no, fes-ho avui, perquè si no estàs en una sala d'espera.
20: El que passa és que això, per exemple, aquí estic amb la Scarlett O'Hara, eh? Mañana serà otro dia, de vegades sí que has d'anar a dormir, descansar una mica per estar fresqueta i, saps, estic a favor de l'acció, però a vegades no cal fer-ho en el moment, saps, que a vegades estàs neguitosa i dius, no, ara...
21: I aquí és on ve...
20: Red el... Butler se'n va, me'n vaig un momentet, em desfaig una mica la cotilla i mañana serà...
23: O l'altre dia un deia que a vegades el problema és que no t'has dutxat, no? I després de dutxar-te dius, ah, ho veig tot millor.
20: és veritat, està bé. I l'últim, ja per acabar...
21: No, aquí és veritablement és el fet de no convertir-ho en un objectiu, és a dir, no pots estar passar-te la vida buscant quin és el sentit de la teva vida, perquè en el moment en què ho construeix, en què fas un projecte, no deixa de ser una exigència, no? Sí, sí, aleshores, sí. Jo tinc l'esperança de que podré tenir esperança.
20: Home,
23: i tant. Home, això ja és una esperança.
21: I mentre encara no sigui capaç, doncs et cuides i vas fent.
20: I vas fent, i tant. Bueno, de totes maneres, hi ha una altra cosa que s'ha de dir, que de vegades això de l'esperança té a veure amb els que tens al voltant, no? Perquè mira totes aquestes manifestacions que estem vivint contra el desnonament.
23: Amb que s'aprovi el decret demà.
20: Avui a les 7 de la tarda, a la data del Palau de Congressos, és a dir, que de sobte la població civil, el del procés civil, la ciutadania, digue-li com vulguis, quan t'organitzes per millorar el món, el planeta, no sé què, doncs la cosa funciona, eh? Funciona.
21: Els ideals són compartits, és a dir, moltes vegades l'esperança compartida és molt més poderosa.
20: I tant. Escolta, Oriol Mitjà, un aplaudiment.
23: Bravo.
2: Vostè primer, amb Marc Giró. RAC 1. Sabem que només necessites un bolígraf i un paper per donar forma a les teves idees. I després? Cafè, taules, cadires, llums, impressores, més cafè, tinta, papers, carpetes. Mundo Office, més de 30.000 productes de material d'oficina, mobiliari i solucions per al teu espai de treball, en estoc i amb entrega ràpida. Troba'ls a mundooffice.es.
17: Ara, el Cavatast és l'escomostra, on l'escomós es troba, del 2 al 4 d'octubre. Tastos, maridatges, música i activitats a Sant Sadurní d'Anoia. Escomostra. Vine a viure la gran cita dels vins escomosos del territori. Més informació a turismesantsadurní.cat. Organitza l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia amb el suport de la Diputació de Barcelona.
19: Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
22: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
24: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
22: Entrades a auditori.cat.
25: El Liceu inaugura temporada Envaïda de Verdi. Una monumental producció de Shirin Neshat i les veus d'Anna Netrebko, Anna Pirozzi i Piotr Betschauer. Del 23 de setembre al 15 d'octubre. Entrades a liceu.cat.
26: Es pot ser amic d'una exparella? Què queda quan s'acaba l'amor? No et perdis Després de nosaltres, un nou musical en català ple d'humor, llum i tendresa. Del 22 de setembre al 15 de novembre, al Teatre Texas. Després de nosaltres. Entrades a espaitexas.cat.
27: Únic, s'escriu amb H o sense H?
28: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson. Líder en vendes durant 5 anys. Aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
29: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
30: Mamma mia! Mamma Mia, el musical arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'Ava. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a mamamialmusical.es i uneix-te a la festa de l'any.
31: Arriba al Teatre Condal la nova comèdia de Joel Joan, Bons i Dolents. Una comèdia sense filtres, escrita per Joel Joan i dirigida per Nelson Valente.
32: Tots som bons, fins quan ens convé no ser-ho.
31: Bons i Dolents, a partir del 6 d'octubre, al Teatre Condal.
33: Fàcil, intuïtiva i renovada.
34: Descarrega l'aplicació de RAC1 i gaudeix de tots els continguts de RAC1 i RAC+1.
33: Escolta, navega, descarrega, informa't.
34: I escolta el que vols, quan ho vols.
33: Tot a l'aplicació.
20: I per acabar, la llet Ato. Que si us feu grans, per què us heu fet grans com esteu? Per què heu arribat fins on heu arribat? Gràcies a Ato.
23: Exacte, perquè fer-se
20: gran... Bueno, Ato i a la democràcia, però Ato també hi ha tingut a veure.
23: És assumir responsabilitats, és buscar nous reptes, és ser més lliure, ser més tu i és evolucionar com Ato.
20: Dame una A, dame una T, dame una O.
23: Ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans.
20: Meravella. Gràcies, Ato. Escolta una cosa, fins demà, que vagi molt bé. Adéu.
35: 5, 6, 7, 8, valorado.
36: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
35: en España.
36: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
0: Si reunissin els 49 milions de veïns d'aquest país en una junta sobre eficiència energètica, les seves preguntes serien: amb les plaques solars de veritat que s'estalvia? I nosaltres respondríem que sí, que amb l'energia solar redueixes la factura. Atentament, Leroy Merlin.
1: Del 5 al 9 d'octubre, no t'ho pensis més i fes el pas. Arriba la Fira Virtual de Màsters, Postgraus i Doctorats de la Universitat Autònoma de Barcelona. Tria una formació en projecció internacional, pràctiques en empreses i modalitats flexibles. Connecta't, informa't bé i mou fitxa. Inscriu-t'hi a uab.cat.
3: La Fundació Metalquímia i la Fundació Lluita contra les Infeccions presenten...
4: Mare Mundi, un concert solidari en favor de la recerca contra l'Alzheimer i l'envelliment.
3: Amb la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda, Samantha, Arjau i la Polifònica de Puig-reig.
4: Dimarts, 13 d'octubre, a l'Auditori de Barcelona.
5: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: RAC1 i Filmax us conviden al cinema. Veniu a la preestrena d'Escape Room 2, que arriba als cinemes el 9 d'octubre.
7: Descobrireu la nova situació límit a la que s'enfronten l'Edu, la Marina, la Vicky i el Rai. Tots quatre es retroben en un antic parc d'atraccions i amb un missatge inquietantment familiar.
8: Teniu 60 minuts per sortir d'aquí o morireu.
6: Si voleu optar a una entrada doble per la preestrena de Escape Room 2 el dimarts 6 d'octubre a Barcelona, Lleida, Girona o Tarragona, ompliu el formulari que trobareu a rac1.cat.
9: Les seves entrades, sisplau.
10: És que nosaltres estem convidats.
6: Aquest mes, veniu a la preestrena de Escape Room 2 amb RAC1. Tots som 1.

0: Contrarrellotge i sota molta pressió el decret antidesnonament. Sumano afluixa.
1: La regulación de la fiscalidad no ha funcionado, la construcción de vivienda no ha funcionado. Lo que ahora necesitamos son medidas valientes y medidas que sean ambiciosas, que pongan coto a la especulación. Y es que ahora ya es un punto de inflexión. O se está con los especuladores o se está con las familias, no hay más.
0: La ministra de Sanitat, Mònica García, ha avisat que tornaran a plantar el Consell de Ministres si el PSOE no accepta totes les seves propostes. Representants de Sumar han volgut donar una imatge de força i han comparegut davant dels mitjans amb Podem, Esquerra, Bildu, Compromís i el BNK.
2: Amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
0: Els partits de l'esquerra del PSOE pressionen Pedro Sánchez perquè el decret que s'ha d'aprovar demà prohibeixi els desnonaments, congeli els lloguers i n'estableixi la renovació automàtica. Tot plegat mentre els socialistes miren d'entendre's també amb Junts per garantir que les mesures tiren endavant després al Congrés. I tot plegat també sota la pressió del carrer. De moment, a la Puerta del Sol de Madrid continuen acampades unes 500 persones. A Barcelona, el sindicat de llogateres també s'ha mobilitzat avui i ha tallat algunes vies, per exemple, la Meridiana d'entrada a la ciutat. I mentrestant, el delegat del govern espanyol a Ceuta ha anunciat avui la dimissió. Miguel Ángel Pérez se'n va defensar en la seva feina, però fart de la campanya d'assetjament que diu ha hagut de suportar. No només deixa el càrrec, de fet, també la política. Esports, Xavi Rocamora, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
0: Eric García estarà disponible per enfrontar-se al Getafe al primer partit després de l'aturada.
3: El dissabte 10 d'octubre, al Camp Nou, les proves aquest matí han confirmat que només té molèsties, no té cap lesió al genoll, que li van impedir jugar contra Anglaterra dissabte i que l'han fet tornar abans d'hora per precaució. També ha tornat a Adeyemi, que ja ha jugat els dos partits amb Alemanya pels quals va ser convocat. Ahir va tornar a ser titular en una de les grans sorpreses de l'aturada. Alemanya va perdre 0-1 contra Grècia. De la jornada d'avui destaca el Bèlgica-França amb el blaugrana Jules Koundé. El partit començarà a 8:45 del vespre i un quart d'hora abans es tanca la setena jornada a segona divisió amb el Leganés-Castelló. Pel que fa als catalans, el Girona ara és cinquè a la classificació i el Sabadell setè.
0: I pel que fa al temps, aquest dilluns comencem una setmana que vindrà marcada per ruixats pràcticament cada dia després d'una setmana la passada de molta tranquil·litat. Mònica Usar, bon dia.
4: Bon dia, sí, serà una setmana de temps insegur, amb xàfecs que aquesta tarda començaran per punts de la costa, prelitoral, després s'estendran cap a sectors de l'interior, Pirineu i Prepirineu, i hi ha avisos del Meteocat per intensitat de pluja, sobretot a prop del mar. Baixa una mica la temperatura, però demà baixaran de manera més marcada aquests termòmetres. I la propera nit i matinada aquests xàfecs guanyaran protagonisme de nou, sobretot a prop del mar, i demà s'estendran per tot arreu i no es descarta algun aiguat.
0: Ara passen 4 minuts de les dues.
2: 14-15.
0: I el PSOE de moment està sol amb la proposta del nou decret per regular l'habitatge. El text planteja vetar la venda d'immobles a fons voltors, a pujar l'IVA dels pisos turístics i prohibir els desnonaments sense una alternativa residencial. Els partits a l'esquerra del PSOE troben que fa curt, que les mesures són del tot insuficients, i a l'altra banda, Junts reclamen mesures per protegir també els petits propietaris. Aquest migdia, des de Barcelona, Pedro Sánchez ha mirat de passar de puntetes per sobre d'aquest tema, conscient de les dificultats de conciliar interessos sovint contraposats.
5: Tenemos que actuar en el ámbito de la vivienda, sin duda alguna, y hay que poner el foco de una vez por todas en la accesibilidad.

0: en privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico, que es una de las palancas que habilita la ley de vivienda y que pido a todas las comunidades autónomas, como se está haciendo aquí, querido presidente, a que se utilice en aumentar la oferta asequible, adaptada a las nuevas realidades sociales.
1: El president espanyol té 20 hores justes per negociar el decret si vol que garantir que tirarà endavant el Congrés. Un cop surti demà del Consell de Ministres, el text que aprovin demà també determinarà l'evolució de les protestes que s'estan escampant per l'Estat. Madrid, Jordi Armenteres, bon dia.
2: Sí, bon dia. El decret és un decàleg, són 10 punts molt concrets, mesures antidesnonament, regulació de preus de lloguer més enllà de la llei d'habitatge, retocs fiscals, increment de l'IVA de pisos turístics, rebaixa d'aquest impost per habitatge de protecció oficial i bonificacions per propietaris que rebaixin preus i llogaters en condicions vulnerables. A partir d'aquí també es tornen a regular els contractes de temporada i es proveeix que els fons especuladors puguin adquirir més habitatge. Això entreu pit, l'espera de concretar i demana col·laboració per un decret que, diuen, serà ambiciós, paraules textuals del vicepresident econòmic Carlos Cuerpo.
3: Negociando, ultimando los detalles de un real decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda, un decreto que pretendemos que sea ambicioso. Estamos en un momento que exige responsabilidad al gobierno para llevar este texto a los grupos parlamentarios posteriormente para convalidarlo y dar un horizonte de previsibilidad, de esperanza, de confianza también a los hogares y ciudadanos en España.
2: Però no entra a valorar les diferències que hi ha en aquests moments i que són molt significatives entre tots els partits.
1: I és que sumar com a soci de govern, ara el sentíem a les dues, ja ha dit que l'oferta del PSOE queda molt curta, els ministres d'aquest partit amenacen de nou de plantar el Consell de Ministres i tota la resta de socis de l'esquerra, també acusen el PSOE de falta d'ambició.
2: Sí, començant per Mònica García, ministra de Sanitat, que li diu al PSOE que s'arremangui de veritat.
4: Llevamos meses empujando al Partido Socialista y ahora tenemos la voz de la calle y un clamor social que nos dice que es el momento de poner coto a la especulación en nuestro país.
2: I això passa per congelar lloguers de veritat i més enllà de l'anunciada prohibició de compra d'habitatge per part dels fons voltor, l'expropiació d'habitatges. I avui coincideix amb Podem, que insisteix que la negociació no va enlloc, ho ha dit el seu portaveu Pablo Fernández.
5: Si el gobierno pretende responder a estas movilizaciones y a estas demandas con un decreto de mínimos pactado con Junts que no vaya a la raíz del problema, que no ataje la especulación, se volverá a equivocar de nuevo.
2: I això repeteixen també la resta de partits de l'esquerra, d'Esquerra Republicana, Bildu i el BNG, que no toleren que Junts imposi mesures que beneficiïn propietaris perquè el moll de l'os del decret de l'habitatge, diuen, ha de ser la protecció dels llogaters.
1: El PP, de la seva banda, creu que la crisi de l'habitatge serà la tomba del govern espanyol. Els populars assenyalen que Pedro Sánchez ha estat incapaç de resoldre el problema durant 8 anys i afegeixen que els ministres només tenen solucions, diuen, inútils. Des de Madrid també, Adrià de les Heres, bon dia.
6: Bon dia, Alberto Núñez. Feijóo ha deixat en un segon pla la crisi de l'habitatge. El discurs després de la junta directiva del PP s'ha centrat inicialment en Ceuta. Tancada la carpeta sobre la ciutat autònoma, sí que ha insinuat que les protestes d'aquest cap de setmana per l'habitatge poden ser l'estocada final al govern de Sánchez.
7: Amigos, este clamor está en la calle. Y si algo hemos visto este fin de semana es que no entiende de ideología. A izquierda y a derecha. Esta etapa está acabada, porque ni lo más grave ni en lo más cotidiano cuenta con un gobierno a la altura.
6: El cap de l'oposició ha criticat que el govern espanyol ha estat 8 anys tapant els casos de corrupció i doncs s'ha oblidat de resoldre els problemes de l'habitatge i ha reivindicat que ja va ser hora que el PP arribi a Moncloa per poder aplicar la seva recepta contra aquesta crisi.
1: Els populars també acusen el govern espanyol d'inactivitat en relació a l'acampada del sindicat de llogateres de Madrid a la Puerta del Sol. L'Ajuntament i la Comunitat de Madrid demanen que es desallotgi aquesta protesta que es fa just davant d'on Isabel Díaz Ayuso hi té el despatx de presidenta autonòmica. El PP acusa el delegat del govern espanyol a Madrid d'estar conxorxat amb els manifestants, de fet, Adrià.
6: Sí, Díaz Ayuso i José Luis Martínez Almeida denuncien que la protesta a la Puerta del Sol està passant factura al teixit comercial i turístic de la ciutat, especialment el de la Puerta del Sol, i assenyalen que el delegat del govern està incomplint les seves funcions per perjudicar-los electoralment.
8: Nos oponemos a tener que ver cómo la Puerta del Sol está ahora mismo, bueno, en un escenario que hace polo a los comerciantes de toda la plaza.
9: Tratar de reventar las calles de esta ciudad, tratar de reventar nuestra convivencia para ver si obtienen un resultado electoral en mayo. Y nosotros exigimos al delegado del gobierno que actúe. Estudiamos las opciones legales para proceder contra el delegado del gobierno.
6: Però el delegat del govern espanyol, Ferran Martín, ja ha deixat clar que no té previst desallotjar els manifestants com a mínim per ara.
10: Se está desarrollando una acampada de manera pacífica, reivindicativa y es absolutamente pacífica. Nuestra labor como fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado es velar por la seguridad ciudadana y vamos a seguir velando por esa seguridad ciudadana el tiempo que haga falta mientras se desarrolle esa acampada.
6: La protesta del 15M del 2011 va durar 28 dies.
1: Gràcies, Adrià. A Catalunya, el sindicat de llogateres també prepara protestes per pressionar el govern espanyol. Aquest matí ja han tallat l'Avinguda Meridiana i el carrer Creu Coberta. L'entitat també ha intentat tallar la Diagonal a l'alçada del Passeig de Gràcia, però s'ha topat amb un fort desplegament dels Mossos que els ho ha impedit. Tot i això, el portaveu del sindicat, Enric Aragonès, avisa que les mobilitzacions no s'acabaran aquí.
11: El missatge d'avui és claríssim. Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó, cada vegada amb més força i cada vegada més gent hi està d'acord, una vaga general pels drets de la gent treballadora i pel dret a l'habitatge, que són els mateixos drets.
1: I amb aquest clima, el PSOE també continua negociant amb Junts per Catalunya, que fins ara ha tombat els decrets d'habitatge al Congrés. Els de Carles Puigdemont fan una crida a tots els partits implicats perquè hi posin de la seva part i deixin de banda posicions maximalistes. Anem ara cap a la seu de Junts a Barcelona. Laia Colomer, bon dia.
12: Bon dia, sí, Junts. Reconeix que la negociació amb el govern espanyol continua, unes converses que són bàsicament amb el PSOE. Junts planteja suspendre els desnonaments en habitatges de fons voltor, també limitar temporalment la compra d'habitatges de grans operadors, però també deduccions fiscals a llogaters i propietaris. No estan negociant propostes d'altres partits com Podem. De fet, ni s'han assegut a parlar. Això sí, el portaveu, Josep Rius, creu que tots han de fer un esforç per arribar a un acord.
13: Cal que tothom surti de la seva trinxera i s'arribi a un mínim comú denominador. Tots estem d'acord que no hi han d'haver més casos com el de la Mari Carmen, que crec que és el que la ciutadania està esperant de nosaltres.
12: En cas que demà el Consell de Ministres aprovi el decret, Junts diu que es mirarà bé la lletra petita i no tanquen la porta a continuar negociant fins que s'hagi de convalidar el Congrés.
1: I l'habitatge també centrarà el debat de política general que comença demà al Parlament de Catalunya. Els partits hi portaran propostes com, per exemple, prohibir els desnonaments, reduir impostos o expulsar els fons voltors. Això mentre continuen afinant la llei per prohibir la compra especulativa d'habitatge. Adrià Santasusagna.
14: Sí, la CUP és el partit que va més enllà, demanant mesures urgents i immediates, proposen expulsar els fons voltor, prohibir la compra especulativa d'habitatge i prohibir també per llei els desnonaments. La portaveu del partit, Su Moreno, també aposta perquè els contractes de lloguer puguin tenir durada indefinida.
15: Cal prohibir la compra especulativa a totes i cadascuna de les comarques del Principat de Catalunya. I ho diem clarament, si això no s'ha fet és perquè el govern de Salvador Illa no ha volgut. Perquè prefereix que els que acaparen l'habitatge puguin seguir enriquint-se a costa de la precarietat i la misèria de la gent.
14: Esquerra, per la seva banda, aposta per abaixar impostos, concretament per les persones que comprin un habitatge com a domicili habitual i volen que, per altra banda, s'augmentin els impostos a aquelles persones que comprin pisos que no siguin per aquest ús. Ho explica el seu portaveu, Isaac Albert.
16: El país ja té un ITP reduït per segons quins col·lectius. La voluntat és ampliar aquest ITP reduït a altres col·lectius. També hi ha una altra proposta que posem sobre la taula i que s'ha d'analitzar i estudiar, i és poder fraccionar el pagament d'aquest ITP. Poder fraccionar el pagament de l'ITP ajuda també a poder facilitar l'accés a l'habitatge.
14: Totes aquestes propostes es votaran dijous a l'última sessió del debat de política general, que començarà demà dimarts a les 4 de la tarda amb el discurs del president Salvador Illa.
1: I les empreses cada cop compren més habitatges a Catalunya. Segons dades del Ministeri d'Hisenda recopilades per RAC1, ara adquireixen el triple d'immobles que fa 10 anys, mentre que el 2015 eren uns 4.800. Ara la xifra s'enfila per sobre dels 13.000. Això fa que en total hi hagi més de 245.000 habitatges en mans d'empreses. Són gairebé el 7% de tot el parc residencial català, 2 punts per sobre de la mitjana espanyola. De fet, Catalunya és la comunitat on les empreses acumulen més habitatges per sobre, fins i tot de la Comunitat de Madrid. Josep Moragas.
17: Les empreses ja protagonitzen una de cada 10 compravendes d'habitatge, mentre que fa 10 anys no arribaven al 5%. Entre les empreses que compren immobles hi ha fons d'inversió, societats patrimonials, immobiliàries i altres empreses. I on més ha crescut aquesta compra en els últims 10 anys és a la demarcació de Barcelona. N'hi ha un 300% més. En total, però, representen un 6,6% de tot el parc d'habitatge, però segons els experts tenen molta més influència en el mercat. Ho ha explicat a RAC1 la professora de Dret Administratiu de la UAB i exdirectora de l'Agència d'Habitatge de Catalunya, Judit Gifre.
18: Una part important del parc residencial quedi concentrada en mans d'empreses amb una lògica clarament inversora. Llavors el resultat és el que tenim un mercat de lloguer que ha passat progressivament d'un model basat en petits propietaris, a un altre on hi ha actors corporatius amb una capacitat molt superior d'influència sobre els preus i sobre l'oferta d'habitatge.
17: A la ciutat de Barcelona hi ha barris on el pes de les empreses està disparat. A la dreta i l'antiga esquerra de l'Eixample ja compren el 40% dels immobles.
1: Hem arribat a un quart de tres.
19: RAC 1. Sabem que només necessites un bolígraf i un paper per donar forma a les teves idees. I després? Cafè, taules, cadires, llums, impressores, més cafè, tinta, papers, carpetes. Mundo Office, més de 30.000 productes de material d'oficina, mobiliari i solucions per al teu espai de treball, en estoc i amb entrega ràpida. Troba'ls a mundooffice.es.
20: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
21: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
20: Entrades a auditori.cat.
22: I ara anem amb l'actualitat. Nous aranzels posen en alerta les mesures reguladores que prepara Estats Units. Possibles canvis als tipus d'interès.
23: No sabem què canviarà demà, però a ESADE sí que sabem com preparar-te per liderar-ho. Amb els programes executius d'ESADE et preparem per prendre decisions més enllà del soroll global i impulsar resultats en entorns incerts. Informa-te'n a ESADE.edu i lidera el que vindrà.
19: RAC 1.
24: Vaya un estiu, que estava jo allà al càmping a Torre en Barra amb la nena, amb la nevera, que d'allò, de cop es fot a ploure, no vam rebre cap missatge d'alerta, cap alerta, de cop es fot a ploure, se'm va endur la nevera de Port Espant, el cotxe ple d'aigua, i no em van enviar cap missatge, és a l'OS.
25: Fixa't.
24: Mira, calla.
25: Què?
24: Ara n'he rebut un.
25: Què diu?
24: O sigui, és alert. Versió RAC1, torna nova temporada en Toni Clapés. Ah, per això sí que els envien, no? Per això sí, i molt important, no. Fins luego.
19: Versió RAC1. De dilluns a divendres de 3 a 8 amb Toni Clapés.
25: Però aquesta alerta no és notícia. El que s'hauria de fer és enviar una alerta quan s'acabi del tot el versió. Això sí que seria notícia.
24: Ja seria hora.
25: I bona.
24: Walkers.
19: RAC1. Tots som 1. El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC1, aquest any a Platja d'Aro.
26: Trobareu tota la informació i les inscripcions a lacursadarac1.cat.
19: Us hi esperem.
26: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, AENA, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç.
19: Tots som un milió.
26: Amb la col·laboració de Frit Ravi, Grup de Palol, Coca-Cola i Vicenç Esport.
19: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. RAC 1. Tots som 1.
1: El delegat del govern espanyol a Ceuta ha presentat avui la dimissió 2 mesos després de l'entrada massiva de migrants a la ciutat autònoma. Miguel Ángel Pérez Triano ha llegit aquest migdia una declaració institucional per confirmar un anunci que ja havia avançat la Moncloa. Ha explicat que ho deixa fart de la campanya d'assetjament que assegura que ha hagut de suportar.
27: La ciutadania tiene derecho a la crítica y a la protesta porque esta situación no debe ni puede cronificarse. Pero una cosa es la protesta y otra el ataque personal. He sufrido una campaña de acoso constante, con insultos, amenazas, incluso una corona de difuntos he tenido en la puerta de la delegación del gobierno. Eso también es violencia. Y no solo sobre mi persona, también ha afectado a mi familia y amigos.
1: De fet, no només deixa el càrrec, sinó també la política. Per tant, plega també com a secretari general del PSOE de Ceuta, Xavi Pardo.
28: Pérez Triano marxa defensant la feina feta. Assegura que ja abans del 30 de juliol va avisar que la situació a la frontera s'estava complicant i va demanar reforços per la ciutat.
27: Desde el primer momento transmitimos lo que estaba ocurriendo y pedimos medidas y refuerzos. Desde semanas antes ya gestionábamos una grave crisis migratoria y emitimos informes y comunicaciones diarias. Esto es lo que hacíamos desde mucho antes del 30 de julio, porque es la tarea que nos corresponde. Yo sé que somos la representación del gobierno de España, pero nuestras competencias son las que son.
28: El delegat ha estat al punt de mira des que el govern espanyol va desclassificar la documentació dels serveis d'intel·ligència sobre l'assalt. Ell sempre ha assegurat que no va rebre cap informació del CNI sobre els preparatius per l'entrada massiva. És a dir, que el seu cap de gabinet, que ja va plegar, no va compartir amb ell la informació que ell sí que havia rebut.
1: I el govern israelià ha convocat l'encarregada de negocis de l'ambaixada espanyola. Vol estirar-li les orelles per les declaracions que va fer dijous la ministra de Joventut, Cira Rego, que va donar suport a una Palestina lliure fent servir l'expressió des del riu fins al mar. Són unes paraules que el govern de Benjamin Netanyahu emmarca en una política sistemàtica anti-israeliana, diu, impulsada pel govern espanyol i Pedro Sánchez. Les 2:20, la defensa de Jonathan Andic mou fitxa l'investigat per la mort dels

0: donant de l'homicidi que el pare volgués destinar part de l'herència a una fundació benèfica. Jonathan Andic va assegurar en la seva declaració que n'estava al cas i fins i tot aplaudia aquesta iniciativa i que, de fet, la família tirarà endavant després de la mort del seu pare. Miquel Roca hauria de confirmar aquesta hipòtesi, que tots els fills sabien les intencions del fundador de Mango i com afectava o no l'herència. El periòdico també ha avançat altres testimonis que demanen la defensa, tots ells vinculats a la gestió econòmica de la família, i també haurà de passar pel jutjat el conseller delegat de Mango.
1: La parella de l'arquitecte Josep Juan Pere ha pagat la fiança i evitarà entrar a la presó, almenys de moment. El jutjat de Viella, que investiga el possible homicidi, li ha donat 3 dies per pagar 80.000 euros. Víctor Massip.
2: Divendres va ordenar presó provisional però eludible amb una fiança. També li va retirar el passaport i té prohibit sortir del país. Recordem que els Mossos la van detenir la setmana passada a Madrid, per sorpresa, mesos després de la mort de la seva parella. Els Mossos van sospitar perquè tenia unes lesions cervicals provocades per una força externa. Això després de trobar-se malament i anar a l'hospital, on la dona va dir que s'havia desmaiat i s'havia donat un cop amb un radiador.
1: Els Mossos busquen la víctima d'un segrest aquesta matinada a Calella, al Maresme. Segons l'avís, un grup de persones s'han endut un home i l'han carregat al maleter d'un cotxe.
2: Els últims dies hi ha hagut 3 casos més de segrest, tots resolts i que els Mossos vinculen al tràfic de droga. El primer va ser a Gavà, d'on se van endur un home que va aparèixer l'endemà a Sabadell. El cas més mediàtic va ser en plena AP7, on un grup de falsos policies va aturar un vehicle al voral i se'n va endur el conductor, que també va aparèixer més tard. I fa just una setmana hi va haver un altre segrest a Barcelona i la víctima va aparèixer hores més tard a prop de Girona.
1: I els Mossos han enxampat un conductor d'autocar Soler Grau de Guissona circulant amb la targeta del tacògraf del pare difunt del propietari. L'empresa transporta infants a les escoles i fa excursions, entre d'altres serveis.
2: L'home feia servir esta targeta 9 mesos després de la mort del titular, lo pare de l'amo. Segons Comissions Obreres, aquesta pràctica permetria als conductors superar els límits legals de conducció i amagar hores extres que no se pagarien ni se cotitzarien. Ho explica el secretari general de Salut Laboral del sindicat, Joan Riba.
3: Pensem que és la punta de l'iceberg. Si feia això, segurament ha fet d'altres coses. És una empresa pirata que se les pensa totes. Es guanya concessions perquè és... les guanya perquè s'està oferint més barat que la resta, però clar, el preu és altíssim.
2: Comissions Obreres alerta del risc que suposa acumular hores al volant, sobretot perquè l'empresa té adjudicades diverses línies de transport escolar a la demarcació de Lleida. També demanen a l'administració que deixi d'adjudicar contractes només perquè el preu és barat.
1: I l'Hospitalet de Llobregat gira la corba dels delictes després d'anys de xifres disparades, sobretot pel que fa a robatoris amb violència. Els últims 5 mesos els delictes s'han reduït més del 16% en comparació amb el mateix període del 2025. És el balanç del Pla Bastió, l'estratègia policial per frenar la criminalitat al carrer. L'alcalde de la ciutat, David Quirós, i la consellera d'Interior, Núria Parlon, destaquen que el pla ha permès capgirar la tendència a l'alça de la delinqüència a la ciutat. Benet.
0: Des que es va posar en marxa a l'abril d'aquest any, el Pla Bastió ha aconseguit reduir un 43% els robatoris amb força a l'interior de vehicles i un 20% els robatoris violents al carrer. En total, s'han detingut més de 1.400 persones, de les quals una trentena han entrat a la presó. Però un dels objectius del pla era enxampar els lladres en el moment de la fugida, que normalment fan en patinet. Doncs bé, durant el Pla Bastió se n'han decomissat 600. L'alcalde de l'Hospitalet, David Quirós, i la consellera Núria Parlon han tret pit de les dades, però asseguren que cal continuar treballant.
4: Perquè aquestes dades millorin, però que la sensació i la percepció d'inseguretat a la ciutat també pugui anar-se canviant.
5: El Pla Bastió ha de continuar amb els mitjans que hem avançat per poder-ho consolidar i, per tant, que no sigui simplement una millora, que si baixem la guàrdia tornem a recuperar part de l'activitat delictiva que ara hem eliminat.
0: Parlon també ha anunciat la continuïtat del Pla Bastió més enllà de l'agost arran d'aquests bons resultats.
6: Instituts Odontològics t'ofereix una altra manera d'entendre l'odontologia i també aquest espai.
1: La Bola Negra ja és la millor estrena d'una pel·lícula espanyola independent. Mira. La pel·lícula dels Javis es va estrenar divendres i en només 3 dies ha venut més de 610.000 entrades i ha recaptat gairebé 4,7 milions d'euros, Maria Cusó.
7: És la quarta millor estrena de l'any, per davant fins i tot de l'Odissea de Christopher Nolan, la que diuen serà la seva principal competidora de cara als Oscars. Ara bé, no és la millor estrena espanyola de l'any, ja que encara la supera Torrente Presidente, que va recaptar 6,9 milions d'euros al seu primer cap de setmana. L'analista català resident a Los Angeles, Pau Brunet, explicava aquest matí al Monarrac que les dues estrenes no es poden comparar.
8: Però no totes els passis que podia tenir un Torrente, perquè tenia 3 pel·lícules més al costat, no? Tenia Los Vengadores, la pel·lícula del Brad Pitt, hi havia una pel·lícula familiar, hi havia molta més competència per no tenir tantes sales per poder-la tenir. Llavors, aquí

0: i sí que és, és l'estrena més gran, que la segona més gran de l'any del cinema espanyol, però també és important dir que és la més gran de la història, de moment, de pel·lícules estrenades per una nòmina.
1: Brunet també ha destacat el fenomen del boca-orella, ja que el públic que ha anat a veure La Bola Negra va créixer un 5% de divendres a diumenge. Normalment, diu, la tendència és que els diumenges siguin dies més fluixos al cinema. Per tot plegat, Brunet dona per fet que La Bola Negra tindrà una bona estrena als Estats Units i li augura nominació i Òscar a millor pel·lícula.
2: El Barquer lidera les nominacions dels Premis Teatre Barcelona, que s'entreguen aquesta nit a la Sala Paral·lel 62.
3: Resulta que
2: el muntatge que es va poder veure al Teatre Lliure acumula 5 nominacions, entre elles millor espectacle teatral, millor direcció per Julio Manrique i millor interpretació per Roger Casamajor. La segueix en nombre de nominacions Com vaig aprendre a conduir de la Sala Beckett.
4: Així que et vam treure els bolquers, vam separar les teves cametes rebessudes i el vell mig...
2: I en 3 nominacions tu em vas prometre una història d'amor per Magel, Compto cada passa meva sobre la terra i Tinc un bosc al cervell. També empaten en nombre de nominacions els musicals La Amor venia en taxi, de La Cubana. I Germans de Sang. Tots dos van ser èxits de públic la temporada passada i aquesta nit opten a 3 premis cadascú.
1: De fet, totes dues es veuran les cares en la categoria de millor espectacle musical. L'Amor venia en taxi també opta els premis a millor autoria original i millor interpretació per Oriol Borés. I en el cas de Germans de Sang estan nominats Roc Bernadí i Mariona Castillo en les categories interpretatives. Els Premis Teatre Barcelona, que organitza la revista Teatral, arriben aquest any a la seva 9a edició. Són uns guardons que combinen el vot del públic i el d'un jurat professional. En total, hi ha prop de 90 muntatges nominats en algunes de les 19 categories competitives. La gala arrenca a les 8 del vespre.
2: I avui també s'entreguen a Barcelona els Premis La Vanguardia. És la 4ª edició d'aquests guardons que distingeixen la feina en diverses disciplines, com la sostenibilitat, la ciència o la cultura, entre d'altres.
1: S'hi entregarà també el Premi a l'Empresari de l'Any, el de la Trajectòria, l'Extraordinari i el Premi Revelació. En aquesta edició, que presentarà la periodista Elena García Melero, s'hi reuniran fins a 1.200 convidats, entre els quals el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el de la Generalitat, Salvador Illa. Els premis s'entreguen al Palau de Congressos de Catalunya.
2: I encara a Barcelona aquest vespre arrenca una nova temporada del Palau de la Música. Comença amb un concert extraordinari en homenatge a Pau Casals amb l'Orfeo Català, l'Escolania de Montserrat, el Quartet Casals i el violoncel·lista Pablo Ferrandez.
1: L'eix vertebrador de la temporada 2026-2027 del Palau de la Música serà La Pau, un tema molt present a la vida i obra de Pau Casals, de qui aquest any es commemora el 150è aniversari. És per això que el concert d'aquest vespre, que dona el tret de sortir de la nova temporada, és doblement emotiu. El programa proposa un recorregut per obres especialment significatives en la trajectòria de Casals, com el quart moviment de la 9a Sinfonia de Beethoven, que sentim de fons. Una obra que Casals estava assajant quan es va anunciar l'alçament militar del 36 i que no va poder estrenar. Ho explica el director de l'Orfeó Català, Xavier Puig, a RAC1.
5: Interpretarem el quart moviment de la 9a Sinfonia de Beethoven, que és una obra molt significativa, sobretot per aquell fatídic assaig que estaven fent el 18 de juliol del 1936 i en el qual doncs, es va anunciar l'alçament i va quedar cancel·lat. I Pau Casals sempre va tenir aquesta idea d'alguna altra vegada poder fer la 9a Sinfonia a Catalunya i mai va poder retornar.
1: La resta del programa resseguirà altres obres i músiques especialment vinculades a Casals i la seva trajectòria, com el Quintet per a cordes en do major de Schubert, les suites per a violoncel de Bach o l'emblemàtic Cant dels ocells.
2: I després de més de 60 anys de carrera, Rod Stewart anuncia el comiat. La llegenda britànica de 81 anys ha publicat avui les dates de la seva gira del 2027 i ha anunciat que serà l'última esdirà de Final Encore, en català l'últim bis, arrencarà l'abril al Regne Unit i acabarà el juliol a Alemanya.
6: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental i/o més propera trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
2: Hem arribat a 2:15 i pel que fa al temps, el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat avisos per pluja intensa de moment per avui i per demà, Mònica.
3: Sí, aquesta tarda els avisos es concentren sobretot en punts de la costa i del prelitoral, amb intensitats de pluja que poden arribar als 20 litres per metre quadrat només en mitja hora, però demà aquests avisos van a més. 40 litres per metre quadrat demà en mitja hora a la costa prelitoral i també Catalunya central i aiguats que poden deixar 90 litres per metre quadrat només en 3 hores, sobretot en punts de la costa i del prelitoral entre Barcelona i Tarragona. Penseu que això pot provocar la crescuda sobtada de rius, de rieres, de torrents i de barrancs o inundacions de baixos i també de carrers. Per tant, molta precaució, sobretot demà amb aquestes pluges, però tot i això aquesta tarda ja tindrem aquests primers ruixats. Avui baixa una mica la temperatura, però demà ho farà de manera més clara i més acusada, sobretot a les comarques interiors.
7: 14:15 amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
2: I ara passa un minut de 2:15. Els esports, Eric García i Adeyemi ja han abandonat les seves seleccions. Xavi.
8: Sí, són els primers blaugranes a tornar. Adeyemi ja ha jugat els dos partits pels quals va ser convocat, mentre que Eric va tornar abans d'hora per precaució. I el Barça pot respirar tranquil perquè, efectivament, no hi ha lesió. Només unes molèsties al genoll. Dos que tornen, doncs, però encara en queden 15 de jugadors al Barça escampats pel món.
7: A RAC1 14:15.
8: Tot i que d'aquests avui només en juga un, Jul Koundé, ara repassarem la situació dels internacionals blaugrana, però abans parlarem dels que ja han tornat. Àlex Pintanel, bon dia.
9: Bon dia, Xavi.
8: Patíem per les molèsties d'Eric García, però avui hem pogut confirmar que, efectivament, no hi ha lesió.
9: I està bé, això és el més tranquil·litzador. Després d'haver notat unes molèsties al genoll esquerre durant l'escalfament del partit de dissabte a Wembley, se li van fer proves que van descartar qualsevol lesió, però la federació el va alliberar per precaució. Aquest matí se l'han mirat a Barcelona, a la ciutat esportiva, i s'ha confirmat aquest primer diagnòstic. El defensa de Martorell no està lesionat, farà treball de recuperació els propers dies i estarà disponible pel partit contra el Getafe. Karim Adeyemi també ha tornat a casa després d'haver format part de la primera llista de 22 de Klopp pels dos primers amistosos i ara deixa pas als altres 22 jugadors nous. El davanter alemany ha estat titular en els dos partits, va jugar 79 minuts en l'empat contra els Països Baixos i 75 ahir en la derrota davant Grècia. L'altre blaugrana que va jugar diumenge, ahir, va ser João Cancelo, que va disputar els 90 minuts de la victòria de Portugal davant Noruega 1-2. De fet, Cancelo ha disputat fins al moment els 180 minuts possibles. Per cert, ahir Cristiano Ronaldo es va quedar sense jugar amb Portugal per primera vegada en 18 anys. No havia passat mai des del 2008 que el davanter quedés a la banqueta tot el partit, malgrat estar disponible per jugar.
8: De l'agenda d'avui, ho dèiem abans, només entra en joc un jugador del Barça.
9: Serà el torn de Jules Koundé, el francès, que va ser titular en el primer partit. Podria descansar contra Bèlgica. Zinedine Zidane va explicar ahir en roda de premsa que farà rotacions. Demà serà el torn de la resta d'internacionals, com per exemple els espanyols que jugaran al Sánchez Pizjuán davant la Croàcia de Livakovic. L'equip de Luis de la Fuente s'ha entrenat aquest matí a la ciutat del futbol de les Rozas, ja amb la presència de Robin Lenormand, el substitut d'Eric García, i amb tots els disponibles. Espanya volarà en els pròxims minuts cap a Sevilla. A les 8 compareixeran en roda de premsa el seleccionador i Fabián Ruiz. Per la seva banda, Croàcia, que va guanyar el primer partit contra la República Txeca, s'entrena a les 6 a l'escenari del partit. Una hora abans, a les 5, parlarà el seleccionador Slaven Bilic i el futbolista del City, Mateo Kovacic. Demà també jugarà al Brasil, novament a Austràlia. En la roda de premsa d'aquest matí, Ancelotti no ha donat detalls sobre l'11, però en l'últim entrenament ha provat amb Rafinha de nou, com el Barça. D'aquesta manera, el blaugrana tornaria a sortir de titular. Dels que van jugar l'altre dia d'inici, també repetirien Vinícius i Bruno Guimaraes, insistim, si Ancelotti aposta pel que ha provat en el darrer entrenament.
8: I avui, per cert, s'han tancat, de fet, ja les votacions de la pilota d'or, amb tres grans favorits, segons diuen les travesses, Lamine, Mbappé i Kane, i un d'ells, Lamine, ha tornat a parlar a les últimes hores de la pilota d'or, però també del gran objectiu de l'equip aquesta temporada.
9: Que no és altra que la Champions. El de Rocafonda vol guanyar la sisena Lliga de Campions en la història del club al Metropolitano. Són declaracions al programa On Sport.
10: Todo se tiene que ver. Al final el campeonato de Europa no depende de solo el nivel de un partido. Al final, si tienes un mal partido, puedes irte para casa. Hay que tener ese punto de suerte, ese punto de estabilidad y de experiencia que yo creo que estamos teniendo año a año. Y ojalá que sí, ojalá que sea este año. Nosotros jugamos para ganarla. No vamos a pasear ni a ojalá que ganemos. Queremos ganarla, queremos jugar, traerla para Barcelona y ya la sea este el año.
9: Lamin també va destacar el gran inici de temporada de l'equip i la mentalitat guanyadora d'una plantilla que sempre surt amb l'objectiu de guanyar.
8: Sobre la pilota d'or, són molts, moltíssims, els que les últimes setmanes s'hi han pronunciat, i un dels últims a fer-ho ha estat el director general esportiu de l'Espanyol, i Monchi, malgrat la competència, tria el blaugrana.
11: Es complicado. Yo creo que hay una terna ahí o cuatro jugadores que pueden optar a ello. Hombre, yo si tiro por ser español, pues creo que me lo merecería Lamine, ¿no? Pero también me imagino que los franceses pensarán que lo merece Mbappé y así podemos seguir, ¿no? Y los ingleses a lo mejor Harry Kane. Y bueno, yo creo que no es fácil, no es una decisión fácil, que siempre va a despertar controversias.
8: I encara un apunt més de seleccions, en aquest cas de l'Espanyola femenina sub-20, que celebra avui que són campiones del món, amb 5 blaugranes a l'equip de David Aznar. Geo Montero, bon dia.
12: Bon dia, una altra fita històrica d'un equip que ja era campió del món. Les noves campiones ho són gràcies ara a derrotar Corea del Sud a la tanda de penals de la final d'ahir. Avui rebran un homenatge que començarà d'aquí a poc més de mitja hora a la seu de la Federació Espanyola de Futbol a Las Rozas. L'expedició ha volat des de Polònia, on va guanyar ahir el títol, fins a Madrid. Ahir, tant el temps reglamentari com la pròrroga, es van acabar amb empat a 0. Els penals es van resoldre amb dues aturades de Laia López per consumar la venjança de la final perduda per la sub-17 al 2024. La portera del Real Madrid va aturar els llançaments de Choi Yonan i l'últim de Pak Oki, mentre que Marisa García, Celia Segura, Carles Julià i Daniela Gote van convertir els quatre penals d'Espanya. Espanya sub-20, doncs, que suma un altre títol, el segon després del que van aconseguir l'any 2022. Laia López va ser la gran heroïna d'Espanya quan semblava que la portera de Corea del Nord, Pak Yung-hyun, n'havia de ser l'estrella perquè ho va aturar tot al llarg dels 120 minuts. A la selecció espanyola hi ha 5 jugadores del Barça i una d'elles, Rosalía Domínguez, va ser designada millor futbolista del campionat. Per cert, que a la Lliga Femenina, lluny d'aquest Mundial, l'Espanyola hi va empatar un al camp del Deportivo.
8: Tornant a les competicions masculines, un apunt sobre el Madrid, que a diferència del Barça no ha deixat d'entrenar-se, i a la sessió d'aquest matí una novetat important. Ha reaparegut Eder Militao després de 5 mesos de recuperació d'una lesió a la cuixa esquerra. I a tot això, Àlex, ahir va passar pel Tobiràs Cristian Tello, l'exblaugrana anunciat recentment que retira.
9: Amb 35 anys i 512 partits com a professional, l'exjugador del Barça va repassar alguns moments de la seva carrera esportiva, amb especial atenció als anys que va estar amb Pep Guardiola i al clàssic davant del Real Madrid de l'abril de 2012, perquè des de dins del vestidor es va filtrar l'alineació.
13: Van entrenar pel matí al Camp Nou, Guardiola ja va posar l'alineació i després vam tornar per la tarda quan estaven concentrats i durant el migdia, al menjar, es va filtrar l'alineació.
14: Ho recordo, això.
13: Sí. I va ser una situació rara perquè Guardiola ja va començar la xarla malament.
14: Emprenyat?
13: Sí, emprenyat.
14: Perquè algun jugador havia filtrat l'alineació.
13: S'havia filtrat. I va ser una sensació rara.
14: Clar, perquè no podia sorprendre Mourinho com ell hagués volgut.
13: Clar.
14: Però va mantenir l'11.
13: Sí, ho va mantenir.
14: Tot i que s'hagués filtrat, va mantenir l'11.
15: Però també es va dir que Messi s'havia emprenyat per aquell 11, tot aquest soroll.
13: No, això no. Jo, és això, no? Que ja un partit com el Barça-Madrid, jo amb l'oportunitat d'estar a l'11 inicial i va començar la xarla abans de partit i ja va començar en aquest to de... Que estava enfadat. No, això, que estava enfadat, que havíem de ser una família, una pinya, l'entrenament pel matí havia sigut a porta tancada. Bueno, que tenia que estar a dins el que ho havia filtrat i bueno, emprenyat.
9: Guardiola va sorprendre aquell dia amb Tello i Thiago Alcántara a l'11 i un partit que, per ser el Barça, va acabar perdent 1-2 al Camp Nou. L'exjugador també va aprofitar per repassar el moment actual de l'equip de Flick.
13: Ara mateix fan un futbol que, si ara dius vull veure un partit, és veure el Barça, no? És un espectacle. Adeyemi i Gordon, Adeyemi, crec que han fet dos fitxatges molt bons, fitxatges molt de Flick, i si li sumes Lamin i Rafinha al nivell que estan, jo crec que ara mateix tenen una delantera molt, molt, molt fort.
9: I un últim document sonor parlant de la figura de Leo Messi i de la relació que tenia l'argentí amb els joves.
13: Jo quan vas pujar es deia que ficava molta pressió a nosaltres, no? Van sortir moltes imatges tant per mi com del Cuenca en aquell moment.
14: De Cuenca, sí, és veritat.
13: Sí, sí, perquè, bueno, érem jugadors que arribaven a aquell punt final que hem d'aixecar el cap i trobar-lo, no? I, bueno, ell era conscient del potencial que podíem tenir jugant i l'ajuda que li podíem donar a ell.
9: Per cert, Messi ha tornat a marcar aquesta matinada un golaç de falta directa amb l'Inter Miami en la derrota davant Columbus 2-1. Els pròxims dies el davanter argentí s'incorporarà amb la seva selecció perquè la setmana vinent jugarà el seu últim partit al Monumental de Buenos Aires contra Benin.
8: El dia 6 d'octubre és el comiat de Messi amb la seva selecció. Alguna cosa més en clau Barça?
9: Que ja tenim data per l'acte de conciliació per aquella demanda que va presentar el conjunt blaugrana després de les paraules de Florentino Pérez en aquella famosa roda de premsa del 12 de maig en què acusava el Barça de comprar àrbitres. Serà el pròxim 25 de novembre a Madrid. La intenció del Barça amb aquesta demanda, tal com explicava en el comunicat, és que el president blanc rectifiqui les seves paraules, ja que el club les considera totalment falses.
8: Àlex, gràcies.
9: Adéu, bon dia.
8: Més coses. Avui es tanca la jornada segona divisió amb el partit del Castelló al camp del Leganés. A 8:45 del vespre, els castellonencs poden recuperar el lideratge ara en mans de l'Eibar. Si guanyen, en canvi, si ho fan els madrilenys, superarien a la classificació els dos equips catalans, Girona i Sabadell, classificats ara mateix en la cinquena i la setena posició, respectivament. El Girona, després de guanyar divendres 2-0 al Albacete, i el Sabadell, després d'empatar dissabte al camp del Celta Fortuna. Parlant del Girona, aquesta tarda a les 6 també juga un dels seus internacionals, Benat, ho farà amb Ucraïna al camp de Geòrgia en partit de la Nations. Aquesta matinada ho ha fet Asprilla, ha jugat 20 minuts en l'empat a 1 de Colòmbia contra Mèxic en un amistós. En clau gironina també us explicarem que ahir va passar pel Tu diràs en Quique Càrcel, el director esportiu del Girona, en una entrevista al Superesports. Albert Bassas, bon dia.
16: Bon dia.
8: I què va dir?
16: Doncs es va mostrar moderadament satisfet amb l'arrencada de l'equip aquesta temporada. Recordem que els gironins sumen 13 punts de 21 possibles, tot i el neguit inicial del mercat de fitxatges.
17: Una vegada ha passat el mercat, jo veig un altre equip. Tothom està en una situació fixada d'estar en un objectiu comú i això està fent que es vegi un equip que està molt més sòlid, no hi ha interessos individuals. I després el que estic veient és que ara som l'equip més golejador, estem tenint bona pagada i a segona això és molt important.
16: Càrcel també va destacar la il·lusió que ha portat l'entrenador Quique Álvarez en un clar missatge cap als més escèptics.
17: Per mi era important tenir un entrenador que vingués amb molta il·lusió, que ho veiés això com algo, una gran oportunitat a nivell personal i de grup i que pogués fer un altre punt de retrobament amb el que s'anava a trobar, no? Jugadors amb poques ganes, amb poques ganes de jugar a segona divisió.
16: I va tenir bones paraules per Mitchell, per qui de moment descarta un homenatge a curt termini. Qui sí que rebrà segur el seu, quan toqui serà Estuani. En aquesta entrevista mateix al Superesports de RAC1, Càrcel va deixar clar que res és per sempre, però que de moment aquest any encara pot ser molt útil l'uruguaià per l'equip.
8: A tot això, aquest matí hem sabut nous horaris de la Lliga, segona divisió, els de la jornada 11, que jugarà el cap de setmana del 24 i el 25 d'octubre. El Girona rebrà el Celta Fortuna el dissabte 24 a 6:45 i el Sabadell rebrà el Tenerife l'endemà diumenge, en aquest cas a 2:00 PM. I avui han tingut dia de presentacions a la primera divisió. El València ha presentat Javier Aguirre com a nou tècnic de l'equip després de la destitució de Carlos Corberán a la banqueta de Mestalla. Gemma.
18: Aguirre ja ha començat a treballar amb la plantilla paterna i afrontarà el càrrec amb l'equip en llocs de descens. El seu primer missatge és el d'anar partit a partit i recuperar la confiança dels aficionats. No vol parlar d'objectius a llarg termini, però diuen que té una opció al seu contracte que el permetria renovar un any més en cas de classificar-se per Europa.
19: Yo estoy centradito en el sardinero. Luego que mira que se van dando las cosas, pues mira qué bonito. He estado con contratos firmados que no se han cumplido y he estado sin contrato y hemos sido de puta madre. Entonces, realmente el papelito ese, lo que diga o deje de decir a mí, si estamos cómodos todos, seguiremos. Y estamos incómodos todos, pues no seguiremos. ¿Qué quieres que te diga?
18: També li han demanat quin missatge li donaria ara mateix a l'afició valencianista. Cap.
19: La gente estará cansada de mensajes. Ningún mensaje.
18: Bé, doncs Aguirre ha recordat també que els veterans el van ajudar a treure del pou l'Espanyol ara fa uns anys, però també té clar el valor dels joves, en especial, òbviament, els del València, tot i que encara no en sap els noms.
19: Me gusta mucho los canteranos. Hemos subido estos 4 o 5 días debido a las ausencias, tanto lesiones como de internacionales. 6 o 7 chicos que pueden jugar hoy en primera división, que no sé ni cómo se llaman. Sí, lo juro. Y hoy le digo, ¿cómo se llama? Es que bueno es este maldito...
8: De tornada, tot fa tant de temps. Mira
18: que... Exacte, exacte, sí. Per cert, que a Aguirre també li han demanat què li dirà el blaugrana Anthony Gordon quan es tornin a trobar. Recordem que va coincidir tots dos sobre la gespa als vuitens de final del Mundial d'aquest estiu i el tècnic mexicà li va cridar fuck you al jugador anglès, que simplement va somriure i s'ho va prendre com una broma. Ara diu que es taparà la boca per parlar-hi.
19: Me va ser así. Una tontería, de una ocurrencia ahí en pleno vorágine del Mundial. Son cosas que pasan y ya está, no le doy más vueltas. Los saludé con mucho cariño, hay una foto muy bonita. A lo mejor le pediré que me la firme, fíjate, para mis hijos. Sí, está bonita la foto, muy bonita. Habla bien castellano el güey, por cierto, ¿eh?
18: Sí, sí. Sí que ho fa, sí. Aquí recadabutarà diumenge, dia 11 d'octubre, al camp del Racing de Santander.
8: Un minut passa de 3:15, anem a la resta del futbol.
16: A la Lliga F, l'Espanyol va salvar un punt ahir al camp del Deportivo i es manté fora del descens amb 5 punts. El Barça es manté igual de líder després de guanyar dissabte a Logroño per 0-2 i el Badalona Guimena 6-0 després de perdre 0-1 a Granada. A primera ref, l'Europa va guanyar ahir 1-0 al Rayo Majadahonda amb un gol a minut 93, sumen 4 punts i ja són a només un de la salvació. A mitja taula, Nàstic i Sant Andreu amb 7 punts després que els barcelonins s'imposessin en el duel entre tots dos d'aquest cap de setmana per 1-2. I a segona ref, el Girona B va fer líder ahir al Barça Atlètic gràcies a la victòria 3-2 contra l'Osasuna Promeses, que fins al moment ocupava el primer lloc. Els gironins pugen a la zona play-off i el filial blaugrana de retruc al primer lloc de la taula amb 10 punts, després de guanyar 4-0 al Penyesport. A la segona posició i només un punt per darrere ve l'Espanyol B, que va golejar 5-0 l'Arnedo i també se situa a la zona de dalt l'Olot, que va guanyar 0-2 a Logroñés. A mitja taula hi tenim el Terrassa, que aquest cap de setmana va perdre 1-0 al camp de l'Ebro, el Manresa, que també va caure 0-1 contra el Logroñés B, i el Reus, que en canvi va guanyar també per la mínima al camp de l'Utebo. I en futbol internacional, un apunt, l'exmadridista Michel Salgado s'ha convertit en el nou entrenador d'un equip de la quarta divisió del Brasil, el North Esporte Club. Serà la primera experiència de Salgado com a tècnic principal d'un equip. Fins ara havia fet d'assistent de Javier Aguirre, precisament a la selecció d'Egipte, i d'interí al Paphos de Xipre.
8: Aparquem el futbol, pàgina poliesportiva, parlant de bàsquet, perquè venim d'una primera jornada de la Lliga ACB històrica. Ha estat la més anotadora dels més de 70 anys que té la competició. A més, el Lleida ha posat la cirereta del pastís amb una victòria brillant, el Roig Arena contra el vigent campió de Lliga, el València. Albert Pedrol, bon dia.
20: Hola, Xavi, bon dia. Anem a pams. Aquest cap de setmana els equips de l'ACB han anotat una mitjana de gairebé 95 punts. El Barça és qui més n'ha fet, 119 dissabte contra el Corunya. 7 equips han arribat als 100 punts i per primera vegada 3 partits han acabat amb tots dos equips per sobre del centenar de punts. Un d'aquests partits és el València 100, Força Lleida 105. L'equip de Gerard Encuentra va donar la gran sorpresa a la pista del vigent campió, on debutaven TJ Shorts i Nikola Mirotic. El que no comptaven al Roig Arena és que hi havia dos jugadors del Lleida que van posar-se al cap a saltar València, Bateman amb 23 punts i McGee amb 21. Tots dos van liderar l'equip de la terra ferma cap a la seva primera victòria contra el València. En acabar, Gerard Encuentra animava l'afició a celebrar la victòria com es mereix. Només l'afició, però perquè dins el vestidor va demanar prudència.
21: Està clar que és una victòria que li hem de donar molt, molt de valor, no? Jo crec que l'equip hi ha posat una il·lusió tremenda i amb la il·lusió i l'ambició i la convicció de que podíem guanyar, no? Llavors jo crec que ho han executat molt bé, els protagonistes són els jugadors. És festa major, doncs que els lleidatans celebrin, que nosaltres ens toca entrenar, no? I seguir treballant. És jornada 1.
20: D'ahir també és la victòria del Girona, que va guanyar de 7 punts al Múrcia, a Fontejau. Stanley Whitaker amb 19 punts i Jacel Pérez amb 20 van ser els màxims anotadors del partit. Precisament, el jugador dominicà del Girona parlava al Superesports de RAC1 de les seves sensacions després de la victòria contra els murcians.
22: Me gusta el pabellón, la gran fanaticada, la armonía que está aquí. Eso es lo que necesita un equipo, que siempre ellos estén ahí para nosotros. No importa si estamos abajo o arriba, siempre ellos son los que mandan. Y gracias a papá Dios podemos obtener la victoria.
20: I ho dèiem abans, el Barça també va guanyar dissabte abans de viatjar a Dubai, on demà s'enfrontarà el nou equip de Xavi i Pasqual a l'Eurolliga. En canvi, ahir al migdia la penya va perdre de 6 a la pista del Breogán i el Manresa també va perdre abans d'ahir a la pista del Bilbao. Per cert, en aquest partit, Hugo Benítez va rebre un cop fort al pit i avui el club ha explicat que l'han hagut d'operar perquè tenia un pneumotòrax. El base del Manresa s'ha quedat a l'hospital mentre recupera de l'operació. Els manresans debuten aquest dimecres a l'Eurocup contra el PAOK de Salònica.
7: 14-15.
8: Gràcies, Pedrol. Més coses. Ja tenim definida la final del Mundial de Clubs d'Handbol. La jugaran demà a Egipte, el Barça contra el Veszprém. Els blaugrana, per tant, buscaran el setè Mundial de la seva història. Una final que començarà en horari de 14-15, a partir de 2:15 de la tarda. I el Granollers, de la seva banda, es prepara també pel seu debut, en aquest cas, de la Lliga Europea. Els vallesans jugaran dimecres la primera jornada a la pista del Flensburg alemany, que és un dels grans favorits a aconseguir el títol. Xavi Morlans, bon dia.
0: Hola, Xavi. Xavi, bon dia. Doncs sí, el Granollers afronta la primera jornada europea a la pista d'un dels equips més forts de tota la competició. Aquest matí s'ha fet una roda de premsa prèvia al partit, on han parlat Antonio Rama, entrenador de l'equip, Adrià Figueres, capità, i Pablo Urdangarín, un dels pilars de la plantilla. Rama ha remarcat que necessitaran que tothom estigui endollat per ser competitius a Europa.
4: I són competicions de llarga durada que se sumen amb una altra competició, i si vas sumant lligues i vas sumant partits i poc temps de descans entre una i l'altra, doncs s'anirà notant en funció de la quantitat de gent que pugui aparèixer en els equips i aportar.
0: Figueres, per la seva banda, ha parlat de les diferències entre l'handbol alemany i l'espanyol i de com les poden aprofitar per fer mal al Flensburg.
5: Quan saltem a la pista, els equips espanyols sempre han competit molt bé a la competició europea i crec que enfrontarem contra un estil d'handbol que és diferent del que juguem aquí. És un handbol molt, molt més físic, molt més d'un contra un. Aquí juguem més tàcticament, igual per aquí els podem agafar.
0: Per acabar, Pablo Urdangarín ha destacat les ganes que té l'equip de fer una bona temporada a Europa i considera un punt a favor el fet de mantenir pràcticament el mateix bloc de la temporada passada.
23: Tenemos básicamente el mismo equipo que el año pasado y ya todos nos conocemos, todos sabemos cómo jugamos y yo creo que eso es un punto que podemos aprovechar este año. Tenemos todos pues mucha hambre de hacer una buena campaña en Europa.
0: El Flensburg i el Granollers s'enfrontaran aquest dimecres a 6:45 de la tarda en la primera jornada de la fase de grups de l'European League.
8: També pel ciclisme, l'endemà que es tanqués el Mundial, perquè un gregari de Tadej Pogacar, ara sí, que és Brandon McNulty, és el nou campió del món en ruta. Gemma.
18: I per sorpresa de tothom, el ciclista nord-americà de 28 anys va trencar tots els pronòstics a Montreal i aquest any lluirà el mallot de l'Arc de Sant Martí, que fins ara tenia precisament el lesionat Tadej Pogacar. L'altre gran protagonista de la jornada va ser Vladimir Kovacic. És el massatgista de l'equip d'Eslovàquia, que hi va haver de pujar la bicicleta per evitar que el combinat eslovac es quedés fora dels Jocs Olímpics. El motiu és que els tres ciclistes titulars d'Eslovàquia no van poder competir i algú ho havia de fer per evitar aquesta penalització. Matías Schwerbacka i Martin Zverčech van caure per lesió. Lukas Kubis, campió nacional, tampoc no va poder córrer per problemes amb el seu equip. No hi havia més opcions i sense corredors algú havia de donar la cara. Per sort, Kovacic, de 28 anys, havia estat ciclista i conservava la llicència, encara que feia 9 anys que no competia. I no ho va fer gaire malament. Va fer 100 quilòmetres amb una mitjana de 47 quilòmetres per hora abans d'abandonar.

0: 14:15. It's okay, I'll take the fall. I
1: guess that's the end of you. Passarem aquesta peça, aquesta peça amb els dels idiomes, de com pronuncia noms. Començant per mi, només faltaria. Va, tenis, basses ara. Europa ha recuperat el títol de la Labour Cup que va perdre l'any passat.
2: Sí, els europeus es van acabar imposant 13-5 a la resta del món, una victòria molt còmoda, contundent, que no va necessitar ni dels partits individuals que havien de jugar Carlos Alcaraz i Rafa Joder contra Àlex de Mijor i Taylor Fritz. Amb aquest ja són 9 Labour Cup, 6 per Europa i 3 per la resta del món. La propera, la desena, jugarà del 24 al 26 de setembre de l'any que ve a Los Angeles. Ara la majoria d'aquests tenistes viatjaran de Londres a Pequín per començar a jugar a l'Open 500 de la Xina a partir d'aquest dimecres, entre ells els propis Alcaraz i Joder. El murcià s'estrenarà contra el nord-americà Alex Mikkelsen i el madrileny contra un jugador procedent de la fase prèvia, un torneig que servirà de preparació pel Masters 1000 de Xangai, que arrencarà el 7 d'octubre. I en el circuit femení s'ha tancat el cap de setmana amb la República Txeca coronant-se campiona de la Copa Billie Jean, butxí d'Espanya. Semis, les txeques es van imposar a Ucraïna gràcies a una gran Linda Noskova.
1: I, Gemma, què ens falta per saber?
3: Que la Lliga Catalana d'Hoquei Patins, el Barça va guanyar ahir l'Alcoi per 5-3 en la primera jornada d'aquesta competició. Primer partit de l'equip de Ricard Ares, partit oficial. 2 gols en l'últim minut del nouvingut Martí Casas i de la Bar van atorgar els 3 punts als Blaugrana. Ara el Barça és segon del grup B, empatat a 3 punts amb el Voltregà. La primera jornada de la Lliga Catalana s'acabarà el dia 7 amb l'Igualada Lleida. Aquesta Lliga Catalana la juguen, recordem, 12 equips dividits en 3 grups. Els 3 primers de cada grup i el millor segon jugaran la final a 4 els dies 17 i 18 d'octubre. Pel que fa a la Lliga Catalana Femenina, el Lleidanet Alpicat va guanyar ahir a la pista del Manlleu per 3-4 en el grup B i serà la final a 4 la setmana vinent. L'equip lleidatà té 3 punts, mentre que el Voltregà i el Vigues i Riells en tenen 4. El grup A, el Palau, ja està classificat.
1: 4 i les 3. Ara venim.
4: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
5: I supem a les millors taules del món.
6: En aquesta terra protegim i acollim.
7: Fem barri i fem pinya.
8: I fem i deixem de fer.
9: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
10: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
11: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
12: Un amic. Doncs un amic és simplement això. Algú que sempre hi és, que t'aixeca quan ja no et queden forces i celebra els teus èxits com si fossin seus.
13: No hi ha res més humà que ajudar i ser ajudat. Santa Lucía, una vida amb tu.
14: Ho canvies tot. Canvies la vida del Pablo, que pot estudiar el que li agrada. Canvies la relació del Carlos i la Marta, que amb la nova línia d'autobús es veuen molt més. I que el Marcos accedeixi a la feina per les rampes sense problemes. O canvies els matins de la Paz, que rep ajuda i no els passa sola. El seu tot canvia, el de tothom. Quan contribueixes amb els teus impostos, la societat avança. Amb els teus impostos ho canvies tot. Agència Tributària, Ministeri d'Hisenda, Govern d'Espanya.
15: Jefe, què li passa? Doncs que té l'app Mi BP.
16: Amb l'app Mi BP, el mi et surt sol. Els meus avantatges, els meus regals, els meus descomptes, com els que aconsegueixes cada cop complis el dipòsit a BP. Aquest cap de setmana estalvia 10 cèntims per litre amb tots els carburants i 15 cèntims amb BP Ultimate. Consulta condicions a mibp.es.
17: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA WEC 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
18: Desde las 7 de la mañana, Big Mat, la tienda del profesional de la reforma y construcción.
19: Big Mat, precios especiales septiembre. Amoladora Milwaukee, 52 euros. 115 milímetros, 800 vatios. Más regalo de 10 discos. Todo 52 euros.
18: Consulta el folleto y redes sociales. Big Mat, la plataforma. Más por ti.
20: Darrere d'un iogurt ecològic hi ha molt més del que penses. Ingredients ecològics i tècniques que preserven la qualitat dels aliments. Compromís amb el benestar animal i controls que porten seguretat i confiança. Busca l'Eurofulla, garantia de qualitat ecològica. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
21: Tres vertical, caminada per la natura.
22: Trekking?
21: Sis horitzontal, fan que unes vacances siguin imprescindibles.
22: Excursions gratis amb Costa.
21: La solució és Costa. Reserva el teu creuer pel Mediterrani o al nord d'Europa abans del 10 de desembre amb tres excursions gratis. Més info a la teva agència o a costacruceros.es. Costa.
0: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials al 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals al 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil, cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
2: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Tots recordem els grans moments d'Iniesta. Però què passava quan s'apagava el soroll de l'estadi? Descobreix la seva història des de dins, els records, les emocions i els moments que van marcar l'Andrés darrere del futbolista. Des del 28 de setembre a Barcelona. Iniesta Experience, el joc interior. Entrades a iniestaexperience.com.
23: RAC1, emissora oficial.
24: Hem arribat a les 3, actualitzem la informació. El PSOE dona per fet que serà un dilluns llarg. Té poques hores per negociar el decret antidesnonaments. D'entrada amb els socis de Sumar, que no afluixen. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha avisat que demà tornaran a plantar el Consell de Ministres si el PSOE no accepta totes les seves propostes.
25: La regulación de la fiscalidad no ha funcionado, la construcción de vivienda no ha funcionado. Lo que ahora necesitamos son medidas valientes y medidas que sean ambiciosas, que pongan coto a la especulación. Y es que ahora ya es un punto de inflexión. O se está con los especuladores o se está con las familias, no hay más.
24: Representants de Sumar han volgut donar una imatge de força i avui han comparegut davant dels mitjans amb Podem, Esquerra, Bildu, Compromís i el BNG. Tot plegat mentre els socialistes miren d'entendre's també amb Junts per garantir que les mesures tiren endavant després del Congrés. Ho fan, a més, sota la pressió del carrer. De moment, a la Puerta del Sol de Madrid continuen acampades unes 500 persones en unes 350 tendes. A Barcelona, el sindicat de llogateres ha tallat aquest matí una estona a la Meridiana i al carrer Creu Coberta. Mentrestant, el delegat del govern espanyol a Ceuta ha anunciat avui la dimissió. Miguel Ángel Pérez plega defensant la seva feina, però fart de la campanya d'assetjament que ha hagut de suportar, diu Pérez, no deixa, de fet, només el càrrec, sinó que també la política. Era secretari general del PSOE de Ceuta. Pel que fa als esports, Eric García estarà disponible per enfrontar-se al Getafe, Xavi, en el primer partit després de l'aturada.
1: El dissabte, 10 d'octubre, al Camp Nou. Les proves aquest matí han confirmat que només té, o que no té cap lesió, només unes molèsties al genoll que li van impedir jugar contra Anglaterra dissabte i que l'han fet tornar abans d'hora per precaució. També ha tornat a Adeyemi, que ja ha jugat els dos partits amb Alemanya pels quals va ser convocat. Ahir va tornar a ser titular en una de les grans sorpreses de l'aturada, aquesta derrota d'Alemanya contra Grècia per 0-1. De la jornada d'avui destaca el Bèlgica-França amb el blaugrana Jules Koundé. El partit començarà a 8:45 del vespre i un quart d'hora abans es tanca la setena jornada segona divisió amb el Leganés-Castelló. Pel que fa als catalans, el Girona ara és cinquè i el Sabadell setè.
24: I Protecció Civil demana prudència de cara a l'episodi de pluges que ens espera per aquestes pròximes hores. De moment, aquesta tarda cauran alguns ruixats, però és demà que les pluges aniran a més, Mònica.
26: Els ruixats d'aquesta tarda afectaran sobretot punts de la costa i del prelitoral i de manera més dispersa la resta del país i baixarà una mica la temperatura, però demà serà el dia en què aquestes pluges guanyaran més protagonisme. De matinada, de nou, arribaran a trams de la costa i prelitoral i després s'estendran per tot el país. Són pluges que poden deixar aiguats importants i avisos del Meteocat de més de 90 litres per metre quadrat en 3 hores, sobretot en punts de la costa i del prelitoral i especialment amb el perill més alt a les comarques de Barcelona i també de Tarragona, i també intensitats de pluja, que demà poden arribar als 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Per tant, molta precaució demà amb aquestes pluges més intenses que aniran acompanyades també d'una baixada de les temperatures.
24: Les 3 i 3, tanquem el 14:15, l'hem fet amb l'Ernest Ferrer al control i continuem pendents de l'actualitat dels butlletins al 9C amb Anna Ballonesta.
1: I el Tu diràs amb l'Aleix Pariser.
24: I ara els
27: tenim. Bravo!
28: Ara! S'ha d'aquartar la llibertat!
27: Què ha passat aquí?
29: S'està silenciant la comèdia!
27: Ah, bueno.
24: Sí, no sé què passava, no ho sentíem.
27: No, només informació avui.
28: Ara.
29: Només males notícies.
27: Ara. Sí, perquè...
29: Perquè...
27: És que ja no val la pena començar el dilluns amb aquestes notícies.
29: A mi em dóna la sensació que és quan vas de rebaixes els últims dies, que no trobaràs res de boia.
27: Estic a 2:14:15 de tirar-me de la 3.
29: Pues no ho facis perquè mos quedaràs malament i mos posaràs més feina encara.
27: Millor de la 15, millor de la 15 que de la 3.
29: A part que la finestra s'obre poc, no hi cabria. S'obre molt poc.
27: Sí. Ah, ja ho fan per això, eh?
29: Fan per això.
27: Ja ho fan per això. Seguretat. Escolteu, Núria, Xavi, què tal? Esteu bé o heu intentat comprar entrades per Oasis?
1: Bé, prou bé, no?
29: Oasis.
27: Escolteu, avui, 28 de setembre, que parlàvem de notícies, avui és el Dia Mundial de les Notícies. Per tant, felicitats! Notícies amunt i avall.
4: Totalment, i per celebrar-ho, doncs, hem volgut recrear un 14-15 amb notícies que ens agradaria sentir, perquè, com deia l'Alba, ara tots són males notícies i volem, doncs, bueno, fer una miqueta de xou. I us hem deixat un guió a la taula, perquè
29: exacte.
4: Recordem que estem separats,
27: sí,
4: eh?
27: Exacte.
29: Sí, estan separats perquè ens volen separades. Ara. Bueno, no ho sé. Ho hem escrit nosaltres, hem jugat a fer de periodistes avui, vale?
27: Està bé.
29: Sí, que
27: bé.
29: Si us sembla bé i si no, també. Sí. Alujas, posa la cinta del 14-15 amb les notícies que ens agradaria sentir els teloners.
4: Ara, som.
5: Bona tarda, obrim amb bones notícies perquè un equip d'investigació de l'Hospital Arnau de Vilanova ha descobert una proteïna que permetria continuar creixent després dels 30 anys. És una notícia que ha generat molta expectació, sobretot a l'Alba Segarra, que encara compra els pantalons a la secció infantil.
1: Més coses, el nostre company Marc Bala ha estat preseleccionat per representar Catalunya al certamen de Mister Univers. El vilanoví ha destacat per saber desfilar en tanga molt ajustadet i, sobretot, per la seva simpatia. Bala, sorprès el jurat, ratllant un formatge parmesà amb els seus propis abdominals. La final del Mister Univers tindrà lloc a Sant Pere de Riu de Bitlles el proper mes d'octubre.
5: Guillem Estadella s'imposa a les eleccions i serà el nou alcalde de Cunit. Estadella ha anunciat que la seva primera mesura al capdavant de l'Ajuntament serà crear una nova regidoria dedicada exclusivament a una qüestió que considera d'estat. Els jocs de paraules. Ell mateix ocuparà el lloc. Serà el regidor. Bé, serà el regi plata. Fins aquí el 14-15 d'avui. Podeu seguir tota l'actualitat als butlletins.
29: No pot.
5: També el 9-C amb Anna Ballonesta, avui en edició de Butxaca.
1: El partit de solters contra casats de Porqueres.
27: Molt bé, bravo.
29: Hem arrencat un atac de riure, la Núria Tavesa.
4: Aquest regiplata no se l'esperava, eh?
29: No, jo tampoc. No l'he vist abans.
4: Ai, bueno, notícies que podrien ser veritat d'aquí uns anys, eh?
27: Escolta, sí, bueno, sí, jo crec que alguna sí, més que una altra, eh?
4: Què dius per lo de l'Alba?
27: Home, jo crec... I lo del Mister Universo, tampoc ho veig.
29: Ja ho tinc superat, jo, meu.
4: Imagina't lo malament que estan les notícies, que la més possible que sigui real és la meva.
27: Perdona, totalment.
29: Però és que jo crec que la teva passarà 100%. Jo crec que tu un dia seràs alcalde de Cunit.
4: Quan em retiri de tot, a partir dels 60, que aniré de tornada, jo...
27: Jo dic de veritat, lo de Cunit.
29: Tu mal ritme que cremes etapes, que des dels 14 que treballes, que sembles un nen de la postguerra. Tu d'aquí 3 anys seràs alcalde, amb 7 fills...
4: Mira, no ho he sigut abans, o sigui, no alcalde, perquè jo m'involucrat políticament a Cunit. Però jo, ostres, si no tinguéssim aquesta feina, sí. Jo podria fer allò de mitja jornada cada a la ràdio, mitja jornada a l'Ajuntament.
29: Proposeu.
4: Proposarem.
29: Sí.
4: Parlem al Jaume Casanyes, l'alcalde.
27: Home, i si fem la campanya des d'aquí, eh?
4: Hòstia.
29: No, que jo m'empadronaré a Cunit per assegurar-me de no votar-lo.
27: Núria, Xavi, que tingui bona tarda, guapo.
1: Igualment.
29: Us estimem, adéu.
4: Adéu, Cuqui.

0: tarda a tothom. Passen pràcticament 8 minuts de les 3.
1: Som els d'abans del clapés.
0: Som els Caloners! Oh, yeah! Bona tarda, Alba Segarra i Guillem Estadella, i bon programa Cap i Cua 454.
1: Bona tarda, Marc Vales!
2: Bona tarda, màquines de votar acunits.
0: Escoltem que tenim molta teca, hauríem d'obrir...
2: No, un moment, és que no, us vull explicar un acudit.
0: Però ha de ser molt important perquè tenim pressa,
2: No, però és que aquest cap de setmana m'han explicat un acudit boníssim. I dic, i això jo ho he de compartir.
1: És que tu diguis que és boníssim no és garantia de res, en absolut, de res, al contrari.
2: Ja veuràs tu com aquest acudit demà s'explicarà a l'hora del cafè en moltes oficines de Catalunya. Aquest acudit se m'ha explicat aquest cap de setmana, m'ha apassionat i dic, això jo ho he de compartir amb els Taloners i amb l'audiència.
0: Sí, però saps què passa? És que la reunió...
2: No.
0: Hem de dir que ho ha proposat el Guillem i és que no ho volem sentir.
2: No, però jo us l'explicaré. No,
1: i llavors t'han anat a la taula dels del món a explicar-los els del món.
2: I els del món no els hi ha agradat.
0: He de dir que he sentit riure la gent del món a RAC1.
1: Però la gent del món pensa que s'aixequen molt aviat i fan el que poden.
0: Estaven rebentats aquella hora.
1: Són gent molt rebentada.
2: Jo, si voleu, l'explico. I ni l'acabo i tirem la sintonia.
0: Això no va dir. Tu l'expliques i tirem ja l'altra versió.
1: I no direm res nosaltres.
0: Vale. Vinga. Silenci.
1: A tots vostès, Guillem Estadella.
0: Silenci!
2: Què és el que fa Shakira quan rep un missatge al mòbil? Saps? Shakira, la cantant, rep un missatge al mòbil. Què fa?
0: Lole, lole, lole. Lole, lole, lole.
3: Que hi ha molta xitxa.
1: Que és tontíssim.
0: He de dir que està molt ben explicat. Lole, lole,
4: lole. Lole, lole, lole. Lole, lole, lole.
1: M'ha costat pillar-ho pel tema de la llengua, saps? T'he de dir que li he preguntat a la Marçú i jo del món. Mar, és masclista? M'ha dit no, és una xorrada.
2: Efectivament.
5: Espavila.
2: Ai, Déu meu.
0: Escolteu, va, que obrim l'altra versió del dia fixant-nos en un titular del portal Capgròs, el diari digital de Mataró i el Maresme. Diu així el titular. Diu, Dosrius, el poble del Maresme que mou peça per tenir més bona cobertura mòbil. Resulta que la geografia del municipi ho complica. És un terme de quasi 41 quilòmetres quadrats, amb població dispersa i tres nuclis clarament diferenciats que se situen entre valls, carenes i altituds molt diferents.
1: L'Ajuntament de Dosrius ha rebut de la Diputació de Barcelona l'estudi de cobertura de telefonia mòbil per a la millora de la provisió de banda ampla. Aquest document permet determinar l'estat real de la cobertura de telefonia mòbil i la qualitat dels serveis mòbils de veu i dades del municipi.
2: Home, jo els diria que no pateixin, que aquí Dosrius últim, Dosrius millor, eh? Això és així.
0: Escolteu, he agafat la gabardina amb 4G avui i he decidit investigar on arriba la cobertura en aquest municipi. Aquí comença un reportatge a peu de dos iogurts buits i un cordill.
1: Ara!
0: Això és reportatge d'investigació, per tant, hem d'anar directament a trucar Estètica Susana.
2: Però un moment, Dosrius, que és només un nucli?
0: No, són tres nuclis, ho he explicat. Sí, són tres nuclis.
2: Què són?
0: Dosrius, Canyamars
2: a la Romana.
0: I Carmassuet del Far.
2: Ah, xulo.
1: Home.
0: Sí, sí, he trucat a Carmassuet del Far.
1: Oh, que maco.
0: Estètica Susana.
1: Fantàstic.
0: Vinga.
6: Hola.
0: Hola, bon dia, que truco a Estètica Susana.
6: Sí, no?
0: Ai, no et sento bé. Hola.
6: Hola.
0: Hola. Estàs aquí? Hola.
2: Hola.
0: Hòstia. Fins aquí el reportatge d'investigació d'avui. Efectivament, no hi ha cobertura.
2: És així.
0: Escolteu, això era a Carmassuet del Far, que m'han comentat que hi ha moltes zones complicades pel que fa a la telefonia mòbil. I dic, home, aviam altres llocs si es pot la gent comunicar, no només Estètica Susana, que no l'agafen bé. He trucat a una artesana de macramé que té el taller en aquesta urbanització a Carmassuet del Far.
7: Diga.
0: A Maria, som dels Taloners del Versió RAC1. Què la cobertura aquí? Va bé?
7: Bueno, a ver, la cobertura...
0: Sí.
7: Depèn d'on estiguis.
0: Jo sí. T'estic sentint bé ara, eh?
7: Sí.
0: El què? És que sembla un acudit, però ha marxat la cobertura, eh?
7: És depèn.
0: Ja, depèn d'on estiguis, perquè tu ara estàs en un punt que sí que l'estàs agafant, eh?
7: Sí.
0: Però, i si et vas movent... No sé on ets, però si et vas movent, aviam si funciona...
7: Pues no ho sé, a mi ara m'estic movent per la casa.
0: Aviam sí. Si trobem el punt on no hi ha cobertura, eh?
7: No, però... jo tinc una veïna que sí que ella, pobra, se li talla molt.
0: Sí.
7: I té que estar posada en un puesto.
0: Jo pel que veig estàs fantàstica, eh? Tot arreu?
7: Sí. Ara sí pel balcó de la casa i estic bé.
0: Pues molt bé, molt bé. Perquè a mi m'estàs... Perfecte. Amén, no?
1: Vale.
0: Es talla, no?
1: Vale.
7: No.
0: M'has sentit bé, no?
7: Sí, molt bé.
0: Ho estava fent amb la boca, era un truco. Estan acostumats. S'ha notat, no?
7: No.
2: Bravo, bravo, bravo, bravo.
1: Tu saps què? Aquesta senyora està a casa seva pillant el que estàs fent i pensant ara que li he de dir, pobre desgraciat. Sí, sí, te sento molt bé, com seguim-li el joc.
2: Movent-se per casa, sí. Saps? Vull dir, que ja ens ha fet...
1: Una senyora tranquil·lament a casa, sí. Ai,
0: no,
1: sí.
0: Però he de dir que s'ho ha pres amb molt d'humor perquè és que sí. No poden fer altra cosa allà.
1: Clar que sí.
0: Com que veig que la cobertura és bona, vols que ens acomiadem com si estés una mica entretallat? Perfecte, reina, una abraçada i que millori la cobertura.
7: Una abraçada per tu també.
0: Adéu, adéu, reina.
2: Bravo, bravo.
0: Molt bé, molt bé, molt bé.
2: S'ha de vigilar dos rius, perquè no saps si et pengen perquè hi ha mala cobertura o està tenint un ictus, eh? S'ha de vigilar, eh?
1: Ah. Alerta!
0: Va, que de l'artesana del macramé he trucat a Estampats Serigràfics. He de dir que allà no, estaven bé de salut, eh?
1: Ai, que bé.
0: I l'han agafat
1: jo
0: bé.
1: Jo que me n'alegro.
0: Sí, sí.
1: Clar que sí.
5: Bon dia.
0: Hola, bon dia, que truco dels taloners de la versió RAC1. Com tenim la cobertura per aquí?
5: Aviam, amb la companyia que tinc contractada, bé. Si
1: ai, ai.
5: Si canviar de companyia, més impossible.
0: Ah, o sigui que només va d'una companyia?
5: On jo estic ubicat, l'única companyia que em funciona és amb la que tinc contractada. Llavors, si canviessis a una altra companyia puntera, no hi ha cobertura. Per exemple, la meva filla sí que té una altra companyia per provar, vam provar per veure si podíem canviar de companyia, és impossible. No puc localitzar-la en cap moment. Va per zones.
0: Per no dir marques, aviam si m'ho pots dir simuladament quina companyia és.
5: La que jo tinc és de color vermell, el seu logotip. Ho ha sigut sempre, relacionat amb el color vermell.
0: I la que és de color blau no va bé?
5: Ara, ho has entès ràpidament.
0: Sí, sí, sí. Va. Bueno, aquest país va així, eh? O blau o vermell, eh?
5: Exacte, exacte. Ja ens estem emmerdant amb altres coses.
2: Bravo, molt bé, aquest noi.
0: No volíem entrar en política, per això he tret la meva carta de la broma de Castellà al telèfon. Mira, avui m'ho he passat bé, escolta.
5: En aquest moment estem assistint en aquesta situació.
0: Molt bé. I a mi en cap moment... Ai, sentit...
1: Espala.
0: No? No?
5: No? Doncs mira, ara tens pitjor cobertura tu, eh?
0: Ha colat o no ha colat?
5: Ha colat, ha colat, ha colat.
0: Vale, aviam tu com ho faries. Home, ja que tens una cobertura, com ho faries? Aviam tu.
5: No, pots... bé.
1: Hòstia, sempre.
0: Ara se t'ha passat a l'altra companyia, eh?
5: Sí, sí, sí. Tinc les dues. He
2: agafat
5: el de la nena.
2: Bravo, bravo, bravo.
0: Clar que sí, hem sentit l'humor. Hem sentit l'humor sempre.
1: Ets un senyor gran fent això.
0: La conclusió que he tret d'aquest estudi telefònic, mai millor dit, és que per mi hi ha una clara solució, eh?
1: Sí.
0: Jo ho solucionaria fent... Amb el...
2: També hi ha un tema que...
0: M'ha tallat.
2: Hauríem de... Que RAC1 també té molts problemes de cobertura, eh? Vull dir, a Catalunya sí? Som la radiolíder sense saber ben bé com.
0: No, no.
2: Perquè tu vas per llocs i sempre on anem... Oh, aquí no s'escolta bé la ràdio, eh? Vull dir que...
0: Aquest estiu m'hem mogut per Catalunya amb cotxe sí. I havia d'escoltar Catalunya Ràdio.
1: Imagina't.
2: Jo, què m'estàs dient?
0: Mira que volia escoltar el Pere Mas. T'ho prometo. El volia escoltar...
2: I se't posava a Catalunya Ràdio?
0: A segons quines zones de Catalunya no el podia escoltar.
2: Hòstia.
0: Sí, sí,
1: que greu.
0: Sí, sí, sí, sí.
2: Però això, quin cotxe tens?
0: Un Polo.
2: Un Polo.
0: Però no és culpa del Polo?
2: O potser sí.
1: Bueno, mira l'antena de fora, remena-la una mica, o neteja-la. Que potser està plena de merda, guarro.
2: A veure si el Polo, perquè el Polo és teu de primera mà, de segona mà, com a veure...
0: És...
2: Té molta família, no?
0: Era del meu germà.
1: Això no té res a veure, perquè jo tinc un cotxe que és més vell sí. Que jo, pràcticament. Bueno, no, això és dir molt, però té 20 i pico d'anys.
2: Sí.
1: I jo sento RAC1, però vamos.
0: Sí, ara. Qualsevol punt de Catalunya.
1: No, quan passo la Panadella el deixo de sentir.
2: Ja.
1: Però bueno.
2: Hi ha una aplicació boníssima,
1: sí.
2: Que és RAC1, i que pots tirar enrere, que recomanem molt descarregar-se la gent l'aplicació RAC1, eh? Però sí que és veritat que tenim problemes, eh?
0: És veritat, això ho hem de solucionar.
1: Des d'aquí fem una crida a la Generalitat que mos posi més antenes.
2: No, això és cosa nostra.
1: Ah, sí. Vale. Sí. Bueno, però Generalitat, pots descansar.
0: Va, que seguim l'altra versió del dia parlant... Mira quin gir que ha fet la cosa, perquè hem de parlar de vida sexual. Mireu, segons un estudi fet per investigadors d'hospitals i universitats espanyoles, amb més de 500 persones, Resulta que l'ús intensiu de pantalles fa baixar la vida sexual de les parelles.
1: Segons aquest estudi, les xarxes socials no només ens roben temps que podríem dedicar a la parella, sinó també atenció i ganes de plaer. L'escroll infinit funciona en petites recompenses constants i activa el sistema de recompensa cerebral. La hipòtesi d'aquests investigadors és que aquest estímul immediat pot competir amb altres fonts de plaer que requereixen més implicació, com per exemple el sexe.
2: És fort perquè l'escrot infinit ha acabat amb l'escrot infinit, eh?
1: Ho acabes de dir, mama.
2: Com?
1: Has dit, l'escrot infinit ha acabat amb l'escrot infinit.
2: Ah, no, és que és l'escrot infinit que ha acabat amb l'escrot.
0: Fem una cosa.
1: Alba Segarra! Tens el virus, Alba Segarra? Qui és el dislèxic, ara?
0: Com que es pot rebobinar l'app...
1: Exacte.
0: Rebobinem el directe. Va, Lufa, ara.
2: Home, que fort, perquè l'escrot infinit ha acabat amb l'escrot finit, eh?
1: És boníssim!
0: Ostres!
1: Ja sabeu que tot el que tingui a veure amb plaer per mi és un tema central, per això avui he volgut baixar al carrer per comprovar si l'escrol està matant la vida sexual dels catalans. Aquí comença un reportatge a peu de xinar, filar, triscar, fer un casquet, copular, barrinar, botxar i catxar. He agafat el micro,
0: copular.
1: He baixat al carrer i el primer que m'he trobat ha sigut un xoc de realitat.
2: Ai,
1: un xoc generacional.
2: Que
1: he vist amb el mòbil i m'he preocupat bastant, perquè hem llegit avui una notícia que ha baixat molt el sexe per culpa de l'escrol.
8: Pregunta, com et dius, perdó?
1: Alba.
8: Oh. Alba, què és escrol? Jo es coneixia l'escol, que era una cervesa, però escrol...
1: I l'escrot, que és una altra cosa.
8: Això és una altra història.
1: Sí, doncs pues va relacionat ara. Mira, tu quan agafes el mòbil i comences a passar el dit així, i passen vídeos i no s'acaben mai i és infinit, això...
8: Escrol?
1: Això avui has après gràcies a RAC1.
8: Ah, molt bé, sí senyor. No t'acostaràs sense saber una cosa més.
2: Molt bé, molt bé.
0: No, molt bé.
1: M'agrada. Ja sabeu que és una màxima meva no deixar ningú darrere.
0: A servei públic.
1: I ara aquest senyor ja sabia que és l'escrol. Ja sabia que era l'escot aquest que he dit i l'escrot. Ara ja podíem seguir amb la pregunta. A tu t'afecta això de l'escrol infinit? I atenció.
8: Jo crec que estem avorregats. Ja no ens abracem, ni ens parlem, ni ens expliquem les coses. Jo no, eh? Utilitzo sobretot WhatsApp, però no tinc res de xarxes, ni Instagram, ni X.
1: Llavors folles molt, tu, encara.
0: Alba.
8: El que em deixen. Perquè no em deixen follar més. Perquè no depèn de mi. O això ho tinc que pagar, i com no he pagat a la meva vida...
0: Com?
8: Com jo hi pagui... Bueno, és així, Alba, la vida és aquesta. Tu què tens que fer?
1: Bueno, doncs pues masturbar-te.
8: Bueno,
1: o deixar-la i buscar una altra.
8: No, però això jo crec que el sexe és important, però no ho és tot.
1: Ah,
8: no
1: clar.
8: Ho és tot a la vida. Llavors hi ha altres solucions a la vida, sempre que no facis mal a ningú. Vosaltres teniu el Satisfyer i nosaltres pues, tenim el que podem.
1: Bueno, fliparàs, altres tenim els dits, també, eh?
8: Sí, i els gossos petits.
1: No sé quina experiència t'han explicat, dones, jo el dels gossos no ho sabia.
8: Mon pare sempre deia una cosa, quan veia un gos petit, deia, mira, que cosa és un llapaire. El que no

0: ara que ho penso, i els heu vist bevent aigua, beuen molt ràpid.
1: Però la llengua d'un gos és molt rasposa.
2: I els gossos no beuen cap endavant, beuen cap endarrere. O sigui, la llengua la foten així al darrere i fan cullera per endarrere.
0: Bueno, lo millor també...
1: També va bé.
0: El Ricky. Ricky Martin, era?
1: Ricky Martin.
0: Ricky Martin. No, vull dir que hi ha com un nínxol aquí.
2: El Ricky Martin tenia Calipo de Lomo, no?
0: Bueno, nois, he seguit caminant i he trobat un home que bueno, que realment...
2: Que era normal.
0: És tot lo contrari d'aquest que hem trobat. Ell viu a esquenes d'aquesta realitat. Ha superat a l'escrol.
3: Ah, pues molt malament, no?
0: Creus que ets una víctima d'això?
3: No, tampoc una víctima, no.
0: No, eh?
3: No, bueno, tampoc és per tirar coets, però una mica més, sí.
0: Estem davant d'un semental català?
3: Jo diria que no. Jo no em considero tal, però bueno, a veure...
0: Però pensa que el nivell està molt baix, ja.
3: Ho intento, estic allà... Soc un intent de semental català, però no ja m'agradaria, ja.
0: A mi m'agrada molt el titular de soc un intent de semental català. És com que tot va de capa caiguda.
1: Tot són
2: tirar lo blanc.
1: Avui són tot sentències per emmarcar, eh?
0: Avui són tot sentències i la que ve ara... Potser més un bri d'esperança.
2: Bé.
0: Perquè jo he trobat una parella que anaven agafats de la mà, que ara. En si mateix això ja és una notícia.
2: Bonic,
0: un dilluns ara. A la Diagonal de Barcelona. I aquests han superat l'escrol, però tenen una altra barrera. Que tu, Bala... Potser que escoltis atentament.
1: Iam.
0: Hola, parella preciosa, que aneu pel carrer tan macos. És un titular molt ràpid, eh? Diu que la gent fa tant scroll que no folle. Això us passa?
4: No.
5: No.
0: Però no teniu xarxes socials? Anem, us acompanyo. No teniu xarxes socials?
5: Sí que tenim. Bueno, nosaltres ara, justament, és que acabem de tindre un bebè.
1: Oh!
5: Quan podem, quan ens deixa.
0: Quan ens deixa el bebè. O sigui, no és les xarxes socials.
5: Exacte, les xarxes socials és l'últim que mirem, ara mateix.
0: Sí. Però podríem afirmar que abans us mireu els ulls i els genitals que les xarxes socials?
5: Home, i tant.
0: Per tant, a Catalunya hi ha esperança?
4: I tant, sí.
0: Un consell ràpid.
4: Menos mòbil i más amor.
5: Exacte, visca l'amor.
1: Aviam, no sé si ho sabeu, però he sigut pare.
0: Sí.
1: Ah. I us he de dir que la criatura no es fa fent scroll, eh?
0: No.
1: Ah.
0: Què es fa?
1: Bueno. Es fa amb un altre mètode.
0: Ah, sí?
1: Analògic.
6: Pum.
1: En el nostre cas hi ha d'altres mètodes, eh? Però
0: hi ha moltes maneres.
1: El nostre ha sigut analògic.
0: Sí.
1: No ha sigut amb el mòbil.
0: Ni amb el mòbil ni comprant-la, que hi ha gent que les compre.
1: I també et diré una cosa. Els nadons dormen molt.
0: La teva.
1: Bueno, sí.
0: Perquè jo sé de persones que mos estan escoltant segurament ara... que si senten dir que un crió dorm, vindran aquí i t'arrencaran el coll.
1: El meu nadó dorm molt.
0: El teu dorm molt? Doncs aprofita, nena, aprofita. N'hi ha un altre que ha decidit que l'escroll...
1: Per això estic fent escroll tot el dia.
0: M'he trobat una altra noia, amb això acabo, que no està fent escroll tot el dia.
2: Ai, cuca.
0: Però tampoc està fornicant.
2: Ai.
0: Per decisió pròpia.
7: No, jo estic en celibato máximo.
0: Ah, uau, i això?
7: Pues perquè el vaig deixar amb el meu ex i no vull saber res de nois.
0: I de noies?
7: No.
0: Ai, ja s'havia de provar.
7: No.
0: Tu ara fas scroll infinit perquè no tampoc tens cap tipus d'intenció de revolcar-te amb ningú.
7: No, perquè s'ha de saber estar sola i no és necessari tenir un noi o que arribi el dissabte i tenir que enrotllar-te amb un noi, no cal.
0: Ja. Però llavors, per exemple, la masturbació entra aquí?
7: Sí, una miqueta sí. Això sí.
0: Home, clar, perquè és per manteniment més que res.
7: Home, això sí.
0: En la teva era més saludable.
7: Sí, la veritat és que sí.
0: Vols fer una crida sobre això?
7: No, que la gent faci el que vulgui i ja està.
0: Que no miren tant les xarxes.
7: Sí, que llegeixin més llibres.
2: Bravo.
1: Que llegeixin més llibres.
0: Però puntualitzat, que llegeixin més llibres, saps? Que no llegeixin etiquetes. Nois, arribo amb una conclusió. Catalans, deixeu l'escrol de costat i poseu els dits on toque de veritat.
1: Ara! Va, que acabem l'altra versió del dia parlant de castells, perquè aquesta setmana som a les portes del gran concurs de castells que el cap de setmana que ve omplirà Tarragona. Això és molt important. Tot i que una colla castellera del Baix Llobregat, atenció, els castellers d'Esparreguera, això és molt fort, han guanyat per primera vegada a la seva història la primera jornada del concurs de castells de Torredembarra.
0: Emoció fins al darrer instant ahir en un concurs rodó amb 12 colles que van portar els seus millors castells a la plaça del castell. Valgui la redundància. La colla castellera de Figueres i els castellers de Cerdanyola del Vallès, la gran sorpresa, van completar el podi.
2: Bravo! Escolta, doncs me n'alegro molt per la gent d'Esparreguera perquè sí. Es nota que són gent que fan els castells amb molta passió. Sí, està molt bé, saps?
1: Però... Com vull dir...
2: Que fan amb molta passió, oi?

0: a tot.
1: Però...
2: com que tenen lo de la passió, també.
1: Ah,
2: no, si si saps que tenen una passió que tothom sap que és millor l'adolesa, però...
1: Ah,
0: no, si he d'explicar-ho si d'explicar tot jo ara, malament.
3: Estava pensant, mira, ara que són les 3:26 de la tarda...
2: Olé!
3: Acabo de mirar Google Maps, que diu que d'aquí a Esparreguera amb helicòpter són 3 minuts, Estadella.
4: Anem ara mateix a celebrar la victòria dels castellers d'Esparreguera!
2: Visca Esparreguera!
3: Sí. Aquests 3 minuts de publicitat els aprofitarem perquè el Guillem Estadella aterri a Esparreguera i ens ho expliqui tot en directe des d'allà mateix. Ara tornem amb els taloners de Barça RAC1. Fins ara!
5: Toro passa per un citat, però una estorneta molt curta, eh? No tanqueu la ràdio, sisplau.
6: Els taloners del Barça RAC1 i a prendre pel sac les migdiades.
7: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
8: Un amic. Doncs un amic és simplement això, algú que sempre hi és, que t'aixeca quan ja no et queden forces i celebra els teus èxits com si fossin seus.
9: No hi ha res més humà que ajudar i ser ajudat. Santa Lucía, una vida amb tu.
10: Jerseis alineats al mil·límetre. I serrell perfecte. Tot a punt, Maria?
11: Llavis vermells de diumenge i botiga impecable. Llestos per obrir.
12: Del 5 al 12 d'octubre arriba la Comerciada, la festa del comerç local de Catalunya. 32 ciutats i pobles del país. Música, espectacles, festa i molts vals regal. Sortim a fer bategar els carrers. Tota la informació a lacomerciada.cat. Arriba la 114a edició del Chio Barcelona.
13: De l'1 al 4 d'octubre, el Reial Club de Polo acull la final de la Lliga de Nacions Longines amb els millors genets, amazones i cavalls del món.
12: Gaudeix del Polo Park Baicalvet, el gran espai familiar amb gastronomia, música, exhibicions equestres i activitats infantils.
13: Patrocinat per La Vanguardia.
14: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
15: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
14: Truca a Verisure al 900-903-744.
16: Verisure. D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia al 1922 a aprofitar els residus orgànics per generar gas verd al 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
6: RAC1 i l'Ajuntament de Tarragona presenten Castells de RAC+1 al concurs de Castells de Tarragona.
4: Vinga, una mica més!
6: El diumenge 4 d'octubre, des de 9:45 del matí, viviu l'espectacle casteller més gran del món des de la Tàrraco Arena Plaça. Tota l'emoció de la diada castellera més multitudinària i de més gran nivell de tota la temporada, amb Benet Iñigo de cap de colla.
17: Vilafranca parteix com a favorita, però la Vella i les Joves de Valls i la Jove de Tarragona porten tot l'any preparant-se per treure la corona als verds. Quin castell decidirà el concurs? Una batalla fins a l'última ronda que només es viu cada 2 anys.
6: El diumenge 4, des de 9:45 del matí, Castells de RAC+1 al concurs de Castells de Tarragona.
4: Primer peu, segona i castell, carregat!
6: RAC1, fent pinya, tots som 1. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, Repsol, Solargest, Vermut i Zaguirre i la Universitat Rovira i Virgili, amb el suport de la Diputació de Tarragona i la Generalitat de Catalunya.
18: Benvinguts i benvingudes a la granja dels taloners. Comencem amb la vaca.

0: little bit.
1: Els taloners del versió RAC1 i aprendre pels sacs les migdiades.

0: Doncs un minutet passa de 2:15 de la tarda, us ho explicàvem abans d'aquests anuncis. Els castellers d'Esparreguera han guanyat per primera vegada a la seva història la primera jornada del concurs de castells de Torredembarra. Ens ha semblat una fita històrica.
1: Preciós.
0: Em diu a la Lujas que el Guillem Estadella té cobertura, per tant el podem saludar. Estadella, bona tarda.
2: Bona tarda. Increïble, Vila, que està molt contenta i molt feliç, perquè ahir va guanyar, com dèiem, el concurs de castells. I a banda, curiositats que he pogut llegir, sí, venint amb l'helicòpter cap aquí, és que és la ciutat amb el segon caparà més alt de tot Catalunya.
1: Coita.
3: I qui el supera? Valls.
0: El de Valls,
2: clar. Ja sabeu aquella cosa que Valls té que... allò que mira tres cops al cel, no? Perquè pels calçots, pels castells i pel
1: campanar. Que maco, que maco.
2: Em trobo ara mateix a la plaça de la Vila, eh? Anem a veure aquí si una mica de bullici i tal. Mira, aquí tinc dues senyores que estan xerrant. Hola, bon dia, què passa, senyores? Ui, que està... ui, esteu fugint. Hola, hola, què passa? No, venim pels castells, senyores.
3: Ai, pobres.
2: Us heu d'imaginar, les estic perseguint. Però...
3: com si fossin coloms.
2: Per la ràdio, no? No, senyor, no vol saludar per la ràdio?
4: Som molt discretes, nosaltres.
2: No, però no passa res, venim a celebrar perquè es veu que Esparreguera està d'enhorabona, que veu guanyar el concurs de castells.
4: I això és de RAC1.
2: Sí, som de RAC1, els tornes.
4: Ah, vale, jo sí, l'escolto cada dia, em llevo amb el basté.
2: Ah, molt bé.
1: Mira.
2: Sí, nosaltres som els de la migdiada, els taloners.
4: Vale, doncs tu també et sento.
2: Ah, sí? També? Quina alegria, no?
4: Sí, sí. El dijous aquella que aconsella un llibre, la Sílvia...
2: Ah, no, això és el vostè primer,
3: sí, s'ha equivocat de programa.
2: Que nosaltres som els taloners.
4: Ah, doncs jo aquesta...
2: els d'abans del clapés.
4: A la una. Aquesta la sento a la una.
2: No. Nosaltres anem a partir de les 3, senyora, clar, clar.
3: I de 3 a 4.
4: Alguns dies també.
2: El clapés algun dia, no? Depèn del dia.
4: També estic amb ells.
2: Ah, molt bé, simpàtic el clapés. Ara que es veu que ho deixa ara, el clapés.
4: Ah, sí?
2: Sí, va dir que volia deixar la ràdio, sí.
4: Ara què? I el senyor Marcelí no, oi?
2: No, el senyor Marcelí està poltronat allà, eh?
4: Ah, molt bé. Sí, sí, està enganxat a la cadira, aquell noi, eh?
2: Sí, noi. Noi, senyor, senyor.
4: Bueno, és igual. Jo, per mi, tots són nois,
2: eh? Ah, molt bé.
4: Sí, sí. Sí, encara que siguin senyors, és igual, però són nois.
2: Vostè, senyora, com es diu? Perquè volia ser discreta, però la veig aquí molt catxonda, eh? Molt del parlar, eh?
3: Ditxaratxera.
2: Sí. Ditxaratxera, que diria a Olesa, eh?
4: Ui. Ets d'Olesa.
2: No, jo sóc de Cunit.
4: Ah, vale, vale. Molt bé, doncs millor, sí.
2: Perquè la gent d'Olesa no ens cau bé a Esparreguera, no?
4: Emília. Sí, home, aquí és un poble molt apassionat, aquí a Esparreguera.
3: Ah, clar. Veu la sentit.
4: Una passió molt digna, eh?
2: Nosaltres venim pel tema dels castellers, que ahir veu guanyar el concurs de castells.
4: Sí, els vaig veure, perquè vaig posar a Terrassa, aquella emissora de... com es diu l'emissora? La xarxa.
2: Ah, la xarxa de teles locals.
4: Ara no em servia, no me'n recordava com es deia. I vaig posar i vam dinar tota l'estona castell amunt, castell avall.
1: Ai.
4: Sí, molt, perquè vam fer coses increïbles, eh?
1: Clar que sí.
4: Estan molt embalats ara, eh?
2: Estan a tope els bordeus, eh?
3: Castells en xarxa.
4: Allò és molt difícil, eh? De 3 de 9 pujar, emparrar-se les criatures d'aquella manera. Sort que porten aquell casco. Un casco de topos molt maco. Perquè ara com que enfoquen des de dalt amb la grua, doncs es veu veia un pom allà molt bonic.
2: Vostè veia l'enxaneta com si fos un pom de porta, eh?
4: Ah, vàries, totes que portaven el mateix casco amb les topos blancs i quedava espectacular, eh?
1: Ai, que bé.
2: Amb una copeta de cava o alguna cosa, eh?
4: Vam obrir un cava, sí.
2: Oh, molt bé.
4: Ai, molt bé. L'acabem-hi tot, sí.
2: Se'ls veu acabar-hi tot, eh?
1: Quants eren?
2: Després de l'ampolla de cava, tu estàs per pujar a fer d'enxaneta, eh?
4: Ah, quasi bé, sí. Ja hi havia, quan van començar els castellers aquí, ja d'això hi col·laboràvem, també.
2: Ah, molt bé.
4: I després es van anar fent moltes parelles aquí.
3: Quina xerrera, eh?
4: Molt bé.
2: Sí, o sigui, amb els castells aquí ha pujat la natalitat, a Esparreguera.
4: Sí, van haver-hi moltes parelles que es van fer. El meu fill es va enamorar d'una que també pujava.
2: Oh, dius!
1: Què diu, ara?
2: I al final se li va pujar amb ell, eh?
4: Sí. Tenen una nena que avui fa 22 anys.
2: Ah, sí? Home, doncs felicitem-la també, no? Que és com es diu la teva neta?
4: Martina.
2: Felicita la Martina, va.
4: Vale. Bueno.
2: Doncs envia-li un missatge a la Martina.
4: Vale, a veure si tinc una veu radiofònica.
3: Home, la tens estupenda, la veritat, té bona veu, Amàlia, senyora.
2: La tens estupenda.
4: Emília.
2: Ah, Emília. Ai, on tens Amàlia?
4: La Margarita, eh?
2: Ai, Margarita. Però tu ets Emília? Emília.
4: Emília. Ah,
2: perfecte, doncs.
4: Emília,
2: envia-n'hi un missatge a la teva família.
4: Molt bé. Doncs avui moltes felicitats per la neta, que, clar, avui està a la uni. I...
2: No, tu, que no és la preferida, eh? No és la preferida, eh?
4: Oh, sí, n'hi ha cap més.
2: Ah, només...
4: Sí, és la preferida.
2: És l'única i és la preferida per collons, eh?
4: Esclar.
1: Per defecte.
2: Per defecte, clar, clar, clar.
4: Vale, vale, doncs sí, sí, sí, estem molt contents. És una nena preciosa, estudiosa, oh, treballadora, juga a handball, és de les primeres.
2: Ah, molt bé, molt bé.
4: Oh. Sí, que una joia.
2: Molt bé, doncs, Emília, moltíssimes gràcies, eh? Va, visca Esparreguera, eh?
1: Visca, visca.
4: Ara,
1: visca.
4: La passió i els esparreguerins.
2: Ara.
4: Gent de pes.
2: Fora gent d'Olesa de Montserrat.
3: No, home, no, Guillem, tampoc.
2: Sí, ara, raja una mica d'Olesa. És lleig o no?
4: Sí, és lleig, Olesa. Oh! A més, nosaltres tenim el campanar i des d'allà veuen el campanar d'Esparreguera, que és la joia.
2: Ara, home, aquesta gent d'Olesa.
4: Estan enfonsats, eh? Estan...
2: Amàlia, marxo, eh? Emília, adeu, eh?
4: Passeu bé, adeu.
2: Adeu, adeu, Cuca, eh? Adeu, Cuca. Adeu, adeu, adeu, adeu.
3: Li he canviat el nom dues vegades.
1: Mare meva.
2: Sí, jo vaig fotent.
1: Mira, quina bèstia.
2: Tenim gent aquí molt a tope, eh? Mira, aquí tenim una senyora aquí al banc. Hola, què tal? Bon dia. Que sou d'Esparreguera, vosaltres?
5: Sí.
2: Ah, sí? D'on és vostè, senyor?
5: Esparreguera.
2: Ah, perfecte, ah, molt bé. Està content per als castells o no?
5: Els castells.
2: Sí, que ahir va guanyar Esparreguera per primer cop lo dels castells.
5: Ah, sí, sí, sí, de primera, sí, home.
2: I què?
5: El que passa que entre castell i castell són una mica pesats.
2: Ah, sí?
5: Sí, a mi no se'm fa pesat, esclar, jo tinc una edat, no? Però m'agraden les coses com que són tan ràpides... Doncs, esclar, entre que acaba del desfant i el tornen a fer...
3: Home, però costa molt, eh?
2: No? Li falta xou, eh?
5: Sí, això mateix.
2: Falta una mica de ritme, no?
5: No, tant si sortissin unes ballarines per allà...
1: Ai, ai, ai, ai, ai.
5: Llavors, si seria més divertit.
2: Unes gogos, no?
5: Sí, també.
1: Que surti ella a ballar. Castell.
5: Sí, sí, sí, esclar.
2: Què passa? Què passa? És el seu marit?
6: Sí.
2: Ah, bueno, doncs ànims, eh?
6: Però s'està passant.
1: Clar, que es diu
3: passant. Sí,
2: s'està passant, diu... Bueno, està aquí de cachondeo.
6: Sí, que ens agraden els castells. El que passa que jo, personalment, pateixo pels enxanetes.
2: Home, clar, clar. Bona hora van ben segurs amb el casc i tot a tope, eh?
6: Sí, bueno.
2: Clar, molt bé, molt bé. Però escolta, a tu et falta una mica de xou. És el resum, eh? Que et falta xou.
5: Sí, sí, una mica. I les nenes també que pugen, potser una mica més curtetes.
2: No, home, no, per favor!
1: Ai, ai, ai, potser, ai, ai.
5: Potser fandilletes.
2: No, però com vols això, per favor?
1: Un moment, la policia.
3: És el Follet Tortuga, Guillem?
1: Aquest senyor...
2: L'espectacle...
6: Ara t'ho passaran, eh?
2: No, però això és en directe, senyora! Però no passa res, vostè, senyor, ja ho veu així, no?
5: Bueno, el lapidaran, perquè aquí al poble m'han lapidat ja tantes vegades.
1: No m'estranya.
2: A vostè és igual, una pedra més, una pedra menys, ja està, no?
5: Això mateix, sí.
2: Perfecte, però escolta, senyor, que tinguin, que passin un bon dia, eh?
5: Sí, home, Déu
1: o no tant.
2: Adéu, senyora, i molta paciència amb el seu home, eh?
1: Exacte.
6: Paciència, no.
2: Molt bé, doncs que vagi bé. Adéu, eh? Hola, adeu. Què tal? Tot bé? Ui. Espera, què passa, què passa? Què passa?
7: No, que t'he vist i m'ha fet gràcia, però no vull que m'entrevistis.
2: Ah, vale, bueno, ja t'estic entrevistant. Què tal? Tot bé? Com et dius?
7: Bé, Alba.
3: Alba, hola.
7: Aquí, d'Esparreguera.
2: D'Esparreguera?
7: Sí, ja vam venir, veure-us.
2: Ah, veu venir de públic?
7: Clar.
2: Oh, quina alegria! Quan veu venir de públic?
7: Doncs pues mira, jo estava així, d'embarassada.
2: Ah, per això no t'he reconegut. T'he vist sense panxa i no...
7: Clar, home, exacte, estava més grassa. I ara he vist, hòstia, l'Estadella. Vaig a veure'm.
2: Quina alegria!
3: Guillem. Però
2: és tota celebració perquè he guanyat els castells,
7: sí,
2: aquí a Esparreguera.
7: Ja ho sé, sí, sí.
2: Molt bé, digues, vala, digues.
3: No, que jo recordi he vingut només una embarassada al programa, que deu ser ella.
2: Doncs possiblement tu ets l'única embarassada que ha vingut.
3: Sí.
7: Dues, perquè va venir una altra, que era la dona del Crist.
2: Oh, sí, vale!
3: Ah,
2: van venir amb la locació Esparreguera.
3: Vale.
2: Quan...
7: Jo sóc la dona del Judas.
2: Ah, tu...
1: No, però del Judas.
7: Nenes es porten 3 mesos. Una de l'altra, són molt amics.
2: O sigui,
7: dues embarassades.
2: Sí, acabem de trobar la dona del Judas i Esparreguera.
3: I la filla del Judas, clar.
7: Uau. Perquè hi ha l'altre Judas, que és molt amic de l'Alba Segarra.
2: Sí, sí, sí, sí,
7: l'Àlex Guixa. Són dos, els papers estan doblats.
2: Perfecte, vale. Per tant, diguéssim que tu ets la mare del petit Judas. Com es diu el petit Judas, Judas?
7: Nena,
2: com es diu?
7: Elia.
2: Elia, molt millor que Judas.
7: Sí.
2: Molt millor.
7: De moment és bona.
2: De moment és bona, no?
7: I digue-li... 4, ara és una mica més...
2: Ara és complicat, eh?
7: Una mica més complicat.
1: Clar.
2: Digues, Alba.
1: No, que li diguis visca la passió.
2: Ah, que visca la passió, diu l'Alba.
7: Que visqui, la d'Esparreguera.
2: La bona, la bona. La d'Olesa, no, home, no.
7: Música en directe, que jo sóc músic.
2: Ah, uau. Van amb CD.
7: Amb CD.
1: Van amb CD.
3: Què toca ella, Guillem, què toca?
2: Tu què toques?
7: Jo sóc violinista.
1: Ai, que maco.
2: I a part és un instrument que pots portar tot arreu.
7: Correcte.
2: No és un contrabaix que dius, hòstia, amb aquest merder on foto jo ara.
7: Fàcil, és petit.
3: Encara que sigui una boca que ens canti algun fragment musical de la passió.
2: El Bala diu que si vols cantar alguna cosa de la passió.
7: No, jo no sóc cantant, jo sóc violinista.
1: Bueno, que faci la melodia.
2: La melodia del violí, no sé, algun moment.
7: Bueno, puc cantar una mica del comiat.
3: Vinga, va.
1: Que maco.
7: Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Música de Josep Borràs.
2: Ara, molt bé. Molt bé. M'agrada perquè aquí hi ha molt d'ADN aquí d'Esparreguera, eh?
7: Som una mica xovinistes, som molt d'Esparreguera.
2: Xovinistes.
7: Com els francesos, som molt d'aquí, nosaltres.
2: Jo soc més xovinista en aquest sentit.
1: Jo també.
7: però que jo no volia que m'entrevistés.
2: Bueno, ja t'hem entrevistat.
7: Clar, m'ha fet gràcia veure't, però jo volia veure com entrevistaves els altres.
1: Però ho
2: ara, ara anirem a aquestes senyores que tenen pinta de divertides, eh?
7: Vinga, va.
2: Bueno, que vagi bé. Adéu. Recosa la família, eh? Adéu,
3: adéu.
2: Senyores.
1: Adéu, reina.
2: Mira. Hola, què tal, senyores? Què tal, com està? Són d'aquí d'Esparreguera, vostès?
8: Ja no,
2: sí. El què? El què?
8: Que de dónde son, de la ràdio?
2: Sí, som de RAC1, la ràdio líder a Catalunya.
8: Ah, vale, yo miro Radio Teletaxi.
2: Ah, molt bé, lo nuestro, ahí estamos con todos ustedes, eh? O sea, automóviles Conchita, Conchita y con Tarzán, eh?
8: Sí.
2: Molt bé, Cuqui, vosaltres què tal? Esteu aquí a la fresca, no?
9: Yo, estamos a la fresca.
2: Ah, vale, vale.
9: Pero yo miro el pueblo de Esparreguera.
2: Tu miras el pueblo, ¿cómo?
9: Como que está muy mal.
2: Ah, el poble, no t'agrada el poble com està Esparreguera, eh?
9: Me agrada el pueblo bastante, sí. Pero que los señores mandantes limpian muy poco.
2: Ah, vale, o sigui, vostè ja va un tema de neteja.
9: Hago una reclamación.
2: Ah, pues fet-li ara mateix. Jo venia a parlar d'una altra cosa, però parli vostè d'això. Pues els clar. Micròfons de RAC1 són seus, senyora.
9: Pues vengo, yo te hablo de eso.
2: Ah, sí, sí, tu...
9: Ole.
2: Vostè com es diu, senyora?
9: Yo, María Teresa Pérez González.
2: Vostè què vol dir, senyora? Endavant,
9: yo
2: els micròfons...
9: Yo quiero decir al alcalde del Ayuntamiento de Esparraguera que limpie un poquito más, que se ocupe de los vecinos, que están las calles todas hechas una...
2: El que passa que nosaltres avui veníem per celebrar perquè Esparreguera ha guanyat el concurs de castells de la primera jornada.
8: Clar. No serà la d'això de limpieza, no.
2: Què, què?
9: De castells, no?
2: Els castells, sí, sí.
9: Sí, sí, ja.
2: Tu ho has vist o no?
9: No lo vi.
2: Bueno, pues han guanyat, Esparreguera.
9: Me alegro.
2: Vols enviar un missatge de celebració per la gent d'Esparreguera o què?
9: Me alegro muchísimo de eso.
2: Clar, i van pujar l'enxaneta, van fer... La...
9: Eso no tiene nada que ver con lo que te he dicho.
2: Ah, no, no, no.
1: No, no,
9: pero
1: no.
9: Me alegra que ganen.
2: No, però escolti, senyores, marxarem a... Pues intentaré parlar amb l'alcalde. És això l'Ajuntament, no?
9: Sí.
2: El què?
8: No digan mucho porque mi hija trabaja aquí.
2: Ah, bueno.
3: Com? Estàs rajant de l'Ajuntament i la seva filla hi treballa?
2: Tu estàs rajando i tu hija trabaja aquí?
8: Sí.
2: ¿De qué trabaja?
8: No sé, está de despacho.
3: Quin gir que acaba de fer això, eh? Wow.
2: Però la teva filla és funcionària o política?
8: Funcionària.
2: Funcionària, ah. De què treballa?
8: Sí, treballa, sentí. Sí, está trabajando.
2: Ah, tu no saps, tu saps.
8: Ha
2: estudiado, eh?
8: Está haciendo oposiciones.
1: Ay, ay,
2: I està
1: ay,
2: dins,
1: ay.
2: Eh? Com es diu la teva filla?
8: Mi, Eri... Uy, calla, que lo siente.
2: No, no, com es diu la teva filla?
8: Erika.
2: Erika, Erika, ay, què més?
8: Oye, este...
2: Però podem anar a saludar-la o no?
8: Si este no sé si hoy le toca venir.
1: A ver.
8: No sé si viene el lunes.
2: Vostè no sap, senyora, si la seva filla està treballant o no, no?
8: No, porque ella vive aparte.
2: Vale.
8: Trabaja en su... Como se entere, me pega.
1: Ay, no.
2: Bueno,
1: jo vaig, no,
2: senyora,
1: eh?
2: Jo vaig cap a dins a preguntar per si està la seva filla, vale? Bueno, pues vaig cap a dins llavors a l'Ajuntament a preguntar. Vale? Adéu, senyores Cookies, fins ara, eh?
3: Adéu.
1: Adéu, reines.
2: Espera, vaig a mirar d'entrar a l'Ajuntament un moment.
1: A veure,
2: un moment. Estic entrant, eh?
1: A veure si trobes la filla.
2: Hola. Estic aquí preguntant.
1: Què t'han dit?
2: Bon dia. Que hi és l'alcalde, que venim a celebrar-lo dels castells amb l'alcalde. Som de RAC1. Ah, no hem quedat amb ell, venim a lo loco. És per si està. Tu digue-li que sóc el Guillem Estadella, de RAC1.
10: Estadella?
2: Sí, tu digue-li a veure si baixa l'alcalde. Som molt amics.
10: Per celebrar, què dius?
2: Per celebrar-lo dels castells, que es veu que heu guanyat els
1: ai,
2: castells,
1: no
2: això.
1: Sap.
2: Sí.
10: Ara
2: li dic. Sí, digue-li. Jo m'espero aquí o m'espero?
10: Sí, ja.
2: M'espero per aquí? Vale, perfecte.
1: Has vist que no ho sabia, Estadella? Allà has hagut de dir tu.
2: No, perquè deu ser un funcionari que no deu ser d'aquí.
1: Ah, vale.
3: Però el coneixes o no el coneixes?
2: Bueno, vaig venir tu a Esparreguera un dia.
3: Ah, bueno.
2: Ens vam fer una foto.
1: Ah, però sou quasi bé íntims, clar. Ja. Sí.
2: Bueno. Ui, espera, que em venen a buscar. Espera, ui, per aquí?
1: Ai.
2: Sí, ah, perfecte. Ui.
10: Escala.
2: Sí. Vinga. Ui, hombre, què passa, alcalde? Com estàs, màquina? Tot bé o què?
11: Tot bé.
2: Escolta, doncs, venim a felicitar-vos. Dic, home, doncs, ja que estem davant de l'Ajuntament, venim a felicitar l'alcalde i a lo loco.
11: Doncs escolta, moltíssimes gràcies i aprofito també, tot i que ja ho he fet directament amb la colla, per felicitar-los, perquè estem molt orgullosos de del bon paper que vam poder fer a Torredembarra.
2: Home, és un papelón, això és increïble. Vull dir que molt bé, no?
1: Epa,
2: el que podríem fer ara, l'honor de donar pas a publicitat.
1: Clar que sí.
2: En directe ara pels taloners, et sembla?
11: És prestigi, ser alcalde està bé, però donar pas a la publicitat és un altre nivell.
2: Home, clar, Torredembarra. A publicitat. I aquí, doncs, quanta gent sou a l'oficina? Hola, podeu aplaudir a veure com sona?
1: Oh, que maco!
2: Això està genial. Llavors l'alcalde dirà, taloners, a publicitat, i tots aquí aplaudim, vale? Esteu preparats o no?
10: Sí.
2: M'encanta, estic fent treballar els funcionaris, eh?
1: Fantàstic.
11: No, aquests treballen.
2: Aquests són els bons, eh? Vale.
1: Estan tots a Esparreguera.
2: Doncs vinga, va, alcalde, quan tu vulguis, atenció, l'alcalde d'Esparreguera donant pas a publicitat, fot-li.
11: Taloners a publicitat.
2: Oh!
3: Fins ara, Guillem!
12: Els taloners del versió RAC1 i aprendre pel sac les migdiades. RAC1. Al cor de la Costa Brava, a Begur, arriba una cita amb el cinema de comèdia. Arriba el Festival Internacional de Cinema de Comèdia de Begur, Costa Brava.
13: Del 2 al 12 d'octubre, pel·lícules, exposicions, concerts i trobades al voltant del cinema.
12: Us esperem a Begur, el Festival Internacional de Cinema de Comèdia de Begur, Costa Brava.
14: Entrades a begurfilmfest.com.
15: Pensant en rehabilitar el vostre edifici?
16: A Revés 95, recuperem la bellesa i la seguretat del vostre edifici amb les solucions tècniques més innovadores del sector.
15: Més de 25 anys d'experiència en rehabilitacions integrals d'edificis, recuperació i conservació de façanes.
16: Revés 95, professionalitat i compromís en cada projecte.
15: Informació a revés95.com.
17: Energía, fuerza, vitalidad, lo puedes llamar de muchas maneras. Yo lo llamo Revital. Revital con ginseng mantiene tu energía durante todo el día. Revital, de Pharma OTC.
18: Únic, s'escriu amb H o sense H?
19: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson. Líder en vendes durant 5 anys. Aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
20: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
21: Estic venent casa meva i no me'n surto.
22: Has provat amb Properfy? Una agència online amb tracte personalitzat i que no cobren comissions, sinó un preu fix que només pagues si venen. Apunta, properfy.es. Jo em vaig estalviar molts diners. Es van ocupar de tot el procés fins a l'escriptura i van defensar els meus interessos com a propietària. Properfy, estalvien comissions i regala't il·lusions.
23: Hi ha sabors que defineixen un poble i l'Escala homenatja el seu producte més internacional.
24: Del 2 al 12 d'octubre, gaudeix de la ruta de la tapa de l'anxova. Recorre els locals del municipi amb el teu passaport digital i vota la millor proposta.
23: I diumenge 4 d'octubre, amb la festa de l'anxova 2026, gaudeix del pregó i l'anxova d'or. Tasta l'anxova a la vora del mar al ritme de les havaneres a Morets de Mar.
24: Consulta tot el programa a visitlescala.com.
25: Mamma Mia, el musical arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'Ava. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a Mamma Mia, el musical.es i uneix-te a la festa de l'any.
26: Aquesta tardor, el Banco Mediolanum Guitar BCN et porta els teus artistes preferits als escenaris més emblemàtics de la ciutat.
27: Deixa't portar per la delicadesa de Valeria Castro. Emocionat amb la poesia de Jorge Drexler.
26: Vibra amb l'evolució d'Amaral i explota d'energia amb Viva Suècia al Palau Sant Jordi.
27: Reviu els grans clàssics de Miquel Erentxun al Liceu i sigues testimoni del gran retorn de Pastora a la Sala Apolo.
26: Descobreix tota la programació i aconsegueix les teves entrades a guitarbcn.com.
28: The Champions!
0: Uau! Wow. Acaba de tenir un accident ara a la carretera amb algú que estava escoltant els taloners a tot drap, eh? T'ha sortit un gall, no, un corral. T'ha sortit del coll, nena.
29: Hi ha gent que em diu, hauries d'anar a la logopeda. Jo, sí. que no, que és incurable,
0: això. Això és un pòlip o un algo, eh?
29: Un pòlip. Tinc les cordes, tinc el coll llaurat com si hagués passat 8 tractors per aquí dins, nen. No passa res. No passa res, no passa res.
12: Els taloners del versió RAC1 i a prendre pel sac les migdiades.
28: The Champions!
0: Atenció, perquè porto una gran notícia per la butxaca.
29: A veure...
0: Si uniu les assegurances del cotxe i la llar amb la fórmula cotxe-casa de línia directa, estalvieu directament, efectivament, una gran notícia. Doncs atenció, perquè ara està millorada amb la nova assegurança de la llar. No us ho penseu més i truqueu al 917-700-700. 917-700-700 o entreu a líniadirecta.com i recordeu... Uniu les vostres assegurances de cotxe i llar i estalvieu directament. Ara sí, continuem. Mira, avui has tingut amb temps. Sí. I he vist com us estàveu esperant a tornar a publicitat, eh?
2: Bueno, perquè l'Òscar és un tio, el nostre pilot, molt pragmàtic i li agrada el que hi puntio de...
0: D'arribar
2: a l'hora.
0: A l'hora. Molt bé, m'agrada, m'agrada.
2: Té allà esperant. Quan anem per aquí, però vam té esperant.
0: Sí, no, sí. Que normalment arribes just al moment, però avui estàveu esperant.
2: Sí.
0: I heu fet bé perquè heu arribat just a l'hora, que falten 10 minuts per arribar a les 4,
29: sí.
0: I que podem saludar el Marc Llibre. Bona tarda, Marc.
30: Bona tarda.
0: Vinga, que em ve Rossell, repassem pels més mandrosos, pels que s'acaben de llevar ara, l'actualitat del cap de setmana.
1: Ni informatiu amb retard, ja ho sabeu. Si una cosa no falla, la seguim repetint fins que us canseu i em foteu fora, d'acord?
29: No passarà mai, això.
1: No, home, no. Vinga, Lucas.
2: Vinga, va, quina ha estat la vergonya del cap de setmana?
1: Doncs l'anomenada Marxa por la Dignidad, convocada per Societat Civil Espanyola aquest dissabte a Madrid, que demanava la dimissió de Pedro Sánchez i pràcticament la ressuscitació de Francisco Franco.
0: Españoles!
1: Sí, una manifestació en el que hi havia era bàsicament franquistes, eh? I franquistes que no s'amagaven, eh? O sigui, es veien moltes banderetes amb el pollastre, els agrada molt. Sí, semblava el KFC, allò, una mica.
3: Españoles, es domingo de pollos. Y no precisamente de pollos a las...
1: No. Uns manifestants molt civilitzats, civilitzats i simpàtics.
29: A veure, intenta-ho,
1: una altra vegada.
2: Saca tu bandera i tu DNI, no?, si és noche de pollos.
1: Sí. Això, molt civilitats i simpàtics que van estar parlant amb la gent de Televisió Espanyola.
3: Gente que ha ido a pasear al perro. Y curiosamente, todos los perros tienen el mismo apellido.
1: Escoltem els manifestants que tenen tela.
4: ¿Te crees que se vivía mejor con Franco que con Sánchez? Sí, 300.000 veces más. Prefiero a Franco a este asesino que tenemos y a este criminal. ¡Hijo de la gran puta! Estoy vestida con una coraza al estilo romano, con las faldetas, porque estamos en guerra, nos han declarado la guerra. El ejército tiene que intervenir.
5: Sánchez es un traidor. Yo le he regalado, le he comprado una soga con el nudo hecho. Luego el resto del trabajo que lo haga él, como Judas. Judas traicionó a Cristo y él mismo se dio cuenta que dice, venga, he metido la pata o lo que sea, no tengo dónde meterme, pues este está parecido.
1: Bueno...
2: I aquesta gent vota com nosaltres, eh? Bueno, i no li agradaria votar.
29: Cada cop que jo dic que no hauria de votar tothom, a mi se'm crida aquí.
0: Però és que ells també pensen que no s'hauria de votar, eh?
2: Tinc un dubte. Això ve des de petits, que els hi va faltar l'oxigen al sortir, o com va anar el tema?
1: Suposo. Aquí el tema és que sembla un manicomi, realment. I no, i és gent que està...
0: Que fa la seva vida normal.
1: La seva vida amb total normalitat.
2: Que sembla normal.
1: Hi ha una senyora que diu que anava vestida de romana... Qui pugui que miri el vídeo, perquè la disfressa és una caixa de cartró amb una capsa.
29: Això ja ho va fer el, com se diu, el de Ciutadans, que va fer fotos despullat. Sí. M'has deia?
2: Recordeu que aquests vídeos són de l'especial que va fer Males Llengües a Televisió Espanyola, que va estar a la manifestació que van fer i que va agafar ben bé personatges. M'hagués agradat... Podríem haver anat, eh? Això
29: però
2: és que faci una
29: allà
2: manició,
29: no has de buscar els personatges, perquè algú que pensa això i que defensa aquestes idees en si mateix...
0: No, normal,
29: home. No, això, exactament.
0: Mira, estic de...
1: No, totalment. I el de la soga... Bueno,
29: Parlem-ne. Parlem-ne.
1: Vull dir, sense cap tipus de pudor...
2: El de la sogra?
1: El de la soga.
2: Ah.
1: Ha dit que té una soga preparada per...
2: Havia entès que
1: per Pedro Sánchez, perquè és... No, per això no, d'això no en té.
0: Ara, també, has de ser d'una pasta tan diferent. Ser el president de la Generalitat, del govern, i estar a casa teva, veure això, i dinar tranquil, penso, ostres, quin temple que diuen.
6: Veu la tela tot, ja.
0: Sí. Mira, Pedro Sánchez, eh?
2: Déu meu. Bueno, anem a per més coses, va. Quins són els afortunats del cap de setmana?
1: Tots aquells que hem pogut comprar les entrades per veure actuar en directe els germans Matamoros de Manchester.
2: Crec que és la millor descripció. Els Matamoros de Manchester.
0: No sé... Ja. Bueno, si els vessis competir en una cosa en concret, no sé qui guanya.
1: Qui guanyaria seria un bon combat, eh? No ha estat fàcil, són pocs els afortunats que hem aconseguit superar aquesta barreja d'escape room i venda d'entrades que ha proposat el grup Oasis per la seva propera gira el 2017.
2: Es pot saber quant t'han costat les entrades?
29: Tu tens?
1: Sí, 204 euros.
29: Cada una!
0: Ens hi veurem, eh?
1: Sí?
0: Jo també l'he aconseguit.
1: Jo vaig dissabte.
2: Que llueva dinero.
0: Ah, jo també hi vaig dissabte.
1: Mira, vas a pista?
0: Vaig a pista.
1: Doncs
0: vaig a pista.
1: Segur.
29: Cada una, 200.
1: Sí, ja em vaig comprar 4.
2: Home, jo crec que arribes allà
29: molt
2: i et fan un massatge als peus i tot. 204 euros per veure
29: Oasis. No, no vau escoltar aquest cap de setmana al Bundó, que van trucar a la Júlia Cot, que ella va desistir perquè cada una li costava 400 i pico.
2: Què m'estàs dient?
29: Sí, i entrades de 1.000 euros amb hotel i avió. Però què és això?
0: A Barcelona potser no et cal l'hotel.
1: No cal l'hotel i avió. És molt exagerat, no agafar-te un hotel si és a Barcelona.
29: Però vindrà gent de fora, nens.
1: Això sí.
2: Gent de Ripollet, no?
29: Exacte, gent de la Furiola, també.
1: Bueno, per aconseguir les entrades...
0: Que tot això, perdona, n'he comprat 4, eh?
1: Sí, jo també 4.
0: Sort que dels altres 3 m'han fet visum 2 només, eh?
1: Vull dir... Jo porto els 3, ja. Bueno, per aconseguir les entrades, els fans del grup britànic hem passat més filtres que una foto d'Instagram. Primer, registrar-te per la venda d'entrades. Això ja automàticament, si eres despistat o no et manegues bé per internet, descartat. Sí. Segon filtre, rebre el codi. Aquí era l'Atzar, qui s'encarregava de fer-te fora de l'equació. I el tercer, purament econòmic, perquè és això. A final de mes, qui té entre 200 i 400 euros? Nosaltres perquè treballem a la ràdio líder i ja sabem que caguen pasta,
0: sí,
1: però...
0: Sí. Em van donar un truc, per si esteu una altra vegada, en una altra ocasió, en una cua virtual...
29: Jo no ho faré mai
0: que
29: més.
0: És que estàs, et van dient el descompte de temps, no? Queden dos minuts perquè entris a la cua virtual. Doncs quan apareix el missatge, queda menys d'un minut, has de fer un refresh en aquell moment.
1: Ah, doncs jo no m'atrevia, em feia molta por, dic, com faci refresh...
0: S'ha de fer el refresh just abans. Ah. I llavors ja entres a la cua, diguéssim, real... dels primers.
29: I és que a partir d'ara només penso anar a concerts de festa major, vull dir, s'ha acabat.
6: Ara.
29: Ja ho vaig passar fatal per la Rosalia, ho vaig passar pitjor per Oques Grasses, ja no ho he intentat amb ningú més. Ja pot vindre Nostre Senyor a cantar flamenco, que jo ni així ho intentaria. S'ha acabat, que és això.
6: Per l'únic grup que m'he desviscut i m'he deixat allà estar enganxat, la Fúmiga. I anem a València. L'única cosa que m'ha fet paneta, dic, ostres, per l'únic grup que jo et deixaria fer...
29: Jo no ho faré per ningú més. Acamparia. O sigui, si l'oci ha de ser tan complicat, que és el que diu un altre. Punto, tio. Ja treballo cada dia 8 hores i sóc autònoma. I... A més, he de fer aquestes noms.
1: No, les festes majors...
29: Oasis, who? Ara. Jo a partir d'ara, Hotel Cochambre, i punto.
6: Vinc a fer una proposta.
29: Dís-me-la.
6: Qui ve a entrades i segurament no té cua virtual és lo Pau de Pons, que farà una gira per Catalunya.
29: L'he vist avui.
1: Ah, doncs mira.
6: Si voleu comprar entrades, lo Pau de Pons, però... actuar a Reus, a Vic, a Lleida i a Barcelona, a l'Odegat.
0: Ara ja s'està saturant com els Gallagher, eh?
1: I com es compren les entrades en paix, no?
6: Són intercanvi de gallines.
29: No he vist una gallina en sa vida, lo Pau de Pons.
6: Pues mira que té uns collons.
29: Sí, això sí, no tan grosses com els teus, però déu-n'hi-do.
6: Ai! Bueno, a veure, seguim. A veure, quina ha estat la polèmica del cap de setmana?
1: Doncs la playlist que va proposar Josep Montero, el cantant de Carcasses, per acompanyar el piro musical de les festes de la Mercè. Les xarxes socials treien foc davant la tria musical de Josep Montero, que no entenc per què sorprèn tant, perquè és exactament el que podíem esperar d'ell, no? Vull dir, és com si una planta de marihuana li tingués Spotify i hagués fet la... No? Bueno, la qüestió és que cada any algú es queixa.
6: Estàs finíssim entre els Matamoros, els Gallagher, i una planta de marihuana.
29: És que és molt bo, aquest noi, eh?
1: Sempre tothom es queixa, perquè amb la Rosalia els Estopa tampoc ens va agradar. A més, sempre triem algú, perquè faci aquesta tasca de triar les cançons, a més, algú que es dedica a la música i després no ens agrada. Que ho faci el ChatGPT.
6: Totalment.
29: Correcte.
0: O que ho faci un programador o programadora musical, també.
6: L'Albert Buscarons podria fer-ho, eh?
0: Això, gent que es dedica a fer llistes...
1: Bé, però la qüestió és que no agradarà mai. Aleshores hem de triar algú, que en aquest cas seria el ChatGPT, que si l'insultem no es senti malament després, perquè, clar...
0: I Estopa, la primera cançó que va posar Estopa era d'Estopa?
1: Jo diria que no.
29: No, no.
0: Rosalia, la primera cançó que va posar Rosalia era de Rosalia?
29: No.
1: És que a la Rosalia la van criticar perquè no va posar cap en català, diria, si no recordo malament.
29: Sí. Avui ho han dit aquest matí. La Rosalia potser em va posar dos i els Estopa una. Va anar per aquí, un número molt baix. El Montero va ficar primer anglès, després català i després castellà, només dos. I de cantants catalans.
7: Alerta, alerta, alerta, alerta, M.C. Alerta, Marc Serra!
8: Què tal? Bona tarda, com esteu?
0: Bona tarda, Marquitos.
8: Vinc a fer dos apunts. Primer, jo vaig rebre el codi d'Oasis,
29: sí?
8: Però sóc fan desganat. Vaig entrar al cap d'una estona.
1: Ostres,
8: les entrades,
6: tot el rotllo, no?
8: Les entrades eren molt cares. Però no puc criticar ningú perquè va ser deixadesa meva. Vaig pensar, dino, quan acabi de dinar, ja m'ho miraré.
0: Hay tiempo para comer.
8: Sí, ja vaig rebre actualització, solo queda un número muy reducido de entradas disponibles en el siguiente rango de precios.
29: Imagina't.
8: De 481 a 650.
6: Uau. Barato.
8: Per tant, vaig pensar, bueno, ni cola virtual ni res, continuo dinant i ja està. I vinc a adreçar-vos una pregunta que avui crec que és un dels debats del programa, que és que hi ha una comunitat de pares i mares que consideren que quan el seu fill ha de néixer, els familiars no poden venir immediatament.
29: Molt interessant.
8: És tot un debat, llavors, adreçat als que sou pares... o familiars, també, de gent que ha tingut una criatura. Què us sembla, això? En el sentit de dir, ja us avisarem... Ara, com que molesteu una mica, o sigui, no convertiu això en els germans Marx, saps? Com ho veieu, el tema aquest?
1: A mi va passar amb les meves nebodes, que vaig trigar un parell de dies a que se'm deixés anar...
8: No se t'autoritzava.
1: No.
29: A favor.
0: Veus? Perquè, clar, també el tema aquest
1: es va intuir que jo molestaria, ja.
0: Això ho ha de decidir la persona que acaba de donar llum de com està de salut, no?
8: Però no és un tema de salut, eh? És com de... O sigui, el que és la teoria és que s'està creant el vincle entre els pares i la criatura, i per tant aquí la resta de família família com que molesta, saps?
1: Clar.
8: Que és aquest el
1: després,
8: tema.
1: Després, pels aniversaris i la Mona i tot això, sé que hi ha d'estar el dia que toca. No, jo no puc agafar ja la meva fillola, no li puc dir, escolta, la Mona serà dintre un parell de dies.
0: Sí, ara m'està
8: un vingre. Ara potser
29: molesto. Saps que quan és una criatura, de cop, tothom és tutor legal d'aquella criatura, tothom és propietari d'aquella criatura, m'explico? Jo vaig veure, quan va néixer amb un germà petit, va haver un moment que en aquella habitació, potser eren 20.
8: Això?
29: I ma mare feia unes hores que estava traient aquell cap.
1: A mi se'l demanar,
29: molt gros.
8: I els pares demanen una altra cosa, que també crec que s'ha d'analitzar, que si vas allà, que vagis a fer alguna cosa útil. Per exemple, netejar la casa.
29: Molt bé.
8: Ah. O
6: això és de veritat.
8: Ho escoltarem d'aquí 45 minuts.
29: Fantàstic.
8: Amb uns pares que han establert aquestes normatives.
29: A favor.
8: Vas a llançar la brossa. O sigui, en lloc de portar una cosa que no farà cap mena de servei a la casa, portar un os de peluix enorme...
0: Tàpers.
29: Saps què passa? Que molta gent et porta la seva opinió que no has demanat. Mal que mal, si porta l'opinió que tregui la basura.
6: Perdona.
29: És que jo seré així, si mai pareixo. Allò ha sortit pels meus baixos, m'explico.
8: És que crec que amb aquest humor no vindrà ningú. No cal que els hi diguis que no vinguin.
29: Això espero.
6: Però, perdona, estic una mica en xoc. Hey. És per si ho entès bé,
8: sí.
6: Però...
8: Segurament no, però digues.
6: La cosa és que tu tens un fill i li dius a la gent que vingui...
8: Sí. Familiars,
6: familiars, li dius a la teva sogra, vens, però em neteges la casa.
8: Exacte.
1: No, és acollonant.
8: Exacte.
6: Perdoneu, vull dir que caigui el puto meteorit.
1: Sí.
6: És així. Ha arribat un punt que ja...
29: A escolta, favor!
0: He de dir que hi ha rams de fuet i tot, perquè, clar, fins que les persones gestants no poden menjar segons quins productes crus.
6: Mira.
0: I la gent va amb rams de fuet als hospitals...
6: Mira.
0: Perquè la que acaba de donar llum pugui menjar fuet.
6: Et dic una cosa. Abans, a l'època medieval, s'emborratxaven, menjaven fuet, fumaven, i segurament estaven llaurant fins abans de sortir el net.
29: I l'esperança de vida era de 3 anys.
6: Bueno, però el net sortia fora.
0: Sortia
6: el net sortia davant.
0: Ara. Sortia...
6: El net sortia davant en un piti.
0: Jaume primer.
6: Ara.
29: Ell no sap per què hi eres, saps?
0: Bueno, que ho expliquem després, això.
6: Bueno, deixa'm somiar.
29: Marc Serra, que interessant aquest tema. M'agrada molt que l'abordeu.
0: Ja
6: com cada tarda escoltarem el versió RAC1.
0: Sí,
29: evidentment.
6: I t'hem de dir una cosa. Molt millor amb tu que amb el
0: clapés.
29: No
0: sempre.
29: Té res a veure.
0: Avui l'escoltarem.
29: Clapés ja vindria aquí enfadat. Ai, ahir la platja.
6: La meva filla, quan va néixer, no sé què. Sí.
0: Ell és de...
8: Els dilluns? Jo no vindria a treballar.
6: I mira, no ve.
0: Està complint la seva paraula.
8: I què va passar? Que la famosa entrevista, a quin dia li van fer?
6: En dilluns.
8: En dilluns. Ja està tot explicat.
29: Molt ben filat.
6: Visca el Marc Serra!
9: Els taloners, qui vingui després, sempre serà millor.
10: La llei d'habitatge diu que, quan acabi el teu contracte de lloguer, el següent no te'l poden apujar. I que si a la teva zona falten pisos, s'ha de construir més habitatge públic i protegit. Això i molt més diu la llei d'habitatge. Aplicar-la depèn de la teva comunitat autònoma. Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana. Govern d'Espanya.
11: Ja arriben les festes tradicionals de la Sega de l'Arròs a les Terres de l'Ebre.
13: Tradició, cultura i natura en família.
11: Lo 4 d'octubre a Amposta.
13: A més, gaudeix de les jornades gastronòmiques de l'arròs del Delta de l'Ebre de l'11 de setembre a l'11 d'octubre a restaurants de la Ràpita del Tebre, l'Ampolla i Amposta.
11: Més info a terresdelebre.travel/festesarròs.
13: Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera, amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
14: Botifarres alineades i corbata dels diumenges. Tot a punt, Núria.
15: El taulell brilla com un mirall, cabells, tot a lloc... Tot a punt per obrir.
16: Del 5 al 12 d'octubre arriba la Comerciada, la festa del comerç local de Catalunya. 32 ciutats i pobles del país. Música, espectacles, festa i molts vals regal. Sortim a fer bategar els carrers. Tota la informació a lacomerciada.cat.
17: Ràdio en directe.
18: Actualitzada al minut.
19: Alertes d'última hora.
18: RAC més 1.
17: Notícies.
19: Podcast.
18: Contingut exclusiu.
17: Escolta.
19: Navega.
17: Descarrega.
18: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC 1.
17: Fàcil, còmoda.
19: Intuïtiva.
17: I renovada.
18: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
30: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil, cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
3: RAC1 i Filmax us conviden al cinema. Veniu a la preestrena d'Escape Room 2, que arriba als cinemes el 9 d'octubre.
12: Descobrireu la nova situació límit a la que s'enfronten l'Edu, la Marina, la Vicky i el Rai. Tots quatre es retroben en un antic parc d'atraccions i amb un missatge inquietantment familiar.
20: Teniu 60 minuts per sortir d'aquí o morireu.
3: Si voleu optar a una entrada doble per la preestrena de Escape Room 2 el dimarts 6 d'octubre a Barcelona, Lleida, Girona o Tarragona, ompliu el formulari que trobareu a rac1.cat.
21: Les seves entrades, sisplau.
22: És que nosaltres estem convidats.
3: Aquest mes, veniu a la preestrena de Escape Room 2 amb RAC1. Tots som 1.
23: RAC més 1.
3: Aquest dimarts, l'Eurolliga de bàsquet es juga a RAC més 1. A les 6, Dubai-Barça. Duel amb morbo pels blaugranes que s'enfronten a un vell conegut, Xavi Pasqual.
24: Fins un altre de Justin Somi, ara sí! Ara sí, Just! Ara sí, Just!
3: Viviu-lo en directe a l'app i al web de RAC1 amb Dani Aguilar, Xavi Puig i els comentaris de Jordi Colomer. Aquest dimarts a les 6, Dubai-Barça de l'Eurolliga. El millor bàsquet d'Europa juga a RAC més 1. I feel
23: devotion. RAC més 1.
3: Tots som
23: més
3: 1. It's showtime.

0: És en directe amb tots vostès per tot Catalunya, la banda del Versió RAC1. El muntatge musical Xavi Alujas i Àlex Arbiol. A la producció Xènia Lobo i Anabel Luna. Els guions Marta Cailà, Míriam Díaz, Esther Muñoz, David Solans, Mònica Folquet, Joan Torres i Marc Martínez. El temps afegit Edgar Fornós i Arnau Vila. I la col·laboració dels màpets del programa Oriol Cruz, el senyor Boigas, Edu Mutante i Marcelí Virgili. La veu de Catalunya, Montse Llussà. I ara, amb tots vostès, un locutor que si un dia fa un mal programa, fa servir l'excusa de Cholo Simeone.
1: Y está claro que tenemos que trabajar bastante. Ya les venía diciendo que estamos en construcción, aunque no le guste al que lo quiera escuchar, pero el equipo está en construcción y todavía necesitamos aceitar varias cosas.
0: Marc Serra.
2: Bona tarda, què tal, com esteu? Benvinguts al Versió RAC1. Passen 8 minuts de les 4 de la tarda. El senyor Marcelí molt enfadat amb aquest tema que us comentarem d'aquí una estona sobre si s'ha d'anar a visitar els nounats o no. Cadascú té la seva opinió, senyor
3: no
2: Marcelí.
3: Mai, vull dir no que... he tingut mai ningú criatures, sinó que aquesta colla que sí? ara surten aquí. Abans no n'hi havia hagut mai ningú de criatures. No en tenien abans la gent de criatures. Venien de les cigonyes, de París.
2: Bueno, però vostè... O sigui,
3: Però
2: vull dir, vostè quan neixen les criatures... A favor o en contra d'anar-les a visitar?
3: Anar-les a visitar quan m'assembli. Si són família, eh? Si sí. no, perquè els he d'anar a veure. No, a vegades. A vegades he anat amb algun... Algun del barri he anat a veure. Sí.
2: Vostè estaria més, gairebé que està més a favor de no anar-hi, no?
3: No, anar-hi.
2: Però vostè diu que hi vol anar quan...
3: Anar-hi, portar-hi. I es porta un regalet,
2: sí,
3: però vull dir hi vas de 8.
2: Vostè hi va quan li dona la gana. No quan li diuen.
3: Exacte.
2: Això és el que ve a dir una miqueta a la família, que ja hi passaran. No cal anar-hi el primer dia.
3: Per què no?
2: No ho sé, perquè molesta, no, home, perquè hi ha coses
3: molestes,
2: que...
3: Ja
2: ho explicarem d'una estona.
3: Si encara els ajudes, perquè són uns pares que no saben res de la canalla, encara els ajudes.
2: Ah, ui, vostè és d'aquesta... Montse Llussà, bona tarda.
4: Què tal? Bona tarda.
2: Mònica Folquet, bona tarda. És vostè dels que va donar consells, no?
3: Home, i tant, no l'aguantes bé.
4: Té gana.
3: Ara té gana, que no veus que plora de gana, plora de son, no veus que s'ha fet caca.
4: Exacte.
2: No veus que s'ha fet caca?
3: Clar.
2: Creu que no ho veuen?
3: No sé si
2: la pudor.
3: No, hi ha moments que els pares estan tan atabalats els primers dies que no saben on són.
2: I per això es reforça aquesta idea que potser més val que no hi vagi. Perquè si d'anar vostè amb els seus consells, té caca, té gana i tot això, s'ho podia estalviar.
3: Jo vaig a gent que acaba de néixer que no conec, perquè són del barri, però no...
2: Com si fos un funeral, no?
3: Igual que vas a un funeral.
2: Passar la tarda...
3: Jo hi vaig.
2: No, no, si ja ho sé.
3: A gent que no conec... Com que vaig sovint a les Corts a veure les obres del Camp Nou, passo també pel...
2: A la tarda feta, eh?
3: Sí, home, no.
2: I tant.
3: A la tarda i al dematí.
2: Sobretot el dia fet, eh?
3: El dia fet. Passo pel tanatori de les Corts i entro i dono el pes...
2: Amb quin criteri entra una sala o una altra?
3: Depèn.
5: De l'apellido.
3: Depèn de si hi ha conversa o no, saps? Vull dir, si un té conversa, que el coneixia, sí, bueno, de lluny, però si ens coneixíem, sí, ai, que ves també com se mor i tant. Llavors, però ens diuen que se mor, perquè a mi m'han dit... No, doncs... Llavors, si s'organitza una conversa...
2: Sí, si queda, si no, cap a casa.
3: Si no, cap a casa.
5: I entres a veure-lo o no?
3: Sí.
2: Vostè també hi va?
5: A vegades sí, però...
2: Que van tots dos?
5: Sí, però jo no entro a veure-lo.
3: És més, te diria una cosa... Si fan la caixa tancada, els dic, com és que no l'ensenyeu?
2: Això ho trobo de molt mal gust perquè és una decisió que ha pres la família.
3: No, és molt lleig. L'has de veure el mort,
2: I si ha quedat... que no es pot veure?
3: No, ja hi ha els tanatopractors...
2: Sí, clar, però hi ha coses que es poden arreglar,
3: No, si a la poc o molt l'arreglen.
2: Si has estat tirotejat per una banda...
4: També l'arreglen,
3: Sí.
4: I tant.
2: Depèn d'on hagi anat.
3: Tapen el forat amb una mica
2: de masilla.
4: Però és una cosa que depèn de la família. Sí, és a dir, vostè no és ningú per dir que vull veure la persona afinada.
3: No, sí que soc. No. Perquè tu has de veure que la persona...
4: No, vostè no ha de veure res.
3: La persona... Tu, que la... Qui enterren allí? Al millor, vés a explicar què enterren. Potser no hi ha una persona allí.
2: Que desagradable. Ho estàs passant malament.
3: Potser hi ha vingut, senyor.
2: Obri això.
3: Obriu la caixa,
2: Home, va. Bueno, avui vivim la ressaca d'un innovador piromusical, el veu veure?
4: No. Sí, sí, jo el vaig veure des del terrat de casa.
2: Molt bé. Ah, molt bé, eh?
4: Clar, sempre pujo, sempre pujo.
2: Es veia bé?
4: Sí, més lluny, perquè clar, ens queda com...
2: Però només el veies o tenies la televisió de fons per escoltar la música?
4: Bueno, la tele no la van pujar al terrat, eh?
2: Ah, bueno,
4: van pujar al mòbil.
2: Ah,
4: i llavors sentíem, però clar, anàvem a destemps, però bueno, almenys sentíem la música.
2: Però és que tot va a destemps, eh?
4: Tot va a destemps.
2: El piromusical, la música...
3: I no ha anat,
2: no ha anat mai no coordinada, tant. Jo, és que a mi em va agradar. Veig
4: uns a mi les cançons em van agradar.
2: Llavors hi havia alguna altra cosa, i potser vull dir, gent que no sabia ni què es deia, però bueno, en general em va agradar. Bueno, estem en aquest ressaca d'aquest innovador piromusical de la Mercè. Ha agradat a molta gent, però també ha rebut moltes crítiques, algunes d'elles cap al responsable de fer la tria de les cançons, que és el cantant d'Oques Grasses, Josep Montero. Aquí ja podem saludar. Josep, bona tarda.
6: Què passa, penya?
2: Ui,
4: hombre, què ha passat avui?
6: Què vols dir que ha passat? Què t'ha passat?
4: Home,
6: a tot,
4: que sempre...
6: tia?
4: Perdona, m'has de començar per la
6: música. Què t'ha passat a tot, tia?
4: Perdona, però ho dic perquè sempre comences cridant com un beneit.
6: Bueno, si no vull cridar,
4: doncs
6: no crido.
4: I ara estàs baix,
6: vale?
4: I a més acabo de dir que em va agradar la teva selecció. Vull dir que
6: clar,
4: no entenc clar, aquesta susceptibilitat.
6: De... No, està guai, està guai.
2: T'has de ressaca, no?
6: A mi també em va encantar. Sí, estic de ressaca, sí, sí. Tia.
4: Sobretot perquè et vas posar tu mateix.
6: Bueno, clar, tio, clar. És que la gent vol això, sí, saps?
2: Vas posar tu mateix molta estona, eh?
6: Això és el que vol la gent, vull dir... Sí. Hi ha gent que no sap el que va criticar. A mi el que m'ha arribat és que la gent s'ho va passar de conya, que va estar guai. Una tornada
2: guai. Doncs depèn de qui llegeixis, eh? Perquè mira, si vols... bueno, és... Sí, no, sí que ho llegeixo. Dic, no és per fer-te el lleig, però a veure, per exemple.
6: Ah, sí,
2: crítiques, crítiques que van haver-hi. Sincerament, el piromusical més sonso de la història. Va ser un piromusical digne dels anys 90. 40 cançons en anglès i la resta en català, la proporció.
7: Ah, això és veritat. Ben...
2: Bueno,
7: una vergonya.
2: Tantes, eh? Una vergonya amb la quantitat de grups catalans i cantants que tenim a Catalunya. Mare meva, el Josep Montero d'Oques Grasses. Quina cosa més egocèntrica posar un munt de cançons del seu propi grup al piromusical.
6: La gent va als oques, tia.
2: Però poc professional i molt pedant. I després l'Òscar Nin, bueno, que sempre menja a part, diu, espero que demà el Clapés, que no hi és, comenti el piromusical i ho farem nosaltres, la realització, la playlist, les enganxines als costats de la pantalla del Josep Montero, la selecció del moll de la restauració, la promoció de xou d'Oques Grasses en les pits de Dolceida, etc.
6: Aviam, aquest teo...
2: Per al·lusions,
6: aquest Josep. Teo és el que es fa dir mossèn, no?
2: Sí, mossèn.
6: Ah, doncs que se'n torni a l'església, teo! Que la penya no està per sermons, teo! I els que critiquen que vaig posar cançons d'oques, doncs no sé què es queixen, perquè la penya va boja pels oques,
2: és
6: eh, tio?
2: És veritat, has omplert quatre estadis,
6: exacte,
2: per tant.
6: Exacte, tio, quatre estadis, tio. Qui ho ha cardat, això, eh? Qui ho ha cardat? Ressuscitem el puto Michael Jackson per igualar-nos, o què, tio? Ja posa la música que vol la música que vol la penya, tio.
2: Sí.
6: Només vull que la penya xali i li caigui la bava, tio. Sí o no? Sí! Exacte, tio. T'ho passem bé, tio.
2: També fa gràcia aquest Montero.
6: Mira, tio, saps
2: què? Més tranquil, no?
7: No crida, no crida.
4: Home, jo prefereixo, la veritat.
6: Bueno, tio, doncs m'he de reservar, tio. M'estic reservant per la
4: setmana. I et va agradar la presentació o què?
6: Clar, tio.
4: Te va agradar, eh?
3: Quina aquella...
4: Perquè ara
3: els...
2: El Dolceida, eh? El Dolceida.
4: Perquè ara els influencers són els que...
3: És una becària que han posat a TV3. És una becària.
2: No, no, és una influencer que treballa a TV3, que presenta la gran cita.
6: No, està guapa, tio, està guapa.
2: El que passa que va donar la sensació que no estava molt improvisat aquell discurs.
3: Ah, no sé, no.
2: Vull dir que estava bastant...
3: Jo quan vaig veure que ho feien allà baix, ho feien tan lluny, vaig dir, no m'ho miro tan lluny.
6: Va, saps què, Serra, tio? A la penya que em critica li dedicaré una última cançó al Pere Musical.
2: Sí?
6: Sí, escolta-ho bé, tio. Ara importa més.
8: A mi que mengin ol.
6: A mi que mengin ol. Espera, un altre. Ja pots agafar-ho tot i anar-te allò a tomar pel cul. Vinga, va, els que m'heu criticat aquí us deixo la música, teus. Mengeu-me el cul!
2: Un aplaudiment.
4: Perdona.
2: Com
4: pots aplaudir això, que
6: estem aplaudint?
2: No,
6: tiro
2: musical,
6: tiro
2: musical.
6: Tio, li pot molar el meu cul, saps?
2: Jo no sóc tan crític. Que sí que és veritat que el senyor que tenia la càmera a la barca devia acabar ingressat, perquè, clar, és una fe... has d'enfocar-ho des d'allà, eh? I la barca es movia i la càmera anava una mica d'herodes apilats, però la resta, a mi...
6: No, la resta està molt guapa.
2: Bueno...
6: Perquè sou uns negatius, tio.
2: També tens raó.
6: Entrevisteu els que diuen que està guapo, tio.
2: I ara què fas, Josep?
6: Jo què sé. Què faig? Jo què sé.
2: On vas, ara?
6: Aquí, em quedo aquí, no, tio?
2: Ah, doncs queda.
6: Vaja, que he vingut.
3: No fas no els concerts? Quan fa els concerts?
2: Aviat, no?
6: Aviat, sí. Em sembla que tocava d'aquí uns dies.
4: El Dolceida va deixar clar que hi aniria, no? Em va semblar que ho va dir unes quantes vegades, perquè era com una promo d'Oques Grasses.
6: Pues que vingui.
4: Aquella presentació.
6: Pues que vingui.
4: Sí, sí.
6: Jo amo la sola.
4: Bueno, tio, cada vegada em contestes malament.
6: Bueno, perquè ets una borde, tia.
3: Jo no
6: borde, tia.
3: No hi ha bon fil.
4: Com sempre.
2: Bueno, Mònica, adéu, Josep. Dic, dilluns amb núvols, alguns decebuts, podríem dir així, perquè ja es volien mullar al matí i no s'han mullat. Però sí que demà es veu que és el dia gros, no?
4: Demà, plat fort d'aquest episodi de pluja que s'espera. Ara veurem el Martí què ens explica. I, de fet, el Servei Meteorològic de Catalunya ha elevat a nivell alt de 4 sobre 6 els avisos per intensitat de pluja i acumulació d'aigua per demà. Per tant, és un avís...
3: 4 de 6,
4: És un avís taronja, en principi, protecció civil, a dir, aquest migdia.
2: 4 de 6. Sí, és que ho hem dit ja nosaltres. Què li sembla, 4 de 6?
3: Home!
4: És com un castell.
5: Em fot rimanilles.
2: 6 de 4,
3: No.
2: 4 de 6.
3: És el 10, és el 10.
2: Dic 6, és el màxim, 4 és el que ens toca, no?
4: 4 de 6 és taronja, per tant, tal com m'explicaven els responsables de Protecció Civil aquest migdia, ara mateix no es donen les condicions per plantejar-se l'enviament d'un S-Alert, però demà, en funció de com vagin les coses, sempre es pot canviar d'opinió.
7: Jo que a mi em serveix de pena l'hora quan vien, em serveix despertador. Em va molt bé, perquè si no,
2: vostè demana
7: no
2: un és alert.
7: Sí, sí, sí.
2: A veure, Martí Oliveres, bona tarda.
9: Bona tarda, com esteu?
2: Què tal? Votes? Benvingut, què tal? Martí. Sí?
9: Aquí
2: a veure,
9: estem, seguint tu.
2: La pregunta és... L'últim dia que es va enviar l'és alert... Hi havia la mateixa previsió que tenim per demà? És a dir, podien passar les mateixes desgràcies que demà o no? La previsió era inferior? Ho dic per saber o per intentar entendre si demà rebrem o no rebrem o ja s'hauria d'haver enviat o el que sigui.
7: Mira, el despertador!
9: No, està sonant, no s'espanti. No està sonant, de moment no està previst, com explicava la Mònica, però sí que n'hem d'estar molt pendents perquè tenim condicions perquè els xàfecs, quan descarreguin, fins i tot quedin una mica encallats i puguin descarregar durant molta estona, molta aigua, fins a més de 90 litres per metre quadrat en 3 hores.
4: Per tant, botes d'aigua, sí.
9: Exacte. Demà és un dia per anar previnguts.
2: Que li preocupa la Montse.
4: No,
2: cadascú el seu.
9: Clar, aigua a la bossa, pendents als desplaçaments, sobretot matinada, matí i fins al migdia a l'hora de dinar és el moment que podem tenir aquests aiguats costa i prelitoral, és a dir, les comarques més properes a la costa. Com més a l'interior del Pirineu, menys risc que hi acabi plovent amb aquesta intensitat torrencial de 40 litres en mitja hora, fins i tot més. Ja hem vist els últims episodis de finals d'estiu que hem tingut aquesta torrencialitat de més puntualment de 50 litres en mitja hora. I això és aquestes condicions que tenim de temperatures molt altes, venim d'un estiu complicat, el mar continua estant molt, molt més calent del que tocaria i serà sobretot aquesta nit, però més aviat matinada i demà al matí, quan podria ploure de manera irregular, és a dir que potser aquí ens fa un xàfec molt fort i el poble del costat no, i al cap d'una estona ho fa allà i aquí no. Per tant, aniran descarregant aquests patacs localment forts que poden deixar molta aigua en poca estona. Per això tenim avisada tota la part de la costa i del prelitoral, amb aquest avís de perill del Meteocat de 4 sobre 6.
2: Però l'última vegada que s'envia les alertes...
9: Estàvem en aquestes condicions de perill.
3: Veus?
9: De grau de perill.
3: I aleshores...
9: A veure, l'avís era el mateix.
3: Aleshores...
9: El que passa que la situació no és exactament la mateixa. De nou, on esperem aquestes pluges més fortes sí que és a prop de la costa, com va passar en el cas del Garraf Penedès, però a veure demà si agafa potser més Maresme, Vallès, i no pas
2: jo
9: la part
2: trobo,
9: del Penedès.
2: Jo soc com Vicenç Martí, trobo faltar les alertes.
7: Sí, jo
2: ara ja m'hi he acostumat.
7: Clar.
2: Jo ho faig servir com una alerta de pluja.
7: Sí, un despertador.
2: Per saber si has d'agafar el paraigua o no, trobo faltar fins i tot.
9: Llavors, cada dia que aquí a la tardor plou a Catalunya, clar, no,
2: perdona,
9: no pot ser
2: això. Si és 4 sobre 6, jo ho trobo prou important com per enviar un missatge.
3: Senyor Vicenç, tinc una pregunta per vostè.
7: Digue-li.
3: 6 sobre 6, què seria?
2: Ui.
3: Lo de Noé.
9: Oh, vermell, seria vist ja al màxim, que és molt, molt, molt probable,
3: però 100%
9: Noé, que caigui el cel.
2: Ara que diu Noé, he vist per les xarxes socials, a més, crec que no m'he menjat cap fake, que hi ha un grup d'investigadors nord-americans que han trobat l'arca.
3: Què dius, sí senyor? Allà a la muntanya, l'Ararat o Arafat o no sé com
2: es deia. Sí, exacte, aquí.
3: Sí.

0: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
1: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
2: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
3: El vespre, amb les botes, el paraigua, i no caurà ni una gota més.
4: Quan dius migdia, dius les 12 del sol,
5: mare
4: o
5: meva.
4: Que són les dues, o són les dues.
6: Ah, jo ja amb aquest vocabulari em perdo. No, perdoni, perdoni, ara l'he faltat.
3: Has tingut una mica...
6: Ara m'he passat...
3: La saps la que t'ha jugat, ara, eh?
7: Te n'has adonat tu mateix, no?
4: No, jo no penso...
6: Amb la mirada ja ens hem entès, amb el senyor...
4: No et penso dir res més en tota la taula.
3: Home, t'estava fent una pregunta tradicional, / científica, popular...
4: Migdia és l'hora del sol, quina
3: és? No t'ha donat la gana contestar-la.
4: Les dues?
6: Sí, sí.
4: Quan dius migdia, dius les dues?
6: Et diria les 10 perquè seran les 12.
7: Ui.
8: Quina hora és, ara? Quina hora és? Quina hora és?
4: Però les 12 del rellotge, sí. No del sol. Del sol seran les 10.
6: Ah, les 10. Ah, per tant, les 12. Les 12 del rellotge, no del
4: 12
6: sol.
4: 12 del rellotge.
3: 12 rellotge.
4: Perquè ara quina hora és? Perquè 12 del sol són les dues.
7: Si ara és un quart i mig de 5, realment
6: el
7: del sol, quina hora és?
4: Un quart i mig de 5.
6: Un quart i mig de 7, no?
4: Doncs és un quart... No, home, no!
6: Ah, no,
4: revés.
6: Del revés.
4: Revés, no?
7: És el revés.
3: De 3.
6: Sembla
3: 9. Un quart i mig de 3.
6: Ah, de 3. Exacte.
7: Escolta, Martí...
4: Vostè és Meteoròleg? Sí.
6: No, perdoni. Estic tenint un petit lapsus, eh? Des de que hem discutit... Jo
4: vostè
6: ja no
4: és Meteoròleg, estic... eh?
3: Sí. Bueno, en tot cas, hi ha una altra mala notícia, que és que els bolets no pinten bé, no?, aquesta temporada.
6: No, això diuen els micòlegs. A veure, clar, és que venim d'un estiu molt dur, molt eixut, amb moltíssima calor persistent. El bosc necessita aquesta humitat, necessita una temperatura més baixa, com a mínim que vagi oscil·lant una mica, i que aquest any no ho hem tingut. Per això el setembre, de moment, sí que és veritat que se n'han trobat, qui ho ha trobat, però no està sent una molt bona arrencada de la temporada.
3: No diré que me n'alegri, perquè hi ha molta gent que en viu i tot això, però almenys ens estalviem aquells pesats de... Escolta, que vens a buscar bolets. Jo, a més, no en trobo mai cap. Vull dir, passo un cap de setmana avorridíssim. Per tant, de moment, fins a octubre, veig que no em tocarà anar-hi.
4: Però, bueno, a veure, els bolets, perdoneu, eh? Digue-li. Els boletaires, també són uns maniàtics, eh? Tot
3: aquest... Ui, els boletaires!
4: No, perquè si plou, quan plou? Quan no plou? Perquè si plou amb la lluna, que ha de ploure, o no ha plogut, o ha plogut massa, o ha plogut poc, o... L'important no és el temps meteorològic, sinó que l'important és el lloc d'on venen els bolets.
8: Ara.
4: D'on venen? Això ja ho va explicar el senyor Juncosa el seu dia aquí al programa, quan el vam entrevistar, i ell ho deia claríssimament, els bolets no venen d'aquí.
8: No.
4: Per tant, els plans
3: per tant, vol dir que estem cometent un error i la previsió del temps no hauria de ser la d'aquí.
4: No encaixa amb el que hi haurà. És a dir,
3: sinó que hauria de ser del lloc on realment venen els bolets.
4: Si tu vols anar a buscar bolets, ja hi pots anar perquè hi ha un senyor que els va plantant per totes les muntanyes. Escolteu, un senyor Juncosa.
9: Els bolets ja no existeixen fa molts anys.
10: Però si diu que no existeixen, o sigui, què és el que anem a caçar quan anem a la muntanya?
9: Doncs jo soc reponedor de bolets.
10: Reponedor?
9: Reponedor, sí. O sigui, jo fico els bolets.
10: Perdó?
9: Perquè els bolets no existeixen fa anys.
10: Però reposa els bolets a la muntanya, vostè.
9: Sí, els bolets venen tots pràcticament de fora. No hi ha bolets. Jo he portat bolets de, per exemple, d'Ucrània, que són molt bons.
3: Veus? Ucrània.
9: D'Àfrica també venen molts.
3: Àfrica.
9: Hi ha de diferents llocs del Canadà.
10: Vostè el reposa a la muntanya. I llavors, aleshores, la gent va a caçar-los quan vostè...
9: A caçar-los no!
10: Bueno, agafar-los.
9: Ningú caça bolets, perquè els bolets fa anys que no existeixin.
10: Senyor Juncosa, gràcies.
9: Gràcies.
10: Adéu-siau, gràcies.
9: Diguem.
3: Per tant, seguint la seva lògica, que és el que li deia abans, la previsió del temps sobre els bolets s'hauria de fer a Àfrica, Canadà o Ucraïna. Que és d'on realment venen.
4: Exacte. Claro. Venen d'Ucraïna i de Bulgària...
3: I si allà fa temps de bolet...
8: I d'on hora d'Àfrica?
3: Allà es recullen i es planten aquí.
4: Sí, del Sàhara, de tot arreu.
3: Molt bé.
7: Del Sàhara?
6: Per tant, haurem de mirar els mapes d'allà.
3: Al Sàhara hi ha bolets?
4: Eh?
3: Dic, al Sàhara hi ha bolets? Vostè diu al Sàhara?
4: El senyor Juncosa els porta.
8: Ho ha dit, d'on era d'Àfrica.
4: Tu remenes, treus la sorra i els trobes per sota. Què et penses que hi ha sota?
7: Doncs jo em pensava que necessitaven aigua, els bolets.
4: Què et penses que hi ha sota el desert?
3: No havia pensat mai. Què hi ha sota el desert?

0: Bolets.
1: Hi ha de tot. Hasta morts, eh?
2: Home, això què diu? Sí o no?
1: Morts. I mumificats, eh?
2: Lawrence d'Aràbia, per exemple.
1: Lawrence d'Aràbia hi és, eh? Ara, amb la túnica i tot, eh?
2: Ja, home, clar.
0: Bueno, Martí, no marxis, perquè a Madrid sí que està caient un bon patac, que dius tu.
3: Sí.
0: Màxima pressió...
1: Però quan plou a Madrid, després plou aquí.
0: Sí, després
1: un dia després,
0: aquí.
1: Un dia després.
0: Fixa't. Bueno, doncs màxima pressió per Pedro Sánchez a l'espera que es concreti el decret llei que aprovarà demà el Consell de Ministres. Mònica.
2: Doncs si el PSOE negocia contra el rellotge els detalls d'aquest decret en matèria d'habitatge enmig de les protestes i l'acampada a la Porta del Sol a Madrid. A poques hores perquè arrenqui aquest Consell de Ministres, l'acord és complicat perquè les posicions de Junts xoquen amb les altres formacions d'esquerres com Podem o Esquerra Republicana.
0: I paraula d'Armenteres, és paraula que va a missa. Jordi Armenteres, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
0: Que volia, bona tarda, eh? No, volia comentar amb el Martí Oliveres com estan les coses. Quin problema teniu a Madrid ara, Jordi?
4: No, va, clar, que ens hem mullat una estona aquí sol. En aquests moments no plou, fa un quartet d'hora, 20 minuts, que ja no plou. Mm. Però sí que hi ha amenaça durant tota la tarda i tota la nit, no?
3: Mm. Sí, sí, és veritat que esteu en aquesta franja de la Clariana, eh, ara. Tenim una treva, però des del sud, des d'Aranjuez, per entendre'ns, van pujant nou ruixats cap a la capital, per tant...
4: Mira, ara comença a ploure de nou.
0: Vaja, vaja. Mira, vaja.
5: Esteu a sol i us heu mullat.
3: Abans dèiem cap al vespre, en principi, hi hauria menys risc. Per tant, les hores ara de la tarda, ostres, una mica insegur per aigua i després sí que cap al tard, no vol dir que faci net, però que encara es manté la inestabilitat amb menys risc de pluja que no pas ara.
1: Però Jordi, que va sense paraigua pels puestos.
4: Sentiu aquests crits?
0: Sí.
4: Sentiu aquests crits?
0: Sí.
4: S'arriben a través del micròfon?
0: Sí.
4: Val, estem en un xoc de realitats, que és la polarització política en aquests moments, i aquest campament de sol, a banda de fer moltes activitats en favor de l'habitatge, el que s'ha convertit també és en un plató dels influencers d'extrema dreta per venir a fer-se la foto i venir a gravar vídeos aquí. El que sentim en aquests moments és l'expulsió de Vito Quiles.
0: Ah, mira, t'ho anava a dir, eh?
4: Doncs res, ha aparegut res fa 5 minuts. Estàveu parlant amb el Martí i pensat, si entrem ara pràcticament no se'm sentirà. I m'he allunyat una mica i efectivament aquesta protesta, si la sentiu
0: sí,
4: molt
0: sí,
4: de fons...
0: Sí, sí, tant i tant. Sí,
4: ara continua, perquè a més ha vingut amb actitud totalment provocadora.
0: Home, com sempre.
4: D'una manera molt concreta, revelant la seva situació. I vaja, el circ mediàtic és aquest. O sigui, per molt que hi hagi aquest debat, la dreta també pretén aprofitar-ho precisament per...
0: A veure, Jordi, posa el micròfon, escoltem què criden.
4: Mira, no passaran? Una mica més. No passaran, no passaran.
0: Directe al so que ens arriba gràcies a l'Armenteres, a Sol, on hi ha tot aquest campament per reivindicar... Que viva la lucha de la classe obrera, diuen, eh?
1: Som als anys 30.
4: En aquests moments, sí.
0: L'última vegada que Víctor Quiles va anar a la Universitat Autònoma es va produir un fenomen molt curiós que això vaig pensar que se s'havia d'explicar. El dia que Víctor Quiles va anar a la Universitat Autònoma, a l'Autònoma hi havia un mercat de productes de proximitat. I la gent va anar a comprar al mercat de productes de proximitat tomàquets. I quan va arribar Víctor Quiles els hi van llançar. Per tant, el negoci, diguem-ne, rodó. Es van comprar tomàquets d'aquí, es van llançar contra Víctor Quiles, que segons ens explica l'Armenteres, veig que sempre és el mateix patró. Van allà a fer una miqueta el fatxenda, es fa quatre vídeos i després queda expulsat. No és el que ha passat, Jordi.
4: No sé si el tema de la provocació total i absoluta, que aquest matí ha vingut un altre dels elements que hi ha en tot aquest mercat mediàtic, que era l'Endongo, a més ha vingut provocant amb un frescó de gas pebre.
0: Ah, sí?
4: Ja veurem si hi ha alguna denúncia aquí. Sí, perquè això ho pots utilitzar com a defensa personal, però si no hi ha cap amenaça, no hi ha argument per portar-lo. És allò que explicàvem del Congrés dels Diputats la setmana passada, que està qualificat com una arma.
0: Exacte.
4: Si no és de defensa personal.
0: Ara mateix...
4: Aquest senyor ha vingut a defensar-se aquí d'algú. Ja ho veurem. Mira, continua, eh?
0: Sí, sí. Però tot això és per Víctor Quiles?
4: Hi ha una resistència. El problema és que m'he allunyat molt. Sí, estem en la mateixa situació.
0: No, t'anava a dir que...
4: Tothom amb les mans en l'aire aplaudint aquests moments.
0: Entra, Armenteres, apropa't, perquè jo crec que et sentirem.
4: Antifeixisme.
0: Sí, sí.
4: Aquí som els antifeixistes.
5: Em pensava que era el dels carrers, ara sempre nostre.
0: Bueno, és la mateixa tonada.
5: Sí.
0: Jordi, si ens haguessis de fer una mica de radiografia d'aquest campament, ara mateix, que entenem que acaba de caure un xàfec, com ens ho descriuries? Com estan els...

0: ànims i com s'ha organitzat?
1: Està ple, vull dir, des de les 6 del matí que hi hem vingut, des de les 6 del matí que estàvem explicant amb el Basté que aquí hi havia 350 tendes, poca broma, podem dir ben bé aquesta hora que les 400 ja les tenen muntades, i el que ha crescut també és aquest mar de plàstic que hi ha sobre les tendes per protegir precisament les tendes de tota la pluja que ha de caure al llarg d'aquesta tarda. És molt sorprenent perquè Sol, com va passar el 15M, en aquests moments s'ha convertit en un lloc de pas de tots els turistes que en aquests moments són a Madrid. De fet, és molt sorprenent com et veuen amb un micròfon i et paren molts turistes de fora dient què està passant aquí, què està passant aquí. No, això és una revolta en aquests moments per una demanda molt lícita, que és la necessitat de resoldre l'habitatge d'una vegada per totes, per una situació molt concreta que va passar la setmana passada. Quanta gent hi ha aquí? Doncs calculeu, si són unes 400 tendes, entre 2 i 4 persones, ben bé són 1.400, 1.600 persones acampades, i a partir d'aquí la gent que hi ve a col·laborar, vull dir, sol en aquests moments potser hi ha 3.000, 4.000 persones, és veritat que no està molt aparcada la presa, però hi ha molt moviment, hi ha molta gent que entra i surt, gent de Madrid que ve a participar d'alguna manera, i tots els guiris que també passen per aquí.
0: Hem vist fa uns moments a través de Televisió Espanyola un altre d'aquests influencers d'extrema dreta, en Dongo, em sembla que es diu.
2: Dongo Tete.
0: Sí, i he vist que és una miqueta el mateix patró, eh?
1: Sí, el que us deia abans, és el micròfon, primer, el del despebre del matí.
0: Ah, exacte. Fer 4 preguntes i ser expulsat. Una acampada que ha provocat les queixes tant de l'Ajuntament de Madrid com de la comunitat. Què diu Martínez Almeida i Ayuso, Jordi?
1: Doncs bàsicament que aquesta protesta no té cap mena de sentit. De fet, demanen una acció per part del govern espanyol. Recordant el que va passar el 15M...
0: Ai.
3: Digui.
2: Hola.
0: L'hem perdut, si et sembla, mentrestant...
1: Pràcticament...
0: Digues, Jordi, que t'havien perdut. Digues. No, que t'havien perdut.
1: 28
0: endavant.
1: Dies va durar...
4: Hola?
0: Endavant, Jordi.
1: Sí, dic que la protesta del 15M va durar 28 dies. Mm. Això ho havien total i absolut... Sí, ara em sentiu?
0: Ara sí, sentim,
3: sí. Digui.
2: Sento una senyora...
5: Que diu que ho graven.
0: Sí.
1: Mira... Ara em sentiu, d'acord?
5: Sí. Sí.
1: Això demostra que hi ha força gent, també. Quan les comunicacions comencen a fallar és que hi ha més gent de la que hi hauria de veure, del que està plantejat aquest espai públic per la gent que hi hagi, per les connexions d'internet que ha d'aguantar. No, dic, el Martínez Almeida i Ayuso demanen que la policia desallotgi. Les competències per desallotjar són de l'Estat, no són de la comunitat autònoma. Són de la policia espanyola. Llavors diuen que passi el mateix del 15M, obviant totalment que el 15M allò va durar 28 dies. Y Almeida y Ayuso hablan en aquests termes.
6: Pero también las cifras demuestran que lo que nos intentan hacer pues es algo muy visto ya, está muy visto tanto truco. Y también el hecho de actuar de manera ilegal, utilizando los intereses de todos, pero abandonando a la realidad en la Puerta del Sol, teniendo en cuenta que el gobierno y que la delegación en Madrid nuevamente actúan de manera ilegal, porque... Que no hayan resuelto esto quien tiene las competencias, que es la Policía Nacional, no puede ser culpa después de la municipal.
7: Y por tanto, el delegado del gobierno hace dejación de funciones única y exclusivamente porque está en la táctica que ya comenzó en la Vuelta Ciclista a España, que es tratar de reventar las calles de esta ciudad, tratar de reventar nuestra convivencia y para ver si obtienen un resultado electoral en mayo. Y nosotros exigimos al delegado del gobierno que actúe. Estudiamos las opciones legales para proceder contra el delegado del gobierno en caso de que siga rehuyendo el ejercicio de esta competencia.
1: I què diu el delegat del govern espanyol a Madrid? Doncs que la protesta és legal, per tant que és lícita, que no hi ha res desallotjat. Fa un moment hem sentit sirenes, ara mentre sentíem la presidenta de la Comunitat de Madrid i l'alcalde de Madrid, sirenes a la zona on hi ha Vitoquiles. Ves que no hagi de sortir d'aquí protegit d'alguna manera.
0: Seria molt probable.
1: Mira, sirena una altra vegada.
0: Veus?
8: Jordi, per aquí a l'acampada han passat uns quants famosos que venen a solidaritzar-se amb la gent que està aquí protestant, i també hem vist un cartell amb tot un seguit d'activitats que estan programades per aquesta tarda, que algunes ens han cridat l'atenció. Una xiqui assemblea... diverses...
2: La xiqui farà una assemblea?
0: No, és que no sabem què és això, tenim el programa d'actes...
8: Diverses activitats, Jordi, explica'ns una mica què s'ha plantejat.
1: No, a veure, al final em sembla que tots som conscients del que va passar el 15M, que allò va ser un fenomen que va transcendir les demandes fins al punt de muntar assemblees, taules rodones, debats, de convidar experts a poder fer debats amb gent que en sapigués una mica, al final ampliar els coneixements, i la idea en aquests moments és la mateixa, perquè ens ha sorprès molt. De fet, això, Mònica, que ho hem conegut a 2:45 PM, em sembla que t'ho he enviat, que ens sorprenia. Efectivament, hi ha una xiqui assemblea, Espacio para Peques.
3: Ai, pobrets.
1: Aquí de menors d'edat, ja us dic jo que no n'hi ha, i tampoc és un lloc gaire per menors d'edat, veient la que hi ha. Però al vespre hi haurà una crida a mobilització que es diu Todos a Sol por la Vivienda, amb una batucada i amb una història que es diu Fanfària.
0: Va, deixi explicar el Jordi, digues. Va.
1: Però a més també hi ha molts altres debats que pretenen enriquir una mica tota aquesta situació.
4: Sí, però per què?
1: Escolta, de Palestina, aquí es parla del dret a l'avortament, dels drets de la LGTBI, i això són activitats que acompanyen aquesta acampada, que òbviament és vigent a les 24 hores del dia.
4: Jordi, a veure, però aquesta senyora, la Mari Carmen, és palestina? Perquè parlen de Palestina després de l'aborto. També està amb això de l'aborto, aquesta senyora, la Mari Carmen.
1: Bueno, estem parlant de conquestes socials.
4: Però què té a veure?
1: Això ja li he explicat, precisament per la polarització que hi ha.
4: Què té a veure amb l'habitatge?
8: Doncs són coses que, home, evidentment preocupen a la població i a la societat civil, senyor Marcelí.
4: Això, Jordi, però això són altres coses.
8: Però, a veure un moment, Jordi.
4: Però ho posem tot aquí, a lo loco.
8: Home, a lo loco no.
0: Són reivindicacions socials.
4: Perquè no fan una. Les urnes han de ser de vidre o de metacrilato?
0: Bueno, això no ho sé si ho preguntarà. Jordi, tu el 15M el vas viure?
1: Sí, tant.
0: I tant,
1: van ser moltes hores a sol.
0: Et fa la mateixa flaire? És a dir, té el mateix aspecte? No sé, trobes coincidències en el que fa l'ambient, la gent?
1: En essència és exactament el mateix. En essència és el mateix. Sí que és veritat que el 15M va ser una carrera de fons de molts dies i hi havia una organització a nivell d'infraestructura on es notava que hi havia molta col·laboració de molts veïns que venien a portar moltes coses. Aquí no es nota tant. Aquí estem parlant de tendes, sobretot molt petites, de 2, 3, 4 persones. El 15M, aquell muntatge va acabar amb tendes molt grosses, per tant, que hi havia espais preparats per poder fer assemblees, per poder fer debats, per tenir unes condicions diferents de les que hi ha en aquests moments. Clar, això fa 48 hores que està muntat en aquests moments aquest campament aquí, amb una previsió que és el que hem d'abordar, que és el decret d'habitatge que aprova demà el Consell de Ministres. Clar, aquest campament, si les condicions amb les quals s'aprovi aquest decret demà el Consell de Ministres, això demà a les 4 de la tarda ha de ser història.
0: Exacte.
1: Ja ho veurem. Perquè hi ha moltes posicions trabades les unes amb les altres i els vots necessaris al Congrés són 176. Per tant, ja veurem com va, ja veurem fins a quin punt Pedro Sánchez en aquests moments és prou hàbil per negociar un text on s'hi puguin sentir còmodes tots els partits, menys PP i Vox, que han anunciat que no estan per la feina d'ajudar en aquesta situació.
0: Bueno, i seguint l'estela del 15M, potser hi ha gent que creu que s'ha de reivindicar més coses a banda de l'habitatge, perquè n'hi ha per reivindicar unes quantes, i si queda un temps més i també és una altra llavor d'una altra revolució com va ser el 15M, veurem què és el que passa. Doncs Jordi, per aigua i qualsevol cosa ja saps on som.
1: Sí, ara comença a ploure amb una mica de ganes.
8: Sí, doncs sí.
1: Ens ponem una estona.
4: Però que va sense paraigua pels puestos. És que no s'entén, això.
1: Sí, entre la motxilla i el transmissor per una banda i el micro a l'altra,
0: clar, no és pràctic,
1: un paraigua
0: això.
1: Seria una mica incòmode en aquest moment.
0: Però
8: impermeable, no?
0: Quan dius que ha de durar, Martí, a Madrid...
8: bona estona, amb intermitències, no? anirà plovent,
0: Jordi, gràcies.
1: Fins després, bona tarda.
0: Martí, gràcies.
8: A vosaltres, fins ara.
0: Bona tarda. Què passa?
5: Tu, Xerra Capés.
0: Sí, què passa?
5: Tu, Requesens, bona tarda.
0: Escolta... Lo estrany seria que no fos vostè.
5: No, sí,
0: exacte. L'horror seria que fos Josmar.
5: Bueno, podria estar posseït. Però...
0: Bueno, que parlant de possessions...
8: Què?
0: Vosaltres no ho veieu, però...
5: Sí, sí que ho estic veient.
8: Què?
0: Vostè ho ha vist, no, això?
5: A la Telecinco. La nòvia de l'arquitecte fallecido, el senyor Joan Pere...
1: Sí.
5: Doncs la nòvia, diu aquí, sí, sí. La nòvia de l'arquitecto fallecido assegurava estar posseïda.
0: Ja pots fer el gir de guió que ningú s'esperava, eh? De seguida en parlem amb el Toni Muñoz. Però què anava
5: no,
0: a dir?
5: No, que dic que ja era hora que es foti una acampada de propietaris de pisos. Escolta, perquè ho estem passant molt malament,
8: no,
5: eh?
8: Perdoni, sí. No, és així, és al revés.
5: I tant.
8: No, perdoni, no. Mira,
5: no, Montserrat, ja t'escoltaràs perquè t'ho explicaré jo bé. Entre ocupes, que se'ns posen ocupes els pisos.
2: I tant.
5: Morosos d'aquests inquiocupes que, escolta, que diuen que pagaran i no paguen.
2: I tant.
5: I els que sempre estan reclamant que els hi canvis el termo, que els hi arreglis el no sé què, que això l'ha de pagar el propietari per no pagar de les rendes antigues.
2: Ara.
5: Parlem de les rendes antigües, com la Mari Carmen sin los muñecos. Escolta, tot això anem pagant nosaltres, eh? Ja tocava que sortíssim al carrer. I ahir, escolta, xapó l'Almodóvar, eh? L'Almodóvar va sortir, va donar suport, va portar unes taules i menjar i de tot.
0: Sí.
5: I escolta, a ell li toca de prop perquè ell i el seu germà tenen pisos, eh?
0: Sí.
5: Tenen patrimoni.
0: No sé si ho estan tenint bé, exactament,
5: sí,
0: que és el que està fent allà.
5: Ho he llegit a la raó. 50 milions d'euros en propietats, ja tenen entre els dos.
0: Sí, però vull dir que no és aquest el motiu
5: de... Sí, i el Wyoming, suposo que també donarà pollo, Javier Bardem, Aliceta, el Cerdà, que són tenidors d'aquests que tenen molta cosa.
8: No són propietaris els que hi ha.
5: Sí, que és un propietari, el Cerdà.
8: No.
5: Que li va explicar al Jordi González que tenia, que no sabia ni les cases que tenia.
0: No, és que no ha entès bé què és el que s'està fent
5: això. És per defensar la propietat.
3: Liceta hasta pàrquings té.
5: Liceta té pàrquings. I el pobre Cerdà ja ho deia, que tenia 5 o 6 cases, perquè clar, diu, no sé què tinc, perquè clar, no em paguen.
9: Jo trobo que és extraordinari, tenint en compte d'on procedeixo, el fet de tenir 5 o 6 cases, no ho sé. Sembla que són 5.
10: Què vol dir, em sembla que són 5?
9: 5 o 6.
10: Sí, sí, sí.
9: Perquè n'hi ha una que no paguen, però bé, Joel. No, n'hi ha una?
10: Sí.
9: N'hi ha una que va haver un senyor que va estar 8 mesos sense pagar. El van fer fora. I l'administrador em diu, ara el que entra és òptim. I no va pagar.
10: Tampoc.
9: I segueix sense pagar fa 9 mesos. I dius, però només és aquell pis, eh? És curiós.
5: És curiós, i menys mal que per fi se fa una acampada per defensar tot això. Els propietaris estem ofegats, menys mal que la Ayuso i el Josep Martí Blanc... El Josep Martí Blanc també ens apoyava aquest matí.
2: Sí.
5: Menys mal.
8: Té res a veure el que està dient.
0: No ho entès, és igual.
5: Tu sí que no ho has entès.
0: Bueno, jo no discutiria més.
8: I per què no hi ha anat?
5: Perquè és a Madrid. Pagues tu l'AVE, com això de la Shakira és caríssim, eh?
2: Caríssim.
0: Ah, la Shakira...
5: La Shakira ha rebentat l'AVE.
0: Ha rebentat Madrid.
5: Ha rebentat el preu.
0: La Shakira.
5: Sí. I el gasoil va molt car.
2: Ja m'ho han dit.
0: Anem amb la notícia Mònica Folquet, abans d'explicar-vos si hem d'anar a veure els nadons o no quan acaben de néixer. La notícia Mònica Folquet...
8: Home,
0: Mònica
8: Couret,
0: sí, la del Coure i la de Renfe, que cada dia la Mònica insisteix en que ho expliquem.
8: Home,
0: i fa ben fet d'insistir,
8: també. Perquè hi ha molts usuaris que cada dia pateixen aquestes incidències. Robatori de coure a prop de l'estació de Granollers Centre aquest matí ha provocat afectacions a la circulació de trens a les línies R2, R2 Nord, R8 i R11. L'R8 s'ha tallat i han habilitat servei alternatiu per carretera entre Martorell i Granollers Centre. A l'R2 Nord els trens circulaven per via única, altrament entre Mollet, Sant Fost i Granollers, fet que ha provocat també retards superiors als 20 minuts de mitjana.
5: Però això és una bona notícia.
8: A tot això...
0: Ah, sí?
8: Un moment. Rodalies ha informat d'una incidència operativa a l'R7 que ha obligat a limitar la circulació a un tren per hora i sentit entre Cerdanyola Universitat i Montcada i Bifurcació, i, per si no n'hi hagués prou, una incidència a les estacions.
0: Ho diu enfadada,
8: ha afectat tant la megafonia com les pantalles. Per tant, Renfe el que recomanava, doncs miri, si vostè vol agafar el tren i no sap cap on va, miri el davant o el lateral, que és on posa la destinació, i llavors ho sabrà. Home, per la
5: però a vegades no funciona, eh? Que està en negre o...
8: Doncs així estem.
2: Però quina anava? Més que per anar sobre segur.
8: Miri, avui la meva sí que anava, l'R1, la línia del Maresme. Bueno.
0: I per fer una punt...
2: I aquí hi ha una lloca, no ho esteu dient.
0: Què passa?
2: Aquí hi ha una lloca.
8: Una lloca?
0: A on?
2: Una lloca, eh?
0: A què?
2: A la Renfe.
0: Ah, sí?
2: A la Renfe.
0: Sí.
2: A Renfe.
8: A Dif.
2: Hi ha una lloca. Aquí hi ha algú que va cantant amb els lladres.
0: Ah, ja l'entenc.
2: Els hi diu...
0: El cobre.
2: It por aquí, it por allí, aquí no hi ha nadie que vigila.
0: Què vol dir? Que ho troba molt casual, però és que a veure,
2: cada dia, robatoris de coure...
0: També li dedica el problema, deu ser la seguretat, perquè de coure n'hi ha tot arreu. Com funcionen els trens?
2: Que també cobra!
8: A la resta de l'estat també hi ha coure, i el 40% del coure que es roba és a Catalunya.
5: Sí, però...
2: Aquí vull anar a parar. Hi ha una lloca que canta!
0: Però per què és una lloca?
2: Perquè es diu...
8: Un talp, vol dir,
0: clar,
8: no?
0: Un talp.
8: Una persona...
0: No, és que una lloca no és una persona que xerra pels escosits.
2: No, una lloca és un que canta, on pots anar a robar.
0: Ah, sí?
2: Sí, això no sabeu...
0: No sabem res. Comença aquest el que deia la Montse, infiltrat, el que
2: un
0: sigui.
2: Un infiltrat és un talp.
0: Bueno, anem a fer apunts culturals, perquè a veure si pugem al nivell del programa. Perquè aquesta nit s'entrega a la Sala Paral·lel 62 els Premis Teatre Barcelona.
8: Sí, el Barquer, que es va poder veure al Teatre Lliure, acumula 5 nominacions, entre elles millor espectacle teatral, millor direcció per Julio Manrique i millor interpretació per Roger Casamajor. La segueix en nombre de nominacions, Com vaig aprendre a conduir, de la Sala Beckett, amb 3 nominacions. Tu em vas prometre una història d'amor, per Magel, Compto cada passa meva sobre la terra i Tinc un bosc al cervell. També empaten en nombre de nominacions els musicals L'amor venia en taxi, de la...

0: Cubana i Germans de Sang. Els Premis Teatre Barcelona, que organitza la revista Teatral, arriben aquest any a la seva novena edició.
1: Molt bé, doncs moltes felicitats.
2: Un segon, només un comentari que us vull fer, perquè aquest programa... No esteu preparats per parlar de teatre, no en sabeu
1: home,
2: gaire.
1: Home, a veure, perdoni, aquí passen actors, actrius, que podem parlem de teatre.
2: Però tu saps, Serra, que quan tu vols saber coses de teatre, truques al Roman.
1: Ah, això també li dono la raó.
2: Que té un programa especialitzat de teatre, és un programa molt
1: a Ràdio Sants.
0: Com es diu?
2: Ole. Llàstima que a vegades tenen petits problemes... Escenarios. Tenen petits problemes amb els auriculars.
1: Bueno, a veure, qualsevol programa passen coses,
2: Com aquí, com,
1: aquí passen més i tot.
2: Fixa't el seu programa.
3: Un poquito de música.
4: Escucharlo yo,
3: Sí. Me oyes en plan, es un directo. Tienes que abrir los auriculares.
4: Te lo digo.
3: Sigue la música. Cuarta sinfonía de Tchaikovsky. Una música francamente buenísima. A ver, ¿qué ha pasado aquí? Se ha desconectado algo, ¿eh? Son gafes del oficio y son gafes del directo.
1: Gafes del oficio.
3: A ver, el técnico se ha levantado el pobre... Que nos atiende continuamente. Es como un enfermero.
2: El técnico.
3: Le pedimos disculpas porque esto ya.
2: Se acaba la música. Han comenzado a otro.
3: Paso también. Ahora se oye muy bien.
4: Bueno, ahí lo oigo.
1: A todo eso el técnico no hay, ¿eh?
4: Tengo que hacer así para oírlo.
2: No oigo.
3: Con lo que digo yo. Vale, tú tienes cosas que decir, ¿no? En el tintero, ¿no?
5: Sí, bueno, el otro día hemos estado en los premios Zapping, que son los premios de audiovisuales.
4: Qué raro, ¿no?
5: Y estuvo uno de los premios, fue Jacob Petrus de la primera, Dani Mateo. Había un mago espectacular.
2: Había
5: mucha
2: un mago.
5: Gente, nos lo pasamos muy bien y mucha calidad de los premiados.
1: Ya es tarde, ¿eh?
0: Instrumental.
3: Y claro, tienen otro tipo inalámbricos.
5: Se funde todo.
3: Ahora se oye, maestro. Ahora, fantástico. Uy, qué fuerte, demasiado fuerte.
4: Fantástico.
5: Este es el mío.
3: Uy.
1: Bravo. Bravo. És un programa que ens agrada, ens encanta, naturalitzem-ho. Si passen coses, s'expliquen i ja està. Bé, anem a Mònica, Montserrat, mares i pares que ens escolteu, a un dels temes del dia. No sé si teniu amics que han tingut una criatura recentment. Ara, la nova tendència entre les parelles joves és prohibir amics i familiars, incloent fins i tot els avis, que vagin a visitar el nadó després del part. Cada vegada hi ha més pares primerencs que volen viure aquesta experiència, diguem, en solitari, per reforçar els vincles amb el seu fill. La pregunta és si té sentit aquest canvi de tendència i per si els pares i les mares és positiu estar sols amb la criatura els primers dies sense que els visiti ningú. En volem parlar amb el Marc Torremilans, que és un pare del Masnou, que ha seguit aquesta pràctica amb la seva parella, que és la Júlia. Marc, bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
1: Què tal? Com està la criatura abans de començar?
0: Felicitats.
6: Moltes gràcies. Doncs mira, ara crec que està dormint.
1: Perfecte.
6: Ja és notícia, eh?
1: A casa hi ha algú més o només ets tu, la mare?
6: No, estic amb la Júlia, la mare, també.
1: Perfecte. Ningú de la família, no, de moment?
6: No, ara no.
1: Ara no, perfecte.
6: Aquest matí sí han vingut les tietes, però ara de moment no.
1: Han vingut amb autorització?
6: Sí.
1: Estaven autoritzades a venir?
6: Han demanat venir perquè portaven un regalet i els hem dit, vinga, doncs si és així, sí.
1: Molt bé. A veure, avui hem descobert el nostre cas llegint un article a La Vanguardia. Vosaltres vau decidir escriure una mena de decàleg que vau enviar a amics i familiars quan va néixer la vostra filla fa aproximadament un mes. Per què feu aquest decàleg, que ara repassarem, diguem-ne, ordenant les visites? Per què passa això?
6: Bueno, en veritat ho vam fer una mica abans de que nasqués. I era més de cara a estar una mica... Podeu viure justament el part i els moments després del postpart amb tota la tranquil·litat i calma que creiem que necessitàvem. I llavors ens vam estar informant sobre com es podia fer això i vam veure que la manera millor de fer-ho, sobretot de cara a que els pares i els avis ho entenguessin, era això, una llista de petites directrius, que en veritat són coses que són de bastit sentit comú.
1: Bueno, hi ha algunes de polèmiques, ara les comentarem. La Montse Llussà posa veu aquest inici de decàleg, que en realitat són 13 punts, que ara anirem comentant.
0: No, i després també voldria preguntar-te si el fet que us vau imaginar abans el fer el decàleg, que dius abans de tenir la criatura, si una vegada l'heu tinguda, dius, realment era com m'imaginava i realment ho necessitava, no? Vull dir, perquè a vegades ens imaginem...
6: Bueno, clar, En aquest cas, nosaltres teníem un molt clar que volíem tenir un naixement a la casa de naixements, de casa de la Lletània, de Can Ruti,
0: sí.
6: I tot venia amb això en ment. En veritat, és una alta que te la fan molt ràpida, llavors després vas cap a casa i estàs una mica doncs, coneixent, no?, aquests primers moments. Però vam tenir la sort, d'alguna manera, de viure una cesària d'urgència. Per tant, res va anar com nosaltres ens imaginàvem.
0: És que és això, veus? A vegades no surten les coses com t'imagines.
7: A veure, Montse, com comença?
0: Mira,
7: això?
0: El Marc va escriure, bueno, el Marc i la Júlia. L'Ona és a punt de néixer i sabem que esteu tots molt il·lusionats amb la seva arribada. Com sabeu, el postpart immediat és un moment molt vulnerable per la nova família. És el moment en què comença aquesta nova unitat familiar i necessitem temps de coneixença, adaptació i tranquil·litat. Per evitar situacions que ens facin sentir incòmodes, hem volgut redactar unes petites directrius que ens ajudaran a sentir-nos més còmodes, tranquils i segurs durant aquestes primeres setmanes.
7: El que ara analitzarem, a qui ho envieu?
6: Això ho vam enviar principalment als nostres pares i bueno, vam fer un grup de WhatsApp amb els pares i els tiets, diguem-ne, els nostres germans.
0: Germans i pares.
7: I atenció al punt 1, que diu així.
0: No cal que vingueu a l'hospital. La nostra idea és parir a la casa de naixements casa Laietània, Can Ruti, diu. Si tot va bé, ens enviaran a casa entre 6 i 12 hores després del part i allà no disposen d'espai per visites. Si pel que fos ens haguéssim de quedar més dies a l'hospital, us avisaríem nosaltres i us diríem exactament quan podeu venir.
7: No volíeu ningú a l'hospital?
6: Bé, no és que no volguéssim ningú, és que no sabíem com sortiria el part. Llavors, d'aquesta manera, una manera de que no haver d'estar gestionant altra gent, quan potser és un moment que ha anat no tal com ens imaginàvem, doncs poder tenir una mica més de tranquil·litat i no haver d'estar patint en plan ara ve aquest, ara ve l'altre, ara ve no sé qui. Volíem aquesta pau i aquesta calma que necessitem els primers minuts, hores de vida, i després ja ens haguéssim organitzat de vinguéssiu a veure l'endemà o el dia que fos.
7: Sí que és cert que el que passa moltes vegades és que la gent diu a la que acabi de néixer m'avises, hi ha unes corregudes, no sé, Mònica, en el vostre cas, què és el que va passar, hi havia molta gent a l'hospital o no?
0: Sí, jo és que va ser cesària també, sí? A les 12 de la nit. I l'endemà sí que va començar a venir gent, però sí que ens van preguntar el què.
7: Ens van preguntar si podien venir.
0: Sí, i és una cosa que a mi em va agradar perquè eren persones que em venia de gust. El que no em va agradar tant és que quan en una hora que venia cap al migdia jo tenia ganes de descansar, i a més la meva parella se'n va anar amb una mica a dinar i ens vam quedar la nena i jo soles, que truquessin persones i diguessin vull venir ara, i vaig dir que ara no ens va massa bé. No, però nosaltres sí, i van venir.
7: Veus?
0: Això és el que em molesta.
8: A mi això no va passar. A mi em va passar
0: amb unes persones
8: 73
0: només.
8: Mones perquè era Setmana Santa.
2: Ai, com va!
7: Preciós. De veritat?
8: Sí. Preciós. Un dineral a mones.
0: Nena, però que bé, filla.
2: Que més vols.
8: T'asseguro que en aquell moment...
2: Estàs desagraïda. Bueno, totes dues.
7: Marc, quan vas haver de parlar amb la mare, per exemple, com se li diu això sense que deixi de parlar-te? És a dir, que no podrà venir a l'hospital.
6: Aviam, és que realment que no pogués venir no va ser un ordre tan directe. Val. Simplement va ser el punt 1 del decàleg, diguem-ne, però si en aquell moment m'hagués expressat que ens morim de ganes de venir i el que sigui, doncs ja haguéssim gestionat d'alguna altra manera la cosa. Però com que ho van entendre bastant bé a la primera, no va caler haver d'entrar cap trifulca.
7: A les visites també demaneu, estem seguint aquest decàleg que van fer el Marc i la Júlia, la seva dona, també demaneu que la gent no es presenti amb símptomes de refredat, mal de panxa o un altre malestar. Això per què ho inclueu? És a dir, per evitar contagis, m'imagino? No sé si n'heu parlat amb algun
6: metge. Sí, i perquè sobretot en el primer mes de vida, crec que és fins als 3 mesos, el sistema immunitari dels nadons està, no hi és, s'ha d'anar formant. Llavors, si ve algú que té algun símptoma, doncs és molt fàcil que si es contagia no tingui les defenses necessàries i, per tant, doncs, és una manera més preventiva de no haver de patir.
7: Mm-hmm. També vau demanar que no fumessin abans d'anar a casa vostra, Mònica Folquet, ni es posessin crema de mans ni perfums intensos. Lo del tabac és fàcil d'entendre, però quin problema hi ha amb les cremes de mans o perfums?
6: Doncs, en veritat, és una mica... que el nadó el que necessita és ensumar humanitat, diguem-ne. Tant el pare, la mare, necessita que no hi hagi coses que se li puguin posar al nas
0: pell
6: i pugui confondre's.
0: Pell en pell, diguéssim, no? Una mica que estigui...
6: Sí, pell en pell, o sobretot també ensumar una mica la llet de la mare, llavors és una manera de que també estigui calmat el bebè. Uh-huh. Si ve algú amb colònies fortes, amb crema de mans, que se li pot encadar una mica en el nas, o diguem-ne que confondre una mica, doncs, bueno, és una manera també de prevenir això.
7: Uh-huh. N'hi ha un altre que aquest, jo crec que devia crear, vaja, bastanta sorpresa. Nosaltres us direm quan podeu agafar l'ona. Quan ho feu, necessitem que tingueu les mans ben netes prèviament. Aquí hi ha dues coses a analitzar. El tema de quan es pugui agafar, perquè també... Jo en aquest cas li dono la raó al Marc, perquè hi ha molta gent que ve directament a agafar la criatura. Vull dir, és una, com una necessitat, no? M'imagino que això venia una miqueta per aquí.
6: Bé, aquest és un punt que és una mica més personal meu, en el sentit que, en plan, és el que tu dius, quina necessitat té algú de venir a agafar un bebè? O sigui, no n'hi ha cap, no cal, no? I l'altre és això, que la gent que ve del carrer, sobretot, doncs vés a saber què ha tocat. Jo entenc que si han sortit de casa han tret les mans, però potser pel camí han conduït... és una mica també el que comentàvem de les defenses, no? Si vens havent tocat fora, sobretot havent passat per la pandèmia que hem passat, no? Que tothom es rentava les mans i es deixava tot... doncs és una manera també de prevenir això. I el d'agafar, mira, la meva sogra, hores de vida de la nena, l'agafa i em vaig quedar, ostres, al final no passa res, però bueno, és una cosa que mira...
7: Però llavors, per exemple, quan la gent ve a casa vostra, els hi feu rentar les mans abans de tocar l'ona, d'agafar l'ona.
8: Però la gent no ho fa de normal, rentar-se les mans quan arriba? És a dir, o no venir amb una galipàndria i posar-se dos pams de la criatura? Vull dir, jo no em vaig trobar mai amb
6: Amb galipàndria no hem tingut mai ningú que vingui. Sí que és cert que gent que anava a venir, mira, si al final em trobo una mica de malament, no vinc i ja vindré la setmana que ve. Doncs pues estupendo. Però sí que a casa, quan arriben, jo estic, el primer, a rentar-se les mans. I encara ma mare i la meva segona, però ja me l'has rentat al sortir de casa. Sí, bueno, doncs te la tornes a rentar.
0: Bueno, nosaltres teníem gel hidroalcohòlic també, no? Vull dir, una miqueta, saps?
7: També
6: sí, però al final és més ràpid rentar-se-la i, bueno...
7: Devíeu tenir un lavabo, escolta'm, concorregudíssim.
6: A la cuina, que la tenim.
7: A la cuina, perfecte, molt bé. Sí, durant les primeres setmanes també dieu, si us plau, no feu petons a l'ona, ni a la cara, ni a les mans, ni enlloc. Això ve d'herència del que ens anaves d'explicar, no?
6: Sí. Aviam, també no els podria fer rentar les dents a la gent que vingui a casa, llavors pues una mica més de prevenir és això. Sí, evidentment, sí, la gent ve amb la boca neta,
7: si
6: però...
7: Si tu els haguessis pogut fer rentar les dents, els hi hauries fet rentar, no?
6: Sí.
7: Un raspallet al costat de l'aixugamà.
6: Sí. No. No cal arribar a aquests extrems. Jo crec que al final, com que són tot normes que van a... o directrius que van a la mateixa línia, al final es fan una idea i no cal anar recordant.
7: Atenció al que ve ara mateix, senyor Marcelí, estigui atent.
2: No, ja.
7: Les visites, diu, no us han de donar treball extra. Per tant, dieu, més que preguntar què podem fer o què voleu, ens ajuda molt més que oferiu coses concretes i breus. I aquí poseu alguns exemples. Portar-nos un tàper, fer alguna tasca a casa, treure la brossa o fer la compra. Com ha anat això?
6: Aviam, això estava més enfocat a moments de lactància materna, que al final, doncs, si la dona, la Júlia ha d'estar donant el pit i jo d'estar encarregant-me la resta de coses, doncs una miqueta d'ajuda sí que hagués anat bé. Al final, tàpers n'han portat poquets i al final, si necessitem que algú ens vagi a tirar la brossa, doncs ho diem explícitament i ja està. Però intentem que la gent que vingui a visitar l'ona, doncs, gaudeixi també de l'ona i al final acabem fent d'anfitrions, acabem fent de tot. Era un ideal que no s'ha complit.
7: Però això, Marc, com es diu elegantment? És a dir, jo vinc a veure l'ona, em rento les mans, em desinfecto... Tot
6: ajuda...
7: Em pots anar a llençar la brossa? Ho demaneu així? Ja que has
6: vingut? No, quan marxeu, sí, clar, perquè nosaltres estem aquí amb el nostre cauet de poca llum, de silenci, doncs mira, pues, no, sí, ara quan marxes... Tenim els containers al costat de casa, no és que hagin d'anar... Clar.
7: El següent punt està dedicat a la Marta Cailà, que crec que, vaja, el subscriuria perfectament. Diu, tindrem unes rutines molt marcades. Si en algun moment us demanem que marxeu, no us ho prengueu malament. Simplement estarem creant i acostumant-nos a les nostres noves rutines com a família. Per tant, aquí us, diguem-ne, us guardeu les espatlles de convidar la gent a marxar quan us vingui de gust.
6: Sí, era l'ideal, però després, a l'hora de la veritat, doncs no som capaços de fer fora la gent perquè al final també veiem que estan gaudint de la seva neta o la seva neboda i potser nosaltres estem cansats i ara toca donar el pit o donar l'Iberon o posar-la a dormir. Bueno, som una mica laxes amb això. Si després dorm o se'l pren mitja hora més tard o el que sigui, no... Però l'ideal sí que hagués sigut aquest, sí. En plan, dir, mira, porteu 45 minuts, toca fer això, ciao.
0: Ciao, eh?
7: I última, per últim, diu, si us plau, no compartiu fotos de l'ona a les xarxes socials ni grups de WhatsApp, que em sembla molt raonable. Sí, diu, si voleu compartir consells o opinions sobre qualsevol aspecte de la nostra nova realitat, si us plau, pregunteu abans si podeu fer-ho. Això què vol dir?
6: Això seria el més ideal del món, però ja no només per aquesta situació, sinó en tot, en general. Si algú vol donar la seva opinió, primer, que demani si la resta la vol escoltar. Això es podria aplicar a tot el món. Però en el nostre cas i en el que apliquen en aquest decàleg és que, sobretot els pares i els nostres pares, diguem, els avis de l'ona, doncs van educar els fills als anys 90. No van fer res malament, evidentment, però sí que hi ha una sèrie de coses que han anat canviant i han anat evolucionant per sort. Aleshores, si comencen a opinar no, perquè això s'ha de fer així, o això s'ha de fer així, o jo això ho feia d'aquesta manera, això ho feia d'una altra, i comencen d'alguna manera a pressionar perquè nosaltres fem les coses de la seva manera, doncs, para el carro. Vull dir, està bé que donis la teva opinió, però primer escolta-lo. Si ho fem d'una manera, ho fem per aquesta raó, no perquè ens ho estem inventant.
8: I a més, els pares sou vosaltres, això. No? Vull dir, en principi.
6: Ah, no, sí, clar. Sí, però, a veure, evidentment, qualsevol consell és benvingut en tot moment. Però nosaltres preveiem que hi havia coses que ens dirien, doncs això s'ha de fer així. Les coses van canviant, sobretot a nivell de, jo què sé, de com fer que el bebè erupti, com fer que dormi, si ara boca amunt, boca avall, si pot beure aigua, si no pot beure aigua, si les mochiles
7: de
6: portió...
7: Vosaltres no volíeu aguantar la pallissa dels consells.
6: Sí, exacte, sí.
7: És el resum, no? És el resum.
0: I s'ha de tenir en compte una cosa, no sé la Júlia com li va anar, però almenys jo sí que amb cesària vaig estar tot un dia, que era l'endemà, al llit i sondada, és a dir, ni et lleves perquè fa mal, és a dir, és una intervenció major i és molt dolorosa. Aleshores, encara s'ha d'anar, penso, una miqueta més de cura, no?, quan vas a visitar, i jo sí que vaig tenir molta gent, i em va agradar la gent que va venir, no?, però vull dir que sí que almenys hem de tenir cura de no molestar amb massa estona ni potser atabalar els pares, no?, en aquest cas. Escolta, et sembla bé que et comenti algunes coses que ens han escrit al correu del programa?
6: Vale, vinga.
7: El Marc no vol l'opinió de les altres persones.
0: No.
7: Que igual tampoc no li vindrà.
0: No, és opinió sobre vosaltres, eh? No, són experiències pròpies.
7: Experiències.
0: I que s'apropen a les vostres. L'Helena, per exemple, diu que van voler viure el pare i el postpart immediat a l'hospital amb total privadesa, i fins que no va passar un dia no van voler que vingués ningú a visitar-los, no? Tampoc van dir res quan anaven de canviar a l'hospital. Quan acabes de tenir el nadó no vols tenir el cor ni la ment en cap altre lloc que no sigui amb el nadó i el pare. I tenim la sort que el pare es va iniciar al vespre i van fer tot el treball de part de nit. Per tant, les famílies no estaven tan pendents del mòbil. Comparteixo totalment la voluntat de mantenir aquesta intimitat les primeres hores de vida del fill, diu ella, i un altre correu d'una persona que no vol que diguem quina és la seva identitat.
2: No
0: diu,
2: diguis.
0: I això sí que ho trobo tremendo, eh? Permeteu-m'ho. El primer bany del seu fill eren 9 persones.
2: Oh, que maco,
9: hosti. Lo normal.
0: Em van deixar com a pare apartat i ho vaig portar dins durant mesos. Vaig tenir molts mals rotllos perquè, a més, la meva parella no ho entenia. I aquí penso que sí que és on hi pot haver problemes grossos.
7: No, això és normal.
0: No, no, és normal.
9: Quan la gent tenia les criatures a casa, potser entraven i sortien 300 o 400 persones... I ara un deia una cosa, l'altre deia l'altra, la llevadora amunt, llevadora... No, a vegades hi havia 3 llevadores, a vegades hi havia 70...
0: No. Doncs no. Jo tinc molt bon record del primer bany, sí, perquè érem 3, m'entens?
10: És com un bateig, un bateig.
0: I a mi m'agrada.
9: No,
0: sí que
9: bateig és un bateig.
0: Hi ha diverses persones que sí que us pregunten, volen saber què passa després d'haver fet aquest decàleg, no? Si en algun moment, en el futur, vosaltres doncs necessiteu cangurs, els avis,
9: aquí,
0: els tiets i això.
9: Els avis.
0: I sí que hi ha diverses persones
9: quan
0: que diuen...
9: Quan els vostres pares i sogres us diguin...
7: S'ha exaltat ara, eh?
9: No, perquè,
0: però...
9: Marc, arribarà el dia que l'Ona l'haureu d'endossar als avis...
0: Endossar,
9: perquè l'únic que feu és endossar la canalla. Endossareu l'Ona als avis i els avis us diran... Ai, avui, mira, tinc com a mica de migranya, no puc, estic enfeinat, he d'anar a comprar...
0: I si deixem que contesti ell, a veure...
7: Sí, a veure, Marc, creus que hi haurà represàlies?
9: I tant!
6: Abans de contestar, deixeu-me comentar una cosa que jo crec que no vull que es quedin al tintero, i és que ara que per sort els pares també tenim 19 setmanes de permís, moltes de les coses, de les càrregues, de les ajudes que antigament es rebien, sobretot venia la mare de la mare, o sigui, l'àvia materna, venia molt a ajudar. Llavors, suposo que en aquell context era molt més comú que hi hagués més gent al voltant del nadó i ajudant i fent coses i tot això. Ara que jo també, per sort, tinc les mateixes setmanes, que continuo pensant que són poques, però bueno, no em vull queixar, jo moltes coses les puc fer jo i les podem fer entre els dos. Aleshores, aquest tipus de cangurs, de no sé què, bueno, doncs de moment no ens ha sortit la necessitat, i si ens surt la necessitat, jo crec que tant els meus pares com els meus sogres estarien encantats de venir a ajudar o venir a fer de cangur doncs unes horetes. De totes maneres, la nostra idea serà anar a posar la nena en una guarderia cap als 6-7 mesos, encara no ho tenim molt clar, i que tenim un aquí al costat de casa, aviam si tenim sort, i no haver de dependre dels avis perquè vinguin a fer de cangurs. Però estic segur, coneixent-los, que estarien encantadíssims.
7: Doncs, Marc, una abraçada a la Júlia i a la Ona. És la vostra experiència. Som conscients que és un tema que genera opinions contràries i fins i tot enervades, però, escolta, és la decisió d'una parella
9: ja
7: que ha decidit fer-ho així. Marc, gràcies, una abraçada.
0: A disfrutar-la.
6: A vosaltres.
7: Adéu.
9: Ja s'ho trobaran. El dia que hagin d'endossar aquesta pobra criatura, ja s'ho trobaran.
0: Quants cangurs ha fet vostè?
9: Jo, la nena del primer matrimoni del meu fill gran, la nena...
10: La Mariona.
9: Ens la vam haver...
7: No se'n recorda del nom, ja. Sí, la Mariona, la Mariona.
9: Bueno, és que ara viu no sé on, allà a Indonèsia.
7: Indonèsia.
0: No sé. Total, quants? Quants n'ha fet, vostè, de cangurs?
9: La vam haver d'aguantar amb una mala bava que tenia, que s'assemblava a samarota. La vam haver d'aguantar, sí, la jove, que era una mala...
0: Va, senyor Marcelí, va, ja prou.
9: Persona.
0: No, li demano, sisplau.
9: No, a veure, les coses sempre es poden dir. Va. La vam haver d'aguantar, qui sap lo temps, perquè ni ella venia, ni son pare, no em volies veure ara perquè tinc molta feina, i aquí nosaltres esclavitzats, a l'edat que teníem ja, que ja érem grans, esclavitzats per la nena del dimoni. Per tant, ja s'ho trobaran.
11: Ni des de dalt, ni des de baix, ni des del nord, ni des del sud, ni des de la muntanya, ni des del mar. Barcelona no es pot mirar de lluny, cal viure-la de ben a prop. BTV, on veuràs i viuràs tot el que ha passat, passa i passarà a Barcelona. BTV, a peu de carrer.
12: Únic, s'escriu amb H o sense H?
13: Únic i sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
14: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
15: Ara, el Cabatast és l'escomostra, on l'escomós es troba, del 2 al 4 d'octubre. Tastos, maridatges, música i activitats a Sant Sadurní d'Anoia. Escomostra. Vine a viure la gran cita dels vins escomosos del territori. Més informació a turismesantsadurní.cat. Organitza l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia amb el suport de la Diputació de Barcelona.
16: Últimament a casa em diuen que tinc la tele massa alta.
17: I què els hi dius?
16: Com? Perdona, no t'he sentit bé.
17: Mira, passa't per Òptica Sanabre, que aquest setembre tenen una promoció del 50% en audiòfons i tenen les noves ulleres Nuance que incorporen ajuda auditiva per a pèrdues d'audició moderada.
16: Doncs sí, ja aniré a parar bé l'orella.
18: OpticaSanabre.com. 80 anys cuidant la teva vista.
19: Hi ha sabors que defineixen un poble i l'Escala homenatja el seu producte més internacional.
20: Del 2 al 12 d'octubre, gaudeix de la ruta de la tapa de l'anxova. Recorre els locals del municipi amb el teu passaport digital i vota la millor proposta.
21: I diumenge 4 d'octubre, amb la festa de l'anxova 2026, gaudeix del pregó i l'anxova d'or. Tasta l'anxova a la vora del mar al ritme de les havaneres a Morets de Mar.
22: Consulta tot el programa a visitlescala.com.
23: Benvinguts al nou Club del Gourmet, a la cinquena planta del Corte Inglés de la Diagonal, amb una barra de gourmet com a protagonista, amb plats freds i calents, peix, marisc, carn, una terrassa de 600 metres quadrats amb unes vistes excepcionals i, a més, gaudeix dels millors espais especialitzats dedicats a xarcuteria premium i celler.
24: Nou Club del Gourmet a la cinquena planta del Corte Inglés de la Diagonal, la teva nova destinació gastronòmica a Barcelona.
1: Atenció, Barcelona. El mag Junquer, tres vegades campió mundial de màgia, arriba al Teatre Apolo el 8 d'octubre.
3: Si fins ara només l'havies vist a la televisió, ha arribat el moment de viure-la en directe. Seràs part de la seva màgia.
1: Només fins al 15 de novembre. Compra les teves entrades a teatreapolo.com i prepara't per l'impossible.
4: Versió RAC 1, amb Marc Serra.
0: Sabeu que del 3 al 5 d'octubre hi ha una cita al recinte firal de Figueres? Que em dius, per què?
7: Què fan?
0: Figueres sempre és un gust anar-hi,
7: sí,
0: no?
7: Sí, sempre.
0: Ja està. La 19a edició...

0: de Firabó, la Fira de Vehicles d'Ocasió de les Comarques Gironines. Una oportunitat única per trobar cotxes elèctrics, híbrids, d'ocasió a preus irresistibles, a més de quilòmetre zero i de gerència. Tu no fa temps que vols cotxe,
1: oi? Ja el tinc.
0: Ah,
1: sí.
0: Venga.
1: Va molt bé.
0: Segur que vas anar aquí.
1: Segur.
0: I ho vas trobar
1: algun
0: a la primera.
1: Algun dia hi devia anar, segur.
0: Hi haurà més de 500 cotxes en exposició. Si compres un cotxe a Firabó, eh que sí?
2: Sí.
0: A més, entres al sorteig, atenció, d'un any d'aparcament gratuït a la zona blava de Figueres.
1: Home, això sí que...
0: Home, perdona.
1: Un any d'aparcament gratuït? És dels millors regals que et poden
0: fer,
1: eh?
0: És que, saps, el primer costa trobar lloc i segon, sí. Home, són uns diners, a veure si m'entens. Firabó, la Fira de Vehicles d'Ocasió de Figueres.
1: Mara Pallato, bona tarda.
0: Bona tarda.
1: Albert Bassas, bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Ho comentava amb Martí Oliveres fa una estoneta. Protecció Civil demana prudència, que és el que s'ha de fer en aquest cas, davant de l'episodi de xàfecs intensos previstos a partir del vespre.
4: Pot ploure de manera local, però molt intensa, litoral i prelitoral, a partir d'aquest vespre i durant les properes 24 hores. En alguns casos poden arribar a superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. El Meteocat ha emès una alerta taronja de 4, d'un màxim de 6, i s'ha activat en fase d'alerta al Pla Inuncat. Ara bé, segons Protecció Civil, no se suspendran activitats de manera preventiva. N'ha parlat la subdirectora Imma Soler.
5: En aquests moments no hi ha cap previsió de que hi hagi cap modificació de lo que és el dia a dia. Més que demanar a tothom aquest seguiment i aquesta alerta, que estiguin al cas, evidentment encara que nosaltres no tirem un esàler, encara no fem un avís massiu, si algú té que sortir de casa seva i veu que plou a bots i barrals i que no pot sortir, doncs aplica el seny com demanem sempre.
4: Martí Oliveres, què ens espera de cara a les properes hores?
3: Doncs mira, tot i que ara no estigui plovent, atenció a partir del vespre i sobretot nit i demà al matí, perquè és el moment que els xàfecs podrien descarregar amb intensitat torrencial, és a dir, que acumulin més de puntualment 40 litres per metre quadrat en mitja hora en qualsevol punt de la costa i del prelitoral, sobretot el tram del Maresme fins al Camp de Tarragona. Precaució, a prop de la costa, rieres, torrents que poden créixer de manera sobtada per aquestes acumulacions d'aigua en poca estona, però també és veritat que serà un episodi molt irregular que ens portarà xàfecs molt intensos a un punt i a pocs quilòmetres, doncs pràcticament ni una gota. Una situació que s'anirà repetint al llarg de tot el dimarts i de cara al vespre aquesta situació de pluges podria traslladar-se cap al nord-est, cap a les comarques de Girona. Pla de Girona cap a l'Empordà podria ploure molt de cara demà al vespre i la nit. Per tant, pendents a curt termini que encara que no plogui, la situació es vagi complicant.
4: A Madrid, la pluja no ha desactivat l'acampada que hi ha a la Puerta del Sol, que continua amb els manifestants refugiant-se sota tendals improvisats. Tot plegat en ple debat sobre el nou decret per regular l'habitatge que de moment té el PSOE sol i sense suports. El text planteja vetar la venda d'immobles a fons voltors, apujar l'IVA dels pisos turístics i prohibir els desnonaments sense una alternativa residencial, però la resta de partits d'esquerres el troben insuficient. Un debat que ha enxampat Pedro Sánchez de Ruta per Catalunya. Ara fa una estona ha visitat una promoció d'habitatge social a Barcelona. Més detalls des del barri del Poblenou, Eudald Martínez.
6: El president espanyol que intenta posar l'accent en les polítiques d'habitatge a poques hores d'un Consell de Ministres que hauria de ser clau en aquesta matèria. Pedro Sánchez acaba de visitar l'illa Sibèria, una promoció de 42 habitatges de lloguer assequible que s'han finançat amb fons europeus. Els primers veïns hi van entrar a viure el mes de juliol. Sánchez ha fet la visita acompanyat del president de la Generalitat, Salvador Illa, de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i també de Carme Trilla, la presidenta d'Habitat 3, que és la fundació que gestiona aquesta promoció de pisos, com també de la Casa Ursol, un altre dels blocs de la ciutat que ha estat símbol els últims anys de la crisi de l'habitatge a la ciutat.
4: I els lletrats del Congrés avalen que se li obri un expedient sancionador a la diputada del PP, Ana Vázquez, que la setmana passada va dur un pot de gas pebre a la cambra. Segons el reglament, aquest esprai es considera una arma i està prohibit pel reglament. Per culpa d'aquest esprai, es van haver de desallotjar diverses zones del Congrés, ja que es va buidar en un lavabo i el gas es va escampar a través dels conductes de ventilació. Els serveis mèdics de la cambra, recordem-ho, van haver d'atendre una dotzena de persones que van quedar afectades i una de les treballadores de la cafeteria va haver d'agafar la baixa mèdica.
7: I els esports, Eric García estarà disponible per enfrontar-se al Getafe en el primer partit després de l'aturada de seleccions el dissabte 10 d'octubre al Camp Nou. Les proves d'aquest matí han confirmat que no té cap lesió, només unes molèsties al genoll que li van impedir jugar contra Anglaterra dissabte i que l'han fet tornar abans d'hora per precaució. També ha avançat la seva tornada a Adeyemi, que ja ha jugat els dos partits amb Alemanya pels quals va ser convocat. La jornada d'avui arrencarà d'aquí a menys d'una hora a les 6 amb el Georgia-Ucraïna del Gironí Benat. També avui a la mateixa Nations League, però ja al vespre, 3:15, Bèlgica-França amb el Blaugrana Koundé. I a la segona divisió avui es tanca la setena jornada de Lliga amb el Leganés-Castelló. Si guanyen els castellonencs, recuperaran el lideratge. Si ho fan els madrilenys, superaran a Girona i Sabadell, que ara mateix són 5ens i 6ens respectivament. I tot plegat el dia que hem sabut la data en què el Barça i Florentino Pérez es veuran les cares al jutjat. Serà el pròxim 25 de novembre en l'acte de conciliació per la demanda de calumnies per la polèmica roda de premsa del president del Madrid, que va acusar el Barça de corrupció i de sortir sempre beneficiat pels àrbitres en al·lusió al cas Negreira. Si Florentino no es presenta a la vista, el Barça presentarà llavors una querella criminal contra ell.
4: Doncs de moment és tot. Continuarem molt pendents d'aquestes pluges intenses que puguin caure a partir del vespre.
2: Versió RAC1.
8: Ja tenim aquí el bon temps. I segur que et sents pesat, inflat, la roba t'estreny i no et veus bé. Sabem que necessites una empenta per perdre pes i volum. I a Clínic Tech t'ajudaran. Aprimar-se i mantenir un pes saludable per tota la vida ja no serà un problema. Ho aconseguiràs amb el pla 1-2-3. Si estàs fart de provar-ho tot i no t'aprimes, prova un producte natural amb registre sanitari. No són batuts. Continues menjant. Fins i tot, si menges fora de casa, perdràs entre 6 i 8 quilos en un mes sense efecte rebot. Des de la primera presa, elimines toxines, depures i neteges l'organisme perquè milloris la salut. Elaborat per laboratoris Clinic Tech, amb registre sanitari i una fórmula 100% natural. Molt econòmic. Només s'aconsegueix trucant al telèfon 900-494-134. Recorda, 900-494-134. Amb el pla 1-2-3, els quilos se'n van en un mes.
2: Versió RAC 1, amb Marc Serra.
1: 18 minuts són els que passen de les 5 de la tarda. Toni Muñoz, què tal?
9: Molt bé.
1: Benvingut. Anem de cara a barraca, parlem del cas Joan Pere, que no és que en parlem per caprici, sinó que la investigació continua, els periodistes especialitzats en successos continueu estirant del fil, perquè aquest matí Belén López, la parella de l'arquitecte, imputada per homicidi, ha pagat la fiança de 80.000 euros imposada pel jutge mentre seguim coneixent, com dèiem, nous detalls del cas. Els Mossos d'Esquadra sospiten de la possible participació de la Belén en la mort de la seva parella i heu publicat a La Vanguardia que el cadàver de Joan Pere presentava unes lesions cervicals que han aixecat les sospites. De què estem parlant?
9: Doncs estem parlant que, segons diu el jutge, el cadàver de l'arquitecte Josep Joan Pere presentava unes lesions compatibles amb l'ús de força externa. Lesions cervicals compatibles amb l'ús de força externa. Que si ho traduïm a un llenguatge normal...
1: Doncs, això vol dir que t'han escanyat?
9: Doncs hem d'entendre que sí. No? Al final, si tu tens unes lesions cervicals internes, estem parlant d'unes lesions que no eren visibles a simple vista, sinó que eren internes i que són compatibles amb l'ús d'una força externa, per tant, que són provocades per algú extern, l'única persona que hi havia allà era Belén López, i per tant, doncs, hem d'entendre, a partir d'aquesta descripció que va fer el jutge en la seva interlocutòria de presó que va dictar divendres passat, hem d'entendre, doncs, que la principal sospita que tenen els Mossos ara mateix contra aquesta senyora és que el va escanyar, que el va asfixiar o que li va fer alguna mena de maniobra al coll que li va provocar la mort.
1: Recordem que ell estava en un estat de debilitat, no? O sigui, ell venia de l'hospital. Mm.
9: Sí, aquí la seqüència dels fets, aviam, s'ha de dir que aquest cas està sent molt complicat, primer perquè està sota secret de sumari, no tenim els detalls concrets del que ha passat i, per tant, tota la informació nova que anem obtenint doncs és amb comptagotes i a vegades sembla contradictòria perquè s'està dient un munt de coses, perquè també s'ha de dir doncs, que aquest cas s'està barrejant no només amb periodistes d'investigació i de successos, sinó també amb periodistes de la premsa del cor.
1: Totalment. Aleshores, ho hem vist fa un moment a Telecinco. Tot. Sí, sí, ara t'ho preguntaré.
9: I aleshores s'està barrejant tot i, clar, diguéssim, els periodistes de la premsa del cor doncs parlen amb els amics i l'entorn, diguéssim, del difunt o de l'acusada, i els altres doncs, intentem parlar amb les fonts que porten la investigació i que saben, suposadament, el que va passar, no? O almenys saben de què s'acusa aquesta senyora. No? Aleshores, en un primer moment s'havia parlat no? si aquesta persona va poder ser enverinada perquè no hi havia restes de violència ni signes de violència en el cadàver de Josep Joan Pere. Però clar, no s'havia posat sobre la taula la possibilitat que fos escanyat, perquè tampoc no hi havia marques al voltant, diguéssim, del coll. La interlocutòria del jutge que va dictar el passat divendres, perquè clar, que és una interlocutòria, és quan decideixen, no, que

0: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
1: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
2: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
3: Suposadament amb un radiador, val?
4: Un cop al cap amb el radiador...
3: És a dir, has relliscat o t'has marejat...
4: Clar, caus per terra.
3: O t'ha passat alguna cosa... I sí. Sembla ser que, com a conseqüència d'aquell cop, li provoca una sèrie de marejos i de vòmits.
4: Sense ferida.
3: Sí, li van posar, a l'hospital li van posar 2 punts de sutura.
4: Ah, val.
3: Val? Aleshores, Josep Joan Pere se'n va a l'hospital, es troba molt malament, no sabem si fruit del cop al cap o fruit de... No sé, potser li ha sentat alguna cosa malament. La seva parella, la Belén López, doncs explica als metges que s'ha donat un cop al cap amb el radiador, li han posat 2 punts, que aquests marejos també pot ser perquè aquell dia havia esmorzat trufa negra. Val? I que, però dius, bueno, fins a l'hora de sopar...
4: Pots haver-ho paït, ja vés a saber.
5: Sí, sí. Però genera marejos, això?
3: No ho sé, però ella va explicar això.
6: Però olor forta. Però
4: això estem dient que és la versió d'ella, de la parella.
5: Tofuna negra.
4: Per tant...
7: Però abans havien dit que havien sopat ostres i totes aquestes coses i que podria ser que fos això.
3: Ah, sí? Això no ho sé, no tinc aquesta informació.
7: O sigui que va ser que ho va dir, que ho va explicar.
3: No tinc aquesta informació, però podria ser, podria ser. Al final, la idea que venen a dir...
4: Indisposició.
3: És que ja tenia una indisposició, que hi havia alguna cosa... Doncs, que
5: no li va sentar malament.
3: Se li va sentar malament, i ja està. Va estar en observació. De fet, és en aquell moment quan Belén López demana als metges que li facin un TAC i també un rentat d'estómac. Per tant, ella ja sospita doncs, que potser li ha sentat alguna cosa malament i que hi posin remei des de l'hospital. L'hospital ho descarta. Passa unes quantes hores, li donen l'alta i se'n va... I aquí diríeu, se'n va cap a casa? No.
4: Que aquest és el tema que aquí ja va sorgir, quan ho vam comentar al programa, moltes preguntes, no? Perquè entenc que en aquest moment, insisteixo, de debilitat, el que tu tens és ganes d'estar tranquil a casa, però no se'n van a casa, se'n van a un hotel.
3: Bueno, se'n van a un hotel... Aviam, és que ara tampoc no vull ser desagradable, però bueno, diguéssim, perquè casa seva estava bruta, no? I ja està. I aleshores prefereix anar-se'n a un hotel...
4: Se'n van a un hotel perquè a casa seva s'hi havia fet una festa, per entendre'ns. Bueno, el sopar, no?
3: Sí, el sopar, però bueno, però... Hi havia vòmits, no? És això,
4: bueno, clar,
3: és
4: això. Clar, clar.
3: Aleshores, per això se'n van a un hotel, no per res més.
4: Val, val, no, escolta, hem aclarit una cosa que no havíem entès fins ara.
3: No, és que jo pensava que estava clar, però...
4: No, perquè aquí, precisament... Tampoc. No, està bé explicar-ho, perquè aquí havíem especulat per això, ho havíem dit moltes vegades.
7: Home, és que no.
4: Per què, després de l'hospital, no se'n van a casa, que és el que té ganes tothom
5: de fer? Ja, però llavors no ho van netejar, és que... Bueno,
3: bueno, suposo que deuen tenir servei, esperaven que el servei, o alguna cosa, o no sé.
4: Val, val, no, escolta'm, doncs...
3: Aleshores, ell se'n va a un hotel amb la seva parella... També i ell en reserva 3 habitacions. Una per ell i la seva parella, una altra pel nebot i una altra per una infermera perquè el tingués controlat durant tota la nit i estigués, doncs...
4: Contracten una infermera?
3: Sí, contracten una infermera perquè, en fi, tingués cura que ell evolucionés favorablement. També està unes hores a l'hospital, a l'hotel... I l'endemà, doncs el dia 25, se'n va ja cap a casa. No sabem si van al matí, a la tarda, a l'hora que fos.
4: El dia de Nadal.
3: El dia de Nadal, val? Aquell dia de Nadal, al matí, havien quedat amb una parella per anar a esquiar, que finalment no hi van perquè es troba malament i diu, mira, saps què, me'n vaig cap a casa.
5: Amb el cop al cap, la indigestió...
3: Exacte. Doncs se'n va cap a casa i és a partir d'aquell moment quan ja ningú contacta amb ell, val? És a dir, l'última... gent que contacta amb ell i que poden parlar amb ell són aquests que van esquiar i també el seu nebot, però ja pràcticament durant tot el dia 25 i el dia 26 ningú parla amb ells, no? Aleshores, passem ja al dia 26. El dia 26, doncs, aquest senyor es lleva, esmorza, està allà, dina, i després de dinar, doncs, es comença a trobar malament, s'estira al sofà i mor, val? Aquí hi ha la seva família, és a dir, el seu nebot i després també aquests amics amb els quals havia quedat el dia anterior per anar a esquiar, doncs no aconsegueixen contactar amb ell. Val? El truquen, no respon, li envien missatges, no respon, i fan el mateix amb la parella, amb la Belén. La truquen, no respon...
4: Quan no respon ell, ho proven amb ella.
3: Clar, i tampoc respon, no? I arriba un moment ja que la família i els amics es comencen a preocupar, diuen, saps què, doncs anem a picar a la porta a veure si ens obren i, no sé, potser no tenen el telèfon o s'ha espatllat o ha passat alguna cosa. Però ja estan bastant preocupats, s'acosten cap allà, comencen a picar a la porta i tampoc respon ningú. I és aquell moment quan ja les coses, diguéssim, es comencen a posar bastant tenses perquè ja el nebot comença a pensar que potser ha passat alguna cosa, mobilitzen el conserge de l'edifici i a partir d'aquí... el nebot crec que té una clau

0: intenten fer servir, hi ha l'altra clau de posada per dins,
1: ah, i no,
0: aleshores no poden obrir, i al final fan servir no sé quin mecanisme electrònic que, amb el qual aconsegueixen obrir la porta. La primera persona que arriba allà i que veu l'escena que descriurem a continuació és l'amiga amb la qual havien quedat per esquiar, i darrere seu hi va el nebot. Es troben, doncs, el cadàver de Josep Joan Pere mort, estirat al sofà, i al costat la seva parella amb una posició estranya, amb una conducta estranya. De fet, el que ens diuen és que el que els va dir que estava intentant fer era ressuscitar-lo. Val?
2: Quan et diuen això, perquè, clar, avui s'ha posat sobre la taula... Com era a Telecinco que han dit exactament que ella deia que estava posseïda?
3: Posseïda.
2: És a dir, quan jo vaig llegir això vaig entendre que era una maniobra de reanimació, o estem parlant d'un ritual, o com ho interpretes?
0: Jo més aviat una mena de ritual, no?
2: Que per ressuscitar-lo.
0: Sí, que estava com resant, que estava fent com una mena d'invocació d'algun ésser o d'alguna cosa, i estava demanant... Deia que el faria ressuscitar.
2: Jo fins ara... havia entès que estava practicant la maniobra de reanimació, imagina't.
3: Yeah.
2: No, perquè, clar, quan llegíem a la premsa que estava intentant ressuscitar-lo, el primer que em va venir al cap és la part racional d'intentar ressuscitar una persona, no?
0: Clar,
2: no que
0: clar.
2: Estigués fent algun tipus de ritual, però, clar, avui hem vist aquest apunt que deia que si estava posseïda o el que sigui, que veig que això ja tiba cap a un altre cantó.
0: Això sembla. Ara, potser quan van arribar estava fent això, i potser una estona abans sí que és veritat que potser sí que va intentar alguna mena de tècnica de reanimació, i per això doncs podríem explicar que tingués lesions cervicals, per exemple, no? És a dir, al final, ara s'ha de trobar el per què tenia aquest senyor unes lesions cervicals i per què aquesta senyora tenia aquesta conducta i aquest comportament. En un primer moment es va dir doncs que estava en estat de xoc.
2: Disculpa, no els hi va obrir la porta.
0: No els hi va obrir la porta.
1: Clar. Ni va agafar el telèfon.
0: Ni va trucar l'ambulància.
2: Exacte, aquest és l'altre tema.
0: Clar, aleshores aquí el jutge, diguéssim, li atribueix el presumpte homicidi de la seva parella, de l'arquitecte Josep Joan Pere, per dos elements. Un, perquè tenia aquestes lesions cervicals que li atribueix amb ella, com que ella va manipular el coll de la seva parella, li va fer alguna mena de maniobra, no sabem si d'asfíxia, d'escanyament o qualsevol altra cosa, i... aquestes lesions són el preludi de que després tingui una aturada cardiorrespiratòria i mori. Val? Això és la seqüència que descriuen tant el jutge com els Mossos d'Esquadra. I després, l'altre element sospitós i incriminatori és l'omissió de socors. És a dir, que al final aquesta senyora, quan veu que l'estat de la seva parella empitjora, no truca a l'ambulància i no mobilitza ningú. Ni tan sols truca als familiars, ni agafa les trucades, sinó que, a part, es tanca i es blinda a casa de l'arquitecte i posa les claus per dins. Per tant, tots aquests elements fan pensar doncs, que estaríem, segons els Mossos d'Esquadra, davant d'un presumpte homicidi.
2: I ara, en aquesta barreja que deies de gèneres, que també s'hi posa gent del cor i tot això, nosaltres hem vist com a titular, que jo no donava crèdit, alguna referència a que ella havia dit que estava posseïda.
1: Per Satan.
0: Sí, això ho acabem...
2: La parella.
0: Sí,
2: això... La parella de Joan Pere, que lligaria d'alguna manera amb el que estàvem comentant ara del ritual...
1: Es veu que sí.
0: Bueno, sí, que sí, bé, això no? Ho han publicat ara els companys de Telecinco a partir d'un article del diari digital El Debate, que sí que parla doncs, que aquesta senyora, un mes després d'aquests fets, hauria anat a visitar un exorcista per treure's el dimoni de sobre.
2: Perquè... Un mes després.
0: Això és el que diu el diari El Debate. A partir d'aquí, doncs, cadascú que li dongui la fiabilitat que vulgui.
2: Però tu, o sigui, per les informacions que tens tu, aquesta pàtina sobrenatural, tu la veus en el cas?
0: Sí, i no. És a dir, aquesta senyora era aficionada a les teràpies alternatives, naturals i tal. Això sempre s'ha dit. També una part esotèrica, no? Però això no és delictiu. És a dir, tu et poden agradar aquestes coses
2: sí,
0: i
2: pots creure
0: ja
2: el que sigui.
0: Ah. Aleshores, aquí el que et falta veure és si realment això ha tingut alguna incidència en el cas o no. És a dir, al final a la gent li poden agradar les teràpies naturals i que no... I no passa res, però en aquest
2: cas... I trucar al 112.
0: I trucar al 112, no? És a dir, però si estem parlant, per exemple, de les lesions cervicals, no?, d'un possible escanyament o d'una possible asfíxia, no entenc molt que es relacioni amb unes teràpies naturals, no? És a dir, no tindria res a veure. Ara, si tu dius que aquesta senyora feia qualsevol altra cosa i va fer aquesta maniobra perquè creia que d'aquesta manera el ressuscitaria o li faria qualsevol altra història, doncs aleshores sí que seria una dada rellevant. Per tant, de moment, l'única cosa que sabem és que aquest senyor tenia unes lesions cervicals que li atribueixen a aquesta senyora, que no va trucar a l'ambulància, i a partir d'aquí, sí, aquest tarannà més esotèric o més de teràpies naturals, de moment, no crec que tingui incidència. És possible que a la llarga en trobem, d'incidència, eh? Potser a la llarga en trobem, però de moment, no.
2: Però la manipulació cervical no li hauria deixat marques? És a dir... ara posem-nos en la teoria, que això no ho ha dit ningú, això ho estem dient nosaltres, en la possible teoria de l'asfíxia, no? L'asfíxia, entenc que sí que deixa marca, no?
3: Si ho faig amb un cable, sí.
2: Sí, o amb les mans, fins i tot, també.
0: Sí, per això suposo que el jutge es cura molt, no?, de no posar asfíxia, ni escanyament. Però, clar, aquestes lesions cervicals se les ha produït d'alguna manera. La seva defensa considera que se les va produir quan es dona el cop al cap al radiador, que pot ser que... No,
2: que
0: li passi
2: malament
0: alguna cosa. Clar, després també hem de pensar una altra cosa, no? És a dir, si aquí estem pensant doncs, que potser el cop al cap, al principi, no?, d'aquest episodi tràgic pot haver estat provocat, aquest senyor no perd el coneixement, se'n va a un hospital, podria haver explicat que algú li havia, que la seva parella li havia donat un cop al cap, no? Mm. Per tant, sí que ens hem de creure doncs, que es va relliscar o es va marejar o el que sigui, però es va donar un cop amb el radiador. Per tant, aquest fet sí que sembla bastant incontrovertible, no? Vull dir, perquè molta gent pot pensar, home, tenia un cop al cap, aquí ja va començar, segur que va ser ella. De moment, ell va arribar viu a l'hospital, vull dir que encara va passar un dia i mig en vida i va poder explicar qualsevol cosa d'aquestes, no?
2: Bé, un cas que ha anat canviant de versions. Avui hem anat afegint unes altres capes. No sabem cap on...
0: Jo crec que en tindrà més, sincerament.
2: Tu creus que en tindrà més?
0: Jo crec que en tindrà més. Crec que aquesta part esotèrica que diem que de moment no veig que tingui alguna cosa a veure, és possible que en tingui a la llarga.
2: Ah,
0: és possible, però ja veurem.
3: Estava posseïda, que aquesta senyora necessitava un exorcisme.
4: Però no ho sabem.
2: No ho sabem.
3: Sí,
2: no, una cosa
3: home,
2: que s'ha publicat,
3: que
2: estava posseïda.
3: Bueno,
2: ha sortit, però vés a saber.
3: Ho diuen a la tele.
2: Bueno,
3: el debat és que és on escriu el Rajoy.
2: Bueno,
0: és veritat.
2: Continuem amb un altre cas, evidentment, dels que tenen totes les mirades posades al damunt, que és el cas Endic, perquè avui hem tingut moviment de la defensa de Jonathan Endic per fer caure la tesi d'un suposat nòbil econòmic darrere de tot plegat. Han demanat la declaració, que això sí que ens ha sorprès, de nous testimonis, entre ells, atenció, Miquel Roca, advocat i, evidentment, uns dels pares de la Constitució espanyola i polític rellevant. Miquel Roca, per què?
0: Bé, perquè ell va ser l'encarregat o qui estava en converses amb Isaac Endic, el fundador de Mango, de cara a decidir com es faria aquesta herència familiar, com es repartiria tot el seu patrimoni. És a dir, ell era l'encarregat de fer tota l'estructura de repartiment de l'herència entre la família d'Isaac Endic. Per tant,
3: com un marmessó.
0: Sí, bé, o com la persona, no? L'advocat que l'ajuda a definir-ho. Mm. No com la persona que gestionarà el seu llegat, sinó com la persona, l'expert que l'ajuda.
3: Com ho has de fer.
0: Com
3: clar,
0: ho has de fer, no?
3: Exacte.
0: Com repartiràs això?
3: Sí.
0: Entenem que era ell, gent del seu despatx, i doncs ha demanat que el citin a declarar el jutjat per explicar que els fills no quedaven desposseïts de la seva herència si el seu pare creava una fundació d'ajuda als més necessitats.
2: Que aquest és el mòbil econòmic que s'ha dit des del primer moment. Mm. El pare feia una fundació i els fills no veien ni un duro.
3: No veien...
0: Bueno, no és que no veiessin ni un duro, sinó que
2: en veien menys. Val.
0: No? Aquesta era la tesi de la jutgessa i que explicaria el mòbil econòmic de suposat crim d'Isaac Endic. I aleshores, doncs ara què fa la defensa? Contraataca aquesta tesi acusatòria i ve a dir això, no? És a dir, anem a parlar amb la persona que havia dissenyat tot el repartiment de l'herència familiar d'Isaac Endic perquè expliqui com els fills no perdien patrimoni, sinó simplement era una part doncs, del llegat, diguéssim, d'Isaac Endic, que anava destinada a aquesta fundació, en la qual també hi hauria com a patrons els seus propis fills, que seguirien amb el llegat familiar, i destinarien, diguéssim, part del patrimoni també doncs, a una fundació filantròpica per ajudar els més necessitats.
3: Però jo trobo que el que no expliqueu aquí és el més important.
2: A veure,
0: què sí,
2: ens hem deixat ara?
3: Sí, perquè el senyor Creueres, ahir, el programa aquest que va fer...
2: El Pellicer.
5: El Pellicer,
3: el
5: Vèrtex.
3: El senyor Creueres era molt amic de l'Isaac Endic, i ho va explicar, i es veu que el senyor
4: Endic... senyor Marcelí, és Endic.
3: Sí, Endic. Es veu que tenia molta... Quan tu anaves a casa seva, tenia molta cura amb tu, que ho tinguessis tot bé, tot ben preparat.
2: I una era un bon anfitrió,
3: ara,
2: va dir el Carlaire.
3: I
2: no?
3: Que i hauria de prendre nota tothom d'això que feia. Que tu anaves, per exemple, anaves a l'habitació i la tauleta de nit tenia com una farmaciola.
4: Sí.
3: Amb tota
4: ah,
3: mena...
4: Sí?
3: Sí, sí, sí. Pastilles, medicines de tota mena.
2: Quan vas a casa d'un altre, el que tens és uns llençols,
3: no, no,
2: unes tovalloles...
3: No. Això conforma. Això ja se sobreentén.
2: Es dona per fet.
3: Això ja es dona per fet. Però que tinguessis...
4: Una farmaciola.
3: La tauleta de nit, una farmaciola, amb pastilles per això, pastilles per l'atenció, per... o sigui, això és extraordinari.
4: I sense caducar.
3: Exacte. I a mi això m'aniria de meravella cada vegada que surto i...
2: Però si no surt mai, vostè, home.
3: No, però, bueno, quan vam anar a Berlín o això...
2: Ah, bueno, sí, fa anys d'això sí. Ja, però bueno.
3: Però això ho hauria fet tothom. Posa-ho, posa-ho.
5: Tu anaves, et convidava a casa d'ell, i llavors tu anaves a l'habitació i no et trobaves massa bé. Obries la tauleta a la nit... I tenia una farmaciola a dintre. És a dir, hi havia medicaments pel mal de cap, pel mal de ventre, per si tenies lumbago, per tot el que vulguis. Tot el que vulguis estava allà, potser hi havia 50 medicines
3: 50.
5: No caducades. Per què? Perquè ell volia que tu no tinguessis, que no haguessis de demanar-ho. Ja ho tenia preparat.
3: Això és extraordinari.
2: Curiós, no havia sentit mai això.
3: Jo per això no dormo mai fora de casa perquè ho trobo a faltar. Jo, si ara
6: però ho diu com si ho tingués preparat que ho poguessis tu necessitar, no que fos d'ell, sinó pels convidats.
3: Ah,
6: no,
3: pels convidats, sí, pels convidats.
4: Clar, nena.
3: Pels convidats.
6: Ho estic remarcant. No, només ho dic, que és una cosa curiosa que deixis medicaments
4: pels
6: convidats.
4: Però que no ho vas veure,
6: no?
4: Amb Pellicer.
6: No.
3: A mi m'agradaria.
6: No vaig veure.
4: Ah, ara s'entenen moltes coses.
3: A mi només m'agradaria anar a la casa del senyor Antic per si, no sé, perquè estaria tranquil tota la nit.
6: Sí, sí.
3: Vull dir, si un fill me vol convidar, doncs, escolta'm, m'aniria molt bé.
2: Bueno,
3: dormiria tranquil.
2: Sí, sí. Còmode segurament dormiria i medicació en tindria. Estem parlant avui de la defensa, perquè no és l'únic testimoni a banda de Miquel Roca que la defensa de Jonathan Andic vol que declari, que recordem que és Cristóbal Martell.
0: Mm. Sí, sí.
2: Que s'encarrega de la defensa. Qui més ha demanat?
0: Doncs ha demanat el notari, no?, que donava fe dels testaments que anualment otorgava Isaac Andic, i és que a la declaració de les filles d'Isaac Andic van explicar que el seu pare el reunia un cop l'any i, diguéssim, restava la part de donatius que havia fet durant aquell any. És a dir, si aquest
3: com?
0: Any...
3: Com?
0: Sí, sí, això ho van explicar. És a dir, es reunia un cop l'any i deia, sí, mira, aquest any t'he donat tants diners, doncs sí, tot això t'ho resto de l'herència que et donaré. Sí, sí, és a dir, compensava tot el que anava fent. Com dient, això és una manera de que la defensa expliqui, doncs, que...
2: Que no teníem problemes de calés.
0: Bé, això que, sembla...
3: No, no era la motivació. I a més era un ensenyament del pare per dir, costen molt de guanyar.
0: Exacte.
3: I no us penseu que ara aquí, vosaltres, sense fer res...
2: Perquè sou mangos,
3: exacte.
2: Perquè sou mangos, ara ho tindreu fàcil.
3: Doncs no.
2: Bueno. Doncs
3: vinga. I això ho trobo molt bé.
2: Sí, sí.
0: És una lliçó, curiós, una lliçó.
2: Curiós,
3: jo he desheredat tots els fills,
2: No, no, clar.
6: No és el mateix, però,
2: No estem parlant d'un mateix imperi.
3: Estan tots desheredats,
6: Mateix sí,
2: imperi.
6: Però no seria...
3: Ho dono totes les hermanites,
0: No, però vostè té un patrimoni de 9.000 milions d'euros?
2: Busca
3: no
2: una,
3: arribo
2: potser,
3: tant,
2: busca
3: però... Sí, més bueno, o menys. A veure,
2: si no són 9, són 8, no?
3: A veure, tinc un canterano que és dels...
6: Un?
3: Canterano. Del segle XIX,
6: És un canterano.
3: Mira, busca-ho, la màquina. Tu ho has explicat tot.
2: Són herències diferents. Total, que els hi restava, no?
3: I el
0: que els
3: pis,
0: hi restava,
3: I el pis,
0: que sí, aquí també recordem que Jonathan Andic va... O el que deia la jutgessa, és que Jonathan Andic li exigia al seu pare un avançament de l'herència en vida per dur a terme els seus propis projectes, no?, en els quals volia muntar una sastreria, no?, una nova firma, entenem, de roba i tal, i que aquest era un dels punts conflictius que tenien. Doncs el que ve a dir la defensa amb aquestes declaracions i amb la proposta d'aquestes declaracions testificals és això. Doncs no hi ha hagut mai cap problema per l'herència. L'herència, cada vegada que els hi han donat i han necessitat diners, els hi hem donat, però també els hi hem restat després del muntant final. Per tant, no hi ha hagut mai cap problema.
2: Avui estem parlant de les defenses, i qui també té advocat de defensa és el terapeuta dels Andic, n'hem parlat molt, de la Júlia Lunderval. De fet, Toni, crec que vas anar a la roda de premsa del lletrat, no sé si això és molt habitual. O sigui, es presenta el lletrat i fa una roda de premsa. Com...
0: Bé, aquí, aviam, jo us poso una mica en context. El que va passar és que la setmana anterior havíem publicat a La Vanguardia tres exclusives, una darrere l'altra, que havíem explicat també en aquest programa, no?, que tenien i posaven en el punt de mira a la terapeuta dels Andic, no?, que estava o volia fer una simulació a la vora d'un barranc, fer
2: correcte,
0: veure que llançaves algú pel barranc. No? Nosaltres vam explicar això, que no, òbviament no ens ho vam inventar, sinó que sortia d'una declaració d'una col·laboradora d'aquesta terapeuta que explicava quines eren les intencions de la seva, en fi, no diré la seva cap, però la directora o la persona que havia dissenyat tota aquella teràpia. I bé, no van agradar, diguéssim, aquestes explicacions no, que surten, diguéssim, d'una declaració judicial i que estan completament contrastades per tres fonts. Però, a partir d'aquí, l'advocat, diguéssim, de Julia Luderwald, que Luderwald, recordem, encara no està, o no ho estarà, no ho sé, ja ho veurem, no està com a investigada en aquesta causa, vull dir que no té per què tenir advocat ni defensa, no? És a dir, en tot cas seria el seu...
2: Això està ben vist. Sí,
0: el seu advocat, assessor legal, que el que venia a dir és que s'està denigrant i s'està fent una campanya en contra de la seva clienta, que la seva clienta és una professional amb més de 30 anys d'experiència,
3: fixa't.
0: Però li vam preguntar, bueno, però la seva clienta és psicòloga, és psiquiatra, volia fer totes aquestes coses que m'ha explicat, i va dir, bé, és que aquesta teràpia que vosaltres heu parlat no era per Jonathan Andic, era per un altre pacient. Bueno,
3: doncs sí, això ja ho vau dir.
0: Això ja ho vam dir, que no era per Jonathan Andic, sinó que era per un altre, que era per un altre
2: però,
0: pacient.
2: Però va, que això va generar també la curiositat, no?, de Jonathan Andic per veure com anava aquesta teràpia.
0: Clar.
2: Perquè els va acompanyar, no?
0: Bueno, volia acompanyar-los.
2: Volia
0: acompanyar-los i veure-ho in situ.
2: Salvador, que es deia el Salvador, l'altre pacient.
0: Exacte, no? Doncs aquest senyor, diguéssim, el Francesc Jofresa, que és una persona doncs, amb una dilatada experiència i també molt bon advocat, doncs va venir a dir, va voler defensar i sortir públicament doncs, per defensar la seva clienta, dir que la seva honorabilitat estava en joc i que, bé, doncs ella tenia experiència i la va presentar, que a mi això jo crec que és un dels punts més destacats, com una mediadora familiar. Però nosaltres li vam preguntar, bueno, molt bé, d'acord, molt bé, però la seva clienta és psicòloga, és psiquiatra, té coneixements per fer aquest tipus de teràpies, i això és el que va dir.
7: No ha fet mai un acte propi de cap professió col·legiada, ni de la professió de psiquiatria, ni de la de psicologia. Per tant, tota aquesta cosa que suma en aquesta campanya de dir que aquesta senyora és una intrusa professional no té cap classe de sentit.
2: Per tant, no és una intrusa perquè no es dedica a això.
3: Exacte.
2: Aquest seria
0: bueno, perquè la feina
2: conclusió.
0: Que fa no és, no és de psicologia ni de psiquiatria. Ara, també s'ha de dir que fins que no vam explicar tots aquests casos, sempre parlàvem d'ella com la psicòloga dels Andic.
2: Ja.
0: Després va sortir al col·legi de psicologia i va dir no, és que aquesta senyora no està col·legiada. Després vam parlar...
2: Que en aquell moment no hi havia tanta pressa a dir que no era psicòloga.
0: Clar, però ara sí, no? Ara ja estan dient doncs, que ella... Perquè, clar,
2: com una mediadora, com si fos algú que ajudés a les dues parts a posar-se d'acord.
0: Exacte.
2: Però mediadora...
3: Com un capellà, com un capellà.
2: Sí, vale, però la mediadora o un capellà que diu vostè no fa excursions a la muntanya. Dic però, jo.
0: Bueno, ni fa teràpies,
2: ni
0: no?
2: Fa teràpies, ni fa teràpies.
6: Perquè, en una formació advocada
2: sí,
6: o...
2: Se seu en una taula, no?, i ja. Vostè diu una cosa, vostè diu una altra i ens posem d'acord.
3: Però se sap què és aquesta senyora?
0: Va dir, mira, li vam preguntar també en concret, tampoc va respondre, però sí que va dir que tenia formació... com a mediadora familiar.
3: Ja està.
0: I ja està. I aleshores, bàsicament...
2: Formació,
0: formació.
2: Que no titulació.
0: No, va dir formació.
2: Bé. Escolta, deixa'm acabar amb l'altre cas, perquè és el trio d'asos de la setmana. N'hem parlat molt d'aquest. És el prestigiós metge homeòpata que portava 2 anys mort al seu xalet de Cabrera d'Anoia quan el van trobar. Ara l'autòpsia ha confirmat que el decés d'Albert Soler Medina, que era aquest metge, es va produir per causes naturals. Per tant, més enllà, ara en parlarem, de com es va comportar la família, aquí no hi ha cap homicidi.
0: No, no hi ha cap homicidi. De fet, els companys del Regió 7 acaben de publicar doncs, que tant la dona com la filla del metge que van trobar mort a Cabrera d'Anoia han ingressat en un centre de salut mental. Estem parlant d'un cas...
2: Les dues, totes dues.
0: Sí, passaran uns dies i unes setmanes doncs, en un centre... I estem parlant d'un cas molt, molt trist, no?
2: Sí,
0: és a dir,
2: sí.
0: Al final és una família doncs, amb problemes, que mor el pare de família, no diuen res a ningú, tot això coincideix en època post-pandèmia, en la qual doncs, molta gent estava molt espantada per sortir de casa, doncs sembla ser doncs, que aquesta por no els va desaparèixer amb aquestes dues persones. No van avisar ningú, van conviure durant 2 anys amb el cadàver del pare tancat a una habitació... I...
2: Però no hi ha un mòbil econòmic que s'havia especulat de dir no comuniquem la defunció per poder cobrar algun tipus d'ajut.
0: No ho sabem.
3: Perquè de... estava jubilat, aquest senyor, oi?
0: Sí, tenia 77 anys.
2: Però, malgrat tot, el meu altre enigma, que des que hem explicat aquest cas, continuo formulant, és ningú el va trobar a faltar.
0: Sí, sí. Això és una
2: cosa... Dos anys, eh?
0: També és veritat que tampoc feia tant de temps que vivien en aquest poble, no?
2: Clar, però... Tu...
6: Sí. Pots canviar de poble. Però la família, no? O sigui, et truca, o... Com esteu? Sí. Què feu?
3: Però si no té ningú de família.
0: Clar, potser no té ningú de família, no?
2: O ni un amic... Bueno, a veure, home, era, segons ens van explicar, que també tenim les nostres fonts,
0: sí.
2: Home, dins del món mèdic era conegut,
6: sí.
2: O sigui, havia arribat a tenir algun càrrec, fins i tot...
3: A l'homeopatia.
2: Dins del col·legi, sí, no ho sé, un company col·legiat... O...
0: Sí, sí, no, no, que no algú s'interessés algun dia per
2: potser
0: ell.
2: Potser trucava i, jo què sé...
3: Hosta, per Nadal.
2: La dona li deia, no, està descansant.
6: No sé. O una amiga de la dona, escolta, com esteu, què fa el teu home? Sí. No sé, coses que la gent preguntem, no.
2: És l'altre gran dubte que queda sobre aquest tema.
0: Sí, a vegades també preguntes i quan ja has preguntat tres vegades i no te'n respost, ja no tornes a trucar.
6: No? O et diu bé, no, ja està.
0: Bé, ja està, va,
6: sí,
0: molt
6: sí.
0: Bé.
2: Bueno, potser és com el decàleg aquell que dèiem abans, no? No ens visiteu a casa perquè no volem... Però a veure, el tema postpandèmia tenia la seva importància.
0: Sí, sí.
2: Perquè una gent, unes persones, evidentment, amb problemes de salut mental, que ara s'estan cuidant d'aquesta qüestió, van quedar molt afectades, no volien sortir de casa, no volien que ningú els visités...
3: Jo també ho faria igual, eh?
2: No, clar, si vostè...
3: No,
2: a més, jo tinc la sospita que si vostè, Déu no ho vulgui, algun dia ens deixa, també tardarem temps a saber-ho, eh? Perquè de vegades... Home, que de vegades...
3: Hi ha la meva dona,
2: de vegades la Xènia...
3: Les dones sempre viuen.
2: De vegades la Xènia el truca, truca la seva dona, i no hi ha manera de localitzar-lo, vull dir que clar...
3: Perquè truca en unes hores, també.
6: La Xènia, en quina hora truca?
0: La Xènia?
3: No sé, en quines hores truca, hores estranyes.
6: La Xènia el truca en hores estranyes.
2: Al matí, diu al matí, a les 10 del matí, i no respon.
3: A les 10 sóc al vàter. Perquè vaig com un rellotge.
2: Bueno. A les 11 diu que tampoc respon. Encara està al vàter.
3: A les 11 estic vaig a comprar el Mundo Deportivo i el pa.
2: Per tant, a quina hora és la ideal per trucar-lo? Fem-ho al revés.
3: Seria...
2: Apunta, Xènia.
3: A 3:15.
2: 3:15.
3: Menys 2 minuts.
6: Però com si la Xènia el truqués cada dia. Sí, per què l'ha de trucar tant?
2: Vull dir, sí, perquè això també... Ara la Xènia està dient que de vegades se l'ha intentat localitzar, sí. Creiem que no vindria i ha entrat alegrement per la porta.
3: Però que no sabeu que sempre vinc aquí a treure el nas.
2: Sí, bueno, però de vegades creiem que no vindria perquè potser era mort. Perquè no, perquè no contestava. I el no contestar de cap de les maneres ha acabat entrant per la porta. Algun dia hi ha hagut un disgust a la redacció i altre dia s'ha aplaudit que vostè aparegui. Depèn del dia.
3: Normalment hi ha disgustos. Ja ho veig per les cares.
2: Toni Muñoz, gràcies.
0: A vosaltres.
6: Apa. Gràcies.
2: Adormem.
8: Versió RAC 1.
9: Un de cada 3 infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
10: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
11: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I
12: tu? Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
13: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
14: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
15: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
16: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
15: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
17: Verisure. Ho canvies tot. Canvies la vida del Pablo, que pot estudiar el que li agrada. Canvies la relació del Carlos i la Marta, que amb la nova línia d'autobús es veuen molt més. I que el Marcos accedeixi a la feina per les rampes sense problemes. O canvies els matins de la Paz, que rep ajuda i no els passa sola. El seu tot canvia, el de tothom. Quan contribueixes amb els teus impostos, la societat avança. Amb els teus impostos ho canvies tot. Agència Tributària, Ministeri d'Hisenda, Govern d'Espanya.
18: Tots recordem els grans moments d'Iniesta. Però què passava quan s'apagava el soroll de l'estadi? Descobreix la seva història des de dins. Els records, les emocions i els moments que van marcar l'Andrés darrere del futbolista. Des del 28 de setembre a Barcelona. Iniesta Experience, el joc interior. Entrades a iniestaexperience.com.
8: RAC1, emissora oficial.
19: RAC 5, 4, 3, 2, 1. El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
20: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç.
19: Us hi esperem.
21: Mira, ja ve, recta final.
22: Mare de Déu.
19: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
23: Visca Catalunya, visca la cursa de RAC!
24: Un autèntic bochorno.
20: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
19: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio. RAC1. Tots som un milió.
20: Amb la col·laboració de Frit Ravi, Grup de Palol, Coca-Cola i Vicenç Esport.
19: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Versió RAC1 amb Marc Serra.
2: Josep Corbella, bona tarda.
25: Molt bona tarda.
2: Ara feia un temps, eh? Fa temps que no ens veiem. Com va tot?
25: Tot va estupendo.
2: Com va el món de la investigació, així en general?
25: El món de la investigació no para. Està una mica eclipsat ara per totes les males notícies que estem donant d'altres àmbits.
2: La veritat és que sí.
25: És un honor per mi venir aquí després de l'Esteni Muñoz.
2: Estem molt contents que estiguis aquí. A més, per parlar-nos de dos temes molt interessants, de seguida parlarem, i us convé escoltar, aquells que sou molt cafeters i cafeteres, dels beneficis del cafè. Ara en parlem. S'ha especulat molt sobre això, eh? Sí. Primer es va dir que molt malament, després va dir que potser una miqueta bé. Ara crec que hi ha un estudi que comentarem amb el Josep bastant definitiu. Però abans s'acaba de llançar una alerta de La Vanguardia amb un tema que ha fet el Josep Corbella, amb el titular següent. S'ha trobat un tendó d'Aquiles de les metàstasis que es poden atacar amb fàrmacs. Segons expliques, una investigació liderada pel Centre Nacional d'Investigacions Oncològiques a Madrid ha descobert com sobreviuen les cèl·lules del càncer quan arriben al cervell provenents d'altres òrgans. Dius que es troben en una mena de fase d'hibernació per poder sobreviure i que és aleshores quan generen la metàstasi. La clau aquí és que actualment ja hi ha fàrmacs capaços d'inhibir proteïnes clau en estat d'hibernació similar. Jo suposo que això és una nova via de prevenció, una nova via d'estudi. I posa'ns en context de què estem parlant.
25: Doncs mira, per posar-ho en context, a les metàstasis... Mira, això comença amb el doctor Joan Massaguer, investigador català que treballa a Nova York, que fa aproximadament 20 anys va dir hem estat estudiant els càncers a partir del tumor primari, diu, però la majoria de casos de càncer que van malament, que evolucionen malament, no és pel tumor primari, és per les metàstasis. Hem d'entendre les metàstasis que tenen un funcionament i una biologia diferent que el tumor primari. Va començar a investigar metàstasis per intentar, amb l'objectiu d'evitar-les, prevenir-les o tractar-les. Aleshores, el doctor Massaguer ha descobert en aquests 20 anys, va fer un treball molt important que va demostrar que quan s'inicia un càncer, surten cèl·lules del tumor primari, del tumor original, i van a parar altres òrgans. Ell en diu llavors. Uh-huh. I durant un temps aquestes cèl·lules formen el que en diu micrometàstasis, que és que es queden com a la white.
2: Adormides.
25: Sense créixer, sense proliferar. I són tan petites que no es poden detectar amb les tècniques d'imatge convencionals. Ell les va aconseguir veure amb les tècniques de laboratori de recerca que té, però amb una tècnica d'imatge convencional no es veuen. I aleshores el gran repte ha estat... Llavors, aquestes micrometàstasis són les que, en algunes persones, no en totes, anys més tard creixen i formen la metàstasi que pot tenir mal pronòstic. Aleshores, el repte era a veure si aconseguim entendre què passa en aquest punt crític de la progressió de la malaltia amb aquestes cèl·lules que estan allà, que ni les veiem, no sabem com actuen, però que són les que més endavant poden causar mal. Aleshores, la gran novetat d'aquest nou estudi, que l'ha fet el doctor Valiente del CENIO, el doctor Manuel Valiente...
2: Manuel Valiente.
25: Es va formar precisament a Nova York amb el doctor Massaguer. Uh-huh. I després va venir a treballar a Espanya, i per primera vegada ha aconseguit veure analitzar aquestes cèl·lules de micrometàstasi i trobar què els permet sobreviure quan arriben com a migrants amb un nou òrgan, perquè pensa que són cèl·lules...
2: Arriben un nou òrgan i es queden allà. O sigui, sí. no fan res en aquell moment.
25: Es queden a la guait. Ell diu que es queden... És com si hibernessin, és semblant, un estat semblant a la hibernació. Deixen de proliferar, queden com amagades. I això ho fan perquè la cèl·lula... Posem que ve de qualsevol altre òrgan. I aleshores estan adaptades a viure en un altre òrgan. I van a parar, en aquest cas, perquè ell treballa amb cervell, al cervell. És com un... És com si migren del seu entorn natural i arriben a un entorn diferent, que per elles és hostil. Aleshores, per sobreviure, per passar com inadvertides, durant un temps deixen de créixer. Queden...
2: Com... Adormides.
25: Bueno, adormides, sí. Ell en diu pausa proliferativa, sense proliferar.
2: Sense activitat.
25: Aleshores, com s'ho fan? El doctor Valiente ha identificat una molècula concreta que els permet de quedar apagades, de quedar, diguem, adormides, com dius, no? Aquesta molècula concreta ha vist que si l'anulen, ho ha vist en models animals, en ratolins, i ho ha vist també en mostres de tumors de persones reals, de persones que han donat el seu cos a la ciència, el seu cervell a la ciència, precisament per poder estudiar això, ha vist que si anula aquesta molècula, les micrometàstasis desapareixen i no perden la capacitat de causar macrometàstasis, que són les realment problemàtiques. Aleshores, ja hi ha un fàrmac aprovat amb el venetoclax, que l'ha utilitzat en aquesta recerca, que ha vist que té la capacitat en ratolins i en cultius cel·lulars de persones, per tant, encara no s'ha provat en persones, té la capacitat d'aturar tot aquest procés, d'aturar la metàstasi. Aleshores, jo vaig parlar amb el Manuel Valiente, vaig estar parlant amb ell divendres, i em diu, això és el començament d'una cursa allà on volem arribar, que és a evitar que hi hagi metàstasis. I diu, penso que hi arribarem, però encara no hi som. Per què no hi som? Doncs perquè s'hauran de fer els assajos clínics. Aquests assajos clínics són difícils de fer. D'entrada et farà falta aquest fàrmac, el venetoclax, és un fàrmac que ja està aprovat i està a la venda. Això què vol dir? Que la companyia farmacèutica té poc incentiu per fer un assaig clínic amb un fàrmac que potser que és molt costós i si surt bé de tota manera la seva patent expirarà. No, d'aquí no gaire temps. Per tant,
6: però com és que està a la venda si encara no s'han fet els assajos clínics?
25: Perquè està a la venda per una altra
2: indicació. Per un altre tema.
25: Aquest fàrmac inhibeix una molècula concreta que està involucrada amb algunes leucèmies i linfomes. I està aprovat per leucèmies i linfomes.
6: Però, clar...
2: Deixa'm fer un parèntesi.
25: Però vaja, en qualsevol cas, aquest és un resultat de recerca molt prometedor, molt interessant, que desafortunadament... encara no beneficiarà les persones que tenen càncer avui dia, però o potser que sí que les beneficiarà, però d'aquí uns anys, però que, en fi, que demostra que la recerca de la metàstasi està en molt bona línia.
2: No, t'anava a dir que últimament ens estem trobant casos cridaners, com el que estem explicant, i també, per exemple, com el de l'Ozempic, de grans... beneficis de fàrmacs que no estan pensats pel que s'estan utilitzant, no? És curiós. Això. No sé si abans havia passat tant,
6: sempre ha passat.
2: Sí, no?
6: Sempre ha passat.
25: Com, com va sortir la Viagra?
2: Clar.
25: La Viagra era un fàrmac que el van desenvolupar per una altra indicació.
2: Per què anava la Viagra?
25: Si no recordo malament, era per l'atenció. No n'estic molt segur.
2: Crec que era per un tema
25: cardiovascular.
2: Crec que sí.
25: Però sí que recordo que vaig anar a la fàbrica de Pfizer de Nova York el 1997, crec que era. Mira si ha plogut.
6: L'angina de pit i la hipertensió.
2: Exacte, molt bé.
25: I em van dir, tenim una cosa sorprenent. Diu, ens hem trobat que hi ha un fàrmac que l'assaig clínic que hem fet no funciona, però la gent no ens el torna. Els homes no ens el tornen.
6: Les dones sí, mira.
25: L'estem provant i normalment acabar l'assaig clínic te l'han de tornar quan ja s'ha utilitzat tant. Sí. I diu, no ens l'estan tornant. I llavors van mirar i resultava que era adequat per la disfunció erèctil. I diu, ho estem investigant i estem tenint resultats molt interessants.
2: Però la mateixa fórmula, dir... és a dir, però després que es canvia la fórmula o no? Es deixa tal qual? O s'adapta a la nova descoberta? Sí,
25: sí. I en aquell cas concret em van demanar que no ho publiqués encara perquè era tot molt confidencial i vaig cometre l'error de fer-los cas i no ho vaig publicar.
6: Ai.
25: I va ser el Pfizer. Eren de Pfizer, va ser la Viagra. Però... En qualsevol cas, és un exemple d'un ús que inicialment no és el que s'ha previst.
2: Bé, hem començat per una bona notícia, el tractament de la metàstasi, una nova via oberta, no? Una nova via oberta, a més amb un medicament, ja veurem com el gestionaran, però com a mínim ja aprovat, és a dir, que ja està al mercat, i a veure si dona bons resultats. Canviem totalment d'història, però també és un tema que afecta molta gent.
25: I també perquè, són bones notícies.
2: Sí, sobretot pels cafeters, prendre entre 2 i 4 tasses de cafè al dia és bo pel cor. Entre 2 i 4. Aquesta és la conclusió d'una declaració científica de l'Associació Americana del Cor que sintetitza els resultats de les investigacions que s'han fet al voltant d'aquesta qüestió. Aquestes conclusions arriben després d'haver fet un seguiment a desenes de milers de persones durant dècades i contrasten, per exemple, amb la idea de que el cafè va malament,
1: i mata,
2: el cafè perjudica, el cafè eleva
1: mata,
2: la tensió arterial...
4: Eliminar cafeteries.
5: N'hi ha massa.
4: Sí, que n'hi ha massa, s'està palet. Tu, el cafè mata. Que m'entens, no pot ser això. El cafè és cancerigen, mata. El cafè és verí, mata. I arribarà un moment que es tindrà que posar a tot arreu. El cafè mata. Ara, tu, com el tabac, si el vols prendre, doncs prendre.
2: Ni que sigui descafeïnat.
4: Bueno, mata...
2: Mata menys.
4: Mata menys.
1: I que m'entén? Això no lo vais a decir,
2: Mago,
1: ¿no?
2: Aquest és un dels seus grans titulars, eh?
1: Sí, eso no lo vais a decir, ¿no, vosotros?
2: A més, escolteu amb atenció, perquè hi ha molts matisos sobre el nombre de tasses.
1: Cabrones,
2: és un cas apassionant, eh? Bueno, en què es basa aquest estudi?
1: Sí.
2: Que és bo per la salut cardíaca.
25: No és un estudi, sinó és la síntesi de tots els estudis que s'han fet els últims anys.
2: Per tant, la mare de tots els estudis.
1: Vinga.
25: És el resum, on som? Perquè, com deies, és un resum de la situació on som ara. Això ho ha fet l'Associació Americana del Cor, que és una de les associacions de cardiologia més importants del món. Ens hem trobat, com deies, que del cafè se n'ha dit de tot.
2: De tot.
25: Sí. En els últims anys s'han fet diversos estudis que han mirat coses diferents, en poblacions diferents, i ara han decidit veure on som. No? Això han fet una declaració científica, que això vol dir que et diuen, les evidències científiques són aquestes, no és una recomanació. No estan recomanant a ningú que prengui cafè, no estan recomanant a ningú que no en prengui, que en comenci a prendre.
2: Però t'estan dient que si el prens et va bé, o et anirà bé.
25: El que estan dient és què se sap a dia d'avui, i és molt tranquil·litzador, perquè se sap és que no només no és perjudicial per la salut cardiovascular, sinó que fins i tot és beneficiós.
2: Fixa't. Per tant, ara et donaré un titular que em diràs que no. Si tinc problemes o puc, jo què sé, d'herència de problemes cardiovasculars, hauria de prendre cafè.
1: No.
2: No.
25: Mira, a veure...
2: Qui ha dit no?
1: Jo.
2: Creia que ho havia dit jo i que sonava en estèreo. És vostè, eh?
1: Sí.
25: Mira, parla-ho amb el teu metge. Per què? Mira, et diré què diuen els metges. Perquè això quan em va arribar aquest document ho vaig consultar amb el doctor Vallès de Can Rútim, la doctora ara no, perdoneu, no em surt el nom.
2: Bueno, la doctora...
25: De Bellvitge. Sí. Ja el diré, ja em sortirà. I aleshores em diuen, els nostres pacients que tenen problemes cardiovasculars no els recomanem que deixin de prendre cafè. Tret que els causi problemes, perquè la recomanació ha de ser personalitzada. I per què ha de ser personalitzada? Perquè la reacció al cafè és variable segons les persones. Cadascú sap si li va bé o no, i si té contraindicacions o no. Contraindicacions, poques. Però hi ha casos concrets en què pot anar malament. Imaginem que em dius que tinc molt insomni i el cafè em va malament per dormir.
1: Insomni.
25: Home, doncs no em prenguis. Imaginem, no ho sé, que un cas claríssim, dones embarassades. De cap manera. Per què? Perquè el cafè passa al fetus.
7: Al fetus, clar.
25: Però el fetus, que està allà tancat, no l'elimina amb la mateixa facilitat que una persona adulta. Per tant, la concentració de cafeïna a la qual està exposada el fetus és més alta que el que està exposada la dona que el pren. No? O sigui, hi ha casos concrets en què no està indicat.
2: Però, escolta, la llista de coses bones...
25: Per tant, no hi ha una recomanació...
2: Però la llista de coses bones que fa el doctor Corbella doctor Corbella, perquè quan són coses bones és doctor Corbella, dic, mira, parles, per exemple, de menys possibilitats de tenir malalties coronàries, ictus,
1: crat,
2: insuficiències, insuficiències cardíaques, infarts, entre d'altres.
1: Infarts, fixa't.
2: Escolta, vol callar, perquè al final ja no sé ni què està dient. Per tant, si prens cafè, tens menys possibilitats de Malalties coronàries i insuficiència.
25: Ah, sí. Perdona, ja m'ha sortit. Ona Meronyo, doctora Ona Meronyo.
2: Queda saludada.
25: I disculpes per... El...
2: Queda saludada.
25: Per
2: tant...
25: Pel lapsus.
2: Has d'haver prendre'n.
25: Mira, si em prens i t'agrada i no et causa cap problema... Sí.
2: T'anirà bé.
25: Pots continuar-ne prenent
2: però tranquil·lament. Però algú que ens escolti que digui home, doncs si va bé per tot això, ara en començaré a prendre.
0: No.
25: Aquesta recomanació els cardiòlegs no la fan. Perquè, com et dic, no és un document de recomanacions, sinó una declaració científica. Ara, si una persona li ve de gust prendre'n, pot estar tranquil·la que amb quantitats de 3-4 cafès al
2: ara
25: dia...
2: Ara anirem aquí.
25: No tindrà, o sigui, tindrà més avantatges que inconvenients.
2: L'informe diu que els beneficis cardíacs sempre van lligats a un consum moderat, és a dir, no
0: sí, esclar.
2: A veure't tot el Juan Valdés, eh?
25: Sí, perquè...
0: No tot un termo, no. Tot un termo no cal que te'l veig.
2: No.
25: Quan miren la corba de risc en funció del consum, si t'imagines una corba, té forma de U, de lletra U. Això vol dir que al començament el risc baixa, el punt més baix de risc quan mires aquests temes d'infarts, arrítmies, insuficiència cardíaca, ictus, el punt més baix estan aquestes 3-4 tasses al dia i després torna a pujar.
0: Sí.
2: Una de les coses més sorprenents d'aquest document és, atenció a això, és que el risc a partir de patir certes malalties va associat a un consum determinat, és a dir, va segons les tasses. Per exemple, el risc d'infart és més baix consumint entre 2 i 3 tasses de cafè, més baix. Mentre que en el cas de la diabetis tipus 2, el millor és consumir-ne 3 o més. Què hem d'anar? Amb un adhesiu que digui les tasses que ens toquen cada dia o amb un recordatori, o com va això?
25: Això ho he escrit així perquè és el que diuen les dades.
2: Val.
0: Però clar, quina mera, vostè ho ha publicat, això,
2: eh? Però quina mera, vostè ho ha publicat i això s'ha dit. Risc d'infart més baix, consumint entre 2 i 3.
25: És veritat, i pot desconcertar que el risc, la dosi ideal recomanada, varia en funció del que...
2: Exacte, totalment.
25: Per què? Això té dues explicacions possibles. Una és que no és el mateix un infart que una diabetis. I el risc... Amb diabetis és on més baixa el risc. Baixa un 27%. Però baixa per motius diferents que els de l'infart. Per exemple, amb la diabetis entren en joc no només la cafeïna, sinó altres molècules com àcid clorogènic, com micronutrients, com el magnesi, que actuen sobre el metabolisme de la glucosa i sobre l'acció de la insulina. Això és independent del mecanisme que actua sobre els ictus, per exemple, sobre el risc d'ictus. Per tant, és plausible que la dosi òptima no sigui la mateixa en tots els casos. I després hi ha un altre factor que influeix. Per explicar-ho, deixa'm que aclareixi com s'han fet aquests estudis.
2: Val.
25: Aquests estudis consisteixen...
2: Tacita.
25: Exactament.
0: Molt bé. Eh?
2: Et sembla? Molt bé.
25: Agafes mostres grans de voluntaris, desenes de milers de persones. Se n'han fet amb dades d'Estats Units, amb dades del Regne Unit, amb dades de diferents països. I els mires, els fas preguntes sobre el seu estil de vida, entre elles preguntes, hi havia preguntes sobre el consum de cafè. I se'ls van fent aquestes preguntes cada 2 anys, per exemple. I aquestes persones que comencen van entrar a l'estudi doncs, des de 1980 o 1985, o fins i tot abans, les segueixes durant dècades. I al cap de moltes dècades resulta que una part aquestes mostres de desenes de milers de persones, doncs, noi, algunes han tingut un infart, unes altres han tingut un ictus, unes altres han tingut Alzheimer o Parkinson, unes altres han tingut...
2: Bueno, mare de Déu, a veure, que són un munt de gent, és llei de vida, això.
25: I aleshores pots mirar al cap de molts anys, en funció del cafè que prenien, si hi ha diferències significatives.
2: Ben pensat.
25: Però no és el mateix la manera de prendre cafè a Anglaterra, per exemple, que als Estats Units ja es prepara diferent.
0: Exacte.
25: I quan tu preguntes a Anglaterra quants cafès pren al dia, potser la manera de preparar-ho té continguts diferents de cafeïna que la manera de preparar-ho.
0: És aigua bruta, allò.
25: I per això, de vegades, els estudis poden no donar el nivell òptim de consum de cafè.
0: Exacte.
25: Però, en tot cas, estem en aquestes quantitats d'entre 2 i 4 tasses a tot arreu.
6: És que, Josep, molta gent pregunta quin tipus de cafè. És a dir, que no tot el cafè és el mateix.
0: Exacte, el cafè americà.
2: L'americà,
0: aigua bruta.
2: Bueno, i als Estats Units se'n veuen una piscina, eh? Vull dir, hi ha un orca
6: dins de... En canvi, a Itàlia, no? Itàlia és diferent que...
25: La manera de preparar el cafè influeix. Al final, el cafè
0: és més fort,
25: acaba portant més o menys les mateixes molècules. Té el mateix contingut, però el pot tenir més diluït, menys diluït. Hi ha una cosa que després direm que és molt important perquè afecta el colesterol i depèn de la manera de preparar-lo, però vaja, en conjunt, si tu el fas espresso o el fas amb la cafetera italiana, la moca, no? O el fas amb cafè de filtre o cafè americà, tot acaba tenint cafeïna i un centenar llarg d'altres molècules amb activitat biològica.
2: Caram, per tant... I deixa'm tombar, perquè, clar, anem a la mare dels ous, una de les teories més esteses, que és que el cafè eleva la tensió arterial. Ara resulta que no, o sí?
25: Resulta que no.
2: Bé, però això és el titular, eh?
25: S'ha de matisar.
6: S'ha dit tota vegades... Tota la vida s'ha dit que sí, que no, home, que sí, que no, home, que sí, que no.
2: Ara som a que no. Amb, o sigui, el cafè no eleva la tensió arterial.
25: Amb tensió arterial, la corba és diferent de les altres. És molt estranya. Amb una dosi baixa, posem de l'entorn d'un cafè al dia, més aviat la puja una miqueta, no gaire, una miqueta,
3: fixa't.
25: Però a partir de les dues, tres tasses al dia, baixa.
3: Fixa't. Home, però com pot ser això?
25: Això és molt estrany. La hipòtesi...
0: No ho saben.
25: Efectivament, no ho saben, però tenen una hipòtesi. És que hi ha un fenomen d'habituació. El cos adquireix tolerància a la cafeïna o als altres compostos del cafè, de manera que desenvolupa uns mecanismes de compensació. I amb aquests mecanismes de compensació, la tensió arterial amb 3-4 tasses al dia, paradoxalment, és més baixa que en persones que en prenen zero.
6: Caram.
2: Recordem, ho dic perquè ja veig que ens llençarem tots al món del cafè, jo no em prenc, i crec
0: jo
2: que
0: tampoc.
2: No hauré de tornar a prendre.
0: No em prenc.
25: Si ets feliç sense prendre...
2: Sí, no, molt feliç. Sí. És que em vaig prendre molt en una època de la meva vida i me'n pujava literalment per les parets.
6: M'agafava
2: uns
6: cabra.
2: Nervis. Anava com el Germán. El mes de febrer tu vas explicar a La Vanguardia, basant en un estudi de Harvard, que el consum de cafeïna reduïa el risc de patir Alzheimer. Per tant, bueno, un altre benefici que hi sumem. I em volies comentar una cosa relacionada amb el colesterol, que m'has dit. És important,
25: sí.
2: No? Hem de dir això.
25: De les moltíssimes molècules que té el cafè, n'hi ha una que es diu cafestol. El cafestol té la... Mira, la majoria són bones, les que té. Té polifenols, té aquests micronutrients que hem dit, però el cafestol té una propietat que és que fa pujar el colesterol LDL, que és el colesterol dolent. Aleshores, en persones... que tenen hipercolesterolèmia i problemes per mantenir el seu nivell de LDL en límits segurs, pot ser desaconsellable. Però hi ha una bona notícia, i és que depèn de com preparis el cafè, el pots eliminar. Perquè el cafè de filtre, quan filtres el cafè, desapareix. Aleshores, si tu fas cafè, per exemple, amb la cafetera de premsa francesa, aquesta que és d'èmbol, que poses el cafè en contacte amb l'aigua, i tot el que hi ha al cafè passa a l'aigua, allà hi ha uns nivells relativament elevats de cafestol. Si tu el filtres amb paper, gairebé no n'hi ha gens, amb el que es deia la melita. I amb els... I amb la cafetera italiana o el cafè espresso, que hi ha un filtre, però és com metàl·lic, no és tan eficaç com el de paper i tens nivells intermitjos.
2: Jo em feia eco.
6: Què dius?
0: Però l'eco són cereals.
6: No, sí, que, això són cereals.
0: Són cereals, no és cafè.
2: Bueno, però allò es prenia al matí, també.
0: Sí, però són cereals.
2: Per això,
0: no,
2: jo no prenia cafè.
0: Allò no és cafè.
2: Em feia un eco.
0: Allò no és cafè.
2: A veure, tenim una persona que ens ha contactat al telèfon d'Aludits perquè vol matisar algunes coses. És el senyor Buigas. Senyor Buigas, bona tarda.
5: Hola, bona tarda. Com esteu?
2: Abans que res, bueno, molt content que segueixi vostè el programa, perquè creia que vos dormia durant tot el dia, pràcticament.
5: Sí, m'ho han dit.
2: Ah, li han dit que es parlava del cafè.
5: Sí, s'esperava el cafè i els disbarats que estava dient... Bueno,
2: disbarats. Que,
5: obviava una cosa important. El cafè jo no sé si va bé pels clients, no sé si va bé o no. Perquè jo ho dic per l'experiència que vas tenir al bar durant molts anys.
2: Sí, per
5: no
2: això.
5: Sé, clar, no m'hi fico. No
2: vostè
5: fico.
2: És una autoritat en aquest tema.
5: Sí, sí, no, són molts anys és un estudi que he fet durant molts anys. Vull dir, pragmàtic, vull dir, ho he vist en viu. Sí, que, els clients no ho sé. Vale? Però als cambrers, ja et dic jo, que és molt perjudicial el cafè. Però molt
2: perjudicial.
5: Et pot col·lapsar el cervell, eh? Pel cervell sí. Va molt malament.
2: Per què?
5: Pensa una cosa, no hi ha un producte on la gent sigui més toca collons que quan pren un cafè. Hi ha el cafè sol, però descafeinat. El llarg, però no massa llarg. El macchiato, el cappuccino, el charlatino, el parlanchino. L'americà amb gel.
2: Què és un charlatino?
3: Un xerratino és quan venen a parlar i demanen un got d'aigua. Amb una mica, amb una gota de cafè que ha sobrat d'allà.
2: Això és un xerratino.
3: Un xerratino sí, perquè venen a xerrar. Després hi ha l'americà amb gel, però després hi ha l'americà que seria amb el gel desfet, que seria sud-americà, perquè és més cap al sud, que fa més calor, i seria el gel no tan fred. Vale? Un tallat amb llet. Vale? Però després hi ha la llet, que l'altra, que l'acompanyament del cafè també té més liat. Sí. Hi ha la semidesnatada, la sense lactosa, la soja, l'estivada, l'ametlla, amb sucre blanc, moreno, mulato, negre, l'estèvia verda... Sí, el moreno, el sucre no el coneix, el sucre moreno.
2: Sí, moreno.
3: Ah, sí. L'estèvia verda, la blava, la taronja, i després ja també es va posar de moda posar llet sense gluten, per exemple, que gluten no n'ha tingut mai. Però, bueno, ho posaven i la gent ho consumia més. Mm. I després ja es van afegir més que van posar llet sense patata fregida, per exemple, perquè tampoc no en té. I es van anar afegint llet sense canelons, llet sense ànec a la taronja. Ostres. Al forn. També n'hi havia un. Sí, molt demanat aquest, també.
2: Pues, realment una feinada, no?
3: Sí. I el dia que em vaig col·lapsar va ser molt curiós, Després de totes aquestes tonteries, va venir un dia, un tio, i em va dir, li vaig dir, què vol? I em va dir, un got de llet.
2: I no va poder superar-ho.
3: No, dic, però llet de què? De cabra? No, de vaca. De vaca. En aquell moment vaig pensar, hòstia, les vaques fan llet? No m'havia oblidat de tot.
1: Ja.
2: Per tant, aquest
3: però, semidesnatada? No.
2: La llet, la llet de tota la vida. I això a vostè li tota va provocar un xoc.
3: No en tenia. Jo tenia llet d'ovella, de burra, de pingüí, fins i tot.
6: Ah, sí?
3: De ratpenat. Tenia llet de ratpenat.
2: Bueno, li vol dir alguna cosa al Josep Corbella de mestre a mestre?
3: Què opina d'això? Per què la gent que fes tant toca collons?
25: Perquè vostè diu que és dolent per al cervell dels cambrers, però al contrari, és bo. L'ajuda a exercitar el cervell, l'ajuda a mantenir-se en forma, la seva intel·ligència, senyor Boigas.
2: Veus?
25: Segurament és deguda a aquest entrenament constant que té servint cafès.
3: Sí, però una mica d'inputs i tal va bé, però masses és estrès,
1: Esclar.
3: Provocava estrès,
2: Però, senyor Boigas...
3: Demà la baixa després,
2: Gràcies per posar-se...
25: Si té estrès, no prengui tant cafè.
2: No, dic gràcies per posar-se en contacte amb nosaltres, un plaer, ja pot continuar dormint.
3: Vale. Si em diuen qualsevol cosa de què heu dit, ja us trucaré.
2: Perfecte, una abraçada. Adéu-siau. Avui us he preguntat, Montserrat, quant cafè preneu,
6: Sí, i la gent beu cafè, diguéssim. Què creus que predomina, Josep, de quant de cafè beu la gent?
25: Sí. Jo diria que aquest nivell de 3-4 cafès al dia que es considera òptim és bastant generalitzat.
2: 3-4 coincidiria amb el matí, migdia i vespre?
25: No.
2: No?
25: Matí, una bona cafetera...
2: Matí dues? Matí, mig dia. I després del migdia ja no hi ha cafè. No, jo pregunto,
6: doncs mira,
2: perquè jo no em prenc...
6: Jo et dic, més de 5 tasses, un 2%.
2: Sí.
6: Això anem bé, no? Sí. O sigui, tampoc cal exagerar. Vale? Cap, 16%. 3, 5 tasses, que déu-n'hi-do,
25: 30%.
6: I el 52% està en una o dues tasses. Per tant, escolta, la cosa està com molt equilibrada i molt bé, no?
2: Déu-n'hi-do. Doncs després d'aquesta secció patrocinada per Cafès Pont, aquí teniu la informació i vosaltres mateixos fareu. Josep Corbella, moltíssimes gràcies.
25: A vosaltres.
2: Ara tornem. Adéu.
7: RAC 1.
9: Únic s'escriu amb H o sense H?
10: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
22: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
24: A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
26: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
24: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
27: Tens una pime o ets autònom? A Help Empresa t'ajudem a millorar la gestió i impulsar el creixement del teu negoci. Analitzem la situació de la teva empresa, fem un diagnòstic, detectem punts de millora i t'oferim assessorament expert. Tot sense cap cost per a tu. Entra a helpempresa.com. Servei ofert per la SECOT amb la col·laboració del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya.
28: Mamma mia!
11: Mamma Mia, el musical, arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'Ava. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a mamamialmusical.es i uneix-te a la festa de l'any.
12: Es pot ser amic d'una exparella? Què queda quan s'acaba l'amor? No et perdis Després de nosaltres, un nou musical en català ple d'humor, llum i tendresa. Del 22 de setembre al 15 de novembre, al Teatre Texas. Després de nosaltres. Entrades a espaitexas.cat.
13: Hi ha sabors que defineixen un poble i l'Escala homenatja el seu producte més internacional.
14: Del 2 al 12 d'octubre, gaudeix de la ruta de la tapa de l'enxerrat.

0: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
1: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
2: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
3: El Teatre Condal.
4: RAC 1. Tots som 1. Versió RAC 1 amb Marc Serra.
5: Roca, bona tarda.
6: Doncs molt bona tarda.
5: Què tal? Roca. Vols una mica de bombón?
6: Vinga, va, endavant.
5: Ah,
6: vinga.
5: És l'hora, eh?
6: És l'hora.
5: És boníssim.
6: És l'hora.
7: Un bombonet fresquet, Rocco. Sí. Líquid, eh? T'estic parlant d'un bombó líquid, eh?
5: L'altre dia al matí ja me'n vaig prendre un.
7: Ah, sí? Mita'l.
5: Sí.
7: Caram, noi.
5: No te'n van donar?
7: No.
5: Ah, vas arribar més tard.
7: Què ha passat aquí?
5: Ai,
8: ah, no.
6: Mira el tot el que és el cacau.
5: Va volar això.
8: Ai, Rocco.
6: El cacau.
7: Quedar amb els amics. A tu t'agrada molt fer safareig, per exemple, Rocco. Doncs ara imagina't amb un bombonet al costat, nen.
6: Tu i jo en fem cada diumenge.
7: Clar que sí, home. Cada diumenge.
5: Ah, sí? Què feu?
6: Que em convida a veure pel·lícules a casa seva.
5: Ah!
7: Sí. I fem crispetes amb bombonet, que és una cosa que...
5: Bueno, escolta, s'ha de provar tot.
7: Què passa, Arnau?
5: Què hi passa, senyor Marcelí, Arnau?
7: A l'Arnau
5: no,
7: i el senyor
5: agrada la barreja?
9: No,
5: de bombonet amb crispeta?
9: Ens hem vingut tots com,
5: una basca.
9: Com unes basques.
5: Bueno, s'ha de provar.
7: Bueno, i les coses s'han de provar. El dolç i el salat,
5: sí.
7: Escolta,
5: sí,
7: i tant. A mi m'agrada molt.
5: Bé, en xurros de xocolata, doncs.
7: Doncs això se'n diu, sí, senyor, se'n diu bomboneig, no? Fer una miqueta de bombonets, que és el safareig amb el bombonet.
5: Claro.
7: Perquè amb un batut de xocolata bombon, amb glaçons, ben fresquet, tot passa millor. Què te passa?
8: Que maravilla.
7: Aquí la redacció, per exemple, bueno, l'ha tastat sobretot al Marc i això us ho garanteix. També
5: boníssim.
7: Voleu fer
5: tu també
7: bombonets?
5: Vas tastar, Arnau?
10: Sí, però que no els he barrejat amb crispetes.
5: Ah, no.
7: Ja, tu, és que...
10: És bo, sí.
7: És boníssim. Demaneu-lo al bar o a la cafeteria o aquí, veniu aquí a la redacció i pregunteu.
5: Ah, ja no queden, però vaja, si voleu demanar, demaneu.
6: Bueno, està bé.
7: Vale.
5: Puntualíssims, 18 i 25.
6: Hòstia. Creus que val la pena?
5: Home, i tant, que val la pena. Sempre per saludar la Mar a l'hora que sigui.
6: Això sí, això és veritat.
5: Mar Puyato, bona tarda.
11: Bona tarda. A mi no em guardeu bombonets d'aquests.
5: No
7: va arribar. Mar, a mi tampoc.
5: Es va distribuir a la taula versionera i no va anar més endavant. Això sí que és veritat. Ja ho tindrem en compte.
8: Ja te portaré una.
5: Millor bombó que la Mar, escolta.
7: Bueno, va, per favor, Marc, que sembles aquí un viejo
5: verde. No es pot dir. No es pot dir això.
7: Per favor.
6: Que es pot dir. Sembleu
7: aquí.
6: Home, Marc, que ens faci les notícies.
7: Home,
8: te denunciaré per plagio.
6: Endavant.
5: Bueno, Marc, el president del Constitucional, ara ja no té cap interès, però vaja, critica el Suprem per fer una interpretació errònia de la llei d'amnistia.
6: Aquests se barallen també ara.
11: Sí, Càndido Conde Pumpido ha escrit la ponència per respondre al recurs que va presentar Dolors Bassa. El magistrat i president del TC proposa amnistia a l'exconsellera i retreu al Suprem que hagi fet una interpretació, diu, esbiaixada i contrària a l'esperit i la finalitat de la llei. Conde Pumpido reclama al Suprem que dicti una resolució amnistia en el delicte de malversació, de què s'acusa alguns encausats el procés, com és el cas de Carles Puigdemont. Aquest text, al qual ha tingut accés RAC1, es debatrà al ple del TC del 6 d'octubre. Un ple des d'on està previst que el Constitucional doni llum verda a la tornada de Puigdemont a Catalunya. Junts ja prepara el retorn, ho ha explicat el president del Parlament, Josep Rull, a TV3.
12: La rebuda estarà amarada de tota la dignitat institucional de què sigui capaç de poder donar. Perquè el president Puigdemont va marxar com un home lliure, tornarà com un home lliure, i la presidència de la Generalitat, no Carles Puigdemont, haurà estat preservada amb dignitat durant aquests 9 anys a l'exili.
11: Rull està convençut que la majoria de diputats del Parlament rebran Puigdemont amb dignitat institucional. En canvi, l'Audiència Nacional endarrereix l'aplicació de l'amnistia als 12 membres dels CDRs encausats. El tribunal ha donat 10 dies a la Fiscalia i a la resta de parts personades a l'anomenada Operació Judes perquè formulin per escrit les al·legacions que creguin oportunes després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea dictés una sentència al juliol a favor d'aplicar-los l'amnistia. Això malgrat que les defenses van reclamar que s'apliqués la llei sense més dilacions, però l'Audiència Nacional encara no ho ha fet. I d'aquí a un parell d'hores mal comptades arrencarà a Barcelona la gala de lliurament dels Premis Vanguardia. Aquesta és la quarta edició dels guardons que distingeixen personalitats en diverses disciplines, com la sostenibilitat, la ciència o la cultura, entre d'altres. També es lliurarà el Premi a l'Empresari de l'Any, el de la Trajectòria, l'Extraordinari i el Premi Revelació. En aquesta edició, que presentarà la periodista Elena García Melero, s'hi reuniran fins a 1.200 convidats. La gala començarà a les 8 al Palau de Congressos

0: Catalunya. I acabem amb la previsió del temps. Estem pendents de l'episodi de pluges intenses que començarà durant les properes hores i que s'intensificarà de cara a demà, sobretot a la costa i al prelitoral, on de manera local es podrien acumular més de 100 litres per metre quadrat. Martí Oliveres.
1: Sí, tot i que ara no pugui ploure de valent, almenys tenim alguns xàfecs molt dispersos, sí que serà durant la matinada el moment de més pluja ja a les comarques entre Barcelona i Tarragona, a prop de la costa, costa prelitoral. I atenció, demà al matí, al moment d'entrar la feina a les escoles, alguns xàfecs poden descarregar molta aigua en poca estona a punts com el Penedès, l'àrea de Barcelona, també la Catalunya central, i tot plegat avançar cap al nord i cap al nord-est, cap al Maresme, comarques de Girona. Atenció també cap a l'Empordà, migdia, tarda, pot acabar plovent de valent. A bots i barrals, alguns xàfecs que poden deixar més de 40 litres per metre quadrat en mitja hora i fins a més de 90 litres per metre quadrat en 3 hores. Per tant, molta precaució. Per tot plegat, hi ha el pla Inuncat, segons avisa Protecció Civil, i també tenim avisos d'intensitat de pluja del Servei Meteorològic.
2: Doncs de la Mar Poyato, Mar, moltíssimes gràcies, a l'altre bombó de la redacció.
3: Ole!
2: No, a veure, considerat per moltes persones de la redacció, una persona molt agradable.
4: Sí, sí. Ara li dius a una dona...
3: Ja li he dit. Però deixa-li, que m'està dient coses boniques, no l'interrompis.
5: Però a tu t'agrada que et cosifiqui, aleshores.
2: A veure, no és cosificar, és... He dit una persona molt agradable.
5: Però has dit que era un bombó,
2: És la definició d'una persona molt agradable.
5: Jo pregunto.
2: És la meva definició, aquesta.
4: Tot malament.
5: Jo, sobretot, el respecte.
2: Però, a veure...
5: Si a ell li va bé que el cosifiqui, endavant.
2: Però, a veure, un moment. Bombó no és cosificar. Bombó és cosificar. Bombó és una persona agradable, en molts sentits.
5: Perdoneu? Perdona, Marc.
2: El Rocco no és un bombó.
4: No.
2: No és un bombó.
5: El Rocco és una contessa, ja.
2: Avui què tenim?
3: Sí, avui tenim un programa que em fa moltíssima il·lusió, avui.
4: Sí, doncs vinga, el tema.
3: No, tranquil.
6: Relaja't.
3: Avui ho hem fet molt bé perquè el que és futbol, no n'hi cava d'haver. I per tant hem decidit posar al servei de l'audiència tota la informació sobre les obres del Camp Nou.
7: Ah, això sí que m'interessa.
3: Però aquelles coses que no s'han explicat encara als mitjans tradicionals.
2: Aquest matí se m'ha fet una llista de totes aquestes coses i no donava crèdit. Hi ha moltes coses del Camp Nou que no sabem.
3: De dia d'avui, eh?
2: Sí, sí.
3: No. Tu, per exemple, saps per què encara no hi ha seients a la tercera graderia?
7: Ah, doncs m'agradaria saber-ho, senyora.
3: A les 7.
2: A les 7. A les 7 ho expliquem. I més coses, eh?
3: O, per exemple, saps quants treballadors hi ha de l'IMAC ara donant voltes per les obres?
7: No ho sé, senyora.
3: Sí, de l'IMAC, per exemple.
4: L'IMAC.
3: Sí? O saps, per exemple, a quina velocitat van els panells de ceràmica, aquests de colors blaugrana que s'estan posant pels costats?
4: Això serà preciós, això,
3: eh? Saps vostè a quina velocitat va?
7: No ho sé.
4: No t'ho sabria.
3: I per què va tan lent o va tan ràpid? I de les coses que no s'estan parlant.
7: Ah, què més,
2: senyora? I algunes de les que no s'estan parlant, us explicarem a partir de les 7, però també us les hem plantejat a través d'Instagram, Rocco, que pots participar.
3: Sí,
2: que és com un joc, prova amb el Rocco, a veure.
3: Sí, avui us preguntem què és veritat del futur Camp Nou.
2: El Rocco està molt interessat.
6: Rocco te fotando como un gorrino.
4: Torna a fer la pregunta.
3: Què és veritat del futur Camp Nou? Amb quatre opcions. Primera opció, terra híbrid, gespa, parquet. No? Com, així com al Bernabéu hi ha capes de gespa, doncs terra híbrid, gespa, parquet, perquè es pugui jugar a bàsquet, per exemple.
2: Exacte.
3: Botiga subterrània més gran del món, samarretes retirades de llegendes, com el Palau Blaugrana.
2: És allò que posen les samarretes de... Està molt just tancat.
3: Messi, amb el 10,
5: home,
3: allà.
5: Està concentrat. És alemany, és alemany.
4: S'està dormint.
3: O futur càtering de Nando Jubany.
4: No, el 3.
3: El 3, quin és el 3?
5: Les samarretes.
3: No t'ho diré.
2: No, però tu votes per la samarreta.
3: Ell vota per la samarreta.
2: I com van els vots de les samarretes?
3: Doncs un 25%.
2: Bueno, no està malament.
5: Ai, a mi em surt un 26.
3: Això és el vot del Rocco, que ja s'ha fet efectiu.
2: Doncs podeu anar votant a veure si ho resoldrem, això, eh? Explicarem ben bé quina és l'opció correcta.
3: I història amb polèmiques d'imatges que ha distribuït el Barça del futur Camp Nou.
2: De seguida en parlem. Gràcies, Arnau.
3: Fins ara.
2: Rocco, què explicarem avui?
4: Doncs mira, vaig donar la notícia bomba divendres sobre aquesta negativa per part de la 2CAT i de TV3 de fitxar Àngels Barceló.
5: I avui hi ha hagut notícia, eh?
4: Hi ha hagut notícia perquè la sèptima ha fet Javier Ruiz, que és el que està preparant, que és el que està al davant de tot això, ha fet unes declaracions que les escoltarem, bueno, que les escoltarem, que les explicaré ara, però anem a primer a publicitat, i a més farem
2: ja
4: un... Parlarem del Piro Musical.
2: Ui, el Piro Musical.
4: Parlarem de Vèrtex.
7: Ah, sí, no m'ho fallis.
2: Deu ser una empresa de mitjons.
4: M'ha agradat molt. Perquè vull donar la meva opinió sobre aquest programa.
6: Vèrtex original.
4: I tot això i més després de la publicitat.
8: Vale, genial. Pues nada, bombón, ya sabes, aquí me tienes para cualquier cosita.
2: És veritat, jo en aquest sentit soc el bombón.
9: Versió RAC 1.
10: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
11: Si haguéssim de pintar de blau en un mapa mundi tots els llocs on podries anar amb els més de 40 milions d'euros en premis que reparteixen els rasques milionaris de l'11, quedaria tot el full blau. Quanta alegria que porten els rasques milionaris de l'11, que reparteixen molts milions d'euros en premis. Rasques milionaris de l'11, que bé que els surt repartir.
12: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
13: El 3 i 4 d'octubre vine a celebrar els 20 anys de la Fira Internacional de Bruixeria a Sant Joan les Fonts.
14: Dos dies on bruixes i gegants ballen per tot arreu, amb mercat de productes esotèrics, tallers, conferències i activitats de màgia i misteri per a tota la família.
13: El 3 i 4 d'octubre viu la Rauxa Bruixa a Sant Joan les Fonts.
15: Arriba la 114a edició del CHIO Barcelona.
16: De l'1 al 4 d'octubre, el Reial Club de Polo acull la final de la Lliga de Nacions Longines amb els millors genets, amazones i cavalls del món.
15: Gaudeix del Polo Park by Calvet, el gran espai familiar amb gastronomia, música, exhibicions equestres i activitats infantils.
16: Patrocinat per La Vanguardia.
17: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil, cada dia. Naturgy, cada dia, everyday.
9: RAC 5, 4, 3, 2, 1. El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
18: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç.
9: Us hi esperem.
19: Mira, ja ve, recta final.
20: Mola de Déu.
9: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
21: Visca Catalunya, visca la cursa del RAC.
22: Un autèntic bochorno.
18: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
9: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'Esport i Ràdio. RAC1. Tots som un milió.
18: Amb la col·laboració d'Aromar Hotels i Restaurants, Estructures Ultra, Mar Franc i Ral d'Avinyó.
9: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Versió RAC1. Amb Marc Serra.
23: La Selva, la marca del bon pernil, us ofereix aquesta secció.
2: Bueno, estem fent ja tertúlia aquí de... Vols començar pel Pira Musical? O desmuntem la secció?
4: No,
2: si vols que parlem... Estàvem fent aquí ja debat sobre el Pira Musical.
4: Ha hagut... A veure, sempre cada any hi ha... A les xarxes socials, avui en dia, tothom en parla quan veu i tothom opina. Però i ahir, tothom ha pensat molt,
2: jo vaig veure una mena de... Una mena d'unanimitat al voltant que hi havia diverses coses del Pira Musical que no havien agradat.
4: Una d'elles, i vaig explicar, és el tema de la realització. Hi havia gent que es queixava de que la realització no era bona. Primer de tot.
2: A mi, perdona, ho heu dit d'entrada, a mi no em va desagradar.
4: A mi no em va desagradar, també t'ho dic, però és que, a més, és molt complicat realitzar una cosa com aquesta perquè no hi ha un assaig. No es pot fer un assaig d'un piro musical. I com no es pot fer un assaig, no saps, estàs molt venut a lo que et puguis trobar.
2: Jo el que vaig veure és el senyor de la barca...
4: El Salat, que és el realitzador, sí, el Salat, va fer lo que va poder. Jo no vaig veure una factura de dir horrorosa. Sí que és veritat que l'escenari era diferent i sí que és veritat que vesteix i llueix més quan anem a Montjuïc, però... És evident que allà està ple d'obres i no tenia la raó de ser
2: ell. Hi havia drons que recollien perfectament tot l'espectacle.
4: I que la platja a vegades és complicada perquè no veus el públic, perquè a Montjuïc tens una visió més clara de quanta gent hi ha i pots fer barreges dels drons, dels petards, de la gent. Tens més opcions. I entenc jo que el d'ahir no era fàcil de fer, i insisteixo, no es pot fer un assaig. I en programes musicals, que tot ha d'anar al mil·límetre, tot s'assaja. Inclús les músiques, els cantants, Deixa de cantar.
0: Doncs,
4: toca la bateria.
0: Doncs, escolta,
4: segon 4, el piano. Tot això s'assaja i s'apunta, sí. I el realitzador ho sap. Aquí no.
0: Conforme. Però
4: dit això.
0: Dit això, doncs, quan no menys, que hi posin gent que sàpiga improvisar i no posin el piano.
4: Ara, aquest és un altre tema. Tema, sí, de la presentació. Sí. Ella no té culpa. És la primera vegada que la llancen a fer una cosa en directe.
2: O sí.
4: No,
2: perquè...
4: Perquè
2: no té culpa.
0: Ella diu que sí.
4: Jo crec que la responsabilitat...
2: Sí, el problema és que
4: la Laura
2: Escanes estava molt llegida.
4: La Laura Escanes tenia
2: que fer. Semblava molt llegida el que feia.
4: Bueno, és que estava llegint. Val, estava, sí, sí. Ho estava llegint tot, de dalt a baix.
2: Sí, però vull dir que ho pot llegir i no semblar-ho.
4: La Núria Marín l'any passat s'ho va memoritzar tot.
2: Clar, aquest és un altre tema.
4: Tot s'ho va memoritzar.
7: Perquè va ser cap de l'hospital.
2: Per això dic que potser...
4: Hi ha gent que potser no pot memoritzar.
2: Clar.
4: Per què agafen a la Luz Deida? Perquè... ven molt, té una sortida molt entre la gent jove. I les audiències, mirant les audiències d'ahir,
2: sí
4: que és veritat que la gent de 13 i 24 anys s'ho va mirar, i la gent entre 25 i 46
2: va fer una bona audiència, perdó, en global?
4: En global va fer menys audiència que l'any passat.
5: Llavors la tele ha d'anar cap a influencers, no ha d'anar cap a periodistes, ni actors, ni actrius, ni presentadores, ni...
4: Els directius, jo no defensaré TV3, perquè no sóc ni molt, ja sabeu aquí, de vegades com hem fotut canya a TV3. Però jo entenc que ells volen agatraure un tipus de públic, estic parlant d'audiència,
0: que no mira la tele.
4: Que tingui... Que,
5: doncs, no, aleshores no fem tele per
4: no,
5: la però, gent que no mira
4: però
5: la tele.
4: Gent, però la gent jove, si saben que la Dulceida estarà presentant el Piro Musical, entenc jo que la gent jove anirà a veure el Piro Musical a TV3.
0: Vols dir?
4: I això és el que s'han trobat. Sí, home, perquè després les audiències del perfil d'edats... doncs no els hi ha anat malament. El problema radica és que ha baixat i ha perdut molts punts versus l'any passat, que la Núria Marín va fer quasi va passar del 30%. I ara et miraré l'audiència d'ahir, i les audiències d'ahir, home, ahir, fa audiència ahir, perquè fa molts espectadors.
2: Competia amb alguna cosa important?
4: Havia futbol, però és una tradició veure...
2: Jo l'única cosa que dic és que a l'hora de parlar, entre moltes cometes, de si ella, Dulceida, té més responsabilitat o menys responsabilitat, jo crec que ella, com a comunicadora, li han de dir a tu què et va millor, o algú li ha de dir tu com ets més natural, amb un prompter memoritzat, improvisat, amb unes etiquetes, o sigui, algú amb unes targetes, però, algú li ha de fer aquesta pregunta,
4: però Marc,
2: i llavors
4: una persona...
2: ella ha de respondre, jo ho faré millor així.
4: Però una ja persona està. Que no ha fet mai un directe com era
2: per
4: això...
2: Per això algú li ha de preguntar.
4: Lloc, en un lloc...
2: Ho ha d'assajar i algú li ha de preguntar.
4: Sí, en un lloc que hi ha molt de soroll, que no és un plató, que et pots concentrar, que hi ha moltíssim moviment, entenc jo que ella haurà dit, doncs, escolta'm, poseu-me el cul, el prompter, per si de cas se m'escapa alguna cosa i em perdo.
2: Sí.
4: Perquè no és el Piro Musical número 54 que faig.
2: Clar,
4: és el primer.
2: Però aquesta teoria que dones, Rocco, no és correcta, perquè no és poso el si em perdo, és que va estar llegint tota l'estona.
4: Claro.
2: O sigui, no ho tenia de suport, ho tenia de
4: no
2: referència
4: va, no,
2: principal.
4: No es va voler arriscar.
0: Però que no s'ho havia llegit tantes.
4: Que
0: no s'ho havia llegit tantes.
4: Bueno, doncs, no però la culpa, no, jo insisteixo, la culpa no la té la Dulceida, la culpa la té, o els responsables són les persones que decideixen que han d'agafar uns influencers que tenen milions de seguidors perquè creuen que a partir d'aquí hi haurà un tipus de públic que veurà aquest tipus de transmissions. I estarem amb
2: aquesta,
4: la Laura Escanes.
2: Aquesta persona que va pensar això té raó o no té raó?
0: No.
4: Bueno,
2: no, a nivell de números, vull dir.
4: De 13 a 20...
2: Jo tampoc penso que no. Jo també penso que no,
4: 13,
2: però 20, de números...
4: De 13 a 24 anys va fer un 36,1.
0: Digues el total.
2: No, però ara estem parlant de que ella, en teoria, se la fitxa per atraure un tipus de públic.
4: Sí, sí.
2: Va atraure aquest tipus de públic o no?
4: Insisteixo, els de 13 a 24 anys va fer 36,1%
2: doncs,
4: de quota.
2: Sí, doncs la resposta és que sí, no?
4: Clar,
2: aquest tipus de públic, sí, en global... Malament.
4: Bé, en global, 22,2, 418.000 espectadors.
2: Pitjor que l'any passat.
4: Sí, perquè l'any passat va fer un 30,1 amb la Núria Marín, 585.000.
0: Imagina't.
4: És a dir, de 418, Montserrat, de 418 a 585, han perdut... Doncs,
2: més de
4: 100.000.
5: No, jo pregunto si s'han d'anar a buscar influencers perquè la gent vegi la tele.
4: Pues claro.
5: Llavors, presentadors...
2: Clar, la resposta a nivell de números és que sí. O sigui, la resposta
5: bueno,
2: a nivell...
5: Però respecte a l'any passat?
2: No, però la resposta a nivell d'aquesta franja...
5: Sí?
2: La resposta és que sí que aquesta operació surt bé.
4: 30.
2: En global, no. Un 30% en el que seria el target de la Dulceida.
4: De 13
2: a 24 anys. Ara, en global, no.
4: En global,
2: el
4: no.
2: seu target, sí. En
4: a mi m'ha
2: cridat,
4: no. cridat molt l'atenció aquesta baixada de quota del Piro Musical, que és una tradició en aquest país seguir el Piro Musical per TV3. A BTV també el van fer.
2: També pot ser que hi ha molta gent que...
4: I ho van fer, i el de BTV no tenia ni cue.
2: la gent...
4: La noia, la Sònia Mestre, no va fer amb cue.
2: Jo vaig recomanar a la gent qui és aquesta noia. No sabem qui és, jo per no tant, ni ens ho mirarem, ni
0: res. Pensava que era la primera que van trobar que passava...
2: No, és una... Bueno, de fet, fa un altre programa a la casa, que és la, no, que és la gran
4: la Laura
2: cita.
4: Sunyol.
2: I va fer la els hi va la mar de bé.
4: La Laura Sunyol ho va fer sense cue. La Núria Marín l'any passat ho va fer sense cue i ella, doncs... Però, clar,
2: no sabem les raons.
4: Però la Laura, la Núria Marín porta molts anys que fa directes, la Núria Sunyol tres quarts del mateix, i ella és la primera vegada.
0: Perquè són presentadores.
4: I si li dona,
5: clar, són presentadores, és que hem de diferenciar.
4: Evidentment, però no agafaran a la Dulceida per fer el Telenotícies, l'agafen per fer un programa d'entreteniment i en aquest cas per fer un event com aquest, que han pensat els directius que això tira. Doncs bueno, pues, això és el que ens hem de menjar, és el que hi ha. Si és que també li va passar a la Laura Escanes, que tenia que fer, no se recordo ara quin event, i van dir, ui, la Núria, la Laura Escanes està preparada. Que sí, que sí, que sí, deien a entreteniment. Que sí, que ho ha de fer. Que no, que ens agafarem aquí, els agafarem els dits. Que faci una prova. I van fer una prova a TV3 per ella. Un moviment de càmera, ella llegint... No va funcionar, no va provar.
7: Ah, no?
4: No va provar. Però ja fa molt de temps, ella ha tingut molt... Després ha tingut més oportunitats de fer altres coses
2: aquí,
4: i les ha fet bé.
2: Aquí el que estem dient, com a resum, és que...
4: Jo hagués posat algú de reforç amb ell.
2: Des del punt de vista professional, agrairíem que fossin professionals, això per començar, però si no ha de ser així, agrairíem que ho fessin bé.
4: Del vèrtex.
2: Aquest seria, el resum.
4: Vèrtex.
2: Jo el vaig veure,
4: Va fer un 10,3.
2: Està molt bé. Per tant, 10,3... D'un què? D'un 22?
4: Clar, venien de... el Piro Musical li va fer, va deixar 418.000. I al final això es queda, finalment, en mitjana, amb 133.000.
0: Oiga.
4: És a dir, perden una morterada de gent. Però el drama és que comença el programa i la gent va desapareixent. I se'n van. Perquè va casualitats de la vida en aquell moment, que és el que vam dir el divendres, si Televisió Espanyola té una bona pel·lícula, doncs ja les tenim fetes. I tenia... Què tenia? La pel·lícula de... com es diu? La dels romans.
2: Gladiator.
4: Gladiator 2.
2: A la 2. Ah, mira.
4: Clar. Doncs, a TV3 Catalunya, va dir, ahir, dilluns, diumenge, sí. TV3, la U va liderar a Catalunya.
2: Jo que a mi em va sorprendre molt l'inici, no sé si el veu veure, no. A l'inici del programa el Ramon Pellicer anava fent la volta al plató, que aquest és un altre tema, el tipus de plató que hi havia, anava saludant els convidats.
0: Una plaça de toros?
2: No, era un plató petit.
0: Com un circo?
2: No, molt més petit, era un plató una mica justet.
4: És més petit que això d'aquí nostre,
2: sí.
4: No?
2: I llavors ell anava, els convidats estaven drets i els anava saludant.
0: Ah,
2: sí, anava saludant, ara el senyor Creueres...
4: Home, estava el Pepe Creueres, sí, que home, és un
2: punt. Podia veure, anava passant gent per allà i els anava saludant.
0: Però com és que no tenen cadira?
2: No, sí que sí, després seien.
4: La taula era molt psicodèlica, eh? Sí. Aquella taula era una mica Massinger Z, eh? Em
2: jo vaig llegir algunes opinions que deien que era un plató de televisió local.
4: Oh! No ho diguis, això, per favor.
2: No, vaig llegir algunes opinions que ho deien.
4: És molt cruel.
2: Algunes opinions. No, però va agradar el plató o no?
4: No.
7: No us agrada res.
0: No ho diguis, que és cruel, però no li va agradar.
4: No em va agradar, però... Però... a veure, a mi el tema del programa hi ha una cosa que em grinyola. I és el tema dels continguts. Perquè la primera part, que va ser un tema que ja havien tractat el dissabte al col·lapse, que era el tema dels segrestos, del narcotràfic, tornem a tenir el mateix tema el diumenge. Dic, ostres, la que està caient en aquests moments en aquest país amb el tema de l'habitatge, de la vivenda, jo crec que el Ramon, diumenge, no va saber reaccionar amb aquest tema. I es tenia que haver començat amb això, perquè el que va fer el Ramon ahir em semblava una promoció de la Generalitat. Escolteu, la delinqüència, la inseguretat ha baixat a Catalunya.
2: Això van dir.
4: Sí. I van estar tota l'estona amb una sèrie de números i una sèrie de gràfiques.
2: Molts números hi havia.
4: I jo pensava, aquí la Generalitat ha sponsoritzat aquest programa, perquè ha vingut la responsable dels Mossos i van dir, bueno,
2: però a veure,
4: aquest és el tema.
2: Però aquest programa... O sigui,
4: i no va saber reaccionar.
2: Però aquest programa té la capacitat d'adaptar-se a les
4: igual
2: coses...
4: Igual que el col·lapse,
2: No, però anava a dir, aquest programa té la capacitat d'adaptar-se a les coses d'actualitat?
4: Home, t'ho diràs.
2: O el vèrtex serà cada dia quatre entrevistes a gent?
4: El vèrtex és un programa social. Això es va vendre en el seu moment i així se'n va dir. És un programa social, més social que el tema de la vivenda, i estava la que estava caient perquè la gent a la Porta del Sol es portaven, crec que, 24 hores allà...
5: Ara porten 3 dies.
4: Doncs, i no podem reaccionar el dissabte per muntar això el diumenge? No, és que a Barcelona no hi havia cap acampada. Home, per l'amor de Déu, però és igual... però aquí, aquí ja tenim un problema en aquest país, en aquests moments, i dels grossos.
2: Bueno, potser la setmana que ve...
4: No, però és que era el tema.
2: Ja, ja, sí,
4: era el
2: ja
4: t'entenc.
0: És que al final ho no van posar un plegatín a l'Arcarasso, a TV3.
4: I van fer el mateix tema que va fer el Jordi el dissabte. I dius, per què, ens, per què fem el mateix que han fet el programa anterior?
2: Estàs parlant del col·lapse?
4: El col·lapse.
2: Home, el col·lapse va tenir coses molt divertides, eh? Saps que el Rocco ve de vegades aquí em posa talls i tal? Avui tinc un tall per tu, eh?
5: Quin?
2: Sí, avui en tinc un jo per tu, eh?
7: Ai, Rocco, que
2: em poses aquí mi pene de 300 quilos...
4: Home, això que t'ho poso ja...
2: Que, bueno, sí.
4: Que ja no en queden,
2: ja no en queden, no. No posa perquè no en queden.
4: No,
2: em va agradar molt un tall del Jordi González, que va tenir una nit una mica espessa, eh? Estava...
4: Sí?
2: Sí, sí, una mica...
4: Home, tenia una nit complicada perquè a Catalunya el partit d'Anglaterra-Espanya va arrasar.
2: No.
4: El que deia el director de TV3 en el seu moment, Vicent Sánchez, que deia, jo no ho entenc en aquest país. Tothom vol la independència i després juga
2: la pilota...
4: a la selecció espanyola i fa unes audiències...
0: No ho entens, vas perquè la gent anava amb Anglaterra.
7: Claro.
2: La pilota
7: mirava per que Espanya perdés.
2: Exacte. Però mira, mira el Jordi, què li va passar.
1: Són de les terres de Ponent, eh, que sí?
3: Sí.
1: Ah, molt bé. I havia de dir alguna cosa més, però ja no me'n recordo. Però no té importància, perquè... El què? El Picat?
3: Tàrrega.
1: Del poble del Picat. No, però ja he fet terres de Ponent, no comencem ara a ser tan tisquis-misquis i... Què? Hi ha una dona que em fa bullying. Senyores i senyors, comencem amb la taula d'actualitat aquesta nit, saludant la sotsdirectora del programa, Anna Boades.
2: Ole.
1: No es diu tisquis-misquis?
3: Tiquis-miquis.
1: Tiquis-miquis. Tiquis-miquis.
3: Tiquis-miquis.
1: Tiquis-miquis,
3: no?
1: Tiquis-miquis.
3: Tiquis-miquis. Tiqui-winqui.
1: Miquis? Tiqui-miquis.
3: Tiquis-miquis.
4: No.
2: No va haver-hi manera, eh?
4: No, no, però el Jordi es creix amb el públic.
2: Sí.
4: El Jordi sempre es creix amb el públic. I no té aquesta interacció que tenia amb altres programes, però sí que és veritat que jo li sempre li dic, vés amb el públic, seu amb ells.
2: Li diu ella.
4: Seu. Sí, perquè... No, bueno, jo a vegades parlem, diré, seu amb el públic. Parla, seu, posa-li el micro, home.
2: Doncs el públic li va dir tiquis-miquis i no va haver-hi manera, eh? No va haver-hi manera.
4: Bueno, el Ferran Adrià ho va patar, Ferran.
6: Vas
4: estar magistral, eh?
6: Vas molta cosa.
4: Vaig a dir que vas estar magistral.
6: Vas explicar moltes coses.
4: No, vas explicar moltes coses i sobretot li va fer un curset al Jordi amb el tema del menjar, el gazpacho, la truita d'espanyola i tot això.
20: Tu tens que separar la cuina històrica catalana i la cuina tradicional catalana. Per exemple, per tu un gazpacho és català.
1: Per mi el gazpacho...
20: Cuina tradicional català.
1: Per mi és andalús.
20: Per vosaltres? I les croquetes sabeu d'on és?
1: Les croquetes.
20: De França. I l'ensalada russa és russa. Vale? Vale? Llavors estàs confonent que n'hi hagi plat tradicional creats aquí, en pa amb tomàquet jo no menjam en un altre lloc del món.
1: I és veritat.
20: Històric, abans de ser un país, aquí estaven els grecs, els fenicis, els romans, que això no fa diferent, els àrabs, tot el tema d'Amèrica. No n'hi ha cap país al món, perquè l'únic que no se podia semblar és Itàlia. Itàlia, això es té que vendre. Això té que vendre perquè a nivell cultural, perquè estem parlant de la civilització,
2: però...
20: són segurament, no, segurament no, el país
2: de què parlem,
20: més important.
6: De les croquetes.
4: A mi m'explotava el cap.
6: No,
4: a casa m'explotava
2: el
4: cap.
2: Ara, el que no pots fer, o sigui, que això el Jordi va estar bé, no li pots portar la contrària.
4: No,
2: ni
4: no
2: se t'acudeixi repreguntar res com a periodista, perquè clar, o sigui, és que és l'home que té l'enciclopèdia al cap.
4: Sí, sí.
2: Ara, aquí discutir d'on ve la croqueta...
4: Però no m'havien dit que la saleria russa no venia de Rússia.
7: No, i el biquini. Perquè el biquini, aquí és el biquini, en Espanya és el mixto, però en França és el croc monsi que porta el formatge per favor.
4: Però llavors quedem que al final la saleria russa és de Rússia?
7: De Rússia.
4: Segur?
2: Jo crec que no.
7: Jo crec que no.
4: El Ferran, però en Roger no la menja. Ara ho mira, però ara, el Ferran...
2: Ramon té molta feina, perquè ara jo també vull saber d'on venen les croquetes.
6: De França.
0: De França, t'ho dic.
4: T'ha dit de França.
2: Segur, però... No, però no era la croc messier.
7: No, això és el biquini.
3: L'ensaladilla russa va ser creada a la dècada de 1860.
4: Però com la coneixem ara, amb maonès i tot això?
3: En principi, Rocco, se suposa que l'original...
6: El mateix concepte.
3: Un moment, ara et diré què portava. A Moscou, però atenció... Perdona un moment, Ferran. Per un xef belga d'origen francès, Lucien Olivier. Per tant, aquí hi ha com una mescla. O sigui que el cap pensant era francès, belga... però es va fer a Moscou. Portava urogallo, llengua de vedella... Bueno, era una altra cosa, eh? Caviar, cues de cranc, de riu, patates... perdó, és que ho estic traduint.
0: La patata s'ha conservat.
3: Salsa maionesa.
0: Maionesa.
3: Exacte.
0: La patata...
3: La patata, sí o sí, que la portava. I... és que no em surt ara la paraula en català.
0: Resus.
3: Quina ràbia.
0: Pastanaga.
3: Els pepinillos. Com es diu?
0: Cogombrets.
3: Cogombrets.
0: Cogombrets.
3: Gràcies. Cogombrets i, bueno, és diferent del que
0: és ara.
3: I què volies tu, les croquetes?
2: Les croquetes, que no, el que ve de França és la croque messier, que és
7: la
2: croquetes.
7: No,
2: la croqueta també.
3: Doncs mira, les croquetes ja ho he dit. On has dit?
7: De França.
3: Sí, senyor, a França, a finals del segle XVII. Però va ser Espanya on es van perfeccionar.
2: Però què més va dir?
4: Home, la samfaina. El bacallà amb samfaina, què?
3: Samfaina catalana, no?
20: El bacallà amb samfaina és català, no?
8: Ui, jo diria que sí.
20: El bacallà del Llobregat... No?
3: No, la samfaina sí, però...
8: Ai, no.
20: El Llobregat el
8: no pot ser.
20: El tomàquet, ja sé que és del Prat, no, el tomàquet és americà. El pebrot és americà. No n'hi ha cap vegetal silvestre endèmic de Catalunya, ni d'Espanya.
7: Vegetal
20: endèmic és el silvestre.
7: Ni un, eh?
8: Ni el calçot?
20: No.
8: No?
20: No, perquè això no és salvatge, no silvestre. Estic parlant silvestre. La gent fa 10.000 anys va començar l'agricultura... I primer van ser cereals i després, vale, van fer, vale, tota l'agricultura, vale. I van fer lo que híbrids, vale. I per exemple, la taronja mai ha existit en la natura.
8: No ha existit mai la taronja? Mai.
20: La taronja no, és un híbrid.
4: I llavors em va quedar per saber, per resoldre el tema de la taronja...
2: Genera més dubtes que
4: resposta.
0: La fruita original de les taronges i les llimones és el poncem. Poncem, es diu.
7: Però... I a los vegetals, ni un de català.
2: Ni un, eh? No. I el Jordi va intentar el calçó
4: i no li va sortir, perquè, al final, comença amb el bacallà amb samfaina i al final se'n va cap a una altra cosa, però llavors, si els bacallà amb samfaina, què vol dir?
2: No, el bacallà és evident que no.
4: I el samfaina?
2: No. Jo crec que...
3: A mi samfaina, que sí.
4: Però on volia anar a parar amb el bacallà amb samfaina?
0: La samfaina.
7: Que no, que no és una cosa d'aquí.
0: Jesús, Maria Josep. El samfaina sense tomàquet, perquè el tomàquet arriba tard perquè és ve d'Amèrica, la samfaina és d'aquí.
3: I el pisto és l'espanyol, però espanyol, no? Diguéssim, és diferent.
0: Però això es feia des de fa segles, no se sap exactament d'on. Però ara... hi ha les receptes antigues que sí que n'hi havia.
4: Bueno, doncs ara...
3: És d'origen català, originalment, i valencià de la cuina popular i subsistència.
4: Truita de patata.
7: Reglament de jo.
20: A veure... El debat de la truita de patates amb ceba...
2: No, mare meva.
20: No entengueu. Aquest és el debat més surrealista que jo veig de la meva vida.
2: A veure.
20: No. Hi ha la truita de patates, ok?
2: Sí.
20: I n'hi ha la truita de patates amb ceba. Sí. I n'hi ha la truita de patates amb xistorra. I n'hi ha tal.
2: Sí.
20: No n'hi ha que si la truita de patates amb ceba o no, com tu vulguis. Lo que n'hi ha la truita espanyola. La truita espanyola, bueno... Es diu espanyola per diferenciar-se de la francesa.
8: Però porta patata?
20: Solo patata, al principi.
8: No, que l'espanyola es diu espanyola perquè porta patata.
20: Sí.
8: Però la patata...
20: Per diferenciar-se...
8: La patata és americana.
20: No, però... Ah, bueno, ja... Però, clar, ara ja és catalana, també.
7: És que me l'hem portat. No. És que,
4: clar, no, però veure un moment. M'explotava el cap.
2: Però la teoria m'agrada bastant. És a dir, la truita espanyola, la definició de truita espanyola és truita amb patata. És igual d'on sigui la patata. És igual, truita amb patata. I llavors, aquest debat...
0: Fins que no arriba la patata...
2: Sí.
0: Va trigar molt més que el descobriment d'Amèrica.
2: Però jo vull dir que el debat aquest amb ceba o sense ceba, el que diu el Ferran és que això és... Una altra truita.
7: Una altra cosa.
2: Que no cal debatre més, perquè ja és una altra cosa.
4: I el cacau, què?
7: Oi.
2: Ui.
3: Americà.
20: El cacau, la planta del cacau, neix a Amèrica, ¿vale?
2: Sí.
20: Mèxic i tal.
2: Però...
20: I ve, al 1500 o així, amb el xocolàtel, que sequis. I allà era fred. Mira que no era beguda. Aquí ve calent, ¿vale?
2: Sí.
20: Però el que entenem per la tableta de xocolata es fa a Inglaterra, primer. A final del 800, creo. Así. Y después Lindt, la marca que está, tal, es el que la comercializa a, no sé, 12, 15, y torna a América. El chocolate que en tener la tableta, mai s'havia fet a América.
8: Una entrevista més difícil.
20: No.
4: No pot.
7: En el monasterio de Pedra.
3: Sempre ho fas, això. Sempre lliçones d'on venen les coses.
7: Però no, però no era xocolata la patró.
4: Enteneu, enteneu que després de tot aquest, tot el que us acabo de posar, el Jordi estava ja...
3: Estava esgotat,
4: necessitava descansar.
20: Què passa? Si no comprens, em manipulen. Quantes vegades...
10: És el descans del presentador. Un minut i mig.
20: Quin descans?
8: El del presentador.
20: Què faig jo?
8: Faci.
20: Ja que m'ha deixat sol, anem a parlar d'això, no?
11: La truita la francesa, que li diuen de què és?
20: Ou. L'ou i la que fa... I després...
0: Doblegada.
20: Home, perquè francesa, no, ho dic jo. No, no. Però tu fas la de ou, normalment, i tu a partir d'aquí li pots posar el que vulguis. I ara es pot crear. Per exemple, digue'm una planta aromàtica.
11: Rosa.
20: Vale. Rosa menta. Digue'm un producte del mar, una miqueta diferent. Vale, pues anem a fer una truita de tonyina i menta. Que raro. Raro per tu, no? No n'hi ha menys. Tu has vist una centolla a prop? O una gamba? L'has vist?
4: Va passar ràpid, el minut i mig. Va passar ràpid.
2: Això es podia fer tot arreu, eh? Un minut i mig de descans al presentador.
4: Sí.
2: O al Basté. Però el Basté no ho faria.
4: No.
2: El Basté li agrada tant fer el programa que ell no necessita un minut i mig. Però bé, acabem ja, eh?
4: Sí, acabem. Va funcionar.
0: Un descans de Rocco també estaria bé.
2: Sí.
4: Home, qualsevol diria que estic 24 hores. Bona, no, però el que li va funcionar molt bé a Catalunya, més o menys, va ser Salvados amb el Rufián, el que van entrevistar el Gabriel Rufián. Però t'haig de dir una cosa.
2: Sí.
4: Va fer més audiència a la Comunitat de Madrid que a Catalunya.
0: Sí, això l'estimen molt.
12: Perquè ja s'ha fet d'ells, ja li han pagat.
4: Va fer més audiència a Madrid que a Catalunya.
12: No volem.
4: I està amb por de lo que pot passar d'aquí uns mesos. Ay.
14: Por lo que se ha escuchado ahí, que usted se presente solo por Cataluña, a alguna gente le puede decepcionar.
24: Bueno, yo es que no me veo más allá de Cataluña. Pero creo que Cataluña, mire, las próximas elecciones... puede llegar a ser el territorio con más fascismo en su parlamento. Y vamos de otra cosa, ¿eh? En cuanto a Vox y en cuanto a Alianza Catalana. Entonces, creo que Cataluña con esto está en un dilema que o puede enorgullecer o puede avergonzar. Y yo apuesto porque Cataluña inspire y que sí, que seamos capaces de hacer un frente ahí que pueda ayudar al resto de... Es que yo quiero influir en la gobernabilidad del Estado. Porque yo quiero someter al Estado. Yo quiero someter al PSOE.
4: Aquí la pregunta ràdio. Que em faig és...
0: Hi havia una ràdio.
2: Sí, se sentia una veu per sota. Sí. Jo estava escoltant més la veu que no pas el Rufián.
4: Aquí la pregunta és, què han fet malament perquè això es reverteixi?
2: Ui, mare meva.
4: Què han fet malament perquè això arribem a aquests resultats?
12: Sí.
4: Perquè
12: no...
4: han estat governant durant molts anys. Alguna cosa malament s'ha fet perquè la gent vulgui votar altres formacions.
2: Hi ha un perfil de governant que de vegades es fa preguntes com si no fos responsabilitat seva.
4: Clar.
2: Això passa moltes vegades.
4: És que jo no ho entenc.
2: Com hem arribat fins aquí?
4: Home.
2: I la gent li pregunta, i vostè què ha fet per evitar que s'arribés fins aquí?
4: És que a mi em fa molta gràcia aquesta gent.
0: L'altre dia, ahir, em sembla que va ser, que va dir que s'havia de fer manifestar-se contra el govern, i ell és el govern.
2: Sí, de vegades passen aquestes coses. Rocco, gràcies.
4: Fins demà, estimats.
2: De seguida, el temps afegit, però abans...
3: Però abans, escolta, està enllaçat amb el que deies tu, Ferran. Sabem d'on ve el que mengem? Justament, hauràs de fer una ponència. El 3 i el 4 d'octubre, una bona ocasió per esbrinar-ho. Benvinguts a Pagès, la festa. És un cap de setmana per descobrir Catalunya a través dels seus productes i la seva gent. Mira, es pot entrar a granges, camps, obradors, conèixer què hi ha darrere els aliments, tastar producte local i redescobrir el territori. És una escapada per gaudir, aprendre i posar cara a la pagesia catalana. Consulteu les propostes i reserveu ja plaça a benvingutsapagès.cat.
25: Hi ha qui li diu pernil dolç, altres pernil cuit, fins i tot pernil york. El que està clar és que si està elaborat de manera tradicional, amb matèria primera de la millor qualitat, si té una textura fibrosa, refinada, amb un sabor natural i sense al·lergògens, indubtablement es diu La Selva. La Selva, la marca del bon pernil.
26: Versió RAC 1.
27: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
13: Si haguéssim de pintar de blau en un mapa mundi tots els llocs on podries anar amb els més de 40 milions d'euros en premis que reparteixen els rasques milionaris de l'ONCE, quedaria tot el full blau. Quanta alegria que porten els rasques milionaris de l'ONCE, que reparteixen molts milions d'euros en premis. Rasques milionaris de l'ONCE. Que bé que els surt repartir.
15: ONCE. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
26: RAC 1.
16: Casa Batlló Contemporary presenta la seva nova exposició Gaudí, Miró, Gomis, Deconstructed.
17: Descobreix com tres grans creadors catalans cobren vida en una experiència que posa en diàleg obres originals i instal·lacions digitals inèdites.
16: Entrades a casabatlló.cat. Promoció 2x1 per a residents.
18: Energía, fuerza, vitalidad, lo puedes llamar de muchas maneras. Yo lo llamo Revital. Revital con ginseng mantiene tu energía durante todo el día. Revital, de Pharma OTC.
19: Barcelona estrena un nou espai Hyundai al costat de la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Hyundai Lin Motor ara més a prop amb tota la gamma Hyundai i servei oficial postvenda. Vine a descobrir-ho i aprofita les ofertes exclusives d'obertura. Disseny, tecnologia i innovació Hyundai al carrer de la Botànica 57. Hyundai Lin Motor, la nova Hyundai de Barcelona.
21: Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Crisso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Crisso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
22: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
28: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
22: Entrades a auditori.cat.
29: Únic s'escriu amb H o sense H?
30: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
31: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
32: Hi ha casos fàcils i després hi ha els que necessiten alguna cosa més.
33: A Clínica Pia Esteller fa 40 anys que resolen els que semblaven impossibles. Implantologia complexa amb tecnologia avançada, saber fer i un tracte exquisit. Perquè quan tot es complica, es nota qui en sap de veritat. Clínica Pia Esteller, experts a retornar-te el somriure. Més info a clinicapiaesteller.com.
34: Benvinguts al nou Club del Gourmet, a la cinquena planta del Corte Inglés de la Diagonal. Amb una barra de gourmet com a protagonista, amb plats freds i calents, peix, marís, carn, una terrassa de 600 metres quadrats amb unes vistes excepcionals i, a més, gaudeix dels millors espais especialitzats dedicats a xarcuteria premium i celler.
35: Nou Club del Gourmet a la cinquena planta del Corte Inglés de la Diagonal. La teva nova destinació gastronòmica a Barcelona.
36: Instal·lador, instal·ladora, aquest 7 i 8 d'octubre tens una cita imprescindible. Vine a Efintec, a Fira Barcelona Gran Via.
37: T'hi esperen les últimes novetats, productes i solucions en electricitat, climatització, aigua i energia.
38: Jornades tècniques, tecnologia, tendències i oportunitats per al teu negoci.
39: Acredita't a efintec.cat amb el codi EFINTEC26. Efintec, impulsant una nova era energètica.
26: Versió RAC 1, amb Marc Serra.
40: Torrons Vicenç, el Torró Torró, t'ofereix aquesta secció.
2: Doncs jo som el temps afegit del versió RAC1, passant 6 minuts de les 7 de la tarda. Edgar Fornós, bona tarda.
41: Molt bona tarda.
2: Què tal?
41: Molt bé.
2: Avui se'ns ha promès un programa molt especial. Sí. Arnau Vila, bona tarda.
41: Molt emocionat.
2: Bona, està molt content avui l'Arnau,
41: sí,
2: eh?
41: Està molt feliç. Sí, senyor. I, no sé si encara, evidentment que segurament segur serà així, estic a punt de posar-li l'etiqueta de temps afegit de col·leccionista.
2: Molt bé.
41: Sí, una etiqueta que va molt preuada, no tots ho són, tot i que el Toni diu, tu, a tots li poses a col·leccionista. No, no tots, no tots. Aquest té pinta aquest, que sí que anirà. Ja sabeu que quan no hi ha futbol hi ha molts temes importants que hem de
2: sempre
41: tractar. I avui és un d'ells. D'entrada comencem amb la pregunta que fa poc l'Arnau us ha mencionat. La recordem i de seguida us presentem una taula avui inèdita i molt especial.
2: Una pregunta que, a no ser que hagi canviat la cosa, no esteu encertant, eh?
42: No.
2: És una pregunta de,
42: no
2: és una mena de petit concurs.
41: Ah, efectivament.
2: Sí. Però no esteu encertant, que la no. cosa està bé.
41: Doncs a veure si afineu una miqueta més la punteria. Què és veritat del futur Camp Nou? Què és veritat? Només hi ha una d'aquestes opcions que és la correcta. Terra híbrid, gespa parquet. No vindria malament si fos veritat. No sabem si és veritat o no, eh? Botiga subterrània més gran del món. Vinga, vinga. En dies de pluja que venen, tampoc
2: aniria malament. Home, mira, tarda al Camp Nou. Hi ha partit, no? Hi ha botiga.
41: Hi ha botiga, efectivament. On va la gent quan plou? Als centres comercials, doncs a la botiga subterrània.
2: Trobo.
41: Samarretes retirades de llegendes.
2: I és que això ho dono per fet.
41: Ara, compte, perquè...
2: Ho dono per fet.
41: Això és més del bàsquet, en futbol podríem tenir...
2: Però no, el marcador, allà penjat...
0: Queda bé.
2: Sí, queda perfecte.
41: O amb drons. No? Cada cop que hi hagi partit...
2: Bueno, drons sobre gent, volants, sí, sí.
41: Drons il·luminats.
2: Seria maco de veure.
41: I l'altre gaixo. Ui, quina ganeta, ara. Catering de Nando Jubany.
2: Ah!
1: Família! Unes croquetetes, família!
2: Què tal, Nando? Com estàs?
1: Ho llançarem amb drons sobre la gent.
2: Ah, sí?
1: Sí, tal, família. La gent que aixequi la mà li llançarem una croqueta en forma de dono i se li enganxarà el dit, família. Acabes de fer, fet a casa.
2: Això és perfecte, això és perfecte.
1: Ploren els àngels i canten els àngels.
41: Tot canvia, passem de
2: la... Plouen els àngels?
1: Ploren i canten, les dues coses, família.
41: És un gran el Nando, quina energia desprèn. No, no, passarem de la pudor a Frankfurt a la pudor a gamba. Aquella que fa, que sempre fa...
1: I si la gent aixeca el morro mono, un canaló aquí, en forma bigoti.
41: El Nando, tots els events, esdeveniments que fa, es fot a cuinar gambes allà enmig de la gent.
1: Jo, amb uns gambots, què vas a fer? Què vas a collir de casa, del pati de casa, de la bassa que tinc al pati de casa?
41: Doncs aquesta és la pregunta. Si us sembla, passem a veure aquesta opinió a la gent i de seguida parem la taula. A veure, Arnau.
0: Sí, doncs mira, la gent majoritàriament, jo crec que és un tema de desig també, la gent vota desitjant...
2: Però us estem preguntant què és el que passarà, o sigui, què és veritat.
0: L'opció més votada amb un 39% dels vots és el càtering de Nando Jubany.
1: Molt bé, família.
0: Que ja t'ho signo jo.
1: Doncs aneu a una botiga amb el lleurigen i us porteu microones al camp i us el prepareu, perquè de moment encara no ho tenim a punt, això.
2: Home, i tu que estàs amb l'entrepà gay,
0: pel que s'ha de menjar, pel que s'ha de menjar dia d'avui al Camp Nou, prefereixo...
2: No, gay, no, gay. L'entrepà gay, que li posen a l'Arnau dos trossos de formatge i a córrer.
0: Sí, sí, amb vergonyeta. Exactament, vergonyeta. Amb segona opció, amb un 27% dels vots, samarretes retirades de llegendes. Tercera opció, 25% dels vots, botiga subterrània més gran del món. I l'opció menys votada, no sé si ha colat gaire, amb un 9% dels vots, al terra híbrid, gespa parquet.
41: Que tenint en compte com està el nou Palau, no estaria malament que els partits del Barça de bàsquet es poguessin jugar quan el futbol no hi és, i jugar fora, doncs, fer, partir-lo en un quart i fer el partit de
2: bàsquet. Globetrotters, que vinguin allà, fer una exhibició...
41: Efectivament, per cert, gran victòria al Barça dissabte contra la Corunya, amb el fill de Lluís Marco entrenant Carles Marco a la Corunya.
3: El Marco aquell, que va dir que havia estat en uns camps d'allò?
2: No,
41: el de Poble Nou i el de qui més on va sortir ell.
2: I el de Método 3 tampoc, No, és un altre.
41: Bé, doncs avui, que la gent ho entengui, avui és un dia que podíem visitar museus.
2: Sí.
41: Doncs avui visitem les obres del Camp Nou, ens hem posat tots armilla, casc, anem amb el llapis a l'orella...
2: Com ja no es porta això, però bueno, és igual, No, home, llapis a l'orella? Depèn de com portis el casc, és que ja no té cap el llapis. On pots portar el llapis? El llapis a la butxaca de la camisa.
41: Però a la butxaca va el paquet de Ducados.
2: Tampoc es porta això. No es pot fumar, allà.
41: No. Vinga, tampoc. Estic ficant molt en mood obres. Un que mai surt del mood obres, perquè ho és des de que va néixer, pràcticament podríem haver nascut a l'Esplanada, al Camp Nou, a l'Espai Barça. Don Martí Molina i Pei,
2: hola,
41: del diari Ara.
2: Nascut a l'Esplanada.
41: Nascut entre l'Esplanada i el Camp Nou, efectivament.
2: T'imagines? Sí. No podia ser més culer, si haguessis nascut a l'Esplanada? Una cosa d'urgència,
4: Sí, però mira, el dia que em vaig fer soci del Barça, que em va fer el meu pare, coincidia amb les obres de modelació de la primera graderia, l'any 94, i va ser el fer el carnet, i llavors ens van fer una petita visita a dintre de les obres, que no entenc exactament com és que ens van deixar entrar, sense ni cas ni històries, per ensenyar-nos on tindríem el seient. És una cosa que recordo. I a més, una anècdota curiosa, aquell dia hi havia també una persona, que és el Xavier Berniol, que és ara directiu del Barça, que ens vam fer socis el mateix dia, que també és de Berga.
2: Molt bé.
41: Marcat per les obres, el Martí Molina. No anàvem equivocats amb aquesta presentació. L'únic periodista de raça que avui aportarà un punt de seny i també de notícia. Avui ha aparegut, no sé si ho puc dir, Roger Saperes, amb una samarreta de Messi del Cornellà.
2: Sí.
41: Roger Saperes, que...
5: És un dia fantàstic. Sí. És un regal d'aniversari de l'Eix Pariser, el qual li agraeixo moltíssim, m'ha emocionat. Una samarreta del Cornellà amb el 10 i el nom de Leo Messi.
0: Molt xula,
5: Samarreta que no tenia encara la col·lecció i que, per tant, a partir d'ara passarà a formar-ne part.
41: Un aniversari que...
1: Però tu quedes amb una nina inflable del Messi?
5: Si la tingués, no ho dubti.
2: Com?
1: Home, tanto regalo tant.
5: M'encanta, què passa?
0: Una nina inflable del Messi.
1: La cara del Messi.
5: No, si tingués...
2: No, doncs la samarreta, a veure...
5: És que no la tinc aquí, la tinc a la redacció.
2: Pensava que era la que portaves, ja l'ha escut al darrere.
5: Ara, si fem una publi, la vaig a buscar.
2: Val, sí, home,
5: i la porto.
2: Sí.
41: Que, per cert, aniversari 1 de setembre és?
5: 1 de setembre.
41: Vinga, 1 de setembre. Ha arribat un pèl tard al regal, però ha valgut la pena, I també ens acompanya, atenció, una persona que repeteix, no és la primera vegada que ve...
2: No, però abans va venir per una altra cosa.
41: Exacte, és enginyer informàtic, i direu, ui, i el carnet del temps afegit on el té? Tranquil. És divulgador divulgador de la Sagrada Família, divulgador de les obres del Camp Nou, i per això avui era important que fos aquí el Julià Bretos.
6: Bravo.
41: Com estàs?
7: Nascut a la Masia.
41: Sí? O a la maternitat?
7: No.
41: A la Masia?
7: No. On has nascut? Lluny d'aquí, lluny d'aquí.
41: Però de dónde eres o de dónde vienes?
7: Ui, és que jo no sóc ni català, tio.
41: Ah, no?
5: No passa res, eh? Ets benvingut, també, eh?
7: Però bona persona.
5: Sí, home, i tant.
41: I amic d'Arnau Vila, també diem-ho. Sí. És gran seguidor de tots els vídeos.
0: Sóc un gran seguidor del seu contingut.
2: Estàs aquí gràcies a l'Arnau, que és el que ens ha posat a la pista sobre aquesta faceta nova, perquè ja havíem parlat amb tu de la Sagrada Família al programa.
7: Sí.
2: Juguem tots, no?
41: Sí, juguem tots. Vinga. A veure, començo per tu, Julià. Quina creus que és la veritat d'aquest futur Camp Nou? El terra híbrid, per què gespa, la botiga subterrània més gran del món que faran, samarretes retirades de les llegendes o el catering de l'Ando Jubany, que fa molt bona pinta?
2: A veure, què creus?
7: A veure, jo descartaria el tema Nando Jubany. A veure, la gespa híbrida està a tots els camps de futbol d'Espanya.
2: Val. Sí, per tant, vota gespa híbrida.
41: Amb per què?
2: Val.
7: No, el tema per què, és que jo havia entès que eren dues, no? Evidentment, amb per què no.
0: Collita pròpia, aquesta.
2: Bueno, híbrida.
0: Híbrid, per què, amb gespa, és espectacular.
2: El que hi hagi,
7: híbrida.
2: A veure, Roger.
7: I no tinc constància que la botiga sigui la més gran del món.
2: A veure, tenim... No, però et quedes amb gespa, híbrid, eh? Això ja... Et toca a tu. Roger, a veure, què vols?
5: M'agradaria acabar amb el bocata gate de l'Arnau, que sí? Ja li vaig dir que...
0: Sí, senyor.
5: Tinc algun amic que vol aportar-li solucions al respecte, no, d'això del tema dels entrepans.
2: Ah,
5: que vol portar-ne aquí al Versió.
0: Estem
5: això,
0: oberts.
5: Això ho gestionarem un dia per acabar amb aquest problema.
0: Bé.
5: Bocata Club. Però la meva votació és per la botiga.
2: La botiga subterrània més gran del món. Bé, això sí, em faria molta il·lusió, eh? Què ha de dir vostè?
8: Jo diré també la botiga, però bueno, no sé, no dic gaire convençut, eh?
2: No estàs convençut?
8: No gaire. Perquè és això, és acreditar que és la botiga més, que serà molt gran, sí, però la més gran del món, no sé.
2: Quin serà el futur?
8: Però, bueno, com que tot ho fem a lo gran,
2: aquí al Camp Nou. Atenció, quina és la resposta correcta? El terra híbrid, la botiga subterrània, samarretes retirades de llegendes o el càtering de l'Ando Jubany?
41: Doncs, estimats amics, la resposta correcta és... la botiga subterrània més gran del planeta!
5: Bravo!
2: Tot i que el terra híbrid també em feia bastanta il·lusió, eh?
41: Efectivament.
2: Però de moment, ara, o sigui, tu que domines també aquest tema, o sigui, és això?
8: No sé exactament, és a dir, ha vengut com una macrobotiga.
2: No, la més gran del món.
41: Estem parlant
2: del món.
41: De subterrània.
8: Subterrània,
41: eh?
8: Sí, dir... però clar, jo...
5: Clar, si no n'hi ha cap, amb un metre quadrat ja és la més gran del món.
8: És que... Clar, exactament, que sigui això. Però bueno, si ells diuen que sí, en fi, és igual, en qualsevol cas que serà enorme i que vendran moltíssim, perquè és pel que servirà, perquè s'ha de pagar les obres, que això costa molts calés.
2: Sí. Molt bé.
9: Bona tarda.
2: Home, el que faltava...
9: Soy François Gallardo.
2: Què tal, François? Pim-bum.
9: Pim-bum. Tengo una exclusiva... Sí, del nuevo Camp Nou,
2: a veure,
9: sí. Que ja sabe el señor Marc.
2: Sí, perquè tenim molt contacte, tu i jo.
9: Porque me la guardo para este programa, sí. Y su oyente.
2: M'envies missatges a hores molt intempestives, però sempre són benvinguts.
9: Porque tomo café. La exclusiva, que la inauguración
10: exclusiva
9: del nuevo Camp Nou va a llegar con un pan debajo del brazo.
2: Ahí.
9: Y después... del caso del City.
2: Ara el parlarem.
9: Que lo van a condenar y a defender. Este pan será Erling Haaland, que vendrá libre, sí. Como un taxi.
2: ¿Com?
9: Como no ha podido ser el fichaje de Harry Kane.
2: ¿Qué ha pasado aquí?
9: Por culpa de su mujer.
2: Ah.
9: Ahora el que vendrá será Erling Haaland.
2: Erling. Boom. Erling.
9: Al lío. Y si no, demiéntemelo. Ya lo avancé hace un tiempo,
2: sí.
9: En otro programa.
11: Y el jugador que va a venir, ya llevo ya un tiempo diciéndolo, desde septiembre del año pasado, que el jugador que va a venir, digan lo que diga, el año que viene al FC Barcelona es Erling Haaland. Erling Haaland, FC Barcelona, temporada 2024-2025.
2: A ver si es un altre.
11: Fin boom. Y si no... desmiéntemelo.
2: A veure si hi ha Erling i Herling, i són dos germans per la raó que sigui.
9: Si no s'entromete su mujer, vaya. Isabel Hausen Johansen, Erling Haaland, vetirada azulgrana, y ya avanzó en exclusiva también que Erling Haaland meterá el primer gol del nuevo Camp Nou.
2: Hosti,
9: Està tot atau. Fim, bum. El lío.
41: Ara el Roger s'ha fet una fotografia. No sé si coneixes el Roger Saperes, François, perquè ens envia una fotografia al Roger Saperes amb François Gallardo.
5: Sí, home, ens vam trobar un dia pel carrer. Dic, si
9: Quién?
5: Una fotografia amb l'Eminència. No, ell no em coneix a mi, evidentment, només faltaria.
41: Bé,
5: no
41: doncs de seguida entrarem en el món de les obres. Suposo que el senyor François creu que pot passar un cas Mojigate i la Juve va quedar deserta. Recordem que l'únic que va aguantar és Buffon, però Zambrota i Thuram van venir al Barça, Cannavaro al Madrid, etc. Veurem si el City
9: lo
41: passa o no.
9: Però el senyor Marc.
41: Si el senyor Marc era el primer, era l'exclusiva.
9: Sempre.
41: Recordem, per posar en context, que divendres va patar la bomba i The Athletic publicava que el City seria declarat culpable, efectivament, Àlex, de 114 càrrecs dels 115 dels quals se'ls acusa. El City, a més, comunicats diversos, d'entrada el seu chairman, que és com una mena de president, Caldo Malmubarak, va fer una carta tranquil·litzant a tot el Citizens, dient que confien que es demostri la seva innocència. La setmana passada vam parlar amb Antoni Roca, advocat especialista en dret esportiu, i ens deia el que li pot passar al City i, sobretot, el temps que pot trigar a produir-se.
6: Són molts càrrecs i són molt greus, perquè al final el que estan acusant el Manchester City és d'inflar artificiosament els seus ingressos, en la qual haurien estat competint, vulnerant les regles i en desigualtat amb els altres clubs que han respectat les normes del control econòmic. I si realment és així i s'ha provat que el Manchester City pues, ha tingut ingressos declarats que no corresponen a la seva activitat, sinó que realment són injeccions de capital per part dels propietaris i que també pues, han simulat contractes o han fet pagaments a través d'altres empreses del grup del Manchester City per evitar precisament pues, no entrar dins dels límits del control econòmic, estem xerrant d'infraccions molt greus i la normativa preveu pues, des de multes econòmiques fins a deducció de punts, descens o inclús l'expulsió de la Premier. Pues, una apel·lació pues, podria anar ben bé un o dos anys més. I en el final pues, segurament si realment es confirma la notícia i estem pendents de saber quines són les sancions, pues, evidentment el Manchester City recorrerà i això té, pues, no sé, és que també és un cas super excepcional, que és la primera vegada que es dona, o sigui que crec que mínim un any, dos anys més i que tindrien de procediment.
41: I ens deien també altres fonts que aniria per molt i molt llarg, és a dir, inclús més d'aquests dos anys. Els càrrecs van entre el 2009 i el 2018. Entrenadors afectats, Mancini, per exemple, Pellegrini, Guardiola, molt poc, perquè el va enganxar només...
2: Això s'hauria d'explicar, perquè hi ha algunes televisions d'Espanya, que... com Telecinco.
5: És igual, això, Marc.
2: I el Desmarque, hi han fet una barreja aquí de...
5: Manchester City és Pep Guardiola.
2: Sí, de Guardiola, i el que li han de treure a Guardiola.
3: Guardiola és el City, perquè sigui president.
9: Per supuesto, i tiene que pagarlo.
3: I tiene que pagarlo. I us dic una cosa.
9: Después,
3: cuando las barbas del City veas afeitar, pon las tuyas
9: a remojar.
3: Mira,
9: vas preparando, pero nos va a quedar ni el gamper os va
41: a
9: quedar.
41: Si algú s'ho pregunta, missatge cap a Madrid, el Pep, que el 2018 va guanyar 3 títols amb el City, la Premier, la Copa de la Lliga i la Community Shield, que és la Supercopa anglesa, sí que li entrarien en aquest període, però la resta de grans títols que ha guanyat després, no. A veure, Roger Saperes, com creus que acabarà tot plegat?
5: Doncs, clar, és que és molt difícil de saber. Tot apunta... Vaja, si a més és un mitjà com The Athletic qui avança que seran 114 de 115 càrrecs, que pot acabar malament pel Manchester City. En aquest sentit, jo crec que s'ha de ser prudent, esperar a veure què és el que passa i, com dius tu, tot el procés que es pugui derivar de la defensa també del Manchester City que faci de tot plegat. Dit això, estàvem també sobrevist perquè ja la UEFA havia sancionat el Manchester City i finalment se'n va deslliurar pel TAS, que va tombar aquella decisió i va deixar en una sanció de 10 milions d'euros. Però molts veiem, no, que aquest model de club, com pugui ser també el del Paris Saint-Germain, tenia certes coses que veien el control que hi ha en algunes lligues, com és l'espanyola, sent diferent la Premier, eren estranyes o costaven d'entendre. A partir d'aquí, veure fins a quin punt s'ha saltat les normes o no al Manchester City, doncs això crec que caldrà esperar una mica i no abraonar-se, com han fet alguns, pel fet de que li tinguin ganes a Pep Guardiola intentar doncs, embrutar tot el seu prestigi. Anem a veure què és el que ha fet i si evidentment hi havia coses que estaven malament que ho acabi pagant al Manchester City.
41: Martí.
5: Però esperem també, tinguem un punt de paciència entre tots.
2: Bé, el problema és que en tot aquest temps la imatge... Clar, queda tocada, no?
5: Sí,
2: poden passar anys, com estàveu comentant, però clar, durant tots aquests anys altres clubs poden posar denúncies, poden haver-hi reaccions de jugadors dins el propi equip, no?, que marxin per la poda, que passi alguna cosa, no sé... De veredicte final poden quedar un o dos anys, però durant aquest temps pot haver-hi un terratrèmol.
5: Perquè ens fem una idea, Marc, pot passar una mica com ha passat amb el cas Negreira, no? És a dir, el Barça va fer uns pagaments, a partir d'aquí s'ha de demostrar que si el Barça, com diuen, va pagar els àrbitres per ser afavorit esportivament o no, quin era el concepte d'aquells pagaments, hi ha qui ja ho ha donat tot per fet, qui viu d'això com el Real Madrid, d'empastifar en aquest sentit, però estan d'acord en que segurament el Barça no va fer bé pagant el vicepresident dels àrbitres, que a mi em sembla que això està cantat. Una altra cosa és demostrar que tu has comprat a tots els àrbitres, però hi ha qui viu d'això encara que el procés no està tancat.
8: Bé, jo crec que és bastant clar que el Manchester City va adulterar els seus comptes per poder tenir més ingressos i per poder competir millor, i això doncs es va catapultar amb una sèrie de resultats esportius. Això és una trampa, i aquesta trampa s'hauria de castigar d'alguna manera.
2: El problema
8: és com ho castigues. I fins a quin punt la

0: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
1: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
2: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
3: Anda, i discutim que això són trampes, discutim que ho són tot. Llavors, aquí, una manera de crear jurisprudència i marcar els límits de què es pot fer i què no. Però és molt complicat. És molt complicat perquè el negoci del futbol no fa més que anar a l'alça, on hi ha negoci, hi ha merder, i com que tothom va a comissió i xupa de la mamella, doncs poques ganes hi ha la gent de fer un pas enrere. Diguem les coses pel seu nom perquè són així. Per tant, quina sanció serà? Jo ho veig complicat. També és veritat que una cosa és inflar els pressupostos i l'altra cosa és començar a comprar àrbitres o fer apostes i apanyar els partits, que és el que va passar a Itàlia.
4: Que és el cas Mujica. Sí, sí.
3: Per tant, vull dir, aquí s'està intentant escampar molta merda amb el cas Negreira, que per mi és evident
5: és un escàndol,
3: que no hi ha hagut una compra d'àrbitres, sinó que hi ha hagut algú que descaradament s'ha fotut els calés a la butxaca. Mm. Jo crec que per això podem estar més o menys tot d'acord. Però en fi, és igual. Per acabar, no... Crec que hi haurà algun tipus de sanció, però més pensada en crear jurisprudència que no pas en que sigui una cosa pel City molt escarada.
4: En el cas de la publicitat tenim casos antics dels anys 90 a la Lliga Espanyola, com era el cas de l'Atlético de Madrid, que tenia l'alcalde de Marbella, que posava publicitat de Marbella a l'Atlético de Madrid, i el firmava l'alcalde Jesús Gil, president de l'Atlético de Madrid, Jesús Gil.
6: I pagava el que donava la gana. Això perquè la gent ho entengui.
4: S'ha modernitzat una mica, però vindria a ser una cosa així.
6: Ara l'Etihad Stadium, que és com es diu el camp del City, és propietat de qui és propietat, que és el president del City.
4: Les dues parts arriben a un acord.
6: Exacte. Tu dius, escolta, preu de mercat s'acostuma a pagar pel naming de l'estadi uns 5 milions. Xifres que no tenen res a veure amb les que dic, eh? Doncs mira, jo em pagaré 15. Ah, val això? Clar, qui marca què val? Jo tinc la sensació, deia la Laia Bonal, companya del periòdico l'altre dia, el divendres, deia una teoria que no em sembla allunyada del que podria passar, eh? I és el que diu el Martí, que segurament el City no el podran enganxar perquè la normativa s'ha anat creant a mesura que això s'ha anat fent. No hi havia una llei abans perquè els clubs d'estat han vingut molt més tard, tot i que hi havia hagut alguns indicis amb la llei de Madrid, al Madrid, però no té res a veure amb el que hi ha ara, i que a partir d'ara sí que s'entrarà un precedent i que la normativa serà molt clara i implacable, qui la compleixi bé i qui no serà sancionat, però a partir de... serà molt difícil que el City li puguin anar a buscar coses perquè ells agafaran que no hi havia res escrit sobre això. Tothom ho veu, sí, però com demostres que tu estaves saltant una norma que no existia? Tinc aquesta sensació.
7: Per exemple, creieu que la fugida, per entendre'ns, per dir-ho d'alguna manera, d'aquest any està relacionat amb això? És a dir, la sotregada de jugadors, de gent que ha marxat del City, Guardiola, per exemple, està lligat a aquest cas?
3: No, jo Guardiola hagués plegat igualment perquè hi ha... Diria que les dues coses no estan juntes. Tampoc he parlat amb Pep Guardiola perquè no...
7: Qui més hi ha marxat aquesta temporada? Hi ha marxat...
6: Ha marxat Bernardo Silva, sí, que acabava contracte.
5: Rodri,
6: efectivament.
3: Al moment en què marxa l'entrenador, és evident que també s'acaba una mena de cicle i hi ha algunes coses que s'han de regenerar i, per tant, jo ho trobo molt normal. Si Guardiola va veure les orelles al llop i va decidir plegar de manera preventiva, no em consta. No dic que no pugui ser, però vaja, jo diria que anava més les coses cap a una altra banda.
4: No, jo tampoc tinc aquesta informació directa amb Guardiola, però em fa la sensació que la part esportiva també era evident que l'equip havia anat a menys i que si amb el Barça en 4 anys havia tingut un desgast, amb 10 anys al City, el desgast també era evident esportivament. Si això va ser un afegitó a la part esportiva, ho desconec, però en tot cas crec que va ser això, només un afegit i no el motiu principal del seu adéu del City.
8: Buenas tardes.
7: Home, el que faltava.
8: José Mourinho.
7: Sí, ja et coneixem, sí.
8: Bueno, la verdad es que esto del Manchester City es una vergüenza. Yo no entiendo por qué el señor Josep Guardiola solo puede ganar títulos que se han manchado.
7: És que ja hem dit que no li agafa exactament a la mateixa etapa.
9: ¿Por qué?
8: ¿Por qué? Porque Pep Guardiola es un fantástico entrenador de fútbol, pero ha ganado una Champions, 6 Premier League, 5 Copas Carabao, 3 Community Shields,
7: sí,
8: y 3 FA Cups, sin contar las 24 horas de la Mailand, que a mí me daría vergüenza de ganar.
10: Pero que no entran todas estas.
8: Deberían retirar los títulos ganados con el City y los del Barça también por el caso Negreira. No huele, presidente, no huele...
7: ¿Qué pasa ara?
8: Huele como a Negreira aquí dentro también, sí, no sé, por todos lados.
4: ¿Usted era el que creía en la honestidad?
8: Y de paso también todos los títulos del Bayern München.
4: No, escolti, no.
8: Para ganar tiempo antes de que se sepa que también eran robados. Porque, mira, lo tengo aquí impreso.
7: Calla, la impresora.
5: Vamos,
7: venga, tornemos la impresora.

0: Vinga, toma.
1: A veure, què passa ara? Què posa?
2: Todos los títulos, sí. El fair play, con el Bayern Múnich también se pasó del fair play.
0: Pasat.
2: Jugadores fuera de mercado. ¿Por qué?
3: ¿Por qué?
4: ¿Por qué?
2: ¿Por qué? Presidente.
0: Huele como a caca.
2: Huele como a caca.
1: De... A favor.
0: Blandita.
2: Blandita.
1: Va, vinga, va.
2: Que lo digui l'experto que m'he traït
1: avui. Tanquem la persiana del Manchester City.
5: La tanquem a mitges perquè això durarà molts camps.
1: La tanquem a mitges.
5: No la tanquem del tot. La típica d'un pam per si pots passar per sota.
1: Anem a una altra persiana que hem d'obrir d'un camp nou que ha estat en obres durant molt de temps, que ja ho està menys, però que encara queden moltes coses per fer que no sabem.
5: Va agafant forma i color perquè estan col·locant una espècie com de làmines exteriors. No sé, Julià Bretos, farem una mena de poti-poti entre queixes que segurament tu estàs veient que les coses no van, i amb el Roger i amb el Martí també hi posarem una mica d'informació periodística de tot el que pots anar dient. D'entrada, Arnau, tu que veus els seus vídeos...
6: Sí, per cert, el recomano a la gent. Aneu a YouTube.
1: On hem d'anar? On hem d'anar?
6: Multivers Julià.
1: És el... molt ben pensat.
6: Sí, és el seu canal.
7: Dic Julià, sí, està bé, no?
1: Sí, sí, i toques diverses coses, per tant, Multivers.
5: Si tu et pregunten les obres, què? Com estan les obres, Julià? Com ho veus?
7: Per què?
1: No, okay. Un moment, tu per què et poses, sí, no, a seguir, per què et poses a seguir les obres?
7: A veure, clar, tu ja saps que jo vinc de la Sagrada Família, sí. Gaudí, però al final tot són obres. És que a mi el que m'agrada és divulgar.
1: Tu t'agraden, o sigui, les obres?
7: A mi m'agrada explicar. No, m'agrada explicar.
1: Sí.
7: Aleshores, jo veig coses, dic un dia, doncs explica-ho. I què passa? Que hi ha un fotiment de gent, però molta, tot el món, que està interessat. Mm. Clar, fins ara parlava de Sagrada Família, però ara parlem del Camp Nou. I és que no us ho podeu ni imaginar, foros, grups...
1: Quan dius de tot el món, vols dir que, jo què sé, a Brasil s'està parlant de les obres del Camp Nou?
7: Vol dir que jo cada dia rebo entre 50 i 100 missatges cada dia,
1: sí, noi,
7: dels quals... mira, en català, castellà, brasiler, americà...
1: I què pregunta la gent? Què vol saber la gent?
7: Clar, per una banda, es repeteixen molt temes evidentment tècnics sobre la construcció, el que passa que després surten temes esportius, no? Manchester, que sí. El que jo també faig crítica, no, d'alguna, bueno, per exemple les crítiques que han hagut o quan s'empastifa, no, el Barça amb el tema del Bayern i amb el tema del Manchester,
1: sí.
7: I aleshores doncs, bueno, la gent opina, no? Al final, jo tinc un canal que el que faig o deixo a la gent que opini.
6: Però a mi el que més m'agrada, perquè clar, aquí els que ho seguim ens agrada molt que la gent envia fotos del Camp Nou, és a dir, seguiment de les obres, i això, Julià, això per què està així? I això què vol dir? Perquè jo he vist de tot allà en el teu canal.
7: No, clar, jo, diguem-ne que afortunadament estic en un grup, o hi ha un grup d'experts, de gent que, on hi ha arquitectes, aparelladors, caps de projecte...
1: No te m'ho
5: has fet,
1: tot,
5: gent, fons, eh?
7: Fins i tot de l'IMAC. Fins i tot.
1: Què m'estàs dient?
5: Sí, contacte, sí.
1: Tens infiltrats, sí, allà dins.
7: No, sí. Aleshores, què passa? Que jo pregunto, dic, escolta, això què és? Hi ha gent que a vegades m'ho diuen, altres no, d'acord? Però, clar, el món de la construcció, hòstia, és fabulós, perquè és que comences des dels fonaments. Per què posen aquesta composició de ciment i tal? No, que no és ciment, que és formigó. Ai, perdó. Aleshores, hi ha les cerxes, no? Es que en català es diuen cavallades. Clar, vas coneixent, vas aprenent, i això vas divulgant, i aleshores la gent ara ja sap la gent que és l'anella de compressió.
6: Però no tothom, eh? Aquí a RAC1 no sé si s'ha explicat què és l'anella de compressió.
1: Gaire. Ara en parlarem. Anem pas a pas,
7: sí, a veure,
1: del
7: sí.
1: Que se sap i el que no se sap del Camp Nou.
5: A veure, sí. D'entrada, no sé si, Arnau, tu qualsevol cosa entra perquè ets el gran fan del Julià Bretos, però la tercera graderia, que és la part que no veiem, que no està feta, que no hi ha cadires, veiem que hi ha una graderia, no hi ha cadires, evidentment la cúpula, com va dir el Martí Molina, l'han de posar durant 4-5 mesos i haurem de marxar a Montjuïc.
6: Temporada vinent,
5: efectivament. Del que veiem que està amb esquelet, per què està així? Per què no s'avança la tercera graderia?
7: A veure, la tercera graderia no està en esquelet, diguem-ne que sí, que ja té la forma definitiva, el que passa que ara s'està, ara mateix s'està pintant la grada, és a dir, ja han pintat la lateral cap al gol sud, aquesta zona ja està pintada, algun dia posaran seients, però clar, posar seients no té mèrit.
1: Ah, no?
7: No, els seients te'ls poso jo. Vull dir, has d'arribar al seient.
6: I què falta per arribar?
1: Què vol dir arribar als seients?
7: Clar, arribar al seient vol dir que hi ha 10 nuclis de mobilitat amb les escales, amb els ascensors, amb escales mecàniques.
1: Sí, no hi ha escales, ara?
7: Ara mateix hi ha escales, però no estan operatives.
1: No.
7: Imagino que no hi ha baranes, per dir alguna cosa. Hi ha les escales, però no
1: ara mateix no es pot accedir a la tercera graderia.
7: Exacte, o sigui que pots posar seient... Això ho pregunta la gent. Quan posaran
1: seient? Clar, que és el més evident. Quan es posen els seients?
7: Si t'estan dient que durant aquesta temporada no s'obrirà, difícilment s'obrirà la tercera grada, no posis seients, tenint en compte que arribarà l'estiu i quan facis la coberta, facis el Big Leaf amb cables, uns cables que fan un pam d'ample, doncs...
1: Mira, la coberta,
7: clar, per sobre de la grada destrossaria els seients. Per tant, no posis seients. Els seients te'ls poso
1: per jo tant, la gent que està preocupada perquè no hi ha seients clar. És perquè no hi ha escales. O sigui, perquè les escales no estan preparades.
7: La mobilitat, l'accés no està.
5: Martí, per tant, com diu el Julià, clarament, fins que no acabi la temporada, no veurem res a la tercera graderia. La seguirem veient com l'estem veient fins ara. Però...
0: L'objectiu del club era poder obrir una part de la tercera graderia sí. Més enllà del que és la doble anella de llotges VIP.
5: Val.
0: Part d'aquest treball, que la gent la fa la sensació que no s'està treballant, sí que es treballa, però es treballa internament. Per què? Perquè Goldman Sachs ha posat molta pressa a que es pogués obrir a tot aquests productes VIP, que són els que realment fan pasta, i per tant els esforços s'estan centrant allà. I és veritat que la part dels seients genera molta
1: il·lusió
0: de la mateixa manera que fa un any i mig, quan encara no es tornava al Camp Nou, Lima, que corre cuita, es va dedicar a posar una gespa i a omplir el Camp Nou de seients, curiosament, abans d'una assemblea de compromissaris. Per què? Per res. Perquè quedés color i perquè quedés maco, perquè no hi havia un objectiu real d'obrir allò, sinó perquè visualment ho veus i dius, ostres, mira que bé.
5: Fa patxoca. Doncs
0: es fan esforços amb altra banda.
4: La idea, ho explicava també l'altre dia la Marta Ramona, el Tu diràs, és que puguis acabar la temporada amb 70-72.000 espectadors aquesta temporada i un 75% de les zones VIP. La propera temporada, hi ha el tema que estàvem parlant de la coberta, hi ha una previsió que el 31 d'octubre, perquè és tan bon punt acabi la temporada, començar amb el tema de la coberta. El millor pla o el pla més optimista era el 31 d'octubre, tot i que ja el club té contemplat que pugui ser el febrer que es produeixi aquest retorn i llavors ja poder omplir l'estadi amb gairebé 95.000 espectadors i que sigui la temporada la 28-29 on ja funcioni a ple rendiment amb tota la capacitat d'espectadors i també de zones VIP.
1: Escolta, ara continuem repassant, però para. Lima què?
5: Sabia que diria per aquí. Ai.
1: Com va la, que, allà què fan?
7: Què vols que t'hi digui?
1: No, que tu dius, tinc gent de Lima que allà... Què saps de Lima?
7: Què sé de Lima? Que treballa gent que s'estima molt, molt les obres.
1: Les obres?
5: Gent... Vas a dir el Barça? Sí, sí.
1: No, les obres. L'arquitectura.
7: Jo ara podria dir una persona que és del Real Madrid, que és madrileny, que compta que està emocionadíssim, responsable, i que està emocionadíssim perquè són persones que estan creant.
1: L'exclusiva de la tarda, eh?
8: L'exclusiva més escarosa que s'ha sentit des que aquesta ràdio està a la planta 3. Ja la podem tancar i presentar, perquè això m'acaba de donar la tarda, el dia, el mes i l'any.
6: Estem parlant tranquil·litzat.
1: Un responsable? O qui és?
7: No, jo puc dir-te que sí que hi ha un responsable.
1: Del Real Madrid? Que és del Real Madrid?
7: I que està enamoradíssim de la seva feina.
8: Oh. No pot ser.
6: Però per què no pot ser?
8: S'ha de depurar ara mateix aquesta persona, s'ha de fer fora del camp.
5: La seva feina concreta és operari de les obres al Camp Nou.
7: No t'ho diré, però també podria dir gent que ha demanat una excedència de la seva feina per anar al Camp Nou a treballar. Ah. Aleshores...
1: Gent del Madrid, també?
7: No. Aquest és Palmeiro. Del Barça i amb l'estelada.
1: Algun Palmeiro?
7: A veure, al final, jo crec que... És que s'ha de distingir entre els que manen, que són de Turquia.
1: Sí.
7: I aleshores, doncs...
1: El que estan allà picant pedra, cada dia. Del Madrid.
9: De por ahí, eh?
1: Del Madrid. Estan fent el camp del Barça... Gent del Madrid.
8: Marangons.
7: Estan fent gent del Barça uns professionals que jo crec que s'han enganxat els dits en més d'una ocasió.
1: Què vols dir amb això?
7: Home, doncs que és un projecte molt gran. El Camp Nou és el projecte civil més gran d'Espanya i hi ha moltes nacionalitats allà dins
1: sí. I
7: clarament posar ordre...
1: Hi ha hagut tomàquet.
7: Tomàquet, no sé si dir-ho així.
1: No, però, vull dir que s'han passat coses.
7: Gestionar 3.800 persones, que hi havia al començament, 3.800 persones de nacionalitats diferents, ostres, doncs és fotut.
1: Vull dir que hi ha coses d'aquestes que nosaltres no sabem des de fora. Han passat coses.
7: No, jo sí, però són coses en les que jo també diria que passen a tots els grans projectes.
1: A totes les obres,
7: al final, sí. Si vols parlem de si hi ha picabaralles a RAC1, per exemple.
1: No, una bassa d'oli. I aquí ni plantejar-nos una vaga ni res. aquí però... hi ha amor i pau.
0: Però, Marc, això és important, perquè quina és la diferència que tenim entre les obres del Camp Nou i les obres, per exemple, de la línia 9 del metro? La fiscalització diària. Del Camp Nou cada dia n'estem parlant, cada dia estem a sobre i cada dia ho vetllem. Les obres aquestes, bueno, quan acabin ja ens avisaran.
8: Sí, però al Camp Nou no hi ha hagut cap esvorang, eh?
0: Bueno, no és igual. Home, evidentment que hi ha hagut esvorang, però em refereixo que aquest dia a dia i aquest seguiment ho fem nosaltres perquè el Barça representa el que representa i perquè del Camp Nou el Barça en depèn els seus ingressos presents i futurs. I, per tant, hi ha una pressió, una exigència que amb altres coses no hi és i que aquests conflictes, que explica molt bé, hi són amb tantes obres, amb tants retards, tants sobrecostos, tot això és molt més normal del que ens sembla, i nosaltres a vegades ens posem les mans al cap i algun cop perdem una mica el món de vista quan
1: però sabem que això. Potser es barallaven paletes del Barça i del Madrid, que potser hi havia aquesta disputa ara.
4: Hi havia un que volia posar rajola blanca,
1: ara, aquest és el
6: que jo tinc una inquietud, perquè avui m'he mirat el vídeo que has penjat i parlaves que la tercera graderia, entre altres coses, ha anat tard perquè hi ha hagut unes... no sé com has dit, unes inclinacions fruit de les presses en la tercera graderia.
1: A veure, què passa? Sí, que ha quedat torta, com la torre de Pisa.
7: A veure, vull dir, han hagut coses i la veritat és que per presses sí que hi ha hagut algunes petites inclinacions mal posades que cauen per la banda contrària i això què passa? Que bueno, pues hi ha un retard. Hi ha un retard, però torno a dir-te, a més, en el vídeo també ho he dit. És a dir, jo això ho veig dins de la normalitat d'un gran projecte, en els que es fan mil coses bé, es fan 50 malament, en què aquest projecte, això és per mi és molt important, Can Barça ara mateix treballa mil i poc. Mil i poc. Vosaltres sabeu quanta gent treballa a Casablanca, a l'estadi de Casablanca?
8: No sé.
7: 10.000. No. 10.000 persones.
5: Per tant, és molt poc, entenc.
7: Aleshores, a Vietnam està construint un estadi que serà el més gran del món. Quanta gent hi treballa?
8: No
7: 10.000. Quantes grues torres hi ha en el Camp Nou? 6. Quantes hi ha a Casablanca? 20.
1: Sí.
7: Aquí ens ho estem pagant nosaltres, amb les nostres limitacions, amb Goldman Sachs, que va donant els diners segons certificació, vigilant les ceràmiques, doncs, o l'envolvent, doncs mira, estarà quan estigui, la coberta estarà quan estigui, perquè no els importa que la gent es mulli, el que importa són altres coses. En canvi, a Casablanca tenim un estadi de l'Estat, o a Vietnam, un estadi estatal. Allí no hi ha lleis, allí no hi ha nits, allí no hi ha cap problema per trobar gent. Estem parlant de 10 vegades més treballadors i el triple de grues. Per tant, hem d'entendre la complexitat de que ens ho estem pagant nosaltres. És a dir, és l'estadi més gran del món normal, que no pertany a un estat.
1: I amb el centre comercial més gran subterrani que hi ha sota.
4: No, en aquest sentit, Marc, ara que parlava de limitacions, a mi la de la primera graderia, el com ha quedat l'alçada, això, que hagin de posar aquells senyals...
1: A veure, aquí què ha passat?
4: Aquelles tires grogues i negres, això em va semblar...
1: Clar, què ha passat aquí?
7: Aquesta és una petita batalla que tinc.
4: Que no es va poder tocar la segona graderia, sí. Perquè això... Perquè no es pot, i amb la inclinació ha perdut alçada i allà la gent pateix per no passar per les portes i no endur-se un cop.
8: Però si fos meu el president Núñez no tindria problemes.
1: Què es diu a la Deep Web?
7: Anem a veure. En allà el que s'ha fet és crear una única plataforma. Mm. És a dir, que la primera grada, o el que seria al final de la primera grada, no hi ha escales. I per tant allí pots... A veure, realment és molt còmode.
6: Pots moure, per allà.
7: Pots moure, evidentment PMRs, cadira de rodes, sense problemes i tal. Però
4: tot i que també ho estan solucionant això, perquè no hi ha les localitats, per gent amb mobilitat reduïda, quedaven al davant dels seients normals i quan la gent s'aixecava... No, estan fent ara una prova pilot a l'estadi de posar unes plataformes per elevar-los, però només n'hi ha en un punt de l'estadi i són rotatius per tota la gent amb mobilitat reduïda.
1: Mira, que això es veia venir. Home, si passa una cadira de rodes i se t'aixeca algú dret al davant...
4: A la primera graderia, el que diuen és que hi haurà una altra zona,
1: patinada.
4: A la tercera graderia, on també hi haurà un espai per ells i que no hi haurà aquest problema. Però ara, a primera graderia, s'estan trobant amb aquesta situació, també.
7: Acabo. El tema aquest de que s'ha creat una sola plataforma, i això què implica? S'ha elevat. S'ha elevat al terra. Això només afecta la tribuna, perquè la resta de la lateral, gols, en allà... L'estructura de la tribuna és diferent i resulta que les vigues doncs, han quedat a 1,90 m, 1,95 m. Servidor...
6: A tu et costa, eh?
7: Home, fa metre 98 i tot. Però, clar, hi ha una mica... És claustrofòbic. Mm. Què passa? Que, bueno, el Barça... Jo he enviat alguna carta dient no, això es quedarà així. Home, doncs bé, doncs es quedarà així, però abans no hi era. És a dir, que per evitar un esglaó, el que estàs posant és un sostre que pots picar-te amb el cap.
1: Tenim més coses per explicar. De seguida parlem d'una cosa importantíssima, que són els lavabos.
5: Ui!
1: Què passa amb els lavabos? Ara ho expliquem.
9: Versió RAC 1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
10: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
11: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
10: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
12: Un món més verd és possible amb Verdmont. Som professionals en la retirada d'amiant a tot Catalunya. Fa 12 anys que eliminem amiant amb responsabilitat per transformar els teus espais i garantir-te un entorn millor. Amb experiència, dedicació i un compromís constant amb l'excel·lència, som aquí per ajudar-te. Més info a verdmont.com.
13: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
14: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
13: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
15: Verisure.
16: Hi ha desitjos que no tens per què deixar aparcats. Del 23 al 30 de setembre, vine als dies amb estrella de Mercedes-Benz. Descobreix la nostra gamma i marxa conduint el teu Mercedes-Benz amb 2 anys de manteniment i assegurança de regal. Més informació a mercedesbenz.es.
17: Vine a Quadis Autolica, concessionari Mercedes-Benz o entra a mercedes-benz-quadisautolica.es.
18: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
19: Hola, volia comprar un taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
20: Perfecte, aquí el tens.
19: Ja?
20: Ja.
19: Sí?
20: És així?
19: De debò?
20: I tant, de debò.
21: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. TVP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
22: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
23: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
9: Torrons Vicenç us està oferint el temps afegit de la versió RAC 1. Versió RAC 1, amb Marc Serra.
1: Doncs res, 10 minuts mal comptats i les 8 del vespre. Avui un temps afegit diferent, explicant moltes curiositats del Camp Nou, repassant algunes coses que no veiem perquè no hi som al damunt, però tenim aquí un especialista amb un canal propi que cada dia. Analitza el Julià Bretos com va creixent el Camp Nou. Els lavabos, què passa amb els lavabos?
6: No, tu vas sentir que en aquest programa el Toni va dir que no li acabaven de fer el pes, però tu defenses que estan bé, aquests lavabos.
7: Jo rebo missatges, o sigui, en els meus mails, en els meus vídeos, doncs rebo molts missatges. Llavors un diu... El Toni Clapés!
1: Sí. És molt probable que...
7: El Toni Clapés diu que els lavabos tenen poca qualitat. Què passa? Jo intento contestar una mica. perquè hi ha un run-run molt, molt gran. És molt cansat veure que hi ha, sobretot des de la capital, doncs es menysté constantment l'estadi. I aleshores jo estic fent, intentant fer...
1: Tu creus que es menysté constantment?
0: No,
1: jo crec que no.
0: Estem dient que és una casa muñeca.
1: Sí, que capital... Sí, som molt crítics.
7: A veure, ja no parlo del tema mundial. A veure, realment el Camp Nou, objectivament, serà millor que el Bernabéu, però la final la volen fer allí o plegar.
2: I l'haremos.
7: Vale. Hòstia, és difícil parlar.
1: No, a veure, què passa amb els lavabos?
7: No, i aleshores, què passa? Surt el tema de la qualitat dels acabats. De la qualitat. I home, els lavabos, què vols que t'hi digui? Pues ni tan mal. És a dir, no són...
1: Quina nota els hi poses?
7: Jo, un 7.5.
1: Bueno... Que la nota de la clapeix era més baixa, eh?
7: Sí. No.
1: Aprovava o no?
7: És a dir, tu veus els lavabos i són perfectament... A veure, són bons. Compte, els lavabos VIP seran una passada, una meravella. Però, escolta'm, vull dir, el Camp Nou té alguns problemes d'acabats, que jo ara podria dir, no vull allargar-me, però els lavabos...
6: Quins problemes d'acabats?
7: Les escales de la segona grada, doncs, i de la primera, doncs, per exemple, allí estan, hi ha algunes que estan mal fetes, per exemple. El tema de la grada antiga, amb el tema de no tocar-la perquè és patrimonial... La veritat és que estàs deixant zones que estan malament, que sí que s'havien d'haver tocat. Clar, la tercera grada serà una meravella. Llissa, perfecta...
4: Però la segona no pots fer gran cosa, no?
7: Bueno, no pots fer gran cosa, però posar una capa que tapi els forats, potser...
1: Una capa sempre queda bé, escolta'm, queda la mar.
4: L'estructura és la que no es pot tocar, no?
7: L'estructura no es pot tocar, però home, sí que poses allò de la
4: imprimació
7: i pintura i alguna cosa pots fer.
6: I parlant de capes, pots explicar això que fora del camp, a l'exterior...
3: Home, això del pixadors VIP, què passa amb els pixadors VIP?
6: Què vol dir?
3: Home, perquè clar, que el soci no podem anar als pixadors VIP. I en canvi m'està dient aquí el senyor Retos que són els pixadors que pràcticament d'or com si féssim a l'Aràbia Saupita.
1: Això és bueno, un menys teniment pel soci que no pugui anar a pixar.
3: Clar, la meva titola és igual que una... Clar, jo també tinc la titulina.
1: No té titola VIP.
3: Titulina VIP.
1: Home. A veure, deixem-me fer un petit parèntesi perquè tenim una notícia d'última hora.
3: Què ha passat?
1: Que la gent que ens escolta crec que ni que sigui a nivell d'organització ho ha de tenir present. Ara mateix tallada la Diagonal de Barcelona a l'altura del Palau de Congressos de Barcelona per reclamar el decret d'habitatge. Són centenars de persones que tallen la Diagonal, convocats per les plataformes a favor del dret a l'habitatge. S'ha fet coincidir, evidentment, amb la visita del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que participa a les 8, d'aquí 10 minuts mal comptats, a la cerimònia d'entrega dels Premis Vanguardia 2026. A les portes d'aquest Palau de Congressos hi tenim el Víctor Massip. Víctor, bona tarda.
8: Hola, bona tarda.
1: Comencem pel tema de circulació. Com ho tenim, això?
8: Doncs la Diagonal està tallada en els dos sentits. Hi ha unes 5.000 persones i, de fet, la massa de gent arriba fins a la Facultat de Biologia.
1: 5.000 persones?
8: Més enllà.
1: Déu-n'hi-do.
8: Unes 5.000 persones, sí.
1: Per tant, ara mateix no es pot circular per aquest tram, eh?
8: No es pot circular. De fet, hi ha uns quants autobusos que han intentat passar, sí que n'han deixat passar al principi per a poder ficar-se davant de la porta, diguéssim, del Palau, però ara mateix no pot passar ningú i la policia talla els dos sentits.
1: Quina és l'actitud de la gent que està fent aquesta manifestació? És a dir, es volen apropar-se al Palau de Congressos? Què és el que està passant?
8: El que passa és que està absolutament mallat. Hi ha diverses furgonetes que diguéssim, blinden completament l'accés, però no hi ha hagut cap moment de tensió, no han mogut les valles, no han intentat traspassar-les tampoc. De moment és bastant pacífic, criden en contra dels fons d'inversió i fan sonar les claus i també fan càntics a favor de Mari Carmen.
1: Molt bé, doncs, de moment, sapigueu, Diagonal tallada en els dos sentits. Víctor, gràcies.
8: Gràcies, fins ara.
1: Fins ara. Què més?
6: Tinc un últim tema.
1: Alguns punts claus.
6: Tinc un últim tema, que s'ha parlat del render, del vídeo que va ensenyar el Barça a l'última assemblea de compromissaris, i hi ha hagut polèmica al voltant d'aquest tema. A les xarxes.
7: Sí, però polèmica dins el món friki.
6: No, però és polèmica.
1: A veure, què ha passat?
6: A mi m'ha arribat.
7: A tu t'ha arribat perquè tu eres
1: el
7: que ell frica. Sembla que no sé com és la titola.
1: Benvingut, Arnau, benvingut.
7: Però... Digues. A veure, ostres. En l'assemblea de la setmana passada doncs es va presentar un d'aquells vídeos fabulosos, a veure, lacrimògens, no?, de l'avi que porta el net. Avi, quan veurem l'estadi acabat, no? I apareixien imatges de l'estadi. Bueno, renders, perdó, renders de l'estadi. Renders
1: representatius. representacions del que pot arribar a ser.
7: Que no hi ha gaires. Què passa? Que alguna persona en xarxes socials diu «Ei, esto ya lo había visto yo».
1: Com?
7: Clar, efectivament, aquestes imatges presentades pel Barça s'assemblen sospitosament, i jo em guardo la paraula que penso, ho deixo, s'assemblen sospitosament a uns renders de fa 2 anys. D'una persona que doncs, va fer que si un allò que voles, no? Que voles per l'estat i tal. No?
6: D'un usuari.
7: D'un usuari.
1: No són del Barça.
7: I aleshores jo he escrit al Barça, dic, oi...
1: Quan el Barça deu veure una carta teva o alguna cosa, ja deuen tremolar,
7: ja es posen a tremolar, ja es posen a tremolar. La qüestió és que dic, a veure, necessito que em digueu si realment és oficial. És a dir, jo quan faig un vídeo, jo dic, escolta'm, aquest, no sé, les dades que jo mostro són certes. Jo necessito saber que això és oficial. Perquè això s'assembla, fil per randa, a això d'aquí. Jo he parlat amb l'usuari que havia fet aquest vídeo i ell explica. Diu, sí, això és tal cosa, que l'han modificat, l'han agafat, l'han posat en lloc de dreta a esquerra, bola d'esquerra a dreta i tal. I a mi el Barça m'ha contestat i m'ha dit que no, que ha fet una validació, tal, no. Què voleu que us digui? Jo ho deixaria aquí. És que, clar, no tinc... O sigui, jo sé el que he vist, sé el que hi ha, sent el que es va presentar a l'assemblea
1: als
7: compromissaris...
1: S'ha de comprovar posant un vídeo al costat de l'altre, no?
7: És molt fàcil de fer-ho, efectivament.
1: Sí. Doncs, escolta'm, ja saps el proper vídeo que tens, eh? No, el render
7: no,
1: maldito.
7: No, això ja
1: està. Ja tens un altre contingut,
7: fet,
1: eh?
7: No, si això ja està fet, és per això que aquí l'Arnau ho ha vist, no? Sí, jo això ho he fet. Jo també tinc, diguem-ne, l'audiència que tinc.
1: Sí, sí. Escolteu, ho hem de deixar aquí. Més detalls que anirem tenint en compte amb el Julià Bretos, el Roger Saperes i el Martí Molina. Moltíssimes gràcies.
6: Bona tarda.
1: Adéu.
2: Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró d'Agramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners d'Agramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
5: Sabem que només necessites un bolígraf i un paper per donar forma a les teves idees. I després? Cafè, taules, cadires, llums, impressores, més cafè, tinta, papers, carpetes. Mundo Office, més de 30.000 productes de material d'oficina, mobiliari i solucions per al teu espai de treball, en estoc i amb entrega ràpida. Troba'ls a mundooffice.es.
10: I ara anem amb l'actualitat. Nous aranzels posen en alerta les mesures reguladores que prepara Estats Units. I els canvis als tipus d'interès.
11: No sabem què canviarà demà, però a ESADE sí que sabem com preparar-te per liderar-ho. Amb els programes executius d'ESADE et preparem per prendre decisions més enllà del soroll global i impulsar resultats en entorns incerts. Informa-te'n a ESADE.edu i lidera el que vindrà.
5: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
24: Se mueven los coches y los pasajeros al tren. Los niños al cole, las cucharitas de nuestros cafés. Se mueven las ideas, los alimentos, los paisajes, la noche. Se mueve todo para que todo siga, porque la vida es movimiento y el movimiento es vida. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Gobierno de España. El ministerio de un país que se mueve.
25: Mamma Mia, el musical arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'ABBA. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a Mamma Mia, el musical.es i uneix-te a la festa de l'any.
26: Anar al cine és un pla cada cop més especial. Perquè ara, quan anem al cine, busquem el millor dia, el millor so, la millor companyia. I per descomptat, la millor peli. Ens hem tornat exigents, molt exigents. Ja només ens conformem amb el màxim confort i la millor experiència. Gairebé com si el cine fos un club privat, però per tots els públics. Movie Gran Sarrià Club, el cine més exclusiu per tots els públics.
12: Del 2 al 4 d'octubre, Esparreguera es converteix en l'escenari del millor circ contemporani amb la 6a edició de La Palanca. Espectacles i tallers per a tots els públics, a sala i als carrers i places. Recorda, del 2 al 4 d'octubre, t'esperem a La Palanca. Més informació i compra d'entrades a lapalancafestival.cat.
13: Descobreix RAC1.cat, el portal de RAC1.
14: Escolta, navega, descarrega, informa't.
13: Una finestra a l'univers RAC1 i RAC+1.
1: Bueno, quina anàlisi hem fet avui de les obres del Camp Nou. Anna Ballonesta, bona tarda.
15: Hola, bona tarda.
1: Hem analitzat del dret i del revés el que s'està fent, les coses bones, les coses no tan bones.
6: Sí, moltes coses bones s'han explicat.
16: Sí, pues no, no hemos escuchado ni una, ¿no, presidente?
0: Home, és el que passa quan un club tiene un presidente que es un abogado chanchullero y otro club tiene un presidente que es un reputado constructor.
1: Perquè al Madrid no hi ha hagut problemes, no, amb l'estadi.
16: Yo no recuerdo hacer ningún chiringuito sobre el Bernabéu, las obras, las escaleras...
1: Que no va ser que...
16: Mira, la gente que se pega cabezazos con los techos, presidente.
6: Jo, presidente, li recordo que ara que dèiem aquí renders, imatges futures i parlàvem d'això... Es van publicar imatges d'un Bernabéu que era brillant per fora, que es podien projectar imatges, i allò ha acabat sent...
1: Una torradora. Aquest és el problema. L'altre titular que ens ha donat la tarda, i sobretot ha donat la tarda Vicenç Martí, és que hi ha... treballadors del
3: Escaros.
1: Treballadors, socis i patitzants del Madrid construint el Camp Nou. Això ha sigut...
3: Per mi ha sigut el titular de la tarda, la vergonya, i aquestes persones se'ls ha de localitzar i se'ls ha d'expulsar ara mateix de l'obra, perquè imagina't que jo que sé, que es peixen el formigó i el formigó queda tot. I amb els anys...
6: Que li han dit que estan entusiasmats.
1: Els hi fa il·lusió, són professionals.
3: Sí, professionals de bloquejar i de dinamitar i de torpedinar un estadi. S'estan pixant, si ho sé jo. S'estan pixant el ciment.
1: Amb aquest titular, fes el que hagi de fer.
15: Ara hem de començar i posar les coses serioses, que vagi bé. Les 8 en punt, bon vespre.
16: Ana Bayoneta, indicativo, compañeros. Venga, pinchamos sintonía.
13: A RAC1, no ho sé, amb Ana Bayoneta.
15: Últimes hores de negociacions per aprovar el decret llei sobre l'habitatge abans del Consell de Ministres de demà. El PSOE, que treballa per arribar a un acord amb els partits d'esquerres i també amb Junts, ara bé, de moment, sembla que no té el consens necessari per poder-lo tirar endavant. Sumar es queixa que és una proposta poc ambiciosa. N'ha parlat Mònica García.
17: Nos vamos a plantar nuevamente si ese real decreto no lleva todas las medidas íntegras. No queremos medias tintas, eslóganes vacíos y no queremos soluciones a la vivienda que sabemos que no han funcionado. La regulación de la fiscalidad no ha funcionado, la construcción de vivienda no ha funcionado. Lo que ahora necesitamos son medidas valientes y medidas que sean ambiciosas, que pongan coto a la especulación. Es un punto de inflexión. O se está con los especuladores o se está con las familias.
15: Des de Podem tampoc ho veuen clar i, a més, les seves peticions han de casar amb les de Junts, que en alguns punts són totalment contradictòries. Un debat que arrenca a partir del desnonament de la Mari Carmen i que ha fet activar la població per reclamar que no hi hagin més situacions com aquesta. A aquesta hora, de fet, el sindicat de llogateres, amb uns 5.000 manifestants, tallen la Diagonal a l'entrada de Barcelona, i a Madrid continua l'acampada a la Puerta del Sol. De seguida anirem en directe als dos llocs i, sobre tot el debat al voltant de l'habitatge, en parlarem àmpliament avui també en temps de tertúlia. A banda d'això, però, avui també estarem molt pendents del cel, perquè, Martí Oliveres, arriba un episodi de pluges molt intenses.
18: Sí, atenció a partir d'aquesta nit, perquè s'esperen xàfecs localment forts a les comarques primer de Barcelona i Tarragona, que podrien deixar molta aigua en poca estona, fins a més de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora i més de 90 litres per metre quadrat en 3 hores. Demà al matí, aquestes pluges més intenses podrien coincidir amb l'hora d'entrar a les escoles, sobretot a les comarques de Barcelona i la Catalunya central. I després, a partir del migdia, el xàfec sembla que aniran desplaçant-se cap a les comarques de Girona, on també hi podria haver alguns aiguats.
15: Doncs de seguida ho ampliarem també amb el Martí. Avui, a banda, també tenim novetats sobre el posicionament del Constitucional al voltant de l'amnistia. El magistrat Cándido Conde Pumpido toca el crostó al jutge Marchena per la interpretació de la llei i li demana que apliqui immediatament l'amnistia. Es refereix al cas de Dolors Bassa, però és aplicable també a la resta d'afectats com Carles Puigdemont. Mentrestant, a Barcelona els propers dies, la tuneladora de la línia 8 dels ferrocarrils començarà a perforar el túnel que doni plaça Espanya amb Gràcia. Es preveu que la línia, però, no entri en funcionament fins al 2032. També explicarem que els pediatres faran preguntes als infants sobre l'ús que fan de les pantalles. L'objectiu és detectar possibles addiccions. És una de les mesures que el govern ha acordat amb la comissió encarregada del benestar digital dels més joves. I La bola negra ja és la segona millor estrena d'una pel·lícula espanyola de tota la història. Durant el primer cap de setmana en cartellera l'han vista 610.000 persones. Avui en parlarem en temps de tertúlia amb Roger Vallès, que és el director d'art de l'última obra dels Javis. De seguida, tot amb més detall, ara són les 8:03. Pep Tormos, bon vespre.
6: Bon vespre.
15: Compte enrere pel decret d'habitatge que vol aprovar demà el govern espanyol, que es torna a jugar a la legislatura. Són, per tant, hores clau de la negociació, converses que s'allargaran in extremis fins demà, primera hora del matí, per tancar un decret antidesnonaments. El govern espanyol portarà el text demà al Consell de Ministres, però a hores d'ara no té els suports necessaris. Ni els partits de l'esquerra, ni Junts, ni el PNB garanteixen el vot.
4: Pressió per Pedro Sánchez a banda i banda. Els partits de l'esquerra del PSOE l'acusen de ser poc ambiciós i de no plantejar mesures efectives per resoldre tota la problemàtica amb l'habitatge, i Junts per Catalunya adverteix que si no es protegeixen els propietaris, no hi donaran suport i el decret tornarà a quedar encallat, com ja ha passat en diverses votacions. Pedro Sánchez avui és a Barcelona i aquest migdia demanava altura de mires sense entrar en detalls.
9: Tenemos que actuar en el ámbito de la vivienda, sin duda alguna, y hay que poner el foco de una vez por todas en la accesibilidad, en privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico, que es una de las palancas que habilita la ley de vivienda y que pido a todas las comunidades autónomas, como se está haciendo aquí, querido presidente, a que se utilice en aumentar la oferta asequible, adaptada a las nuevas realidades sociales.
4: El Consell de Ministres arrenca demà a les 10 del matí, per tant tenen 14 hores per negociar-ho.
15: El text que planteja vetar la venda d'immobles a fons voltor, apujar l'IVA dels pisos turístics i prohibir els desnonaments sense una alternativa d'habitatge. Són 10 punts en total. Última hora des de Madrid. Jordi Armenteres, bon vespre.
19: Sí, bon vespre. 10 punts. Mesures antidesnonament si no hi ha alternativa d'habitatge. Regulació de preus de lloguer més enllà de la llei de l'habitatge que és vigent. Retocs fiscals, hi ha increment de l'IVA de pisos turístics, rebaixa d'aquest impost per habitatge de protecció oficial i bonificacions per propietaris que rebaixin preus, però també per llogaters en condicions de vulnerabilitat. Bonificacions, però, que en aquest cas no es concreten. També es torna a regular els contractes de temporada, es prohibeix que els fons especuladors puguin adquirir més habitatge. El PSOE creu que el text és valent i ha de ser prou còmode per convèncer tot l'arc parlamentari, a excepció del PP i Vox, que no volen negociar. El vicepresident econòmic, Carlos Cuerpo, avui demanava responsabilitat d'aquesta manera.
20: Negociando, ultimando los detalles de un real decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda, un decreto que pretendemos que sea ambicioso. Estamos en un momento que exige responsabilidad al gobierno para llevar este texto a los grupos parlamentarios posteriormente para convalidarlo y dar un horizonte de previsibilidad, de esperanza, de confianza también a los hogares y ciudadanos en España.
19: Ara bé, no ha volgut entrar a valorar les diferències que hi ha, i que són moltes, que són molt significatives, entre tots els partits que ha de convèncer per poder votar favorablement el text després del Congrés dels Diputats.
15: Ara bé, Sumar, com a soci de govern, ja ha dit que l'oferta del PSOE doncs, es queda curta i amenaça de plantar al Consell de Ministres. Directament diuen que no hi participaran si no hi ha mesures més ambicioses. Jordi, la resta de socis d'esquerres apunten al mateix, no?
19: Sí, és una paraula que avui s'ha anat repetint en boca de tots els partits a l'esquerra del PSOE. Més ambició és el que demanen a Pedro Sánchez. La primera és una ministra que seu al Consell de Ministres, Mònica García, la titular de Sanitat, que és qui verbalitza l'amenaça de no presentar-se al Consell de Ministres si el PSOE no va més enllà.
21: Llevamos meses empujando al Partido Socialista y ahora tenemos la voz de la calle y un clamor social que nos dice que es el momento de poner coto a la especulación en nuestro país.
19: Què més demana Sumar? Doncs congelar lloguers de veritat, i més enllà de l'anunciada prohibició de compra d'habitatge per part dels fons voltor, el que vol és l'expropiació d'habitatges, de promocions en aquests moments en mans d'aquest tipus d'immobiliàries. I avui coincideix amb Podem totalment, que insisteix que la negociació no va enlloc. Paraules del seu portaveu aquest migdia, Pablo Fernández.
22: Si el gobierno pretende responder a estas movilizaciones y a estas demandas con un decreto de mínimos pactado
2: Con Junts, que no vaya a la raíz del problema, que no ataje la especulación, se volverá a equivocar de nuevo.
19: Però és que a més aquestes frases la repeteixen també la resta de partits de l'esquerra, d'Esquerra Republicana a Bildu, però també al BNG, que no toleren que Junts imposi mesures que beneficiïn propietaris perquè el moll de l'os del decret de l'habitatge ha de ser, diuen, no els propietaris, sinó la protecció als llogaters.
15: Doncs veurem què és el que passa en aquestes properes hores prèvies a aquest Consell de Ministres. Jordi, després tornem amb tu també en temps de tertúlia. Fins ara.
19: Fins ara, bon vespre.
15: I en paral·lel a les negociacions amb Sumar i la resta de partits d'esquerres, el PSOE també continua negociant amb Junts per Catalunya, després que els de Carles Puigdemont hagin tombat al Congrés els últims decrets d'habitatge. Ara Pedro Sánchez vol lligar cura al seu suport. Junts accepta parar els peus als fons voltor, però reclama protegir els petits propietaris, Laia Colomer.
5: Sí, després de mesos sense pràcticament interlocució, el PSOE i Junts tornen a negociar, aquesta vegada pel decret antidesnonaments. Els de Puigdemont han deixat clar quines són les seves propostes, per exemple, suspendre els desnonaments d'edificis propietat, diuen, de fons voltor, com el cas de la Mari Carmen, i posar fre temporal a que puguin comprar habitatges i, en paral·lel, volen deduccions fiscals per la compra i el lloguer. Per ara, Junts no negocia amb la resta d'implicats com Podem. De fet, el portaveu Josep Rius els demana deixar enrere les posicions de màxims.
7: Que cadascú surti de la seva trinxera i que arribem, doncs, amb un consens que sigui un mínim comú denominador, que crec que és el que la ciutadania està esperant de nosaltres.
5: Això sí, adverteix a Sánchez que es miraran amb lupa la lletra petita del Reial Decret.
15: Doncs bé, sobre aquest nou decret per regular l'habitatge i la negociació política que hi ha oberta, avui li hem preguntat a la periodista i politòloga Estefania Molina què en pensa.
8: El decret de l'habitatge no resol cap dels problemes del mercat de lloguer. Ni prohibir les compres especulatives ni donar rebaixes fiscals a propietaris, entre d'altres mesures, canviaran el fons de la qüestió. Tenim un problema d'escassetat d'oferta, creix la població i no es construeix prou. És més, impedir els desnonaments a vulnerables en realitat fa que ningú vulgui llogar a famílies de poca renda o fills. Però l'acampada sol només serveix perquè es vesteixin els relats de cara a les eleccions. L'extrema esquerra intenta esgarrapar el PSOE una part del seu espai i Pedro Sánchez sap que s'ha de presentar com a salvador davant dels fons voltor, aprofitant el cas de la senyora Mari Carmen. Tot i que aquestes empreses només suposen el 8% del mercat del lloguer, la resta són petits propietaris. Però Sánchez busca una coartada per dir que ha fet alguna cosa. De manera que si a partir de l'any 27 el preu de l'habitatge continua pujant, ja li muntaran un veritable 15M a Feijó i no aquesta acampada que només serveix per donar una mica més d'aire a Podemos i a Sumar o el que queda d'aquests.
15: Gràcies, Estefania. Sigui com sigui, el cas de la Mari Carmen ha fet moure fitxa a tot el taulell polític. El PP agirà en banda qualsevol negociació amb missatges molt durs, començant per Isabel Díaz Ayuso. La presidenta madrilenya avui justificava el desnonament de la dona de 87 anys, ho deia així.
10: También estamos viendo propuestas como, por ejemplo, expropiar viviendas o ya directamente que el inquilino se quede en ellas si tiene una edad determinada. Yo lo pido solamente para que me avisen a partir de qué edad dejo de pagar a mis caseros para ya quedarme en ella y a lo mejor en la próxima manifestación de inquilinas me sumo a cambiarle las reglas del juego a las personas que me han abierto su casa y me han dejado temporalmente su propiedad.
15: I mentrestant, Alberto Núñez Feijóo no anava tan enllà, però advertia que aquesta crisi és la toma política de l'esquerra.
11: Amigos, este clamor está en la calle. Y si algo hemos visto este fin de semana es que no entiende de ideología. A izquierda y a derecha, esta etapa está acabada. Porque ni lo más grave ni en lo más cotidiano cuenta con un gobierno a la altura.
15: Per la seva banda, Salvador Illa assegura que s'han de prendre mesures urgents per evitar que hi hagi casos de desnonaments com el de la Mari Carmen. El president n'ha parlat aquest matí des de Barcelona.
23: Ho hem vist amb exemples recents ben punyents. Cal posar límits. Cal posar límits. Límits al poder desenfrenat del diner, límits al poder desenfrenat de la cobdícia, límits, per dir-ho amb totes les paraules, a l'especulació. Cal posar límits. I això també és tasca dels governs.
15: L'habitatge centrarà bona part del debat de política general que comença demà al Parlament. El president pensa posar el focus en aquesta qüestió i l'oposició també l'hi posarà. De fet, avui Esquerra i la CUP han presentat propostes en aquest sentit. Adrià Santasusagna.
27: La CUP, per exemple, va a màxims demanant la prohibició dels fons voltor i que els contractes de lloguer tinguin durada indefinida. Esquerra aposta per tocar els impostos, rebaixar-los dels que comprin un habitatge per primera residència i augmentar-los aquells que en tinguin més d'una. En parlen Su Moreno i Isaac Albert.
28: Cal recuperar tots i cadascun dels habitatges
0: habitatges que aquests fons tenen segrestats i destinar-los allò pel que existeixen, és a dir, perquè la gent hi visqui.
1: El país ja té un ITP reduït per segons quins col·lectius. La voluntat és ampliar aquest ITP reduït a altres col·lectius.
27: Això mentre els partits acaben de finar la llei que ha de prohibir la compra especulativa d'habitatge a Catalunya. El debat de política general començarà demà a les 4 de la tarda amb el discurs del president Illa i acabarà dijous amb les votacions de les propostes dels partits.
15: I en espera que s'aprovi aquest decret d'habitatge, demà al Consell de Ministres els sindicats de l'habitatge mantenen el pols i la pressió a la Moncloa amb protestes a diverses ciutats. Una de les més multitudinàries és a aquesta hora a Barcelona, la Diagonal, on els manifestants tallen l'avinguda coincidint amb la visita del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a la ciutat. Anem cap allà en directe. Víctor Massip, bon vespre.
3: Bon vespre. Doncs fa una hora que no se pot passar, no se pot circular per la Diagonal en cap dels dos sentits. La Guàrdia Urbana ha tallat l'avinguda i ara mateix els manifestants ocupen tota la calçada. Són unes 7.000 persones i la marxa arriba fins al Palau Reial. De moment no hi ha hagut moments de tensió importants, tot i que algunes motos han intentat avançar per la manifestació i han hagut de fer mitja volta. Els manifestants també esperen l'arribada de Pedro Sánchez per la Diagonal, que pot ser ara mateix en qualsevol moment, on participa en un acte i entre els càntics que se senten Mari Carmen no està sola i cartells amb contractes indefinits. Ja ara mateix sentim els parlaments del sindicat de llogateres de fons i també hi ha pancartes contra els desnonaments i contra els rendistes i els inversors. Diuen que són ells els invasors. I de moment els manifestants no han intentat travessar el cordó policial dels Mossos.
15: Doncs estarem pendents també d'aquesta manifestació, com dèiem, que està tallant l'avinguda Diagonal a l'entrada de Barcelona. Això aquí, a Madrid, es concentren a la Puerta del Sol, el concentrats demanant una sèrie de mesures ambicioses per aixecar aquesta protesta, tot plegat, mentre a mesura que passen les hores es va consolidant també l'acampada, perquè hi ha més tendes de campanya. Anem també cap allà en directe, Adrià de las Heras, bon vespre.
12: Bon vespre, tot i que en les últimes hores ha plogut aquí a Madrid, l'acampada no perd múscul, al contrari, s'estan instal·lant més tendes. Aquí hi ha una gentada de por, acampats, gent que s'ha apropat a donar suport, i curiosos i turistes. És complicat caminar pel centre d'aquesta plaça perquè hi ha les tendes, però també és difícil passejar pels voltants de l'aglomeració que hi ha. Els acampats continuen ben animats. Tot just fa uns minuts ha començat una assemblea i han deixat clar que estan amb les piles carregades per continuar amb càntics i arengues. No han concretat quant de temps més aguantaran, tot dependrà del que es decideixi el Consell de Ministres de demà, però ja han fet notar que no en tenen prou amb el reial decret que s'ha plantejat fins ara. La portaveu del Sindicat d'Inquilines de Madrid, Alicia del Río, reclama mesures ambicioses.
14: Contratos indefinidos. Si las inquilinas estamos cumpliendo nuestra parte del contrato, no se puede rescindir, no puede salir gratis echarnos como a ratas. Esto es como el contrato laboral, como el derecho de los trabajadores. Cuanto más estamos trabajando, más derechos adquirimos. Por lo tanto, debe ser lo mismo en las casas. Si estamos dejándonos la mitad de nuestro sueldo en los caseros, si no es más, porque realmente los números ahora ya son más, no pueden tirarnos como a ratas, no les puede salir gratis.
12: El perfil majoritari és de joves, principalment estudiants. Avui a la tarda estaven previstes activitats com debats i tallers, però evidentment la pluja ho ha condicionat tot. També s'han viscut moments de tensió quan dos agitadors d'ultradreta han vingut a l'acampada i els manifestants els han expulsat de la Puerta del Sol.
15: Tot just fa 48 hores que dura aquesta protesta i a l'Ajuntament de Madrid se'n estan farts, demanen al Ministeri de l'Interior que expulsi els manifestants de la Puerta del Sol, la delegació del govern espanyol a Madrid, però Adrià ja ha deixat clar que no pensa fer-ho a curt termini, no?
12: Sí, Isabel Díaz Ayuso i José Luis Martínez Almeida presenten l'acampada com un problema pel teixit comercial de Madrid, que diuen que ja nota els efectes. Demanen que desallotgin la mobilització i això és feina del govern de Pedro Sánchez. Almeida acusa el delegat de l'executiu espanyol a Madrid de no complir amb les seves competències i Fran Martín li respon que no té previst fer-los fora en els propers dies.
24: El delegado del gobierno hace dejación de funciones única y exclusivamente porque está en la táctica, que es tratar de reventar las calles de esta ciudad, tratar de reventar nuestra convivencia y para ver si obtienen un resultado electoral en mayo. Y nosotros exigimos al delegado del gobierno que actúe.
25: Se está desarrollando una acampada de manera pacífica. Nuestra labor como fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado es velar por la seguridad ciudadana y vamos a seguir velando por esa seguridad ciudadana el tiempo que haga falta.
12: Per cert que avui al vespre també hi ha un altre punt d'interès, que és la mediació que lidera l'Ajuntament de Madrid entre els representants de la Mari Carmen i l'empresa que la va fer fora de casa, de moment sense novetats.
15: Doncs després també tornarem amb tu. Gràcies, Adrià. Fins ara.
12: Fins ara.
15: I per cert que qui avui s'ha volgut afegir en tot aquest debat sobre l'habitatge ha estat el president de la Conferència Episcopal Espanyola, amb una comparació força desafortunada, vinculat als desnonaments, amb la crisi a Ceuta i també amb l'avortament. El cap dels bisbes espanyols a través de Twitter ha dit que hi ha tres desnonaments que estan d'actualitat: l'habitatge, Ceuta i el del ventre matern. I sobre aquest últim afegeix també que és un desnonament de conseqüències irreversibles. Doncs bé, enmig de tota aquesta crisi de l'habitatge, també és interessant conèixer el mapa immobiliari a casa nostra. I atenció a aquesta dada, les empreses compren el triple de pisos que fa una dècada. Segons dades del Ministeri d'Hisenda, recopilades per RAC1, ara mateix hi ha 245.000 immobles en mans de grans companyies, que és el que equival a gairebé el 7% de tot el parc residencial de Catalunya. Si fa 10 anys les empreses adquirien uns 4.800 habitatges, ara la xifra s'enfila per sobre dels 13.000.
4: Al darrere hi ha fons d'inversió, fons voltor, societats patrimonials i immobiliàries. Com és habitual, les grans ciutats concentren la major part de les compres. A la demarcació de Barcelona han crescut un 300%, però tot i representar un 6,6% del parc públic, els experts asseguren que tenen molt de pes en el mercat. Ho explica RAC1 la professora de Dret Administratiu de la UAB i exdirector de l'Agència d'Habitatge de Catalunya, Judit Gifreu.
6: Una part important del parc residencial quedi concentrada en mans d'empreses amb una lògica clarament inversora. Llavors el resultat és el que tenim un mercat de lloguer que ha passat progressivament d'un model basat en petits propietaris a un altre on hi ha actors corporatius amb una capacitat molt superior d'influència sobre els preus i sobre l'oferta d'habitatge.
4: A Barcelona, 4 de cada 10 compravendes es fan als barris de la dreta i l'antiga esquerra de l'Eixample.
15: I una altra dada sobre la gran bretxa que hi ha actualment entre l'oferta i la demanda d'habitatge l'ha donat avui el BBVA. El 2025 es va iniciar la construcció de 16.000 pisos a Catalunya, mentre que se'n van vendre 114.000 entre nous de trinca i pisos de segona mà.
4: El banc assegura que hi ha prou demanda per construir més. Fa anys que la construcció d'habitatge està sota mínims després que caigués en picat per la crisi financera el 2008. Abans de l'esclat de la bombolla, a Catalunya es van arribar a construir 127.000 pisos nous en un any.
15: Passen pràcticament 20 minuts de les 8 del vespre. Catalunya activa l'alerta per fortes pluges en les properes hores. Protecció Civil, de fet, demana prudència davant d'un episodi de xàfecs intensos a partir d'aquesta mateixa nit. Pot ploure de manera molt intensa, sobretot al litoral i al prelitoral. Ara bé, segons Protecció Civil, a hores d'ara no està previst suspendre activitats de manera preventiva. N'ha parlat la sotsdirectora Imma Soler.
9: En aquests moments no hi ha cap previsió de que hi hagi cap modificació del que és el dia a dia, Més que demanar a tothom aquest seguiment i aquesta alerta, que estiguin al cas. Evidentment, encara que nosaltres no tirem un esàler, encara no fem un avís massiu, si algú té que sortir de casa seva i veu que plou a bots i barrals i que no pot sortir, doncs aplicar el seny com demanem sempre.
15: El Meteocat, a més, una alerta taronja de 4, d'un màxim de 6 a bona part de Catalunya, i vermella de 5 sobre 6 des del Penedès i fins la Selva. Martí Oliveres, bon vespre.
13: Bon vespre.
15: En quines comarques, per tant, pot ploure més?
13: Doncs mira, sobretot en aquesta franja central de la costa i el prelitoral. Atenció, sobretot des del Penedès fins les comarques de Girona, fins l'àrea sud de l'Empordà, Girona, Ciutat, l'àrea de la Selva. Atenció, perquè a mesura que avanci el dia és on podria acabar plovent amb més intensitat durant un parell o tres d'hores, molta aigua en poca estona, i això doncs ens fa pensar que en alguns moments es podrien acumular més de 40 litres per metre quadrat en mitja hora i fins a més de 90 litres per metre quadrat en 3 hores, i per tant, al final de l'episodi fins i tot alguns registres superiors als 100 litres per metre quadrat. També pot ploure a l'interior i al Pirineu, però amb menys continuïtat, amb menys persistència i també amb menys intensitat. Per tant, sobretot des del Montseny i fins l'àrea del Penedès, tant zones de costa com una mica a l'interior, al prelitoral, atenció a aquestes carreteres, a aquestes autopistes que tenim en aquesta àrea central, perquè es poden veure afectats per la pluja molt intensa de caràcter torrencial durant aquesta matinada. Primer, comarques entre Barcelona i Tarragona, i després, sobretot matinada, matí, fins al migdia, a l'àrea del Vallès, de Barcelona, del Maresme. Molta precaució amb rieres, amb barrancs, torrents que poden créixer de forma sobtada. Evitar acostar-nos a aquestes zones, evidentment, per suposat, no aparcar-hi, i evitar aquests desplaçaments si cau molta aigua en poca estona, com sembla, perquè tenim doncs una situació, unes condicions realment complexes per demà al matí. A més, podria coincidir amb l'hora d'entrar a la feina i a les escoles, o sigui que haurem d'estar alerta.
15: Això pel que fa a aquestes properes hores, Martí, però la resta de la setmana com es presenta? També plourà o no?
13: Sí, pot anar plovent, sobretot sobretot de cara a dijous. Dimecres tindríem una treva, per tant, demà dia complicat, dimecres una treva, dijous podria tornar a ploure, però sobretot seria més tard de vespre i a les comarques del Pirineu, Prepirineu, potser també cap a l'interior de les Terres de l'Ebre algun ruixat, on demà en principi quedaran més al marge, i queda l'escenari una mica incert i obert de cara al cap de setmana. Encara no es veu clar què passarà més enllà de dijous, falten dies, es veu inestabilitat, baixarà la temperatura, per tant respirarem més tardor que no pas aquests dies, que fins i tot avui doncs s'ha notat aquesta sensació de xafogor. Segona part de la setmana més oberta, però amb pluges pendents, sobretot de demà, aquest episodi que pot portar alguns aiguats.
15: Gràcies, Martí, ho ampliarem d'aquí una estona.
13: Molt bé, fins ara.
15: Davant d'aquesta situació, de fet, d'aquí a menys d'una hora, Protecció Civil ha convocat els mitjans per actualitzar també doncs, les últimes novetats sobre aquest episodi de pluges fortes, per tant, també n'estarem aquí pendents al 9-7. Tres minuts, la distància entre el Constitucional i el Tribunal Suprem per l'amnistia es fa cada cop més profunda. Aquesta tarda hem sabut que el primer òrgan deixarà com un drap brut el segon i li ordenarà que apliqui l'amnistia immediatament als líders del procés. La sentència que el president del TC portarà al ple de la setmana que ve és molt contundent i no deixa marge a interpretacions. Acusa Marchena i a la resta de jutges de fer servir arguments irracionals i arbitraris. Benet Íñigo.
2: La proposta de Cándido Conde Pumpido corregeix el criteri del Suprem de dalt a baix. Rebutja l'argument

0: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
1: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
2: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
3: Estarà amarada de tota la dignitat institucional de què sigui capaç de poder donar. Perquè el president Puigdemont va marxar com un home lliure, tornarà com un home lliure, i la presidència de la Generalitat, no Carles Puigdemont, haurà estat preservada amb dignitat durant aquests 9 anys a l'exili.
4: Més enllà dels líders del procés, l'Audiència Nacional també ha fet un pas per aplicar l'amnistia als 12 CDRs acusats de terrorisme. 2 mesos després que la justícia europea digués que els podien aplicar la llei, els jutges espanyols comencen a moure peça. De moment, li donen 10 dies a la Fiscalia perquè digui com creu que ha d'aplicar la sentència europea. Minuts i arribarem a 9:15. I a Ceuta, 2 mesos després de l'entrada massiva de migrants, el delegat del govern espanyol ha presentat la dimissió. Miguel Ángel Pérez Triano ha llegit aquest migdia una declaració institucional per confirmar l'anunci que ja havia avançat la Moncloa. Ha explicat que ho deixa fart de la campanya d'assetjament.
5: La ciutadania tiene derecho a la crítica y a la protesta porque esta situación no debe ni puede cronificarse. Pero una cosa es la protesta y otra el ataque personal. He sufrido una campaña de acoso constante, con insultos, amenazas, incluso una corona de difuntos he tenido en la puerta de la delegación del gobierno. Eso también es violencia. Y no solo sobre mi persona, también ha afectado a mi familia y amigos.
4: De fet, no només deixa el càrrec, sinó també la política. Per tant, també plega com a secretari general del PSOE de Ceuta.
6: Pérez Triano marxa defensant, això sí, la feina feta. Assegura que ja abans del 30 de juliol va avisar que la situació a la frontera s'estava complicant i que va demanar reforços per la ciutat.
5: Desde el primer momento transmitimos lo que estaba ocurriendo y pedimos medidas y refuerzos. Desde semanas antes ya gestionábamos una grave crisis migratoria y emitimos informes y comunicaciones diarias. Esto es lo que hacíamos desde mucho antes del 30 de julio, porque es la tarea que nos corresponde. Yo sé que somos la representación del gobierno de España, pero nuestras competencias son las que son.
6: El delegat ha estat en el punt de mira des que el govern espanyol va desclassificar la documentació dels serveis d'intel·ligència sobre l'assalt. Ell sempre ha assegurat que no va rebre cap informació del CNI sobre els preparatius per l'entrada massiva.
4: I per cert que el govern israelià ha convocat l'encarregada de negocis de l'ambaixada espanyola. Vol estirar-li les orelles per les declaracions que va fer dijous a la ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, que va donar suport a una Palestina lliure, fent servir l'expressió, des del riu fins al mar. Són unes paraules que el govern de Benjamin Netanyahu emmarca en una política sistemàtica anti-israeliana impulsada pel govern espanyol i per Pedro Sánchez. Dos minuts per 2:15, les obres per allargar la línia 8 dels ferrocarrils de la Generalitat encaren una nova etapa a Barcelona. Els propers dies es posarà en marxa la tuneladora que foradarà un túnel de 4 quilòmetres. És el que unirà Plaça Espanya amb Gràcia, passant per Francesc Macià. La previsió és que aquest tram de la línia es posi en funcionament a principis del 2032, Montse Martí.
7: Queden anys d'obres, però aquest octubre arrenca una nova etapa, la de la construcció del túnel per on passarà el ferrocarril. La tuneladora ja al Pou de Gran Via. Els propers dies començarà a foradar fins a pujar per Comte d'Urgell, arribarà Francesc Macià i continuarà amunt fins a Gràcia. Al febrer és quan calculen que la màquina podrà començar a funcionar, però a ple rendiment, i d'allà calculen 13 mesos per acabar de foradar tot el túnel sencer. La consellera Sílvia Paneque demana als veïns que estiguin tranquils, tot i que admet que els últims esvorancs, com el del Putxet, provocat per les obres de la línia 9, no hi ajuden.
8: Entenem perfectament el neguit. De fet, en aquests treballs de la línia 8 hi ha també una oficina permanent d'atenció a la ciutadania, als veïns i veïnes, doncs que tinguin qualsevol neguit, qualsevol qüestió que ens vulguin traslladar.
7: Les obres per connectar les línies de ferrocarrils Llobregat-Anoia i Barcelona-Vallès costaran 500 milions d'euros. Es faran 3 estacions noves, al Clínic, a Francesc Macià i a Gràcia, sota la travessera de Gràcia i la plaça Gala Placídia.
4: I per cert que la consellera de Territori també ha admès que encara no se sap quan es podrà tornar a posar en marxa la tuneladora de l'L9 aturada des de l'Esboranc.
8: El reinici de perforació es produirà en el moment que tinguem tota la seguretat.

0: descartat, amb les lectures i injeccions que s'estan fent, amb tota la seguretat, amb la màxima seguretat possible. Per tant, quan sigui el moment d'aquest reinici, doncs ho notificarem.
1: Alguns dels veïns encara desallotjats no podran tornar a casa com a mínim fins l'any que ve. Pràcticament 9:15, novetats també en el cas Endic. Els advocats de Jonathan Endic volen desmentir el possible mòbil econòmic que, segons els Mossos i la Fiscalia, l'haurien portat a matar el seu pare. I per negar aquesta hipòtesi hi ha l'advocat i expolític Miquel Roca Junyent. És a qui la víctima, Isaac Endic, havia encarregat crear una fundació benèfica que rebria part de la seva fortuna.
2: En els seus escrits, la jutgessa diu que la creació d'aquesta entitat restaria diners de l'herència als fills i que això a Jonathan no li feia gens de gràcia. De fet, bona part de les discussions amb el pare diuen que era pels diners. Els 6 testimonis que vol convocar la defensa són per atacar els fonaments d'aquesta tesi. A més de Miquel Roca, són altres persones vinculades a les finances dels Endic que poden explicar com funcionava l'herència o com els afectaria la fundació. També volen que hi digui la seva el conseller delegat de Mango.
1: I l'Hospitalet de Llobregat frena el nombre de delictes al municipi després d'anys amb les xifres disparades. En els últims 5 mesos s'ha aconseguit doblegar la corba amb l'anomenat Pla Bastió, l'estratègia policial per combatre la criminalitat al carrer. Els delictes s'han reduït un 16% en comparació amb l'any passat, sobretot pel que fa als robatoris amb violència, Alba Carnicer.
3: Sí, un pla que es va posar en marxa l'abril i que, segons el balanç, ja dona fruits. Els robatoris amb força a l'interior de vehicles han baixat un 43% i els robatoris violents al carrer un 20%. S'han detingut prop de 1.400 persones i confiscat 600 patinets, el mitjà per excel·lència dels lladres. Però, tot i les dades, l'alcalde David Quirós i la consellera d'Interior, Núria Parlon, demanen no abaixar la guàrdia.
4: El nostre compromís és continuar treballant perquè aquestes dades millorin, però que la sensació i la percepció d'inseguretat a la ciutat també pugui anar-se canviant.
5: El Pla Bastió ha de continuar amb els mitjans que hem avançat per poder-ho consolidar i, per tant, que no sigui simplement una millora.
3: Parlon també ha anunciat que el pla es mantindrà més enllà de l'agost.
1: I mentrestant, els Mossos investiguen el segrest d'un home a Calella, al Maresme. És el quart cas a Catalunya en menys d'un mes.
2: Va passar ahir a 9:45 de la nit. Segons explica el caso, 4 encaputxats van treure la víctima del seu cotxe a la força, el van ficar al maleter d'un 4x4 i van fugir al mig del carrer i van deixar el vehicle de l'home obert de bat a bat i amb 200 euros a dins. De moment, no l'han trobat. Aquest any hi ha hagut 9 segrestos com aquest. Els Mossos ho vinculen tot a venjances entre bandes de narcotraficants.
1: D'altra banda, la parella de l'arquitecte Josep Juan Pere s'escapa d'ingressar a la presó provisional després de pagar una fiança de 80.000 euros. A la dona l'investiguen per homicidi.
2: El jutjat li va donar 3 dies per reunir els diners i avui al matí els ha pagat, però li han retirat el passaport i no pot marxar de l'estat. L'autòpsia diu que l'arquitecte va morir per un infart, però li van trobar cops al coll que li podria haver donat algú altre. La dona diu que va caure i es va donar un cop amb un radiador. El que grinyola als investigadors és el paper de l'acusada. Quan l'home es va trobar malament, ella es va tancar amb ell un dia sencer i no va demanar ajuda ni als familiars ni a metges.
1: I atenció també a aquest cas, a Guissona, a la Segarra, els Mossos han enxampat l'empresa d'autocar Soler Grau fent servir la targeta del tacògraf d'una persona morta, concretament del pare del propietari de l'empresa, que va morir fa 9 mesos. La policia ha obert una investigació per un suposat delicte de falsedat documental. Des de Lleida, Julen Andrés.
6: Per la seva banda, Comissions Obreres ho ha denunciat davant d'Inspecció de Treball perquè aquesta pràctica no permet tenir un control real de les hores de conducció i demana a l'administració que no es fixi només en el preu en el moment d'adjudicar contractes. En el cas d'aquesta empresa de la Segarra, té precisament diverses concessions de transport escolar a la demarcació. En parla el secretari de Salut Laboral del sindicat, Joan Riba.
7: Pensem que és la punta de l'iceberg. Si feia això, segurament ha fet d'altres coses. És una empresa pirata que se les pensa totes. Per guanyar concessions, perquè les guanya, perquè s'està oferint més barat que la resta, però clar, el preu és altíssim.
6: En aquest cas, el propietari de l'empresa ha negat a RAC1 que aquest tacògraf l'hagués utilitzat un treballador i que no s'hauria fet servir en trajecte oficial només per anar al taller del poble.
1: I en ple debat sobre l'ús de les pantalles entre els menors, hi haurà canvis a les consultes mèdiques. Els pediatres incorporaran preguntes sobre dispositius digitals a les visites rutinàries. L'objectiu és detectar possibles addiccions i actuar-hi abans que s'agreugin. Aquesta és una de les 67 mesures que ha acordat aquesta tarda el govern en la segona reunió de la comissió que va crear per garantir un benestar digital d'infants i joves. Eudald Martínez.
8: Són 67 mesures per desplegar sobretot els propers dos anys. El document dona molt pes a incrementar la formació de tot l'entorn dels infants i joves perquè puguin detectar usos de risc o problemàtics amb les pantalles. Això inclou les famílies, els docents, els monitors de lleure o fins i tot els entrenadors esportius. Ara ve un dels agents claus en aquesta detecció seran els pediatres. Ho explica la directora general d'Economia i Societat Digitals del Govern, Sandra Ruiz.
9: A cadascuna de les revisions pediàtriques els hi faran un qüestionari, com fan per altres temes de l'alimentació, a l'àmbit també de la salut, no? Del sol, no? De l'exposició al solar, doncs també començaran a introduir preguntes relacionades amb les addiccions a pantalles i amb l'ús i les hores que fan el temps que passen en aquests entorns digitals.
8: El document també recull que la prohibició de la IA als menors de 14 anys anirà més enllà de les escoles i instituts. Afectarà també altres recintes públics, com les biblioteques, els espais de lleure o els equipaments esportius.
1: Minuts. El primer ministre de Groenlàndia, Jens Frederik Nielsen, és un dels guardonats a la quarta edició dels Premis Vanguardia, que s'estan fent a aquesta hora una gala on també pujaran a l'escenari a recollir el seu reconeixement figures com Joan Manel Serrat o la cantant Amaia. Des del Palau de Congressos de Catalunya a Barcelona, Mar Poyato, bon vespre.
10: Bon vespre. Amb Groenlàndia, sota l'atenta mirada de Donald Trump, el seu primer ministre pujarà a recollir el Premi Vanguardia Internacional que li lliurarà el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. També rebran un guardó la cantant Amaia, Premi Revelació, el Mago Pop, Premi Cultura, Joan Manuel Serrat, Premi Trajectòria, Isidre Fainé, Premi Extraordinari, i el Premi In Memoriam serà per Montserrat Caballé. Una gala presentada per Elena García Melero amb uns 1.200 convidats que representen el teixit polític, institucional i empresarial de Catalunya, de l'estat espanyol i de molts indrets d'Europa. Un cop coneguem quins són tots aquests premiats que els estan presentant ara amb un vídeo, serà l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, qui doni la benvinguda als convidats a aquesta gala, i tot seguit serà el primer ministre de Groenlàndia, Jens Frederik Nielsen, qui pronunciarà unes paraules.
1: Gràcies, Mar. També qualsevol novetat ens ho fa saber aquí al 9C. Fins ara, bon vespre.
10: Fins ara.
1: I a aquesta hora arrenca una nova temporada del Palau de la Música Catalana. I comença amb un concert d'homenatge a Pau Casals a càrrec de l'Orfeó Català de l'Escolania de Montserrat, el Quartet Casals i l'Orquestra Simfònica del Vallès. Més detalls, Maria Cusó.
11: Un concert doblement especial, ja que Pau Casals, de qui es commemoren els 150 anys del naixement, va ser un ferm defensor de la pau, que és, precisament, l'eix temàtic de la temporada 2026-2027 del Palau de la Música. En parla el director de l'Orfeó Català, Xavier Puig, a RAC1.
12: Creiem que és més necessari que mai aquesta crida al pacifisme, que de fet va marcar també la figura de Pau Casals, que va ser rellevant com a músic, com a intèrpret, com a director, com a compositor, però sobretot va ser un apòstol de la pau a nivell internacional. Nacional, segurament la figura catalana més internacional i més important del segle XX, i amb uns valors doncs que segueixen absolutament vigents.
11: El concert d'aquesta nit proposa un recorregut per obres clau en la trajectòria de Casals, com el quart moviment de la novena sinfonia de Beethoven, que Casals assajava quan hi va haver l'alçament militar del 36 i que sempre va somiar a tornar a interpretar a Catalunya, però també peces de Schubert, Bach o l'emblemàtic Cant dels ocells.
1: Gràcies, Maria. I d'altra banda, el fenomen de la bola negra continua creixent.
13: Mira.
1: Dels Javis, que ha tancat el seu primer cap de setmana més de 610.000 espectadors i 4,7 milions d'euros recaptats. Una estrena meteòrica que la converteix en la quarta millor estrena de l'any i la segona millor estrena espanyola de tota la història.
2: De fet, ha superat en recaptació la seva principal competidora als Oscars de Hollywood, l'Odissea, de Christopher Nolan, que en el seu primer cap de setmana va congregar uns 540.000 espectadors. Ara bé, no és la millor estrena espanyola de l'any. La supera Torrente Presidente, que va recaptar 6,9 milions d'euros el primer cap de setmana. L'analista català resident a Los Angeles, Pau Brunet, explicava al món a RAC1 que són xifres històriques per una pel·li independent.
13: totes les pel·lícules del top 10 de les pel·lícules més vistes del primer cap de setmana espanyol, estrenada per Sony, per Warner, Paramount, qui sigui. Aquesta és la primera vegada que una pel·lícula no estrenada per una major, que és una productora, que la Elàstica, aconsegueix colar una pel·lícula dintre del top 10, així que no deixa ser un punt important a comentar.
2: Brunet també ha destacat que La Bola Negra va créixer un 5% de divendres a diumenge. Normalment, diu, la tendència és que els diumenges siguin dies més fluixos a les sales de cinema.
1: I arribarem a les 9, a aquesta hora està en marxa la gala dels Premis Teatre Barcelona a la sala Paral·lel 62 en aquesta novena edició. El Barquer lidera les nominacions.
14: Resulta que fa 3 dies uns jardiners estaven tallant la gespa i es troben un cos al pantà.
15: En Simusera de Lira.
1: El muntatge del Teatre Lliure opta 5 guardons, però el segueix de ben a prop Com vaig aprendre a conduir, la proposta de la Sala Beckett, que en suma 4.
16: Així que et vam treure els bolquers, vam separar les teves cametes rebessudes i al vell mig de les teves cames hi havia només una coseta.
1: Un esglaó per sota empaten amb 3 candidatures. Tu em vas prometre una història d'amor i 3 espectacles de proximitat. Per Magel, Compto cada passa meva sobre la terra i Tinc un bosc al cervell. I dels musicals, un dels favorits de la nit és L'amor venia en taxi de La Cubana. I també Germans de Sang. Tots dos es veuran les cares a la categoria de millor espectacle musical. A més, L'amor venia en taxi opta a millor autoria original i millor interpretació per Oriol Borés, mentre que de Germans de Sang estan nominats Roc Bernadí i Mariona Castillo en les categories d'interpretació. En total, prop de 90 muntatges es disputen els guardons repartits en 19 categories. I en música és un dels noms propis del dia, l'incombustible Rod Stewart, que es retira dels escenaris amb 81 anys. Després de més de 6 dècades de música i d'encadenar alguns ensurts de salut sobre l'escenari, la llegenda britànica ha decidit posar a punt final a la seva carrera. S'acomiadarà el 2027 amb una última gira per Europa. Arrencarà l'abril a casa seva, al Regne Unit, i farà l'última parada el juliol a Alemanya. No passarà, en aquest cas, per Catalunya. I a casa nostra, qui també fa un pas al costat, són els Blaumut.
17: Mentre passa la calma i un canvi de llum i el carrer es fa més llarg.
1: La banda farà una aturada a partir de mitjans d'octubre per agafar aire, diuen. L'últim concert serà el 17 a la Sala Apolo de Barcelona abans de començar a preparar un disc nou. Tres minuts per arribar a 3:15, moment per repassar els esports. Albert Ferran, bon vespre.
18: Bon vespre.
1: El Barça i Florentino Pérez, que es veuran les cares als jutjats de Madrid el proper 25 de novembre en un acte de conciliació per la demanda de calúmnies.
18: El president del Madrid, en una roda de premsa del passat mes de maig, va acusar el Barça de corrupció i de sortir sempre beneficiat pels àrbitres, en referència al cas Negreira. Va arribar a manifestar que li havien robat 7 lligues. Hores després, el club blaugrana va condemnar aquestes declaracions i va informar que presentaria una demanda de conciliació i avui s'ha sabut la data, aquest 25 de novembre. L'objectiu del Barça és que Florentino Pérez es retracti d'aquestes acusacions. Si el president blanc no es presenta a la vista, el Barça directament presentarà una querella criminal contra ell.
1: I esportivament, Eric García estarà disponible per enfrontar-se al Getafe en el primer partit després de l'aturada de seleccions.
18: Les proves d'aquest matí han confirmat que no té cap lesió, només unes molèsties al genoll que li van impedir jugar contra Anglaterra dissabte passat i que l'han fet tornar abans d'hora per precaució. N'ha donat més detalls fa uns minuts el seleccionador espanyol Luis de la Fuente en la prèvia de l'Espanya-Croàcia de demà.
19: Sí, seguro que si hubiéramos estado en una fase final se hubiera quedado, pero para mañana no hubiera estado en ninguna de las situaciones. Y de cara al tercer partido, podía estar o no, igual llegaba un poco justo, entonces entendimos que no merecía la pena ni correr ese riesgo, sabiendo que hay otros futbolistas que están en perfectas condiciones, y él entendió perfectamente también esa situación.
18: Eric, doncs, es recuperarà a Barcelona i també avançar la seva tornada a la ciutat comtal, a Adeyemi, que ja ha jugat els dos partits amb Alemanya, pels quals va ser convocat.
1: I parlant de seleccions, avui es disputa una nova tongada de partits de la Nations League.
18: Amb un únic blaugrana, Jules Koundé, que començarà el Bèlgica-França a la banqueta. El partit arrenca d'aquí a un parell de minuts. A la mateixa hora, la selecció italiana busca a Turquia Turquia, la primera victòria amb Mancini a la banqueta, i la Polònia de Lewandowski, que tampoc és titular, visita Suècia. Ja s'ha jugat, sense gols, el Georgia 0, Ucraïna 0, el futbolista del Girona Benat ha estat titular, però només ha jugat els primers 45 minuts.
1: I alguna cosa més, Albert?
18: Doncs a marxa l'últim partit de la jornada segona divisió, de moment sense gols, duel entre el Leganés i el Castelló. Si guanyen els castellonencs, recuperaran el lideratge, i el Barça de bàsquet ja s'ha entrenat a Dubai per jugar demà partit d'Eurolliga contra el conjunt local, entrenat per l'exblaugrana Xavi Pasqual.
1: Gràcies, Albert, que vagi bé. Bon vespre.
18: Bon vespre.
1: Pràcticament 9:15, de seguida comencem la tertúlia d'avui del 9C, però abans saludem l'Anna Salvador. Anna, com estàs? Bon vespre.
20: Bon vespre.
1: A veure què ens hem deixat avui per explicar.
20: Doncs bones notícies pels fans de Plats Bruts, perquè han creat una pàgina web per crear memes de qualsevol moment de la sèrie.
1: Ostres, molt sí. De material, eh?
20: Exacte. Es tracta d'una web que es diu tingmem.cat i que té un cercador amb el qual es pot buscar qualsevol paraula o frase que aparegui algun cop al llarg de tota la sèrie. Quan busques alguna cosa, la web t'ensenya totes les escenes en què apareix aquella frase o paraula concreta. Uh-huh. Per exemple, si busques Nadal, t'apareix evidentment aquest moment.
21: Aquí som nosaltres els que decidim el que es pot dir. I nosaltres diem el Nadal és una puta merda. Va, diu!
22: Bueno, em sap greu, però va. El Nadal... El Nadal no està bé. Cal dir, puta merda.
21: Cal dir-ho, López, cal dir-ho.
20: Llavors, un cop tens aquesta escena...
1: Tu busques Nadal i et surt aquest. Exacte. O altres moments...
20: O molts altres
1: Nadals. Que la sèrie digués Nadal.
20: Exacte. Si tries aquest, per exemple, doncs la web et crea un mem d'aquest moment, ja sigui en format foto, de només del fotograma, o en format GIF, per tant, animat. Mm-hmm. Amb aquesta web es poden buscar els moments més concrets i famosos de la sèrie, com aquest del Nadal, sí. Però també qualsevol altra cosa, com si vols buscar hola, ràdio o el que tu vulguis. Per això nosaltres, evidentment, hem fet una prova de buscar el nom d'aquest programa. No ho sé.
1: Ah,
20: i han sortit a fins a 269 ostres. Resultats.
1: Ostres.
20: Per tant, podríem fer un mem, per exemple, d'aquest moment.
1: A veure.
23: I per què no ho va dir la tonta?
24: No ho sé, tu, no m'ho explico.
20: O d'aquest altre.
25: No ho sé, posis alguna cosa al cap, jo què sé, una mantellina.
26: Sí, dona, i una peineta, com si anés a la boda de l'infanta.
1: Clar, ho tenim fàcil, eh? Clar. No ho sé, ni deuen haver molts en tots els capítols de Plats Bruts.
20: Exacte, per tant, ja ho sabeu, aquesta web que permet remenar i jugar com sigui amb els moments de la sèrie, fins i tot filtrar, per exemple, segons el personatge que hagi dit aquella frase. Per tant, moltes opcions.
1: M'encanta, eh?
20: Està això,
1: aquí a la ràdio hi ha uns quants, per dir-ho així, friquis.
20: Sí.
1: Que em sembla que gaudiran amb aquesta pàgina, eh?
20: Sí, sí.
1: Tingmem.cat.
20: Exacte.
1: Per qui sigui fan de Plats Bruts i necessiti, doncs, aquests gifs, aquests memes de la sèrie, doncs ja ho té a punt. Gràcies, Anna, que vagi bé.
20: Fins ara.
1: Passen 9:03.
27: A RAC1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.

0: Comencem aquesta hora la tertúlia del 9C d'aquest dilluns 28 de setembre amb la periodista Imma Lucas. Imma, bona nit, com estàs? També amb l'empresari i exdiputat al Parlament Jordi Cuminal.
1: Bona nit.
0: La periodista del Crític, Laura Aznar. Laura, bona nit.
2: M'agrada que hagis dit per la gent que necessiti aquests mems, perquè jo necessito aquests mems. O sigui, m'heu desbloquejat una necessitat.
0: És un vici.
2: És el primer que penso fer quan arribi a casa.
0: És un vici aquesta pàgina.
2: Home, m'imagino.
0: Perquè clar, pots buscar qualsevol cosa.
2: I jo em sé capítols de memòria, perquè bueno, soc molt friki, soc molt fan de Plats Bruts.
0: 25, crec que va ser pels 25 anys de Plats Bruts, que vam fer un concurs aquí al 9C,
2: sí, o què?
0: Amb dues persones de la redacció que se saben els capítols pràcticament
2: de
0: memòria. Bueno, fèiem unes preguntes molt concretes i t'acabaven les frases, sabien detalls que...
2: Jo podria estar allà,
0: una cosa. Deixeu-me que saludi també el Camilo Vaquero, periodista del diari El País. Camilo,
3: què tal?
0: Benvingut, que encara no ens havíem saludat aquesta temporada.
3: No ens havíem saludat aquesta temporada, és veritat.
0: Sí. Què tal, tot bé?
3: Meravellós.
0: Acabes de tornar de vacances, així que encara tot et sembla fresc, no?
3: Sí, no tinc ni idea què ha passat a Catalunya ni a Espanya aquestes últimes setmanes.
0: Va molt bé això per la tertúlia.
3: No sé què opinaré, sí, però sí. Està molt bé, tot legal.
0: Doncs mira, avui un dels grans temes, com no podia ser d'una altra manera, serà el de l'habitatge, perquè estem a poques hores d'aquestes negociacions in extremis, abans del Consell de Ministres de demà, a veure si es pot tirar endavant o no aquest decret llei antidesnonament o llei Mari Carmen, no? com se l'està coneixent popularment aquests últims dies arran del desnonament d'aquesta dona de 87 anys de Madrid. Anirem cap a Madrid perquè precisament crec que tenim algunes novetats d'última hora, hi ha moviment sobre aquestes negociacions. Jordi Armenteres, corresponsal de RAC1 a Madrid, bona nit.
4: Hi ha una negociació oberta a moltes bandes en aquests moments. Hem estat explicant durant tot el dia d'avui aquest esborrany inicialment que coneixíem ja a les 9 del matí, el que dèiem a les 8 del vespre, que hi ha un decàleg sobre la taula, i en aquests moments hi ha un parell de novetats. El que planteja el govern espanyol, hi ha un gran debat amb la pròrroga dels desnonaments per famílies que no paguin els lloguers o les hipoteques. La pròrroga que, de fet, fa 2 anys que s'està debatent i que les dretes han tombat sistemàticament al Congrés dels Diputats. Què planteja el govern espanyol? Una solució a mig camí de 2 anys, d'aquí al 2028, i el següent govern seria qui ho hauria d'arreglar definitivament. Això no satisfà ni molt menys l'Esquerra, però tampoc Junts, perquè el que fa el govern espanyol és incloure els petits propietaris en aquestes pròrrogues. I això és el que exigeix Junts, que això sigui vàlid per grans tenidors, però no per petits propietaris que tinguin 1, 2, 3 pisos i que no hagin de costejar, per tant, l'import que deixen de cobrar per inquilins que no paguin. Llavors, a partir d'aquí, estem amb aquesta negociació oberta, hi ha posicionaments de tot, podem repassar-ho, perquè a més hem parlat amb tots els partits aquests últims minuts, i evidentment tothom es fa fort en aquesta negociació, que és un cara de tots amb tots, i amb un deadline, amb un compte enrere, que caduca demà a les 10 del matí quan comença el Consell de Ministres.
0: Ara, Jordi, et preguntaré per aquestes novetats, que és el que diuen uns i altres, on estan els punts d'encontre i els punts de discòrdia, però deixa'm que res, vagi un moment cap a la Diagonal de Barcelona, que si no m'equivoco aquesta hora encara continua tallada per la concentració que ha convocat el sindicat de llogateres. Allà hi tenim el Víctor Massip. Víctor, bona nit.
5: Hola, bona nit. Sí, doncs continua tallada la Diagonal en tots els dos sentits, en milers de persones, més 7.000, i ara els manifestants han avançat una mica respecte de fa una estona perquè la situació s'ha tensat. Han començat a empènyer les tanques dels Mossos i n'estan retirant algunes, les estan tirant, i alguns manifestants sí que han intentat entrar al Palau, però de moment no han pogut amb tota la barrera. Això sí, els antiavalots ja estan preparats. I tot això, mentre els sindicats esperen que anunciï demà Pedro Sánchez amb el nou decret de l'habitatge, la portaveu del sindicat de llogateres, Carmen Arcarazo, ja ha avisat que no descarten més mobilitzacions i fins i tot una vaga general.
6: Tothom deu fer una vaga general, per tant, si no es posen les piles, aturarem el país, farem una vaga general, i no només per l'habitatge, perquè pugin els sous, perquè vagi el preu de l'energia, perquè anar al súper no sigui una morterada cada vegada. Per tant, o es posen les piles demà, o el conflicte que se'ls ve, jo crec que pot ser impressionant.
5: Doncs de moment ara la situació una mica tensa, continuen els manifestants aquí aplegats i veurem demà a veure què diu Pedro Sánchez per a veure si el sindicat de llogateres anuncia més mobilitzacions.
0: Quanta gent hi ha més o menys, Víctor, a aquesta hora aquí a la Diagonal?
5: Hi ha unes 7.000 persones. Fa una estona arribava fins al Palau Reial, tota la massa de gent, però ara, com us dic, ha anat avançant i s'ha anat unit més gent, així que de moment no fa pinta que es desconvocarà.
0: Quin diries que ha estat l'ambient? Això ha començat aproximadament al voltant de les 7 de la tarda, més o menys?
5: Exacte, a les 7 de la tarda i a les 7 i quart ja estava a la Diagonal.
0: No, et preguntava per això, per l'ambient que hi ha hagut. Ara deies que és més tens. A primera hora també era així o s'ha anat tensant a mesura que ha anat passant l'estona?
5: S'ha tensat, Anna, fa 5 minuts, perquè durant tota la tarda han estat els manifestants bastant tranquils, han anat fent els parlaments, ha estat un ambient bastant pacífic, però fins ara un grup de persones doncs, han començat a retirar les valles i els antiavalots s'estaven preparant.
0: Doncs, Víctor, evidentment, qualsevol novetat, línies obertes per explicar-ho també aquí al 9C. Fins ara, gràcies, Víctor.
5: Fins ara.
0: Torno de nou amb tu, Jordi, que volia fer aquesta mirada també aquí a Barcelona. Després anirem a la Puerta del Sol, on hi ha també centenars de persones que un dia més doncs, passaran la nit aquí. Però, Jordi, estàvem parlant d'aquestes discrepàncies entre uns i altres, no? Ara mateix, què diries que és el que està costant més d'arribar a un acord? Si són les propostes que fa Junts, si és Sumar que està estirant més, si és Podem...
4: Sí, a veure, el decret que tenim sobre la taula és aquest decàleg, són aquests 10 punts que hem explicat durant tot el dia d'avui, que crec que és oportú que el repassem, sobretot sí. Perquè aquí hi ha diferències que algunes són molt grans entre Sumar i Podem per una banda, també Esquerra, i Junts per l'altra, i en menor mesura el Partit Nacionalista Basc. Com que el PP i Vox no es posen a negociar, Sánchez, si vol tirar endavant això al Congrés dels Diputats, necessita els vots de tot l'arc parlamentari, menys PP i Vox, que no entraran en aquesta negociació. A partir d'aquí tenim protecció antidesnonaments, sabíem que sí que hi havia una voluntat per prohibir els desnonaments, però no amb quines condicions. Ara el que podem concretar, i aquesta és una de les novetats, sí. És que la protecció sí que és per grans tenidors, o sigui, no es poden en cap cas desnonar persones que estiguin llogant un pis d'un gran tenidor, però sí petites persones. Aquí hi ha una petita concessió a Junts, però Junts no la creu suficient. La concessió és que l'Estat assumeix per un termini de com a màxim 3 anys totes les despeses derivades d'aquest impagament per part d'aquesta família a la qual no es pot desnonar per llei. Aquesta era una de les exigències històriques de Junts aquests últims mesos i amb aquest argument havia tombat sempre el decret que s'havia portat al Congrés dels Diputats per poder prorrogar aquella prohibició dels desnonaments que va ser vigent en les últimes crisis. A partir d'aquí, la prohibició de la compra especulativa als fons voltor, amb això tothom hi està d'acord, l'estabilització dels contractes de lloguer des de Sol, després l'Adrià de les Eres ens ho explicarà, sí. Però l'exigència és que sigui una congelació sine die, sense data final. El govern espanyol s'obre a dir no, anem a buscar un IPC mínim o l'índex d'habitatge mínim, encara que hi ha moltes comunitats, no és el cas de Catalunya, que no apliquen la llei de l'habitatge, però clar, no es pot fixar per llei que els lloguers no pugin mai més de la vida. Regulació dels contractes de lloguer de temporada, aquí tothom està encallat també amb què és i què no és un lloguer de temporada. Tornem a encallar-nos exactament amb la mateixa pedra a la sabata que fa anys i panys que n'estem parlant. IVA dels pisos turístics cap amunt, ara és del 10%, pujaria al 21%, perquè s'entenen que és un negoci i se'n vol frenar la proliferació, bonificacions fiscals per persones inquilines, bonificacions fiscals per qui baixin el preu del lloguer. Aquesta mesura Pedro Sánchez la va anunciar a la legislatura anterior i mai a la vida s'ha posat en marxa. També hi hauria ajudes a la compra del primer habitatge, el blindatge del Parc Estatal d'Habitatge, que això ho ha anunciat Pedro Sánchez des de fa anys també, que és anar a dir un habitatge que és de protecció oficial mai a la vida podrà anar al mercat lliure, sinó que sempre haurà de conservar el preu de protecció sí. oficial, banda de la rebaixa de l'IVA de la construcció de l'habitatge que estigui protegit per qualificació permanent. Vaja, aquest és el decàleg. A partir d'aquí, ara el que tenim sobre la taula, aquesta és la novetat d'aquesta última hora, sí. Són aquestes 65 pàgines d'una proposta d'esborrany que, de fet, el que hi hem d'afegir, i el matís és molt important, des del Ministeri de l'Habitatge ens explicaven ara fa uns moments que és un esborrany, que s'està negociant, que en cap cas és definitiu i que la nit pot arribar a ser molt llarga precisament perquè són conscients des del Ministeri de l'Habitatge que les posicions entre Junts, PNB per una banda i totes les esquerres per l'altra, altra, són complicades.
0: És molt difícil, sí, sí.
4: Es tracta d'arribar a un punt comú I a més hi ha una altra arma de doble fil. Si tu fas un projecte de llei, tu tens una tramitació parlamentària on el pots esmenar, on pots jugar, on pots fer una concessió per una banda, una per una altra, però això va per decret. I quan tens un decret que tu aproves en un Consell de Ministres, tens 30 dies per validar-lo o no, però no el pots canviar.
0: No es poden fer esmenes, no es poden fer...
4: Exacte. Mm-hmm. Sí que el pots, un cop aprovat, quan ja és vigent, sí, el pots canviar i esmenar via un projecte de llei, i a partir d'aquí reprenem tot el tràmit parlamentari, però el tema és que entra en vigor tal qual està. I això vol dir que abans de la votació necessites els vots de tots per poder tirar endavant. Clar. Si no, tornes a encallar i tornes a perdre aquesta votació.
0: Mm-hmm. Sabem què és el que, per exemple, a hores d'ara demana Junts, demana Sumar...
4: Sí, ho sabem, i som bastant concrets. Sumar exigeix molta més ambició al PSOE, advertint que no hi pot haver cap mena de desnonament a partir d'ara. Uh-huh. O sigui, hi ha condicions que està posant sobre la taula, si és o no gran tenidor, de quina manera es poden compensar els petits propietaris. Sumar diu no hi ha d'haver beneficis per llogaters, perdó, pels llogaters que posen un pis de lloguer, sinó que han de ser tots els beneficis pels inquilins. Això topa totalment amb Junts. Llavors, en principi estem parlant de dues idees totalment contradictòries que han de casar en un mateix decret. Política ficció? Probablement. Algunes altres vegades Pedro Sánchez se n'han sortit? Sí, també. I a més el debat està molt calent, els carrers estan encesos en aquests moments amb aquesta qüestió, ho veurem. De fet, l'Adrià t'explicarà, sol l'exigència és que hi hagi aquesta pròrroga de lloguer sine die, inclòs el preu, i això sembla poc plausible que pugui entrar en un decret d'aquest tipus. I llavors hi ha, per una altra banda, Esquerra Republicana, que el que està dient és que ells ja tenien acords tancats amb el PSOE i que el PSOE els estaves fent per contestar Junts. O sigui, els cops de colze són a totes bandes i en molts sentits.
0: Falten 13 hores, encara, perquè es reuneixi aquest Consell de Ministres, no? És demà a les 10 del matí, Jordi.
4: Sí, com sempre a les 10 del matí, a la premsa quarts d'una a la una, hi hauria d'haver una decisió, no seria la primera vegada que un Consell de Ministres no comença puntual perquè la negociació es va allargant, i també ens podem trobar en una altra situació, que si demà no hi ha acord, salti un altre Consell de Ministres, que es donin 2, 3, 4 dies més per negociar, i de cop i volta hi hagi un Consell de Ministres extraordinari doncs dijous, divendres, o dissabte o diumenge.
0: Veurem què és el que passa en aquestes properes 13 hores de negociacions, encara, com dèiem, in extremis, per intentar tirar endavant aquest decret llei. Jordi, si hi ha qualsevol novetat, ens avises. Gràcies.
4: Perfecte, fins ara, bona nit.
0: Bona nit. A veure, es trasllado el debat aquí a la taula. Quan falta això, 13 hores perquè es reuneixi el Consell de Ministres, creieu que hi ha marge, sí o no, Jordi, perquè hi hagi un acord?
1: Sí. Sense cap mena de dubte. Hi ha marge perquè hi hagi acord, hi ha marge perquè per sobre l'acord el PSOE faci el que li sembli a última hora i traeixi, que és el que normalment passa en aquests decrets en els quals no hi pot haver debat parlamentari. Em consta que alguns partits no faran declaracions fins que no hagi sortit publicat gairebé en el BOE, perquè altres pactes que han anunciat vots favorables o contraris negociant amb Pedro Sánchez, al final paràgrafs sencers dels acords no formaven part del decret que aprova el govern i, per tant, es trobaven que havien anunciat el seu vot a favor o en contra quan el contingut no era ni tan sols el que havien pactat. Per tant, hi ha marge, però és que a més hi haurà molta prudència perquè és un tema complex i més enllà dels interessos que tothom té molt clar quin electorat es decideix, no deixa d'estar, i ara dic un parell de coses que tenia, que volia apuntar en aquest cas, no? No deixa de ser la discussió menys política en la qual et podies trobar en un cas tan seriós. És una discussió purament emocional. En casos que, evidentment, tothom està d'acord en que no s'haurien de produir. Per tant, intentar negociar superràpid, contrarrellotge, via decret, amb gent als carrers i amb persones que estan perdent casa seva, és un debat del tot menys polític, no? I, a més, amb uns partits que la seva bandera és l'habitatge. Per tant, no disposats a arribar a pactes, no? Llavors, és el còctel perfecte, com a mínim per una cosa. I perdoneu-me, però és del que m'ho veig. Perquè s'hagi deixat de parlar de Ceuta. I jo crec que aquí el PSOE s'està movent com peix a l'aigua. No? Té les dretes allà, un altre cop allà on volia. El tema que havien activat, que els hi perjudicava molt, ni se'n parla. i ara és un problema entre els seus socis de govern, quan ells són els que estan liderant per urgència un decret del qual fa, en el cas de l'Ajuntament de Barcelona, 8 anys de govern de Colau, 3 anys de Jaume Collboni, i en el cas de l'Estat espanyol, 8 anys de govern de Pedro Sánchez, amb ministres de Podemos i de Sumar. Home, a mi em faria vergonyeta. A mi em faria vergonyeta. I tornar amb lo de la plaça del Sol i tot plegat aquesta pel·lícula, jo diria que ja l'he vista. Que un activista per l'habitatge munta un pollo molt gran, és alcaldessa i en surt amb 0 habitatge disponible i els preus més cars de la història de la ciutat, jo aquesta pel·li ja l'he vista. Per tant, jo crec que hi ha més interessos partidistes que voluntat real d'arreglar les coses i, per descomptat, cap ganes per part dels responsables de solucionar coses. Mira que n'han tingut de temps. Mira que han hagut oportunitats per arreglar determinades coses. I estem una mica en confrontar models, acusacions, buscar culpables, i aquí el que pateix és la gent. Aquí el que pateix és la gent.
0: Imma. Doncs sí, la veritat és que qui pateix és la gent. Comentàvem abans amb la Laura abans d'entrar, que i jo li deia, dic, sort que vaig decidir comprar, no? Perquè al final estàs en un mercat que és supersalvatge, en el que si tu estàs tenint uns ingressos i et pugen el lloguer desorbitadament, doncs et pots veure en una situació molt complicada. Aleshores, jo crec que arribats a aquest punt, en l'àmbit polític, no?, en què el carrer està cridant, però no està cridant ara, és a dir, ara tenim la Puerta del Sol doncs plena de tendes de campanya i de joves trucant a la porta de Moncloa, però això no és d'ara. Portem anys i panys amb un problema greu amb el tema de l'habitatge i amb desnonaments que no han sortit a la llum pública com ha sortit el de la Mari Carmen. Aleshores, jo crec que hi ha dues coses. És a dir, mira, li queden 13 hores que es demanin pizzas. Si no arriben a un acord demà al matí, sí, o colometes, més ben igual, però si no arriben a un acord demà al matí, doncs que es donin més temps, perquè la situació és prou greu i prou seriosa com perquè, escolteu-me, si s'ha de legislar via decret, doncs escolta, fem una mica bé, no? Fem una mica bé, perquè jo crec que és de sentit comú que amb un desnonament hauríem de tenir en compte, i sobretot un govern de coalició i d'esquerres, hauríem de tenir en compte principalment els menors i els avis, no? La gent més vulnerable, perquè els nens no tenen cap mena de culpa de la situació econòmica per la que estiguin passant els seus pares. I malauradament, i crec que ho vaig dir la setmana passada, aquest cas de la Mari Carmen, doncs arriba tard per l'Olga, no?, que es va suïcidar a l'Hospitalet de Llobregat deixant dos fills a càrrec. Aleshores, no, si us plau, és a dir, aquí estem tots implicats. Salvador Illa ha dit avui, diu, és que hem de posar límits a l'especulació. Doncs fem-ho ja, és a dir, doncs límits a l'especulació, arribem a un equilibri entre el que és els llogaters i els propietaris, no demonitzem el petit propietari, perquè aquí hem d'anar i hem de ser valents, és a dir, hem d'anar als grans, als fons voltor, hem d'anar als grans tenidors, i jo crec que en la mesura que sigui possible ja treballarem amb el tema de l'habitatge. Per això també hi ha un Ministeri de l'Habitatge, per això hi ha competències delegades a les comunitats autònomes, per això els ajuntaments també tenen mà, és a dir, al final són tots responsables, tots són estat, i parlo dels grans partits, Partit del Socialista i Partit Popular, que és el que governa a la majoria de comunitats autònomes, és a dir, tots estan implicats i entre tots hauran de buscar una solució. Aquest decret, doncs, serà un pedaç, però, home, serà un pedaç que estarà bé, com a mínim, que es tingui en compte això, no? És a dir, desnonar a persones amb criatures? Realment ho veiem bé? Realment? O sigui, tenim empatia, un mínim d'humanitat, un mínim de, no sé, o sigui, defensem un estat de benestar o no defensem un estat de benestar? Defensem la Constitució i que aquí ens cal un habitatge digne, com fa 45 anys es va decidir amb la Constitució, o no? O la Constitució està guardada sota clau quan ens interessa? Siguem seriosos, això no depèn només del govern de coalició, depèn de tots els partits polítics que es posin d'acord, i espero que en tot això, tots plegats, doncs arribin a un acord de mínims, és a dir, tant Junts com el Partit Nacionalista Basc, com tots, no? Al final crec que han d'aconseguir-ho d'alguna manera.
2: Laura. Sí, jo primer enllaço amb la intervenció del Jordi quan parlava de qui ha governat tant a l'Estat espanyol com a l'Ajuntament de Barcelona com a la Generalitat de Catalunya. La majoria de competències en habitatge depenen de l'Estat espanyol i és molt entendre, a mi em sembla molt poc acurat realment entendre que el Partit Socialista ha estat alineat amb la defensa del dret a l'habitatge quan durant anys les seves tesis en relació amb aquesta matèria eren molt pròximes, sinó iguals a les de la dreta, i entenia que l'habitatge era un actiu financer, és a dir, el Partit Socialista es va negar a aplicar cap tipus de regulació durant anys en matèria d'habitatge. Per tant, dir que han governat les esquerres de l'Estat espanyol i no s'ha avançat molt en aquesta matèria és que entendre que el Partit Socialista estava alineat amb les tesis del Moviment per l'Habitatge, a mi em sembla molt entendre. I en relació amb els altres partits d'esquerres que han aprovat mesures pressionats també, i mesures molt de mínims, pressionats també pel Moviment per l'Habitatge, és cert que són pedaços, és cert que no ha resolt el problema. M'agradaria saber què hauria passat si no hi hagués hagut ni una mínima legislació al voltant d'aquesta qüestió, perquè el mercat ja estava intervingut abans, el que passa que estava intervingut a partir, no?, dels interessos dels poderosos. Si no hi hagués cap, no hi hagués hagut cap mínima contenció, això seria, ja ho és, i seria encara molt més la jungla. Però dit això, jo no sé si s'arribarà a un acord o no entre els diferents partits. És molt difícil com conjugar les voluntats polítiques de Junts i de Podem, per exemple. Tot i així, jo vull posar sobre la taula quines són les quatre mesures de mínims que han demanat el sindicat de llogateres per no anar a una vaga general, perquè ens semblaran que són molt disruptives, però no són res que s'estiguin inventant i que no estiguin aplicant altres països del nostre entorn comunitari. Quan demanen, per exemple, la renovació automàtica dels contractes de lloguer perquè passin a ser contractes indefinits, és el que està passant a Gran Bretanya, a Alemanya, a Països Baixos, a França, per exemple, i no hi ha hagut cap gran desbarajuste. O sigui, aquí es parla, per exemple, no estan posant sobre la taula mesures que serien molt més radicals, amb les quals jo estic personalment molt d'acord, com són les expropiacions de pisos a grans tenidors, que a Berlín ha guanyat un partit que ho proposa, però no estem ni tan sols aquí. Són quatre mesures de mínims. La renovació automàtica dels contractes, regular bé els lloguers, per exemple, de temporada o d'habitacions, que d'altra banda, a Catalunya, per exemple, ja hi ha hagut, s'ha aprovat al Parlament aquesta regulació, però no hi ha un prou cos d'inspectors per assegurar que això efectivament s'està complint. Per tant, regular això, que és de mínims i és l'escletxa per la qual s'ha filtrat moltes vegades alguns propietaris que no han volgut, sotmetre's als topalls de lloguer, la congelació de preus durant el contracte i la protecció contra els desnonaments de persones vulnerables. Són mesures de mínims perquè estem en una emergència habitacional extrema, és a dir, bàsicament perquè la gent no pateixi per on haurà d'anar a dormir l'endemà quan se li acabi el contracte. Em semblen molt de mínims i perfectament assumibles, i crec que qualsevol partit que es cregui democràtic hauria de, o que vulgui preservar els drets de la ciutadania, crec que hauria de defensar això.
0: Camilo, i després per al·lusions al Jordi, que també ha aixecat la mà.
2: Però no ha sigut moltes al·lusions.
0: No. Bé, doncs vol dir alguna cosa. Quan estava parlant la Laura, ha aixecat la mà.
3: No, o sea, jo crec que el gran problema aquí és que realment en el meollo del asunto és el tema del petit tenidor. O sea, no, com no igualar d'alguna manera a esos fons Voltro, a esos fons d'inversió que tenen decenes o centenars de pisos, con la família que pot tenir dos o tres o quatre pisos, no? Perquè, per començar, no hi ha realment una definició estatal de què és un gran tenidor. O sigui, la llei catalana diu una, la llei estatal diu altra, això d'entrada ja és un problema important. I, evidentment, partits conservadors de diferents gradacions pues, intentaran també apel·lar al seu electorat.
0: A Catalunya, si no m'equivoqui, són cinc, no? A partir de cinc pisos és considerat gran tenidor.
3: A protegir això. En aquest sentit, jo crec que trobo molt interessant una proposta que ha fet aquest matí Esquerra Republicana, i és el d'intentar d'alguna manera canviar el tipus de l'impost de transmissions patrimonials per a la primera vivenda, de cara que sigui més barat. És a dir, és una altra vegada apostar per la propietat, no pas per l'alquiler, diguéssim, generalitzat, però crec que és important d'alguna manera, de cara a atacar aquesta especulació en la vivenda, donar facilitats fiscals a l'adquisició de la primera vivenda per part de les persones. Després, i Jordi també l'apuntava abans, és a dir, jo crec que hi ha un problema amb el que el PSOE a vegades promet i després el que compleix, no? Ja Junts, d'alguna manera, aquest matí es queixava de la publicitat que aquest decret llei se convertís en un decret òmnibus amb altres coses, i jo crec que d'alguna manera està passant això. I altra idea és, per exemple, és que estava molt ficada en el tema de posar-te un topall també al preu de les habitacions, que recordem també que aquí parlem molt dels pisos i parlem molt de l'habitatge, però és que molta gent viu habitacions, o sigui, el nivell de la crisi, el nivell de crisi de la vivenda és que ja l'habitació és tomada com un lloc censal, diguéssim, per entendre's, que això em sembla molt greu i ho estem normalitzant d'una manera brutal. Però és a dir, si hi havia un compromís, havia compromisos amb Junts i amb PNV i amb Esquerra que s'havien alcançat durant aquestes setmanes i ara amb l'esborrany no apareixen, jo crec que una vegada més, aunque és veritat que hi ha hagut una voluntat més gran de pactar prèviament el text del decret per part del govern, jo crec que de totes maneres queden molts forats i queda molt poc de temps, o sigui que no, aire més que pizzas, jo crec, pizzas i demà alguna cosa per menjar.
0: Jordi, et guardo el torn, un segon, deixa'm que anem a Madrid, una altra vegada que tenim a l'Adrià de les Heres també des de la Puerta del Sol, perquè ens expliqui una mica quin és l'ambient a aquesta hora. Sento de fons que hi ha molt de xivarri, Adrià, m'imagino que hi ha moltíssima gent, no?
7: Sí, hi ha moltíssima gent. És que fins fa uns minuts hi havia ben bé un miler de persones seguint una assemblea d'aquesta acampada. Seguint una assemblea que tampoc no és la cosa més divertida del món. Han demostrat que hi ha els ànims encesos, es nota la ràbia, i perquè us feu una idea de la quantitat de gent que hi ha, jo no ho puc comptar perquè és molt complicat, tampoc no acabo de veure tota la massa de gent, sí, però sí. És molt difícil caminar fins i tot per la part menys cèntrica de la plaça, hi ha molta aglomeració de gent i també és complicat comptar quantes tendes hi ha perquè els tendals de la pluja que ha caigut durant tota la tarda aquí a Madrid com tapen la imatge que ens permetria comptar-ho, però bé, jo he vist com instal·laven tendes, n'he comptat 5 que n'estaven instal·lant i no he vist com en desmuntaven, per tant bé, això va creixent, és una mobilització que manté el múscul.
0: Sí, bé, estem veient ara també imatges per la televisió. Si dius que, mira, ara una imatge aèria precisament s'ha vist amb tots els tendalls posats a la plaça. Home, com a mínim una cinquantena de tendes segur que hi són, perquè ara deies que hi ha aquests tendalls de color blau que s'han posat per la pluja, però a sota hi ha moltíssimes tendes més petitones.
7: I més, perquè avui al matí des de l'organització i també el Jordi Armenteres, que ha estat aquí tot el matí, sí, en comptava, parlava de 350 com a mínim.
0: Ostres, val.
7: Sí, vull dir que és una cosa ben grossa.
0: Clar, de gent és impossible saber quant n'hi ha. Deies que estaven seguint una assemblea, entenc que s'estan fent diversos actes, vull dir que hi ha com un programa fins i tot, no?
7: Sí, clar, és una... Bé, per passar l'estona han fet tot de programes, amb actes, tallers, que avui han estat totalment condicionats per la pluja, que no s'han pogut fer durant la tarda, però sí que s'han fet precisament aquesta assemblea que dèiem, que és com l'eix central d'aquesta jornada, d'aquesta protesta, que serveix per organitzar-se i per deixar clares quines són les intencions i els propers passos a fer. Durant l'assemblea, moltes opinions, molt diverses, però jo crec que hi ha un clam molt clar, que és que no us convenç la proposta de reial decret que ha començat a córrer avui.
0: Sí.
7: Diuen que, de fet, no us convenç gent i que, per tant, bé, això allunya una mica el desallotjament d'aquesta protesta. No tenen intenció de marxar d'aquí, tampoc demà. Això és una de les coses que han deixat ben clares. I bé, ara, un cop acabat l'assemblea, que tot just acabat fa 2-3 minuts, ha començat un concert d'una batucada que no sé si es pot arribar a sentir.
0: Sentim xivarri, però vaja, la batucada en si és igual.
7: La tinc lluny, eh? Jo, de fet, ni l'he vist encara, de la gent que hi ha, no l'he pogut ni veure.
0: Adrià, què és el que demanen ells, però? La gent que està acampant aquí a Sol, quin és l'objectiu? Què demanen?
7: Mira, les principals mesures que demanen és aturar els desnonaments, sigui com sigui, no només l'escut social aquest que ha promès avui en el decret el govern espanyol, i a més allargar els contractes de lloguer amb les mateixes condicions. Aquestes serien les principals reclamacions. Evidentment, en fan de moltes altres, però bé, allò que... Bueno, fan dependre la continuïtat d'aquesta mobilització, doncs, d'aquests dos aspectes principals.
0: Això, abans ho explicaves també quan hem connectat a l'informatiu, Adrià, que no està agradant gaire a Almeida i a Ayuso, no? Què és el que diuen des de l'Ajuntament i la Comunitat de Madrid?
7: Sí, el govern autonòmic i l'Ajuntament demanen que es desallotgi, però clar, això és competència del govern espanyol, no ho poden decidir ni José Luis Martínez Almeida ni Isabel Díaz Ayuso. El delegat de l'executiu a Madrid, que és qui hauria de prendre aquesta decisió, ja ha dit que li sembla que és una protesta legal i que per tant no pensa fer-los fora com a mínim per ara. Clar, que hi ha una cosa important, que és que Isabel Díaz Ayuso precisament té el despatx aquí davant, perquè a la Puerta del Sol hi ha la seu de la Comunitat de Madrid, i per tant aquesta dona cada vegada que vingui a treballar o a reunir-se al despatx haurà de veure aquestes persones. I que a més, Isabel Díaz Ayuso és l'ase dels cops de tots els càntics i reclamacions d'aquesta gent aquí concentrada. José Luis Martínez Almeida, avui, mira, ara veig l'Ignatius, l'humorista, perquè aquí van passant famosos. Però, per exemple, avui José Luis Martínez Almeida demanava desallotjar-los i posava l'exemple de l'exministre socialista de l'Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que és qui va ordenar el desallotjament del 15M del 2011, però clar, obviava totalment que aquella protesta va durar 28 dies i no dos, com de moment porta aquesta mobilització per l'habitatge.
0: Doncs ho anirem seguint també, el que passi aquí a la Puerta del Sol. Adrià, gràcies, que vagi bé, bona nit.
7: Bona nit.
0: A veure, Jordi, que t'he guardat el torn.
1: Doncs afegeixo. Només que la sensibilitat que t'està tinguent el delegat del govern espanyol del PSOE a Madrid per no fer enfadar els que estan fent tal, l'haguessin tingut per la gestió de la policia a l'hora de fer desallotjaments, tot aquest problema s'hauria estalviat, cosa que reforça la meva tesi, que a algú els interessava més que es posés el foc aquí que a Ceuta. Vaig al que deia alhora, perquè m'ha semblat molt gràfic el debat. És a dir, a Berlín han votat un partit que diu que farà això. És veritat. Crec que és bo mirar si ho fan. I mirar què passa. És a dir, perquè a Barcelona es va votar una alcaldessa que deia que arreglaria el problema de l'habitatge. Ho han pitjorat. Hi ha altres partits que diuen que arreglaran el tema de la immigració. Val la pena, si els voten, que mirem què fan. Perquè al final te n'adones que al cap d'uns anys dir una cosa és una qüestió, que llavors això hagi donat resultats, n'és un altre. Un altre tema que volia... perquè has parlat de Gran Bretanya, i jo crec que forma part d'aquesta negociació a les 13 hores, no? És veritat, a Gran Bretanya s'ha passat el contracte de lloguer indefinit. Coma. On es pacta el màxim que et poden pujar cada any? Val? On es pacta que si el propietari se'l pot vendre, tu te'n vas?
2: Si està justificat.
1: Vale? I que si no pagues una quota, te'n vas del pis volant. Llavors, quin és el tema del debat? Que la part que una part es queda que Gran Bretanya s'ha fet indefinit i una altra part es queda que si no pagues te'n vas.
2: He posat diversos exemples de diversos països que tenen el lloguer indefinit, com ara també Gran Bretanya. Però Gran Bretanya té aquests condicionants, altres països que tenen el lloguer indefinit en tenen d'altres, com el 50% del seu habitatge públic, com moltes altres qüestions.
1: En aquest sentit és que si la proposta fos fem-ho com a Gran Bretanya, jo crec que aquí estarien tots d'acord. És dir, això que separa tant a Podemos i a Junts, si Junts digués fem-ho com a Gran Bretanya, però incloent que no sé què, que no sé quantos, tal. I només deixem acabar amb un punt de casuística per quan parlem dels petits propietaris. Val? Jo aquests dies m'estic veient amb alguna gent per saber ben bé què és el que hi ha. Val? Una família que té dues filles. Després del robatori de les preferents a la classe mitjana catalana, van decidir que els seus estalvis, ja, perquè en principi en el país ens agrada que la gent que pugui estalviï, val? Van decidir que els seus estalvis ja no anirien a productes financers i els hi van recomanar que anessin al totxo. Val? I han comprat un pis, pel qual el seu estalvi, que és de 500 euros al mes, sumat al que li cobren els llogaters, paga la hipoteca. És a dir, no tenen cap benefici. Tenen un benefici a llarg, que en teoria acabaran tenint un patrimoni, per si una de les dues filles de gran pot anar a viure allà. Però la segona no en té. És a dir, un petit tenidor podria arreglar d'aquí 30 anys el problema d'una de les filles, però per la segona seria un demandant d'habitatge digne. Per tant, aquesta... I un amic meu que per una desgràcia personal, jo crec que ell canviaria la situació personal per no tenir el pis, però té un pis, i em deia, és que no sé per què estic patint, pagant... Diu, m'ofereixen 52 anys de lloguer de cop. Jo ara mateix m'ho puc vendre per 52 anys de lloguer i estic allà mirant que les coses estiguin bé i estic pagant impostos i estic amb el llogater i estic fent les coses bé intentant que sigui gent que s'arregla a la ciutat, no? Però la meva alternativa és que de cop em paguin 52 anys de lloguer.
0: L'equivalent a 52 anys de lloguer.
1: D'un pis a Barcelona. La temptació és molt bèstia. Llavors, quan en aquest amic meu constantment és... t'expropiarem, lladre, malparit, que no tens cor... Què farà? Què acabarà fent? No? És a dir, quin incentiu té intentar mantenir una cosa que ell creu que socialment sigui justa. Doncs depèn de com s'afronten aquests debats, és molt complexa, de que la gent no acabi dient, escolta, m'ho trec, em forro, i ja està. És que...
2: O sigui...
1: Feia casuística, eh?
2: Sí, és una casuística, i que segur que hi ha moltes d'aquestes. També hi ha el fet de que a la ciutat de Barcelona, de mitjana, es paga de lloguer al mes més de 1.000, gairebé 1.200 euros. Jo crec que moltíssima gent posa els pisos a lloguer, bàsicament, perquè això s'ha entès i s'ha permès també legislativament que això sigui un negoci, un resort de negoci per a algunes persones. Que hi ha algunes que ho faran amb totes les garanties i ho faran de la millor manera possible i protegint els seus inquilins. Moltíssimes, segur que sí. Tampoc a mi em sembla que ens haguem de com rasgar les vestidures molt per posant el focus amb els propietaris, perquè els propietaris utilitzen l'habitatge com un actiu financer. El que vol dir que si ho fan és perquè els hi surt de compte, dic jo.
1: No, és una inversió de patrimoni per si li pots donar els teus fills en el futur.
2: No, però és que si li pots donar els teus fills en el futur, això és una de les casuístiques que contempla la llei, que si els teus fills la necessiten, tu pots utilitzar aquesta vivenda pels teus fills.
1: Però llavors que una part sigui perquè paguen hipoteca i l'altra part la paga un llogater mentre aquest procés es produeix... Et paga una cosa que a la llarga serà un patrimoni que ni tu per separat ni ell per separat podríeu tenir
2: aquest
1: pis, no?
2: Però estem d'acord amb que...
1: A la llarga tens un guany patrimonial.
2: I que ha estat un negoci molt rendible per moltíssimes persones el fet d'utilitzar els pisos que tenien, posar-los a lloguer, obtenir rendes immobiliàries que en ciutats com Barcelona no són petites precisament les que obtens mensualment, i que si això es fa és perquè hi ha gent que ho percep com a negoci.
1: Però llavors, en aquest cas estaria d'acord, que és el que buscava en aquest debat, de dir, no es pot tractar tots els casos per igual, ni molt menys.
2: No, clar.
1: Llavors hi ha una part de protecció, perquè si retires tot el petit propietari del mercat, això sí que s'enfonsa. Llavors tractar igual un fons voltor que un petit propietari, jo crec que és el gran error, perquè hi ha una cosa. Ara tot el que s'està fent és per regular el preu del lloguer. Això portarà a uns llogaters VIP. Els càstings de llogaters seran al·lucinants. És a dir, no s'està obrint la porta a que més gent tingui accés. S'està fent que els propietaris escollin llogaters élite. Per tant, això perjudicarà molt més...
2: Si hi haguessin contractes indefinits, no haurien de ser los juegos de la marca de 5 anys.
1: I ara és la segona cosa. És a dir, si l'estat del benestar el pagués l'estat i no el privat, tot això no passaria. És que aquí la derivada que s'està fent ara és, com que no hi ha habitatge, el dèficit d'habitatge, en lloc de pagar-lo l'estat, el pagarà qui tingui un habitatge.
2: Home, però què vol dir? Home, els quan paguen els llogaters que cada mes transfereixen rendes...
1: No, quan tu li dius...

0: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
1: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
2: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
3: No? I que incluïa això i tot lo contrari. És a dir, era un tràgala...
4: Que era tot lo contrari.
3: Pues no defensar el petit llogater de les ocupacions.
4: El petit propietari.
3: Petit propietari de les ocupacions.
4: Que quin percentatge representen tenint en compte amb la crisi i l'emergència habitacional que vivim. I què vol dir no defensar de les ocupacions?
3: Molt alt. Bueno, que si tu no pots fer fora algú que ha decidit amb tot el morro no pagar...
4: Però si aquí el focus del debat era si una persona... que és propietària, es queda sense ingressar unes rendes de lloguer perquè el llogater que té no pot pagar. Llavors es planteja un mecanisme de compensacions i això estava inclòs en el decret que es va debatre a principis d'any. Llavors això, aquesta casuística desapareixia i juntament amb el PP i Vox ho va tombar també.
5: Del paper a la realitat, jo crec que dista molt. És a dir, i obriu el meló ara de les ocupacions. I quantes persones, perquè... n'hi han patit que tenien el pis llogat, ocupat, i no han rebut renda, i han hagut de fer, doncs, buscar advocat, fer fora aquestes persones, que no ha estat fàcil. És a dir, que clar, és que si comencem a parlar de cada cas, és tot molt complicat. I jo crec també que estem posant el focus d'una manera equivocada quan posem el focus amb el petit propietari. És a dir, crec que és una manera totalment errònia. És com dir... No, és que el problema que tenim de l'habitatge és pel petit propietari, o el problema que tenim de l'habitatge és pels pisos turístics. No. És a dir, l'Estat, en el seu conjunt, no ha fet bé les coses. Jordi, tu deies, és que si ens creiem que l'habitatge és un dret... No, és que ens ho van dir, doncs, que nosaltres érem ben petits o no havíem nascut, que l'habitatge era un dret. És que no venim a descobrir res. Aleshores, què hem fet malament durant dècades... per no garantir l'accés a l'habitatge.
4: Entendre'l com a tu financer.
5: Per arribar a una situació en què a Barcelona has de viure llogant una habitació. No pots tenir un pis. Aleshores, realment és una situació que dius, home, i per aconseguir una habitació realment, mínimament digne, a uns preus dignes...
6: I quan doncs càsting que hi ha...
5: Clar, és que aquí sí que fan càstings. Anem a mirar-ho. És a dir, el mercat és completament salvatge. Però a mi no em sembla que tu comprar una propietat per tenir una seguretat en un futur sigui una utilització d'un actiu financer. Perquè aleshores què criticarem? És a dir, aquell que té que precisament es compra un pis per donar una seguretat als fills? Doncs, home, jo... Ho deia abans de començar, Laura, sort, perquè com a mínim sé que els meus fills, quan jo acabi de pagar aquest pis, tenim una petita propietat. Clar. I no acabaran sense sostre, perquè mireu, si anem a Sense Sostre, l'entitat de Sense Sostre, veuríem també... Perdona?
4: Arrels.
5: Veuríem moltes persones que diríem, com ha acabat el carrer? Jo... porto temps observant i dic, no ho sé, jo quan havia passejat per Nova York fa 20 anys veia molta gent al carrer, sí, veia molta gent i realment se't trenca el cor. Però és que aquí vas a Barcelona i veus gent dormint al carrer. A Mataró, que és la meva ciutat, gent dormint al carrer. I dius, doncs alguna cosa estem fent malament perquè hi hagi gent dormint al carrer, perquè haguem de llogar habitacions. Aleshores, jo crec que el focus hem d'obrir una mica l'espectre de quina és la problemàtica.
6: Jo crec que hi ha un problema de fons, i és que a vegades la societat va per un camí i les lleis van per un altre. És a dir, possiblement podem tenir o pensar o desitjar unes lleis molt, molt progressives, diguéssim, respecte al tema de la vivenda, quan realment la idiosincràsia catalana, espanyola, té en sus arrels unes coses molt complicades, com el tema de la propietat. O sea, per molt de temps ens va dir que hauríem de vivir de propietat, no? Que la idea aquesta de tenir un parc d'habitatge accessible era una tonteria. Vam remodelar Barcelona per els Jocs del 92 i a ningú se li va ocorrir de deixar una gran part de tota la Vila Olímpica, diguéssim, per habitatge públic. Con lo qual jo crec que quan parlem del petit propietari, que no se li ha de demonitzar, evidentment, però estem parlant també d'una idiosincràsia molt definida que pensa o que podria, diguéssim, d'alguna manera verbalitzar el que diu Jordi, de encontrar o trobar en aquesta segona residència, per exemple, que també seria un altre tema, és a dir, com

0: Cataluña, la existencia o el desecho de tener una segunda residencia era visto como una muestra de éxito profesional o como de éxito económico, no sé qué. Entonces, lluitar con todas, lluitar o modificar o conciliar todas estas dinámicas que para años han estado, digamos, en nuestro imaginario, la emergencia de lo que se está viviendo, yo creo que también es un reto. De ahí que yo creo que las mesuras no deben ser no más unas mesuras, sino que también deben tener un relato respecto a la vivienda en España o en Cataluña, ¿no? O sea, que volem que sigui l'habitatge ara. Quan parlem de que és un dret, això què vol dir? Això com es concreta?
1: Jo estic molt d'acord amb el Camilo, però és que a més és pitjor encara, perquè sí que es va planificar habitatge de protecció oficial. La història és que es va estar desmantellant tot aquest parc, perquè en un moment determinat es va considerar que la seva qualificació no havia de ser de per vida i que en un moment determinat podria entrar al mercat lliure, i això ha passat amb diferents governs de diferents colors. No té cap tipus de sentit, cap mena de sentit, però és que ja estava planificat l'habitatge de protecció oficial. De fet, si no s'hagués desmantellat aquest parc d'habitatge, seríem un dels països que més en tindria de tota Europa.
2: Estic super d'acord amb tu.
1: Això no té cap sentit, i això em sembla que, bueno, és que és molt difícil no estar d'acord amb això, perquè és molt boig.
3: Per fi estem d'acord.
1: Moltes vegades estem molt d'acord amb moltes coses. I després, que només una cosa sobre el que es comentava de posar el focus sobre el petit propietari que compra un pis i que el deixa d'herència per la seva filla o el seu fill. És que, de veritat, a mi em costa, crec que no he ubicat mai cap discurs del moviment per l'habitatge que apunti contra aquestes persones. El que s'apunta és contra els propietaris que cometen pràctiques especulatives, que incompleixen la normativa, que salten els topalls de lloguer perquè posen el pis al mercat de lloguer per temporada o al lloguer d'habitacions. És a dir, el problema, el focus, no està en que una persona pugui tenir un pis i el deixi la seva filla o el seu fill, que a més, fins i tot si el té de lloguer, existeix una clàusula que els hi permetria si fos una qüestió de necessitat. Aquest no és el focus de debat, ni ningú està apuntant contra aquesta persona. Em sembla que és una miqueta com poc realista del que està apuntant el moviment per l'habitatge, que és, hi ha propietaris que fan perfectament de propietaris, i hi ha propietaris que incompleixen la normativa, i hi ha propietaris que especulen. Són aquests el problema i contra aquests els que s'ha d'actuar.
0: Bueno, però és a dir, no, estic d'acord amb tu, però per exemple, lo diré d'una manera molt crua, però és a dir, si tu ets un propietari al que arriba una família amb nens, només tens un pis, arriba una família amb nens, tu t'ho pensaràs dues vegades, i és lícit que tu vulguis pensar. No, ja sé que és molt cru, però quan jo li parlava del càsting, és que crec que hem arribat a un punt donde la cosa és tan salvatge i tan cínica que la gent pensa això. Estic o t'ho dic des del punt de vista d'un immigrant. A mi em van negar pisos per ser colombià quan vaig arribar aquí. I és a dir, i jo vaig posar, entonces, bueno, a mi en un cas específic ja vaig confessar que era un periodista i vaig intentar averiguar què era el que havia passat, i em va explicar, mira, és que he tenit moltes males experiències. M'han deixat el piso, bueno, la història que te podràs imaginar que sonaria a llegenda urbana, però que és veritat. Okay. Entonces, és veritat que no és atacar al petit propietari, però és intentar també posar-se en les sabates d'alguna manera d'aquest tipus de tipologies, que ja sé que poden ser molt, molt exagerades, que poden ser molt de totes les coses, però és veritat, sí, en un sentit de una forma, jo entenc que una formació de dretes d'alguna manera intenti assegurar o apel·lar a un votant o a una persona que li votarà donant aquestes mínimes garanties. Se m'ocorren idees que alguna va posar de fet Ada Colau sobre la taula que van funcionar, i és el tema de que l'Ajuntament d'alguna manera te assegurés que recibiries els seus diners.
1: Es va tombar això en el decret que es va proposar inicialment.
0: O sea, però que hi ha idees des de l'esquerra que podrien anar, diguéssim, a intentar ajudar a donar aquestes garanties. No m'estic referent a ningú tipus de privilegi, però hi ha tipus de garanties que al mateix temps estan servint per donar resposta social d'alguna manera a aquestes persones.
1: I depèn també de com entenguem el fet de tenir aquest privilegi, que és tenir una propietat i poder-la posar a lloguer, que és un privilegi bàsicament perquè tenim una societat que funciona a dues velocitats, i el vector diferencial és el fet de tenir o no la disposició d'un habitatge. Però hi ha moltíssimes famílies, estic convençuda, molts propietaris que tindran un pis i el posaran a lloguer, que el que prioritzaran és justament, perquè estimen les ciutats o els pobles on viuen, el que prioritzaran és que hi hagi famílies que puguin fer el seu projecte de vida estable en els seus pisos, i no una inversió i posar persones que en un moment determinat marxaran i que les faran fora. O sigui, jo crec que no és sempre... O sigui, que el perfil que tu perfiles, valgui la redundància, de propietari, jo estic convençuda que hi haurà molts propietaris que no hi seran d'acord, i que el que voldran justament és que hi hagi famílies o hi hagi persones que puguin desenvolupar els seus projectes de vida en els seus pisos, perquè volen que aquests pisos estiguin cuidats, ben tractats, que hi hagi un sentiment de comunitat en les zones on viuen.
2: Sí, sí,
1: vull
2: sí.
1: dir que això també...
0: El meu,
1: el primer
0: que l'envio recordo. Una cosa molt
3: bàsica. Sí, vinga.
0: Jo crec que també hi ha un problema aquí, i és el tema de com veiem aquest problema des d'una perspectiva catalana i no pas d'una perspectiva madrilenya. És a dir, a Catalunya portem quasi 15 anys parlant del tema de la vivenda i jo crec que una sensibilització dins dels llogaters i dins dels propietaris molt més gran que la de la resta d'Espanya. Jo crec que aquest 15M2 que havies dut, Jordi, que abans havia, que jo havies vist abans, jo crec que és diferent, perquè crec que és la primera vegada que és un problema tangible, no és la democràcia real ja, que és una cosa molt més vaporosa on la gent es veu més, diguéssim, vinculada i que jo crec que per ell pot sonar molt nou. O sigui, no està, a Madrid no hi ha el moviment social que hi ha aquí respecte a la vivenda. Jo crec que és molt diferent també la discussió.
3: També és sorprenent, i ho dèiem aquests dies, no?, que tot això hagi passat pel cas d'aquesta dona i que com que ha passat a Madrid i ara s'està trobant tota aquesta gent a la Porta del Sol, tot això sembla que hagi esclatat. No sé si no estiguéssim a uns mesos vista de les eleccions, creieu que tot això ara hagués passat el mateix que ha passat o hauria passat d'una altra manera o era inevitable que passés això?
1: Jo crec que... Jo crec que
3: tu mateixa.
1: Jo crec que sempre hi ha un símbol, no? Moltes vegades hi ha un tret diferencial que genera una espurna que activa moltíssim la mobilització social, mediàtica, i també obliga a fer moviments per part dels partits polítics i per part de les institucions. A mi... Em va sorprendre negativament, t'he de dir, que en la mateixa setmana... Em sembla perfecte que poséssim el focus molt en el cas de la Mari Carmen, perquè és un cas molt dur, molt dolorós. A més, vam veure totes les imatges i és absolutament impossible que qualsevol persona amb un mínim d'humanitat no se li trenqués el cor quan veia aquesta dona sent desnonada de casa seva, que portava 170 anys pagant-la, i a més amb una camilla. Vull dir, era com tot distòpic, tot un símbol de tot el que està malament, no? Però al marge d'això, i a mi em sembla perfecte que en parlem molt de la Mari Carmen, a mi em va semblar una mica dolorós que hi hagués molts mitjans de comunicació que aquella mateixa setmana que havíem tingut el cas de l'Olga, que era una dona que s'havia suïcidat mesos després del seu desnonament i que feia molt de temps que estava en una situació de molta vulnerabilitat i que cap administració i ningú li havia donat suport amb això o com a mínim no havien resolt la seva situació, o que aquell mateix dia hi havia hagut un altre cas d'un altre desnonament aquí a Barcelona, no? Jo crec que va ser estrany que es passés tan per alt aquestes dues situacions i que es posés tan al focus amb la Mari Carmen, que em sembla bé perquè penso que sempre ha d'haver-hi un símbol. N'hem tingut diversos i en aquest cas doncs tenim el de la Mari Carmen. M'agradaria també, tenint en compte que a més Catalunya és la comunitat autònoma que més desnonaments es produeixen, no?, i que tenim una crisi i una emergència habitacional galopant, doncs que la mateixa cobertura que hem tingut amb la Mari Carmen es tingués en tots els casos per pressionar institucions d'allà i d'aquí.
3: Pedro Sánchez acaba de parlar des de Barcelona, des d'aquest acte dels Premis de Vanguardia. Allà hi tenim la Mar Poyat. Omar, bona nit.
4: Hola, bona nit.
3: Què diu Pedro Sánchez? Ha parlat sobre l'habitatge, també?
4: Sí, ha sigut el seu al·legat final en aquest discurs que ha fet per tancar aquesta gala de Premis Vanguardia. El que ha fet Pedro Sánchez és una crida a la resta de forces polítiques perquè li donin suport per tirar endavant aquest decret de l'habitatge que demà anirà al Consell de Ministres. Un decret que a hores d'ara els partits de l'oposició i també els seus socis de govern veuen insuficient. El president del govern espanyol demana a totes les forces polítiques un últim esforç. L'escoltem.
5: Y ahora pido a todas las fuerzas parlamentarias que hagamos ese último esfuerzo para sacarlo adelante en el Congreso de los Diputados. Con altura de miras, con sentido de Estado y con responsabilidad. Porque detrás de cada medida hay algo mucho más importante que cualquier cálculo político. Por legítimo que sea, hay personas, hay hogares y hay vidas.
4: Un tema en el de l'habitatge, sí, que de fet ha estat força present en aquesta gala i ha sigut una forma curiosa. Un dels premis que han entregat avui, un ha sigut per la cantant Amaia, que s'ha endut el Premi Revelació. En aquesta gala de premis no es fan discursos d'agraïment, tan sols el fa el del Premi a l'Excel·lència, que ha sigut per Isidre Fainé. Llavors el que van fent és els premiats els van cridant a l'escenari, pugen i hi ha les autoritats, una d'elles Pedro Sánchez, i llavors els entreguen el premi i es fan la foto. Bé, a Maya l'hem vist que pujava a l'escenari, sí, amb una cartolina vermella sota el braç. Doncs a l'hora de que Pedro Sánchez li entregués el premi, ella ha agafat, ha girat aquesta cartolina i li ha entregat a Pedro Sánchez. En aquesta cartolina hi havia escrit Decreto Mari Carmen, i quan s'han fet aquesta foto, doncs Amaya duia el premi La Vanguardia i Pedro Sánchez duia el cartellet amb Decreto Mari Carmen.
3: Doncs aquesta entrega de Amaya Romero, d'aquest cartronet, no? Per una bandera vermell, per l'altra banda és un full blanc amb aquestes lletres negres on hi diu això de Decreto Mari Carmen. Pedro Sánchez, no?, que s'ha quedat una mica subjectant-lo a les mans, no?, mentre
4: sí, no feia
3: la,
4: què fer,
3: la foto.
4: No sabia gaire què fer.
3: Doncs,
4: sí, però l'ha ensenyat, no l'ha amagat, no l'ha amagat.
3: Gràcies, Marc, que vagi bé, bona nit.
4: Bona nit.
3: Doncs això és el que ha dit Pedro Sánchez. Volíeu afegir alguna cosa més sobre el que estava dient la Laura fa uns moments? Sobre... No, eh? Camilo.
0: No, que s'ha dit que hi ha una dita molt coneguda, que és que si no llueve a la Cibeles no llueve en Espanya. És a dir, ho dic des de l'òptica d'una persona que treballa per un mitjà nacional des de Catalunya, és evident que costa molt que un discurs que no sigui netament madrileño, que no sigui, diguem, percebut per una élite madrileña o per una audiència madrileña, d'alguna manera pugui entrar en l'agenda d'una manera tan ràpida. O sea, el munt de suïcidis que hem tingut a Catalunya per desnonament o per temes relacionats amb l'habitatge són molts. Sí, crec que és veritat que en el cas de la Mari Carmen hi ha una plasticitat especial. És a dir, que malgrat que sigui no és un desahuci més, sinó que és una cosa on es reuneix tot i el personatge és molt... Ja sé que sonarà molt cru també, però és fotogènic, és a dir, i a banda jo crec que ha hagut una cosa molt curiosa, i és la seva intenció de fer pública la seva història i de ser oberta als mitjans, o de tenir una, no sé si és el sindicat de jugadors estigui per darrere, que és molt possible que ho esté, però que han trobat un personatge que és molt fàcil de vendre i que jo crec que arriba a tothom, és a dir, independentment de que sigui una senyora major, jo crec que és un personatge que logra arribar a tothom.
3: Tenim una informació també d'última hora, ho estan traient alguns mitjans com per exemple El País, el diari Oponés, l'ABC, que diuen que Urbagestión, que és l'empresa propietària del pis precisament de la Mari Carmen, hauria arribat a un acord amb els seus representants perquè pogués tornar a casa seva. Recordem que divendres ja van fer un comunicat dient que s'oferien doncs, a entrar dins d'aquest acord d'habitatge que promou l'Ajuntament de Madrid. Avui tenien una mediació i sembla ser, pel que diuen això, com dèiem, alguns mitjans de comunicació a aquesta hora, que Urbagestión sí que hauria arribat a un acord tant amb l'advocada com amb els familiars de la Mari Carmen i amb l'empresa municipal d'habitatge de Madrid perquè pugui tornar a casa seva. És a dir, se li havien buscat altres opcions, com per exemple que anés a una residència, això evidentment ho havia rebutjat. Ara sembla que sí, que hi hauria aquest acord. Falta, però, com diuen aquests mitjans, que la mateixa Mari Carmen sigui qui aprovi doncs, aquest acord o no. S'haurien fixat doncs, unes condicions de lloguer que fossin assequibles per ella, però de moment veig que no es parla de concrecions sobre quin seria aquest preu que s'hauria fixat. Recordem que la Mari Carmen cobrava una pensió que, si no recordo malament, no arribava als 1.400 euros. Al principi el preu que se li volia establir era de 2.600, després es va rebaixar a 1.500, si no m'equivoco. Tornava a ser doncs, un preu, evidentment, que ella no hi podia fer front. No sabem, ja et dic, quines són les condicions que s'haurien establert ara, però sembla que es podria haver arribat a aquest acord. Veurem què és el que passa aquestes properes hores, si es concreta o no que realment s'ha arribat a un acord. Falta un minut per arribar a 9:45 de la nit. Deixeu-me que passi una última vegada per l'Avinguda Diagonal de Barcelona per saber com està aquesta concentració a l'entrada de Barcelona. Víctor Massip, bona nit de nou.
2: Hola, bona nit. Doncs la Diagonal continua tallada en els dos sentits i, de fet, la manifestació ha anat creixent. Cada pocs minuts alguns manifestants intenten arrencar les tanques del perímetre de seguretat dels Mossos i el que volen és entrar al Palau de Congressos. Han aconseguit trencar part del cordó, però de moment no han pogut arribar a les portes. Darrere hi ha desplegades una vintena de furgonetes dels Mossos i, de fet, ara fa dos minuts han arribat los reforços i los agents antiavalots doncs, porten els cascs posats i les porres a les mans.
3: Per tant, la situació una mica que és la que hi havia en l'última connexió que hem fet, ha crescut aquesta tensió. Víctor, la gent més o menys queda la mateixa que hi havia o ha anat marxant?
2: La gent és exactament la mateixa que hi havia. De fet, han anat retrocedint una mica perquè el seu objectiu era quedar-se a la porta del Palau de Congressos per a fer pressió des d'allí i han anat traient totes les valles i, doncs, a mesura que van traient valles, van avançant també.
3: Víctor, gràcies. Qualsevol cosa ens avises. Fins ara.
2: Fins ara.
3: Pràcticament 3:15, fem una pausa i ara tornem.
6: RAC 1. La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
7: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
6: Entrades a auditori.cat.
8: Sabem que només necessites un bolígraf i un paper per donar forma a les teves idees. I després? Cafè, taules, cadires, llums, impressores, més cafè, tinta, papers, carpetes. Mundo Office, més de 30.000 productes de material d'oficina, mobiliari i solucions per al teu espai de treball, en estoc i amb entrega ràpida. Troba'ls a mundooffice.es.
9: Arriba la 114a edició del CHIO Barcelona.
10: De l'1 al 4 d'octubre, el Reial Club de Polo acull la final de la Lliga de Nacions Longines amb els millors genets, amazones i cavalls del món.
9: Gaudeix del Polo Park by Calvet, el gran espai familiar amb gastronomia, música, exhibicions equestres i activitats infantils.
10: Patrocinat per La Vanguardia.
11: L'aplicació de RAC1 ara actualitzada.
12: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
11: Escolta'ns al cotxe amb l'aplicació connectada Android Auto i a Apple CarPlay.
12: Tots els podcasts de RAC1.
11: Desa i endreça les teves preferències i escolta el que vols quan ho vols.
12: Noves funcionalitats premium.
11: Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
12: Fàcil, intuïtiva i renovada.
11: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
13: RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
3: 9:47, canviem totalment de qüestió, perquè no sé si aquest cap de setmana heu anat al cinema o no, aquesta febre per La Bola Negra. La Imma no, Jordi, fa pinta que no.
14: No, pensava que parlés d'una altra cosa aquest cap de setmana, que et faré enveja. No ve el cas, ja parlarem.
15: No, ara no deixis així anar.
14: Era una cosa que teníem... Crec que tu també estàs a l'expectativa aquest cap de setmana de ser...
3: Ah, sí, però no, però al final no.
14: Al final no.
3: Laura, tu has anat a veure La Bola Negra? Sí. I Camilo? No, que tu estaves de vacances, no has tingut temps. Doncs ha estat un autèntic fenomen el que ha passat amb aquesta pel·lícula, La Bola Negra dels Javis, que divendres es va estrenar als cinemes.
16: T'has presentat socio en el casino i t'han echado Bola Negra. ¿Y eso por qué?
17: Bola Negra.
18: Bola Negra.
19: Bola Negra.
20: ¿Por qué t'han echado la Bola Negra?
21: ¿Qué t'han dicho?
22: Que soy homosexual.
23: ¿Y lo eres?
24: El corazón de un maricón es un océano lleno de secretos.
3: Doncs la pel·lícula ha generat moltíssimes expectatives. Això s'ha traduït en molt bones xifres a les sales de cinema. La Bola Negra, que ha acumulat més de 610.000 espectadors i ha recaptat 4,7 milions d'euros. I precisament per parlar de l'èxit, de la repercussió i del futur també de la pel·lícula, podem parlar aquesta hora, el no ho sé, amb el director d'Arc de La Bola Negra, que és el Roger Vallès. Roger, com estàs? Bona nit.
25: Hola, bona nit. Molt content d'estar aquí.
3: Com ha anat l'emoció d'aquest primer cap de setmana? Perquè, clar, vosaltres fa molt de temps que hi esteu treballant, segurament la deus haver vist més d'una vegada, heu anat a festival, sabeu la reacció, però, clar, la presentació davant del públic en general, m'imagino que és un moment també de nervis, no?
25: Sí, absolutament, perquè, clar, tu l'has acostumat, l'has estat veient quasi des d'un nivell tècnic, després l'has pogut veure i mai podràs ser un espectador, però en el moment que és del món... És molt, molt, molt emocionant. Estàs ensenyant una cosa que has guardat i ara és de tothom i camina sol.
3: Has rebut molts missatges aquests dies, amics, família, coneguts...
25: Increïble, com una espècie d'aniversari i Nadal a la vegada. moltíssima gent.
3: Ara ho dèiem, que tu, Roger, ets el director d'art de La Bola Negra. Clar, hi ha molta gent que potser dirà... Què vol dir això exactament? En què consisteix la teva feina en una pel·lícula com aquesta?
25: M'ha passat amb molts sopars haver-ho d'explicar a la meva família, a membres de la família. Mira, la direcció d'art, bàsicament, el que jo m'ocupo és de la part de crear l'univers més o menys que podríem dir tangible de la pel·lícula, o sigui, deixant de banda la llum i la música i el guió, aquests llocs on passa la pel·lícula des del més gran, diríem, l'univers fictici, on està passant fins al més petit, el que els... actors i les actrius porten a les mans.
3: Sí.
25: Jo m'ocupo d'això, dels colors, de les textures, dels decorats, en fi. Com pensa en un escenògraf teatral, però amb la profunditat extra, diríem, de capes i de nivells d'una pel·lícula.
3: Clar, en una pel·lícula com aquesta, generalment, però m'imagino que deus tenir també un equip força gran, no? Perquè és una feinada, això.
25: I tant, tinc un equip meravellós, el que em dec. A més, és un equip que portem molt de temps treballant junts. Hem fet moltes coses. La que ha sigut la decoradora de la Bola Negra havia sigut la meva meritoria fa molts anys, la Judit Ferrer. Som un equip que hem crescut junts i les hem vist de tots colors. I sí, són bastants, més els que van flotant segons el projecte. Però sí, és un esforç conjunt on tothom posa el seu cor i la seva ànima per tirar-ho endavant.
3: Clar, a més, aquesta pel·lícula té una particularitat. No farem spoilers, però això ja s'ha explicat, que intercala tres històries diferents, no?, en moments diferents, una l'any 32, una el 36 i una el 2017. Això m'imagino que també deu haver estat un repte gran, no?
25: Sí, perquè clar, com a, si tu has d'intentar un univers que se sostingui, no?, que estigui, que tingui cert arrelament, que quan li arribi la càmera doni la sensació que allò existia ja abans i que quan se'n vagi la càmera seguirà existint, nosaltres el que hem fet és tot i intentar no buscar tres universos diferents i posar-los dins del mateix sac, sinó cosir-los entre si. Primer treballant per capes, tots iguals, sigui des de les referències històriques que hem buscat arxiu i que hem hagut en certs moments com de calcar, a l'altra punta, diríem, anar a buscar referències artístiques, captar un sentiment, una sensació, i traduir-la al decorat, no? Mm-hmm. Llavors, fent-ho això per capes, des del context, la narrativa, on ha d'estar l'espectador en cada moment, i amb l'esforç en fotografia, amb la Gris Jordana, hem anat molt en compte d'això, de que les trames entre elles dialoguessin bé, i fins i tot hi ha moments a la pel·lícula on les tres trames, a nivell dels objectes i dels decorats, es fonen una mica, quasi a nivell simbòlic.
3: La Gris Jordana, directora de fotografia, també catalana, espectacular la fotografia també en aquesta pel·lícula. És realment un dels punts forts que segurament doncs, se'n parlarà molt també aquestes properes setmanes. Roger, sense que digui res que no es pugui dir, hi ha alguna època o alguna escena o alguna seqüència de la pel·lícula que t'hagi estat especialment complicada per algun motiu?
25: Mira, sí, una que dic quan no tenim molt de temps d'explayar-nos i no és molt tècnic, és el camerino del personatge de Penélope Cruz, de la Nené.
3: Sí.
25: És un lloc on es pot entendre molt bé quina és la nostra feina, des del disseny de producció, des de la direcció artística, des de la decoració, des de l'escenografia, perquè allà veiem com el decorat, diríem, té la biografia del personatge. Mm-hmm. De la mateixa manera que ella està intentant portar una mica de llum, una mica d'esperança al mig de la guerra, el decorat queda tenyit de tot això i el van fer d'una forma molt especial per aquest personatge i explica, apoya moltíssim el que estàs veient en el personatge de la Nené.
3: Clar, la Bola Negra, molts mitjans especialitzats li donen diverses nominacions als Oscars. Variety, per exemple, diu que podríeu estar nominats en 11 categories, entre elles també disseny de producció. No sé com es paeix això de que el teu nom comenci a sonar també a les travesses dels Oscars.
25: Doncs estàs una mica dissociat, portem una setmana, estem parlant entre nosaltres també, amb la Gris parlem molt, ens intentem donar suport perquè és com difícil explicar el que està passant, però intento no pensar-hi molt. Jo al final aquesta pel·lícula, quan me la van posar davant i em van avisar amb temps, sempre en sabien que jo acabava de ser pare i havíem de tenir, que m'havia d'organitzar la vida, i ells sabien que jo no podia dir que no, i jo també ho sabia, perquè no, la victòria per mi, hi va en sèrio, no és aquestes coses que es diuen així, és haver-la fet. Ja pensar que he posat aquest granet de sorra en tirar-la endavant, tot el que hem après, el viatge que ha sigut per nosaltres, i el que estic veient que remouen la gent, qualsevol persona que hagi tingut alguna boleta negra dins per qualsevol motiu, que hagi hagut de fingir, que s'hagi hagut d'amagar. A mi la meva boleta negra, amb el Javi Ambrosi deia que li passava sobre els ombros, a mi em surt just aquí a la boca, a l'estómac, de tant. Tothom que aquesta pel·lícula, quan la vegi, aquest nus se li faci una mica més petit, ja és una victòria tremenda, més enllà dels reconeixements. I haver-la fet amb família i amics, això també.
3: Clar, perquè tu els Fabis ja els coneixies, no? I havies treballat amb ells, oi?
25: Jo estic amb ells des de l'adaptació cinematogràfica de La Llamada. Uh-huh. Em vaig haver de saltar Veneno per un tema d'agendes, és l'única que no he fet. Sí que he fet amb ells les Paquites.
3: Messias, Paquita Salas...
25: Uh-huh. Exacte, la Gris va estar a Veneno i després a Messias ens vam trobar la Gris i jo i ja vam començar, diríem, aquesta forma de treballar i aquesta relació professional.
3: Mm. Com recordes allò el moment en què et diuen ei, Roger, vols tornar a treballar amb nosaltres? Mira, aquest és el projecte. Com va ser això?
25: Doncs em van demanar fer un zoom i estaven els dos, que sempre estan els dos. El que passa és que normalment quan fas un zoom amb els dos apareix un, després apareix l'altre i tal, i estaven els dos sentats,
3: sí.
25: Una mica com en plan hem de parlar. I em van explicar el projecte atropelladament, com sempre fan, des de l'entusiasme absolut i des d'estar-lo ja vivint, se l'estaven rodant a sobres, podria dir, però el mateix que amb La Llamada, a la sortida del teatre, em van convidar al teatre a veure-la, quan estaven preparant l'adaptació cinematogràfica, i quan jo me n'anava, estaven al carrer i plovia, i estàvem en paraigües, en plan, què t'ha agradat? Com ho veus, això, no? Llavors, ell sempre... Jo vaig pensar, quan me la van oferir aquesta, vaig pensar, ostres, podrien tenir ara mateix, podrien tenir qui volguessin per fer això. I estan comptant amb tu. Aquesta pel·lícula ja comença amb aquesta pell i així l'hem acabat, vull dir, fent-la amb les mans, amb el cor.
3: Mm-hmm. Ara què? Perquè, clar, això ja ho veu acabar fa un temps. No sé si estàs treballant en algun altre projecte o t'has pres un temps de descans, Roger.
25: Jo ara vaig valorant coses, però amb la meva parella és de vestuari, llavors és un altre departament, no va estar a la bola, però va fer-se tota la bola darrere nostra, quasi hauria de tenir crèdits fins i tot, les famílies que van estar darrere de suportar la bola i que poguéssim estar, diríem, amb el cap on havia d'estar, no? Però el més important d'això és que la...
3: Ui, vaja, hem tingut un problema amb la connexió del Roger Vallès, però vaja, ho hem d'anar deixant aquí. És el director d'art de La Bola Negra. Volíem parlar amb ell perquè és una de les categories, la que dirigeix ell precisament, que també sona que podria ser una d'aquestes nominacions als Oscars. Per tant, veurem molt de talent i també talent català. Ell feia molta referència a la Gris Jordana, que és la directora de fotografia d'aquesta pel·lícula, realment espectacular també de La Bola Negra dels Javis. Si no l'heu vist, doncs encara teniu diverses oportunitats per fer-ho. Ho hem d'anar deixant aquí. Laura Aznar, Camilo Vaquero, Jordi Cominal i Malucas, gràcies una setmana més. Que vagi bé. Fins dijous.
17: Moltíssimes gràcies.
3: Fem una pausa i actualitzem la informació.
18: No ho sé, amb Anna Ballonesta.
19: Jefe, què li passa? Doncs que té l'app MiBP.
20: Amb l'app MiBP al Mi et surt sol. Els meus avantatges, els meus regals, els meus descomptes, com els que aconsegueixes cada cop que omplis el dipòsit a BP. Aquest cap de setmana estalvia 10 cèntims per litre amb tots els carburants i 15 cèntims amb BP Ultimate. Consulta condicions a mibp.es.
21: Dalí Boulevard Cibernètic ja ha obert les seves portes. El passeig immersiu surrealista s'ha instal·lat al cor de Barcelona amb un recorregut de 1.200 metres quadrats amb peces úniques de col·lecció. Realitat virtual en format metavers, una espectacular sala immersiva i sales interactives. Dalí Boulevard Cibernètic al Passeig de Gràcia. Venda d'entrades a daliboulevard.com.
22: La Fundació Metalquímia i la Fundació Lluita contra les Infeccions presenten...
23: Mare Mundi, un concert solidari en favor de la recerca contra l'Alzheimer i l'envelliment.
22: Amb la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda, Samantha, Arjau i la Polifònica de Porreig.
23: Dimarts, 13 d'octubre, a l'Auditori de Barcelona.
26: Descobreix Alemany, una mel per a cada moment a Gourmet La Vanguardia. Una selecció gastronòmica amb mel crua i quatre varietats mel luxe. Safrà, bitxut, tematge i tòfona. Acompanyades de formatges, pans premium i una ampolla de colet aniversari Brut Natur. Tot per només 59 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Jolong.
0: RAC1 i Filmax us conviden al cinema. Veniu a la preestrena d'Escape Room 2, que arriba als cinemes el 9 d'octubre.
1: Descobrireu la nova situació límit a la que s'enfronten l'Edu, la Marina, la Vicky i el Rai. Tots quatre es retroben en un antic parc d'atraccions i amb un missatge inquietantment familiar.
2: Teniu 60 minuts per sortir d'aquí o morireu.
0: Si voleu optar a una entrada doble per la preestrena de Escape Room 2 el dimarts 6 d'octubre a Barcelona, Lleida, Girona o Tarragona, ompliu el formulari que trobareu a rac1.cat.
4: Les seves entrades, sisplau.
5: És que nosaltres estem convidats.
0: Aquest mes, veniu a la preestrena de Escape Room 2 amb RAC1. Tots som 1.
18: No ho sé, amb Anna Ballonesta.
3: Les 10 en punt. Actualitzem la informació. Pep Tormos, bona nit.
7: Bona nit.
3: Què és el més destacat a aquesta hora?
7: Doncs que Protecció Civil enviarà en els propers minuts un SOS per les fortes pluges a partir d'aquesta nit. Ara bé, no tancarà escoles ni restringeix la mobilitat. Es limita a demanar prudència davant un episodi de pluges que pot arribar a fer mal. Hi ha 8 comarques afectades per un avís vermell. Són el Barcelonès, el Baix Llobregat, l'Alt Penedès, el Garraf, el Vallès Occidental, el Vallès Oriental, el Maresme i la Selva. La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, explicava ara fa uns minuts.
17: El que demanem no és que es limitin totalment les activitats ni que es limiti la mobilitat totalment, sinó que el que demanem és aquesta prudència, aquesta precaució, sobretot que tothom estigui molt amatent de quina és la situació meteorològica, com estem dient, poden haver-hi punts que plogui molt, poden haver-hi punts que no plogui gent.
7: A banda d'aquestes 8 comarques amb avís vermell, també n'hi ha 29 més amb nivell taronja o groc.
3: Doncs sapiguem quina és la previsió del temps. Martí Oliveres, bona nit.
27: Bona nit.
3: Quan ha de començar el plat fort de tot aquest episodi?
27: Doncs mira, de matinada les comarques de la costa i del prelitoral, sobretot entre Barcelona i Tarragona, i després també s'hi afegiran al llarg del matí al migdia les comarques gironines. Atenció a aquest tram central des del Penedès, Garraf, fins l'àrea del Montseny, Guilleries, tant zones de costa com més interiors. Per això també expliquem aquestes zones de muntanya, perquè podria acabar plovent amb molta intensitat. Són les comarques avisades amb aquest perill més alt d'acumular 40 litres per metre quadrat en mitja hora i fins a més de 90 litres per metre quadrat en 3 hores en altres punts del país, sobretot a prop de la costa, prelitoral, però també cap a la Catalunya central i Girona. Per tant, dia per anar amb compte i pendent sobretot del cel.
3: Doncs insistim que en els propers minuts es podria enviar aquesta SOS per les fortes pluges a partir d'aquesta nit. D'altra banda, Pep, d'aquí 12 hores comença aquest Consell de Ministres amb el decret d'habitatge sobre la taula.
7: Sí, a hores d'ara el més calent és a l'Aigüera. Pedro Sánchez no té els suports necessaris per tirar-lo endavant. En els últims minuts, Sumar, soci de govern, diu que el pacte encara no és a prop i demana la renovació automàtica dels contractes de lloguer. I a l'altra banda, Junts avisa el govern espanyol que l'esborrany del decret allunya un acord i assegura que el nou text deixa sense protecció els petits propietaris davant les ocupacions. L'última proposta de la Moncloa passa per una pròrroga de fins a 2 anys dels contractes de lloguer i eleva les rebaixes fiscals per als llogaters. Continua, això sí, la negociació sobre com incloure la prohibició de la compra d'habitatge per als fons voltors.
3: D'altra banda, fa una estona, el primer ministre de Groenlàndia, Jens Frederik Nielsen, ha recollit el Premi Internacional Vanguardia per la defensa de la sobirania i també per haver signat un acord de seguretat amb els Estats Units, un guardó que s'ha lliurat en una gala al Palau de Congressos de Catalunya. Allà hi ha la Mar Poyat. Omar, bon vespre.
28: Bon vespre. El primer ministre de Groenlàndia ocupa el càrrec des de l'any passat i el seu mandat ha coincidit amb una de les etapes amb més pressió internacional sobre l'illa. I Jens Frederik Nielsen ha destacat el pacte signat amb el govern de Donald Trump. Diu que és molt positiu. Premis també per a Maya, revelació en el món de la música, contrasta amb Joan Manuel Serrat, que s'ha endut el premi a la trajectòria, o Montserrat Cavaller, que ha rebut el guardó In Memoriam. Premis també per Noa Aigón, per la seva tasca de sensibilització de les malalties rares, Eloi Planas, de Fluidra, Sincrotron, Alba, el Mago Pop i Bird Life, Premi Sostenibilitat, i finalment Isidre Fainé, Premi Extraordinari per la seva trajectòria empresarial.
3: Gràcies, Mar, bona nit.
28: Bona nit.
3: I repassem els esports també amb l'Aleix Pariser. Com estàs? Bona nit.
29: Hola. També des dels Premis Vanguardia,
3: mira,
29: avui.
3: Espero que estiguis venint cap aquí, que d'aquí 25 minuts tens programa. Què teniu avui pel Tu Diràs, Aleix?
29: No, mira, farem la primera mitja hora del Tu Diràs des d'aquí, des del còctel que s'està fent després d'aquesta gala que ens ha resumit la Mar, doncs està fent un còctel amb tots els convidats, amb tots els premiats, amb les autoritats, i de 10:45 fins a les 11 farem mitja hora amb molts protagonistes. Intentarem parlar amb Joan Manuel Serrat, que és un gran seguidor del Barça, evidentment amb el director de La Vanguardia, Jordi Juan, el cap d'esports de La Vanguardia, Joan Jopallàs, el Mago Pop, que també li agrada molt al Barça, Santi Nolla, director de Mundo Deportivo, i a veure si trobem algun convidat més en aquest còctel que s'està servint aquí. I després, a partir de les 11, sí, ràpidament agafaré un taxi i em traslladaré cap a la ràdio per intentar fer la tertúlia amb Fernando Polo, David Bernabéu i Marc Guillén, i repassar l'actualitat, que avui passa per la pilota d'or i, evidentment, per les seleccions, pel partit d'Espanya demà contra Croàcia.
3: Doncs, sigui des d'on sigui, t'escoltem, Aleix, que vagi bé. Fins ara.
29: Fins ara.
3: 10:05, una pausa i de seguida arriba la Clara Caraltó amb les paraules i les coses.
4: RAC 1.
5: RAC més 1.
6: Aquest dimarts l'Eurolliga de bàsquet es juga a RAC més 1. A les 6, Dubai-Barça. Duel amb morbo pels blaugranes que s'enfronten a un vell conegut, Xavi Pasqual.
8: Un altre pla de Justin Somi, ara sí! Ara sí, Jas! Ara sí, Jas!
6: Viviu-lo en directe a l'app i al web de RAC 1 amb Dani Aguilar, Xavi Puig i els comentaris de Jordi Colomer. Aquest dimarts a les 6, Dubai-Barça de l'Eurolliga. El millor bàsquet d'Europa juga a RAC més 1.
5: RAC més 1.
4: Tots som
5: més
4: 1. Notícies, entrevistes, temes virals, podcast.
5: Tot ho trobaràs a rac1.cat.
4: El portal de RAC 1. RAC 1.
29: Hola, Rafinha, ¿qué tal?
9: Yo estaría muy contento de poder alargar un poco más mi contrato y, bueno, ojalá terminar mi carrera aquí sin tener que ir a otro sitio.
6: Tots els protagonistes de l'actualitat són cada nit a RAC 1.
29: Anthony Gordon. Saps algunes paraules en català?
10: No, molt bé.
29: Molt bé, sí.
10: Com va?
29: Com va, home?
10: Bon dia, bona nit, visca el Barça.
29: Visca el Barça.
6: A 10:45, tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
29: Nicolás Laprovítola ha estat l'home d'aquesta Supercopa. Estaves molt motivat, no?, per jugar contra el Barça també en aquesta final.
11: Sí, se notó?
29: Un poco, sí.
6: A RAC 1, tu ho diràs, la nit esportiva de Catalunya.
4: RAC 1, tots som un milió.
6: No ho sé, amb Anna Ballonesta.
3: Les 10:07.

0: sabeu que els dilluns aquí al 900 agrada començar la setmana parlant de literatura i per això doncs, ja tenim aquí a l'estudi de RAC1 la Clara Caraltó. Clara, com estàs? Bona nit.
1: Molt bé, bona nit.
0: Com cada dilluns ens portes una nova edició de Les Paraules i les Coses, no? Que a partir d'un objecte anem fent un repàs per obres literàries, autors... La setmana passada em va agradar molt amb el llapis perquè eren... les dèries, no?, d'alguns autors a l'hora d'escriure. I aquesta setmana, què ens portes?
1: Mira, ara ve pluja, i com que la calor no marxava, jo pensava, hem de parlar de les finestres.
0: Ah, mira.
1: Jo dic, jo no sé si l'Anna dorm encara amb les finestres obertes, no sé si és de...
0: No.
1: Sé si ets de... No, finestres tancades?
0: Ja sí.
1: No sé si ets d'aquestes que té sempre com la il·luminació de búnquer, saps allò? Cortines, persiana, o si ets de mirar obrim i si ens veuen, que ens vegin i...
0: Durant el dia...
1: Durant l'estiu. Quan has de...
0: Durant l'estiu, és que depèn. Saps, ara tenint una criatura petita, el tema del soroll i això molesta més, llavors intento tancar més tot.
1: I una altra pregunta. Si en algun moment obres les finestres perquè fa calor, sí, ets de les que es queda mirant què passa a l'altra banda?
0: Sí, moltes vegades.
1: Total.
0: Sí, tinc controlat que hi ha una veïna que cada matí esmorza fora al balcó...
1: Clar.
0: Que sopen junts al matrimoni amb el fill a baix. Sí.
1: Meravellós. A mi m'encanta. Jo que procrastino molt, t'he de dir que m'atrapa molt aquesta programació aleatòria, erràtica, no? Allò, mitja hora estan en mitjons, discussió de parella amb molta gesticulació, regamenta de plantes, i m'agrada molt també aquell veí que jo crec que és un psicòpata perquè mai he vist les finestres, sí, o sigui, sempre estan tancades, veus allò una mica en la penombra, no?
0: Després penses que el mateix poden estar fent amb tu, també, eh?
1: Clar, no, absolutament. Vull dir, és una cosa que donem per feta.
0: Una mica de cortina sí que m'agrada. El que passa és que a vegades la meva parella té tendència a obrir totes les cortines.
1: Que corri l'aire.
0: Escolta'm, que t'està veient tothom, saps?
1: Per no parlar dels pobles, Anna. Perquè allà, a través de la finestra, els pobles se t'escaneja de dalt a baix. Pensa que tu pots haver arribat a l'hora que sigui, que l'endemà, a les 8 del matí, al forn, ja saben a quina hora has arribat, i si has arribat amb algú, ja saben la biografia d'aquest algú.
0: Uf.
1: No, això dur. Sabem que... Dur. Dic que amb els veïns de la ciutat és una cosa, però que els pobles que
0: si
1: saps perfectament...
0: Si t'has d'amagar, el poble no és el lloc.
1: Ho tens molt complicat. Clar, la finestra també ha tingut mala fama, sobretot si qui s'hi apropava eren dones. De fet, existeix el concepte finestrera. Mm-hmm. Les finestreres eren aquestes dones tafaneres, massa curioses, que no es preocupaven de les coses de casa, sinó que estaven mirant per la finestra i fins i tot deixant-se veure per la finestra. Val? Mm-hmm. Pensa que tenim el refrany, la frase feta, dona finestrera o puta o xafardera.
0: Ostres!
1: La sempre misogínia del nostre refranyer. I ara que hem parlat tant de Lorca, he recordat que la casa de Bernarda Alba, mm-hmm, ella... La Bernarda Alba té les seves 5 filles allà tancades a casa, passant el dol del seu segon marit, i no les deixen ni acostar a la finestra. De fet, hi ha un moment que els hi diu «¿Dónde vais? Siempre os supe, mujeres ventaneras».
0: Mira, hem alerta. Dit que... Sí, és que hem dit que podia sonar aquesta alerta. Mira, ja està.
1: T'apropes a la finestra
0: i l'alerta de protecció civil, que ara ho explicava el Martí, per aquesta previsió de pluges intenses que s'espera per demà. Tothom que l'hagi rebut, doncs, ja sap que demà hi ha perill i, per tant, molta prudència. Si no torna a sonar res, Clara, seguim amb les
1: finestres. M'apunto les alarmes per un altre dia.
0: La gent abans de sortir, que miri per la finestra, precisament,
1: exacte,
0: per veure una mica de sentit comú, també. Si poden sortir, ho poden fer amb seguretat o no.
1: Doncs això, parlava de les finestres de les ventaneres, no? I clar, la finestra és un símbol de frontera, de desig, de llibertat, un espai liminar, no? Mm-hmm. Entre el món interior i el món exterior, entre la repressió i la llibertat, no? Llavors, tampoc és estrany que les dones s'apropessin a la finestra també per veure aquest món del qual tampoc se'ls deixava formar part, no?
0: Clar.
1: Així que avui, Anna, traurem el cap per algunes finestres literàries.
0: Vinga, va.

0: sonava la finestra de Rinaldo i Clara. I et vull començar parlant de Charles Baudelaire, sí. El poeta maleït que li deien pels seus excessos. Ell li encantava l'alcohol, l'opi, les drogues. Una època va anar amb el cabell tenyit de verd, que he pensat que era un detall que havia de portar. I mira, Anna, ell escriu això, diu: aquell que mira des de fora per una finestra oberta no veu mai tantes coses com aquell que mira una finestra tancada. No hi ha objecte més profund, més misteriós, més fecund, més tenebrós i més enlluernador que una finestra il·luminada per una espelma. Que és això que deia del meu veí psicòpata. És a dir, aquesta matisació és bona pels voyeurs, perquè ens ve a dir una finestra oberta, sí, veiem el que hi ha.
1: Exacte.
0: Els mitjonets, els que discuteixen, el que no sé què, sempre és molt més interessant allò que no veiem, allò que no sabem.
1: Allò que t'imagines.
0: Allò que t'imagines, mm-hmm. Exactament. Allò que t'obliga a projectar, perquè realment, que també és una mena de cant, doncs, a la imaginació i a la literatura, no?, en el fons. A Baudelaire li interessaven molt les finestres, t'he de dir. Li interessaven les finestres dels bordells, per exemple, que freqüentava sovint.
1: Vaja.
0: Un altre detall que... Però li interessava la ciutat, el que començava a ser la ciutat. Pensa que és París, segona meitat del segle XIX, el país s'estava convertint en una potència moderna, per tant, la ciutat estava omplint-se de gent, de carruatges, de comerços, de rics, de pobres, no? I ell explica una cosa que en el fons ara ja està molt dita, però que a l'època era moderna, que era: pots estar rodejat de penya i pots sentir-te molt sol, no?
1: Sí, sí.
0: Aquesta idea ja
1: actual encara, sí, sí.
0: Tal qual. Ell escriu Les flors del mal, és el seu gran llibre, pensa que li van posar una multa, li van fer retirar alguns dels poemes perquè van dir que eren ofenses a la moral pública i als bons costums, deien que el que feia era incitar a la prostitució i a les drogues. Llavors ell va dir: va, us trec aquests que no us interessen, però n'hi va posar uns quants més, en plan, a mi no m'atabaleu, saps? I té un poema que es diu L'abisme, sí, que té un vers que diu: no veig sinó l'infinit en totes les finestres. Però ho diu amb una desesperació, perquè la finestra i l'infinit no és alliberador a vegades, sinó que el que fa és ensenyar-te totes les possibilitats que no pots tenir, no? Totes les possibilitats que no pots realitzar. Llavors, a mi m'ha agradat saber també aquestes anècdotes d'autors que sempre m'agrada portar, que ell va viure a molts llocs diferents de París, val? Va viure a Brussel·les també, però va viure sobretot en un palauet, en un hotel que es deia l'hotel de l'Ausun, mm-hmm, que era un palauet del segle XVII, molt bonic i tal, però ell estava en una molt mala habitació. Estava en una habitació que donava al pati interior. Molt males vistes.
1: Zero visibilitat.
0: Zero visibilitat. I jo dic, evidentment, si ell ens ha explicat que allò interessant és el que no veus, per això s'ha convertit en un dels creadors de la poesia moderna, perquè les males vistes del pati el van obligar...
1: A pensar,
0: no? i a crear i a escriure. Doncs vinga, seguim amb més finestres.

0: cançó que sonava era La finestra indiscreta, segur que l'has vist. Sí. Mira. En algun moment de la teva vida, no? Uf.
1: Sí, sí, l'he vist. Sí. És que ara, saps, estava fent una separació de pel·lícules. Sí, ara tinc el plano, sí, ja està.
0: És l'Alfred Hitchcock, sí, de l'any 54, però es basa en un relat del Cornel Woolrich de l'any 42, un autor nord-americà. Per tant, la idea original, diguem, no és del Hitchcock. Què passa a la història? Doncs que tenim un senyor que s'ha trencat una cama, que està allà amb cadira de rodes... No té Netflix, no té Reels per mirar comparatives de gomes i aquestes coses interessants que mires tu. I què fa? Doncs mira per la finestra. Llavors allà veu coses estranyes, coses estranyíssimes, i li sembla que veu un crim. De fet, li sembla que veu un senyor que mata la seva dona, no?
1: Té uns binocles o té un teleobjectiu, sí, o no? Vull dir, per, així pot mirar amb més detall segons el que li interessa, no?
0: Tot el que està passant. Llavors, clar, una diferència important amb el relat és que el relat està sol. Llavors, a la pel·lícula hi ha com tota una història amb la Grace Kelly, que està bé que ho afegeixi, perquè si no la pel·lícula hauria sigut com d'una susseria èpica, no? Un personatge completament sol a casa seva. Llavors, també el que veu, això que dèiem, que no veiem els veïns, que no sé què, els que es mosen, el que veu ell també és tota mena de parelles molt diferents, els que tenen fills, els que no, la dona sola, tal qual, i una mica li fa de mirall en la seva fòbia, diguem, al matrimoni i al compromís, val? Llavors el que veu allà és un catàleg de la vida humana, no? Jo no sé si recordes, perquè dius que sí que... No sé si recordes la
1: posada... Fa molt de temps, eh? És que la tinc borrosa.
0: Ja, perquè són aquestes pel·lis que has vist en algun moment fa temps.
1: Sí.
0: Es veu que el decorat va ser molt espectacular per crear-lo. Van haver d'excavar allà a sota l'estudi de Paramount per l'alçada que tenia, i es veu que van crear com 30 apartaments, 12 dels quals tenien llum, tenien aigua, o sigui, va ser una cosa com molt grossa. I el que fa molt bé Hitchcock és que durant tota la pel·lícula ens posa allà dintre. Ens posa allà a mirar finestres.
1: Sí, sí.
0: És a dir, ell et diu, bueno, el voyeur...
1: Estàs tancat amb ell.
0: Estàs tancat amb ell, absolutament. O sigui, veus el que veu ell, ets còmplice de... I ens ve a dir, tots som al final uns voyeurs, a tots ens encanta mirar el que passa fora i et tindré aquí quasi 2 hores mirant per una altra finestra, no? Però diuen que la metàfora bonica que fa Hitchcock és que en realitat la finestra és el cinema. És a dir, el que fem a la penombra, mirant aquests requadrets il·luminats i mirant les històries que hi ha allà, és una metàfora d'això, no? Del cinema. I jo també recomano molt que llegiu el relat.
1: Sí.
0: És molt bo, el conte, sí, perquè...
1: Mira, aquest... no, això sí que no ho sabia, sí, que venia d'aquest conte.
0: It Had to Be a Murder. Està editat amb 7 contes més, no els tenim traduïts al català, és La ventana indiscreta i otros relatos. I mira que ell, clar, ha quedat una mica eclipsat, el pobre autor, perquè, amb l'èxit d'una pel·lícula així.
1: Absolutament.
0: Mm-hmm. Quedes una mica eclipsat, però... està considerat un dels mestres del gènere policial, no? De fet, fa una cosa molt bé, que és que t'agafa com un problema molt quotidià, molt proper al lector, i sempre te'l porta cap a la mort i cap al crim. Però és que tu menges, o sigui, és com... M'ho estàs explicant tan bé, ho fa de manera tan versemblant que hi arribes...
1: Clar, t'enganxa, eh?
0: Sí, i és com que ho construeix d'una manera que dius, val, perfecte. Llavors, sí que pobre, va tenir una vida molt complicada l'autor, és una constant, i en alguns ja n'he anat parlant, però és una constant dels autors dels anys 30 i 40 nord-americans, que tots són aficionats
1: per què?
0: A l'alcohol, o sigui, tots tenien un problema terrible. Els que sí que no van portar gaire bé a... O sigui, ell es veu que va estar molt content amb l'adaptació, sí, de la pel·lícula, li va semblar perfecta, però els que no els va semblar tan bé van ser els hereus dels drets d'autor. És que un dia parlarem dels drets d'autor, ja veurem a partir d'aquí l'objecte,
1: sí.
0: Perquè els va semblar que no cobraven prou de drets d'autor, llavors van tenir com tota una disputa legal i fins i tot van intentar, doncs, que, com que la pel·lícula ja s'havia distribuït a la televisió, van intentar que la retiressin i tal i qual, no? Van intentar restringir-ho per...
1: Clar, vist, sí, l'èxit, després devien pensar...
0: Sempre
1: hem tret poc benefici d'aquí,
0: sempre et sembla,
1: no?,
0: que tracten de manera injusta quan triomfa molt. Em volia parlar, perquè si parlàvem d'històries, literatura, finestres i voyeurisme, havíem de parlar de la finestra indiscreta.

0: Va, vinga, quines finestres més tenim avui?
1: Més finestres. Mira, ara ens apropem a casa. Parlarem de l'Anna Murià, l'admiradíssima Anna Murià. Ella va ser escriptora, va ser periodista, va ser una de les dones doncs, vinculades a l'Institut d'Estudis Català, a l'Institució de les Lletres Catalanes, perdona, vinculada al govern de la República, i després de la Guerra Civil s'ha d'exiliar. S'exilia a República Dominicana, a Cuba, després a Mèxic, està molts, molts anys exiliada. De fet, hi ha una correspondència molt xula. Aquí, quan vaig parlar de cartes, em vaig parlar de les cartes a la Mercè Rodoreda, que passa que és una dona que sempre se l'ha explicat com molt a través de... Perquè va ser la dona d'Agustí Bartra, doncs la dona d'Agustí Bartra, l'amiga de la Rodoreda, i és com...
0: No com a ella, com
1: clar,
0: a Murià, no?
1: I és, escolta'm, en podem parlar sense que ningú li... Vull dir que no cal que sempre vagi, no?, amb l'explicació acompanyada d'aquest algú altre. Doncs l'Anna Murià té un conte boníssim, un altre relat curt, que es diu La finestra de gel, val? I el publica l'any 73, ella llavors feia poquet que havia tornat de l'exili, l'escriu una vegada tornat, de fet ella diu que li costava molt escriure a l'exili, deies que es veia escriure en català a l'exili, era com intentar que nasquessin flors al Pol Nord, o sigui, feina tenia jo a sobreviure, no? I en aquest conte, que és La finestra de gel, no es fixa precisament en el veí de davant, no? Sinó que ens situa una dona nascuda l'any 1904, ens situa l'any 2280. Imagina, o sigui, encara ens falten més de 200 anys.
0: A mi em costa imaginar-me.
1: Clar, dius, el món el 2280 és una dona que és forta, l'argument és molt bo. És una dona que està a la muntanya, llavors queda congelada i la descongelen el 2280. Que a mi em fa pensar molt... Saps, el senyor Walt Disney, que sempre diuen que el descongelaran, doncs de cap i volta és un relat que m'hi fa pensar. Clar, llavors, on diu investigarem això del senyor Walt Disney, Anna?
0: Ui, sí, hi ha molt de... Bueno, hi ha moltes llegendes, crec, al voltant, de la història.
1: Perquè és com que fa molts anys que està congelat aquest senyor.
0: No ho sé, no ho sé. No sé l'actualització d'aquesta història.
1: El dia que parlem de neveres, ja parlarem de... Doncs, clar, dic això, no? El 2280, de cop i volta, els autors que fan ciència-ficció en realitat no et volen parlar del futur, tan llunyat, volen parlar del present. Llavors, és un relat que s'ha volgut veure com una alegoria de l'exili. És a dir, la frustració davant la impossibilitat de tornar seria una interpretació, o, tot i poder tornar, la incapacitat de reconèixer el món, de connectar amb el món. Ella està més de 30 anys fora.
0: Clar, clar, clar.
1: Torno i realment no reconec res, això no és casa meva, no?
0: Clar. Els escenaris són els que eren, però el que hi passa segurament ja no hi té res a veure, no?
1: Ja no hi té res a veure. I a mi saps què em fa pensar també el potser et passa a tu que quan arribes a casa els pares, el trosset que veus per la finestra està molt connectat a la intimitat i és un petit paisatge, no és com el que he vist des de petita, però en el fons ha anat canviant, però sempre el reconeixes. Però, no? Imagina't arribar un dia i que aquest entorn, aquest context hagi canviat. Mira, tinc un trosset d'entrevista de l'Anna Murià i era molt gran, tenia 95 anys, i li van fer un inèdit d'aquest de TV3, i li van preguntar, és molt curtet, l'entrevista val molt la pena perquè explica moltes coses, però aquí li pregunten concretament per l'experiència de l'exili.
2: Per què vau decidir tornar? De fet, 30 anys fora teníeu...
3: Potser perquè érem escriptors, i l'escriptor necessita la seva terra i el seu ambient.
1: Sí, potser perquè érem escriptors. També hi ha un moment que li pregunten com de... Va costar tornar, i ella diu, va trasbalsar molt, però costar no. O sigui, realment sempre van tenir moltes, moltes ganes de tornar.
0: Ha de ser realment molt complicat després de tants anys, no? Perquè tu també tens el record d'una cosa concreta, però, clar, és el que dèiem, no? Ha passat moltíssim temps, deus tenir nostàlgia quan tornes també del lloc on t'ha acollit, on has estat aquests 30 anys, perquè què és casa teva, al final, no? Després de tant de temps.
1: Que pots estar completament desarrelat.
0: Quan passes més de mitja vida fora.
1: Clar, i a l'entrevista m'ho explica, diu, n'hi va haver molts que no van tornar. És com, és a dir, la meva vida ja és més fora que aquí.
0: I al final els llocs, més enllà dels objectes, evidentment els conformen les persones que hi ha, no? I després de la guerra segurament
1: molts d'aquestes persones ja no hi eren.
0: Clar, ja no hi eren. Aleshores, una cosa que tu pots haver estat recordant durant aquests 30 anys que ets fora, no? I que tens aquell record, quan tornes no en quedi res, no? I això encara ha de ser, crec, una sensació molt pitjor a la que quan marxes, no? Perquè quan marxes tens esperança de que tornaràs, que potser tornaràs aviat i que les coses no hauran canviat tant.
1: Sí.
0: I en canvi, després de tant de temps, ha de ser una sensació com molt cruel, no?
1: Per això ella ho imagina com de cop despertar-te al 2280. Mm-hmm. Pensa que el relat, aquest relat tan bonic, la finestra de gel arranca amb una excursió que fan l'Aneta i el Jordi, rotllo, ens n'anem als Alps, serà perfecte, una experiència que ens canviarà, que, no? Típic de, mm-hmm. de cap de setmana, llavors hi ha una tempesta de gel terrible, ell mora i ella no. I pensa que hi ha un moment que el narrador, és un narrador que diguem, parla en tercera persona, però està parlant de l'Aneta, diu, per què s'ha d'haver obert una finestra en la benaurada foscor reclosa de la mort? Per tenir

0: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
1: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
2: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
3: Fora, sí, sinó el que passa dintre. Perquè la protagonista és una senyora de 80 anys que està amb totes les finestres abaixades, no, com marcava els protocols de quan hi havia bombardejos, però és una senyora que pateix un deteriorament cognitiu sever, el que avui anomenaríem Alzheimer, sí, no? Aleshores, hi ha un paral·lelisme entre aquest món de fora que s'està ensorrant i el món de dintre, que és la memòria de la protagonista, és un laberint de records, la seva ment està completament perduda, i a més no hi ha, com que no hi ha finestres, com que les finestres estan tancades, no hi ha la capacitat de mirar fora i d'entendre què està passant a dintre, no? De recordar alguna cosa, de connectar. Clar, hi ha punts d'humor que els necessites perquè la...
4: Sí, perquè si no seria tot molt dramàtic, no?
3: És molt fosca i molt dura, hi ha punts d'humor que està bé, però com que el punt de vista focalitza en aquesta senyora, està narrada de manera brillant, perquè tu veus repeticions, confusions, aquesta pèrdua pel laberint del record, no? Aquest no trobar-hi sortida. Pensa que l'autora, la Nora Holt, va ser una autora que jo crec que, ostres, no és gaire coneguda, però he llegit que, per exemple, era molt admirada pel James Joyce, que era el gran James Joyce. No? Aquestes dones que de cop i volta penses com és que no n'hem parlat tant, no? Resulta que la Nora Holt es va basar en la vida d'una escriptora que havia estat la seva veïna, la Violet Hunt. Uh-huh. La Violet Hunt era molt més gran que l'autora, va ser la seva veïna, patia una demència, i aleshores la Nora Holt la va estar ajudant, no? I pensa que la Violet Hunt havia estat una autora feminista, havia estat de les que va fundar la Lliga de Dones Escriptores pel Sufragi. Ostres. Havia muntat uns saraus literaris impressionants, havia sigut una dona molt, molt canyera, igual que la novel·la, que també li van dir, tia, o sigui, ho has fet molt igual, com pobra, saps?
4: S'assembla massa,
3: ve maquillat alguna cosa, que és com tal qual aquesta dona que va existir, això li van retreure una mica, però és completament algú que ja no sap qui va ser, no? I pensa que, tot i que dic, no, és una autora que no és gaire coneguda, la crítica literària en el seu moment va dir, ostres, és important aquesta novel·la perquè és una de les descripcions en ficció pioneres de la demència en la literatura del segle XX. Ostres. És a dir, en un moment, ara n'hem parlat, sí, ho hem vist, sí, segurament, a les ficcions, el 1944...
4: No era tan freqüent parlar d'una malaltia com aquesta.
3: I és de les primeres que ho fa, i això, i basant-se en una experiència, doncs, això, no, que havia viscut, i també posant en valor aquesta figura, la Violet Hunt, que estava completament desmemoriada. Sí, va, una mica durs avui aquests. Ens quedem una mica així, eh?
4: A veure, realment, clar, el tema d'avui, el de les finestres, bueno, separaria el cas de Hitchcock, no?, perquè és una història totalment diferent, però sí que és veritat que són un punt, aquest misteri,
3: sí,
4: però alhora, si no hi hagués finestres, és com que se'ns oculta una part de la realitat molt gran. És que, clar, la foscor, tot el que passa dins, tot el que queda tancat, abans m'has fet pensar també durant la pandèmia, no?
3: Ah.
4: Sort de les finestres.
3: Absolutament, perquè eren l'única escapada.
4: Aquí tenia un balcó, una terrassa, ja, sí. Però imagina't, m'ha recordat quan has dit lo del pati interior, no? De l'hotel de Baudelaire, sí, que tenia aquest hotel que donava, sí, el pati interior. Ostres, durant la pandèmia, si tenies una finestra que només donava un pati interior...
3: Ja, desastre.
4: Tens esperança.
3: Ara, nois, si teniu moltes finestres obertes al voltant, escolta, potser són gent molt baudelariana, finestrers i finestreres, però també pot ser, si la tenen sempre oberta, que us estiguin robant el wifi, que això és molt terrenal.
4: Vigileu amb això. Gràcies, Clara, fins la setmana que ve.
3: Gràcies.
4: Us deixem amb el Tu Diràs. Fins demà, bona nit.

0: Algú ho dirà, amb Aleix Pariser.
1: Bona nit, què tal? Benvinguts al Tu diràs d'aquest dilluns 28 de setembre del 2026. Avui el tram inicial del programa el fem des de fora dels estudis. Suposo que sentiu aquesta remor.

0: a fons perquè som ja fora del Palau de Congressos de Catalunya, a l'Avinguda Diagonal de Barcelona, just a la sala annexa on s'està fent la celebració posterior a la gala dels Premis Vanguardia. Avui hem vingut a la quarta edició dels Premis Vanguardia per viure en directe aquesta gala amb un munt de premiats a qui ara intentarem també saludar i també per poder parlar amb alguns dels grans protagonistes. S'està fent ara mateix el pica-pica, una mica la celebració, el còctel posterior a aquesta gala, en què hi ha hagut 10 premiats, entre els quals Isidre Fainé, hi ha hagut un homenatge pòstum a Montserrat Caballé, s'ha premiat el Mago Pop, s'ha premiat a Maya, la cantant, s'ha premiat a Joan Manuel Serrat, entre moltíssima d'altra gent. Després farem el repàs de tots els premiats amb el director de La Vanguardia, amb el senyor Jordi Juan, però per arrencar el Tu Diràs, abans de deixar-lo entrar a que sopi una mica, tenim aquí el cap d'esports de La Vanguardia, ja que això és un programa esportiu, el Tu Diràs, Joan Josep Pallàs. Hola, Joanjo.
1: Hola, Aleix, quina il·lusió.
0: Sí, home, quant de temps, eh?
1: Tan mudat.
0: Sí, no semblem nosaltres.
1: No semblem nosaltres, estem estranys, però em fa molta il·lusió veure't i entrar pel Tu Diràs, perquè van ser molts anys. I ara fa molt de temps que ja no parlàvem.
0: Ja no ets Ave Nocturna, eh? Ja no ets una aurra, no?
1: Bueno, sí, però no vaig a Tu Diràs.
0: Bé, escolta, què t'ha semblat la gala, primer de tot? Una hora i mitja clavada, amb la presència del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, el president del govern de la Generalitat, Salvador Illa, hi havia les màximes autoritats del país i un munt de convidats estrella, com el primer ministre de Groenlàndia.
1: Sí. Sí, home, són uns premis que ja és la quarta o cinquena edició.
0: Quarta, diria, sí.
1: Quarta. Que reuneixen a molta gent d'això que s'anomena la societat civil, però a mi em fa especial il·lusió veure els premiats, no? Que al final per això ens reunim aquí i a més en aquest cas hi havia el president de Groenlàndia, que pots dir un premi una mica particular, però tal com està el món crec que és molt adient, perquè en fi aquest home de només 35 anys defensant el fortí davant d'un home que no sé si et sona, però és Donald Trump.
0: Sí.
1: Em sembla que només per això ja mereix tots els premis del món. I després, home, Joan Manuel Serrat, el Mago Pop, Amaya, que són, diguem, els més populars o els que més tirada tenen pel que fa al meu sentit, doncs perquè al final fan art i a mi l'art em sembla la millor manera de canviar el món.
0: Jo tinc ganes de parlar amb el Serrat i el Mago Pop, a veure si els enganxo, perquè sé que els agrada el futbol. Flick havia d'anar a veure el Mago Pop i no va poder anar-hi.
1: Sí, és veritat.
0: Que tinc ganes de xerrar amb ells, amb el Serrat, hòstia, a veure si...
1: Aviam si et desvelles i finalment ha anat a veure'l, no?
0: Clar,
1: perquè
0: clar.
1: Igual... I el Serrat, pare del Barça, no és que li encanti, és que forma part de la seva vida.
0: Veus, és que sense voler anem al Barça, tu, ja m'agrada això. Parlant de premis, tu, avui que s'han tancat les votacions, a qui li donaries la pilota d'or?
1: Aviam, la pilota d'or.
0: La turra.
1: Sí, la xapa. Aviam, jo, el primer que vull dir és que cap afició celebra que cap jugador seu li donin la pilota d'or. És a dir, la gent...
0: A Messi, sí, una mica.
1: Sí, no, però anar a la plaça Sant Jaume, allò que fèiem o que fem de celebrar una alegria comú, és els títols col·lectius i els títols del teu equip. I això de la pilota d'or a mi em carrega molt ja. Dit això, i com que jo sé que m'haig de mullar, jo li donaria o a Lamine o a Rodri, perquè crec que s'ha de donar com a joc col·lectiu a un dels jugadors que va guanyar el Mundial amb Espanya. El Rodri va ser escollit el millor jugador del Mundial. És veritat que ha tingut una temporada curta per les lesions, i si no el Lamine Yamal, perquè a mi em sembla que ara mateix és el jugador que, a part de guanyar el Mundial, si fas una enquesta planetària, segurament entre futboleros, és el jugador que més ganes tens de veure com a espectador. Segurament jo estic mediatitzat i contaminat perquè sóc d'aquí, però crec que tinc la sensació, aquest matí parlava amb Luis Buxeras, que va estar a Wembley, i em deia que aquella sensació que tens d'alguns jugadors escollits que quan tenen la pilota en camps contraris provoquen a l'atmosfera de l'estadi...
0: Admiració, no?
1: Un temor, no? Perquè en aquest cas era allà, o admiració quan fan alguna cosa, això produeix a Lamine Yamal. I al final el futbol també és oci, és entreteniment, i Lamine Yamal aglutina com a futbolista... Això, no?, que és fer disfrutar la gent quan juga a futbol. I crec que ara és el jugador del món que millor ho representa. A mi m'agradaria que el guanyés ell o que el guanyés Rodri, perquè Rodri també és l'altra cara del futbol, que és el que fa moure tot l'equip, el que, bueno, per mi el millor pivot migcampista del món, i em sembla que també és un altre dels jugadors que quan el veus en viu creix respecte a quan el veus a la tele, no? Que és un jugador que acapara molt de camp, que veus el lideratge, que veus com ordena. En fi, crec que aquests serien els meus favorits.
0: Mbappé no, ni al podi, no?
1: És que no ha guanyat res. I a més té una cosa que és que quan ell... Aquesta moda que també la practica Lamin, de parlar molt bé d'ell mateix i de promocionar-se ell mateix, va incloure en els seus mèrits el ser màxim golejador del Mundial, quan els seus, o sigui, va superar Messi després de marcar els seus gols en el tercer quart lloc.
0: Sí. És una mica... I amb 0-4 en contra, que sí. Es va deixar a Anglaterra.
1: Que jo crec que això, en fi, és una mica patillero. I no ha guanyat res amb el cap títol, no? Ni amb el Madrid ni amb França. Em sembla un extraordinari jugador, eh? Però crec que...
0: No li toca aquest any, no?
1: No li toca i no passa res.
0: Del Barça a Flick, per acabar. Tu que el segueixes per La Vanguardia, Joan Jo, i n'escrius molt. Què et sembla aquesta temporada? Fa bona pinta? Aquesta aturada de seleccions ens ha destrempat una mica, però fa molt bona pinta.
1: Tu em coneixes i jo sóc molt moderat. Sí. O sigui, no? Sí. Pues jo sóc un optimista aquest any i fins i tot reclamo que la gent ho sigui, perquè crec que és un optimisme justificadíssim. O sigui, aquest equip pensa que el Barça porta 11 anys sense guanyar la Champions i que això va per cicles, vale? Jo crec que el Barça s'ha ajuntat tot per fer un equip d'època i ho dic amb tot el o sigui, no tinc por a equivocar-me, o sigui, que aviam el futbol ja saps.
0: Sí, mil lesions ni el que passi, però...
1: Tota la plantilla que té el Barça, que té 16, 17, 18 jugadors titulars, un entrenador que ja és el tercer any, que ja mana sobretot i té una cobertura aèria de tota la directiva que sempre l'ha tingut, però en aquest cas ja s'ha guanyat tot el poder. Jugadors joves amb una qualitat increïble, només faltava la cirereta del Rodri, la maduresa dels jugadors que es van creixent, que Xavi per exemple va començar a fer debutar, com el Cubarsí, com el Fermín, ara ja estan en aquell punt de maduresa i ho juntes amb l'ambició, perquè només Rodri ha guanyat la Champions amb tota la plantilla, es reuneix tot com perquè això acabi bé, acabi amb títols i pel camí jo veig que la gent disfruta molt al camp, perquè l'aposta estilística també és d'entreteniment, d'anar pel partit, de fer disfrutar. És que em sembla que no ens hem d'amagar. Si el Barça fa disfrutar i té una pinta boníssima, doncs, escolta'm, això és esport i és futbol. No, vull dir que si, pot ser pessimista per altres coses de la vida, però el futbol, i en aquest cas el Barça, permet aquesta llicència.
0: No estàs enganyant a ningú amb el que has dit, amb aquesta reflexió. Avui que parlàveu i reivindicàveu la veritat, no?, en aquest clar món tan peculiar que tenim ara.
1: Estem envoltats.
0: Sí, amb la IA, amb les xarxes socials.
1: Estem envoltats de...
0: Has dit una gran veritat.
1: Sí, bueno, a veure...
0: I ara et deixaré anar a sopar una mica aquí als Premis Vanguardia. Gràcies, bueno, Joanjo.
1: M'agradaria molt de veure't.
0: I
1: de...
0: A veure qui caso ara, vale? Mago Pop, Serrat, el director l'he d'anar a veure, no?, Jordi Juan,
1: sí,
0: director de La Vanguardia.
1: Segur, ja, si el veig, li dic que vingui a veure.
0: Ajuda'm, eh? Vinga, vaig a buscar més convidats. Gràcies, Joanjo.
1: A tu, moltes gràcies.
0: Cap d'Esports de La Vanguardia per començar aquest Tu diràs especial que estem fent en aquest inici, eh? Només a partir de les 11 tindrem ja la tertúlia amb Fernando Polo, David Bernabéu i Marc Guillén a l'estudi 1 de RAC1. Em traslladaré ràpidament en taxi des del Palau de Congressos, que està dalt de tot de la Diagonal de Barcelona, fins a la plaça Francesc Macià, on tenim l'estudi 1 de RAC1 per fer la tertúlia ja en directe i des dels estudis centrals. Però aprofitarem aquests pròxims minuts fins a les 11 per seguir buscant convidats aquí als Premis Vanguardia. Mira, i ens hem trobat, per exemple, el director de Mundo Deportivo, Santi Nolla. Hola, Santi.
2: Què tal, com estem?
0: Avui no fem consell perquè, clar, estàvem tots aquí als Premis Vanguardia.
2: Podríem haver fet aquí el consell, no?
0: Sí que és veritat que els podríem haver trobat aquí. Bé, què t'ha semblat la gala, primer de tot?
2: Bueno, molt potenta. Jo crec que la marca de Vanguardia surt molt reforçada, amb una capacitat de convocatòria extraordinària, i et diré que amb 10 premis molt ben seleccionats. Crec que reflexen molt bé valors de la societat que un diari com Vanguardia els posi sobre la taula.
0: Més de 1.200 persones, deien, de convidats, vull dir que sí, estava absolutament ple aquesta sala del Palau de Congressos aquí a l'Avinguda Diagonal de Barcelona. Ja que no fem consell, deixa'm preguntar-te quatre coses d'actualitat. Avui et llegia a la columna de Mundo Deportivo, què més ha de fer Lamine Yamal, no?, per la pilotadora, avui que s'han tancat les votacions.
2: És que jo crec que ja no pot fer res més, però és que, a part, si tu analitzes, hi ha una cosa que és incontestable. O sigui, l'elecció és el millor jugador de la temporada, el millor jugador del món en aquesta temporada. Lamine ha guanyat a tots els altres rivals. O sigui, ha superat a Mbappé amb el Madrid i amb la selecció francesa. Ha superat a Dembélé amb la selecció francesa al Mundial. Ha superat a Kane l'altre dia, precisament a Wembley. O sigui, ha superat a Barastelia, perquè Barastelia no ha estat al Mundial, a la qual cosa no. Però diguéssim, bueno, Barastelia no s'ha enfrontat, però amb els enfrontaments directes...
0: Ha estat el millor, ha estat millor ell.
2: No? Millor ell que el rest, aleshores. Jo no sé per què... Tinc la intuïció de que li donaran.
0: A Lamine?
2: Sí.
0: Home, seria una gran sorpresa. Hi ha una altra reflexió.
2: Seria sorpresa?
0: Jo crec que sent a Londres i amb Harry Kane per allà al mig, podria ser. Però no, per mi no seria una sorpresa, perquè fas una reflexió molt interessant.
2: Què li dones? La pilota d'or a la bota d'or?
0: No. Ah, a Harry Kane. Ja, va ser tercer al Mundial, bota d'or...
2: O sigui, tu no li dones... O sigui, a cap dels dos finalistes d'un Mundial li dones una pilota d'or?
0: Jo li donaria a Lamine perquè el Mundial ha de passar molt, i llavors hi ha una reflexió que fas a l'article també, camarada, que és que què vol dir que Lamine no ha fet un bon Mundial? Potser Lamine no haurà fet gols, ni haurà brillat, ni haurà fet tres driblings a cada partit, ni tres canyos, però, hòstia, el gol de la final arriba perquè ella trau dos jugadors, si no Ferran no marca.
2: Ella trau, i després el gran Mundial d'Igarzábal té un nom, que és Lamine. Després, si tu et fixes, la majoria de laterals que han marcat a Lamine han estat substituïts al 60-65. Fins i tot, crec que va ser el portuguès. Adéu.
0: No marxis, espera, que vull fer-te una pregunta ara. Ja veuràs.
2: Fes-li.
0: Mira, no, home, Santi Nolla i Joan Manel Serrat saludant-se. Què n'has de dir?
2: Bueno, una llegenda.
3: Ho vam veure fa uns dies, només.
2: Sí, vam estar demanats al Charlie.
0: Ah, és veritat! Què? El Charlie eres molt amic seu, no?
3: Hi ha algú que sigui amic del Charlie? Cuidado, eh?
0: No, deixa'm, mira, que estava parlant amb el director de Mundo Deportivo, Santi Nolla, del Barça, de Lamine. Tu que ets molt culer, no? Com l'estàs veient aquest any?
3: Amb molta il·lusió, com tots els culers. Espero que duri això, això té molt bona pinta, oi, Santi?
2: Jo és que l'estava dient que crec que li donaran la pilota d'or a Lamine.
3: Ah, així a mi, ojalà, tant de bo, però a mi el que més m'importa és el partido siguiente.
0: Una mica Simeone, el senyor Serrat.
3: Sí. Simeone no. Volia ser una mica Cruyff, però bueno, no em surt de poc.
2: És futbolero, és molt futbolero.
0: Sí? Bueno. Content del premi que t'han donat aquí a les Premis Vanguardia?
3: Molt agraït, i tant, molt agraït.
0: Sí? I l'última. Es podria fer una cançó, no?
3: Es pot fer una cançó absolutament de tot. Pot fer una cançó d'una recepta mèdica, qualsevol cosa que vulguis dir, d'unes instruccions de renta vaixelles. Tot es pot fer una cançó. Ara, una altra cosa és que sigui bona.
0: Clar, però Rafinha, Lamine i Fermín, alguna cosa així?
3: Això, la gent s'hi mocaria amb això.
0: Felicitats.
3: Això, jo sé on podries portar-ho, que t'ho posarien de seguida. Jo.
0: Ah, sí, a on?
3: A les 12.
0: Val. Allà segur que m'ho posarien. No en tinc cap dubte. Escolta, m'alegro molt de veure't.
3: Adéu, Santi.
0: Adéu. Hòstia, quin mite, eh? És molt culer, no, el Serrat?
2: Molt culer. I jo crec que, a més, em va dir que es veu que... No sé si es van conèixer amb el Charlie quan va debutar. Sí, em va conèixer quan va debutar el Charlie. Va venir el documental, s'ho va passar molt bé.
0: Quina cançó tenia, eh? Kubala, Moreno, Manchón... Hòstia, allò ha fet època, allò, saps?
2: Sí. Era... I és una de les cançons, jo et diré, que molt emblemàtiques, vinculades, no?, a lo que és el Barça, sí.
0: Bé, et deixo anar a sopar, escolta, a veure quan torna la Lliga, perquè això de les eleccions, bueno...
2: Això, jo crec que ja, a veure, jo crec que psicològicament la societat no està preparada per dues setmanes i mitja d'aturada d'això. O sigui, jo crec que dos caps de setmana sense futbol, bueno, futbol, però sense futbol del que nosaltres...
0: Barça, sí.
2: No pot ser, psicològicament, jo crec que això és una afrenta.
0: gaudeix encara del que queda dels Premis Vanguardia, i a veure què passa el 26 d'octubre amb la Mina, a veure si li donen. Jo estic amb tu, que li donin la pilota d'or.
2: Sí, sí. Jo tinc la sensació de que li donaran.
0: Tant de bo sigui així. Gràcies, Santi, eh? Et llegim a Mundo Deportivo demà. El director de Mundo Deportivo, Santi Nolla, també en aquesta gala dels Premis Vanguardia, i de seguida tindrem el seu director, Jordi Juan. Intentarem buscar també, ja que hem pogut parlar un moment amb Joan Manuel Serrat, que marxava, intentarem buscar també el Mago Pop, a veure si li arrenquem algun truc de màgia sobre aquest Barça, i també a veure si li arrenquem si ha convidat Flick o no, perquè el tècnic del Barça volia anar a veure el seu espectacle i no va poder. De seguida, des del Palau de Congressos de Barcelona, aquí a l'Avinguda Diagonal, amb més protagonistes en aquests Premis Vanguardia. I després, a les 11, ja ens traslladarem cap a la ràdio per fer la tertúlia amb el Fernando, amb el Bernabéu i amb el Marc Guillem.
4: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
5: El 2006 Espanya tenia zero mundials, els mòbils eren sense internet i les obres ja eren obres quan vam obrir el nostre primer Obramat. Avui, 20 anys després, seguim al costat dels professionals superant reptes junts i garantint-los estoc sempre disponible en marques professionals al millor preu perquè la seva feina sigui més ràpida, segura i eficient. 20 anys construint junts. Obramat. Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents tant... i comences a sentir més... Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days. Ofertes increïbles amb vehicles de lliurament immediat només aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant. Entra a jeep.es.
6: El 29 de novembre l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo di Tebo Barcelona.
7: El 3 i 4 d'octubre, Birba et convida a la Fira de la Galeta de Camprodon. T'esperem al nostre estand, a la plaça de la Vila.
8: Birba. Fidels al que és autèntic des de 1893.
9: Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat el...
10: 50.105.0100.
9: Sèrie
10: 27027.
9: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari al sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
11: RAC1 i l'Ajuntament de Tarragona presenten Castells de RAC+1 al concurs de Castells de Tarragona.
12: Vinga, una mica més!
11: El diumenge 4 d'octubre, des de 3:15 del matí, viviu l'espectacle casteller més gran del món des de la Tàrraco Arena Plaça. Tota l'emoció de la diada castellera més multitudinària i de més gran nivell de tota la temporada, amb Benet Iñigo de cap de colla.
13: Vilafranca parteix com a favorita, però la Vella i les Joves de Valls i la Jove de Tarragona porten tot l'any preparant-se per treure la corona als verds. Quin castell decidirà el concurs? Una batalla fins a l'última ronda que només es viu cada dos anys.
11: El diumenge 4, des de 3:15 del matí, Castells de RAC+1 al concurs de Castells de Tarragona.
14: Primer peu, segona i castell, carregat!
11: RAC1, fent pinya, tots som 1. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, Repsol, Solargest, Vermut i Zaguirre i la Universitat Rovira i Virgili. Amb el suport de la Diputació de Tarragona i la Generalitat de Catalunya.
15: RAC+1.
11: Aquest dimarts l'Eurolliga de bàsquet es juga a RAC+1. A les 6, Dubai-Barça. Duel amb morbo pels blaugranes que s'enfronten a un vell conegut, Xavi Pasqual.
16: Fins un altre pla, Justin Somi! Ara sí! Ara sí, Just! Ara sí, Just!
11: Viviu-lo en directe a l'app i al web de RAC1 amb Dani Aguilar, Xavi Puig i els comentaris de Jordi Colomer. Aquest dimarts a les 6, Dubai-Barça de l'Eurolliga. El millor bàsquet d'Europa juga a RAC+1.
15: RAC+1.
17: Tots som
15: més
17: 1.
11: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
0: 10 minuts i les 11 de la nit. Continuem en directe en aquest tram inicial del programa des del Palau de Congressos de Catalunya a l'Avinguda Diagonal de Barcelona en aquesta gala dels Premis Vanguardia. Hem xerrat ja una estona amb el Joan Josep Pallàs, amb el Santi Nolla de Mundo Deportivo. Ens hem trobat Joan Manuel Serrat. I ara, passejant encara per aquest còctel que s'està fent després de la gala, un altre dels premiats. Una persona que m'ha costat de trobar. perquè s'havia amagat. De fet, s'amaga molt bé també en els seus shows. És el Mago Pop, Antonio Díaz. Hola, Antonio.
10: Hola, molt bona nit.
0: Escolta, gràcies per atendre's. Felicitats pel premi, suposo que content, no?
10: Molt content, molt agraït, perquè és un premi per la cultura i que la màgia sigui considerada cultura és una alegria immensa.
0: T'ha estranyat que no et demanessin que fessis cap truc, no? Sempre que reps alguna cosa demanen que facis un truc, o no?
10: Exacte, és un privilegi venir, no haver de treballar, és fantàstic.
0: Molt bé. El Barça el vas seguint, sé que és molt culer, sí?
10: Molt.
0: Què tal?
10: Estic contentíssim aquest any, jo penso que tots els culers estem emocionats amb l'equipàs que hi ha, amb la manera de jugar, no només el què, sinó el com, és fantàstic.
0: Has pogut anar al Camp Nou o a veure algun partit d'aquesta temporada o encara no?
10: Aquesta temporada encara no, la passada vaig anar molts i aquesta tinc moltes ganes d'anar-hi perquè aquest any pinta molt bé, eh? Jo no sé què penses, però jo penso que aquest any tot és possible.
0: No, té una pinta espectacular, vull dir, aquesta aturada de seleccions ens ha tallat una mica el rotllo, però si tots tornen sants, no? La dinàmica ha de seguir endavant. La sensació és que el públic, la gent està molt il·lusionada, no?
10: Moltíssim, a més fa goig veure'ls, no? És un equip dinàmic, alegre, amb jugadors que tenen un futur increïble, que sembla increïble que puguin ser tan joves, emociona i té tants paral·lelismes amb aquest Barça que tant ens va emocionar que fa fins i tot por perquè hi ha moltíssims paral·lelismes, no?
0: Sí, Lamin Messi, Flick Guardiola una mica, sí, els joves, Cuarcí, Piqué en aquella època, sí, tens raó. D'aquests joves n'hi ha alguns que t'agradaria fer-li algun truc o no?
10: Home, a tots. Jo sóc molt fan de... El Fermín me'l vaig trobar a l'avió quan vaig anar a la final del Mundial. Vam anar junts a l'avió. El Cuarcí m'encanta, és una debilitat. El Lamin, per suposat. El Pedri, sóc molt de Pedri. Pedri és el mag. El mag del Barça podríem dir que és el Pedri, no? Sí,
0: sí. El que amaga la pilota, no la perd mai. Han vingut a veure't algun show? Et sona algun jugador?
10: Han vingut molt. El Lamin va venir amb 16 anys. El Pedri també ha vingut. Et diria que han vingut el Gavi. Han vingut gairebé, et diria, gairebé tots.
0: Menys Flick. Això ho tens pendent o no?
10: El tinc molt pendent perquè el dia que havia de venir vaig haver de cancel·lar la funció i aquest any vindrà. Ja m'han dit que té moltes ganes de venir i jo estic amb moltíssimes ganes de que vingui perquè no hem parlat de Flick, però déu-n'hi-do quin entrenador té el Barça.
0: L'arquitecte.
10: Increïble.
0: Sí. Llavors, has parlat amb ell? Com va anar allò? O sigui, tu vas haver de cancel·lar-ho per motius personals, entenc. I has pogut posar-te en contacte amb ell o d'alguna manera?
10: Bé, la Junta ho va organitzar tot i em va saber molt greu haver de cancel·lar perquè ja tenia el dia guardat per venir. A més, era un dia que podien guanyar la Lliga i ell volia venir igualment. Aquest any m'han dit que vindrà, que té moltes ganes i nosaltres moltes ganes de que vingui.
0: Bé. Escolta, no pares de comprar teatres, no? De repartir cultura aquí a Barcelona.
10: Sí, penso que és una responsabilitat també, no? El teatre m'ho donen tota la vida i si m'imagino de gran... poder tornar tot el que m'ha donat la vida i poder tornar-ho a sobre a la meva ciutat és el somni d'un nen que no m'atrevia jo a somiar amb això, o sigui que estic molt, molt agraït i faré tot el possible perquè la ciutat estigui orgullosa de la nostra feina.
0: No et canses de fer màgia?
10: La veritat és que...
0: Algun moment?
10: Em canso molt de viatjar perquè no paro de viatjar pel món. Tinc ganes de quedar-me temps aquí, però sí que és veritat que la màgia és el que he fet tota la vida i em fa molta il·lusió.
0: I acabo. Oi que has comprat un club de Múrcia que es diu Cieza?
10: Sí.
0: Que està a tercera federació?
10: Ara està a segona, hem pujat. Ara està a segona ref.
0: Però per què això?
10: Perquè és el poble del meu pare, era on vivia el meu pare. De fet, el president del club està aquí, que és el meu cosí, que es diu Antonio Díaz també. I aquest any...
0: Presidente, por favor, presidente. El president del... Com és? Club Deportivo?
10: El Club Deportivo Cieza, la segona ref.
0: Vale. Presidente del Cieza, què tal?
12: Hola, què tal? Un placer.
0: El màximo accionista, Antonio Díaz, ¿o
12: cómo? Sí, claro, Antonio Díaz, máximo accionista, pero vamos...
0: ¿Quién toma las decisiones?
12: Hombre, en el día a día del fútbol un poco yo, pero vamos, siempre hablándolo todo con él, claro.
0: Tu hi vas o com ho fas? O tu li delegues amb ell?
10: No puc anar perquè sempre estic de viatge, però el meu cosí m'informa de tot, ho disfruta moltíssim, tant ell com la nostra família, i amb ganes de que el Cieza continuï pujant, ja està una segona ref, i a seguir somiant.
0: Bueno, ¿tiene buena pinta la temporada?
12: Yo creo que sí, yo creo que este año vamos a consolidar categoría y a ver si podemos estar en la zona alta un poquillo. Pero bien.
0: A ver si hacéis magia, ¿no?
12: Claro, eso ya le toca a él.
10: Com veu, té accent de Múrcia, però... Pero también tiene sus cosas buenas.
0: Antonio, un plaer. Moltes gràcies per atendre'ns sempre. Presidente, suerte.
12: Muchas gracias.
0: Venga, nos vemos. Gràcies, Antonio.
10: Moltes gràcies.
0: Gràcies. Boníssim, aquest moment relacionat amb el futbol entre Antonio Díaz i el seu cosí, que és el president del Cieza, del Club Deportivo Cieza de Múrcia. Seguim buscant més protagonistes ja, ara sí, un dels últims. Hem de buscar el director de La Vanguardia, Jordi Juan, per acabar de passar balanç d'aquests Premis Vanguardia que s'han fet aquí al Palau de Congressos, i de seguida ja ens traslladarem cap a la ràdio, per fer la tertúlia amb el Fernando Polo, el David Bernabéu i el Marc Guillén. Mira, ja he trobat a qui volia per tancar aquest tram inicial del programa, tan diferent i tan especial que estem fent, amb un micròfon autònom, movent-nos per aquest Palau de Congressos en els Premis Vanguardia. S'està saludant absolutament en tothom. Sí, mira, ens allunyem una mica. Ara hem posat música, home, una mica de celebració, no? Després d'aquesta gran gala que hem vist ja va bé, però mira, sortirem de la sala, que així hi haurà una mica més de silenci, podrem xerrar per rematar-ho tot plegat amb el director de La Vanguardia, que suposo el senyor Jordi Juan, que és un home feliç després del que acabem de viure, perquè aquests premis porten molta feina, no? I convidar els personatges que teniu també, suposo.
17: Sí, sí.
0: Bona nit, primer de tot.
17: Bona nit, bona nit. Dona molta feina i, com saps tu, no s'acaba mai, perquè ara s'ha acabat l'event, s'acaba la festa, però ara estem preparant l'edició de demà, l'edició digital, l'edició de paper, el superespecial de demà passat amb les fotos de... Han vingut 1.200 persones i bé, però bueno, és un diari que té una gran força i que permet fer un acte com aquest i uns premis tan importants com aquests. Important la presència del president de govern i la presència del cap de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, perquè poques vegades en un acte privat coincideixen els dos. I en un moment de crispació o polarització com hi ha en aquests moments a Espanya, doncs val la pena destacar-ho.
0: Cordialitat entre els dos?
17: No, cordialitat no crec, perquè crec que ni s'han vist, però estaven a prop.
0: Se n'ha dit, hi havia 4 o 5 persones pel mig, però estaven asseguts a la primera fila, sí. No, més enllà d'això, s'ha...
17: Si ells hem aconseguit que estiguin al mateix acte, ja és un avanç. I el següent pas més endavant és que inclús es puguin saludar i tot.
0: Sí, això estaria bé, clar que sí. El primer ministre de Groenlàndia, Serrat, el Mago Pop, homenatge a Montserrat Caballé, Isidre Fainés, que no em vull deixar ningú perquè n'heu fet molts, però espectacular, el cartell.
17: Bueno, cada any intentem inclús buscar alguna figura internacional, no? Fa 2 anys va venir la Navalny, la vídua del dissident rus Navalny, que va morir en mans de l'espionatge rus. L'any passat va venir la filla de la Giselle Pelicot, que va tenir aquests problemes que tots coneixeu. I aquest any el president de Groenlàndia, que no ha estat gens fàcil, i a més ho ha fet justament una setmana després de signar l'acord que va signar a Nova York amb la presidenta de Dinamarca i el Donald Trump. Bé, sembla que hagin trobat la data perfecta per fer-ho. Per tant, bé, contents per la festa, contents per l'impacte que té i, bueno, insistir en els missatges que han donat totes les intervencions, no? Que és, en aquests moments tan complicats, no? Que ens passa a tots els periodistes d'aquest caudal d'informació que mai saps, ni de vegades no té pare ni mare, no saps com arriba, doncs la importància dels mitjans, que fem esforços per intentar explicar el que passa de la manera que podem i de la manera més honesta que tenim les nostres possibilitats.
0: Sí, amb el filtre, no?, del periodisme, no?, del periodista, aquest filtre que el que fa llavors és intentar explicar la veritat a través dels fets. S'ha reivindicat molt la paraula, no?, veritat, en un món en què hi ha moltes mentides i moltes fake news, no? Falta algun premi a l'esportista, però clar, això hi ha Mundo Deportivo. M'he trobat el Santinolla, no?
17: Aquí tenim una relació de germanor amb el Mundo Deportivo molt bona, que fa que, si et fixes, intentem evitar premis esportistes, perquè això ja ho fa i ho fa molt bé el Mundo Deportivo.
0: Sí. Parlant d'això i parlant de premis, tu a qui li donaries la pilota d'or? Que sé que ets futbolero també, Jordi.
17: A veure, a un futbolero com jo i culer, la resposta és òbvia, però és que jo intento, com parlàvem abans, de les veritats, no? Intento ser molt, molt, molt objectiu, molt objectiu, i per tant i faig un esforç d'objectivitat al màxim. És igual, la minya mal. És que no hi ha color. No només pels títols que ha fet, sinó el que fa cada vegada quan surt amb la pilota i el que fa. Vull dir, no hi ha comparació possible amb cap altre jugador en aquests moments. I jo penso que seria una mica injust. Però bueno, en un concurs com aquest, en el que ni Rafinha està entre els 30 primers, a partir d'aquí tot podia passar. Jo crec que entre tots els mitjans hi donem massa importància a aquest tema. I al final hi fem una bombolla, portem no sé quants dies parlant d'això, i fixa't que anys enrere, no? Jo que tinc una mica més gran que tu, quan li donaven el premi, donaven el premi, però no havia aquesta expectació i, aquest, sí. I aquestes d'allò com hi ha en aquests moments.
0: No ha ajudat aquest peron internacional de 20 dies.
17: No, perquè tot, al final, deixem-nos històries.
0: Clar, llavors necessites...
17: És la Lliga, el que ens agrada és la Lliga, el que ens agrada és la competició d'aquí i encara que és molt interessant aquest format que s'ha trobat a la National League i que l'altre dia el partit entre Anglaterra i Espanya va ser molt maco, no és el mateix que la Lliga.
0: Escolta'm, acabar de gaudir de la festa, moltes gràcies, felicitats pels Premis Vanguardia, aquesta quarta edició, a pensar ja en la següent i res, entro amb tu una estona, sí, però me n'he d'anar pitant a la ràdio, eh?
17: Clar, és que és això, i ara aquí que tenim una redacció en marxa per veure com va la portada i com va tot el que més, és a dir, no parem.
0: Vinga, gràcies, Jordi Juan.
17: Vagi bé.
0: Bueno, doncs el director de La Vanguardia també atenent-nos en aquest inici diferent i especial que hem fet avui des del Palau de Congressos de Catalunya. Farem una petita pausa i ara seguirem parlant de Lamine Yamal, que avui ha fet més declaracions. Sentirem Luis de la Fuente des de Sevilla, Fabián Ruiz també en la prèvia de l'Espanya-Croàcia de demà al Sánchez-Pizjuán i moltes coses més. La prèvia del Brasil, que juga Rafinha també demà al migdia un altre cop contra Austràlia, i Ancelotti ha dit que el vol fer servir de nou una altra vegada, i hem de sentir moltes veus i protagonistes en aquest dilluns 28 de setembre aquí a la ràdio. De seguida una pausa i a poc a poc anirem venint cap a la ràdio per saludar Fernando Polo, David Bernabéu i Marc Guillén.
18: Tu ho diràs amb Aleix Pariser.
19: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA Week 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
20: Tots recordem els grans moments d'Iniesta. Però què passava quan s'apagava el soroll de l'estadi? Descobreix la seva història des de dins, els records, les emocions i els moments que van marcar l'Andrés darrere del futbolista. Des del 28 de setembre a Barcelona, Iniesta Experience, el joc interior. Entrades a iniestaexperience.com.
21: RAC1, emissora oficial.
22: Hi ha desitjos que no tens per què deixar aparcats. Del 23 al 30 de setembre, vine als dies amb estrella de Mercedes-Benz. Descobreix la nostra gamma i marxa conduint el teu Mercedes-Benz amb 2 anys de manteniment i assegurança de regal. Més informació a mercedesbenz.es.
23: Vine a Quadis Autolica, concessionari Mercedes-Benz, o entra a mercedes-benz-quadisautolica.es.
24: El 3 i 4 d'octubre, Birba et convida a la Fira de la Galeta de Camprodon. T'esperem al nostre estand, a la plaça de la Vila.
25: Birba, fidels al que és autèntic des de 1893.
26: El 29 de novembre, l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
27: Bona nit. En el sorteig de mi dia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
28: 18 de març de 1934.
27: I el número de la sort, el...
28: 3.
27: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
29: RAC+1.
30: Aquest dimecres la Champions femenina de futbol es juga a RAC+1. A les 9, Roma-Barça. Segona jornada de la fase Lliga per les blaugranes davant les campiones d'Itàlia.
31: No hi ha fora del joc, el remat, aquí l'Inga, gol.
30: Viviu el partit en directe a l'app i al web de RAC1 amb Clara Rodergues, Gerard Ballera i els comentaris de Pere Aragai i Soraya Chaui. Aquest dimecres a les 9, Roma-Barça. La Champions femenina juga a RAC1 és una gentilesa de la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
21: RAC+1.
32: Tots som
21: més
32: 1.
33: Give me some time to think. I'm in the bathroom looking at me. Facing the mirror is all I need.
18: Tu diràs, amb Aleix Pariser.
33: When

0: Aquí seguim, eh? Estic ja baixant del taxi perquè el teníem a la porta reservat i res, en 5 minuts des del Palau de Congressos a l'inici de la Diagonal, avui que no hi ha trànsit, ràpidament arribes fins a la ràdio. A l'estudi de RAC1 crec que ja hi tenim l'Albert Ferran. Hola, Albert.
1: Hola, Aleix, bona nit.
0: Què tal? Bona nit, bona nit. I també el David Bernabéu per aquí. Hola, Bernabéu.
2: Què tal, Aleix? Has anat molt ràpid, no?
0: Bona nit, bona nit. Ara arribo, sí. Hola, Marc Guillén.
3: Hola, molt bona nit.
0: Què tal,
3: nit.
0: Marc?
3: Molt bé.
0: Bona nit, bona nit. Falta molt el Fernando bé. Polo, que està venint també de Montivo. Mira, estic entrant ja a la ràdio i ara truco l'ascensor i pujo en un moment. Mentrestant, Albert, anem repassant els resultats més destacats que hi ha hagut avui de jornada internacional.
1: Sí, avui partits de Nations League. De fet, del Barça només estaven pendents de Jules Koundé, que no ha jugat. Suplent, no ha tingut minuts a la segona part, en el Bèlgica 0, França 1. Amb gol, golaç, d'Olise al minut 88, agafa la pilota al mig del camp i amb una conducció potent arriba a la frontal de l'àrea rival i ajusta el xut al pal, impossible pal porter. De fet, Zidane avui ha sortit amb un 11 de suplents, amb suplents. Mbappé, ja ho sabeu, va tornar a Madrid. Dembélé i Olise han arrencat a la banqueta i han jugat els últims minuts. I, de fet, l'extrem del Bayern ha acabat donant els 3 punts al conjunt francès. També aquesta nit, Turquia 1, Itàlia 4. Per fi, la primera victòria amb Mancini a la banqueta, que va debutar divendres amb una derrota 0-2 contra Bèlgica. I avui diríem que ha fet un bon partit Itàlia i ha golejat 1-4. Potser el marcador sí que és una mica massa exagerat, tenint en compte que els turcs han fet mèrits per marcar algun gol més, però al final aquest 1-4 amb els gols de Bastoni, Fratesi, Cayode i Espósito. Et destaco també el Suècia 3, Polònia 1. Lewandowski suplent ha entrat al terreny de joc al minut 88, és a dir, ha jugat un parell de minuts i l'ha afegit. I acabo amb el Georgia 0, Ucraïna 0, amb el jugador del Girona Banat disputant només la primera part. I també dels partits de futbol d'aquest vespre nit, et destaco el de segona. En quedava un de segona, tancava la jornada el partit del Castelló, que és sens dubte l'equip revelació d'aquest inici de temporada, i ha tornat a guanyar. Leganés 0, Castelló 2. El Castelló continua líder, 19 punts de 21 possibles. Déu-n'hi-do amb l'inici del Castelló. La jornada s'acabarà amb el Girona 5è i el Sabadell 7è.
0: Molt bé, perfecte. Doncs mira, ara sí, ja estic entrant per la porta dels estudis centrals de RAC1, directe des dels Premis Vanguardia, i ara entrem a l'estudi i fem el canvi de micròfon, gràcies, evidentment, que ha fet possible aquest inici tan diferent. I hola, companys, eh?
1: Hola, bona nit, Eliseu.
0: Benvinguts, aquí estem.
1: Fes el canvi.
0: El canvi de micròfon.
4: No és un presentador, és Déu!
0: Ja sóc aquí. Espera, que em trec això.
4: Ara m'ho expliques, no?
0: Sí, sí.
4: A quina velocitat has vingut, en què has vingut, com has vingut?
0: Amb taxi hem vingut.
4: Com has arriscat?
0: Sí, sí, sí, absolutament.
1: Home, sort que de nit va ràpid.
0: Sí, no, res. Hem trigat 5 minuts de rellotge. Mira, a les 11 en punt agafàvem el taxi, 11 i 8, som ja asseguts a l'estudi. Ara em trauré la corbata, perquè això és insufrible, aquesta corbata.
4: Mare meva, mare meva.
0: Molt bé.
5: Quina elegància,
0: Ens vam passar molt bé, moltes gràcies. Sí. No, la veritat és que ens vam passar molt bé i, home, poder xerrar un moment, encara que sigui amb Joan Manuel Serrat i amb el Mago Pop, sí, dient sí. Que vol convidar Hansi Flick, que encara li deu... Va haver de suspendre el... Clar, jo no recordava aquesta història.
5: Sí, sí, sí.
4: Va ser notícia.
0: Sí, sí.
4: Primer van ser aquí anava, no? I després van
5: sí,
4: dir...
5: Sí, perquè estàvem a la roda de premsa postpartit en què el Barça havia d'estar pendent de què feia el Madrid per ser campió de Lliga per passiva.
0: Ah, el maig va ser això, clar.
5: I ell deia que tenia plans i a la roda de premsa se li va preguntar directament, bé, però quins plans tens? I va dir, és que tinc entrades per anar a veure el Mago Pop.
4: Sí, sí, ho va dir.
0: I ho té pendent encara, no?
5: I aquell mateix dia vam saber que ho havia de cancel·lar i queda pendent, i a Hansi Flick li feia molta il·lusió anar-hi.
4: El Mago Pop, que t'ha explicat lo de Cieza.
0: Sí.
4: La Cieza, que és on va néixer també José Antonio Camacho.
0: Sí.
4: Entre l'Espanyol,
0: el Madrid
4: i tal. És que jugava a futbol. El Mago Pop li agradava jugar a futbol i jugava bé.
0: Ah, sí?
4: El que diuen, sí, sí, sí. I va jugar per allà, per aquella zona.
0: Se li dona millor la màgia, t'he de dir.
4: Sí, home, aviam, havia de ser molt bo jugant a futbol.
0: Sí, sí.
4: Perquè haguéssim de dir el contrari, no?
0: Sí,
4: però vaja, sí, que té una història que no és... No és futbolero, o sigui, no parla de futbol com a postureo, per entendre'ns.
0: Sí, sí.
4: O sigui, que no és postureig, és... És això, és que li agrada molt.
0: Mira, anem a recordar aquest moment que hem viscut fa una estona des dels Premis Vanguardia, el Mago Pop.
3: La Junta ho va organitzar tot i em va saber molt greu haver de cancel·lar perquè ja tenia el dia guardat per venir. A més, era un dia que podien guanyar la Lliga i ell volia venir igualment. Aquest any m'han dit que vindrà, que té moltes ganes, i nosaltres moltes ganes de que vingui.
0: Veus? Doncs ja està. A veure si en Hansi Flick té temps d'anar a veure algun espectacle del Mago Pop, que escolta'm, té el Victòria, ara vol comprar l'Aquitània, no? El show de Broadway, vull dir, un tio que està repartint
6: empresari,
0: cultura.
6: És mag, empresari, inquiet. Jo crec que una persona molt, molt inquieta, no? Perquè ara amb això també del futbol, vull dir, és una persona que no sap per a quieta, i la veritat és que l'espectacle és molt xulo.
0: Molt bé, doncs escolta'm, hem fet una cosa diferent, en un dia en què no hi havia molta actualitat esportiva pel que fa a l'actualitat del Barça.
4: T'has fumat una mitjoreta fàcil.
0: Sí, sí, a més m'ho he passat pipa. Llàstima que no he pogut degustar el càtering que hi havia allà en aquest còctel post-gala, perquè feia molt bona olor, molt bona olor. Mira, ja tenim per aquí el gran Fernando Polo, subdirector de Mundo Deportivo.
6: Ell, per molt que arribis tu tard, Aleix,
0: Hola,
6: sempre una miqueta.
7: Estava sentint i dic, hòstia, està lleig, que ell que està arribant, arribi jo abans.
5: Havies de seguir com l'ordre habitual dels factors.
7: Però no és l'anfitrió.
4: Però, Fernando, no, hi has anat tu a la gala?
0: No, ella reserva per la Mundo Deportivo.
4: No has anat amb americana, dic, home, no, falta respecte.
7: No, aquest cop no, m'ho he perdut. He deixat a l'Aleix, que va molt mudat i molt guapo.
4: Però què has fet aquí, senyor Notícies?
7: Pues això, intentar un pli.
0: Us he de dir que hi havia representació del Barça i de l'Espanyol.
7: Mira, precisament estava esperant fotos de la gala.
0: Sí.
7: Doncs, l'Helena Fort, el
0: Rafa Juste. Rafa Juste, Helena Fort, Cubells, hi havia Miquel Camps, hi havia Riu del Bas, hi havia Gabriel Martínez, el director de comunicació, i perquè Rafa Juste tenia un compromís, un aniversari molt important, i just ha acabat la gala a 9:15 i ha marxat. Però, si no, hauríem pogut parlar amb ell 3 minuts per saber què en pensen de tot el show de la pilota d'or i de què ha de passar amb Lamine, però bé, se'ns ha escapat perquè tenia aquest compromís personal. Que ens ho hem passat molt bé, i ara ja centrar-nos en la tertúlia i en el que toca. No?
7: Va, però que pensa això, que jo anava sentint i dic, deixa que arribi ell tranquil·lament i arribes.
0: Molt bé, molt bé. Escolta, ara que s'han tancat les votacions, avui, per cert, trucarem d'aquí a uns minuts al periodista espanyol que ha votat a la pilota d'or, José Félix Díaz, director del diari AS, el trucarem en directe.
6: Ens dirà que ha votat o...
0: No sé, jo li preguntaré, o ja si vol dir-ho.
4: Deixa'm dir que... Corre un vídeo de fa molt poc on li pregunten qui creus que guanyarà la Lliga, Madrid? Qui creus que guanyarà la Copa, Madrid? Qui creus que guanyarà la Champions, Madrid? Qui creus que guanyarà la pilota d'or? Home, jo li donaré un espanyol, però crec que la guanyarà en Mbappé.
0: Bueno...
4: No, ho dic, si vols fer l'entrevista la pots seguir fent, eh?
0: Igual que nosaltres...
4: Si no tinc res en contra, em porto bé amb el José Félix i pot votar el que li doni.
0: Clar, això m'ha dit, igual que nosaltres volem votar...
4: Sí, sí, sí. Però vaja, que em va fer gràcia aquest vídeo que va rolar fa uns
8: dies. I en clau pilota d'or, ja ho he dit, però pels que no ho hagueu vist, el gol d'Olise avui, que és gol de jugador que pot guanyar una, dues o tres pilotes d'or de cara al futur, és un golaç, agafa la pilota a camp propi, marxa amb molta potència i el xut és ajustat, és d'un dels millors jugadors del món.
0: Sí, jo us he de dir que, evidentment, trobes a faltar ja l'actualitat del Barça i encara queden uns quants dies de seleccions, però jo m'ho vaig passar molt bé amb l'Anglaterra-Espanya, molt bé, va ser un partit molt divertit, remuntada dels uns, remuntada dels altres, veure Lamine com pressionava, com feia el golet, no?
7: Va estar bé. Gordon feia un gol.
0: Gordon va jugar molt bé, com això, va estar bé.
6: Jo t'he de dir que sempre, sincerament, que normalment com en les aturades de seleccions en veig poques, o sigui, aprofito per desconnectar una miqueta. Aquesta aturada, no sé si perquè venim tot just d'un Mundial, perquè també hi ha hagut molts seleccionadors interessants, que feia certa gràcia veure'ls, com Xavi Hernández, com Zidane, com aviam què passava amb la Nova Itàlia...
0: Klopp.
6: Klopp amb Alemanya... o sigui, que n'hi han hagut molts, i a sobre és veritat que amb això de la Nations League, tot i que no, per mi segueix sense tenir transcendència a la competició, fa que els partits, doncs això mateix, doncs una Espanya-Anglaterra, doncs sigui xulo de veure, si amb els jugadors que hi ha. Vull dir que jo encara he vist, la veritat és que he vist molt més futbol del que normalment veiem aquestes aturades.
0: De la pilota d'or, us faig mullar, ja que avui s'han tancat les votacions. Teniu clar el podi? Quin podi faries tu? 3-2-1?
6: Ah, pensava només ens en diries un, però mira, jo... La veritat és que Jo crec que, sincerament, la pilota d'or ha de ser pel millor jugador, el jugador que realment sigui un geni, que sigui superior a tota la resta. Per mi, per sobre dels títols, hauria d'anar això. O sigui, jo, per exemple, a Messi li hagués donat més dels que va rebre, perquè va haver-hi molts anys que, sí, ell no havia guanyat més títols que la resta, però era claríssimament el millor jugador del món. Crec que ara no estem en una situació on hi hagi un jugador que sigui rotundament el millor amb diferència, ara mateix, i crec que Lamine Yamal, tot i que apunta que serà aquest, ara mateix, aquesta temporada, per mi no ha fet una temporada tan rotunda com per dir segur li has de donar Lamine Yamal, el que passa és que sí que crec que és un premi que, així com la pilota, la bota d'or o el pichichi és pel golejador, jo crec que la pilota d'or és per aquell que fa guanyar el seu equip, aquell jugador especial, el millor del món si pot ser, i si no, que faci guanyar els seus equips. Per això normalment se li acaba donant algú que guanya la Champions o que algú que ha guanyat el Mundial, i en aquesta línia jo crec que se li ha de donar la Lamine Yamal.
0: Segon i tercer, és igual?
6: Segon, jo sincerament li donaria a Leo Messi. Jo crec que el que fa Leo Messi, sé que no està ara mateix, no és el seu millor jugador del món, ho sé, però crec que el que fa en un Mundial amb l'edat que té, per mi, és una d'aquelles coses que recordaré sempre més. I em sembla que va ser una bestiesa, va ser una cosa que a mi em va sorprendre, em va meravellar, em va fer retrobar amb aquest esport, amb aquest punt romàntic de que abans els futbolistes moltes vegades no eren grans atletes, eren genis, eren talents, eren jugadors que físicament de vegades un era lent o estava passat de pes i no es cuidava, però era un geni. Doncs Leo Messi anava amb la meitat del físic que la resta i va fer més gols que fins i tot Mbappé, perquè gols competitius, gols de veritat, en va fer més que Mbappé. I va estar a re. Si li arriben a passar unes quantes pilotes a la final, no sé si no l'hauria guanyat la final. M'entens? Clar, si no li passen pilotes, home, doncs Messi ja no pot fer més. Però va estar a punt de guanyar-te un Mundial el xulet. Jo crec que aquest jugador, per mi, és que dubto de vegades si fins i tot li haurem de donar encara la pilota d'or. I el tercer jo li donaria a Kane. Va, jo crec que Kane és... fa un temporadot i que també és un jugador que fa guanyar els seus equips, tot i que malauradament no acabin moltes vegades aixecant els títols, però els fa guanyar molts partits.
0: No, ha trencat la sequera, per això. Ja ha guanyat una Bundesliga i ha costat, però... sí. Fernando, va, vinga, el teu podi.
7: Doncs mira, jo et diré el que vaig dir al programa 11, perquè, home, no anirem a un lloc i direm una cosa i ara canviarem.
0: Clar, sí, però, sí, bueno, sigues coherent.
2: A més, estàvem junts aquell...
7: Clar, sí, a mi em passa el mateix. Clar. Jo vaig dir, en primer lloc, Lamine Yamal, després Messi, Rodri, Kane i Barasquelia.
0: Aquest seria el teu cinquè.
7: Sí, sí, sí. Jo no. Crec que a Lamine, és veritat que li ha mancat la Champions, però ja que hi ha la dicotomia i el gran duel amb Mbappé, tot el que juga contra Mbappé ho ha guanyat.
0: Aquesta reflexió de Santi Noll avui, que ara la recordàvem, és que és així.
7: Bueno, li ha guanyat la Lliga, li ha guanyat la Supercopa, i quan ha jugat contra França en una semifinal de Mundial, ha guanyat. I és veritat que no ha estat el millor Mundial que podia haver fet Lamine, i ell ho ha admès, però a cada partit ha deixat alguna coseta. Per exemple, contra França provoca un penal. Doncs van quedar 2-0, doncs no, va ser el partit, el gol que obria la
0: llave. El gol de la final. Sí, ell fa la centrada amb dos tios a sobre i això permet que estiguin més lliures els altres. Sí. Vull dir, és que és determinant en moltes accions del joc que no són visibles.
7: No és que hagi estat molt golejador ni molt assistent, però sí que... podent haver estat molt millor del que ha estat, venia d'una lesió. Crec que per l'edat que té, tot el compendi de la temporada que ha fet està bé. I em queda l'espina del Harry Kane, del... clar, no va arribar a la final i no la va guanyar, i el Messi, si guanya la final, bueno, és que jo crec que hagués estat per aclamació.
0: Sí.
7: Perquè el que deia el Marc, no només l'edat, el tema físic... i la situació personal i familiar del que tenia a casa.
0: No, i que va ser decisiu en totes les eliminatòries i en tots els partits.
7: Contra Anglaterra.
0: Sí, però contra Egipte també ho aixeca ell contra Egipte. Sí, sí. Vull dir que...
7: Bueno, i contra Espanya et dic una cosa. Al tram final hi ha una salvada de Cubarsí, que si jo va a la pròrroga, penals, o sigui, això va a penals després de la pròrroga, acaba la pròrroga 1-1, vés a saber. Vés a saber, i potser Messi porta a Argentina... el segon Mundial consecutiu, sí, en 39 anys...
0: Llavors, jo crec que no hi hauria hagut dubte, llavors,
7: clar,
0: crec.
7: Llavors, en aquell moment ja, jo crec que la votació, bueno, se li entrega ja mateix.
0: Val. De Bernabéu, tu què vas dir?
2: Doncs mira, ens van demanar un top 5,
0: sí,
2: i t'ho dic de menys a més.
0: Val.
2: Jo vaig posar el cinquè Pau Cubarsí, quart Harry Kane,
4: tercer Rodri, segon Lamine i primer Messi. És a dir, Lamine a mi em sembla dels jugadors que estan a l'elit, per entendre'ns, parlem de les grans lligues, em sembla el millor jugador del món a mi, en aquests moments. No en aquests moments. Porto un any i mig llarg dient-ho, d'acord? I els motius pels quals m'ho sembla i els mèrits que ha fet, jo crec que els han comentat ja en molts programes aquí, però és que per mi el que fa Messi és memorable. És que és memorable. O sigui, no té comparació... Només podem comparar-ho salvant els matisos amb el que fa... amb la diferència que... un matís important que no és menor, que Maradona guanya el Mundial 86 i Messi no pot guanyar-lo, no? Però portar en una final una selecció que estava en l'ocàs de l'era Scaloni i que, sincerament, jo crec que no hagués passat els vuitens de final si no arribés a estar Messi, decisiu, o sigui, 8 gols, 4 assistències... en 39 anys, fotent-se l'equip a l'esquena, com deia el Marc, sense necessitat d'explotar ni velocitat, ni físic, etc. Només talent, jo crec que és incomparable. Per mi, clarament és el millor jugador del Mundial. Clarament és el millor jugador del Mundial. Sens dubte, perquè el problema que té la mina al Mundial, que ja et dic, si no és perquè tens a Messi, per mi la mina és el millor. Però vull dir que el problema que té el Mundial, que també hagués estat per aclamació, havent-lo guanyat, és que arriba lesionat, arriba amb unes circumstàncies físiques que no són les d'ara. Si hagués arribat al moment de forma que ha aconseguit ara, ostres, jo crec que tampoc hi hagués hagut discussió, no?, havent guanyat la final. Però és que a mi, és que el de Messi és...
0: Clar, però
4: és brutal, no ho he vist mai. O sigui, no hi ha hagut mai un jugador de 39 anys tan determinant. Mai.
0: Us esteu centrant sobretot en el Mundial, no?
4: Sí, però és que el que mana.
0: No et dic que no, però jo crec que... Jo també m'ho diré. Jo votaria a Lamine com a pilotador perquè, més enllà de que per mi fa un Mundial molt bo, potser no molt vistós, però el fa molt bo sent titular i decisiu en molts aspectes del joc que no són visibles o estètics, però per mi fa un bon Mundial amb 19 anys, no oblidem que té 19 anys. Més enllà d'això, és que ha guanyat una Lliga contra el Madrid d'Mbappé, Vinícius i Bellingham, si que... ha guanyat la Supercopa d'Espanya, ha fet més de 20 gols, que és el seu rècord en una temporada, per tant, hòstia, per mi ha estat el jugador més diferencial d'aquest any.
4: No, els ha guanyat a tots.
0: Clar, per mi la Lliga suma més que la MLS, per exemple, sí. O l'actuació de Messi allà.
4: Però
0: es pot debatre, sí, es pot debatre.
4: Et dic una cosa, reconec que té un punt simbòlic.
0: O romàntic, fins i tot.
4: Un punt simbòlic, aquesta elecció que faig.
7: No, penalitza Messi el fet de no jugar a Europa.
0: Clar, el penalitzaria una mica, si tens tots els mèrits.
7: Bons números a Europa, no et dic al Barça, però va jugar al PSG també, no? Però dic que en algun dels dos clubs fa bons números, guanya algun títol i fa aquest Mundial... És que no hi ha punt de comparació, però clar, durant la temporada sí que veus que ell... I també ho fa bé a l'MLS.
0: Ara, heu vist el gol d'avui? Heu vist el gol d'avui?
4: Però és que més aviat,
0: el món
4: de la grada que s'està posant amb ell li dius...
7: Mira-ho,
0: és que marca una falta des del córner. Marca una falta directa des del córner.
7: Tècnicament no té comparació.
0: Marta, tu tens clar el teu podi o no? Vols mullar-te també?
5: És que...
4: Escolta, això ho posarà Messi.
5: No, però és que no és... No perquè ara ho hagis dit tu, sinó perquè aquesta conversa sobre aquesta dicotomia entre Lamine Yamal i Messi, també l'he tingut amb persones properes. De fet, un dia també n'estàvem parlant amb el Sape a la redacció i sí que tinc una mica de debat. O sigui, jo crec que per tot el que està demostrant Lamine Yamal i el que ha demostrat ja fins ara, ja és el millor jugador del món, és el millor jugador del planeta, i si ens creiem que la pilota d'or ha d'anar a parar en mans de qui és ara el millor de tots.
4: Mans
5: de la màgia, no hi ha discussió possible. És que les discussions i els debats a vegades és que em sonen a absurds, fins i tot. Però sí que és veritat que si ens fixem en el regust que ens deixa el Mundial, la final del Mundial al final ho acaba determinant tot. Penses moltes vegades què hauria passat si Argentina hagués guanyat aquella final, no? Tenint en compte què va fer Messi, és una cosa que mentre estàvem veient els partits del Mundial tenies la sensació que estaves assistint a la història del futbol, perquè és que el que estava passant amb Messi no ho tornaries a veure ni a explicar mai. I hi ha una cosa que ara... Això no té per què decantar cap balança i sé que no les decanta, però a mi una cosa que m'ha agradat sempre de Messi és que ell mai ha fet campanyes perquè li donguin pilotes d'or i n'ha guanyat moltes, n'hauria d'haver guanyat moltes més. ara mateix ningú està dient res, ni ell tampoc, sobre si hauria de guanyar o no aquesta pilota d'or, possiblement perquè com que ja ha fet tot el que havia de fer a la seva carrera, és en l'últim que està pensant ara mateix, no? Però és un estil d'una manera de fer que a mi m'agrada, que és parlar al camp cada 3 dies, demostrar que ets el millor del món cada 3 dies durant anys i anys i anys i anys, i a mi aquest és l'exemple del que més m'agrada de Messi, no? I jo ho trobo faltar una mica aquests dies que em fa la sensació que obriré el pot de les galetes i em sortirà una declaració de Lamine Yamal dient que la pilota d'or l'ha de guanyar ell, doncs que arriba un punt
0: de saturació
5: potser.
4: És únic en la història, la tertúlia virtual entre la Lamine Yamal i Mbappé.
5: Sí, sí.
4: D'aquests...
5: Perquè abans sí que tenies...
4: No s'havia viscut mai,
5: sí, sí que quan hi havia la lluita estúpida que alguns volien projectar fictícia entre Messi i Cristiano Ronaldo, que no tenia cap mena de sentit, però bé, la intentaven provocar des d'alguns altaveus mediàtics, sí que Cristiano Ronaldo tenia aquest punt més ególatra, no?, d'apostolar-se i de dir que ell era el millor per les xifres que tenia, etcètera, etcètera, però és que a Messi mai li va caldre, no? I a mi m'agradava aquest punt de... A mi no em cal dir que necessito la pilota d'or.
0: De fet, el debat Lamine Mbappé ha fet que s'hagi ampliat mundialment, i ara a Scaloni li pregunten i digui, bueno, jo votaria Messi. A Harry Kane l'altre dia li pregunten, quan potser ni li haurien preguntat, no? I, bueno, jo

0: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
1: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
2: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
3: Ho aconsegueix en l'última jornada, en un tercer i quart lloc, sense cap mena d'intensitat, que pràcticament als 20 minuts està perdent França per 4-0 contra Anglaterra i ell fa els 2 gols que el converteixen en el màxim golejador mundial, que la Lliga fot 6 gols a la segona volta, 6 gols a la segona volta, sí. Que el millor Madrid és quan ell no apareix i està lesionat, i quan torna a aparèixer, torna a perdre el Madrid.
4: I que la Champions és màxim golejador, però a les eliminatòries crec que fa 1 o 2 gols. O sigui, els grans gols van ser amb el Cairat, el Mati...
3: La gran pregunta és qui ha pogut plantejar que Mbappé, que evidentment, Pichichi de Champions, 13 gols a la primera fase,
4: clar.
3: La fase de grups. 2 només a la ronda eliminatòries. Bueno, que pugui, algú pugui plantejar que sí que...
5: La maquinària blanca.
3: Home, per favor, la maquinària
6: blanca... El que és absurd és que...
3: Però ha tingut...
5: La maquinària blanca...
6: El que és absurd és que es pugui...
5: Que s'entrega al França. Sí, bueno, s'entregarà a Londres, però és d'un mitjà francès.
6: Sempre s'ha entregat, sí. No, a mi el que em sembla absurd és que Mbappé estigui a l'equació. O sigui, és que... O sigui, hi ha debats que...
5: És indefendible.
6: Que és que no,
5: però és la potència...
6: Dius, és que no val la pena ni perdre 5 minuts intentant rebatre que Mbappé...
5: Bueno, és que se li passa el tren... Però està passant l'arròs.
6: Doncs sort, vull dir...
5: Clar, però té una edat...
3: 27 anys, 0 de 9 en Champions.
5: No guanya Copes d'Europa... Quan ell se'n va del PSG guanyen 2 consecutives, després del rapapolvo que li fot el Luis Enrique, que a més el temps li confirma absolutament el pronòstic i diagnòstic que li feia en directe, i ell què té? Té una gran maquinària de propaganda darrere. I a més que quan va a tope, perquè en el tema arbitral també van a tope, i en el tema aquest del Balón d'Oro del Rodri i el Vinícius van a tope, i ara amb l'Mbappé van a tope també. Ja que no guanyen títols, si poden treure una pilota d'or per un jugador seu, tornen a l'aparador.
6: Però que això també és digne d'estudi, perquè dius, Lamine Yamal és de la selecció del teu país, i Espanya acaba de guanyar el Mundial.
5: Però pesa molt. Mira, el Rodri era el gran favorit mentre pintava blanc.
6: Sí.
5: Quan va deixar de pintar blanc a blaugrana, de ja no volta, era tan favorit.
3: La meva pregunta és, tots els que el 2010... defensaven que l'havien de guanyar Xavi Iniesta perquè havien guanyat el Mundial, perquè en el fons el que no volien és que el guanyés Messi, que havia fotut més de 50 gols i havia guanyat la Lliga amb el Barça. Tots els que defensaven que l'havien de guanyar 2 jugadors espanyols per haver guanyat el Mundial, quan hem de recordar que Iniesta fa el gol del Mundial, però bueno, a mi em sembla un geni, l'Andrés, però vull dir, venia d'un any dolent, perquè era l'any aquell que té els problemes que té, etc. I deixa de jugar molts minuts amb Guardiola, no? Tots aquells...
4: Ara resulta que el jugador espanyol
3: que guanya el Mundial, a part de ser una icona mediàtica com mai la selecció espanyola havia tingut, ostres, defensen Mbappé amb la amb l'epígraf de que, clar, que s'ha de votar el millor. Perdona, qui era el millor el 2010?
7: Messi.
3: No, no. És que si ho reconeixien el propi Xavi,
6: és que a part tens la, o sigui, és l'oportunitat magnífica per coronar com a icona mundial un jugador de la teva selecció com a icona mundial, equiparable al boom que un dia va ser el de Leo Messi. És teu, és històric.
4: Ara li preguntarem a José Félix Díaz.
5: Sí, però no, que fixa't que Lamin, el que deia del tema estratègic, Lamin diu, els millors som modestament, Mbappé i jo. Però clar, ell què fa? Diu, ell ha fet molts gols, sí, però els títols els he guanyat jo. Quan m'he enfrontat amb ell, a la semifinal d'un Mundial, que no és un partit menor, hem guanyat nosaltres. I en el duel Barça-Madrid, hem guanyat nosaltres, amb la qual cosa, aquí el tema no és només fer gols, és que el teu equip, fer-lo guanyar.
6: Clar.
5: I jo crec que aquí, ben assessorat, el que passa que ben assessorat pel duel contra Mbappé. Ara, que s'hagin postulat d'aquesta forma, ja ho hem comentat en altres tertúlies, sí que ha fet una miqueta de vergonya.
4: Mira, deixeu-me fer un minut de pausa i estem trucant ja al José Félix Díaz, director del diari AS, a veure si ens explica a qui ha votat ell i com veu aquesta cursa per la pilota d'or del 26 d'octubre.
8: RAC 1.
9: Únic s'escriu amb H o sense H?
10: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades.

0: Informa't a Hyundai Pones.
1: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
2: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
3: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
2: Entrades a auditori.cat.
4: Barcelona estrena un nou espai Hyundai al costat de la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Hyundai Lim Motor, ara més a prop amb tota la gamma Hyundai i servei oficial postvenda. Vine a descobrir-ho i aprofita les ofertes exclusives d'obertura. Disseny, tecnologia i innovació Hyundai al carrer de la Botànica 57. Hyundai Lim Motor, la nova Hyundai de Barcelona.
5: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en ocasión, Plus, David.
6: Esto promete, Manu.
5: No lo creo. Arranca la tasación. Comienza de quitarla. Esta es la jugada que puede decidirlo todo. Necesita una oferta ganadora.
6: Huele a compra, Manu.
5: A ver, huele. Va. ¡Y va! ¡24 horas!
6: Con qué facilidad resolvió. Sin complicaciones. Ven a por más.
5: Venga. Ocasión Plus.
7: Tú dirás. Amb Aleix Pariser.
8: Fa 32 minuts. Aquí seguim a la taula del Tu diràs, a RAC1, amb el Fernando Polo, el David Bernabéu, el Marc Guillén i també amb la Marta Ramon. Ara repassarem l'última hora dels jugadors del Barça que són a la selecció espanyola. La Minya me l'ha tornat a parlar. S'ha confirmat que Eric no té cap lesió, que això és important, i parlarem de la resta de futbolistes i de l'actualitat de les seleccions. Però tenim en línia, en directe, el director del diari AS, José Félix Díaz, que és el periodista espanyol que ha votat en aquesta pilota d'or. Hola, José Félix, què tal?
9: Muy buenas, sí, un placer estar con vosotros y he oído que con muy buenos amigos.
8: Sí, Fernando Polo, Bernabéu, aquí está también Marc Guillén, claro, sí. Analista de los partidos del Barça, nuestra compañera Marta también, que sigue la actualidad del Barça, comentando un poco la actualidad de este Balón de Oro. Y nada, queríamos saber, eso, se han cerrado las votaciones, ¿no? O sea, esto ya está cerrado, ya se han enviado tus votos.
9: Creo que quedan 27 minutos y todavía estoy a tiempo de arrepentirme, ¿eh?
10: Sí. Vale, sí, pues piensa en lo que has votado y compórtate.
8: ¿Puedes decir lo que has votado o no puedes decirlo o no quieres decirlo?
9: No se puede. Bueno, eso tiene que tener el... Bueno, pues cuando France Football los haga público, ya será el momento de recibir palos o abrazos, no sé. Yo creo, me inclino por los palos más que por los abrazos, pero bueno.
8: Vale.
9: Digo en general. Ya sé que David está ahí esperando, pero no.
8: Porque una pregunta que se la hace mucha gente aquí en Barcelona. ¿Las entrevistas que os ha concedido Mbappé o que habéis conseguido con Mbappé te han condicionado el voto?
9: A ver, yo te cuento. Yo hago una gestión con Mbappé en el mes de agosto. Yo hasta el 3 o 4 de septiembre no tengo conocimiento de que paso a ser el jurado del Balón de Oro. Yo hago una gestión. La gestión iba por buen camino y se concreta justo esos días. Estaba ya más o menos cerrada la entrevista. Y luego la segunda entrevista, que no es una entrevista, es un acto promocional que hace ON. Y bueno, pues ese día hablo con él 2-3 minutos del partido del derbi, nada más, ¿no? Pero no es que esté condicionado, sino sencillamente es una gestión que se hace antes, o la hago yo en concreto, en persona antes, de que de repente gire todo y pase a ser el jurado del balón de oro. Ahora que cada uno se saque las conclusiones que quiera, y también te digo que a raíz de saber que el Balón de Oro, el jurado Balón de Oro, se hizo gestiones con otros, algunos han respondido afirmativamente y otros no han respondido afirmativamente.
8: Vale, o sea que a Lamine Yamal lo hubierais querido entrevistar también, por lo que entiendo de tus
9: palabras. Exactamente, ha tenido la petición, pero no ha tenido a bien, me parece correcto, es una opción, él decidió dirigirlo a determinados medios y respetable completamente.
8: Vale. Otra reflexión que hacía aquí David Bernabéu en la mesa, a ver qué te parece, José Félix. ¿Por qué tenemos la sensación desde Barcelona que en Madrid se ha apostado mucho por Mbappé cuando hay jugadores españoles que han ganado un Mundial y en 2010, en cambio, se apostaba por Xavi Iniesta muchísimo desde Madrid para que no lo ganara Messi? Y en cambio este año la sensación es, hostia, pero si la selección ha ganado un Mundial, está Lamine, está Rodri, está Cubarsí, ¿por qué se apuesta también por Mbappé? ¿Qué te parece este debate que hay?
9: Yo creo, mira, a ver, la entrevista con Mbappé puede dar a pensar que puede ser así. Yo no te puedo hablar de los demás, yo te puedo hablar del diario AS, ¿no? A ver, yo creo que hoy hay dos o tres columnas de opinión de gente que trabaja en el periódico y algunos colaboradores que apuestan precisamente por lo que tú dices, ¿no? Yo creo que no se ha hecho campaña pro nadie, nosotros, yo te digo, el resto no lo sé. Y bueno, pues ha habido una entrevista con Mbappé, que la gente saque las conclusiones. Ha habido otra con Fabián, que también fue otro de los que se le propuso a raíz de estar entre los 30 candidatos, si quería hacer la entrevista. Y bueno, cada uno puede pensar lo que quiera, porque yo sinceramente no he llegado ningún día al periódico y he dicho, hay que hacer campaña por Mbappé. Y yo sinceramente creo que no lo ha habido, ¿eh? Yo creo que ha habido más, a ver cómo te diría yo, más cariño hacia ese éxito del fútbol español o de alguien en concreto, que en general, lo que sí que, claro, no te voy a negar, que ha habido una entrevista y un acto de Mbappé en este periodo de tiempo.
8: Fue, te lo digo desde la distancia, fue muy sorprendente ver un día en portada Mbappé en el As y Harry Kane en el Marca. Yo aluciné ese día.
9: Pues bueno, bien, bien tirada la del Marca, también te lo digo, ¿eh? O sea, creo que es otro candidato, ¿no? Bueno, circunstancias, ya te digo, no creo que haya habido ni uno se inclina por hacer una entrevista, no se inclina uno por uno u otro por otro, ¿no? Yo creo que era labor nuestra también en esta época del año empezar a hablar del Balón de Oro o empezar a gestionar entrevistas con posibles aspirantes al Balón de Oro, que yo creo que es lo que hizo Marca y lo que hemos hecho nosotros. Y yo creo que en el fondo, yo creo que ha hecho más o menos todo el mundo lo mismo, ¿no?
8: Si gana el Balón de Oro Lamine o Rodri o Cubarsí o quien sea de España, supongo que te alegrarás o os alegraréis, entiendo.
9: Yo me voy a alegrar por quien lo gane, y especialmente no solo el Balón de Oro, sino también el título de mejor entrenador, el Balón de Oro de los entrenadores, el de mejor club, que son los que por lo menos yo he podido votar. Quiero decirte que aquí yo he hecho estos días atrás unos análisis, por así decirlo. Te coges a 10, ¿no? Tú tienes que votar a 10.
8: Sí, a 10 de los 30, ¿no? Sí.
9: A 10 de los 30.
8: Y tenéis que dar 15, ¿no? Entonces, puntos, 12, 10, ¿no? Un poco como la Fórmula 1, ¿no?
9: Exactamente. Vale, sí. Exactamente, sí. No sé exactamente cómo va la proporción hacia abajo. Pero sí, 15-12 es así, ¿no?
10: 15-12, 10, bueno, que luego, 8.
8: Que luego, 10, 8,
10: de ahí ya 7 para abajo.
8: 7, 6, 4, 3, 2,
9: que luego es otra percepción que tiene la gente equivocada. Que tú votes al primero no quiere decir que estés en contra del segundo, sino que tienes que dar una prioridad, pero que no desechas al segundo. Que es una opción 15-12, pero que sí que no votas a uno solo, quiero decir, que votas a varios, ¿no? Una preferencia, pero votas a varios. Mira, yo he hecho durante varios días, he hecho hasta el sábado que voté, he hecho una lista, ¿no?, de 10, pero bueno, lo voy a resumir en 6, ¿no? Es decir, pros y contras. Y todos, os lo digo en serio, tienen pros y contras para ganar el Balón de Oro. No te voy a decir que es la edición más difícil, porque es la primera vez en la que estoy votando. Siempre lo he visto como espectador o como parte informativa, nunca como parte miembro del jurado. Y sí que puedo decirte que el que no tiene títulos tiene goles, y el que no tiene goles tiene títulos, y el que no tiene todos los títulos, pues tiene poca presencia. Bueno, es que yo, sinceramente, más allá de colores, os lo digo en serio, el que gane va a ser justo ganador, yo creo, ¿eh?
8: ¿Te ha costado mucho elegir el de 15 puntos?
9: Me ha costado elegirlo. A ver, porque no es una responsabilidad mía personal. Yo lo asumo esto como algo que viene por ser el director del diario AS. No es una votación de José Félix Díaz, persona independiente, y no, yo me debo, o esta responsabilidad me recae evidentemente porque Relaño en su día como director de AS fue el elegido, y ahora ya que está fuera, desligado del diario AS, pues consideran FanFútbol que siga siendo yo en este caso el que vote por el Balón de Oro. Entonces no es algo personal mío, ¿no? Yo creo que debo también estar un poquito a la altura. No sé si la gente lo considerará o no lo considerará, pero bueno, se ha intentado.
8: ¿Puedes decirnos los 6 estos que crees que están ahí arriba o no, o ni eso?
9: No, pero no. Bueno, sí, a ver, David, dímelo.
8: David, a ver.
10: Yo creo que has votado a la Lamine Yamal, seguro.
9: No, pero escúchame. No vayas por ahí.
8: No, es broma. Lamine, Rodri, Kane, Mbappé, Messi, yo pondría Messi. Y Lamine, Rodri, Kane, no. Mbappé, Messi son 5, y yo qué sé, pues...
10: No, yo la...
8: Pon a Cubarsí, a lo mejor, o pon a...
9: Cubarsí, Fabián...
8: O Dembélé, Fabián, Félix. Claro, sí.
9: Es que salen hasta 10, fijaros lo que os digo, sí. Que salen hasta 10, a ver, posibles candidatos, ¿no?, sí. A ganarlo, ¿no?
10: No, yo José Félix...
9: Igual, yo creo que hay otros 20 o 15 que claramente todos decimos que no lo van a ganar, ¿no?
10: Sí. Yo, José Félix, la reflexión que antes le hacía a Aleix cuando todavía no habías entrado... Primero que, evidentemente, en este tipo de cosas se recibe mucho hate,
0: tú estás recibiendo mucho hate por parte del barcelonismo, es lógico y tal, pero hay que dejar claro, todos tenemos que dejar claro que es un compañero que le toca votar para el Balón de Oro y vota lo que le da la gana, lo que le entiende y bajo su criterio, como haríamos todos, ¿no? Pero la reflexión que hacía yo es que hubo un clamor, tú sabes perfectamente, porque lo oíste igual que yo, además creo que estabas en Zurich, si no recuerdo mal. Hubo un clamor tremendo en España para que Xavi o Iniesta ganaran el Balón de Oro, que oye, que me parece bien, porque a mí me parecen dos genios. Ante un tipo como Messi, que había marcado más de 50 goles como casi siempre y había ganado la Liga.
11: ¿Vale? Sí, pero cayó en cuartos.
0: Yo lo que digo es que me imagino, o sea, sinceramente, entiéndeme la situación, ¿eh? Si Lamine, por ejemplo, fuera jugador del Madrid, es que a mí Lamine me parece un acontecimiento histórico. O sea, estamos ante un acontecimiento histórico con un chaval de 19 años que es icono mediático, o sea, icono futbolístico y mediático, tanto del Barça como de la selección española, que no había pasado nunca en la selección española algo así, pueda ganar un Balón de Oro, ¿no? Y no veo ese clamor. No veo ese clamor cuando antes lo que se alegaba es que tenían que ganar Xavi y Iniesta porque habían ganado el Mundial con España, además de que eran grandes jugadores. Y no Messi, que no había ganado el Mundial. Y ahora he visto, hombre, he visto un reparto bastante llamativo,
9: pero mira,
0: con respecto a Mbappé,
9: mira,
0: ¿sabes? No veo ese clamor con Lamine. A eso me refiero,
9: no,
0: ¿sabes?
9: No, pero yo te lo digo en serio, ¿eh? Yo, al margen de la entrevista con Mbappé, yo no he visto ningún clamor tampoco periodístico. Sacar la bandera de Mbappé, ¿no? Cada uno saca la bandera. Lamentablemente, también te digo que desde 2010 ahora se ha radicalizado todo mucho en cuestión de la información deportiva. Y entonces, yo tampoco no lo veo así, pero mira, por ejemplo, si nosotros, digo nosotros, por ejemplo, yo le hice una entrevista a Joao Félix el otro día, ¿cómo se titulaba? Para mí, Lamine es un espectáculo, tiene que ganar el Balón de Oro. O sea, que decirte que no hay una campaña anti, ni mucho menos. Si nosotros hemos ofrecido la ventana de las. Para aquel que quisiera hablar, ¿no? Porque se nos decía varios, como te digo, igual que Fabián dijo, ¿y por qué no Balón de Oro, no? Uh-huh. O sea, cada uno con sus argumentos. Y a mí, cuando la gente critica que han hecho campaña, campaña la hacemos nosotros abriéndole la ventana, la puerta. O sea, que decirte que es nuestra obligación y hasta la de ellos también, ¿no? Intentar influir en la gente. Bueno, yo no sé si lo logran o no lo logran, pero para nosotros nos viene bien durante este recorrido que es el Balón de Oro, pues porque tenemos cosas de que hablar y encima los protagonistas se vuelven más accesibles, ¿no? De repente.
11: Bueno, a ver, el 26 de octubre, cuando se hagan públicas las votaciones, pues a lo mejor te volvemos a llamar y nos reímos. Bueno, pasamos ya, un rato.
9: Sí. Y yo encantado de que lo hagáis y pasar un rato con vosotros. Y os lo digo, la suerte está echada. Claro. Me decían hoy, ¿qué sabes tú? Digo, yo no sé nada. Yo simplemente he dado al enter. Y hasta luego, Lucas.
11: Vale.
10: Acabo, José Félix, aquel año de Mundial, con España ganándolo.
11: Torni. Es que
9: ya no vale, ya se envió el voto.
11: Ya se envió el voto.
9: Ya se envió el voto, David.
10: Mira que lo celebraste el Mundial.
0: 16 hombre. Minutos.
11: Bueno, oye, una cosa, una última. Ya que tenemos al director del diario AS hoy en directo. ¿Asusta este Barça de Flick o qué, desde la distancia? Viendo al Madrid de Mourinho.
9: Asombra, más que asusta. Asombra. Yo creo que asombra, ¿no? Asustar es muy pronto todavía. Pero asombrar cómo juega. Además, hoy le hablaba con un responsable de Madrid. Dices, claro, joder, es que con los problemas, no problemas, pero es que luego, claro, juegan de la manera que juegan y marcan 5 goles. Pues claro, pues 5 goles. Y ante eso hay que rendirse a la evidencia. No se puede, yo creo que nadie puede decir lo contrario, que el Barça está jugando bien y que el Barça está en el mismo nivel superior. Y el que no lo reconozca, miente.
11: Muy bien, un abrazo. Gracias por atendernos, José Félix.
9: Nada, cuidaros. Adiós, chao, chao.
11: Un abrazo. Directo al diario AS en directa. Déu-n'hi-do. Pot votar el que vulgui, però ens ha quedat clar, doncs, que això, que ha intentat fer una feina objectiva i periodística i que després, doncs, els 15 punts li ha donat a qui ha considerat.
10: Jo sincerament crec que té un marrón, perquè és veritat que... No, però a veure, que és un honor, òbviament, perquè, home, és agafar el relleu d'Arri Laño i del gran Paco Aguilar,
11: que va
10: votar molts anys,
11: sí senyor.
10: El subdirector del Mundo Deportivo, que era el corresponsal de France Football, però... És veritat que ell és el director d'un diari de Madrid que té, bueno, doncs unes simpaties clares, però clar, és que guanya el Mundial la selecció espanyola on quants jugadors del Madrid n'hi havia?
11: Cap.
10: Bueno, un fitxat durant el Mundial.
11: Home, sí, Cucurella.
12: Sí,
11: a mitges, però sí.
10: Clar, i en el duel, allò, Barça-Madrid de la pilota d'or, sí, tens Mbappé. Però clar, és que aniries contra la selecció espanyola que ha guanyat el Mundial.
11: És complicat, sí.
10: És complicat, perquè tant si te'n vas cap al blanc com si te'n vas cap al blaugrana...
11: 3 quarts de 12.
10: Potser hi ha una decisió salomònica, que és tirar cap a un Fabián, que ho ha guanyat tot.
11: Amb 15 punts, vols dir? Ja, pot ser. No sé.
10: Va, ja ho anem tot.
11: El 26 d'octubre sortirem de dubtes. Vinga, una última pausa abans de la mitjanit i ara ja sí. Va, anem a sentir les veus del dia i a fer la prèvia d'aquest Espanya-Croàcia. Demà tindrem el Damià López, el Sánchez Pizjuán, pendent del segon partit de la Nations de la selecció espanyola. Sí, el talisma.
12: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
13: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent la vida més fàcil, cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
14: El 29 de novembre l'Allianz Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a allianzjambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Allianz i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
15: La Fundació Metalquímia i la Fundació Lluita contra les Infeccions presenten...
16: Mare Mundi, un concert solidari en favor de la recerca contra l'Alzheimer i l'envelliment.
15: Amb la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda, Samantha, Arjau i la Polifònica de Puig-reig.
16: Dimarts, 13 d'octubre, a l'Auditori de Barcelona.
17: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
18: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
17: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
19: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
20: El 3 i 4 d'octubre, Birba et convida a la Fira de la Galeta de Camprodon. T'esperem al nostre estand, a la plaça de la Vila.
21: Birba. Fidels al que és autèntic des de 1893.
22: RAC 5, 4, 3, 2, 1. El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1. Aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data. El 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
23: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç.
22: Us hi esperem.
24: Mira, ja ve, recta final.
25: Mare de Déu.
22: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
26: Visca Catalunya, visca la cursa del RAC.
27: Un autèntic bochorno.
23: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
22: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio. RAC1. Tots som un milió.
23: Amb la col·laboració d'Aromar Hotels i Restaurants, Estructures Ultra, Marc Franc i Ral d'Avinyó.
22: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
11: Minuts i la mitjanit, abans de sentir la Minja Mal i de fer la prèvia de l'Espanya-Croàcia, tots recordem els grans moments d'Iniesta, no? D'Andrés Iniesta. Ara en parlaves, quan va fer aquell gol del Mundial el 2010. Com oblidar-nos. Doncs, què passava?
10: I Stamford Bridge, no?
11: Stamford Bridge, correcte. Hòstia, van ser... Sí, sí, van ser...
10: Ho dius, Stamford Bridge, no? Com si no ho tinguéssim a la memòria.
11: No, però és que no ho perdrem mai de vista.
10: Però dic que...
11: Té raó.
9: Perquè com que estem parlant de la selecció mundial...
10: És que ja l'has citat abans.
11: Té raó. 2009 i 2010 van ser grans anys amb grans gols d'Andrés Iniesta. Però què passava quan s'apagava el soroll de l'estadi? Ara podeu descobrir la història d'Andrés Iniesta des de dins, els seus records, les emocions i els moments que van marcar l'Andrés darrere del futbolista. A on? A Iniesta Experience, al Joc Interior, a partir d'avui a Barcelona. Trobareu les entrades i tota la informació a iniestaexperience.com. Ja aniré. Això crec que està allà al Port Vell, no?
10: A l'IMAX.
11: A l'IMAX, no? Allà, sí. Aniré a veure aquesta
10: home,
11: exposició.
10: Aquí, home, a l'IMAX deu ser guapo.
11: Sí. Uh-huh. A més, han fet un joc audiovisual amb la història d'Andrés Iniesta.
10: No és el mateix lloc.
11: M'hi passaré.
10: No, no, no és el mateix lloc on ell va organitzar l'acte de comiat.
9: Sí, és veritat. Pot ser, no?
11: Sí, senyor.
9: Cert.
11: Doncs això, ja hi ha les entrades a la venda. iniestaexperience.com, pels nanos, no, Marc?
28: No, té molt bona pinta. La veritat és que n'he sentit alguna cosa i té bona pinta que ho muntaran bé i que serà realment espectacular. Aviam, avui avui en dia es fan aquestes exposicions, aquests museus molt audiovisuals, molt de nova generació, vull dir que traurem el cap.
11: Entrades ja a la venda, s'obre el 5 d'octubre. Això vol dir dilluns vinent ja es pot anar allà al Port Vell, a l'IMAX, a veure Iniesta Experience. Mm-hmm. Marta, Lamine Yamal ha tornat a parlar les últimes hores de la pilota d'or, però evidentment també ja del gran objectiu que té aquesta temporada.
1: Sí, que no és altre que guanyar la Champions. Lamine Yamal vol guanyar la sisena Lliga de Campions en la història del club al Metropolitano. Són declaracions a una entrevista que ha fet al programa On Sport d'una televisió egípcia.
2: Todo se tiene que ver. Al final el campeonato de Europa no depende de solo el nivel de un partido. Al final, si tienes un mal partido, puedes irte para casa. Hay que tener ese punto de suerte, ese punto de estabilidad y de experiencia que yo creo que estamos teniendo año a año, y ojalá que sea este año. Nosotros jugamos para ganarla, no vamos a pasear ni a ojalá que ganemos. Queremos ganarla, queremos jugar, traerla para Barcelona y ojalá sea este el año.
1: Lamine també destaca el gran inici de temporada que està fent l'equip, la mentalitat guanyadora de la plantilla, amb l'únic objectiu sempre de guanyar, i també el que significaria guanyar per ell la pilota d'or.
2: Yo creo que todos los jugadores trabajamos para ganar títulos colectivos individuales como es el Balón de Oro, y sobre los africanos, pues yo creo que es un orgullo para todos nosotros los que tenemos raíces, los que somos de algún país africano, los que tenemos familia, los que hemos estado ahí, es un orgullo para nosotros ver en un podio, ver nominados a jugadores africanos, todos estamos muy contentos, ojalá que hayan muchísimos más, pero yo creo que tiene que ver con el juego al final, no es por la nacionalidad, pero ojalá que sí, que seamos un montón d'africanos, estaremos todos muy orgullosos.
1: Doncs, aquí estudiant el seu públic.
11: Clar, clar, s'ha dirigit al públic marroquí, sens dubte. Bé, doncs, ara ja, 26 d'octubre a Londres, a veure què passa amb la pilota d'or, perquè les votacions estan tancades. Bé, d'aquí a 8 minuts encara algun periodista les pot enviar, però la majoria ja les han
10: enviat. El marroquí només, no? Tots els que votin d'Àfrica?
11: També, sí, clar.
0: El dia 26 no en parlarem d'aquest tema, no? Faràs un,
11: no,
0: un
11: és
0: petit...
11: Que, no, saps per què...
0: Passaràs per sobre, faltant 5 minuts per acabar el programa.
11: Depèn del que passi el 25 al Camp Nou, perquè el dia abans hi ha el Barça-Madrid.
0: Sí.
11: El dia, la nit abans, sí, de la pilota d'or i el Barça-Madrid al Camp Nou.
0: Vine amb sabatilles aquell dia a fer el programa.
1: La cosa va una mica...
11: Obrirem micros aquell, sí, aquell dilluns.
0: No,
11: i...
0: no.
11: Papers?
1: Crec que no cal guió. No? Vull dir, ens posem aquí i anem fent.
11: No, aquell 26 d'octubre serà tremendo.
0: Bé, sí. Pots arribar aquí a les 9 de la nit.
11: No, és que em quedaré a casa. Saludaré des de casa i feu la tertúlia. Atenció, s'ha confirmat que Eric no té cap lesió i el seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha tret pit de la gestió que n'han fet des de la selecció espanyola.
1: Sí, Eric està bé, el més tranquil·litzador després d'haver notat aquestes molèsties al genoll esquerre durant l'escalfament del partit de dissabte a Wembley contra Anglaterra. És això, que no s'ha de patir per ell. Se li van fer proves ja en aquell moment que van descartar qualsevol lesió, però la federació el va alliberar per precaució. Aquest matí se l'han mirat també els serveis mèdics del Barça i s'ha confirmat aquest primer diagnòstic. I, de fet, aquest vespre n'ha parlat el seleccionador Luis de la Fuente explicant la gestió que n'han fet des de la selecció. Si disputessin demà una final, la podria jugar i, de fet, se l'haurien pogut quedar per tenir-lo recuperat pel tercer o quart partit.
3: Otra vez hemos demostrado que pensamos siempre y anteponemos la salud del futbolista. Hemos tenido un pequeño problema con Eric, que podría haber jugado seguramente igual el tercer partido o el cuarto, pero hemos preferido que recupere bien y se vaya a su club, a recuperar en perfecto, sin estrés, sin tensiones y sin ninguna urgencia. Sí, seguro que si hubiéramos estado en una fase final se hubiera quedado. Primero porque todos hubiéramos asumido, entre lo que decimos, entre comillas, ese riesgo futbolístico que es salir a cualquier campo en cualquier partido. Pero como no teníamos la certeza de que para hoy, para mañana no hubiera estado en ninguna de las circunstancias, de las situaciones. Y de cara al tercer partido, podía estar o no. Igual llegaba un poco justo. Entonces entendimos que no merecía la pena.
1: Insistim, Eric no està lesionat i estarà disponible pel partit contra el Getafe del 10 d'octubre.
11: Com n'hem après, no?, entre tots.
0: Sí.
11: És que l'any passat aquestes alçades era Lamine, eh? Que si l'havien infiltrat, que si no sé què, no?
0: Sí, també és veritat que la temporada passada, jo crec que per un costat n'hem après, està claríssim, i que està fent aquí certes coses d'estratègia o de política una mica després de tot el que ha passat, està clar, i curant algunes ferides. També és veritat que aquest moment ara per ells no té cap tipus de pressió i que potser sí que en tenia una mica més, doncs abans d'arribar al Mundial, als últims partits. Evidentment Lamine Yamal no té res a veure amb el pes que té Eric, ara li ha sigut més senzill, però sí, n'hem après, es nota a més amb el to, com
1: aquí ha hagut
28: cuida les formes.
1: Hi ha hagut gent que ha remat els dos bàndols.
28: Diguem. I ho celebrem, ho celebrem.
11: Deco Caranca, Deco Caranca va ser una gran conversa i una gran entesa. Deco i Caranca, que formen part de la Federació Espanyola, s'entenen molt bé i van llimar, diguem...
1: Els... Més enllà de... O sigui, ells sí, dos ells sí, dos, però sí. Més enllà d'això també.
4: Cert... I més gent amiga de De La Fuente, segur sí. Que ha intervingut.
1: També.
4: Clar, però és que ben jugat, perquè qui es va lesionar al Barça fa poc?
11: Fermín.
4: Christensen.
11: Ah, perdona, pensava que ja és a l'Espanya. D'Espanya.
4: Llavors, home, no pots badar amb el tema dels centrals. Mm-hmm. Que Eric potser ara és lateral, però llavors Koundé és central. Però és que no pots badar amb els que puguin jugar de central quan se t'ha trencat Christensen. Llavors què has de fer? No. A la mínima dir-ho. I un però... seleccionador, que és un tio que ve de guanyar un Mundial, i que sí, que la Nations League és important i tal, però a més has guanyat a Anglaterra, més o menys has encarrilat una mica la classificació, entenc, perquè és un partit complicat, no? I ja has guanyat. Home, si vens d'on vens, escolta'm, sí, però... cap a casa i tant amics.
0: Posem-ho en context, És l'Eric, que per mi és un gran jugador, però Espanya va jugar els últims minuts de la final...
4: Sí,
0: però... pel desgast de Laporte.
4: Però en una fase de 4 partits, no. Potser li és important. Jo entenc
0: no,
4: que
0: jo no
4: en 4 partits...
0: Jo no dic que no sigui important, i de fet anava a ser titular a Wembley, de lateral dret, però vull dir que té molts jugadors per ocupar aquestes posicions.
11: Bueno, de laterals no en té tants,
0: que si això passa, que així, si les molèsties les té la Minya mal...
11: Voldries haver vist què passava, no?
0: Ja ho haguéssim vist.
4: Però llavors,
0: ja ho haguéssim vist.
4: Però llavors... Però mira,
0: igual la Marta ens està tirant aquest document igualment del seleccionador,
4: sí,
0: però vull dir que...
4: Però és possible que llavors el que no hagués dit res hagués estat Lamine Yamal.
11: Sí, jo crec que Eric està intel·ligent.
4: Que perquè Lamine té l'ànsia aquesta... Sí. Ara ja hem parlat...
1: És que per mi això també és important.
4: De quina ànsia té Lamine, el Balón d'Oro? Doncs si té aquella molèstia, igual... calla. L'Eric, un tio més cerebral, capità...
1: És, ostres,
4: més gran,
1: se m'està inflamant el genoll.
4: Clar, veient el percal que té en l'equip des de la lesió de...
11: No, i que aquest any
4: que
11: ha de ser...
4: Que no van fitxar central,
11: i que
4: a l'últim moment.
11: Ha de ser important.
4: I que s'ha lesionat Christensen...
11: I no, i que ja ha de ser important al lateral, i ja està veient, no, que li han dit seràs el titular.
4: I el calendari que li havia al Barça?
11: Ah, sí. PSG, Galatasaray, Betis, Madrid...
4: Ara ha tingut partits que estan bé, però el que li ve ara...
1: Ara és quan bomba, es posa a l'estèrio.
11: És molt curiós, futbolísticament, Marc, com els seleccionadors aprofiten el que fan els clubs. És a dir, Rafinha, de nou. Eric, ara lateral amb Espanya. És increïble, sí, no? Com s'aprofiten, sí,
0: però...
11: de dir, ah, que
0: home,
11: això... No?
0: Després li has de fotre el context, eh?
4: Bueno, però se li ha caigut Porro i Llorente.
11: Sí, però bueno, s'aprofita de que Flick l'ha posat, no?
28: Sí, home, clar, està clar. Ells estan mirant una mica el que passa i, evidentment, doncs, el que estigui passant als clubs, doncs ells ho avalon i intenten traslladar-ho a les seleccions. De fet, jo crec que fa anys, no sé, el David i el Fernando també m'ajudaran amb això, però jo crec que abans les seleccions anaven molt més en la funció del que feien els clubs. Si un jugador estava marcant gols, el seleccionaven. Si deixava de marcar gols amb el club, ja no el seleccionaven. I ara es mantenen bastant les partides, sí, mantenen, sí, bastant els blocs.
0: Si tu creus en un jugador, passi encara que no tingui continuïtat al club,
28: sí,
0: el portes.
11: Unai Simón.
28: Però sí que...
11: Nico Williams.
0: Ferran Torres en el seu
11: Nico
0: moment.
11: Williams.
4: Això era l'habitual. L'únic que ho trencava era Clemente amb el grup Humano, si te'n recordes, que ell confiava en els seus, I tot i que la resta rajés a punta pala, ell, el seu, el Salinas i el Corta, sempre es portava.
0: Bueno, gent que sabia que havia de fidel.
4: Que altres seleccionadors, me'n recordo Luis Suárez i aquesta gent, anaven una mica en funció del golejador del moment, del golejador de torn. De fet, us en recordeu? Quan havia aquell Catanya del Màlaga... Que
11: hòstia, la gaviota.
4: I el portaven, i era internacional. Salva Ballesta tenia una ratxa bona, i home, no tenia nivell per ser el davanter centre de la selecció espanyola. No. I anava també...
11: Mm. Bueno, mira. Aviador, eh?
4: Sí, però vull dir, els jugadors,
28: entre altres coses,
4: que van tenir el seu moment.
0: En alguns casos, sense haver fet un any que ho puguin mereixer, anar a la convocatòria, no sé, també el cas de Nico Williams a l'últim Mundial, o sigui, els seleccionadors,
4: els seus,
0: en aquest cas De La Fuente, prefereix endur-se un jugador que considera dels seus, que ja ha format pinya, que ja forma part del grup, etc, i prefereix esperar-lo aviam quin rendiment és capaç de treure després d'un any lamentable.
4: I mira la final, Williams, tu. A la final,
0: no, al final va fer la deixada, però vull dir que, clar, al final arrisques, no? Perquè, ostres, no hi havia cap garantia...
11: Bueno,
0: de que
11: fins perdona, David, a Wembley el posa i quan fa el canvi entren Baena i Oyarzabal i Pedri, sembla que la cosa millora.
0: I està millor que fa un any, o que l'estiu, perquè està competint. Aquest any està competint i no ha tingut molèsties físiques de moment, no? Però vull dir, prefereixen això... que no inventar un altre futbolista, que no formar part del grup i que l'has d'encaixar allà i que no saps exactament com et respondrà ni al camp ni fora del camp, Jo crec que amb això ha canviat molt, sí. Estic d'acord amb el Marc.
11: T'he de dir que jo crec que per Pedri li ha de ser greu no ser el titular indiscutible al mig del camp, però en clau Barça és una bona notícia que ara mateix estigui apostant per Rodri i Fabiana.
0: Jo també ho celebro, però és un maló aquest.
11: Sí,
0: és un maló que Déu-n'hi-do.
11: Sí,
0: és un maló. O sigui que t'agrada més Fabián que Pedri.
1: És digna d'estudi.
0: Jo crec que és per aplicar-te un terapeuta.
11: Hola, Oriol Jové.
5: Hola, bona nit.
11: Hola.
5: No sóc el terapeuta.
11: No.
5: Estic d'acord amb tu. No sóc el terapeuta de moment.
11: Volia saber, que ja està pendent de les rodes de premsa que s'han fet aquesta nit al Pizjuán de Luis de la Fuente i de Fabián, si s'havia parlat alguna cosa d'això o què s'havia dit en la prèvia d'aquest Espanya-Croàcia, que és demà, a 3:15.
5: Sí, un partit en el qual no hi haurà Eric, però sí tota la resta de futbolistes disponibles. De la Fuente, en la línia del que hem sentit abans, justament parlant d'Eric, anticipat canvis respecte del partit de fa només dos dies a Wembley contra Anglaterra.
3: Nosotros lo que intentamos siempre es tener un equipo equilibrado. Este formato, con un viaje que llegamos ayer, de muchas horas de viaje, un entrenamiento y jugar el partido hoy otra vez con otro viaje, pues es razonable que habrá algunos cambios por refrescar un poco el equipo, por no solo refrescarlo, que sí, pero que además porque es que tenemos 26 jugadores que cualquiera podría jugar y mañana entendemos que habrá que dar un poquito de energía, sobre todo en algunas demarcaciones, pensando en que dentro de 4 días otra vez tenemos otro partido.
5: Ho hem anat explicant, són 4 partits en 10 dies, per tant, l'exigència física és molt alta. En la victòria contra Anglaterra de dissabte, recordo, van jugar els 90 minuts els blaugranes Cubarsí, Rodri i Lamine. Olmo va jugar 82 i de suplent va entrar també Pedri, que en va jugar 20. Demà és possible que el canari sigui titular, juntament amb, amb Rodri i Lamine, que apunten a repetir presència pel que s'està dient a l'11.
11: I Fermín podria entrar per Olmo,
5: Fermín,
11: potser, no?
5: I Fermín podria entrar, que no va jugar en el primer partit. És l'únic blaugrana a banda d'Eric que, evidentment, no va jugar. Per cert, li han preguntat a Fabián per la relació que té amb Pedri. Ha dit que, evidentment, la relació és fantàstica, que només faltaria, però a tall del que comentàveu, ara fa una estona. Espanya s'enfronta a la Croàcia de Modric, que encara juga, un rival habitual, Croàcia per Espanya. S'hi han enfrontat 7 vegades, els espanyols, a Croàcia en els últims 14 anys. 7 vegades, per tant, partit contra Croàcia cada 2 anys de mitjana.
11: Perdona, acaba de fer 41 anys,
5: el
11: 9 de setembre.
0: I està jugant a un gran nivell i ho juga tot. Ho juga tot, amb el Milan i amb la selecció.
4: És un grandíssim.
0: És un animal impressionant.
11: Destacava el físic de Cristiano, però Modric amb 41 anys.
0: Sí, sí. És el jugador dels últims
11: Té mèrit,
0: 12 anys que jo hagués agafat el Madrid i l'hagués portat al Barça.
11: Sí, haurien queixat.
0: És una debilitat.
4: Hauria queixat. En el Barça.
5: I a la seva posició, sí. Que, és a dir, a vegades un migcampista, quan comença a sumar anys, potser acaben endarrerint la posició, però no, allà està Luka Modric i no sé si Croàcia, és a dir, està per la labor de treure-li un substitut. Mentrestant, l'aniran esprement. Com deia, demà a Espanya-Croàcia, sobre la pilota d'or, també se n'ha parlat, evidentment, avui, dèiem, s'han tancat les votacions, li han preguntat a De La Fuente si li faria il·lusió guanyar el premi a millor entrenador. Recordo que està nominat, ha dit el seleccionador que aplica el mateix criteri per respondre que el que va dir quan li van preguntar per qui volia que guanyés, per quin futbolista havia de guanyar la pilota d'or.
3: Yo siempre he dicho que quiero que gane un español. También en el apartado de futbolistas, obviamente, pero en lo de técnicos también. Entonces ahí se queda, un español. Y hay 4. Lo de postular no va conmigo tampoco eso. Pero que duda cabe que te diría que me haría muchísima ilusión. Que me encantaría. Que tomen nota, que me gustaría.
11: Era fàcil aquesta, perquè hi ha més espanyols, no?, nominats.
5: Ell ho ha dit, són 4, Luis Enrique, Arteta, Unai Emery i ell mateix, per tant, resposta que tenia fàcil aquí Luis de la Fuente per no reivindicar-se, tot i que ara ho sentia, m'ha dit que evidentment li faria molta il·lusió ser nomenat millor entrenador de la temporada.
11: Si apliquem el criteri de que el campió del món hauria de guanyar la pilota d'or, jo crec que el seleccionador de la selecció campiona del món doncs hauria de tenir molts números de guanyar el premi al millor entrenador. Tot i que Luis Enrique hagi fet 2 Champions seguides, no, Marc?
28: Sí, no.
11: Artetes, final de la Champions i Premier...
28: Sí, jo sí, he de donar... Tornem a estar una mica amb el mateix. Si he de donar els millors entrenadors, jo crec que tant Luis Enrique com Arteta, fins i tot Emery, és millor entrenador que De la Fuente.
11: Però té mèrit amb una selecció fer Eurocopa i Mundial en dos anys. Vull dir, la trajectòria d'aquest senyor ens agradarà més o menys, però, tia, jugant bé, a més.
28: Sí, no, no, i és veritat, i que ha acabat tenint certa cintura per certes coses que jo crec que ell no veia de principi, doncs acabar-les fent i acabar, doncs, insistint amb certes coses, i ha tingut, ha hagut de canviar la davantera, i al final doncs va encaixar això de Baena, quan les coses les ha provat i al final no funcionaven, doncs ha sabut tirar de cap a un altre costat i li ha acabat funcionant. No, si mèrit està clar que el té, però hi ha un tipus d'entrenadors que per mi són molt intervencionistes, que marquen molt el segell, que influeixen molt més en el joc, i te n'he citat a tres, i te'n podria citar altres, que no pas els
1: trobacions a l'espanyol. És que potser no. És molt... O sigui, per un entrenador deixar empremta i canviar estils o maneres de pensar amb la mirada de llarga del que és el futbol com a esport, és molt més fàcil fer-ho fàcil. Sí, és, tens sí, molt més temps per treballar-ho en un club durant un temps dilatat que no pas en una selecció.
28: Estic d'acord, el que passa que, per exemple, ja la selecció espanyola de Luis Enrique ja jugava un estil molt determinat.
1: Sí,
28: potser massa exagerat o massa complex o massa... massa treballat com perquè realment en un torneig curt li acabés sortint, i no li va sortir. Vull dir, és que al final, el futbol, aquesta és una mica la gràcia, que es pot guanyar de moltes maneres. És com quan aquí de vegades s'ha tractat que la gent que no juga a tenir la pilota i a portar l'iniciativa, això no és futbol. És que no juguen a res. No és veritat.
11: És menys divertit, però juguen.
28: No, juguen el que saben. A mi, aquest tipus d'entrenador, per mi, té menys mèrit. Ara, Zidane no sé quantes Champions té i Ancelotti també té no sé quantes Champions.
11: 39 partits sense perdre, porta de la Fuente com a seleccionador.
1: Sí, no ens diuen res.
28: Són entrenadors que a mi no em diuen res. Ara han guanyat moltíssimes coses, vull dir que està clar que mèrit.
4: Aquest home el que té és que, per exemple, els canvis de vegades sovint encerta. O sigui, el que fa amb el Merino...
11: Ah, sí, que li va donar classificacions.
4: Sí.
11: En Portugal, bueno, no?
4: Sí. té moments, i és veritat que a vegades té decisions... com et diria, jo l'he vist canviar la ment. Darrerament no tant, però a la primera època, i crec que a l'Eurocopa del 24, pues, quan creia que havia...
11: Era molt jove, Fernando.
4: Aconseguir. Era molt jove, però ja era un crac.
0: Aconseguir.
4: Ja ho era. I ell deia, escolta, minuts 80 i pico, tu i el teu amic Nico, fora. Bueno, jo crec que és un seleccionador que fa una miqueta el tema aquell de la família, de la pinya i tal, i a nivell tàctic és veritat que la selecció espanyola encaixa pocs gols. Si encaixes pocs gols i tens tios amb certa allò davant, bueno, com en Lamin, el mateix Oyarzabal. A la Real Societat no és que faci molts gols, però no. L'estadística d'Oyarzabal... No,
11: 31 gols amb Espanya. Crec, 31 gols amb Espanya.
4: Sincerament, i els darrers 20 crec que els ha fet amb molt pocs partits. Bueno, doncs mira, va tirant.
0: Jo no aprovo totes les decisions del món que pugui fer de la Fuente, però jo crec que és bastant més, Fernando, del que dius, de la Fuente. La selecció espanyola juga molt bé, Juga molt bé.
4: Oh, que t'estic dient que jo crec que és un bon entrenador.
0: I el
4: que passa que no té el temps d'un entrenador
0: de
4: tot l'any, clar.
0: I Oyarzabal de nou se l'inventa ell,
4: Que hi ha vegades ha de reaccionar a situacions...
0: Sincerament, ha aconseguit una cosa del no res, perquè venia de les categories inferiors, ha aconseguit una cosa que semblava impensable. A dia d'avui s'estan començant a fer debats d'equiparació o comparació amb la gran generació del 2010. Això era impensable fa 3 anys. I clar, estàs a una Eurocopa...
11: Futbolísticament estan lluny. Encara.
0: No, clar. Jo, amb la màgia de Xavi...
11: En quant a joc col·lectiu, està lluny.
4: Però aquella selecció potser era millor.
11: Per això et dic, jo crec que està lluny a nivell de joc col·lectiu d'aquella selecció. Era una meravella. Busquets, Xavi, Iniesta.
0: Sí, però el domini que han obtingut en aquest Mundial i l'Eurocopa que van guanyar, perquè guanyant tots els 7 partits van jugar, vull dir, això l'altra selecció no t'ho ha fet, Saps el que vull dir? És a dir, que jo em quedo amb la selecció del 2010, per molts motius, però... A dia d'avui, els que vulguin defensar un debat sobre això, el poden defensar. I després una altra cosa, respecte al que ha dit el Marc. Jo et faig una pregunta, Marc. Tu arribes a casa, et juga a l'Arsenal, d'Arteta, i et juga a la selecció espanyola, aquesta selecció espanyola. Jo ho tinc claríssim, quin partit vaig a veure.
11: Tu de la Fuente.
0: Per favor. O sigui, jo crec que en el cas d'Arteta, en el cas d'un entrenador que vulgui ser el millor del món, per mi, més enllà dels resultats, l'ha d'acompanyar un procés estètic de nivell. I a mi aquest Arsenal, què vols que et digui? No m'agrada. O sigui, no m'agrada. No em diverteix. O sigui, li reconec molts mèrits, és l'equip segurament que encaixa menys gols d'Europa, des del punt de vista defensiu és una autèntica roca i té talent a dalt suficient com per treure els partits i haver fet el que ha fet. Però per mi, o sigui, jo esperava molt més d'Arteta tenint en compte les fonts en les que ha begut. Per tant, jo no el posaria al nivell, per descomptat, de Luis Enrique, ni tan sols de La Fuente en aquests moments.
11: No, a mi no m'agrada.
0: Si vols fem el debat, eh?
11: No, a mi no m'agrada l'estil d'Arteta, i estic d'acord que se n'ha anat cap a un costat que no...
0: No discuteixo els resultats, que són indiscutibles, clar.
11: Ara, em sembla
4: no,
11: un entrenador...
4: Però no,
11: pots dir
4: que no està treballat
11: al seu equip. Exacte, em sembla un entrenador molt complet, que té l'equip justament com el vol, que sap que és dificilíssim marcar-li un gol, que té molta treballada l'estratègia, i que els porta molts anys tenint-los allà molt, molt tensats i molt, molt amunt. Per tant, jo crec que és un entrenador que té molt mèrit. Que a mi m'agradi, no, a mi no. A mi no m'agrada, no. Jo no em poso partits de l'Arsenal, veig els imprescindibles perquè no em fa gaudir.
6: Demà, com deia ara el Jové, pel que ha dit de La Fuente, Pedri apunta a titular i Fermín segurament també. A veure quins canvis fa en aquest Espanya-Croàcia. Insisteixo amb el Damià López en directe. Demà arrencarem el programa des del Pizjuán amb el Damià López explicant-nos com acaba aquest Espanya-Croàcia.
4: Aquí el tema també és Brasil, eh?
6: Ara ja anirem. Mira, deixa'm repassar només que Eric ha tornat a casa, no està lesionat, per tant, perfecte. Té ara 10 dies per recuperar pel que està fent.
0: Adeyemi.
6: Adeyemi ha tornat a casa,
1: sí,
6: no? També bona notícia.
1: Perquè com que feia allò Klopp de les dues llistes, ja torna cap a casa, va jugar, recordem-ho, 71 minuts en l'empat contra els Països Baixos i 75 ahir en la derrota davant Grècia. Va. I ara, doncs...
6: Cap a casa, a descansar, i a més està bé físicament Adeyemi, que havia acabat molt bé els últims partits amb el Barça. I Gordon, l'altre extrem, l'altre fitxatge, aquest sí que continua concentrat amb,
0: m'agrada molt, eh?
6: Amb Anglaterra,
1: molt.
6: Sí.
1: Molt.
6: I a més va fer un gol important per ell, no? Perquè
1: sí,
6: aquí no havia marcat.
1: Sí.
6: Ha parlat, no, les últimes hores, de què li està portant a haver fitxat pel Barça,
1: sí,
6: més enllà del que ens va dir a RAC1 ara fa unes setmanes.
1: M'ha semblat interessant, és una entrevista a la cadena britànica ITV, i diu que està sent molt important per ell poder créixer en un ecosistema en què pot lluir més la seva qualitat que no pas al Newcastle, on se'l reduïa molt a ser un jugador ràpid, i en una lliga com l'anglesa, que està molt content que aquí pot lluir-se més i créixer més en aquest aspecte.
7: Crec que he esdevingut un jugador diferent a ulls de molta gent, perquè a Anglaterra sempre vaig sentir que se'm respectava perquè era ràpid i pressionava, però no pas per la qualitat o la intel·ligència amb la que jugo. Només els companys amb els que jugava semblaven adonar-se'n. Crec que ara que sóc al Barça i jugo amb un altre estil, aquestes qualitats destaquen molt més i la gent comença a adonar-se que no només sóc un jugador ràpid. Honestament, això és una mica el que buscava. Volia deixar la Premier, volia una experiència diferent i volia exactament això. Sentia que tenia més per oferir del que la gent pensava i volia demostrar mostrant l'escenari més gran del món. Per això marxar a l'estranger era molt important per mi.
6: Interessant, eh, aquesta reflexió?
28: Sí,
6: no?
28: Sí, la veritat és que és un noi molt interessant. Ja m'ho va semblar amb la vostra entrevista i cada resposta que va donant doncs ho demostra. La veritat és que en el seu joc jo crec que va molt, o sigui, té molt sentit el que diu, perquè ell és un jugador molt col·lectiu. Al final no és un jugador individualista, no és un jugador que per ell sol es pugui valdre i fer grans jugades. És un jugador que, això sí, entén molt bé el futbol, com la passada, el control, la desmarcada, coses que de vegades se'ls treuen valor, però és que això és el futbol. Vull dir, el futbol és passar-se-la bé, desmarcar-se bé, controlar bé, entendre on ens hem de posar ara mateix a l'espai, i això jo crec que ho entén molt bé, i aquí jo crec que li anirà molt bé. És veritat que ara portava uns dies amb una certa mala ratxa i que se li començava doncs a girar una mica la cara, però estic convençut que li anirà molt bé.
6: Sí, passa que el gol el fa l'altre dia a Wembley pel mig, no? I això té un pèl difícil aquí.
28: Va,
6: al Barça.
28: Va, però ha marcat. Jo crec que necessita marcar, evidentment també necessitarà arribar aquí i marcar aquí i acabar de destapar una miqueta tot plegat, però ha marcat i això sempre ajuda.
1: També ens va dir a l'entrevista que li costava una mica marcar el primer gol,
6: sí,
1: quan arribava a un lloc nou i que tampoc s'està obsessionant pel tema. Sí que és veritat que després l'hem vist ja una mica frustrat al camp, no? Perquè ha tingut
28: partit,
1: ocasions, sí, sí, sí. I ostres,
28: ha de ser frustrant. L'altre sortia...
6: L'altre sortia i feia volar.
28: Sí, sí, sí, sí.
4: Ha estat bé aquest primer partit, perquè Adeyemi, que anava com un tiro, crec que no...
6: Ui, va fallar un gol.
0: Dos.
6: Cantat, eh?
0: A cada partit, no?
4: Ha tingut oportunitats.
6: Sí, sí.
4: I no les ha ficat.
1: La flor que ha tingut el Barça, clar, se la va deixar a Barcelona.
4: I en canvi el Gordon, doncs, mira, no estava encertat aquí i allà va tenir una d'aquelles complicades perquè tens temps per pensar què fas.
6: Sí, sí.
28: Però
4: i aquelles de vegades són complicades. Mira el Ferran Torres. També va tenir un parell...
1: Sí, és que són la cara i la creu, eh?
4: Clar, va tenir aquello per pensar i no va pensar bé i no va executar bé. En canvi, Gordon, doncs, li feia falta, però a part del gol, crec que va deixar accions...
0: No, no. Va marxar sempre que ha volgut.
4: Potents d'arrencar, de sortir, de combinar, de seguir la jugada, d'entrar a l'àrea i buscar la passada d'aquelles perilloses. Jo crec que ho va fer
0: força bé. Jo crec que el gol que fa és que és Gordon, ha estat pur.
11: És molt Newcastle, no? Molt Newcastle, no?
0: Intel·ligent, veu la deixada per Bellingham, i ja en aquell moment, ja ell ha llegit la jugada, és un avió. És que és un avió. Sí. És rapidíssim. Físicament és una bèstia. I Bellingham, la veritat és que li posa una pilota en avantatge perquè ell tingui, com dius, temps per pensar, i la definició és fantàstica. És a dir, jo, sincerament, no he tingut aquesta preocupació en Gordon.
11: No.
0: Gol, evidentment, però que a Sevilla
4: la cara que tenia el darrer dia, amb Adeyemi fent gol, estava una mica moix.
0: Però fins i tot amb això ha encertat Flick. És a dir, són dos jugadors totalment diferents i absolutament complementaris. És a dir, en Gordon tens unes coses i amb Adeyemi en pots buscar unes altres.
11: Sí.
4: I en Gordon el que destaquen, segons diuen els que entenen, és que, a part de ser potent, de poder jugar pel mig, de poder trencar per potència a l'espai, diuen que té una cosa que no tenia Rashford, que Rashford, quan s'apropava a l'àrea, no sabia associar-se. O que la perdia...
11: O xutava. Allò que xutava, que li sortia un golaç...
0: Entén més el joc.
11: O tercera graderia.
4: Veu més el company.
0: Sí, sí.
4: Veu més el company i té el timing de passada paret trencadissa
1: perquè
4: cap a...
1: Perquè té aquesta intel·ligència de joc col·lectiu.
11: Llegeix millor. Sí.
4: Diuen que amb això han millorat al Rashford, que també va fer molts bons números. Però no en tenia tant el joc col·lectiu.
11: Demà, 8:45, Espanya-Croàcia i República Txeca-Anglaterra. Juga fora de casa Gordon al camp de República Txeca. República Txeca l'entrena Santi Denia. Santi Denia, sí. Que serà el pròxim rival d'Espanya a Oviedo. I demà al migdia hem de posar un altre Siri per Rafinha, perquè... Va. Hola, Quim Salvador.
8: Hola, bona nit.
1: Fem un tip de posar Siris, eh?
0: Aquest Siri ha de ser...
11: Jo, i crec que ho han fet molt intel·ligentment.
0: El cap a Montserrat, aquest
11: Escolta,
0: Siri.
11: Ho han fet molt intel·ligentment. Si us vau perdre el Brasil-Austràlia de Townsville, demà podeu veure un Brasil-Austràlia a Brisbane, saps? Vull dir, per si algú es va perdre molt aquest amistós...
1: Matisos, per si hi ha matisos que no van acabar de...
11: Dos amistosos amb el mateix rival allà a Austràlia, no?
8: Bé, a Carlo Ancelotti i a la selecció brasilera li pot servir per netejar una mica la imatge del primer amistós, perquè la imatge va ser ben galdosa, van empatar un fent el gol de l'empat al minut 87, i és clar, si el Mundial que van fer ja no va ser gens il·lusionant, recordo que van caure 8 de final contra Noruega, que el primer amistós postcopa del món fos el que els va sortir, anava a dir van perpetrar, però no cal ser tan dolent, el que els va sortir l'altre dia contra Austràlia, que té el cartell que té, doncs evidentment que la torcida brasileira i la premsa també estan força descontents amb Carlo Ancelotti. Precisament Ancelotti avui a la roda de premsa ha respost a aquestes crítiques que li estan caient.
12: La crítica al meu treball és una crítica que sempre existió i sempre va existir. Quanto a crítica pot afeitar en percentatges a minha idea que tengo del futur, zero. Quero ser objetivo. Temos futuro, a pesar de les crítiques.
8: Ancelotti ha explicat que és que està intentant crear l'equip del futur, no tant buscant el rendiment immediat, i fins i tot ha dit, potser no he portat els millors jugadors
0: que vagi venent futur a Brasil
8: del moment, però estic intentant vestir un equip. Per aquest Austràlia-Brasil de demà, el que crida més l'atenció, almenys de la prèvia, és que Ancelotti ha assajat un 11 amb Rafinha de nou com ho fa el Barça, i no l'extrem dret com va jugar l'altre dia. De fet, els mitjans brasilers que segueixen la selecció donen per fet que sortirà amb Rafinha de nou i esperen que sigui així. Si això passa, la ubicació de Rafinha al centre de l'atac en principi enviarà Endrick a la banqueta, que va ser el davanter centre l'altre dia i no va estar encertat, i a l'extrem dret en principi hi entrarà Ryan, que és l'autor del gol brasiler precisament que els va salvar de perdre contra Austràlia. Això deixaria també fora de l'11 Estevao, i ha dit Ancelotti que farà canvis. Sí que s'espera que sigui titular a la banda esquerra de l'atac amb Vinícius, l'altre brasiler. Ancelotti ha explicat que és conscient de la pressió que suposa representar la selecció del Brasil.
12: Para ninguém, da comissão, dos jogadores, pensamos que vamos jogar amistoso. Vamos jogar o jogo que representa um país muito importante para o futebol, que é o Brasil, uma camiseta que pesa muito. Para nós, não temos amistoso. Para nós, um partido de Copa do Mundo, um partido contra o Estádio, é igual. Representamos a melhor seleção da história do futebol.
8: I també ha deixat anar aquesta reflexió, m'ha semblat molt marca de la casa quan l'han qüestionat el joc de l'equip.
12: Yo no creo que el torcedor brasileño estaba contento del juego de 94, cuando el equipo era muy sólido, que ganó la Copa del Mundo, con el talento de Romario. O sea, juego bonito, sí, obviamente, tenemos la calidad de los jugadores para jugar un juego bonito, pero creo que ha hecho que es importante ganar el juego.
8: L'important és guanyar, i no tant el joc bonic. Bé, tothom que hagi vist una mica la carrera de tècnic d'Ancelotti no es pot sorprendre d'aquestes paraules, sí, per molt que ara sigui...
1: No són xocants.
8: El seleccionador del Brasil, no? Una altra cosa és que si el Brasil esperava en joc bonito, doncs la tria, en fi, ells sabran. Aquest Austràlia-Brasil de demà, com deies, a les 12 del migdia, hora d'aquí, evidentment, i es jugarà al Suncorp Stadium de Brisbane.
11: Un parell de coses d'això. Bé, evidentment que Rafinha ni es constipi. Després ha d'anar a l'Índia a jugar l'última amistosa, clar, d'Austràlia a l'Índia.
13: Molt maco,
11: la setmana que ve.
5: Contra Austràlia, també, no?
11: No, contra l'Índia. No,
1: Vegada canvien el...
11: Mira, la bona notícia, si n'hi ha, és que juguen demà dimarts, ja volen dimecres i juguen dissabte a l'Índia. Vull dir que, en el fons, de dissabte a dissabte contra el Getafe tens una setmana per tornar de l'Índia, reposar una mica i estar tranquil·let.
5: Però els camps d'Austràlia són...
13: És un viatge que et marca, La Índia és un viatge que et marca.
11: Sí.
5: Mira, els Beatles.
11: Vull dir que no juguen dimecres, dijous, i després dissabte amb el Getafe, que tens dos dies de recuperació com abans els sud-americans.
5: Jo crec que aquests camps són complicats i podria notar unes molèsties...
11: Abans del partit, vols dir, de l'Índia.
5: No facis plantar Rafinha. Més que res, ja té galons amb Brasil i...
13: Demà...
1: No toqui una cosa al bessó.
5: Sí,
13: marca un parell de gols, llavors i a la mitja part, mister,
11: ja he fet la feina. Vinga, no? Escolta, un parell de coses.
14: Jo crec que Rafinha, quan porti un minut al camp, es giri i miri que a l'esquena no té ni a Pedri, ni té a Rodri, i té el que té, jo crec que ara farà així.
11: En canvi, no?
1: Les molèsties seran aquestes. Les molèsties seran al mig del camp.
5: El drama de Rafinha té la...
14: És que clar, vull dir, el posa de nou, però clar...
11: Aquesta generació que té, de moment...
5: És que té el nom, té les estrelles allà a l'escut, però...
11: Fenta campiona, però de fa molts anys, el 2002. No, un parell de coses. Una... He llegit avui, hi ha una corrent que diu que Vinícius no és Vinícius, que això m'ha sorprès molt, vull dir que al Brasil estan impactats amb que Vinícius no és el mateix que era,
5: però una cosa,
11: i que potser és un doble.
1: Que han portat un germà bessó.
11: No.
5: Està circulant que no és ell.
11: Diuen que no és ell, que és un doble.
5: Que va entrar un a la clínica i va sortir un altre.
11: Però que han comparat fotografies de les dues cuixes, en una portava un tatuatge i ara ja no el porta, aquest nou Vinícius, el mentón no és igual.
5: Aquí ha renovat el Madrid.
11: Hi ha una teoria de que no està jugant bé perquè no és ell, que és un doble. Una cosa surrealista. Ho he llegit al Brasil.
1: Estan en aquest univers paral·lel on Elvis està viu, John Lennon està viu.
5: Jesús Gil també.
14: Aquest tema és apassionant. És per enviar algú allà.
13: Apassionant o preocupant per veure la gent. O sigui, clar, que tenen Bolsonaro de president.
11: Mira, el titular és la surrealista conspiració que habla de la suplantació d'identitat de Vinícius. Llavors, comparen un tatu que tenia l'antic Vinícius i ara no hi ha el nou, comparen el canvi físic...
14: Que no el té.
11: Sí, no el té, en una cuixa, no té.
1: Mira, és un bon tema per Mundo Deportivo.
13: Aquest noi...
11: En Brasil cobra força una teoria surrealista que Vinícius no és Vinícius, he llegit avui.
1: 2.500 caràcters.
11: A Twitter ho he vist a molts llocs.
5: Ja en un minut.
13: Però l'altre dia, ara seriosament l'altre dia, jo no ho sé perquè no m'hi havia fixat, però em van dir que sí que s'havia fet una operació estètica.
11: Sí, el mentó. A la barbeta,
5: està canviat.
13: Sí, però això que estàs explicant, això és un fake news.
5: S'ha deixat barbeta i li han operat el mentó.
11: Sí, sí, les redes no se creen el canvi físic de Vinícius, no és ell.
1: Però si també deien això de la Shakira a l'actuació inaugural del Mundial, també van dir això de la Shakira, que no era la Shakira autèntica, que era una altra.
13: És veritat.
1: I després va haver de fer com... Van haver de penjar vídeos perquè es veiés que era ella, la real, que estava assajant.
14: Poses Vinícius, saps? surt Vinícius doble.
11: Vinícius doble, és que no, és una teoria que hi ha a les xarxes que deu ser fake, però m'ha fet molta
8: gràcia.
11: No, no, m'ha fet molta gràcia perquè...
1: Home, depenent
11: perquè...
1: del que t'hagis pres, a vegades veus...
11: Tu imagina't les explicacions que busquen perquè no està rendint al seu nivell, no? De dir que és un doble, que no sé...
14: Igual li van retocar els peus.
11: Potser també.
8: El tatu on el té?
11: A la cuixa esquerra. Hi ha una foto que tenia un tatu i ara no el té. Se'l pot haver tret, per això dic, és una teoria...
8: S'ha tret el mentor, que és més difícil.
14: L'ha convertit...
8: Es pot treure un tatu.
14: Valint, l'ha convertit en un portebo.
11: I l'altre?
8: El cirurgià, un premi, eh?
14: El cirurgià té una entrevista.
8: A la propera gala de l'esportiva.
14: Sabia que... Portada a tots els diaris de Catalunya.
11: Sabia que no havia de treure aquest tema, però l'he tret.
1: Era del Barça.
14: Era del brillants, eh?
11: I parlant de brasilers, avui...
8: Seguim amb aquest tema, que m'agrada.
11: No, avui a Pel Broc Gros, amb el David Broc, pentinarem a un brasiler de la història del Barça.
14: I aquí n'hi ha un que diu, per reafirmo, és un doble. Vinícius Júnior murió.
11: És que és... No, no, és apassionant.
8: Ah, bueno, ja, ah, ja el maten,
11: si entres
8: ja.
11: En el fil, si entres
14: per reafirmo, és un doble. Vinícius Júnior murió.
11: No, no, si entres en el fil, estàs mort.
8: Una cosa. A veure,
14: és brutal.
8: A veure si l'operació, l'anestèsia i tal, va haver algun...
11: No, no, no, no, home, no, esperem que no.
8: És brutal. Aquestes coses...
11: Perdó, anem a coses més serioses.
8: Home, si li van tocar la cara, anestèsia general.
11: Segur, segur, segur. Marta, per tancar l'actualitat del Barça, i ara ja anirem a un parell de coses més, i el Broc Gros, insisteixo, avui amb un brasiler. Ha quedat fixada la data per un acte de conciliació entre Barça i Florentino Pérez. Serà el 25 de novembre, això per què era?
1: Sí, és un cas que té com a llavor, us recordareu, les declaracions del president del Madrid el 12 de maig, en què, a més de convocar les eleccions al Club Blanc, també va assegurar, tant a la compareixença surrealista d'aquell dia, que s'allunyava del micròfon, que anava mirant el mòbil, us en recordeu, no? Doncs aquell dia també, i també el dia posterior, en una...

0: fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.
1: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
2: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
3: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
4: Dia a dia, adaptades a tu. Codet, una nova manera de sentir.
5: 205 cavalls i només 4,3 litres?
6: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
7: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
8: El 29 de novembre l'Allianz Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a allianzjambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Allianz i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fried Ravik, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
9: El 3 i 4 d'octubre Birba et convida a la Fira de la Galeta de Camprodon. T'esperem al nostre estand, a la plaça de la Vila.
10: Birba. Fidels al que és autèntic des de 1893.
11: Dalí Boulevard Cibernètic ja ha obert les seves portes. El passeig immersiu surrealista s'ha instal·lat al cor de Barcelona amb un recorregut de 1.200 metres quadrats amb peces úniques de col·lecció, realitat virtual en format metavers, una espectacular sala immersiva i sales interactives. Dalí Boulevard Cibernètic al Passeig de Gràcia. Venda d'entrades a daliboulevard.com.
12: RAC1 i Filmax us conviden al cinema. Veniu a la preestrena d'Escape Room 2, que arriba als cinemes el 9 d'octubre.
13: Descobrireu la nova situació límit a la que s'enfronten l'Edu, la Marina, la Vicky i el Rai. Tots quatre es retroben en un antic parc d'atraccions i amb un missatge inquietantment familiar.
14: Teniu 60 minuts per sortir d'aquí o morireu.
12: Si voleu optar a una entrada doble per la preestrena de Escape Room 2 el dimarts 6 d'octubre a Barcelona, Lleida, Girona o Tarragona, ompliu el formulari que trobareu a rac1.cat.
15: Les seves entrades, sisplau.
16: És que nosaltres estem convidats.
12: Aquest mes veniu a la preestrena de Escape Room 2 amb RAC1. Tots som 1.
17: Tu diràs, amb Aleix Pariser.

0: Dos quarts d'una de la matinada, això és el Tu diràs a RAC1. Ha passat volant, o m'ho sembla a mi? Ha passat molt ràpid, no?
1: Sí, sí.
0: I sóc el programa, tampoc, que és molta cosa.
1: Va, això és bon,
0: sí, no? Sí, sí. No, no, entre que he començat els Premis Vanguardia allà al Palau de Congressos i després he vingut cap aquí, m'ha passat volant.
1: Sí, sí.
0: Sí. Llàstima que no he pogut...
2: Insisteixo
0: que no he pogut sopar.
2: Ja, això ja ho rematem.
0: Ara tinc gana, eh? No he pogut sopar i tinc gana, eh?
2: Ostres, clar.
3: Ves que encara quedarà alguna cosa.
2: O sigui, ara n'hi ha... Arribes a casa...
0: Ara ho, ara ho arrasarem tot, sí. A veure... Hola, Saperes.
4: Hola, bona nit.
0: Què tal? Bona nit.
4: Bé,
0: abans del broc gros, de la secció aquesta dels dilluns amb què tanquem la tertúlia...
4: Ganes, de saber
0: sí,
4: qui és avui.
0: Sí, sí, sí, un brasiler de la història del Barça. Bé, un parell de protagonistes del dia que em semblen interessants. Un és Enrique Riquelme, candidat a la presidència del Real Madrid, i l'altre, el Vasco, Javier Aguirre, un whisky a dormir.
4: Sí, si et sembla, comencem escoltant l'excandidat a la presidència blanca, que avui ha fet una xerrada a la Universitat de Navarra, després ha atès els micròfons de la Copa i ha parlat del malestar de Florentino quan va saber que ell era la llotja del Metropolitano al derbi madrileny.
5: No supe de la història hasta después por la prensa. O sea, yo estuve, me invitaron a ir, pues obviamente como madridista, y lo he repetido varias ocasiones. Yo creo que las elecciones han terminado y ahora tenemos que estar todos a una, y el madridismo más en estos momentos tiene que estar unido, y nada de turbulencias ni de ruidos innecesarios. El madridismo tiene que estar a uno, y así será por mi parte.
0: Elegante, tú.
4: Elegant. Sí.
0: Señorío. Amb el Madrid.
2: Elegant la gent, perquè sap, per primer cop ha aconseguit, hi ha un candidat que ha aconseguit un 35% pràcticament contra Florentino, i la sensació de molts madridistes que ens arriba és que tard o d'hora acabarà caient, si continua.
0: No, i veient la dinàmica...
2: No podràs ara criticar

0: fer-ho públicament perquè la teva imatge
1: sí, sí,
0: malmeti,
1: sí, sí.
0: No?
2: Doncs això, dèiem que al·legant només amb el Madrid, perquè preguntat per les polèmiques arbitrals que denuncia el Club Blanc, ha aprofitat l'ocasió per carregar contra el Barça.
3: Yo creo que hubo y lo hemos hablado, vuelvo a la campaña, ¿no? El tema que me parece una catástrofe, que fue lo que del Barcelona en su momento con los árbitros, y esto creo que ya es más del día a día. El VAR está trayendo soluciones parciales y seguro que seguirá mejorando para que estas polémicas cada vez sean menores.
2: Doncs pam, clatallot pel Barça un altre cop amb el tema del cas Negreira. Riquelme també ha tret pit d'haver tingut lligats a Rodri i Haaland abans del Mundial, veient el rendiment que estan donant tots dos en aquest inici de temporada.
1: Molt bé, i Javier Aguirre, què ha dit com a nou entrenador del València?
2: Doncs recordem que ha signat fins a final de temporada amb opció a un altre. Doncs bé, ha dit que no s'ho va pensar dos cops quan li va arribar la proposta del Club G.
4: No le puedes decir que no, nunca al València, nunca. Es un histórico de la Liga, es un histórico del fútbol mundial, tiene una afición brutal. Yo he venido de rival aquí y sí te acojonas, como dicen ustedes. Y la verdad es que estaba muy a gusto disfrutando a mi mujer Silvia, a mis nietos. Estaba perfectamente a gusto, pero le dije: Silvia, lo siento, pero hay que ir para allá. Y ella feliz porque le encanta el fútbol más que a mí. Entonces venimos felices.
2: Doncs cap a València contents, tant ell com la seva dona Sílvia, que ha estat protagonista en diferents moments de la roda de premsa, un Aguirre distès que ha deixat molts moments graciosos, un d'ells quan li han recordat l'episodi amb Gordon al Mundial, sent seleccionador de Mèxic, i durant el partit contra Anglaterra li va cridar allò de "fuck you, Gordon", i en un to mig en broma. I avui li han preguntat què li dirà quan es creuin al Camp Nou. Diu que es dirigirà a ell d'aquesta manera i que ho farà tapant-se la boca.
4: Me va a hacer así. No, nada, bueno, fue una tontería, una ocurrencia ahí en plena vorágine del Mundial. Son cosas que pasan y ya está, no le doy más vueltas. Lo saludé con mucho cariño, hay una foto muy bonita. A lo mejor le pediré que me la firme, fíjate, para mis hijos. Sí, está bonita la foto, muy bonita. Habla bien castellano el güey, por cierto,
1: El güey.
2: Doncs bé, això és el que ha deixat sobre...
1: O sigui, hi ha una foto en què ell, en el moment en què ell li crida...
2: S'està dirigint a Gordon, diu que té la foto que és molt maca, que potser no descarta doncs, demanar-li que li acabi signant i que se la quedin als seus fills. Sobre els objectius que es marca amb el València, diu que només en té un. No ha volgut dir si deixarà l'equip més amunt o més avall. Diu que només té en ment guanyar el proper partit de Lliga contra el Racing de Santander.
1: Sí, diumenge 11 d'octubre al Sardinero. Racing-València diumenge a les 9 de la nit, És el partit aquest del València, l'estrena de Javier Aguirre.
5: És d'aquelles persones, de vegades et planteges, jo no sé, potser és una dèria molt bé, però de vegades, i especialment els futbolistes, o el... tenies a sopar amb ell o no? Amb Javier Aguirre m'aniria a sopar, unes quantes
6: vegades. Taula,
5: unes quantes vegades, i parlaria poc, eh? Jo parlaria molt poc.
1: Ara, això no le puedes decir que no a València, a veure, amb tots els meus respectes, però vull dir...
6: Que és una caca.
7: Sí. A este València, no?
5: Jo li hagués dit, no, és veritat que l'afición, quan llegues aquí, a veces acojona, però a veces, quan estàs en el banquillo local, a veces también te acojones.
1: També és veritat que viurà millor, ell i la seva dona, perquè a Pamplona, sí, es viu molt bé, es menja molt bé, però fresqueta, i al Metropolitano... Aquí a Barcelona l'Espanyol va viure bé, perquè hi havia platja, però clar, Madrid a l'Atlético no tenia platja, i a València s'hi tindrà també.
6: És un tio divertit.
1: Sí.
0: Possiblement estiguem parlant ara mateix de la plaça més difícil de la Lliga Espanyola.
1: I els pot salvar perfectament.
6: Perquè l'exigència de l'afició continua sent gairebé la mateixa.
8: És un tio divertit, i diria que el Mallorca ho va fer força bé,
1: Sí, home, jugant a final de Copa.
5: Normalment...
1: Arriba a la final de Copa, és veritat.
5: No ens agrada gens com normalment juguen els seus equips, però fa bé.
1: Sí,
8: en situacions com aquesta... Els objectius que es marquen, jo crec que ho va treure força bé.
1: Que és veritat, aquella final de Copa que perd els penals amb l'Atlètic de Bilbao, no? Amb l'Atlètic de Bilbao, va estar a punt de guanyar la final.
0: Sí.
1: Bé. Aquí a l'Espanyol també... Jo cobria la informació de l'Espanyol i en tinc un bon record. Havia tingut alguna enganxada amb ella a la sala de premsa, però després era un tio que... No passa nada, cabrón. Fotia la conya, després ja fora del micròfon. Li anaves a dir: oye, no te molestes, tengo que hacer la pregunta, es mi trabajo, no pasa nada.
0: Recordeu aquella roda de premsa a Montjuïc, un partit contra el Barça, que començava a preguntar diversos mitjans, el 10 del Barça, mi estazo, i tal. I comença... A mi me preguntava la Cope.
1: Sorprès, no? Sorprès.
0: Què?
1: Sort a Javier Aguirre amb el València, menys quan jugui contra el Barça i l'Espanyol. Esteu a punt?
5: Vinga. Nosaltres sí, aviam ell.
1: Hola, David Broc.
9: Bona nit.
1: Què tal?
9: Bona nit.

0: lowrider.
1: Pel broc gros.
2: Avui la tornarem a dir pel broc gros.
3: Eh? És que, de fet, el personatge d'avui, en bona part és culpa del Fernando Polo, que ja saps que ets el meu guia espiritual.
4: Mai tu el meu.
5: T'estàs tenint la responsabilitat.
3: No. I de la Marta Ramon, que sí. Em van suggerir... La
2: dilluns passada, passat, sí?
3: Sí, perquè quan acaba la secció, tothom diu la seva, no? Hauries de fer aquest...
4: Tothom va a menjar-li l'orella.
3: Fernando Polo i Marta Ramon van ser molt insistents amb aquest tio. I jo vaig dir, a mi el que em diuen dos mestres, jo segueixo. Vale. Jo sóc un port desgraciat.
2: Deixa'm recordar que a tu diràs @racu.net, si voleu enviar algun jugador del Barça que no us caigui bé, que fos un bluff, que envieu també, i els oients de tant en tant els hi farem
3: poden,
2: cas.
3: Poden.
2: Els hi farem cas, els oients.
3: És com una bústia, som una bústia de reclamació. I aleshores avui...
5: No li feu el guió per això, eh? Perquè
2: ja... No.
6: Jo faig el...
3: No, a veure, si algú s'ofereix voluntari...
2: No, és que jo et conec.
3: Unes coses i ja el tenim.
4: Però has trobat elements de judici o no?
3: A veure, anem a parlar d'ara, que m'ha dit el nom.
2: Sí.
3: Artur Melo.
2: Avui pentinaràs Artur Melo. Artur Melo.
3: Bon jugador. Sí, bon jugador.
2: Sí,
3: bon jugador.
2: Sí, tècnicament el brasiler era bon jugador.
3: Tècnicament, dues temporades, 2018-2019, 2019-2020, 40 quilos. Va costar 40 quilos. 72 partits va jugar.
2: Bé.
3: 48 titular. 4 gols, 6 assistències.
5: El Xavi brasileño, no?
3: I aquí és un... No us avanceu perquè ara vaig a la teca. Quan ell arriba, Leo Messi, amb una d'aquelles declaracions inconscients, diu això.
7: Bueno, creo que los que vinieron son todos muy buenos, pero si tengo que decir uno, me quedo con Artur, que me sorprendió. La verdad que no lo conocía mucho, sinceramente. Y salvando las similitudes, obviamente, y las comparaciones, es verdad que es muy, muy parecido al estilo de juego de Xavi, el de querer siempre la pelota, el de jugar cortito, el no perder.
3: Arribas a Barcelona... Que...
2: No la recordava.
3: I Messi...
6: Tenia la volteta.
3: I Messi diu...
6: Bona, vale.
3: Juga com Xavi. Aleshores, clar, evidentment, bona, pressió. I Xavi... Xavi també parla del tema.
8: La verdad que le veo muchas cosas similares, como levanta la cabeza, pierde pocos balones, es un jugador muy fiable.
3: Clar, o sigui, tu arribes amb aquest hype. Els dos grans, no? Les patums del Barça, quan arribes et diuen ets com Xavi, estàs destinat a ser un crac, juga com la Masia, té l'estil ADN, l'ADN Barça i tal.
5: Però escolta'm una cosa, aquí...
3: I la premsa també, eh? Ara vaig per vosaltres. És a dir que... No.
5: Doncs quan acabis de vull fer un comentari. Doncs.
3: No, que la premsa també es va enganxar això, ara podeu reconèixer.
4: Home, si veia Messi,
3: temps
4: Xavi...
3: passat, és a dir... Vull dir, que no passa res. Clar, si ho diu Messi, ho diu Xavi, tu què has de fer?
4: Són bons avals, no?
3: Sí. I aleshores ell arriba amb aquest... I no comença malament. El que passa és que ell descobreix a Barcelona la nit.
2: La nuit.
3: Això passa. O sigui...
2: Què volies dir?
5: No, jo volia dir que això no és que retrati a Messi, a Xavi o als periodistes, és que retrata el jugador, perquè les qualitats les tenia.
3: No, és que...
5: Les qualitats...
3: O sigui,
5: el que va veure Messi no és que tingués un
3: palull. Jo he començat dient que era bon jugador. Jo he començat dient que hi havia una certa... un hype...
2: Sí, eufòria.
3: Justificat, perquè ell comença a jugar bé.
2: Optimisme, sí.
3: I ell, quan arriba... Recordo que a Barça TV li fa un reportatge d'aquests quan arriba un jugador pujant al cotxe.
2: Oh, dins del cotxe, sí.
6: Dins del cotxe, se'l veu jugant a billar, no?
3: I dins del cotxe li pregunten com serà la teva vida a Barcelona?
2: Ah, perquè és brasiler.
3: I ell respon això.
9: ¿Cómo es Artur fora dos gramados?
10: Fico más en casa con la familia. Gosto de jugar videogame, assistir filme. Más casero.
3: Más casero, diu el desgraciat. I aleshores, això és a l'agost. A l'agost, eh? O sigui, només a Tarrà diu jo estaré a casa amb la família, amb la Play, a mi no em busqueu per la nit. Passen dues setmanes i es veu que el tio té llogat ja al carrer Tosset, un reservat amb un local. Això va sortir a Relevo. Jo no sé si donar-li creditat.
2: Sí.
3: I aleshores, ell resulta que té un reservat ja perquè no li ve de gust anar a casa. Ell té una gran casa a Pedralbes, que després que li entren a robar.
4: Ja
3: parlem d'això. I li fa mandra anar fins a Pedralbes. I aleshores, ell decideix jugar un petit habitacle en un local de habitacle. Molt prestigi del carrer Tosset.
2: Per passar l'estona, no?
3: Perquè quan la nit s'allarga, tu et quedes allà i fas nit. Fas nit al local.
4: Tu pensa que som injustos de vegades amb aquests jugadors que venen de l'altra punta del món.
3: Sí, no, jo no he jutjat.
4: Potser són víctimes de l'insomni i dius... Què has
2: o dormidines.
4: Però el tema aquest del jet lag, el canvi d'horari, t'has d'habituar. Què fas?
3: Ell comença a descobrir la nit.
4: On vas de nit?
3: I... De fet, al febrer, se'n va a la festa de Neymar i decideix...
4: Bon soci, aquest.
3: Dos dies abans d'un Barça-Madrid, anar-se'n a la festa de Neymar perquè li ve de gust. I
6: a
3: perquè...
6: París, no?
3: A París, a París. És la festa aquesta que fa sempre el febrer Neymar, que és la festa de l'any.
6: Va ser molt heavy,
2: la de la germana.
6: Dos dies abans d'un Barça-Madrid.
3: I el dia del Barça-Madrid el tio es lesiona. Clar, lògicament. O sigui, a veure, no podíem esperar...
2: Estava deshidratat.
3: No podíem esperar d'altra cosa.
2: Estava deshidratat, sí.
3: I aleshores, el paio, que és on vull acabar arribant amb tota aquesta història, dedica les nits a fer un altre tipus d'activitat que no és futbolística.
5: Física, activitat
3: física. Sí, d'activitat física. I jo crec que és el gran inventor de la pubàlgia com a diagnòstic mèdic per camuflar una altra cosa que s'havia rumorejat i que circulava per Barcelona, que tenia a veure amb una certa enfermedad de transmissió sexual que ell havia... Clar, és que a veure, tu quan li vas fotent tota la nit...
4: Aquesta secció m'està sorprenent.
3: No, però estàs...
2: No, però és que ara ja prescrit i té raó. Es va dir en els mentideros que tenia...
3: Jo em faig ressò dels rumors.
2: Tenia una malaltia de transmissió sexual que és greu i que s'ha de vigilar, evidentment. Des d'aquí fem pedagogia.
3: Però és que és una malaltia que, a més, en el seu cas, i això també és rumorologia, que presumptament, que ell tenia el membre de color verd, o sigui, directament. O sigui, que allò es queia. O sigui, era com... Estava... No, sí, allò li queia. Li queia trossos. I clar, com el tio s'ha de posar a jugar un partit si amb allò no pot ni caminar. O sigui, però per mi, el detall...
4: Està que anava una mica anava una mica com Garrell.
3: Sí, no.
4: Arrencat.
3: Ara estàs lligant cap.
4: Ara estic lligant
3: cap.
2: Passem.
3: No, era muscular.
2: Passem.
3: Llavors, ell... O sigui, quan li diagnostiquen una pubàlgia el desembre del 2019, no té millor idea, perquè era un geni, o sigui, Artur Melo és un geni, que anar-se'n a Gran Barila, a Gran Valira, a fer snowboard.
2: Ah.
3: Lesionat, clar, perquè ell estava lesionat de la pubàlgia, no estava lesionat de res muscular. Aleshores, podia fer snowboard, perquè no t'impedeix tenir la...
2: Bueno, pot fer mal a la pubàlgia, eh?
4: Depèn no sé si el snowboard està prohibit en el...
3: Per contracte, sí, perquè
4: l'esquí devia justejar,
5: l'esquí està prohibit.
4: Jo crec que està prohibit.
3: Sí, no, estava prohibit. De fet, va haver-hi mala maró, Valverde el va apartar de l'equip, lògicament, perquè, clar, el tio estava nit rere nit fent el que feia i després anava a fer snowboard quan el Barça, evidentment, tenia problemes.
4: Home, potser el fred, per segons quines lesions...
3: Snow,
4: de la neu.
3: Ah, sí, fred. Si remulles en la neu, no? Allò potser...
4: Segons quines zones que estan una mica en carme.
3: No era més adient. Però la carrera d'Artur Melo es va ensorrar després d'això. És a dir, ell té encadena lesions, deixa de jugar, s'entrega una vida totalment fora de que seria la d'un futbolista de cert ordre i acaba formant part d'aquella operació mítica amb la Juventus.
2: Sí, sí. Amb Pjanic, no?
3: Un dels actes
2: de... Per quadrar els números, sí. No?
3: Un dels actes de trilerisme més destacats de la història del Barça. I després acaba jugant a diferents clubs i acaba el Girona.
2: És veritat, el 2025.
3: Acaba el Girona, i a Girona ell té un accident de cotxe perquè va begut. Que és, diguéssim, l'historial
4: de l'amic.
3: L'historial de Romero acaba a Girona estavellant el seu cotxe, un cotxe esportiu de luxe, perquè sobrepassa la tassa d'alcoholèmia, i el remat de tot és que l'atraquen a un pàrquing de Barcelona i li treuen el rellotge. Sí, sí.
2: Ah, sí.
3: Després d'haver-li robat el pis, recordem que a ell li roben el pis, o entren a robar el pis de Pedralbes, un pis d'una casa, per dir-ho d'alguna manera.
4: Sí, però devia estar dintre.
3: No, ja estava jugant, era un Barça-Liverpool.
4: Estava jugant, perquè era molt casero.
6: Sí, ja me'n recordo.
3: En un Barça-Liverpool.
6: Vam anar a veure la casa el dia següent
3: del Barça-Liverpool. Però s'ha dit que ell, uns mesos abans, havia fet un reportatge per Barça TV on ensenyava tota la casa, sense cap tipus de problema. Aleshores, si tu ets un delinqüent i veus aquell reportatge, saps perfectament on viu Artur Melo, a quina hora juga, i li pots entrar a casa, que és el que li va passar. Per tant, és una conclusió... O sigui, a mi que el seu final de carrera... Ara està jugant al Brasil, però que el seu final de carrera a Catalunya sigui en un pàrquing del Passeig de Gràcia, amb un tio que li pispa el rellotge, és una mica simptomàtic de com va anar la trajectòria de...
2: T'he de dir que
3: ell
2: arriba al Girona a la temporada 24-25, que és la que juga en Champions, per tant el fitxen com a...
3: Sí, a més ell ven molt la moto de que vol jugar per Mitchell perquè li agrada molt l'estil de joc i li passa una vegada el mateix, no? Que és que no sé si la nit gironina també no sé si estem reservat.
2: Estic veient que està el Santos, amb Neymar.
3: Sí, està el Santos.
2: Però res, ha jugat 3 partidets.
3: Ell va acabar amb la Juve, el contracte, perquè a més tenia un contracte molt llarg, i i aleshores ha tornat al Brasil per una mica per retirar-se quasi. Té 30 anys, tampoc sí, és tan gran.
0: Compta amb les tres joies que hi ha al Santos, que és sí. Artur Melo, Neymar i Coutinho.
2: Estan allà?
3: Sí, sí. sí, sí.
4: Però Coutinho...
3: Sí. No és tan...
4: És diferent, eh?
0: Sí, sí, però vull dir, les no, tres no, han, no, anat a, han anat a caure allà.
3: No, no se li coneixen pobàlgies.
0: No, no, no se li coneixen, però dir, no, els tres...
4: Que
0: els
4: tres... Clau Barça, sí, sí.
0: No, no, tres no, han anat a patallar, sí, sí,
2: però... Molt bé.
3: Però, molt amic de Neymar, com recordem, que ell va sortir a la festa aquella mítica, i allò va ser una mica l'inici de la seva, no, de la seva crònica negra al Barça.
4: Bé. Però és cert que Artur, et diré una cosa, estèticament, a mi m'agradava.
2: No, i tenia, home, tenia. Jo li recordo aquell partit contra el Tottenham, que el Barça guanya... Us en recordeu? Que el Barça guanya fotent un rondo...
4: 4-0.
2: Amb Goutinho, Rakitic... No, és que 2-4, crec que acabem guanyant.
3: Ell no juga malament.
2: Messi fa un espectacle...
4: Ah, ho deixo a Wembley.
2: A Wembley. A Wembley, que no tenien l'estadi fet al Tottenham. I el Barça fot un partidàs amb Artur allà al mig del camp, amb Rakitic, amb Coutinho, amb
3: és que jo crec que si ell no...
4: Messi...
3: Si no s'hagués perdut... Potser n'hagués estat, evidentment no hagués estat Xavi, però hagués estat un tio que hagués sigut competent.
4: Si s'hagués cuidat.
3: Però evidentment, si estàs cada dia anar-te'n a dormir a les 6 del matí i de festa...
4: Com que has explicat, tinc dubtes reals de si es va cuidar o no.
3: No t'ha quedat clar, no? Tu veus normal, no? Veus un dia a dia, el dia a dia és aquest, no?
2: Ara et repassa més històries de fora.
0: No és una part del cos que segur que no la va cuidar.
4: Exacte, la part del cos no la va cuidar bé.
2: Bon cromo, bon cromo.
3: És dels meus preferits.
2: Portem Figo, Petit...
3: Arda Turan
2: i Artur Melo.
3: És un perfil...
2: Has tocat portuguès, sí. Francès, turc i brasilè.
3: Però estic cremant massa cromos de personatges...
2: No, però...
3: No tots seran així.
2: T'ho dic perquè en algun moment has d'entrar en els neerlandesos. Saps què vull dir? Que
3: però són més avorrits,
2: Sí?
3: Clar, o sigui, el neerlandès no és Artur
4: Melo. Home,
3: ja.
4: Membre Vero, ho tens difícil.
2: Sí.
3: Sí, bueno, repetir. Com Terra i Figuer,
2: Vale.
4: Bueno,
2: sí,
4: però aquest és un túnel.
2: Dilluns que ve, Mix. Gràcies, Broc, m'encanta. Una abraçada. Adéu, Fernando, Bernabéu, Guillén, vagi bé. Sape, no marxis.
0: Val.
2: Que ara sentirem Irene Paredes. Avui el Saperes ha pogut parlar en un acte amb la central del Barça de com pinta aquesta temporada pel Barça femení. Recordo que dimecres hi ha segona jornada de Champions, Roma-Barça, i el fem en directe a RAC1.
1: RAC1.
11: Únic s'escriu amb H o sense H?
1: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
12: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
13: Busques un vehicle híbrid?
12: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
13: Més eficient, és menys consum.
12: Més potent, és més cavalls.
13: Tot a Romauto.
12: Barcelona.
13: Molins de Rei.
12: Mataró.
13: Blanes.
12: I Santa Coloma de Farners.
13: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
12: RomautoNissan.com.
13: Romauto.
14: Buena entrada en la Champions de los seminuevos, David.
15: Qué ambientazo, mano.
14: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, se la ha chiteado sobre la línea.
15: Qué barbaridad.
14: Increíble, la asistencia ahora tiene que ser clave.
15: Buena venta.
14: ¡Ojo! ¡Coche seminuevo para casa!
15: Ven a por más.
14: ¡Ven a Ocasión Plus!
1: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
16: Fàcil, intuïtiva i renovada.
1: Tu diràs, amb Aleix Pariser.
2: 10 minuts i la una. Vinga, de seguida tanquem el Tu diràs, però abans, com dèiem, Roger, avui has estat amb la central del Barça, Irene Paredes.
0: Sí, al camp de futbol de la Baruana, Sant Vicenç dels Horts, on ha participat en un acte d'un producte per millorar les defenses del cos, immunoglucant. En aquest acte ha sorprès també unes nenes de la penya barcelonista d'aquesta localitat que avui havien d'entrenar i s'han trobat amb la jugadora del Barça. I després la Irene Paredes ens ha atès a les portes d'una setmana gran per l'equip blaugrana. Recordem, dimecres s'enfronten a la Roma a la Champions i diumenge... clàssic contra el Real Madrid a l'Spotify Camp Nou.
2: Sí, senyor. Dimecres a 6:45, Roma-Barça, en directe a RAC+1. Diumenge a les 5 de la tarda a l'Spotify Camp Nou, Barça-Madrid de la Lliga F. Aquest el fem en directe a RAC1 al Superesport. Doncs vinga, anem a escoltar aquesta conversa de 4 minuts entre el Roger Saperes i una de les capitanes del Barça, Irene Paredes.
17: Hey, Irene, bona nit. Bona nit.
18: D'entrada, hem estat avui presents en aquest acte d'immunoglucan, un producte per les defenses, suposo que amb la millor defensa. Està ben pensat, no? Tot plegat?
17: Sí, està molt bé, és un projecte que em fa molta il·lusió, que és important, que a més fa iniciatives com aquesta, doncs estic molt orgullosa d'estar aquí, de ser aquí.
18: Al marge d'aquest projecte, acaba de començar la temporada amb el Barça, un projecte, per dir-ho així, també diferent, amb molts canvis, no sé quines sensacions tens ara mateix amb l'equip, tu també després de superar una petita lesió, com estàs i com està l'equip?
17: Estic bé, estem bé, és una mica d'hora per sacar conclusions, però estem treballant molt, molt bé. Hem tingut algunes lesions, que això no ens deixa treballar com ens agradaria, però estem bé, amb ganes, i més aquesta setmana que tenim dos partits molt importants. En la Champions volem guanyar a Roma, serà un partit molt difícil, i després a l'Spotify Camp Nou contra el Madrid, el Clàssic. Desitjo que les coses vagin molt, molt bé.
18: Parlaves d'aquests dos partits, setmana gran, Champions, amb aquest partit contra la Roma, després el diumenge, partit a l'Spotify Camp Nou, que la gent, que els culers omplin l'Spotify Camp Nou, estàs convençuda que serà així?
17: Sí, sempre. Els culers sempre venen, sempre ens ajuden molt, els necessitem, doncs que vinguin, que ens aportin, i de la nostra part donarem tot, i espero que podem coger els tres punts.
18: Per cert, parlant d'aquest inici de temporada, no sé com està sent això de jugar sense la Mapi León al teu costat, després de tants anys fer-ho, costa girar-te i no veure-la allà al costat. T'estàs habituant també a tenir altres companyes allà?
17: És una mica diferent no tenir a la Mapi, a la Ona, a Salma i a l'Alexia, però a poc a poc anem treballant sense elles, i bueno, hay que hacerse. Hay otras jugadoras que han venido que bueno, que lo están haciendo bien. Hemos tenido alguna lesión y eso no nos ha permitido tener continuidad tampoco en la defensa, pero también se están probando otras jugadoras, como es el caso de Sydney, que a nivel condicional va a sobrar, a nivel capacitivo para sacar el balón, creo que está siendo la sorpresa de la temporada, y bueno, con ilusión de que pues con el trabajo vayan saliendo las cosas, porque sin tener las mejores sensaciones hasta ahora, el equipo va sacando los partidos.
18: Vaig acabant amb les últimes ja. Avui es tanca la votació per la pilota d'or. Hem parlat d'algunes absències destacades en l'apartat masculí, en el femení. No hi ets tu. Tu això ho trobes injust, que una jugadora com tu, amb la teva importància, amb el que has guanyat la temporada passada, no estigui entre les finalistes?
17: Bueno, creo que no siempre es justo todo el mundo que está ahí. Creo que hicimos una temporada muy muy buena la temporada pasada, y me quedo con eso. Fue una temporada inmejorable, y me alegra que estén muchas de mis compañeras ahí, y como decía anteriormente, ojalá se lo lleve una jugadora del Barça.
18: O Alexia, si no, pot ser una del Barça.
17: Sí, también la consideraremos del Barça.
18: I l'última, també preguntar-te pel teu futur. Encara et queda un any de contracte fins al 2027, però quan serà el moment? No sé si la teva voluntat és seguir al Barça més anys, Irene.
17: Sí, queda tiempo. Yo estoy muy contenta de estar aquí. Llevo ya unos años. Me siento bien. Es el lugar donde quiero estar, donde pues bueno, me permite el poder ganar tantos títulos. Ojalá sea este año. Estoy centrada en eso, en trabajar y en poder estar a un buen nivel para ayudar al equipo.
18: Per cert, per acabar, no sé com va la maternitat. Crec que has tingut una segona filla preciosa, la Lea. Què tal això de tenir-ne dos i compaginar-ho amb el futbol, Irene?
17: Bé, anem fent. Un poco estamos haciendo algunos malabares, no siempre es fácil, pero bueno, pues poquito a poco, intentando buscar rutinas que nos funcionen como familia, y que eso también pues me permita estar bien para rendir.
18: Molt bé, doncs moltes gràcies i molta sort en l'àmbit personal i evidentment també en el professional. Irene, gràcies.
17: Moltes gràcies.
19: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
20: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia el 1922, a aprofitar els residus orgànics per generar gas verd el 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day. A Cotet tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
7: El 3 i 4 d'octubre, Birba et convida a la Fira de la Galeta de Camprodon. T'esperem al nostre estand, a la plaça de la Vila.
21: Birba, fidels al que és autèntic des de 1893.
22: El 29 de novembre, l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
23: RAC1 i l'Ajuntament de Tarragona presenten Castells de RAC+1 al concurs de Castells de Tarragona.
24: Vinga, la una mica més!
23: El diumenge 4 d'octubre, des de 3:15 del matí, viviu l'espectacle casteller més gran del món des de la Tarraco Arena Plaça. Tota l'emoció de la diada castellera més multitudinària i de més gran nivell de tota la temporada, amb Benet Iñigo de cap de colla.
25: Vilafranca parteix com a favorita, però la Vella i les Joves de Valls i la Jove de Tarragona porten tot l'any preparant-se per treure la corona als verds. Quin castell decidirà el concurs? Una batalla fins a l'última ronda que només es viu cada dos anys.
23: El diumenge 4, des de 3:15 del matí, Castells de RAC+1 al concurs de Castells de Tarragona.
24: Primer peu, segona i castell, carregat!
23: RAC1, fent pinya, tots som 1. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, Repsol, Solargest, Vermut i Zaguirre i la Universitat Rovira i Virgili. Amb el suport de la Diputació de Tarragona i la Generalitat de Catalunya.
19: Tu diràs, amb Aleix Pariser.
2: Sintonia de l'Eurolliga per anar tancant el Tu diràs, perquè el Barça de bàsquet afronta una de les setmanes més exigents d'aquesta temporada, que comença demà mateix a la pista del Dubai, Albert.
26: Sí, són, Aleix, 3 partits fora de casa, només 6 dies. Demà a les 6 de la tarda, partit a la pista del Dubai, divendres a les 7 a Turquia, Istanbul, Besiktas-Barça, i diumenge també a les 7 de la tarda a Múrcia, Ucam-Barça. Per tant, l'equip recorrerà més d'11.000 quilòmetres, que seran unes 7 hores de vol.
2: Sense passar per casa, clar.
26: Correcte.
2: Si van de Dubai a Turquia, de Turquia a Múrcia, llavors ja tornen a Barcelona.
26: Mala i se'n torna bé la setmana vinent. Vaja, no serà tan intensa, però el calendari que no s'atura. I per començar aquest partit especial contra el Dubai, perquè és l'equip de Xavi Pascual, però també és l'últim conjunt que va dirigir Alexander Sekulić. Va dirigir el Dubai els últims dos mesos de la temporada 25-26 i va guanyar la Lliga Adriàtica.
27: I have very nice memories.
28: Tinc grans records dels mesos a Dubai. Va ser un dels millors moments de la meva carrera, poder guanyar el primer títol de la història del club. Va ser un honor per a mi. Serà curiós demà el duel a les banquetes. El Xavi entrenava l'any passat al Barça i jo al Dubai, així que ens hem intercanviat els rols. Tots dos coneixem l'equip i plantilla rivals. Potser jo una mica més, perquè al Barça hem fet molts canvis.
27: I know a little bit more than he do because we make a lot of changes.
26: El Barça arriba a la cita després d'haver guanyat els dos primers partits al Palau contra l'Efes a l'estrena de l'Eurolliga, 89-82, i contra el Coruña, el debut a l'ACB, després d'anotar 119 punts. Dubai també es va estrenar en victòria contra el Madrid d'un punt, 78-77, amb un Xavi Pascual que s'enfronta al seu exequip.
29: És la segona jornada, podem preparar fins on podem preparar. Segurament els dos entrenadors coneixem una mica més profund alguns jugadors de l'altre equip, però intentem seguir segur la mateixa rutina de preparació, estar preparats tàcticament per totes les coses que poden passar durant el partit. I segur que els dos equips volem guanyar, que volem anar, en aquest cas, a Istanbul, tots dos amb aquesta victòria. Nosaltres juguem a casa i esperem continuar amb la línia guanyadora que vam fer en el primer partit.
26: El Barça va viatjar ahir diumenge, ha arribat a Dubai de matinada i aquesta tarda ja ha fet una suau sessió a l'escenari del partit. A les 6 aquest Dubai-Barça en directe a RAC+1 amb el Dani Aguilar, el Jordi Colomer i el Xavi Puig. Una hora més tard juga al Madrid. Ho fa a la pista de l'Efes de Pablo Lasso.
2: I també demà el Barça d'handbol juga l'últim partit de la fase de grups del Mundial de Clubs.
26: Partit que és un tràmit perquè el Barça ja té assegurada la primera posició i per tant ja sap que dijous jugarà la gran final contra el Veszprém. Però demà té aquest partit contra la Ventafocs del grup a 2:15 contra el Montada del Marroc. És un equip molt, molt inferior al Barça, que ja ha perdut en aquest Mundial de Clubs per 15 gols contra el Pinheiros brasiler i per 25 gols contra el Zamalek egipci, dos rivals que el Barça va golejar. Per tant, demà serà un entrenament amb molts minuts pels menys habituals, que ningú prengui mal i a pensejar en la final de dijous. En una setmana, també important pel Franklin Granollers, debuta a l'European League, l'antiga Copa EHF, la segona competició continental. Ho farà a la pista d'un dels candidats al títol, el Flensburg, que és l'actual líder de la Bundesliga. Un Granollers que de moment ha guanyat els tres primers partits de la Lliga Sobal i que ara veu com el calendari fa pujada perquè haurà de compaginar els partits europeus amb els de la competició domèstica. L'objectiu, arribar el més lluny possible a Europa. Pablo Urdangarín veu com a punt més positiu haver fet pocs canvis a la plantilla aquesta temporada.
3: Tenemos básicamente el mismo equipo que el año pasado y ya todos nos conocemos, todos sabemos cómo jugamos y yo creo que ese es un punto que podemos aprovechar este año. Tenemos todos pues mucha hambre de hacer una buena campaña en Europa.
26: Aquesta primera fase ha de jugar contra el Flensburg alemany, el Busau romanès i l'Aguas Santas portuguès. Els dos primers passen a setzens de final, el debut, com dèiem, dimecres a la pista del Flensburg a 6:45.
2: Setmana intensa també pels equips catalans d'handbol, doncs. I, atenció, Tadej Pogacar podria reaparèixer ja aquest diumenge?
26: Doncs comença a obrir-se aquesta possibilitat, malgrat que, recordem-ho, l'equip UAE va fer un comunicat fa setmanes, va dir que ja no tornaria a competir fins al 2027. Doncs bé, avui algunes informacions publicades a El País i a El Periódico apunten que el ciclista està pressionant per reaparèixer diumenge. Què hi ha diumenge? Quina cursa? Doncs el Campionat d'Europa al seu país, a Eslovènia. Pogacar, que va tornar aquest cap de setmana a entrenar-se a la bicicleta, un mes després de trencar-se la clavícula a la Vuelta, ha penjat unes quantes stories a Instagram. Ell es veu bé i estaria pressionant això. El seu equip, que li està dient que no, que tranquil·litat, que l'any vinent ja començarem de zero, doncs no. Ell vol disputar l'Europeu i fins i tot d'aquí a dues setmanes el Giro de la Llombardia, que és el seu monument preferit. A més, al París llegim que Pogacar va trucar dissabte al doctor Mir perquè li donés l'okay mèdic oficial. Per tant, ell vol córrer.
2: Xavier Mir, eh?
26: Sí, sí, que és el qui el va operar. I, escolta, ell vol córrer. Bé, seria un altre plus, un altre atractiu de cara a diumenge a aquest Campionat d'Europa.
2: Doncs estarem pendents, eh? Ja ho explicareu al Superesport, si,
26: tant de bo,
2: si corre
26: tant
2: de bo. No? Un mes després de trencar-se la clavícula. Mare meva, són de goma, els ciclistes i els pilots de moto. Gràcies, Albert.
26: Bona nit.
2: Vinga, fins ara.
4: Winamax, el més important és guanyar.
2: Ens queda l'últim minut. Oriol Jové, alguna cosa més?
5: Doncs mira, que per aquest dimarts, més enllà de l'Espanya-Croàcia i de l'Austràlia-Brasil, es juguen altres partits de seleccions. A la Nations League, per exemple, a la Lliga A, el República Txeca a Anglaterra, amb Gordon. A la Lliga B, l'Escòcia-Suïssa o l'Eslovènia-Macedònia del Nord. I a la Lliga C, hi ha de tot, eh? Moldàvia-Illes-Fèroe, San Marino-Albània, Eslovàquia-Kazakhstan, Bulgària-Estònia, Luxemburg-Islàndia o Finlàndia-Bielorússia. També juga un amistós l'Egipte de Hamzat del Karim contra Sudan del Sud i la sub-21 de Bèlgica amb Visibu contra Gales. I també de l'Univers Seleccions, en aquest cas femenines, Sònia Bermúdez donarà aquest dimarts la llista de la selecció espanyola femenina pels dos amistosos contra els Estats Units de preparació del Mundial del proper estiu.
2: Molt bé, doncs demà veurem com van tots aquests partits. Gràcies, Oriol.
5: Bona nit.
6: Tens ganes d'apostar pel proper partit? Crea el teu compte a Winamax.es i aprofita el Bono Goat, el millor bo de benvinguda del mercat. Fins a un 150% de les teves apostes perdedores reemborsades amb el teu primer dipòsit. Qui és la cabra, ara? Aquesta temporada, aposta per Winamax.
4: Winamax. El més important és guanyar.
8: Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys.
9: A RAC 1, tu diràs.
10: Vols que el partit et vagi com en ell el dit? Descobreix el My Match en exclusiva a Winamax. Entra a Winamax.es, crea la teva aposta escollint seleccions d'un mateix partit i així podràs obtenir la teva quota personalitzada. Imagina el teu escenari ideal i posa una quota a la teva intuïció.
4: Winamax, el més important és guanyar.
8: Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys.
11: A Codere, sabent que passats els 40 n'has vist prou per saber que se li poden fer 12 a Malta, guanyar jackpots increïbles, que un recent ascendit pot guanyar la Premier o que aquell esperit lliure que seria sempre acabaria signant la hipoteca. I és que l'experiència ens ha demostrat que no hi ha resultat impossible. Per experiència, Codere. Juga amb responsabilitat. Sense diversió no hi ha joc. El joc pot causar addicció. Majors de 18 anys.
2: Aquí ho deixarem per avui. Gràcies a l'Oriol Montfort, a la part tècnica i a la redacció d'Esports de RAC1. Demà tornem amb molta més ràdio esportiva, pendents de l'Espanya-Croàcia, dels internacionals del Barça, de la resta de partits de seleccions i moltes coses més. Aquí el tu diràs, com sempre. Fins demà, descanseu, bona nit.
0: Tu diràs.
1: RAC 1. Notícies. Pol Prats.
28: Bona nit, passant 7 minuts de la una. En plenes negociacions pel nou decret d'habitatge, l'empresa que va desnonar la Mari Carmen ha acceptat que aquesta dona de 87 anys pugui tornar a casa seva a Madrid. A poques hores perquè el Consell de Ministres aprovi un decret clau pel futur de la legislatura, hi ha hagut un gir de guió precisament en el cas que ha desencadenat una mobilització social per acabar amb els desnonaments i també amb la crisi de l'habitatge. Fa una estona, Urbagestión ha arribat a un acord amb els representants d'aquesta dona, la Mari Carmen Abascal, perquè pugui tornar al pis on ha viscut pràcticament tota la seva vida al centre de Madrid. Així ho ha anunciat la consellera delegada de l'empresa d'habitatge i sòl de l'Ajuntament de Madrid, Ana de Miguel.
12: El acuerdo de hoy, por tanto, permitirá a la señora Abascal regresar al que venía siendo su domicilio con carácter inmediato, por un precio que no supera el 30% de sus ingresos netos. El programa de intermediación al alquiler incluye para la inquilina una carta de servicios que incluirá asesoría jurídica, económica, técnica y fiscal, que resolverá cuantas cuestiones se planteen durante la vigencia del contrato del alquiler.
28: Ara només falta que la Mari Carmen accepti aquest acord que han arribat amb els seus representants. Això quan queden menys de 9 hores perquè comenci a les 10 del matí el Consell de Ministres amb el decret d'habitatge, evidentment, sobre la taula. I a hores d'ara, el més calent és a l'aigüera. Pedro Sánchez no té els suports necessaris per tirar-lo endavant quan arribi al Congrés dels Diputats. Aquest dilluns a la nit, Sumar, que és soci de govern, diu que el pacte encara no és a prop i demana la renovació automàtica dels contractes de lloguer. I a l'altra banda, Junts per Catalunya avisa el govern espanyol que l'esborrany del decret presentat aquest dilluns allunya un acord i assegura que el nou text deixa sense protecció els petits propietaris davant d'ocupacions. L'última proposta de la Moncloa passa per una pròrroga de fins a 2 anys dels contractes de lloguer i eleva les rebaixes fiscals, diguem-ho bé, per als llogaters. Continua, però, la negociació sobre com incloure la prohibició de la compra d'habitatge per als fons voltor. Per cert, que a Barcelona la manifestació de les entitats en favor de l'habitatge ha deixat un balanç de 2 detinguts. Protestaven per reclamar un decret de màxims, coincidint amb la visita del president espanyol Pedro Sánchez a la ciutat. Centenars de manifestants han tallat la Diagonal durant 4 hores i la concentració ha acabat amb corredisses, algunes càrregues i alguns manifestants llançant objectes a la línia policial. Com dèiem, hi ha 2 detinguts, un home i una dona, acusats de desordres i atemptat contra els agents. Justament, Pedro Sánchez també ha participat als Premis Vanguardia 2026 i durant l'entrega dels guardons, la cantant Amaya, una de les guardonades, li ha entregat un cartell al president espanyol amb 2 paraules: Decreto Mari Carmen. És com els partits d'esquerres han batejat el decret d'habitatge amb mesures més ambicioses. Uns premis, una banda d'aquesta cantant. També s'ha premiat el primer ministre de Groenlàndia amb el Premi Internacional, també Joan Manuel Serrat o Montserrat Caballé, una gala en què es va reivindicar, s'ha reivindicat el periodisme compromès amb la veritat. Així ho ha destacat l'editor de La Vanguardia, Javier Godó.
13: Que la verdad no se compra, la verdad no se negocia, la verdad se busca y nuestro fin es encontrarla.
28: Els premis s'han entregat al Palau de Congressos de Catalunya. I abans dels esports, també hem de parlar del temps, perquè la propera notícia de les properes hores també serà precisament les pluges. A aquesta hora ja plou en diversos punts del país, però és tan sols el preludi del fort episodi de tempestes i d'aiguats que aquest dimarts afectarà sobretot el litoral i el prelitoral, des del Baix Penedès fins a la Selva. De fet, Protecció Civil ha enviat un alert en aquestes comarques, en aquesta zona, preventivament. Sapiguem la situació actual, Martí Oliveres, i la de les properes hores.
14: Sí, molt pendents d'aquestes pluges que ja van descarregant en alguns punts de la costa i del prelitoral. Atenció a aquestes properes hores, perquè podem tenir alguns aiguats forts, sobretot entre el Penedès i la Selva, aquesta àrea central de la costa i del prelitoral, però també cap a la Catalunya central, i serà de mal matí, sobretot al moment d'entrar a la feina, escoles, quan probablement doncs es complicaria més la situació, amb alguns aiguats forts que puguin deixar 20-30 litres per metre quadrat en molt poca estona, fins a més de 40 puntualment, i al final de l'episodi, en 3 hores, més de 90 litres per metre quadrat, o sigui que podem tenir acumulacions superiors als 100 litres per metre quadrat. Molta precaució en els desplaçaments aquest dimarts al matí, perquè és quan podria ploure a més zones, i després matí migdia traslladant-se cap a les comarques gironines, on també podríem tenir algunes tempestes molt intenses que puguin descarregar molta aigua en poca estona. Per tot plegat, hi ha avisos del Servei Meteorològic de Catalunya, així que compte aquest dimarts, que pot ser un dia complicat.
28: I ara els esports. Amb Albert Ferran.
26: Dilluns de seleccions sense internacionals blaugrana perquè Jules Koundé no ha participat del Bèlgica 0, França 1 amb el gol d'Olysee al minut 88. També aquesta nit la selecció italiana ha aconseguit la primera victòria amb Roberto Mancini a la banqueta. Ha guanyat 1-4 a Turquia. Mentrestant, el futbolista del Girona Benat ha jugat la primera meitat del Georgia 0, Ucraïna 0. De cara a aquest dimarts, Rafinha juga a les 12 del migdia amb el Brasil a Brisbane contra Austràlia. Més tard, a 3:15, Gordon té partit amb la selecció anglesa a la República Txeca i la selecció espanyola amb 6 blaugrana juga a Sevilla contra la Croàcia de Livakovic. El seleccionador Luis de la Fuente ha destacat que no han volgut arriscar amb Eric García i que han preferit que, malgrat no té cap lesió, s'acabi de recuperar a Barcelona de les molèsties que té al genoll esquerre. També aquest dimarts hi ha compromisos internacionals per Hamza Abdelkarim i Bissibu. I aquest dimarts, més enllà del futbol, el Barça Bàsquet juga la segona jornada de l'Eurolliga a la pista del Dubai de Xavi Pascual. A partir de les 6, partit que podeu seguir en directe a RAC més 1.
28: Doncs és tot per ara, ens actualitzem com sempre a RAC1.cat.
0: Tot el que vols de RAC1 i molt més ho trobaràs a RAC1.cat. Notícies, temes virals, entrevistes, reportatges. Tot RAC1 és
7: a RAC1.cat.
0: El portal de RAC1.
7: RAC més 1.
0: Aquest dimarts, l'Eurolliga de bàsquet es juga a RAC més 1. A les 6, Dubai-Barça. Duel amb morbo pels blaugranes que s'enfronten a un vell conegut, Xavi Pascual.
15: Un altre pla de Justin Somi, ara sí! Ara sí, Jas! Ara sí, Jas!
0: Viviu-lo en directe a l'app i al web de RAC1 amb Dani Aguilar, Xavi Puig i els comentaris de Jordi Colomer. Aquest dimarts a les 6, Dubai-Barça de l'Eurolliga. El millor bàsquet d'Europa juga a RAC més 1. I feel
7: devotion. RAC més 1.
0: Tots som
7: més
0: 1. A partir d'ara, la competència es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, i es repeteix. Amb els Oscars.
16: Ciutadans de Catalunya.
0: RAC1 presenta un programa basat en fets reals. Amb els Oscars. Aquí comença la competència.
17: Gràcies. Moltíssimes gràcies. Molt amables. Bon dia a tothom des del vell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi 1 de RAC1 amb gent vinguda de...
18: Sitges! Roma! Sí! Saloni! Sí! Aquí de Provençal! Sí! El Prat! Sí! Viladecans! Sí! Pere Riu de Villes! Sí! Terranya! Sí! Tadepera! Sí! Sabadell! Sí! Lavern! Sí! Terrassa! Sí! L'Eixample! Sí! Granada d'Espolla! Sí! Sant Just! Sí! Les Corts! Sí! Girona! Sí! Girona del Camí! Sí!
20: Competència, un programa d'humor basat en fet real.
17: Són les 12 i 6 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
21: Bon dia, Òscar Dalmau.
17: Avui, amb Bru Esteve, Noelia Caranetzi, Oriol de Balanzó...
21: I el control tècnic, l'Àlex Arbiol.
17: Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
21: Heu de saber que aquest ha estat un matí de protestes a Barcelona pel dret a l'habitatge.
17: Ah, molt bé, molt bé. Sí. Ja s'ha acabat lo de Ceuta.
21: No s'ha acabat lo de...
17: Ja ens l'hem oblidat.
21: No, centenars de manifestants han tallat la Meridiana i el carrer de Còrsega durant un parell d'hores aquest matí.
17: Escolta'm una cosa. Analitza aquest titular que acabes de donar.
21: Hi ha hagut uns talls...
17: Han tallat la Meridiana i el carrer Còrsega al matí un parell d'hores,
21: Sí.
17: Pot ser que hagin tallat dues vies que ja estan tallades cada matí i que la gent ni ho hagi notat.
21: No, de dir, bueno, com cada dia. No sempre estan tallades, favor, la veritat és que el trànsit a la Meridiana com a Còrsega al matí, doncs va...
17: Escolta'm, i després del tall de dues hores, ni més ni menys,
21: Sí.
17: Perquè el problema de l'habitatge se solucionarà si tallem la Meridiana, però només durant dues hores. Hem de tallar-la menys de lo que dura l'Odissea.
3: Després d'aquests talls, tan a més dues hores, sí. Què han fet els manifestants?
21: Suposo que els manifestants...
3: Han anat al Vivari a fer el cafè.
21: No, bueno, ni idea, no sé si han anat...
3: Oferta de 6 croissants 2 euros.
21: Miri, no ho sé.
3: No han anat al Vivari? Han anat al Granier?
21: No ho sé si... No ho sé.
3: Han anat a un 365?
21: No ho sé.
3: A un Santa Glòria a tastar el pa fet amb forn de llenya?
21: No, sembla que les protestes continuaran en altres llocs durant la jornada d'avui. La cosa no s'ha acabat,
3: Amb el missatge del sindicat de llogaters està clar, no? No hi ha pressa. La vivienda pot esperar. Sí. Espérate, Mari Carmen, que vemos ido a esmorzar.
21: Prou escandalós és el tema de l'habitatge a Catalunya, com per haver d'esmentar el cas de Madrid, que ja sé que referent, bueno, i referent bueno, per vostè...
3: Però estarem d'acord amb que el més important ara mateix informativament és la Mari Carmen, el 15M aquest de baratillo que estan fent a Madrid, i la pel·lícula aquesta que s'ha estrenat dels Jordis.
21: Els Javis.
3: Això, els Javis. Sí. La pel·lícula aquesta, l'Abuela Negra, l'heu vist?
5: La bola.
3: L'heu vist, l'Abuela Negra?
21: L'abuela, crec que no és l'abuela, és la bola.
3: No, la bola negra.
21: La bola negra.
3: No, es diu l'abuela negra.
21: No es diu l'abuela negra, no surt cap abuela negra.
3: Jo pensava que era una pel·li de por seure una abuela a qui han desnonat i es venja matant els grans tenyidors i executius dels fondos buitre aquests.
21: No, està barrejant tot Espanya amb un sol tema. A falta ficar dues persones a Ceuta. És una pel·li...
3: De què va l'abuela negra?
21: L'abuela negra, no, la bola negra.
3: És el que he dit?
21: Va d'una mica de la Guerra Civil Espanyola.
3: Hombre, molt original.
21: Sí.
3: Encara no se n'havia fet cap pel·lícula sobre la Guerra Civil. Era un buit que quedava aquí, un nínxol del cine espanyol.
21: I que havia una bola. Sí,
3: home, sí, ara, ara.
21: Sí, en fi, que les protestes per la crisi estructural de l'habitatge sembla que han revifat.
3: Sí, de seguida en parlarem amb més detall.
6: Teniu una cosa, bon dia a tothom.
3: Bon dia, Mohamed.
6: Bon dia. Les protestes aquestes per la crisi estructural de l'habitatge han revifat perquè han desnonat una funcionària jubilada d'un barri benestant de Madrid. És per això, però si els desnonats són catalans o gambians, o passa a l'Hospitalet, o Badalona, o Barcelona...
3: Bueno, que ja passa,
6: I tant que passa.
3: Un de cada quatre desnonaments a l'Estat són a Catalunya. Fixa't, ens emportem la grossa.
6: Sí, i a Madrid què diuen? I a mi què m'importa? Esto no interessa. Si passa fora de Madrid és la selva, m'entens? I ja està bé que sigui així, perquè és un altre país, també t'ho diré.
21: Un moment, a veure, Angelines...
19: Ui, mare de Déu, senyor!
21: Sí, va, un moment.
19: Bueno, nena.
21: Què vol dir bueno?
19: És que home, no esteu parlant del tema?
21: El tema que...
19: Ara m'ho acaba d'enviar la Conchitín.
21: Aviam, quin tema?
19: Com que quin tema? Diu que quin tema, nenes? Home, mira, que ets tonto,
21: No, va, un moment, a veure, no perquè amb vostè no sé si hi ha allò de Shakira, si hi ha... No sé mai si és allò de...
19: Estic parlant, saps el cas en Dic?
21: Sí.
19: Doncs jo et parlo del nou cas en Dic.
21: No.
19: Heu sentit que en Dic?
21: No han dit res.
19: Del nou cas en Dic?
21: No han dit res del cas en Dic. No hi ha cap novetat, en tot cas ja sap vostè que aquí no...
19: Jo he dit el nou cas en Dic.
21: Sí, no han dit res. És que no sé què...
3: Com un arquitecte aquest que era amic de l'Andic, que es va morir a Baqueira.
22: Hi ha una senyora al públic que va fer en
3: Home, sí.
23: Ara parlem.
3: És que és aquest el tema.
21: A Baqueira.
3: Sí, és que és així.
21: Baqueira és una extensió de la part alta de Barcelona, no?
3: Sí, Baqueira és la part alta de la part alta de Barcelona.
21: La part alta de la part alta, que és on coincideix també bona part de la part alta de la part alta de Madrid, que és on definia. No anava allà el rei abans d'anar a buscar aire condicionat a un altre país?
22: Sí, es va cansar de la neu i...
21: Sí, se'n va anar a l'altre.
3: Bueno, pues escolta'm, que es veu que... Bueno, es veu que aquí hi ha marro,
21: Sí, hi ha marro, però no ho explicarem, això forma part de...
3: Van detenir la dona perquè, bueno, en fi, que hi havia sospites que potser no l'hagués enverinat, El marit.
21: Bueno, sí, però això són sospites, això és l'àmbit de la conjectura...
3: Té 3 dies per pagar 80.000 euros i evitar entrar a presó, Que avui s'acaben els 3 dies,
21: Perfecte,
3: molt bé. Que vaig parlar amb la Laura fa...
21: Sí.
3: Què fa la Laura? La Laura fa, però què fa? Quin és el segon apellido? Laura fa...
21: Què?
3: Cantis? Laura fa ceràmica, per exemple?
21: Ceràmica de segon seria molt estrany.
3: Pregunteu-li quin és el segon
22: apellido. Cantis és el primer que se li acudit.
21: Sí. Que es diu Campo, de segon cognom.
3: Fa Campo. No, me l'imaginava, aquest segon apellido.
6: Fa càmping.
3: La Laura fa càmping.
6: Sempre ho explica, que ella va al càmping, que és una cosa...
3: És militant del càmping, sí.
6: És militar del càmping.
21: No, militar no.
6: Ara ja deu ser comandanta.
3: Jo vaig parlar amb la Laura fa i m'ha dit que la nòvia d'aquest arquitecte que va morir la coneixien com la xamana.
21: La xamana?
3: Ojo, Perquè feia brebatges, feia pòcimes.
21: Però com brebatges? Però que era
3: remeiera? Prenia coses de medicina natural.
21: No, remeiera, era...
3: La Conchitín mateix, la meva amiga, la Conchitín, també ho fa. Porta 15 anys per curar-se amb infusions de camamilla, una fractura de peroné. Però diu que va molt bé.
21: Va molt bé, va lent,
3: Va lent, perquè, bueno, és la,
4: perquè va lluny.
3: És la medicina, la medicina natural.
21: Sí, un cop més estem parlant d'un cas que està sota investigació, l'estan investigant. Parlem, entenc que vostè volia parlar de la mort de l'arquitecte Josep Joan Pere, no?
3: Joan Pere s'ha mort?
21: No.
3: Es deu haver trobat el cel amb el Paco Morán.
21: No, perquè
3: no sabia que banda d'actor també era arquitecte, perquè a mi em fa tant de riure quan feia la Jaula de les Loques, nen. Tots el recordarem per la Jaula de les Loques. I ara qui doblarà la veu de les pel·lícules del Woody Allen?
21: Que no, Joan Pere, no Joan Pere. O sigui, deixem el tema. És que clar, no té res a veure.
3: És Joan Pere, tot junt, és el cognom.
8: És tot junt i em sembla que el pronunciaran en castellà, Juan Pérez.
3: Escolta'm, no ho deixeu, això, perquè es veu que el senyor aquest li va agafar un cobriment i la dona... Doncs bueno, allà s'estava.
21: Bueno.
3: No, és que va trigar unes quantes hores a obrir la porta al nebot. El nebot trucant insistentment, a dir, escolta'm, ei! Perquè es veu que ella no va trucar al 012.
8: No, el 012 segur que no, perquè és el telèfon d'informació. Seria el 112, en tot cas.
3: Bueno, mira, és igual. Jo, si, la veritat, si descobrís un cadàver, en lloc de trucar al 112, trucaria el telèfon al Carles Porta.
8: Sí, directament. Va més ràpid. Al final acaba allà.
3: Va més ràpid i t'ho resol.
21: Em passes amb els guionistes.
3: Aquest home, el Carles Porta, deu estar content, eh?
21: Sí,
3: Déu nos en guarda alegrar-nos de les desgràcies alienes, però en el seu cas...
8: S'ha de mirar...
3: Ja està veient, està... Bueno, ell ho transforma en capítols.
21: Sí, clar.
3: De dir, ja té 4 temporades més de crims, ja li estan fent la feina.
8: El cas en Dic i aquest, sí, s'ha de pensar en positiu.
3: Home,
21: en tot cas, el cas està sota secret de sumari, com he dit, i no en sabem res.
3: Bueno, no en sabem res fins que la Maica Navarro em faci un article a La Vanguardia.
21: Bueno, doncs aleshores ja en parlarem si s'escau i si no...
3: Què està passant amb la gent rica de Catalunya? Ojo, gent que té molts diners i després te n'adones que tenir diners és que no.
8: És el més ric del...
3: Bueno, escolta, s'estan pelant entre ells,
21: Què diu ara?
3: Veure, això deu ser perquè no hi ha prou pisos i, això, la crisi habitacional.
21: No, clar, afecta a tothom.
3: Sí.
21: Crec que de tota manera que no és el cas.
3: Deuen haver discutit per l'herència, també, a vegades, les herències. Mira, la Pilarín li va passar. Es va morir la seva sogra. Sogra de la Pilarín.
21: Sí.
3: No es portaven gaire bé, tampoc. Home, però, bueno.
21: Sí, però...
3: Nora i sogra tota la vida. Pues, no sé vosaltres, nenes, com us porteu la sogra, però... En fi, va morir la seva sogra, tenia un pis al Guinardó, i és que des de llavors que el seu marit i la seva cunyada pues, no es parlen. Perquè es van discutir sobre qui es quedava al pis, perquè la Pilarín volia que hi anés el seu fill, que havia estudiat disseny gràfic.
21: Sí.
3: Que, bueno, en realitat es veu que el fill es punxava porros pel nas. Però, com que feia dibuixos, com que sap dibuixar...
21: Que no estigui relacionat.
3: Feia així, feia l'Astèrix i l'Obèlix. Sabia fer la cara del Mortadelo. Deien, bueno, com que sap dibuixar, van dir, potser que faci disseny gràfic, no?
21: Sí, clar, com que fa el Mortadelo.
3: Sí. I ara es veu que ja no es punxa porros.
21: Ah, no? Ja...
3: I ara ha decidit que vol fer formatge artesà.
21: No, doncs això, millor.
3: Això sí que hi veu sortida, formatge artesà,
21: Sí, sí, claro, hi ha molta gent que...
3: No us passa que el formatge...
21: No, a veure...
3: Millor si és de barra. Saps què vull dir?
21: Què diu de barra? No en tenia idea.
3: Un formatge artesà i aquest formatge que, escolta,
21: no
3: talla mal...
21: No,
3: que sigui el tall totalment simètric, una cosa...
21: Perquè vostè necessita que el tall del formatge sigui simètric...
3: Per fer biquinis.
21: Cosa... Per fer
3: biquinis. Talla mal per fer biquinis.
21: Ja, però no. El formatge artesà...
3: Sou de Barti?
21: No.
3: Formatge Barti?
8: Sí, jo sí.
3: A mental? Biquini de mental. És de lujo,
21: Estàvem parlant de...
9: No, m'agrada més amb Barti. I m'agrada la Barti que és 100% a Barti, perquè hi ha un que és 70% a Barti...
3: Ah, sí, i el 30% de què?
9: Altres coses.
3: Plàstic.
9: Sí, i aleshores pues, no té el mateix gust. Per tant, jo entenc que hi ha un moment que se te pot taponar una de les 523 artèries que tenim al cos.
3: Sí, les has comptades,
9: No.
3: T'ho acabes d'inventar.
9: M'ho ha dit ChatGPT, però on es posi el biquini de Barti i que se treguin els altres, sí.
3: Jo, per mi, el ventero.
21: Bueno,
3: escolta'm, ja et ve talladet.
21: Sí, no,
3: et ve el plàstic, es veu que surt així ja de la granja de la vaca.
21: De la vaca, surt de la vaca amb el plàstic.
3: Surt tallat amb
21: el plàstic. I aquest sense greix.
8: Sí. Boníssim.
3: I baix en sal.
21: Sí.
8: Crec que es diu per expand, aquest.
21: Bueno, no sé com hem arribat al formatge artesà.
3: No, si arriba. Toquis el tema que toquis i arribes al formatge artesà.
21: Sí, canviem de tema, sisplau.
3: Sí, parlem de concerts perquè Oasis ha exhaurit totes les entrades de la seva gira, inclosos els dos concerts a l'Estadi Olímpic de Barcelona.
9: Molt fort. Jo al final no en tinc, de tota manera. Així que me sap greu pels de...
3: Bueno, tu no tens d'entrada del concert de Oasis perquè tu vas fer tot el procés d'aconseguir un codi, que et posessin a la llista d'espera, després el sorteig, tot això.
9: Què? No, jo vaig fer like a un post de Liam Gallagher i vaig pensar que, bueno, que ja érem amics i que podia tenir entrades.
3: Sí, home, sí, fes-hi
9: entrades VIPs,
3: amb un like, un post.
9: Sí, bueno, jo li vaig dir, jo en Manchester doncs, per Guardiola.
3: Doncs te n'has quedat sense.
9: Bueno.
3: Sí. Ara ja...
22: Hi ha revenda. Avui hi ha diverses notícies sobre la... Un dia després de que s'ha finalitzat aquesta compra o aquesta posada a la venda de les entrades d'Oasis, ja hi ha revenda il·legal.
9: Sí.
22: I, si vols unes entrades per Oasis... que com en diem els experts, abans se'n deia Oasis, d'aquest grup, hauràs de pagar uns 2.000 euros.
9: 2.000 euros per una entrada? No hi ha res més barat?
22: De fet, pots anar a la revenda, si vols, dels concerts d'Oques Grasses.
9: I quedar-me a l'estadi.
22: Sí, exacte. Vale. I a la revenda, els concerts d'Oques Grasses només estan a 1.000 euros l'entrada.
9: Hòstia, una cosa, sabeu si Oques Grasses tocaran Wonderwall?
3: Crec que no, això és dels Oasis.
9: Pues el meu problema és que tinc molt de FOMO, sabeu el que és el FOMO, no? El FOMO és...
3: La por a

0: fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.
1: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
2: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
3: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
4: És un grup també dels anys 90.
5: Estàvem fent el cruising i jo vaig dir, no, jo vinc del concert.
6: Sí, sí.
5: I van dir...
6: Poca roba, no?
5: Tots diuen, bueno...
6: Feia molta calor.
5: Era molt de nit. No hi havia lluna plena i tramuntarà amb la cadena.
6: Sí.
5: La carena. Bueno, busco gent que m'apagui l'entrada al concert, moltes gràcies.
6: Te faria la crònica,
5: te donaria el meu telèfon i també la meva amistat.
6: Molt bé, doncs vale? Espera't assegut.
5: Vale, així estic.
6: Va, que avui hem passat més coses, però potser no són tan importants.
7: Tot seguit la repassem.
8: No vam moure el carrer per escoltar la competència.
7: Això que dèiem en començar el programa, a Barcelona hi ha hagut diversos talls de trànsit aquest matí per protestar pel dret de l'habitatge.
9: Sí, perquè el sindicat de llogaters...
10: I llogateres. Sisplau. Siguem inclusius, eh?
7: Bueno, però sí. Si vols...
10: No només lloguen els homes, eh?
7: Sí, però llogaters no inclou només els homes, sinó les dones.
10: També les dones,
7: una mica llarga d'explicar, però ja ho trobarem.
10: Val.
9: En parlem en un altre moment. El sindicat de llogaters ha fet una crida a col·lapsar la ciutat per pressionar el govern espanyol en les negociacions del decret d'habitatge.
5: Un moment. Han fet una crida col·lapsar Barcelona? Quin mèrit té col·lapsar una ciutat que ja està col·lapsant? El que dèiem abans, com ho sap la gent?
9: Doncs, l'explicació és, Mohamed, que coincideix amb la visita del president espanyol Pedro Sánchez d'avui a la ciutat.
5: Ah, doncs aneu en compte que ve l'amo, Per favor, dissimuleu, no parleu català. Vale, que ve l'amo. Agenolleu-vos, no el mireu als ulls, porteu-li ofrenes, sacrifiqueu el vostre primogènit.
10: No, escolta'm, doneu un respir en Pedro Sánchez, eh?
7: Un respir en Pedro, per què?
10: Que avui pot fer una escapadeta a Barcelona després de dies i dies a lluitar per aconseguir allò.
7: Allò.
10: I també per aconseguir allò altre.
7: Allò altre, està, sí, bueno. I bé de...
10: Tant de bo en Pedro Sánchez tingués poder per fer alguna cosa.
5: Però com que... Si és el president del govern d'Espanya, que té competència sobre l'habitatge. És com aquesta ministra rosa espanyola que diu que s'ha d'arreglar el tema de l'habitatge com si ella no formés part del govern espanyol.
6: Yolanda Díaz, la ministra de Treball.
5: No sé com es diu. Estic tan desconnectat que no sé ni com es diuen els ministres espanyols.
7: Pedro Sánchez tampoc, eh? Vull dir que no.
5: Pedro Sánchez, no sé, jo el veig i és el que vas dir tu l'altre dia, que venen ganes d'encarregar-li una cafetera del Corte Inglés. Sí. És un senyor que li comprava.
10: Jo li comprava, eh? Sí. Jo no sé vosaltres, però a mi el Pedro Sánchez em ve amb un Nespresso i li dic,
7: vostè,
10: ole tu.
7: És més de Nespresso o Dolce Gusto?
6: Dolce Gusto, no?
10: Dolce Gusto. Sí, té un punt més, eh? Té un punt d'un gust una mica més dolç.
7: Sí, i que tens tota la varietat, que pots fer un té, però bueno, en fi...
10: Bueno, aneu fent brometes amb el govern espanyol.
7: Home,
10: però què preferiu?
7: Sí.
10: Que us mani el govern més progressista de la història?
7: Sí.
10: O un govern de l'extrema dreta?
7: Sí.
10: Doncs vinga, ja està, crideu tots amb mi. Fuerza, Pedro!
7: Fuerza, Pedro!
10: Fuerza, Pedro! Sí,
7: molt animada la gent.
10: Wow. Sou Pedro Believers.
7: Hi ha hagut més o menys els mateixos aplaudiments que vots que traurà Pedro Sánchez, per tant, tot bé.
5: Pedro Believers.
7: Bueno, parlàvem d'això, no?
9: Sí, això que explicàvem. El sindicat de llogaters
10: i llogateres,
9: sí. També ha fet una crida a participar en la protesta d'aquest vespre al Palau de Congressos, on hi haurà Pedro Sánchez, que serà a les 7 del vespre, on el president espanyol assistirà a la gala dels Premis La Vanguardia.
10: Home, Premis La Vanguardia, eh?
7: Sí, senyor.
10: Home, uns premis, eh? Penseu-vos-ho bé abans de bocotejar-lo, eh? Teniu el poder de decidir si avui en Pedro Sánchez torna a casa pensant què majos són los catalanes,
7: sí?
10: O si torna trist a casa i recomana la cançó Llorando en la Limo.
7: La gent ja és gran,
11: És llàstima, perquè Pedro Sánchez podia haver vingut ahir i veure el piro musical de la Mercè, per exemple, s'ha perdut coses que en Sirici també li agrada.
5: No és avui el piro musical.
11: Què et penses que eren els trons, el soroll de petards que se sentia per tot Barcelona ahir?
5: La tardor.
6: Els llamps i trons,
5: perquè jo normalment bufant allà al Manac, vaig anar un moment, que és zona també, la zona del darrere.
6: També hi ha cruising, sí.
11: Tu coneixes bé això.
12: Dues vegades ja comença a ser una mica sospitós.
5: No, perquè a mi m'agrada anar al bosc.
12: Pel bosc, a Montjuïc.
5: Però jo vaig anar ahir, com... I em van dir...
6: A quina hora?
5: A quina hora? Cap a...

0: A dos quarts de cap a les 10.
1: No et posis nerviós.
0: No, bueno, però dos quarts de 10, les 10, vaig anar cap allà perquè sempre són allà els focs.
2: Sí, sí, sí,
0: però ara no són allà, els han mogut a la Barceloneta, els han mogut al mar, perquè hi ha obres o no sé què al MNAC. Ah, bon, doncs aleshores ja l'han fet. No em van esperar.
1: Ja està fet.
0: Vale. La música era el de
1: tota doc... manera hi pots anar avui, a veure si, no sé, potser s'ha quedat alguna piula encesa o...
0: Ja, però hi havia també música de...
2: El qui va seleccionar les sí. cançons era en Josep Montero, el cantant d'Ocas Grasses.
0: De l'Ona, de la Penya.
2: No. El cantant d'Ocas Grasses, que s'ha destacat que havia que va posar 11 cançons en català, cosa que ha sigut una novetat i no hauria de ser notícia.
1: 11 cançons.
3: Posar cançons en català, capital de Catalunya. Toca't el sou, sí?
1: Dieu-ho tot.
3: Això diu moltes coses, com això de la setmana del llibre en català. Una setmana? Si tu creus que a Madrid fan la setmana del llibre en espanyol...
1: No, és tot el puto
3: any, m'entens?
1: Sí. És la feria del libro.
3: La feria del libro, i no cal que diguis espanyol, no. M'entens? Ja s'entén que és espanyol.
1: Sí, sí.
3: Perquè... Toma pel col,
1: Escolta'm, dieu-ho tot, ara que parlàveu d'aquest senyor del cantant d'Oques Grosses.
2: Gràcies.
1: No, és que va ficar 11 cançons en català del dia musical. 10 de les quals eren d'Oques Grosses.
2: No, és veritat. Va posar tot. Rita Payés, va posar el petit Acalaril, sí. I 18 cançons d'Oques Grosses. Sí.
1: Ah, vale.
4: Parlàvem d'aquestes mobilitzacions.
5: Sí, tot plegat arriba després de les mobilitzacions d'aquest cap de setmana a Madrid en resposta al desnonament de la Mari Carmen, una senyora de 87 anys. Aquest cap de setmana a la Puerta del Sol han tornat a instal·lar-se en tendes de campanya.
1: Una altra vegada a la Puerta del Sol?
2: Un
1: altre 15M?
2: Un moment.
1: Hòstia, tinc flashbacks de Vietnam,
2: sí.
1: De gent pujada Pullosa,
2: no,
1: de pijiflautes, sí. Hòstia, gent que no. Amb rastes i pantalons.
2: Que
1: a punt de vomitar.
2: Però per què?
1: Només de pensar-ho, pantalons bombachos.
3: Jo, si m'ho permeteu, jo també tinc flashbacks de Vietnam, gent acampada a les places dient coses com sí se puede, sí se puede, sí se puede todo, la independència de los catalanes se puede,
1: no, només
3: d'Ucraïna i de Palestina, perquè Espanya és una i indivisible. I ara vinga, tots els mitjans suposadament catalans parlant de l'acampada jove aquesta de Madrid, de no sé què, dels Javis, que no sé qui són, però m'imagino que és una nova dupla d'aquesta del Getafe. Mira que bonos són els Javis, com remenen la bola en el medio del campo, los Javis, Bueno... Aquesta gent que va començar assaltando los cielos i va acabar trucant al principal primera, de dir, bueno, no llegam al cielo, principal primera, i es va quedar a viure allà, el de Podemos, el de la cueta, que al final, bueno, sí...
2: Pablo Iglesias, va ser vicepresident del govern espanyol.
3: Vicepresident del govern espanyol i ja no hi és. I l'altre, el que representa, que era de Ciudadanos, això també ho van inferir.
2: Albert Rivera, està tornant Albert Rivera,
3: A on i per què?
2: No sé, l'he vist de Tertulià.
3: A què fa?
2: El moment de Tertulià...
3: No ha sortit bé, no passa res.
4: Sí.
3: No ha sortit bé.
4: Sí. Bueno, continuem, Noelia, més dades.
5: Durant la protesta, els acampants van programar activitats com ara ioga, un taller de pancartes, un taller d'acció no violenta, menjar popular i un festival musical que han anomenat Fuck Rent Fest.
6: Hòstia, bueno, és que... Hòstia. Aviam, un festival d'acció no violenta? O sigui, guanyaran la partida amb un curset de ioga, amb un taller de pancartes i un d'acció no violenta, ni un paper a la tierra? Escolta, jugada mestra, felicidades Madrid, endavant. I a més, un festival Fuck Rent Fest. També estan renunciant a l'espanyol a Madrid, vull dir que és increïble.
2: Sembla que sí.
5: Bueno. Des del sindicat de llogaters,
3: llogateres,
5: reclamen el decret Mari Carmen arran del desnonament a Madrid. És un decret que incorporaria la renovació automàtica dels contractes de lloguer, la congelació dels preus i la suspensió dels desnonaments, a persones vulnerables.
4: Bon dia, bonjour, bon pastor. Com esteu, nena?
5: Tu què fas, bon dia.
4: Hola.
2: Una vegada l'aplaudiment espontani. Vull dir que...
4: Com són els aplaudiments espontanis. Jo recordo una vegada també aquí a l'Eixample, en un local, que vam acabar a les 5 de la matinada entre aplaudiments també molt espontanis. I, bueno, ja nens, i no es pot explicar. Moltes gràcies. Com esteu? Esteu bé o teniu por del col·lapse imminent de la societat que ens anuncien a tot arreu però que no acaba d'arribar mai del tot? Sempre és el pal.
5: Està al caure.
4: Perdoneu perquè no us volia tallar el rotllo avui, però segur que sabeu a qui vull trucar per parlar de tot plegat.
2: Sí?
4: Una pista. Viu a Madrid, va viure el 15M i ja ha vist la bola negra i diu que és una obra mestra, tot i que va sortir a meitat de pel·lícula.
2: Es fa llarg, perquè entre això i l'Odissea, diguéssim, la cosa...
4: Bueno, és que anava combinant les dues pel·lícules.
5: La resposta és que vols trucar el teu, ja entenc.
4: Bingo. Àlex, ja saps que toca, culito. Fes la màgia amb els ditets que Déu t'ha donat per remenar a piulets.
6: truquem a Madrid.
7: Tevi, después de tipo y del otro, what can I do for you, chocho?
6: Hola, Tevi. I'm calling from Catalonia.
7: Soc... Uy, ¿quién ríe? ¿Dónde estás? ¿Que estás en una comedia o algo?
6: No, estic amb uns amics que han vingut a la ràdio. Soc...
7: Ay, nena, estaba pensando en ti.
6: Sí.
7: Que me ha llegado la bola aquella que se pone en la boca que va con una correa, la bola negra.
6: Tevi, ya...
7: La bola negra.
6: No.
7: Ay, cómo me ha gustado la bola negra.
6: Soca
7: la bola negra. Se te va a hacer largo.
6: Soca la radio, para.
7: 2 horas y media. Menuda película basada en hechos reales.
6: Sí.
7: Sí.
6: Soca la radio.
7: Perdón, pues haberme avisado, coño.
6: Bueno, pero si yo estaba sentint, nena, que te estoy trucando por el tema de que torna a Madrid.
7: Bueno, escucha, que viene que nos lo hemos pasado este fin de semana. Uy.
6: ¿Tú has pasado bien? ¿No habías nada a protestar por la habitatge, a la Puerta del Sol?
7: Sí, eso he hecho, pero que bien lo pasemos, Teddy. Vamos.
6: Para como si fuese una acampada de...
7: Bueno, un campamento. Es que mira, es que han puesto toda la plaza llena de esterillas por el suelo. Y como yo soy, ya me conoces, soy una gacela bailarina.
6: Sí.
7: Pues me puse a hacer yoga. Que si el perro boca abajo, que si la postura del cuervo, que si la de la vaca, el arado. Bueno, tú ya sabes, el yoga es como el Kama Sutra, pero con el pene dentro de los calzoncillos.
6: Bueno, es corto, está muy bien, pero la protesta...
7: De... Bueno, y luego hicimos un taller de pintar pancartas, que bueno, me hizo pensar en ti.
6: ¿En mí por qué?
7: Bueno, porque me has hablado muchísimo de eso que hacen los catalanes, de reuniros para ir de acampada con el COU, el esplau.
6: Eso,
7: pues yo me curré una pancarta con un mensaje que decía: rebelde sin casa.
6: Uy.
7: Fíjate qué reivindicativo.
6: Mara meva.
7: Lo tenemos a tocar. Por una cara escribí rebelde sin casa y por la otra puse, digo, ¿qué puedes poner? Y puse: soy de la generación Nini.
6: Ajá.
7: Ni PSOE ni PP.
6: Ah, a ver si cabrón votan a la ultradreta.
7: No, quizás vote a Vox.
6: Vaya.
7: Bueno, pues lo que te decía, que no lo hemos pasado pipa este fin de la Puerta del Sol, porque ha venido el hermano de Javier Bardem, que no me acuerdo cómo se llama, ni yo ni creo que toda la... No hay nadie que sepa cómo se llama, pero bueno, es el hermano. El hermano de Javier Bardem.
6: Sí.
7: Luego ha venido Pedro Almodóvar para hacer unas declaraciones en pro de la protesta.
6: Sí.
7: El otro día Ana Belén, que cantó en lo del desahucio de Mari Carmen, no sé si la oíste cantar, sí, pero fue magnífica, como siempre. Ana Belén está estupenda.
6: Uh-huh.
7: Mírala.
6: Uh-huh.
7: Ella se quedará, fíjate.
6: Hablando de Mari Carmen.
7: Efectivamente, que al final pues no se ha quedado. Pero vamos, no importa, lo que importa es la presencia de toda esta gente, el escalf de los intelectuales de extrema izquierda, que por un momento corrió el rumor que también vendría Zapatero a repartir joyas, y bueno, aquello se llenó, que bueno.
6: Pero eso es el club de la sella, al completo.
7: Sí, la ceja, pero ahora ya la ceja un poquillo depilada ya.
6: Sí.
7: En fin, Duque, ¿tú sabías que Lorca era maricón?
6: Home, perdona, no que s'hagi amagat gaire, de unido
7: la... Suerte que nos lo han explicado los Javis en una película.
6: Bueno.
7: Oye, te tengo que dejar que me entre el cliente la por la puerta.
6: Sí,
7: Pedro, ¿cómo estás? Perdona que...
6: Sí.
7: Acaba de entrar Almodóvar.
6: Ay,
7: te
6: sí.
7: Tengo que dejar. Te peino como siempre.
6: Sí.
7: Sí. Con los pelos así de punta.
6: Sí.
7: Exacto, pues mira, coge este cable pelado con las dos manos.
6: Sí.
7: Y ves este barreño lleno de agua. Mira, entra conmigo aquí, entra. Oye, te dejo.
6: Sí, yo te dejo también, que vas y ve.
8: Gracias.
2: Molt bé, no?
6: Sí, molt bé. Aquesta connexió amb Madrid, hem de continuar i continuarem parlant d'una altra qüestió que no té res a veure en principi. Hem de parlar dels canvis en el codi de circulació,
2: sí,
6: que arriben en 4 dies.
2: Exacte,
6: això ens interpel·la a tots els que conduïm i als vianants.
2: I els que no, també.
6: Els
2: sí,
6: que no,
2: sí,
6: també. Per tant, ens interpel·la a tots.
2: Sí, canvis que entren en vigor, exacte, el 1 d'octubre.
8: Ja hi som, el 1 d'octubre.
9: Què passa?
2: Què et passa el 1 d'octubre?
8: Home, ara tacareu el nom d'una data tan significativa pel poble català com el 1 d'octubre per parlar del codi de la circulació espanyol. És llei espanyola, és que no tenim ni codi de circulació propi a Catalunya.
10: Alguna cosa devem tenir, els semàfors, jo crec que la gestió dels semàfors.
2: Només el vermell.
10: És municipal.
8: I que de retruc no ho porti Florentino Pérez.
10: Podria ser,
8: sempre passa el mateix. No, això és de Barcelona, i al final rasques una mica i a Florentino Pérez, i rasques una mica i a 1939, i rasques una mica i a Franco, i ja estàs una mica i... torna a sortir Franco, m'entens? Si no, com es diu el d'abans de Felip VI? Felip V?
10: Exacte. També, sí. No, deia que parlem del Codi de Circulació perquè s'actualitza, diuen, amb l'objectiu de protegir els vianants vulnerables.
2: Sí, exacte, canvia sí. Per protegir els menors, sí, la gent gran, sí, i les persones amb mobilitat reduïda i discapacitats.
10: Una pregunta, els conductors de cotxe elèctric compten com a mobilitat reduïda?
9: Què diu ara?
10: Home, per favor, no, no, tots som conductors, els que estem aquí.
9: No, tots no, hi ha nens.
10: Jo crec que sí.
5: I jo.
10: Perfecte. Bueno, escolta, sí, els crios, quin nen hi ha aquí?
4: Aquí darrere no el veu.
10: Quina edat tens, tu?
11: 10.
10: Home, 11. Home, amb 11 ja pots conduir.
2: Sí, a segons quins pobles del Vallès és legal. Sí.
10: Digue-li el cotxe a ton pare, a ta mare, escolta, em deixen... Si això et foten un totxo per arribar al pedal...
2: Però potser, ja està, no, potser no tenen cotxe, eh? Hi ha gent que no té cotxe.
10: Com que no té cotxe?
2: Home, hi ha gent que no
10: teniu
2: té cotxe.
10: Teniu cotxe a casa o no?
11: Sí.
10: Ah, anava a dir, si no, fora d'aquí. Sí. Què collons, no vull una família woke, aquí.
9: No, home, una família woke.
2: Però què anava a dir?
10: És de benzina? Espero.
11: Sí.
10: Vale, sí, perfecte.
2: Sí. Respon ell, eh? O sigui, sí, sap de què va la
10: cosa. Bueno, claro, és el que posa benzina i el que condueix.
2: És el que porta el cotxe a l'ITB, és el nen, eh?
10: Molt bé, però jo, bueno, escolta'm, els cotxes elèctrics s'haurien de comptar com a mobilitat reduïda perquè es mouen molt a poc.
9: Però que han d'anar els cotxes...
10: Vas més ràpid en cadira de roda,
9: que no, però què diu?
2: Parlar P7. Podem parlar d'aquest tema de mobilitat sense que aparegui vostè?
10: Sí.
2: Intenti controlar-se.
10: Sí, home, ja estic controladíssim.
4: Parlem del codi. Del codi de circulació. Quins són els canvis, Bru?
2: Sí, per exemple, els més joves de 15 anys no podran circular amb patinet elèctric a partir d'ara i el casc serà obligatori sempre, per tot arreu.
10: Aquests són els canvis? No. Per això s'ha de fer un codi nou de circulació. Els patinets elèctrics s'haurien de prohibir a tothom pel simple fet que són elèctrics.
9: Home, no, però...
10: Ja hi tornem a ser. I aquí, el que no diu la llei, i jo ho afegiria, aquí s'hauria de controlar els tallers mecànics.
9: I ara què passa amb els tallers?
10: Tallers mecànics, que agafen patinets elèctrics i els hi truquen al motor.
9: No, això no ha passat mai.
10: Que l'altre dia per poc m'atropella un repartidor de Globo que anava amb un patinet que em va passar 125 per hora. Un tio que portava el patinet portava el motor d'un Aston Martin. Home, per favor,
9: de fet, això ja està prohibit. No es pot trucar el motor d'un patinet...
10: No, sí que es pot, eh?
9: No.
10: A YouTube hi ha tutorials.
9: No es pot, mira, posa YouTube.
10: Trucar a fer patinetes.
2: És veritat que hi ha patinets que, sobretot, quan arrenquen, allò, deix rodera marcada a la carretera. Sí.
10: És Le Mans, eh?
9: Ojo,
10: segons, hi ha carrers a Barcelona que és Le Mans.
9: Però, escolti,
10: tenim... Té contradirecció, eh? Aquí no, les senyals... No.
9: Le Mans, o sigui, tenim un circuit, el circuit de Catalunya, Montmeló.
10: Montmeló és una merda.
9: No,
10: Le Mans és història.
9: Le Mans és història.
10: Les 24 hores de Le Mans.
9: Quan ha vist vostè?
10: Quan has vist 24 hores de Montmeló?
9: No.
2: També està, no? Sí, que existeix.
10: Montmeló és un circuit molt més curt.
9: Eh?
10: En canvi, el d'Le Mans, per fer-te'l, necessites 24 hores.
9: No.
10: Claro,
2: no és tan llarg.
10: Estan 24... Per favor, utilitzem el cap, per favor.
2: Sí. En primera, a Montmeló també es fan 24 hores d'altres proves esportives.
10: L'altre.
2: El motor.
10: L'altre. I segon, un senyor que no té... Aquest sí que no té cotxe.
2: Jo no tinc cotxe.
10: Per tant, no pot parlar vostè. Calla vostè.
2: Però tinc carret.
4: Més canvis en el nou codi de circulació.
2: Per exemple, segur que li agraden al Jep. Canvis per les bicicletes.
9: No, és que no ho comentem, això.
10: Prohibides.
9: No.
2: Es protegeix més els ciclistes en cas d'avançament.
10: Com?
2: Per avançar un ciclista s'haurà de reduir 20 km per hora respecte al màxim de la via i amb un metre i mig de separació del ciclista.
10: Ens esteu dient que els conductors de cotxe haurem de deixar el volant quan veus un ciclista per la carretera comarcal. Hauràs de deixar el volant, buscar el telèfon mòbil, posar la calculadora, mirar a veure si hi ha la velocitat màxima d'aquesta comarca. Llavors ja has de treure 20 km per hora. I després haurem d'anar amb un metro. Treure el metro per la finestra, de dir, no, metro i mig.
9: Sí.
10: Per favor, així sí que es faran accidents.
2: Bé, és molt més fàcil. En cas que sigui una via de doble sentit, per avançar el ciclista, simplement s'haurà de canviar completament de carril. Ja està.
10: Mira, calla una mica, Bru. Sí. Calla una mica, que tens pinta de conduir el cotxe amb casc integral.
9: Sí. Bueno,
10: jo us diré el que fa el cas. Si us trobeu un ciclista per la carretera, de tota la vida, que el primer que heu de fer és abaixar la finestreta.
9: Ah. I?
0: tingués a fer.
10: Si m'apures, que diguessis, home, no et precipitis, Jep. Bueno, antes de baixar la finestreta, cop de claxon.
0: Home, no, però no molestem a la gent.
10: Seguit.
0: Sí.
10: Si voleu fer un pap, pap, pap, pap, pap, pap, pap, que queda més simpàtic, no és tan agressiu.
0: Sí,
10: però bueno, el ciclista ja ha fotut un bot.
0: Bueno, clar,
10: perquè no s'esperen.
0: No pots espantar a la gent.
10: No, o sigui... no és espantar, és avisar. De dir,
0: no, sí.
10: Compte.
0: Què?
10: Que hi ha un cotxe darrere.
0: Sí, a la bicicleta, la carrosseria ets tu, no?
10: Ah, efectivament. Mm-hmm. De tota la... Després, doncs això, baixes la finestreta, mm-hmm. treus una miqueta la mà, li fots un copet al cul...
2: Però, per avisar un altre cop, ja.
0: Però un moment, que la mà ha de ser molt llarga, perquè si vas conduint, el volant és a l'esquerra, el voral és a la dreta.
10: No,
0: has d'obrir la finestra del copilot, has de fer gadgeto braç, tocar el cul d'una persona en una bicicleta, que lo qual, sense demanar permís.
10: No.
11: O sigui, hi ha permís, jo sortiria en bicicleta perquè em toqués.
5: Per Montjuïc.
10: No, per poder-li tocar...
11: Home, quina idea.
10: Per poder-li tocar el cul al ciclista...
11: Però hi significa.
10: Has d'anar una miqueta arrapat, el ciclista.
0: Home, arrapat fins al punt de tocar amb el cotxe perquè tu li puguis tocar amb el dit
10: bueno,
0: o...
10: Bueno, la qüestió és... Sí. No, amb la mà.
0: Amb la mà.
10: És copet amb la mà al cul
0: sí.
10: mentre li dius, corre, Indurain, que segur, segur que si arribes a dalt de tot de la muntanya en menys de 6 hores la teva dona potser replanteja el divorci i torna amb tu.
0: Bueno, deixa-ho estar.
10: És així? Vols xifres?
0: No vull xifres.
10: El 80% dels ciclistes a partir dels 40 anys que circulen per carretera en dies festius són divorciats o a punt de divorciar-se.
0: Però d'on treu aquestes xifres?
10: Del folre.
0: Ah, val. Sí,
10: però és així. És així.
0: Farem
10: tu
0: una
10: ja
0: cosa.
10: Veus, ja
0: anirem,
10: veus.
0: Anirem a policia i quan tornem hi ha més...
10: Continuarem parlant del ciclisme.
0: Sí.
10: Ciclisme i automobilisme.
0: I circulació. Tornem de seguida.

0: Darrere d'un iogurt ecològic hi ha molt més del que penses. Ingredients ecològics i tècniques que preserven la qualitat dels aliments. Compromís amb el benestar animal i controls que porten seguretat i confiança. Busca l'Eurofulla, garantia de qualitat ecològica. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Multiòptiques presenta els progressius que s'adapten a tu. Dissenyats amb intel·ligència artificial i personalitzats segons la teva manera de mirar. Ara, amb 90 dies de garantia d'adaptació. Mo, només a Multiòptiques.
2: Escolta, com és que ja no mires com abans? O sigui, em mires, però hi ha alguna cosa que ens separa.
3: Podria ser pel cupó del sorteig 11 de l'11 de l'11 que faig servir per tapar-me la cara perquè no em reconeguen si em toca el premi d'11 milions d'euros o un dels 11 premis d'un milió. No ho sé.
2: Deu ser això, sí.
4: Si no vols que et reconeguin perquè t'has fet milionari, vés en compte que arriba un premi d'11 milions i 11 premis d'un milió. Sorteig 11 de l'11 de l'11. El sorteig de l'11 que més premis milionaris dona. Ja a la venda.
2: Et trobo a faltar.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: Marc Márquez. Per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
7: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
6: Truca a Verisure al 900-903-744.
8: Verisure.
9: Soy Carlos Arguiñano. Yo elijo el súper número uno en calidad-precio porque tiene ofertas como estas.
10: Ara amb Lidl Plus tria filets de lluç sense pell a 5,89 i estalvia't un 20%. I pernil reserva a 3,95 i estalvia't un 17%. Lidl, val la pena.
11: Quan va ser l'última vegada que vas parar a mirar casa teva? A Porcelanosa dissenyem cada espai de la teva vida. Cuines, banys, salons, terrasses... Del 25 de setembre al 10 d'octubre arriben els dies Porcelanosa. Visita la teva botiga més propera i gaudeix de condicions exclusives per crear la teva llar. Porcelanosa. Dissenyant espais per viure.
12: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
13: Perfecte, aquí el tens.
12: Ja?
13: Ja.
12: Sí?
13: És així?
12: De debò?
13: I tant, de debò.
14: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. PDT recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
15: RAC1 i l'Ajuntament de Tarragona presenten Castells de RAC+1 al concurs de Castells de Tarragona.
16: Vinga, una mica més!
15: El diumenge 4 d'octubre, des de 3:15 del matí, viviu l'espectacle casteller més gran del món des de la Tarraco Arena Plaça. Tota l'emoció de la diada castellera més multitudinària i de més gran nivell de tota la temporada, amb Benet Iñigo de cap de colla.
17: Vilafranca parteix com a favorita, però la Vella i les Joves de Valls i la Jove de Tarragona porten tot l'any preparant-se per treure la corona als verds. Quin castell decidirà el concurs? Una batalla fins a l'última ronda que només es viu cada dos anys.
15: El diumenge 4, des de 3:15 del matí, Castells de RAC més 1 al concurs de Castells de Tarragona.
16: Primer peu, segona i castell, carregat!
15: RAC 1, fent pinya, tots som 1. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, Repsol, Solargest, Vermut i Zaguirre i la Universitat Rovira i Virgili. Amb el suport de la Diputació de Tarragona i la Generalitat de Catalunya.
18: RAC 1 aposta per la

0: Estil Tarlatan amb els Oscars.
1: Hola, bon dia. Mira, us vinc a portar entrades. De fet, RAC1 i Filmex us conviden a la preestrena d'Escape Room 2, que arribarà als cinemes el 9 d'octubre. És l'Edu, la Marina, la Vicky i el Rai que retroben en un antic parc d'atraccions i amb un missatge inquietant, de fet, inquietantment familiar, ha de sortir-ne en 60 minuts, o si no, moriran. Així que si voleu gaudir...
2: Les entrades d'Oasis, si no les aconsegueixes palmes.
1: Si voleu gaudir de la preestrena, és el dimarts, dia 6 d'octubre, a Barcelona, Lleida, Girona o Tarragona, doncs ompliu el formulari que trobareu a rac1.cat i podreu aconseguir una entrada doble per la reestrena d'Escape Room.
3: Fa por, aquesta música.
1: Sí, no? Sí,
2: però és divertida també, perquè va venir l'altre dia el Joel Joan.
3: Et va venir a veure i no et va saludar, eh?
2: No va saludar els Oscars.
3: En fi, Escape Room 2, gràcies.
4: Continuem parlant de les novetats al codi de circulació. Hem parlat de novetats pels patinets i per les bicis. N'hi ha més, Bru?
5: Sí, ara amb motoristes, perquè serà obligatori conduir amb calçat tancat a partir d'ara.
2: Perdó? Conduir amb calçat tancat? Jo pensava que es conduïa amb el manillar.
6: No.
2: T'imagines amb una sabatilla?
6: Amb una espardella.
3: T'has posat nerviós perquè t'has arribat l'acudit, eh?
2: No, perquè estava pensant en una croque no són tot trencada i aleshores no sabia quina sabatilla és tancada.
5: Puc continuar, ja et vol?
2: Sí, endavant, bro.
5: Gràcies.
3: Bro.
5: Els guants per als motoristes seran obligatoris també en via interurbana i hauran de portar una armilla reflectant els motoristes que s'hauran de posar sempre que baixin del vehicle.
2: Perdona, sempre que baixin del vehicle? Sí, deu ser molt incòmode dormir amb una armilla reflectant, no? Perquè tu ja has baixat del
5: voral.
2: Al voral.
6: Carretera, això
2: dormir al voral encara és pitjor, perquè no te deixen els cotxes. Passen molt ràpid. L'Enric Luzán, que és el que està fent la volta al món a peu.
3: Encara està fent la volta al món.
7: Clar, és molt gran el món.
2: Perdona.
3: És que no recordo quan va ser que ho va citar i que em vas fer una mica de promoció perquè ho va explicar en la seva xarxa social.
2: Bueno, perquè és una persona que diu faré una cosa i la farà i no és una cosa... És
3: no és com els de l'1 d'octubre.
2: Exacte. Fa i la fa i no torna cap a casa, m'entens?
6: Que és un influenciador, aquest noi.
2: Exacte, que està fent la volta al món i de vegades dorm a vorals.
6: Això ja ho va fer el Josep Maria Espinàs.
2: No
6: hi havia l'Instagram, doncs la gent no li va donar mèrit. Sí, pobre home, va fer...
5: Home, ho publicava tot arreu.
6: 60 llibres va fer.
2: Bueno, que això deu ser molt incòmode, això de dormir amb una armilla fluorescent. Jo no m'adormo, és com intentar dormir al lavabo d'una casa d'apostes, que tenen més llum que el Sahara a les 12 del migdia.
6: Però què saps tu de dormir al lavabo d'una casa d'apostes?
2: Bueno, durant una època de la meva vida, en una casa d'apostes, doncs havia...
6: Anaves a una casa d'apostes?
2: Anava a una casa d'apostes perquè si ets una mica intel·ligent pots fer diners.
6: Sí? Què tal?
3: I què tal?
2: Doncs bueno, aquí estic, no? Sí.
6: T'ha anat molt bé, sí.
2: Un cop em vaig trobar una taula de la ruleta on algú s'havia deixat 600 euros i amb un parell de jugades molt hàbils vaig convertir aquests 600 euros... en 26. Per tant, aquella nit vaig guanyar 26 euros gràcies a la meva...
3: Sí, clar. Ets el Mago Pop de les finances,
2: sí, ho fa desaparèixer, però no apareix després enlloc.
3: Bueno, en fi, parlant del codi... Del codi de... Sí, no, home, no.
6: Què?
3: Què vol, ara?
6: És que he de fer l'esperxó perquè em feu cas?
3: No, ja, sí, no.
6: Tota l'estona estic...
3: No, avui encara no l'havia fet, però ja l'ha hagut de fer... Digui, si ha de dir alguna cosa, la diu. Sí, és l'esperçó. Està creixent la gespa a l'estudi de RAC1, eh?
5: Sí.
6: Aviam, que us preocupa més la gent que va en monocicle i fa malabars als semàforos que no la gent normal que conduïm SUVs.
3: Què diu, SUVs, sí.
6: Aquí l'important som els conductors. Yeah. I quan dic conductors vull dir la gent que quan pugem benzina ens descordem la bragueta. Perquè la màniga de gasolina és com la nostra pròpia xorra.
3: A veure, però què diu? Quan ha passat això?
6: Home, els conductors...
3: Hi ha una senyora que s'està tapant la cara de dir, però qui més ho fa, això?
6: Els conductors ho sabem.
3: Però què dones que hem de saber?
6: Mira tots els que condueixen com han rigut.
3: No, home, han rigut perquè la situació fa certa gràcia.
6: Escolta, amb el codi de circulació l'hem de redactar els conductors.
3: Però quina, per què dius?
6: O sigui que atenció, sisplau.
3: Aviam.
6: Benvinguts a la primera i única sessió per treure-us el carnet de conduir. Només en farem una de sessió perquè, escolta'm, ja està vist.
3: Com que ja està vist?
6: Amb una ja està vist.
3: La teòrica.
6: Que s'ha de fer després la teòrica, un test... No, escolta, mire.
3: Què?
6: No. Escolta, només en farem una perquè la millor manera d'aprendre a conduir és conduir per una zona que ens ajudi a practicar els reflexos.
4: Ai, ai, ai.
6: Per tant, jo recomano conduir a 90 km per hora per zona escolar.
4: No, home, no. I menys si no tens el carnet, vull dir, és que de cap de les maneres. Bueno, ni a 90...
6: No, és que hi ha nens. Perfecte, anirà bé per esquivar.
4: No, home, clar, sí, però...
6: No, no, els reflexos... No, és que no, perquè ara per treure el carnet de conduir t'han de fer amb un videojuego. No. Ara fas un joystick amb una mà dreta i l'altra amb l'esquerra i surt una pilota,
4: sí, clar,
6: una ratlla i un
4: de mantenir...
6: camí que no te surtis de la carretera.
4: Són dos camins de...
6: Però què som, nens de 3 anys?
4: No, home, no.
6: Encara hem de jugar al Super Mario? Vinga, no. Hombre.
4: Bueno.
6: No res, home.
4: Què
6: no
4: hem
6: res.
4: De fer?
6: Primer de tot, les formes dels senyals de trànsit. Ha de quedar clar el que vol dir cada forma.
4: Aviam.
6: No estan fetes a la babalà.
4: No.
6: Els senyals de trànsit,
4: per exemple,
6: tenen una forma.
4: Sí.
6: Senyal rodó.
4: Sí.
6: Què vol dir?
4: Sí.
6: Correcte, tu ho has dit.
4: Jo no he dit res.
6: Recomanació.
4: No, vol dir prohibició, senyor Rodó.
6: Cercle vermell amb 120 km per a l'hora.
4: Sí.
6: Què vol dir?
4: Prohibit.
6: Recomanat anar més de mínim. Recomanat anar mínim a 120.
4: Aquest nen...
7: Li sobra carrer, aquest nen.
4: No, li sobra carrer i li sobren aquests tutors legals.
8: Sí, perquè ara venen els de la Degaia, com se digui ara, això.
4: Sí, bueno...
6: Senyal triangular.
4: No. Què?
6: Recomanació, tot. També.
8: No, vol dir perill.
6: Un senyal triangular.
4: O que vagis a la guany,
6: amb un cèrvol dibuixat.
4: Mai ha passat, però...
6: De dir, bueno, pues te recomanem que si veiessis un cèrvol, apadrina'l.
4: Hòstia,
6: és que me ve malament perquè jo visc en un pis... Pues escolta'm, caça'l.
4: Com has de caçar?
6: Sí, home, sí. No... Te'l posis així com saltant, el cèrvol, eh?
4: Bueno, molt bé. Vostè és un psicòpata, però bueno, ja ho trobarem. Això és una cosa que ja sabíem. Farem una cosa que és de publicitat.
6: Ah, ja està?
4: Home, no sé.
8: Si vol fer l'última recomanació, té mig minut.
6: Hòstia... No sé quina. M'ho direu vosaltres, que m'ho heu escrit. Quina és la millor?
4: La tercera. La tercera recomanació.
6: Tercera. Si s'encén una llumeta, el tablier.
4: Sí.
6: Sabem el que és el tablier?
4: Sí.
6: Per favor, eh?
4: El salpicadero de tot el
6: dia. Exactament. Sí. Si s'encén una llumeta que et diu alerta, pressió baja en el neumático izquierdo trasero, has d'anar ràpidament a un pàrquing o a una nau industrial a fotre uns bons trompos.
4: A fer trompos.
6: Que el cotxe noti que el que mana ets tu.
4: Bueno, molt bé.
6: Saps què t'ho vull dir? No.
4: Tornem de seguida.
6: Que no et domini ell.
9: Omple el dipòsit a Repsol i fes que la tornada et costi menys. Cada dia fins al 30 de setembre estalvia't el doble quan posis benzina pagant amb Wilet. Perquè si tens la llum, el gas i altres energies contractades amb nosaltres, t'estalvies fins a 40 cèntims al litre. A més, si quan poses benzina pagues amb la targeta Wilet, sumes 5 cèntims més al litre de saldo addicional en carburant. Un estalvi total de fins a 45 cèntims al litre. Més informació a Repsol.es.
10: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
11: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
10: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
11: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a Opel.es.
12: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu? Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
13: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
14: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
15: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
16: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel Més Entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
17: Del 5 al 9 d'octubre, no t'ho pensis més i fes el pas. Arriba la Fira Virtual de Màsters, Postgraus i Doctorats de la Universitat Autònoma de Barcelona. Tria una formació en projecció internacional, pràctiques en empreses i modalitats flexibles. Connecta't, informa't bé i mou fitxa. Inscriu-t'hi a uab.cat.
18: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1960.